0: de Ibáñez, basat en la novel·la de Rosa Montero. L'actriu de Gavà protagonitza aquest thriller ambientat al port de Barcelona, en què interpreta una sargenta dels Mossos turmentada pels abusos i maltractaments del passat. Candela Peña també ha comentat que portava 6 anys sense rodar cap pel·lícula. Diu que cada vegada és més selectiva amb els papers que li ofereixen i que té plans per fer el salt a la realització.
1: Yo tengo muchas ganas de dirigir hace un montón de tiempo.
2: ¿Te agradaría hacer una película, dirigirla?
1: Absolutamente.
2: ¿Sobre qué iría?
1: Fliparías de lo que va, porque nadie se imaginaría de lo que yo quiero hablar. Donas y fútbol. Y que los futbolistas me ayuden y quieran participar conmigo. Todo esto se andará. Ya estoy hablando yo muchísimo más de la cuenta que te importa, Ricard.
0: La desconocida s'estrena a Netflix el divendres de la setmana que ve. Esports, el Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'han presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons avança Catalunya Ràdio, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès. Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB de bàsquet, Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga. Manresa 94, Madrid 87 i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. El Barça de Futbol Sala ha començat amb un bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. El primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1. Al final del partit, el club ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano.
3: Fins aquí les notícies. Aquest dissabte el tot gira. La final de la Champions PSG-Arsenal. Dos tècnics amb passat blaugrana, Luis Enrique i Arteta, cara a cara.
4: PSG-Arsenal a les 6 de la tarda, amb Sergi Camps, Ricard Torquemada, Mireia Vera i tot l'equip del Tot Gira.
3: I diumenge seguirem l'última jornada de la Lliga F. Serem a Madrid amb l'últim partit de la temporada de les campiones d'Europa. Madrid, club de futbol femení, Barça.
4: També diumenge, 4:15, transmissió de l'Europa Celta B. Comença el play-off descens de la primera federació.
3: Acompanyarem l'Europa en el seu somni de pujar al futbol professional.
4: I a les 7, l'últim partit abans dels play-offs de l'ACB, Barça-València.
3: Un cap de setmana també amb Gran Premi de Motos a Itàlia, el desenllaç del Giro d'Itàlia i els play-offs de l'hoquei Lliga Masculina i Femenina.
4: Tot gira.
3: Dissabte i diumenge de 4 a 9, amb David Clopés.

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Som capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació on tothom està de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: Un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden les preguntes sense resposta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: Us acompanyem Blai Mercè, el porter, DJ i casserver de l'altre barri, avui amb Dani Batxiller als Sons Celestials. Instal·lem la porta al local d'assaig d'un grup barceloní que té el poder màgic de roquejar per sobre de qualsevol altra cosa i que creu en una deessa anomenada Fender Telecaster. És la banda amb el nom menys amic de Google i de ChatGPT i, de fet, si preguntes a la IA que et parli d'aquest grup, et contestarà que representen aproximadament la meitat de la humanitat. I és que avui l'altre barri es fica dins del local d'assaig del Iago Alcover, el Pol Rodellar i l'Arnau Sanz. És a dir, mujeres.

0: És un dolor inexplicable. És el títol del seu últim disc, que arriba gairebé quan es compleixen 20 anys de l'aniversari de la fundació del grup. Avui, aquí a l'altre barri, podem parlar amb l'Arnau i el Pol. Com esteu?
1: Hola, molt bones.
2: Molt bé, molt bé.
1: Molt,
2: bé.
1: Sí? Molt contents d'estar aquí, a l'altre barri.
0: Sí, sí. Literalment i metafòricament, no?
2: Exacte.
0: On heu deixat el Iago?
1: Lleido està, aquest sí que està en un altre barri, no? Mm. On el tenim?
2: Està a l'ESCAC, donant classe, tot el dia, així que res, ens ha deixat a nosaltres aquí...
1: El mando de la nave nodriza.
0: O sigui, el Iago encara no viu de la música i vosaltres sí? O com va això?
2: Bueno, els tres com seguim fent coses a part del grup. El Pol també escriu i està treballant amb el Vida i jo doncs dibuixo còmics i edito còmics d'altra gent. I això, anem combinant aquestes coses amb el grup que ara, a dia d'avui, és com la feina principal de tot.

0: Hi ha un tema en aquest disc, a Canción de Amor, que dieu No estamos vivos y no estamos muertos, que potser encaixa una mica la perfecció amb el programa, amb la filosofia de l'altre barri, que estem una mica en aquest llim, que no sabem ben bé si estem vius, si estem morts, on els músics morts poden tornar a la vida per una hora. Vosaltres com teniu de present la mort a les vostres vides?
1: Hòstia, no sé, no hi pensem molt, però sí que realment els tres hem viscut situacions de morts de familiars propers i tal en situacions complicades, no? Recordo que va haver una gira que havíem de fer per a Europa, que vam haver de cancel·lar perquè va morir un familiar molt proper d'un de nosaltres. També durant una gravació van morir un parell de familiars i està a prop, però...
2: Sí, i és curiós perquè el tema de la mort l'hem viscut des de joves, no? Que potser ara que són més grans, doncs dius, bueno, ara és quan més o menys doncs, els teus familiars es van fent més grans, però en el nostre cas, sobretot el Iago i el Pol, doncs l'han viscut des d'una joventut, vaja, i llavors crec que, com diu el Pol, no hi pensem gaire, però és una cosa que de tant en quant es va introduint a la nostra vida.
0: De fet, hi ha un disc que es diu Siento Muerte del 2020, que ja feia referència a una cançó del Marathon del 2015,
1: exacte,
0: no?
1: Sí.
0: Que potser està relacionat amb tot això que...
1: Bueno, això, potser inconscientment, el que ens agrada, som un grup que ens agrada a nivell líric i tal, i a nivell de títols de cançons i de discos, exagerar una mica i cridar a la hipèrbole i a com a imatges molt fortes, no? I ens agrada pues, jugar això a noms explosius, no? El sentimiento importante, siento muerte, de flores y entra... Relaxeu-vos una mica, nanos,
2: pues
1: no?
2: Perquè ara fem... És un dolor inexplicable.
1: Toma, ja,
2: no pareu una mica.
0: Tot molt adolescent, no? Molt teenager in love, no?
1: Bueno, al final mica... el rock and roll és la música aquesta que va sortir als 50, com molt destinada a un públic adolescent, no? Uh-huh. I va ser una mica com el que va fer la idea principal del disc, no? També aquesta música per ballar i per portar el directe i... Sí.

0: ara que parlàvem de la mort del Miki Otero, us escriu aquesta nota promocional del disc, on diu que heu fet moltes coses, i entre aquestes coses que heu fet és abraçades a les portes tant de tanatoris com de maternitats. Un dia em vaig parar a pensar que és molt difícil recordar abraçades, no? Al llarg de la vida, no? Que si pares a recordar abraçades que t'has fet amb altra gent, potser en recordaràs no sé quantes, però no moltes, no? I ara us vull preguntar que si us poseu a recordar les abraçades importants de la vostra vida, hi ha abraçades entre vosaltres?
1: Moltes.
2: Home, sí, unes quantes.
0: D'aquelles
2: sí.
0: Que queden marcades.
1: Mira, sí, sí. Queda tan marcada que inclús està documentada, no? Vam treure fa temps un disc que es diu Un sentiment important, que va ser com un moment bastant clau per la trajectòria del grup, perquè vam passar de ser 4 persones a ser 3, vam passar a cantar en anglès a cantar en castellà, i recordo que les fotos de promo les vam fer a l'hotel aquell que hi ha allà al Bruc,
2: sí.
1: Abans de la Messias i tot això, i és la Messias, no?, la sèrie aquella.
0: Sí, sí, sí.
1: I les fotos de promo sortíem abraçant-nos, i el cartell de gira d'aquell disc sortíem també nosaltres com abraçant-nos. Aquesta idea una mica de fer pinya, els tres que ens hem quedat, i també era un disc molt emocional per nosaltres, i era també una mica pues, mostrar-nos així, no fràgils, però com persones que es poden emocionar, no?
0: Sentiments importants.
1: Sentiments importants,
0: sí. I de fet teniu aquesta col·laboració amb Cariño, no? Crec que és al final Abrazos,
1: també,
0: no?
1: Sí,
0: que
1: bona,
0: també
1: bona.
0: Està present, sí, sí, sí, sí. Les abraçades i són presents no només a la vostra vida, sinó a les lletres.
1: Sí, i aquella abraçada va venir també després de la pandèmia, que va ser un moment en què no es van poder fer moltes abraçades.

0: Ara fèiem referència al nom de la vostra banda, que sempre us ha anat perseguint, no?, al llarg d'aquests gairebé 20 anys. Quina és l'anècdota més boja que heu viscut només pel fet de dir-vos mujeres i ser tres homes?
1: I vam passar molt de temps, que cada cop que arribava a una sala per fer les proves de so, sortia el tècnic darrere la taula i deia «Pero bueno, que yo estaba esperando tres mujeres». I això ens passava sempre. I aquesta idea de que algú es pensi, no?, que té una idea brillant, diré «Ah, se llaman mujeres, no sé què, vale, els hi faré una broma, no sé què». I això cada cap de setmana. I era com «Buah». Hòstia, la gent realment es pensa, no?, que estàs sent ingeniós amb una cosa que és el primer pensament, sí, sí, no?, sí, que et passa pel cap. Però així una idea forta, concreta, no et sabria dir. És més com aquest cúmul de situacions, no?, que al final és com cansada, potser, o repetitiva. No sé, és com... No sé. També trist de dir, hòstia, jugar una mica més a ser una mica més ingeniós, no sé. Era com sempre igual.
2: Sí, tret d'això no recordo una cosa així.
1: Hi ha alguna confusió extrema d'algun promotor, no?, que s'esperés a alguna cosa que no era. No
0: recordo, algun promotor que desesperadament volgués doncs, fer una programació paritària, ja, no?, i cada
1: sí,
0: cop...
1: I toma, apunyalada, no? No. La gent, els promotors ens tenen controlats.
0: Sí. No, el que sí que us ha passat és que quan vau començar com a banda encara no hi havia hagut aquest... Vull pensar, aquest canvi de xip de la societat, no?, davant d'aquesta onada de feminisme i aquesta deconstrucció i tot això. I això us ha

0: que van amb les samarretes orgulloses pel, pel carrer, no? I posa mujeres i potser els hi mola precisament que un grup de tios es diguin així. Si tu pots veure des del punt de vista de ah, són tios i s'hacen i tenen este nombre de tia, no? Però també pot ser una mica lectura al revés, de dir, hòstia, sí, mira, uns tios que estan donant, reivindicant alguna cosa, potser, també per aquí, no sé, o estan donant nom a, no sé. No sé, ja et dic, no hem tingut queixes. Si hem tingut queixes o comentaris per Twitter una mica així insidiosos, ha sigut més de gent que no ens coneix i que acaba de descobrir el grup i no s'entera de res. I llavors ja diu, ja està, los señoros, i es queda tan ample, ¿cuántos likes he tenido? Vale, perfecto, venga, lo siguiente.
1: Espècies d'espais.

0: Doncs ara el que farem serà el que fem sempre aquí a l'altre barri, que és fer un viatge per espècies d'espais. Comencem per l'espai més gran i acabem amb el més petit. I ens heu de dir què us suggereix aquest espai. D'acord? Comencem per l'univers. I això ho podem lligar amb aquesta cançó que sona, amb aquest Caen Imperios, amb aquest Seguiremos existiendo aunque no se olviden, no? Que a mi m'ha recordat també una mica l'univers, la galàxia... No? Què us suggereix aquesta immensitat a vosaltres?
1: Sempre m'ha fascinat molt, l'univers, i no entendre, de dir, vale, l'univers, això, però on està això? Si s'expandeix, s'ha d'expandir en un espai o en alguna cosa, no? Vull dir, no sé, aquesta cosa de no entendre-ho em fascina, però a la vegada aquesta cosa de deixeu d'investigar, no podem simplement tenir el dubte i ja està, i no sé...

També em recorda molt el grup de Liago, que es deia Univers. El Liago tenia un grup que es deia Univers, de pop així una mica més post-punk, no? I és el millor grup de Catalunya. Sí.

0: ja no toquen o no toquen tant, però l'heu de catar. Univers, l'hòstia.
1: El món. Que podria ser Un Mundo Nuevo, no? Aquesta cançó de Mujeres, d'Un Sentimiento Importante. Què, el món? Com el tenim, el món?
2: Bueno, si parlem de... en quant a políticament, doncs està fatal, no? Amb tot el... amb tot aquesta fervor d'ultradreta, aquest capitalisme extrem que hi ha, aquest... no sé, aquesta idea d'individualisme i de por al fracàs, i alhora com que sembla que sempre haguem d'estar contents, no? I que no puguis viure, no? És a dir, dona la sensació de que qui està a la política vol aïllar les persones i vol, bé, que acceptin aquesta idea, però alhora el món és un lloc molt maco, ple de persones
0: està que estan...
2: Sí, està ple d'aigua, exacte. I està ple de sales de concerts, de locals d'assaig, de tendes de còmics, tendes de discos i de gent fent coses. Llavors jo crec que hi haurà com... quan acabi tota aquesta època, temporada... com de pànic i de dolor i de foscor, doncs com sempre, doncs tota la positivitat i totes les coses bones tornaran a sorgir, perquè crec que és una cosa cíclica i tornarà a estar tot millor, penso.
1: Un món amb cançons també divertides, per dir-ho d'alguna manera, com podrien ser

0: I aquesta cançó ens serveix per introduir Europa en aquest joc dels espais.
1: Europa, doncs mira, Europa és un continent al que als inicis de la banda vam trepitjar bastant, perquè ens van treure els discos a Bèlgica i a França, i hi va haver una època que sortien bastant de Catalunya i d'Espanya, i ens tractaven molt bé allà, i va ser una bona experiència, i estem mirant una mica recuperar també la nostra experiència europea. Ara ja no estan a Europa, a Anglaterra, allà hi hem tocat bastant també, i de fet l'any passat hi vam anar amb molt bons resultats, i esperem tornar-hi a presentar aquest disc, o sigui que Europa preparat.

0: I Estats Units d'Amèrica?
1: Hòstia. Tito.
2: Bé, doncs un lloc on va ser clau per nosaltres, perquè vam voler fer l'última gira per allà i no la vam poder fer, ens van bloquejar la frontera, ens van segellar els DNIs, els passaports, per no poder entrar d'una forma...
1: Banet, no?
2: Sí, mig, sí, com a grup, però que tot aquest cop tan fort va fer que nosaltres al poquet, a l'any, doncs passéssim al castellà i comencéssim a presentar, o sigui, a preparar el sentiment important que jo crec que és un punt d'inflexió, perdó, inflexió, per nosaltres. Així que dintre d'aquest cop tan fort que vam tenir va ser un moment clau per nosaltres.
1: Ja, molts cops ho pensem, si no ens haguessin fet fora d'allà, potser el grup hauria tingut una altra carrera, hauria seguit cantant en anglès, potser ho hauríem deixat, perquè les nostres, en aquell moment les nostres aspiracions era editar als Estats Units i amb segells que ens molaven d'allà, no? Aquest somni, sempre comences un grup i vull acabar
3: somni
1: com...
3: Sí.
1: I ens va borrar del cap fulminantment aquesta idea. I suposo que seríem un grup diferent. Sí.
3: I per què no us van deixar entrar?
1: Bueno, vam entrar. Però llavors la primera data de la gira, vam arribar a Seattle, tot molt bé, teníem una gira per tota la costa oest de puta mare, però just el primer concert era a Vancouver, que vol dir sortir de la frontera, sortir dels Estats Units, vam poder sortir perfectament, però tornar a entrar per carretera, que normalment els controls són més forts, va ser allà quan ens van pillar, i després...
2: Per tema de visats, de que els visats d'artista són molt més complicats, molt més cars, nosaltres anàvem a fer una gira... sense beneficis, pràcticament. Clar. El que nosaltres volíem és utilitzar les nostres vacances i, de fet, tocar amb tendes de discos, el South by Southwest, que allà, doncs, bé, és un lloc on toquen tots els grups i allà no hi ha cap tipus d'intercanvi.
1: I anàvem amb els visats de turista.
2: Exacte, i llavors ells van dir, bueno, venís a quitar-nos el trabajo a los de aquí.
1: És curiós, perquè hi havia molta... Anys enrere ja havíem anat a Estats Units. Hi havia com un buit legal que durant l'època del South by Southwest, que és un festival que es fa a Austin, a Texas, eren com molt permissius, a dir, vale, vindran molts grups de fora i no exigien el visat de treball, sinó que amb el de turista, si anaves a Austin i tal, ja et deixaven entrar sense problemes. Però, mira, no sé, a la tercera va tocar.
3: Doncs hem d'agrair a aquesta gent, perquè si no existirien potser cançons com Un sentimiento importante. Ara.

0: Un sentimiento importante. És potser la millor cançó de Mujeres?
1: Jo crec, o sigui, és molt celebrada. Jo crec que tenim moltes millors. Però, no sé, suposo... Nosaltres ens agrada molt jugar amb aquestes lletres, també, que són com hipèrboles, quasi, són molt exagerades, però tampoc saps de què parlen exactament, no? Perquè un sentiment important és com dir, quin sentiment, no? Llavors, aquest fora de camp del sentiment ens agrada bastant com a broma, però la gent, suposo que això permet que la gent s'ho faci seu, no? Llavors, tingui allà la seva interpretació de la cançó i la visqui d'una manera particular. Però no és la millor cançó. Tampoc no, és la més escoltada.
2: No sé, potser no és la millor, però sí que potser té el punt exacte entre part corejable, entre aquesta pujada eufòrica i no sé, aquest to, no és que potser li pot agradar a molta gent amb els concerts. I potser no és la millor, però sí que en directe funciona molt bé. De fet, fa ja un temps que acabem els concerts i la gent segueix repetint la tornada, no? I llavors és una cosa molt maca.
1: És com el formatge viejo tostado del Mercadona, que no és el millor formatge del món, però sempre és molt buscat i s'acaba, sempre a les estanteries del Mercadona. No?
0: M'encanta la comparació. Un sentiment importante del 2017, que també dona títol al disc, que és un disc amb una portada on veiem la península ibèrica amb un escorpí allà al mig. I això em serveix per introduir Espanya.
1: Sí. Bueno, és que era una mica... Tot surt una mica més de les casualitats i tal, perquè aquest disseny el vaig fer anys abans per unes samarretes, abans de que ens passés tot això d'Estats Units. Però després ens va anar molt bé perquè quan vam tenir aquest fracàs d'Estats Units vam dir, mira, a partir d'ara ens centrem a tocar dins de Catalunya i d'Espanya, que és on realment ens va bé, on la gent ens segueix i ens estima, i potser és com una declaració d'intencions de dir, aquest serà el territori que tractarem a partir d'ara. Evidentment, el contrast de l'escorpí i la península també va sortir en una època en què hi havia molta moguda a l'independentisme i tal. I la veritat que no sé com llegir-ho. Tu pots llegir l'escorpí com Espanya és el veneno o jo què sé, o anem a destruir Espanya també, no? Sí. Amb aquest escorpí. No sé, ja et dic, va sortir una mica com una reacció al fracàs dels Estats Units. De dir, a partir d'ara, la península ibèrica serà el camp d'operacions d'aquesta banda. També ens agraden les imatges icòniques, sempre com senzilles, i això sembla com de, jo què sé, d'un pelao, no? Com d'una samarreta d'un maquineta.
0: D'escòrpia, no?
1: Sí, no?

0: Catalunya.
1: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial

I faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà. Vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar. Però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur. I alguns quina meravella i el

0: Catalunya.
1: Què?
0: Molt bé, Catalunya.
1: Què fem amb Catalunya?
0: Bueno, de fet, va haver una època en què amb tota l'escena de Vic, amb Famélic Records i tal, vam estar molt integrats en tota aquesta escena, que ara ja fa molt que està com desapareguda o menys activa, però van ser uns anys molt, molt macos aquests, amb tota aquesta gent, que sigui els Aliment, els Mates Mates, els Univers dels que parlàvem abans. Hi havia una escena molt maca, que inclús va arribar a desbancar la centralitat de Barcelona, eh? Mm-hmm. I es mirava molt a Girona, a Vic...
1: Sí, sí. Sí. L'Areu Escampa...
0: Exacte, oh, boníssims, boníssims.
1: Sona Benvolgut, de Manel. És una cançó important per vosaltres?
2: Bueno, a tu t'agrada molt.
0: Per què sona Benvolgut?
2: Contesta, contesta.
0: Digues tu, a mi m'agrada, a mi m'encanta. La lletra, la trobo magnífica, com acompanyar la música. I sempre ha sigut molt pesat de dir, tios, hem de versionar Benvolgut de Manel. Porto anys insistint, sí, aquests dos cabrons, de que versionem Benvolgut de Manel. Potser seria un detall, també, en un concert per Barcelona, jo què sé, ho trobo maco. I ells no em deixen, o sigui, no acaben d'entendre la meva passió per aquesta cançó.
2: Sí, no sé.
1: Seria fantàstic.
2: Bueno, seria fantàstic. Tu segueix,
0: mai se sap. M'ho prohibeixen. No em deixen realitzar-me en aquest sentit.
1: És que a mi tampoc... Arnau, per què?
2: És que jo no sóc molt de fer versions. És a dir, hi ha vegades doncs, que les fem, però que no m'agrada gaire fer-les. No és perquè sigui Manel o...
0: Però n'hem fet moltes, perquè aquesta no.
2: Però que arriba un moment que dic, ja està, anem a tocar les nostres cançons, perquè si al final doncs, fas Benvolgut, fas No volveré, fas Ran-Ran, fas no sé quantos, ja dius, bueno, ja t'estàs fent sis versions...
1: Demolición, de los Psychos.
2: Exacte.
0: Però el rock and roll són versions. No, sempre és reciclatge.
2: Sempre li diem, doncs mira... grupet de versions, que es prepari el Pol i que foti les que vulgui.
0: Oi que seria l'hòstia?
1: Seria brutal.
0: Tu veus, oi?
1: Catalunya...
0: Veus?
1: Bueno, és que revolucionaríeu Catalunya amb això. Pels 20 anys, jo crec.
0: Penseu-vos-ho.
1: Heu de meditar. Aquest és el lloc on estem ara, que és el vostre local d'assaig, aquí al barri de la Verneda, no? Mm. És el vostre lloc preferit del món?
0: Sí, absolutament. Home. És preciós, la Verneda, aquí al costat està Sant Adrià del Besòs, que és on va néixer l'amic bateria aquí,
2: sí,
0: que és casa teva, no?
2: Sí, sí, home, la veritat és que portem molts anys aquí. És el lloc doncs, on sorgeix tot, no? On sorgeix totes les cançons, on quedem, on ens l'hem fet nostra, no? Potser és l'únic lloc del món que t'has fet tu al teu gust, no? Perquè a vegades doncs, estàs en una casa de lloguer i sí, estàs ocupant aquest espai, però no pots fer-t'ho al teu gust. Aquí ja veieu que està ple de basura i de coses enganxades a les parets, però bueno, vam fer un altell. Són aquests upgrades que hem anat fent amb els anys i és un lloc que ens agrada molt. De fet, aquí al cantó tenim un restaurant que es diu Falcons, que qui ens segueixi, doncs tots aquests jocs del menú que fem nosaltres d'aquí, menja què i tal...
0: A les
2: doncs,
0: xarxes.
2: Exacte, a les xarxes socials, doncs el fem aquí, es menja molt bé, per qui vulgui venir, i tens Sant Adrià aquí al cantó, que és un lloc maquíssim.
3: On voudrait vivre.
4: Preguntes metafísiques.
3: Mais ça veut dire on voudrait vivre encore.
1: Som a l'altre barri amb el Pol i l'Arnau dels Mujeres. Ara us farem tres preguntes que les fem habitualment en tots els episodis d'aquí a l'altre barri. La primera és, si tornéssiu a néixer i poguéssiu triar a la carta quina vida tenir, voldríeu repetir exactament el mateix? Ser les mateixes persones, amb les mateixes famílies, tot igual? O provaríeu sort de ser alguna cosa diferent?
2: Sabent el que sabem ara.
1: Sí.
2: Ah, doncs repetiria. Perquè, bueno, ja... Evidentment, cap dels tres hem tingut una vida superfàcil, hem tingut molts cops a la vida, però...
0: Bueno, tampoc l'hem passat del tot mal, eh?
2: No ha sigut un infern, tampoc. Però que, bueno, que ens han passat coses, però és que no sé si m'agradaria viure la vida d'una altra persona, perquè la meva ja me la conec, m'ha fet ser una mica com sóc, amb lo bo i lo dolent que tinc, i... Sí, no sé, les nostres famílies són bastant... majes, o sigui, totes, és a dir, no sé, jo conec els seus pares, a les seves mares, tal, i són gent que em cauen molt bé, i la meva família jo crec que també és bastant divertida, bueno, tu les coneixes.
0: També estaria bé provar una cosa nova, no?
1: Tu
0: no
1: poc, sé,
0: Jo estava pensant ara, i realment em ve al cap una cosa molt egoista i trista i cutre, però com que ens dediquem a coses mínimament creatives, com un grup de música o jo personalment que escric i tal, sempre he trobat molt forta la injustícia aquesta de la invasió de la cultura anglosaxona, no? Ja que tots coneixem pel·lis americanes, escoltem música anglosaxona, i potser hauria tingut més oportunitats en coses culturals si visquéssim en un país anglosaxó, saps? Potser si aquest grup fóssim anglesos, doncs, potser ens hauria anat molt millor. O si jo escrivís i fos natiu americà o de jo què sé, o Anglaterra o el que sigui, de Nord-Amèrica, vull dir, doncs potser m'hauríem anat millor. O potser és al contrari, que hi ha més competència, no? Però em fa ràbia aquesta invasió de l'anglosaxó, saps? A tot el món, i que tots coneixem directors americans, sí, grups americans, no sé què. I potser diria, mira, una experiència d'allò igual, però allà, què hauria passat? Jo què sé.
1: No t'hauries de canviar el nom, no?
0: Exacte. No. Pol ja està fet.
1: El Pol...
0: S'escriuria diferent, però sí, però sí.
1: La segona pregunta és, si tornéssiu a néixer reencarnats en animals, quin animal triaríeu?
0: Un llangardaix.
1: Amb això us heu de posar d'acord, eh?
0: Un lagarto.
1: Buscar consens.
0: Però sobretot perquè...
2: Mai hagués dit un llangardaix, però bon, endavant.
0: Perquè tenim... Una de les coses que ens va fer molt feliç els últims anys és comprar-nos la nostra furgoneta de grup i li diem la lagarta. I és, doncs mira...
2: Aquell llangardaix que va per tot el sol allà,
0: sí,
2: comença...
0: que s'alimenta de sang freda, que s'alimenta de la calor, bueno, s'alimenta viu, no? I per honor a la furgoneta seríem uns llangardaixos.
1: Què descrit, això de llangardaixos? I l'altra és, quina cançó, si ara sortiu de l'altre barri i us trobeu un extraterrestre i heu d'ensenyar-li qui som, als humans, quina cançó li voldríeu ensenyar?
0: Pues una cançó rara, perquè dir, què és això que està passant aquí? Què collons hi ha en aquest planeta? Diria la de o Superman, per exemple, la Laurie Anderson, crec que és. Sí, és una cançó... Bueno, va ser molt popular i tal, però és una cançó rara. I llavors diria, vinga, que escoltin això i diguin, què collons?
1: Posats a imaginar, tenim aquí una màquina, que és la Jukebox, que el que farem serà posar-li unes dates de naixement i a veure què fa. Comencem per tu, Pol, que ets el més veterà del grup, i posem la teva data de naixement, a veure quina és.
0: Vinga.
1: La pots dir?
0: 27 de juliol del 1981.
4: La Jukebox.
1: No sona res, i no t'espantis. El que passa és que vas néixer abans que es creés l'arxiu del 3CAT i de la corporació.
0: Sap greu.
1: I el que han sortit són uns papers,
0: sí,
1: que són... Crec que és una edició de La Vanguardia de l'endemà, del dia que vas néixer, perquè
0: sí,
1: vas néixer un dilluns, i els dilluns no hi havia diari.
0: Hòstia, tot malament,
1: Sí.
0: Ho sento,
1: fatal,
0: ho sento.
1: Fatal. I el que et volem demanar és que miris una mica aquest diari, i mentrestant ens ocuparem del Iago, encara
0: vale,
1: que no ha vingut, també el farem participar en aquest experiment, i de l'Arnau. Crec que el dia que va néixer l'Iago... és, si em corregireu si m'equivoco, 30 d'abril del 1984.
0: Exacte.
1: Doncs vinga.
5: Un sex symbol vol ser-ho o un sex symbol li diuen que ho és?
6: Jo intentava tapar aquests pits que jo no tenia i jo pensava que un dia que sí que els tindria. I hi havia noies a l'escola que em deien tu ets mitat noi, mitat noia. Aleshores jo pensava que potser podien tenir raó. Jo era una noia que tenia molta por sobre això, i quan jo vaig arribar a França i un senyor em va dir que era bonica i em va dir de fer fotos despullada, jo vaig estar molt contenta de que algú em pogués trobar bonica, i em varen dir aleshores que jo era un sex symbol.
1: És una entrevista a Jane Birkin.
0: Hòstia,
1: a l'Àngel Casas Show de TV3, del dia que va néixer en Iago. Crec que a l'Iago li agrada, no? La Jane Birkin,
0: sí,
1: la François Jardí, no? Totes aquestes...
0: France Gall,
1: totes aquestes icones franceses dels anys 60.
0: Sí, bueno, i són influències també de la banda. tant aquestes com les italianes i també les 60s, de les girls bands dels 60 dels Estats Units, han influenciat molt a la banda i ens encanten aquestes estructures de pop perfectes que fan, no? Intentem agafar bastant de tot això. Mm-hmm. També els tres són bastant col·leccionistes de discos i sempre que anem a botigues i tal, quan anem a tocar fora, doncs anem a buscar també a veure què hi ha de cançó francesa i de pop francès.
1: Mm-hmm. I tu, Arnau, quin dia vas néixer?
2: El 15 de desembre del 1984.
7: Juan Moreno Cuenca, el Vaquilla, és a la presó Model de Barcelona des de després les 2 de la tarda. El Vaquilla i 4 dels 5 presoners que van acompanyar-lo en la fugida de la presó de Lleida han estat traslladats aquest migdia al centre penitenciari.
1: Què et sembla? Tu arribaves al món i el Vaquilla fugia de la presó. Què et sembla?
2: Bueno, home, m'ha sorprès, eh? No en tenia ni idea de que
0: bona
2: era
0: dada,
2: aquesta
0: efemèride.
2: Home, doncs molta intensitat, no? Sí. I quina vida, sí. No? D'aquí cap allà, corrents, amagant-se...
0: Com tu, tio.
2: Tal. Sí, bueno, igual. I a prop d'aquí.
1: Què vol? Ha passat alguna cosa per aquí?
0: Sí.
1: Ha sorprès alguna cosa?
0: Moltes coincidències, la veritat. Et sorprendrà, eh?
1: Va.
0: Bueno, primer m'alegra que fes molt bon temps el dia que vaig néixer i que fes caloret. Després aquí veig que hi ha del diari del dimarts, el dia després de que nasqués, hi ha un anunci que es dirigeix a la mujer. Aquí amb lletres gegants, és com dir, bueno, aquí primera coincidència, no? Grup Mujeres i tal. I aquesta pàgina està plena d'anuncis. Estic veient cosetes. Hi ha una cosa que diu adolescentes al desnudo, i jo vaig néixer despullat, també. Llavors coincideix bastant.
2: Bona.
0: També veig aquí d'una pel·lícula que es diu Más fuerte, muchachos, i sí que a vegades sempre els dic, hòstia, una mica més ràpid, una mica més... Ells a vegades
2: I estàs
0: diuen...
2: fort, també.
0: Jo estic molt fort, sí, realment. Aquí hi ha una cosa, no sé què és, que diu Vanessa, que Vanessa precisament és el nom de la mare de la meva filla, que surt a la portada del primer disc de Mujeres. Sí, sí. La Dolce Vita, la meva vida ha sigut exactament això, ho he passat i ho estic passant molt bé. I què més he
2: parlat? Aullidos, no? Que és el que fas tu, no? De com mentre, a les cançons.
0: Sí, exacte, intento. T'estàs quedando calvo, ho sabien des de que vaig néixer, ho sabien.
1: Que deixa un anunci, no?
0: És un anunci, sí, d'un tractament definitiu per la caiguda del cabell. Diu, hòstia, m'haurien d'haver ensenyat amb temps, això, eh? Des d'aquí faig una crida per tota aquella gent que té problemes amb el seu cabell i la crescuda del cabell. Hi ha un lloc a Gràcia, al carrer Ramon i Cajal, davant de la cosa que és el bar aquest que es diu La Nena, que fan xurros i tal.
1: Sí, sí.
0: Just davant hi ha, com es diu, no recordo ara com es diu, però hi ha com una botiga de perfums i sabors i tot això, que hi ha un tio que et mira el cuero cabelludo i t'analitza i et dona sabors per tractar la caiguda del cabell. No sóc el millor exemple, perquè jo hi he anat i vaig començar massa tard. Jo hi he anat i no
1: què et va dir? Massa tard, et va dir...
0: No. Però crec que estaria més pelat si no hagués anat allà, sincerament. Res, us animo a anar, si us preocupa això.
1: Dit això, si us sembla, podem sortir de festa amb els difunts, amb els personatges d'aquí de l'altre barri. Doncs vinga, va, sortim de festa amb morts.
8: La festa amb morts.
1: Si féssiu una banda amb tota aquesta gent que tenim per aquí, a qui aniríeu a buscar?
0: Jo crec que la Nico, som tots molt fans de la Velvet i tal, i sí que de la Velvet hi ha molta gent que diu no, la Nico no mola, no sé què, i no és molt fan d'això. Nosaltres sí, som Nickers, molt, nosaltres. Sí.

0: que és una persona que ens encanta tant com canta, com ho fa i com es mou, i l'estètica, i sobretot en el moment en què va sortir aquest grup, totalment diferent al que s'havia vist fins ara.
1: I ja que abans hem parlat de la cançó francesa i tot això, doncs la France Gall, que està ple de hits al seu repertori.

0: Una sobretaula d'aquelles que s'allarguen.
1: Doncs
0: a qui convidaríeu?
1: Començaríem amb el Robin Williams, que és un... A mi m'encanta aquest home i crec que ens ho passaríem molt bé, unes risses. Molt intens, suposo que seria, però bueno.
2: Bueno, però el tio també tenia depressió i ho passava fatal, no?
1: Bueno, aquí... Bueno, sí. Bueno.
2: Ja, no crec que a la seva època de Hook, no? Que
1: a l'època en el que jo el veia, que era a Hook. Clar, bueno, vestit de Hook, després de rodar. Vinga, havia anat a prendre alguna cosa.
2: També Agnès Varda, aquesta pel Iago, ell és professor de... fa classes de cinema i tal, i un referent del cinema, y de part meva fotria Roberto Bolaño.
3: La verdad es que me preocupa mucho. Yo salí dejando un país en pleno delirio neofascista y vuelvo a un país en pleno delirio neofascista.
2: Mestre a les tecles i tota la seva bibliografia molt reconeable.
0: Un artista mort que no va triomfar amb els vius i que voldries reivindicar.
1: Digues,
2: sí. Mira, David Berman, per exemple, del cantant de Silver Jews, ens encanta aquest grup, i és conegut, ha tret a Drag City Records, i ha tret discos i tal, però crec que es mereixeria que molta més gent el conegués. També ha fet llibres de poemes i d'il·lustracions, i és fascinant. David Berman, sense dubte.

0: Ja sonen les campanes, això vol dir que hem arribat al final d'aquesta conversa amb el Pol i l'Arnau de Mujeres. Ara venen les opcions. Uh-huh. Us donem 4 opcions. Uh-huh. I heu de triar si us quedeu a l'altre barri, si us reencarneu, si seguiu amb la vida que portàveu fins ara. La primera opció és que un es queda aquí i que l'altre, o sigui, un es queda a l'altre barri i l'altre torna al món dels vius. Escoltar Brian Eno, perquè serà la cançó que sonarà al comiat d'un dels dos. Si feu aquesta opció, podreu ressuscitar un mort. Sí, el sacrifici aquest podreu fer tornar un
1: altre. Vale, o sigui, si jo em mato, que sí, torni un mort qualsevol.
0: Sí.
1: I el del Brian Eno com va?
0: No, que t'hauran de fer el funeral.
1: Ah,
0: i
1: vale.
0: El
1: vale, vale,
0: Brian
1: sí.
0: Eno.
1: Uf.
0: Això és opció A. Vale?
1: Vale.
0: Opció B. Torneu al món dels vius, però només podreu tocar cançons dels Black Lips. La vostra discografia no existeix.
1: Uh-huh.
0: Només podeu ser un grup de versions de Black Lips.
1: Vale.
0: I ja està. Opció C. Anar a l'infern i viure un pogo etern on només sonen cançons de Pennywise. I Michael Collin.
1: Oh,
0: alternades. Una
2: això és l'infern.
1: Això és l'infern. A mi...
2: Jo la primera potser la descartaria.
0: I opció D.
2: Opció D.
0: Ho reencarneu en llangardaixos, però per aquelles caramboles de l'efecte papallona i no sé quines coses passen, Mujeres existeix, però els seus membres seran els membres de The Doors. Per allò del rei llangardaix, tot això, per aquests canvis... Doncs Mujeres serà una banda formada per Jim Morrison, Ray Manzarek, etc.
1: Vale. Home, a mi em mola... Sí, no? La de l'infern, no?
2: Home,
1: ens flipa el hardcore melòdic, un poco eterna, l'infern, amb Pennywise i Milen Collin. Sí. Sona molt bé.
2: Sí, sí, sí, sí. Quin infern més guapo, no?
1: Ja, com serà el cel? Ja.
2: Sí, però...
1: És que és l'hòstia.
2: Sí.
1: I el cel com serà, llavors? Hòstia.
2: A veure, més un pogo infinit, no? Però, bueno, si estàs mort, jo crec que tampoc... Igual no et canses.
0: Jo crec que no et canses.
2: Bueno, sí. És...
1: Està bé, sí. Evidentment, hi ha molta gent que voldríem tornar a la vida. Lo de viure eternament, però fent covers dels Black Lips, no sé. Pot ser divertit, també. Home, aquesta potser és la intel·ligent, no? Tornar a viure un altre cop i...
0: Jo crec que si us ho penséssiu, si lo donéssiu voltes, acabaríeu triant aquesta, no?
2: Sí, potser perquè... ens ha pogut l'ànsia de Pennywise.
0: I teniu ganes de tornar a la vostra joventut, no?
1: Clar, perquè tens una altra vida, tu pots fer el que vulguis, però, bueno, quan toquis faràs versions ja... Hòstia, seria entre aquestes dues, jo crec, el millor, no? Però no, és igual. Jo, mira, com deia aquest diari del 1981, más fuerte, muchachos, i anem a l'infern a fotre un poco al Pennywise.
0: Anem al poco etern i què fem amb el Iago?
1: El Iago...
0: Com li diem, el Iago, això?
1: Ja, la notícia, eh?
2: Bueno, també li agrada el hardcore melòdic i el punk rock.
1: De fet, de les primeres cançons que ell va aprendre amb el baix, ell tocava el baix abans, va ser però un himn de Pennywise. Estaria molt content.
2: Segur que
1: ara el truquem i li diem.
2: Arribaríem nosaltres i ell ja estaria al pogo.
0: T'esperem allà, t'esperem al pogo, Iago.
1: Com diu el Tito, crec que el tio ja està allà.
0: Ja està allà. D'acord, doncs, Arnau, Pol, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: I molta sort amb aquesta gira i amb el que vingui després en la celebració dels 20 anys.
1: Molt bé, moltes gràcies per tenir-nos aquí.
0: Gràcies al Dani Batxiller, al Son Celestials, al Nil Via a la producció. I us deixo triar una cançó per acabar, no sé, una cançó d'aquestes importants que representin sentiments importants per vosaltres.
2: Aviam.
0: Una cançó així, pop, tranquil·la, perquè és la cançó en què marxem i en què...
2: Ja que has parlat de...
1: No em deixaràs posar el benvolgut, no?
2: No, però...
0: Ah, ja l'hem sentit, el benvolgut.
2: Brian Eno ha sonat ja?
0: Sí, ha sonat.
2: Ha sonat ja...
0: La Natàlia Imbruglia, voleu que soni?
1: Buah, això va ser...
2: O Enya, una mica d'Orinoco Flow i anem marxant.
1: És que a mi em fa vomitar, Enya, perquè la posaven al cotxe els meus pares i recordo estar marejat i Enya... Jo tiraria per Jonathan Richman, Ice Cream Man, l'home del gelat.
2: Perfecte.
1: Sí, una cançó eterna. Sí, que aquesta tornada aquesta sí que la sentiria infinitament.
2: I a qui no li agraden els gelats?
1: Exacte.
3: Doncs vinga, un gelat a la vostra salut. Gràcies, mujeres.
2: Vinga.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Donald Trump es reuneix amb el seu equip de seguretat per prendre una decisió sobre un preacord amb l'Iran per avançar cap a la fi de la guerra. El president dels Estats Units diu que l'Iran ha obert l'ha d'obrir l'estret d'Hormuz sense restriccions i lliurar l'urani enriquit. La reunió ha durat 2 hores i de moment no ha transcendit cap acord. Paral·lelament, els Estats Units han qualificat de constructives les converses mantingudes entre delegacions militars d'Israel i el Líban al Pentàgon, les primeres d'aquest tipus en dècades. Segons el número 2 del Departament de Defensa nord-americà, Elbridge Colby, la reunió ha de servir de base per a una nova fase de negociacions polítiques que continuaran la setmana vinent sota la coordinació del Departament d'Estat. Washington també ha anunciat que hi haurà noves trobades per continuar treballant en l'àmbit de la seguretat. Les converses arriben en un moment especialment delicat amb l'autoritat el foc al Líban cada cop més dèbil. Més notícies. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
2: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
1: Les proves de selectivitat que començaran el 9 de juny a Catalunya reforçaran aquest any les mesures contra les còpies amb detectors de mòbil, rellotges intel·ligents i micròfons a totes les universitats catalanes. Prop de 46.000 estudiants faran les proves arreu del país, repartits en 33 municipis. Catalunya ha fregat els 40 graus aquest divendres i supera el rècord de temperatures històriques en un mes de maig. La màxima s'ha registrat a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. A més, una trentena d'estacions meteorològiques de tot el país han superat els seus màxims. La calorada també es nota en algunes escoles que denuncien que superen els límits legals. L'Euríbor suma al maig 3 mesos consecutius a l'alça. Les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'apuja uns 75 euros de mitjana. La inflació continua en el 3,2%.

0: La Balanguera ha ressonat aquest divendres a tot Mallorca amb milers de persones que l'han cantat a la vegada. Enguany se celebra el centenari de la mort del seu autor, Joan Alcover. Ens ho explica des de Palma Caterina Carmany.
1: Ulls vidriosos, pell de gallina, emoció a tots els pobles, a cada plaça on s'ha cantat l'himne de Mallorca pel seu centenari. Una fita històrica, segons el president de l'Obra Cultural Balear, Toni Llebrés.
2: Una mobilització de desenes de milers de persones que els mallorquins sortirem al carrer per expressar a través d'un cant conjunt de la Balanguera el que som i el que volen continuar sent.
1: Més que una efemèride, segons els assistents. Alcover va morir al febrer de fa 100 anys, per tant, no va ser l'estrena de la Balanguera musicada al Palau de la Música tal dia com avui.
0: Esports, el Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'han presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons Avança Catalunya Ràdio, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès. Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga ACB de bàsquet, Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, Manresa 94, Madrid 87 i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, el Calafell ha començat amb derrota a la seva final contra el Liceo, el millor de 5 enfrontaments. Els baixpenedencs han cedit a la Corunya per 4-1. I aquest divendres ha arrencat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb reaparició de Marc Márquez al circuit de Mugello. El cerverí i també Alec Rins han passat directament a la Q2. En canvi, Maverick Viñales haurà de disputar la repesca.
3: Fins aquí les notícies.
4: Nosaltres al restaurant no tenim paella, no tenim arròs. Ens han identificat tant en la paella que al final dius, ostres, és que la cuina valenciana té una varietat i una diversitat tan alta que limitar-se a oferir paella.
5: Menorca i València, més enllà dels tòpics de la caldereta de llagosta i la paella.
6: Anaves a Menorca, havies d'anar a Fornells, sí o sí, a menjar-te una caldereta de llagosta. Si no, era com si no haguessis anat a Menorca. Jo crec que aquest plat és un problema. La gent s'imagina que a Menorca tenim un munt de peix, llavors a Menorca d'estiu no hi ha peix.
3: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució i, com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Com està vostè?
1: Molt bé, tu?
0: Ai, mira, avui estem tristos.
1: Ah, sí? Què ha passat?
0: A veure, estem contents i tristos a la vegada.
1: Vaja, quin contrast.
0: Estem contents perquè ens agrada molt la solució, perquè els divendres sempre són una festa, i especialment la que tenim muntada avui,
1: sí.
0: Però avui és l'últim dia.
1: Ai, sí, jo sí.
0: De la nostra estudiant en pràctiques.
1: Sí.
0: D'Alba Serrano. Ai, em poso un cop d'atenció aquest. Alba Serrano, vés entrant per aquí, va. Vés escalfant la banda, que ara et preguntarem el tema del dia, li preguntarem a l'Alba Serrano.
1: Sembla que fos ahir, que va arribar.
0: No, poca broma, hi ha estudiants que et deixen petja, sí, i les que tenim ara actualment deixen molta petja. També l'Andrea, que va venir l'Andrea a principis de temporada i ens va enamorar tots plegats. Doncs l'Alba Serrano, avui el seu últim dia, de seguida la interpel·lem, així la sentireu de primera mà. La Peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasda i la Lídia Discipio, i el control tècnic, com sempre, el mestre, l'Albert Jodar. És divendres, la solució es diu Malcom Otero i la solucioneta es diu Marta Bonnau. Molt bon dia, estimats.
2: Bon dia.
0: Com esteu?
2: Estem molt contentes.
0: Què us expliqueu avui?
3: Sí, no, jo tinc una mica de son, perquè tu saps
2: que... Perquè va sortir jo també i no tinc son.
3: No, però també s'ha de dir que... Ara és un moment que la gent es fa preguntes. Estic a temps de fer dieta, ja no estic a temps, no cal que comenci.
0: No has de fer dieta, home.
3: Un altre dubte és mar o muntanya. Jo ara amb la calda que he passat aquesta nit he pensat muntanya. Muntanya.
0: M'estàs fent pensar una cosa.
1: Ep.
0: Ui, el tema de la setmana que ve. Ui, el tema de la setmana que ve.
1: Amb ells.
0: Amb ells dos.
1: Ostres, i tant.
0: Després, al final del programa, us diré el tema de la setmana que ve, que se m'acaba d'acudir. Segur que Fran t'encantarà. No se m'ha acudit, l'ha dit abans el Fran. Benvinguts sigueu a Solució i Solucionet. Avui us sumem una petita solucionet. Avui se suma a la taula de la solució. Alba Serrano, molt bon dia, estimada, com estàs?
2: Molt bon dia, molt contenta i molt trista.
0: Ai.
2: Això s'acaba.
0: Això s'acaba, però avui disfrutarem el directe.
2: Molt.
0: Et sembla? Una veu més avui a l'estudi de Catalunya Ràdio, perquè avui us portem una solució pràctica i gràcies a la subsecció Junts o Separats. Gràcies a aquesta subsecció ens preguntem si som parella. Ojo alerta, avui cremaran telèfons, cremarà WhatsApp. Els comptes, les finances, les hem de tenir junts o separats? És millor tenir comptes junts o tenir-los separats? Es posen tots els sous en un mateix compte o, a diferència d'aquest model, podem tenir un compte en comú i cadascú manté les seves comptes separades? Les parelles han de compartir o no els seus ingressos? Quins problemes poden sorgir amb un compte conjunt? Els comptes separats ho eviten crear conflictes? Alba Serrano, tu has sortit al carrer?
2: Jo he sortit al carrer.
0: En general, què t'ha dit la gent? Quin és el resum?
2: Hi ha una mirada molt clara que és gent gran, comptes junts, gent jove... Comptes separats.
0: Descobrim-ho.
4: El compte corrent, junt o separat?
5: Junt. És un equip, això. Som un equip, nosaltres.
6: Separat, jo, sempre. Ja que cada persona té que viure la seva vida.
7: Separat, tot i que ja siguis jove o ja estiguis casat, separat millor. I cadascú lo seu, i per coses conjuntes es fan números.
8: Juntos, somos todavía de la antigua escuela.
9: Separat. Ella administra el seu compte i jo administro la meva. I els gastos de la comunitat, de la casa, paguem més o menys la meitat cada un.
0: Ai, senyor, quantes preguntes. A veure, que hi hagi una miqueta de debat, eh? Línies obertes, demanem, com sempre, la col·laboració de tots els nostres oients, avui més que mai, eh?
1: Doncs sigui el 93-201-7474, que és el telèfon del directe, per parlar amb nosaltres, o... Diu, no, és que no vull trucar perquè no em va bé, que estic a la feina i em veuran, o no vull que em sentin parlar els meus companys. Doncs teniu el WhatsApp del programa, el 677-38-77-19. Ja ho sabeu, com sempre, línies obertes. La gent ja comença a escriure, fa hores i hores que tenen aquí el xat obert, amb aquesta pregunta clara. Teniu comptes junts o separats? I sobretot, per què? Per què ho feu d'aquesta manera? I com us organitzeu? Expliqueu-nos-ho.
0: Exacte. Si teniu algun truc, aquestes coses sempre serveixen, una mica per despertar. No, mira, nosaltres en aquestes ocasions ho fem junts, en aquestes ho fem separats. Si teniu trucs, coses concretes de la vostra relació de parella pel que fa a finances, feu-nos-ho saber a través de les vies de contacte habituals. Malcom, Marta, així en general, si us pregunto comptes junts o separats, què diríeu?
2: Separats.
0: És que no hi ha
2: debat. O sigui, res a mitges. Res és absolutament res.
0: Res de res.
2: La canalla i per
10: perquè una
0: sacia
3: bueno, una per cadascú.
10: No faig de Miguel Bosé. Que lluny va ser això de Miguel. S'ha quedat cada una que, vull dir, és així. Llavors, no, la canalla, i perquè necessitava un 50% d'alguna altra cosa.
0: Però jo et pregunto, res.
10: Ni el cotxe, ni la casa,
0: Val.
10: Ni el
0: però no teniu un compte comú tampoc. Per les despeses comunes?
10: Tampoc.
0: I com carai ho feu amb les despeses? M'invento, la llum de casa. Exacte, qui ho paga això?
10: Ell. Perquè és seva la casa.
3: No,
10: però escolta un moment. Un moment.
0: Jo així també ho tinc tot separat, no. Tot, que ho pagui tot l'altre.
10: Un moment, matitzem. Va, perquè jo tinc una altra casa.
0: Ah.
10: Meva, perquè clar, he tenit tot separat, doncs és tot. Jo tinc una altra casa que és meva, d'on pago la llum i pago tot.
0: I ho pagues tu.
10: I ho pago jo.
3: Però la tens jugada.
10: Bueno, ara això és un matís. Però això ara és un
0: extra.
10: Ara no ve el cas, però si no fa ni un any. A veure, Malcom, no em delatis. Però cadascú té la seva propietat i cadascú gasta... paga els gastos de la
0: això
10: seva propietat.
0: Això ho entenc, d'acord.
10: Llavors, jo visc allà temporalment.
0: D'acord, però ara et pregunto matisos, val?
10: Matisos,
0: les nenes on viuen?
10: No, al sostre de casa del seu pare.
0: I les despeses que generen les nenes? Sí.
10: Les paga ell. Llavors hi ha un compte, que és d'ell, on jo hi poso diners.
0: Ah, veus, com hi havia matisos.
10: No, però jo hi poso diners allà i ja està.
0: D'acord.
10: Però no és el compte, no és a mitja.
0: Va, ara seguirem investigant.
10: Que hi hagi justificant de tot el que he entrat i que he posat.
0: Els seus models. els anirem explicant al llarg del programa. Ara serà el torn del Malcolm, perquè entenc que tu tot junt?
3: Tot junt.
10: Què dius? Com? Que ets antic.
3: Vull dir que tenim problemes quan arriba el Nadal, perquè... clar, tu has de comprar un regal i veus al compte el que s'ha gastat l'altra persona. O sigui, fem com trucos de, ara trec això a poc a poc.
10: Lo de l'amic invisible, vols dir?
3: Sí.
0: O sigui, les vostres nòmines, diguem-ne,
10: quina vergonya. Sí, i si t'has de comprar alguna cosa marrana, tipus, jo què sé, un succionador de clítoris, l'agafes des d'allà que després el teu marit
3: no,
10: deia d'allò?
3: No, tenim...
10: O has d'anar allà i treure els diners i guardar-los i pagar un caix?
3: No, la qüestió, tenim... O sigui, tots els comptes són... Tots tenim accés als comptes de tothom, diguem-ne, ella i jo, però ja té un compte personal i un altre personal, que jo no entro mai.
0: Però tinc
3: la seva targeta i ella té la meva.
0: Sí,
3: aleshores jo podria pagar amb la seva.
0: Quants anys fa que aneu junts?
3: 20 anys. Avui fa 20 anys.
0: Ai, felicitats!
10: Truquem-la, Paula.
0: Mira, per celebrar els 20 anys de la relació del Malcolm amb la seva parella,
10: menjarem tots.
0: Avui no hi és la Paula, però nosaltres menjarem. Per favor, que entri el Cent d'Honoré, que ens han portat avui. Un aplaudiment a aquest Cent d'Honoré.
3: Bravo! Ostres, ens han portat un Sant Honoré, la gent de la pastisseria Ribes de Torre Ferrera,
0: perquè
3: aquest lema que ja sabeu que tenim aquí a la solució de passa-ho, un dia en antena vam parlar d'aquest famós Sant Honoré, però fa temps ja, i s'ho han anat passant, ens han explicat, ha vingut la Carla de la pastisseria Germán Ribes, i ens han anat explicant que li va arribar al boca a orella que han parlat de nosaltres, van posar en contacte amb nosaltres i ens van dir, quin és el millor dia perquè us fem un present, que us fem un regal.
11: No hi havia dubte.
3: I vam dir, escolta'm, triarem el dia que Malcolm fa 20 anys amb la seva parella.
0: Evidentment, era per això.
3: No perquè
0: Malcolm i Marta siguin aspiradors de dolços.
3: No.
0: Ara de seguida ho tastem. Abans, perquè sí que s'estan acumulant les trucades perquè la gent vol participar, us demano dues coses a l'audiència. Els que truqueu, que gràcies per trucar, com sempre no podreu entrar tots, us demano molta brevetat en els vostres arguments. Com més breu siguem, farem un favor a la resta i podrem entrar tots. Abans, però, la solució a aquestes preguntes que estem tirant a l'aire, les té avui l'Elisabet Ruiz d'Otras. Elisabet, molt bon dia.
12: Bon dia.
0: Benvinguda a La Solució.
12: Gràcies per convidar-me.
0: L'Elisabet, ojo alerta, és doctora en finances i coach financera. En general, Elisabet, què és més habitual? Ja no et dic que ponderis encara, més habitual. Comptes corrents junts o separats?
12: Doncs una miqueta el que ha trobat la Paula. Paula?
0: L'Alba.
12: L'Alba, perdó. El que he trobat l'Alba, que la gent jove prefereix comptes separats i la gent gran prefereix comptes junts.
0: Ah, és una mica generacional la cosa, eh?
12: Sí.
0: D'acord.
10: Menys en el cas del Malcolm, que té 86 anys.
0: Va, anem ràpid a les trucades. A veure, tenim el Juan Carlos. Juan Carlos, bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: Com estàs, rei?
13: Aquí aguantant.
0: A veure, tu comptes junts separats i per què? Demano la resposta i l'argument.
13: Junts perquè em va dir la dona junts i separat perquè no em deixa separar.
0: Però aleshores no teniu cap altre compte, eh? O sigui, teniu un compte i allà va tot. Sí. Ingressos i despeses.
13: De tot.
0: I quan heu de fer...
13: Jo penso que has de remar tots cap al mateix puesto, pues, fem el que podem los dos.
0: D'acord, perquè ell no es planteja mai un divorci, que això està molt bé, eh? Oh. Molt optimista, Juan Carlos? Per tant, l'argument seria hem de remar cap al mateix lloc, per tant, que ingressos i despeses vagin al mateix lloc, correcte?
11: Correcte.
0: Perfecte, Juan Carlos, t'ha sortit bé, no, fins ara?
11: I ja porto a vora 40 anys aguantant així, no puc
0: queixar. Ja no pots fer compte enrere. Juan Carlos, gràcies per trucar, bonic, una abraçada.
11: Igualment, adéu,
0: fins bon ara. Em sembla que tenim en Conrad. Conrad, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
14: Molt bé.
0: Junts o separats?
14: No, jo junts, per favor.
3: Home.
0: Digues, digues.
14: A veure, jo fa, ja et dic que ara també fa quasi 40 anys que estem casats, i jo crec que no hi ha d'haver-hi cap, vull dir, ha d'estar tot completament visible.
0: Bueno.
14: Tot va al mateix forat. Paguem la mateixa hipoteca, paguem el mateix col·le dels nens, paguem les matrícules, ho paguem tot entre tots dos. Les dues nòmines van al mateix lloc i tots veiem tot. He de dir que qui controla més és la meva dona. Jo quasi no controlo res, però té el fill d'ella.
0: Hem vist dos matriarcats, eh? De moment hem vist dos matriarcats.
10: És que no trobis una sorpresa. No,
0: pregunta indiscreta. No, Conrad, pregunta indiscreta.
14: Digues.
0: Pregunta indiscreta. Cobreu més o menys el mateix?
14: Més o menys, sí.
0: I treballeu les mateixes hores?
14: Sí.
0: Aprox, perquè la cosa està equilibrada. Sí. D'acord. Ens quedem amb aquesta dada.
10: I qui ha cuidat la canalla més, tu o la teva dona?
14: Home, evidentment la canalla la cuida més la meva dona.
10: Ah, però ella hauria de cobrar més.
0: Exacte, seria una ajuda.
14: No, sí, perquè, un viatge més, per la feina, pel que sigui, estàs més fora de casa.
0: Factura més a fora de trens.
14: I també la seva feina és més de cuidar persones que no jo. Ella està en el món de la sanitat i jo no.
0: Oh, mira quina excusa. Tu, com sí. que tu ja en saps, també cuida a casa.
10: Mira, com que és infermera, que em cuidi ella.
0: En tot cas, Conrad, apuntem el teu vot.
14: Sí, jo no sé. I llavors, jo tinc fills i han tingut... I han tingut...

0: cura, doncs vam fer una comuna, però de manera que cadascú té la seva personal i pot fer una mica el que li sembli, millor, i tenim la comuna per totes les despeses comunes.
1: Mira, jo crec que això, Sílvia, és molt millennial. Quina generació ets? De quin any ets?
0: No, nosaltres som...
1: del 70. Doncs mira, sou avançats al vostre temps, perquè crec que això, Elisabet, em corregiràs, és una fórmula bastant habitual en la gent dels 30 pocs, els 40 i alguna cosa, no? Cadascú les seves comptes individuals i tenim un compte en comú on anem posant diners. I ara l'altre serà en funció de què posem diners, eh? Però ho veus bastant habitual en aquesta franja?
2: Sí, una miqueta es troba en aquesta franja, no? Però sobretot també el que veiem és com més gran, evidentment, acostumen a tenir un únic compte conjunt i després, com més joves, ho volen separat. Com deia aquesta, noia, aquesta persona, doncs...
1: Sí, la Sílvia?
2: La Sílvia, exacte. Doncs, precisament, quan hi ha un projecte comú, ja sigui fills, ja sigui una casa, i es comparteix, lo ideal o lo més fàcil, lo més còmode, és tenir aquest compte conjunt on passaran les despeses. Després és quina part posem i què tenim. Això ja és diferent, no? I a més també dependrà molt el fet de si tenim comptes junts, comptes separats o un mix, de hi ha una part privada i una part conjunta. Després també dependrà de quin és el concepte de parella que tenim, perquè avui en dia el concepte de parella, el concepte de família és molt ampli.
1: És molt plàstic, eh? Allò que dèiem. Espera, deixa'm alliberar la Sílvia. Sílvia, t'agraeixo moltíssim la teva trucada.
0: Molt bé.
1: Soc del teu equip.
0: Gràcies.
1: Una abraçada bonica. Fins ara.
0: Adéu-siau.
1: Per cert, abans què deies?
3: No, jo deia que també hi ha una qüestió de relació amb els diners, no només una qüestió de finances. Vull dir que jo tinc una relació molt rara. A mi els diners no m'importen els diners. Però, en canvi, perquè és una contradicció, soc bastant català, soc bastant garrepa i em costa gastar. Aleshores, la meva dona, que s'encarrega més de les finances amb la pasta dels dos, doncs ella sap si s'ha de pagar, es paga, però a mi em costa pagar. Jo soc d'aquestes persones que li costa. I en canvi, no m'importa tenir calés ni no tenir-ne. Jo vull que tot sigui perfecte i que tot estigui pagat. Si no fos per la meva dona, que és una persona molt més organitzada que jo en la qüestió de calés, segurament
1: no pagaríem
3: el lloguer. No, que
1: gràcies, Paula, per això hem portat un Sant Honoré en el teu honoré. No facis aquest acudit en cap moment. Aquí l'he fet. Va, que parlem amb la Núria, que sé que ha trucat, està amb la Susana, i té una recepta molt clara de la seva relació. Núria, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: A veure, què dius tu?
4: Doncs mira, a veure, justament el dia 16 de maig vaig fer 40 anys de casat.
1: Epa, felicitats. Felicitats.
4: Moltes gràcies. I des del primer moment nosaltres teníem comptes separades.
1: Ahà.
4: Sí. I el que sí que tenim és una compte per pagar les despeses de la llar, bé, les despeses conjuntes, però comptes separades. I cadascú gestiona els seus diners com amb ell.
1: Núria, i faig una pregunta. Per exemple, el compte comú per despeses, sí. Considerem un viatge una despesa conjunta? Viatge en parella?
4: Si és un viatge que ho decidim tots dos, és una despesa conjunta. Però en un moment donat, doncs, si jo li vull fer un obsequi al meu marit, doncs ho pago jo amb els meus diners, perquè si tens el compte conjunt, mai saps qui paga què. I el meu marit, quan a mi em fa un regal, doncs me'l fa del seu compte.
1: Del seu compte. Jo crec que aquesta és una fórmula que agrada bastant a tothom, excepte a Marta Bonnou. Marta, aquesta no t'agrada a tu, eh?
5: Aquesta no. Però perquè no, però perquè sóc molt recelosa de la meva intimitat i perquè la gent confia molt en la parella per tota la vida i que sempre serà de
1: però que un compte, nena, que un compte es pot tancar.
5: Ja, però també pots hi poden donar en equívocs. Per exemple, jo ara compro aquest pastís i el pago, i si tens una persona, per exemple, desconfiada o no desconfiada, t'has gastat 50 euros en un pastís.
1: Clar, però aquí el problema ja no està en el compte comú, o no?
5: És la confiança.
1: Si no és la relació, no? Perquè a mi que m'estiguin auditant un pastís...
5: Però és que n'hi ha, és que n'he vist tantes de... L'altre dia es va gastar 50 euros en unes sabates. I jo, amb el mal... El Malcolm és garrepa, però jo sóc una malgastadora que tinc un forat a la mà.
1: Però estem confonent coses. Per exemple, jo sostinc el que dius. Jo això no ho faria del compte comú. Jo el compte comú l'entenc per despeses de la llar, de la nostra vida en comú, ergo el nostre fill. Jo les meves sabates me les pago jo. Ara, la despesa del súper, fins i tot, si jo surto a dinar aquí...
5: Però depèn de qui ho he vist. Quan tu agafes el d'això i compres amb la targeta com una del súper, compres les maduixes de 7 euros al quilo. I
1: entenc,
5: en canvi, quan hi vaig jo, compro l'oferta.
1: O jo no menjo fruita, no? Perquè la compra del Capravo, per dir una marca qualsevol, l'he de pagar jo tota sencera. Home, però això és una mica egoista.
5: Ah, però és que això passa, no em direu... Clar, mentre la relació va bé, tot va bé i és igual. Ara, quan hi ha coses... I la Meia, que sempre explica l'Esther Meia,

0: és l'advocada de
1: divorcis. Ens està escoltant, que m'està escrivint. Sí? Sí.
0: Ah, doncs ell ha arribat a l'hora de les separacions.
2: Esther,
0: diu que ella sempre ens anima, perquè diu, cada Cristo ha arribat a separar coberts d'una forquilla per tu, un ganivet per tu, d'una coberteria. Per tant, jo em poso en el pitjor dels casos i penso que quedi tot clar abans de començar.
1: Em sembla interessant. Generacions més joves, Alba Serrano, com ho feu vosaltres?
3: Com ho faig jo, vols dir?
1: Com ho fas tu, sí.
3: Jo tinc el meu compte per mi, i amb sort em gestiono jo el meu compte amb els meus pocs diners ara mateix. Home, jo de cara a un futur...
1: Sí.
3: Sí, jo tinc parella.
1: Sí.
3: I jo de cara a un futur sí que imagino tenir una compte, però també una compte conjunta. Mm-hmm. I compartir, evidentment, i més si tens una relació estable. I jo crec que hi ha una part de tot el que estan comentant, que és comunicació. Vull dir, també té parelles de decidir on marques el què, els límits, bueno, i també el que tu vols gastar, el que vols ingressar. Els meus pares són de l'antiga escola.
1: Tot junt, eh?
3: Tot compartit. M'ho està dient ara la mama.
1: Mare de Déu, mama de l'Alba. Gràcies per aquesta aportació. El que deien ara l'Alba, la Marta i en Malcolm, Elisabet, jo crec que hem acordat més o menys, excepte la Marta, que són casos extrems, i entenc, el teu plantejament, però es pot fer com una fórmula mixta, que és aquesta que dèiem. Ara, en funció de què posem ingressos allà? Perquè hi ha molta gent que diu 50-50. Com si fossin companys de pis.
4: No, aquí hi han diferents coses. Depèn una mica de què ingressa cada un. Uh-huh. Val? Perquè al final els dos han de tenir dret a un percentatge d'estalvi. I jo he vist
1: epa, estem entrant aquí en el terreny que m'interessa. A veure.
4: Sí, el que...
1: Ai, pobra Elisabet, ara he volgut subratllar i l'he deixat aquí matada.
4: I Elisenda, hi ha un altre tema que després vull tornar al que s'estava dient, que hi ha un concepte molt important que no ha sortit i m'agradaria...
1: Ves-hi ara.
4: I vaig ara? Sí. Mira, és un concepte que us agradarà molt, que és el d'infidelitat financera.
1: Epa!
0: Vinga, me l'apunto.
4: Exacte. I abans de passar com repartim les despeses, m'agradaria anar a aquest d'infidelitat financera. Perquè al final, com gestionem els diners, si els posem en un compte, si els posem en dos, en tres, no importa tant. El que importa és que hi hagi una transparència. És a dir, si cadascú té la seva compte privada i després hi ha les despeses conjuntes que es posen en comú i es paguen, hem de saber quin és el patrimoni o què cobra l'altra persona. Mm. Perquè si ens amaga, estem parlant d'infidelitat financera.
0: I això passa. Descobrir quan ja estàs en parella i fa temps, perquè clar, al principi no et coneixeràs el primer mes o el segon i diràs, ui, jo tinc 5 pisos, tinc 50.000 euros al banc, no dius res. Però al cap de 2 anys, de cop pots arribar a descobrir, doncs jo tinc 70.000 euros estalviats.
1: Ostres!
0: Perdona, ja m'has fet anar a sopar al Frankfurt.
4: Exacte. Llavors,
0: però aquest... clar, en quin moment ho descobreixes? És com en quin moment descobreixes que tens una segona família. Que també pot passar.
1: Per cert, que tinc aquí penjada, que tinc a la Núria, que no l'he acomiadada. Núria, gràcies, estimada.
5: Moltes gràcies a tu i dir-te que jo vaig ser la que vaig guanyar el premi del cap de setmana a Uller del Mas. Mm-hmm. Vaig anar-hi justament per ara i ho recomano plenament.
1: Però Uller del Mas, això quan la tarda o quan la solució hi ha?
5: No, al migdia. Vaig ser la que preguntàveu quin era el personatge que no es podia deixar d'explicar mai.
1: Ah, amiga, mare de Déu, tu, quina memòria, ja no me'n recordava, tu.
2: A finals d'any devia ser.
1: Així m'agrada, que hi hagi oients fidels des dels inicis de la solució. Gràcies, Núria, una abraçada bonica, fins ara. Adéu, adéu.
5: Gràcies, adéu.
1: Infidelitat financera, m'agrada molt aquest concepte. Cada vegada que diguem infidelitat financera, l'Albert farà un cop d'aquests, em sembla.
4: No només pot ser per la part dels ingressos i del patrimoni que un pugui tenir, també pot ser per la part de les despeses. És a dir, pots conèixer una persona que estigui molt endeutada i que tu no ho sàpigues. Vale? Per tant, és molt important que els diners no siguin un tema tabú quan estem en una relació de parella, que es posi tot sobre la taula i que hi hagi transparència, perquè si ens amaguen coses aquí, segurament acabarà havent-hi coses a la relació de parella que no acabaran funcionant.
1: Poca broma, que jo vaig conèixer una parella, portaven 10 anys junts, i després ella va descobrir que ell estava endeutat per un valor de 300.000 euros,
2: Només
1: i no era una hipoteca. Mare de Déu, senyor.
0: I en quin moment de la relació estàs prou madur com per dir, anem a parlar de cèntims, carinyo?
1: Bueno, jo crec que ha de ser com natural, no?
2: Sí, natural. Sí,
1: o ho fas des de l'inici o la cosa me la pesa el taler.
2: Però això que deia abans la Marta, que sempre hi ha algú que s'emprenya perquè gastes molt quan compartim, això també, a mi, que jo em porto amb la meva dona, jo, per exemple, he dit que sóc garrepa, però ja sabeu que en el menjar no estalvio. Mm-hmm. Aleshores, jo dic, doncs un dia que em quedava els nens perquè ja tenien una cosa, i vaig amb els nens a fer una paella, la vam fer amb llamàntol i no sé què, i em va dir, t'has gastat 150 euros amb els nens? I jo, sí. Això...
1: Bueno, són els teus fills, eh, Paula? Els teus
2: clar,
1: fills.
2: Clar, que són petits, però ja han de gaudir de la gent amb tu.
1: A mi em sembla bé. Això és una cosa també, i torno al que deia l'Alba, és una qüestió de comunicació. Sí. Tu també saps quina parella tens. Sí. Jo, per exemple, que et gastis 150 euros amb els nens donant-li el llamàntol, approved. Per mi és endavant. 150 euros, una altra cosa, potser no.
0: Sempre i quan això... després a tu no et porti el Frankfurt a sopar.
1: Per favor.
0: El dia abans. Va,
1: 677-38-77-19. Sé que estan cremant ara mateix els whatsapps de la solució. També ens podeu trucar a 93-201-7474. Teniu alguna fórmula magistral per decidir com repartiu els quartos en el compte comú a la parella? 93-201-7474 o 677-38-77-19.
6: Mira, és curiós perquè acaba d'arribar un missatge del Christian que diu, des de que s'ha posat en marxa la solució, m'esteu ajudant molt en totes les facetes de la vida i en molts assumptes. Per
1: tant, Christian, gràcies.
6: Diguem-ne que el propòsit del programa s'ha complert. He de dir que entre els oients funciona la fórmula mixta. L'Eva, el Roger, el Lluís, la Berta, la Georgina, el Marc, la Montse, el Ramon... Tres comptes, dos d'individuals i una conjunta per les despeses. Això seria el marc general i ara mateix podria dir, si féssim percentatges, que el 70% pràcticament dels oients que escriuen aquí estan explicant això. La Laura, atenció, diu... Jo i la meva parella tenim 33 anys. Jo cobro en un mes el que la meva parella guanya en un any. I fa molts anys, per allò que dèiem de les generacions, que tenim els comptes corrents junts. I vaig decidir que no tenia cap sentit tenir els comptes separats perquè seria... com portar vides separades, parlant d'aquest concepte. I tots els diners i totes les despeses van a parar allà, al mateix compte conjunt.
0: Com ho has dit, això? Aquella, el que cobra en un mes, l'altre cobra en un any?
6: Ella cobra en un mes el que la meva parella cobra en un any.
1: Carai. I per tant, tot junt, perquè és un concepte també de solidaritat, no?
6: Efectivament.
0: O un cobra molt o l'altre cobra...
1: Sí, però jo, per exemple, a l'hora de decidir què posem o, no, què posem o què no posem en el compte comú, jo sempre dic que s'ha de fer... percentualment el que guanyes, o ja no tant el que guanyes, aleshores que hi dediques. Perquè si a mi el món decideix recompensar-me les meves 8 hores amb X diners i el meu senyor amb X diners multiplicat per 2, doncs ell ha de posar per 2, o al revés, no? Però també hi ha una altra variable que li preguntarem ara a la nostra experta. Què passa si un treballa 8 hores i l'altre 4? Com ho ponderem, això? Ara anem a la publicitat. Elisabet, i et demanarà la tornada. Fórmula, la fórmula per ser un repartiment equitatiu a l'hora de posar quartos al compte comú. Sí?
4: Perfecte.
1: Farem aquestes dues variables, diferent sou i diferents hores dedicades a la feina. Vale? Ara tornem.
7: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.

0: Els diners ens fan somriure, eh? Ja ens ho deia en Bruno Mars. Passen 6 minutets de 2:15 del migdia. Avui estem intentant treure l'aigua clara, decidir quina és la millor solució pel que fa a finances en parella. Hem de posar el mateix? No hem de posar el mateix en el compte comú? De moment hem arribat a un acord que sembla que l'opció majoritària dels oients de la solució és aquesta fórmula mixta, que és tenir dos comptes individuals i després un compte comú on hi posem diners per afrontar les despeses de la vida en comú que tenim. Ara, hem marxat a la publicitat i li hem dit a l'Elisabet Ruiz Dotras, que és la nostra doctora en finances i coach financera, que per cert la trobeu a Instagram, busqueu-la allà, Elisabet Ruiz Dotras.
1: Dotras.
0: Vale, faig tot ras i no, clar, és Dotras. Sí. És que no sé llegir, de veritat, de donar col·le. Dotras, d'acord. Elisabet Ruiz Dotras. Tot això, li hem dit, volem saber quina és la fórmula màgica per saber si un cobra més que l'altre, quan ha de posar cadascú, com ho podem ponderar això. I a més, si un treballa la meitat d'hores que l'altre, això també ho hem de ponderar. Com es fa això a nivell matemàtic? De seguida ens ho respons. Abans, però, Malcolm, què? Aixeques la mà, què vols dir?
2: No, jo vull dir que no sé si compartiré el compte corrent amb els germans Ribas, però els estimo, que són els que ens han portat aquesta coca.
0: El Sant Honoré.
2: No és que estan, no és que estigui és bona, és que està deliciosa, que és una cosa que em menjaria sis ara mateix.
3: Perquè, a més a més, la pasta de full podria estar estovada. I no ho està cruixent.
0: Mira que se l'han fotut.
3: Ens l'hem acabat sencera.
0: Ens n'han portat dos. I un he dit, deixem-lo a la redacció amb la gent del suplement i la gent d'ICAT, perquè això no s'ho acabaran aquests dos en directe.
3: Ho pengem a Instagram, el que ens ha menjat jo i el Malcolm, amb 30 minuts de programa.
2: Però el resum és, germans Ribas, us estimem.
0: El 677-38-77-19, sé que es rebenta el WhatsApp. Sí. Què diu en Fran?
4: Doncs mira, el Carlos ha volgut compartir la seva fórmula magistral, la que té amb la parella, i sobretot pel que dèiem de les generacions. Diu aquí el Carlos, un millennial de mitjans dels 80, per tant...
0: Com
4: doncs,
0: jo.
4: Efectivament, 40 i escaig. Diu, cobrem semblant amb la parella, potser jo una mica més, però atenció, nosaltres tenim 4 comptes.
0: Epa, ojo, Carlos.
4: Us explicaré com ho fem. Un de cadascun de privat, per tant, ja en tenim, ja en tenim dos. Un, on hi ha les despeses recurrents, i aquí posem el menjar, la llum o el telèfon mòbil, i en tenim un altre que l'anomenem d'estalvi, ja sigui per estalvi general o estalvi per a despeses que nosaltres considerem grans, com per exemple les vacances.
0: Això està molt bé.
4: Carlos.
0: Clar, perquè nosaltres, Carlos, mira, m'ho apunto, perquè nosaltres ho fem tot en el compte comú i aquell compte comú sempre acaba, pobret, escanyolit, que un dels dos ha de fer una transferència de pena,
4: aire,
0: perquè si no ens cobraran la llar d'infants i no podrem afrontar la despesa.
4: I afegeix una cosa al Carlos, que és el verb que feia servir fa una estona, que es diu tot ponderat perquè en quedi a cadascú al mateix a nivell individual.
0: Perquè abans l'Elisabet parlava d'un concepte que és tothom de tenir la mateixa capacitat d'estalvi. Ara sí, Elisabet, a veure, em volies dir abans de la fórmula màgica, un nou concepte, privacitat financera.
1: Exacte, que és una mica el que ha sortit abans, però jo penso que és molt recomanable, a part de si tenim, no tenim un compte conjunt, que al final hi ha unes despeses conjuntes i podem decidir fer-ho fàcil i passar-ho per un compte o fer-ho més complicat i anar passant números i anar quadrant i enviant diners amunt i avall.
0: Que has de fer aquelles com es diu, aquelles aplicacions de l'Split App i aquestes coses.
1: Sí, és una mica pesat, però hi ha gent que li se sent còmode així, per tant, ens sembla molt, molt bé igualment, però hi ha un tema que és que al final tothom ha de tenir una privacitat financera. Igual que quan surts amb els amics o amb les amigues, hi han coses que compartiràs amb la parella i hi han coses que no explicaràs perquè queda entre amics o entre amigues, amb els diners igual, hi ha una part de que tu decideixes com gastes els teus diners i l'altra parella no t'ha de jutjar per com tu els compres. Si tu et vols gastar els teus diners perquè vols comprar un bolso de 2.000 euros o vols fer-te un massatge cada setmana o qualsevol altre, o me'n vull anar a veure el Barça doncs, cada vegada que jugui i estar a primera fila, l'altra, la teva parella no t'ha de jutjar, perquè són els teus diners i tu decideixes què fas amb els teus diners. Per tant, hi ha d'haver-hi aquesta privacitat.
0: Privacitat financera.
3: El que passa és que això es parla una mica, no parlem una mica des del privilegi, perquè en el moment que hi ha dificultats econòmiques,
0: evidentment,
3: o que llavors aquesta privacitat salta una mica pels aires, perquè és com, ja no és perquè et compres una bossa de 2.000 euros, sinó com pot ser que hagis anat al súper a comprar els iogurts de 3 euros quan es podien comprar els de 80 cèntims. Llavors, clar...
1: Però això és un altre tema, perquè aquest ja no és el de privacitat financera, és tema de part conjunta, i això és un tema de relació amb els diners, i és un tema diferent. Estem parlant de quina és la teva personalitat financera i com et relaciones amb els diners. Per exemple, el Malcolm i la seva parella tenen una relació molt diferent. Un s'hi mira més i l'altre no. i això pot generar més o menys conflictes. Si es porten bé, no passa res. El problema és quan hi ha diferències molt grans, i llavors és quan genera aquest conflicte. També, evidentment, de quina és la restricció pressupostària, és a dir, quin és l'ingrés que hi ha en la família.
3: Amb quartos tot és més fàcil.
1: Sí, evidentment. Sí,
2: si tens diners, tot serà més fàcil. Si tens 2.000 euros i et gastes 2.000 euros en el bolso, potser tens un problema.
3: No, però el que diu la personalitat financera, Malcolm i la seva parella, si hi hagués un problema de diners, segurament seria conflictiu, perquè diria, ostres, Malcolm, mira't el preu dels iogurts, fill meu, que no arribem a final de mes, no?
1: Vas per aquí, oi? Sí, vaig per aquí. De dir, bueno, quan hi ha despeses conjuntes, els dos ens hem d'esforçar, que si els dos ens estem mirant els preus, que ho fem iguals. Perquè què passa moltes vegades? Jo em trobo en situacions de parella i això genera molt conflicte i tensiona a la relació de parella, de dir, escolta'm, jo camino 5 o 6 carrers per anar a comprar un gelat als nens el més barat possible que trobo, i tu el primer lloc que trobes que el pagues el doble de preu, no? Perquè no vols caminar. Doncs aquí hem d'arribar a un acord, de dir, hem de tenir un pressupost familiar.
3: D'acord.
1: Això passa per a l'inici, i així ens enllaço ja amb la pregunta que m'has fet, de necessitem un pressupost familiar. Quan ens podem gastar en cada cosa?
3: Ah, això no ho faig, jo tampoc.
1: Això suposa un treball inicial, però estalvia molts problemes. Per què? Perquè llavors estem parlant de si cobrem diferents sous i els dos volem tenir capacitat d'estalvi, el que hauríem de poder fer en una situació òptima és poder estalviar cada un de nosaltres un 20%
3: un 20%, apunteu.
1: És un òptim. Jo sempre dic que si estalviem el 10, si estalviem el 5, el 15, qualsevol percentatge està bé, sempre i quan sigui possible dins del nostre pressupost, tant individual com familiar.
3: Però sí, perquè la gent, perdoneu que faci aquí una defensa, la gent que viu a Barcelona i paga 300 milions d'euros de lloguer cada mes, m'imagino que la seva capacitat d'estalvi és menor que la gent que vivim, jo què sé, al Baix Llobregat, com és el meu cas, no?
1: Sí, però l'important és que hi hagi un hàbit. I lo important, que també enllaço amb un comentari que has fet, és que estigui amb una compte a part. Perquè si està en la mateixa compte que passem les despeses, al final no sabem què estem estalviant, ni quan hem estalviat, i estem perdent una mica el criteri aquest. Quan estalviem, si anem veient que la nostra compte d'estalvi també va pujant de diners, això també ens motiva i ens ajuda que realment siguem molt més constants.
2: I si tu saps segur 100%, com és el meu cas, que et tocarà la loteria, saps tot això, se'n va Norris o no?
1: Jo penso que d'il·lusió també se'n viu, i ja està bé, que ho penseu així.
4: In your face,
3: cada Nadal i cada està igual amb la loteria. No, però m'interessa això de l'estalvi, també a títol individual funciona, no? És a dir, tu proposes que jo, per exemple, del meu sou m'aparti un 20% del que em queda un cop col·laborat al compte comú, que me l'aparti a un altre compte, també a títol individual?
1: Mira, és al revés. Primer has d'estalviar i després passar amb el que et queda, per anar bé.
3: O sigui, vale? Primer ho trec.
1: Sí,
3: després,
1: perquè si estalviem el que ens queda, mai estalviem. Primer hem d'estalviar i després hem de viure amb el que ens queda. Però ens cal una bona planificació, és a dir, que hauríem de revisar quines despeses tenim al llarg de l'any, veure en què gastem els diners per trobar quin és el percentatge òptim que ens permet la nostra situació financera d'estalvi. Un cop tinguem aquest percentatge, ser constants i definir aquest hàbit. Això no vol dir que si un mes, perquè m'ha sorgit una despesa imprevista, jo no puc, doncs m'hagi de flagelar o hagi de patir. No, en general, he de tenir un bon hàbit, que és, primer, quan m'arriba la nòmina, estalvio el que jo puc estalviar i amb el que queda munto el pressupost de despeses bàsiques i de despeses personal / oci.
3: Interessantíssim, cosa que no fem la majoria dels que som a la taula. Jo us pregunto, un forat financer que teniu a la vostra vida, quin és? On se us en van més quartos, que dius, jo no ho havia pensat, i quan poses a sumar l'Excel dius, que què?
5: A veure si ho endevines.
3: X euro, tu en roba.
5: Sí. Així ho endevines.
3: Alba, tu també?
5: Jo anar a menjar fora.
3: Anar a menjar fora. Malcolm, tu també? Menjar fora, sí? Jo esmorzar els diners fora? Digues.
2: No, vull dir que jo tinc les despeses fixes, les tinc molt altes, vull dir que escoles, tal, no sé quins hi van.
3: No, clar.
2: I quan arriba un moment, quan... Jo faig al revés, primer pago el que necessito i després el que tenim, jo penso quant plaer tinc aquí. Jo el que penso sempre no és quan estalvio, sinó quan plaer em queda. Saps? Que cada mes, sí, aleshores
3: forma
2: ja...
3: Forma de bistec,
2: sí, eh? Sí, ja m'ho divideixo.
3: I tu, Fran, on tens el forat econòmic?
4: Oh, esport base.
3: Esport base. Sí, les samarretes, els tornejos...
4: També és una bona sangria, sí.
3: Va, la fórmula. Com hem de posar diners al compte comú si cobrem diferent?
1: Vale, si cobrem diferent, hauríem d'agafar i mirar quins percentatges cobra cada un, que cada un pugui estalviar entre el 15 i el 20 en funció d'una miqueta del...
3: Fem un exercici en veu alta? El podem fer o no?
1: Sí, deixa'm agafar la calculadora.
3: Agafa la calculadora. A veure, per exemple, jo què sé, la Marta i en Malcolm són parella, sí?
5: Perfecte.
3: Marta, posem que tu cobres, ara ets molt rica, val? Ingresses 5.000 euros al mes.
5: D'acord.
3: Val? I Malcolm
2: 500.
3: Bueno, s'escou aquest foc.
4: Amb el parell. Amb la Laura.
3: 1.000.
2: 1.000.
3: Val? Fem això.
2: Va.
3: I hipotèticament, sí? cada dia porto la canalla al col·le i cada dia la recullo jo.
0: Això ho farem després. Val. La Marta, 5.000 euros, en Malcolm en cobra 1.000. Però en Malcolm treballa 4 hores i la Marta en treballa 8. Com carai calculem això? Perquè, clar, jo veig...
1: M'ho has complicat molt, eh? Aquí m'has fet un exercici matemàtic.
0: El 8 i el 4, complicat. No? Perquè així d'entrada jo et diria, d'acord, la Marta ha de posar 5 vegades més que el Malcolm.
1: Exacte. Però aquí hi ha dos conceptes que m'estàs barrejant.
0: D'acord.
1: Per una banda és la reducció de jornada. Vale? El fet de que hi hagi una reducció de jornada vol dir que la família s'està estalviant uns diners. Una cosa és una reducció de jornada perquè no trobem feina i no està fent res, vale? Que aquí ho podríem agafar com una situació especial i podem veure quins acords arribem dins de la parella, si l'ajuda financerament, què és el que hauria de ser, perquè si hi ha amor, l'amor ha de ser en tots els camps, en el financer també.
3: Això surt tot per la porta del darrere, eh?
0: Però això em sembla interessant, perquè potser hi ha algú, crec que són els menys casos, però de dir, no, jo és que no vull treballar més hores, treballo 4 hores i després no em faig càrrec de coses de la llar. Aleshores, el que està treballant 8 hores també diu, ostres, és una mica injust, no?, aportar...
1: Sí, llavors, per això és un tema que s'ha d'arribar a un acord a la parella. Però per mi el principal problema és quan una de la parella, que normalment és la dona, redueix la jornada per la cura dels fills. I això vol dir que la família s'està estalviant molts diners. Però no només vol dir els diners que s'està estalviant en cangurs, en arreglar la casa, netejar la casa, etc. Sinó que, a més, això hi ha un perjudici per la dona, que és cotitza menys a la Seguretat Social, no fa carrera professional i el dia que jubili això té un impacte en la seva pensió de jubilació.
3: I que quan es vulgui incorporar una altra vegada haurà perdut carrerilla i llavors...
0: Exacte. I menys sou.
3: Menys sou i tindrà menys, esclar, categoria, menys tot.
1: Exacte.
3: I com ho subsanem, això?
1: Pues és complicat perquè, a més, en la nostra comunitat aquí no hi ha règim de separació de béns. A diferència de la resta de comunitats, què passa? Que tot és conjunt. Per això no se sent tant, potser, perquè a la resta del país tot és conjunt. I si l'altre fa carrera professional i fa diners i fa patrimoni...
3: També són teus.
1: Claro,
3: i quan et divorcies, et demanes la teva meitat.
1: Claro, meitat i meitat, però aquí no és així.
3: És que els catalans som mal fet, eh?
1: Clar, i aquí tenim el gran problema de dir, si ens separem, doncs si no estan les coses parlades i arreglades, si hi ha no hi ha un acord de divorci abans, doncs tenim un problema molt greu, perquè és que al final... pot trobar-se la dona que es queda sense res.
0: Jo he invertit tota la meva vida a tenir cura a casa. Per ende, tu has pogut tenir vida fora, perquè jo he tingut cura de casa. Posem home o dona, això m'és igual,
1: És igual.
0: Però tu t'has fet càrrec i has tingut una feina, no remunerada, però una feina. I qui l'ha tinguda o la té, els que m'esteu sentint, és una feinada. O sigui, jo prefereixo anar a treballar fora que anar a treballar dins a nivell de desgast.
3: I que, a més, és molt poc reconeguda. És esgotador, molt poc reconeguda. A més, la gent, fins ara fa molt poc, dèiem, és que han treballat a casa aquestes mares. No, no ha treballat mai. No, perdona, ha treballat a casa fent feines de la casa.
0: Mira, una mostra. Jo ho he descobert ara fa poc, el que és tenir cura d'una criatura. L'altre dia de Sant Jordi vaig acabar molt cansada, el que vulguis, i li vaig dir a la meva parella, em va dir, estàs molt cansada, i li vaig dir, res comparat amb hores de nen. Prefereixo 24 hores de feina amb adults que 6 hores de nen, perquè t'hi deixes la pell, perquè vols ser present i perquè és esgotador tenir cura de gent. Dit això.
1: Exacte. Dit això, doncs podem fer un càlcul econòmic de tot el que suposa aquest estalvi, però després hi ha d'haver-hi un càlcul econòmic, alguna estimació, i dependrà de cada situació, no puc donar una xifra perquè depèn de cada persona, de precisament a què està renunciant de la seva carrera professional, quin cost suposarà en la seva jubilació, i després hi hauria, jo recomano, un acord de divorci. De dir, i si ens divorciem, si ens separem, doncs jo vull una part dels diners que tu puguis guanyar, o els poses en un compte conjunt i, per tant, en el dia que ens divorciem, aquí hi ha la meitat que és meva, o si tot queda en el teu compte privat i tu vas comprant immobles, el teu nom i prou, hi ha d'haver-hi algun document que també em doni dret a participar d'això, perquè l'altre ha pogut fer carrera gràcies a que algú ha estat cuidant de la família, s'ha estat ocupant de la família.
0: Això és la invisibilització de tota la vida que deia la Marta, eh? Perquè aquell senyor és advocat, era metge, sí, però per què? Perquè hi havia una senyora a casa que podia sustentar tota la resta, eh? I això t'ho recomanes? Jo ara, per exemple, casada i feliç, no penso divorciar-me, almenys ara, i crec que moltes parelles ens estaran escoltant i diuen, no, la meva situació és aquesta. Recomanes anar a una assessora financera com ara tu, a una doctora en finances, coach financera, perquè ens faci... Estan junts i estan bé, eh? Un acord de divorci.
1: L'acord de divorci l'ha de fer un advocat.
3: D'acord.
1: Vale? Perquè és un tema legal i l'hauria de fer un advocat. El que sí que recomano és passar per una coach financera quan hi ha conflictes en la relació amb els diners, quan hi ha criteris, quan ens tensionem molt o quan no sabem, doncs un, per exemple, pensa que al fill se li ha de donar una paga i l'altre no. Quan comencem a tenir conflictes amb els temes de diners, perquè igual que en l'educació podem tenir criteris diferents, doncs en la manera de gestionar i de relacionar-nos amb els diners podem tenir conflictes i això tensiona la parella, és un bon moment de veure algú extern que ens pugui orientar, que ens pugui ajudar a arribar a un acord en aquesta gestió dels diners perquè no suposi un problema.
3: Uh-huh. I un acord de divorci, ara estic pensant, tu, hi ha molta gent que el fa sense tenir previst divorciar-se, de dir, com un acord prematrimonial, no?
1: No és sovint aquí. No és sovint, no acostuma a ser-hi, perquè el que interpreta l'altre és, ah, però que t'estàs casant a mi i ja, ja et vols divorciar. Quan, en canvi, als Estats Units, això és el més habitual,
3: no?
1: És molt normal. En el nostre país ens costa. Per què? Perquè la resta de comunitats, el que hi ha, no hi ha règim de separació de béns. Uh-huh. És tot el meu és teu i tot el teu és meu.
3: Per tant, tu has treballat per la família i després rebràs una retribució en funció del que ha fet un i l'altre de la parella, no? Els dos
1: exacte.
3: Han treballat de maneres diferents.
1: Exacte, i perquè també anys enrere, i sense tirar massa enrere, la dona no treballava i no tenia tampoc possibilitat de divorciar-se. Uh-huh. Amb la qual el fet aquest de que l'home i la dona treballen, incorporació de la dona al mercat laboral, si hi ha la separació de béns, doncs és un tema bastant nou. Uh-huh. I, per tant, el fet de tenir un acord de divorci previ al casament o a una relació de parella, doncs que sigui una parella de fet, és molt nou i costa molt encara.
3: Tema cultural, eh?
1: Sí.
3: Va, perdona, digues.
2: No, tiene una duda, jo tinc un cosí que aquest exercici que ha fet la Alessandra Carot, directora de la Solució.
3: Cada dia a la una del migdia passa-ho quan et truquin.
2: Que aquestes diferències entre la Marta, que guanyava molta pasta, i jo, pobret, que estava de mileurista, jo tinc un cosí que això està multiplicat per molt. Vull dir, ell guanya moltíssima pasta i ja té un sou normal.
3: D'acord.
2: I aleshores van haver de parlar perquè no, eren vides diferents. Vull dir, que si algú està guanyant...
3: Clar, això és un altre.
2: 30.000 euros al mes i un altre està guanyant 2.500, vull dir, no farem mai més. I ell van arribar a un acord de dir, ell va dir, en quina quantitat jo estic tranquil i la resta ho poso a un compte comú. Uh-huh. Una cosa estalvi, la primera estalvi, uh-huh. I després dir, en quina quantitat mensual jo puc fer la meva vida i no sé què, i la resta ho posar en un fons comú, un compte comú, que podien gastar els dos. Uh-huh. En la qual cosa es va equilibrar, perquè si no, sembla que tu estàs sempre darrere de la vida d'una altra persona que té un nivell més alt que el teu.
3: Clar, que també suposo que has d'arribar a acords de dir, val, quina vida vivim?
2: Clar,
3: la dels 25.000 al mes o la dels 1.500 al mes? A veure, estem posant supòsits que jo no conec a ningú, així.
2: No, però un futbolista, per exemple, vull dir que un esportista o un actor de cinema que guanya molta pasta, això passa.
3: Sí. En quin moment et planteges que pots plantejar això amb una parella? O sigui, és que jo potser soc molt pessimista amb el tema de parelles, però en quin moment, a partir de l'any, ja creus que ja funciona? A partir del 2?
6: Quan portes 50 sopars al celler de Can Roca, potser, si cobres 1.500 euros, potser és a dir, escolta, estic vivint una vida que jo no em puc permetre sola.
3: De la mateixa manera que costa imaginar o plantejar tenir un fill amb una persona, no? Que dius, hosti, en quin moment estàs bé com per... Doncs també no? Se'm fa estrany pensar en quin moment dius...
6: Posar-ho sobre la taula.
3: Tu quan cobres? Això? És que jo, per exemple, ara, en el meu cas personal, crec que ho vaig descobrir fa 3 o 4 anys i em portem 20 de dir...
6: De veritat?
3: Però quan... Bueno, perquè, no ho sé, no ho preguntes quan cobres...
2: Com que pagava ell la llum.
3: No, però escolta, la llum és no de menys que pagava la
6: clar,
3: meva.
6: Clar, perquè no heu fet hipoteca junts vosaltres.
3: Clar, clar, perquè ens hem conegut amb la seva hipoteca. Cadascú,
6: ja
3: a veure si es pensaran aquí que estic jo de milionària.
6: Quan
3: no?
6: Has de fer una hipoteca, saps estar la ratlla dels calçotets.
3: El tema és que quan ens vam conèixer, cadascú ja tenia la seva hipoteca. I cadascú tenia els seus deutes i les seves factures per pagar. Però com que les relacions van al dia a dia i no saps... Sí que han passat de cop... Ui, han passat 20 anys. Però, no, en quin moment et planteges... Però tu quan cobres?
1: És que jo penso que al final els diners no ha de ser un tema tabú. I és el que hem d'anar normalitzant.
3: I les catalanes ens costa molt parlar
1: exacte,
3: de diners.
1: Llavors, no és tant una pregunta, i tu quan cobres? Sinó que al final el tema dels diners s'ha d'anar integrant i mica en mica ha d'anar sortint. Perquè ja hi hauran aquestes discrepàncies.
3: Clar, això als Estats Units ho fan, eh?
2: Als Estats Units t'ho pregunten,
3: sí.
2: I quan fas?
3: Sí,
2: i dic,
3: sí, això és habitual,
2: però en canvi, tu preguntes si tens nòvio o nòvia, i és una cosa molt lletja. Cada cultura té les seves coses, no?
3: El 677 38 77 19 avui se'n farà
6: curt el programa, només queden 5 minuts i m'interessa moltíssim saber què esteu dient a l'altra banda, la gent de La Solució. Per cert, si voleu formar part del Club de La Solució, aquest club en exclusiva que avui han vingut companys i Cat a dir-nos, jo vull formar part d'aquest club, eh? Home. Ja hi són, l'Eudal i la Gala, ja hi són.
4: És que és exclusiu.
6: Ens escriviu un WhatsApp al 677-38-77-19, us retornem un enllaç, només ens heu de posar vull formar part del Club de La Solució i us donem accés directe a aquest club amb continguts exclusius, de veritat exclusius, perquè això no es comparteix a xarxes, eh?
7: Això és molt exclusiu. Avui hi ha un vídeo tan divertit, amb uns zooms a la Elisenda Carot.
6: Perquè t'ha fet gràcia a tu, Alba.
7: Amb la seva nova tasseta.
6: Que tinc una tassa nova que m'ha regalat l'Alba, que és preciosa, i la podeu descobrir en el Club de La Solució. Sí. Va, què ens diuen al WhatsApp, Fran?
4: En el vídeo veureu el buit, no només físic, sinó emocional, que també deixa l'Alba. El Raimon diu, tinc 51 anys. Nosaltres el que fem és, tenim dos comptes separats i en tenim un de comú, on hi posem el 60% del sou en aquest compte conjunt. Normalment no ens hi arriba i fem derrames de tant en tant, però hi posem sempre el mateix. L'Esther té una pregunta, atenció, per l'Elisabet. I si tenim un compte conjunt, disculpeu, i un dels membres de la parella rep uns diners d'una herència, què hem de fer en aquest cas? Tenen un compte conjunt i un dels dos rep uns diners d'una herència. Mm. Què hem de fer?
1: Bueno, aquí és un tema molt delicat.
4: Aquí em costa, per això ho pregunta l'Esther.
1: Sí, aquí em costa molt respondre. Perquè, clar, formen part només d'una de les persones de la parella. És una herència d'ella. Llavors, si aquesta persona ho vol compartir amb l'altra, pues és decisió de l'altra.
6: Jo aquí, d'entrada, per defecte, crec que és teu o seu.
1: Exacte. Una altra cosa que després ho vulguis compartir.
6: Però
1: no hi ha un esforç d'hores de treball.
6: Correcte. I és la voluntat d'una persona, un avi, àvia, qui sigui, que t'ho ha volgut deixar a tu.
1: Exacte.
6: Després que tu a l'ús de fruit d'aquells diners potser sí que el vols compartir, però així d'entrada hauria de ser teu.
1: Exacte. No? Jo el que no acabo de veure molt clar, o que no comparteixo tant, és que tu rebis una herència i decideixis cancel·lar la hipoteca d'una vivenda que està en nom dels dos. Mm. Que jo m'he trobat en situacions d'aquest tipus.
6: Després passa el que passa.
1: Clar, perquè després passa el que passa. Estàs donant la meitat d'aquesta herència. L'estàs regalant.
6: A tot això, una de les grans preguntes que avui hem sobrevolat La Solució és què passa quan un cobra més que l'altre.
7: Mira, vam sortir al carrer amb la Libia i això ho vam preguntar i torna a passar el mateix que amb l'altra pregunta. La mirada és generacional. Oh! Joves, una idea, gent gran, una altra.
8: I si un cobra més que l'altre, què passa?
9: Crec que tot s'ha de parlar i crec que ha d'estar compensat l'aporte que fa una persona i el que fa l'altra, perquè potser una persona cobra més però està menys a casa.
10: Jo crec que depèn de la parella i al final com està estructurada, no?
11: A mi hijo le digo que tengan cuentas separadas, ¿eh? Porque ahora no duráis tanto en pareja, mejor cada uno tenga una cuenta en común y luego cada uno su cuenta.
12: Tot es pot parlar quan aporta cadascun en funció del que guanya.
6: Doncs fixeu-vos, hem acordat avui dos coses generacionals, el tema de la compta o els comptes mixtes, i també el que aporta cadascú en aquests comptes, hem vist que era una cosa generacional. Així d'entrada, jo us diria, heu discutit de pasta amb les vostres parelles?
3: Home, i tant. Jo sóc una malgastadora, ja us ho he dit. Sí, perquè jo gasto molt i gasto a vegades amb coses que no es necessiten i tot i que a ell no li afecti, no, perquè ho tenim separat, és com...
6: Hi ha un judici, eh? Exacte. Allà.
3: Sí.
2: Jo intento mai, vull dir, per exemple, si la meva dona compra molta roba de pàdel o molt... Sí, jo penso, potser això no necessitem, però mai diria res.
6: Potser ho penso per dintre, no?
3: Per què?
6: Elisabet Ruiz d'Otras, t'agraeixo moltíssim avui que ens hagis dedicat tota aquesta solució. Et farem tornar, perquè m'han interessat moltes coses que ha dit l'Elisabet. Tots els conceptes que ha deixat caure l'Elisabet. És doctora en finances, coach financera. Ens sentim aviat. I, Fran Domènech, tornem dilluns,
4: Que tinguis un bon cap de setmana. Què parlem dilluns?
6: Dilluns, consultoria sobre la renda. Tindrem en David Bertrina aquí amb nosaltres i resoldrà tots els vostres dubtes respecte a com hem de fer la renda. Apunteu ja i aneu demanant tant al telèfon de directe. Marta Malcom, ens sentim divendres que ve.
3: Divendres que ve amb aquest tema que no sabem. No?
6: Mira,
3: que
6: el tema és,
3: a veure,
6: no et pots morir sense... I em portareu quatre experiències que voleu que la gent provi al llarg de la seva vida.
2: M'encanta.
6: Tot això divendres. Nosaltres posem punt i final a La Solució d'avui. Tornarem dilluns. I avui no tancaré jo, el programa. Avui el tancarà l'Alba Serrano amb la nostra frase clau, perquè tornem dilluns quan, Alba?
7: Fins que se'ns acabin les respostes. Cada dia a la una buscarem La Solució.
13: Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que
14: me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera agua mineral.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
2: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
1: La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, i el secretari general de professors de secundària, Ignasi Fernández, feien aquesta valoració del preacord.
3: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això seran 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, doncs, hem fet aquest pas que pensem que és important.
4: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
1: Més notícies. La reunió de Donald Trump amb el seu equip de seguretat per abordar la situació a l'Iran ha acabat sense cap acord concret. El president nord-americà havia avançat que la trobada serviria per prendre una decisió definitiva sobre un preacord amb Teheran per avançar cap a la fi de la guerra. La reunió s'ha allargat 2 hores i finalment no hi ha hagut conclusions. Entre les condicions que Trump considera indispensables hi ha la reobertura de l'estret d'Hormuz sense restriccions i que l'Iran lliuri l'urani enriquit. Teheran, però, manté que el preacord encara no està tancat. En una roda de premsa, el cap del Pentàgon, Pete Hegseth, ha advertit que els Estats Units estan plenament capacitats per reprendre les operacions militars si és necessari. L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia com a responsable de l'explosió d'un dron en un edifici residencial d'una ciutat de Romania, prop de la frontera amb Ucraïna. Mark Rutte diu que defensarà cada centímetre del territori aliat, però de moment no pren mesures contra Moscou. Vladimir Putin qüestiona que el dron de l'incident fos rus. Aquesta matinada els Estats Units han tornat a atacar una llanxa que suposadament traficava amb drogues al Pacífic. En l'atac han mort els 3 tripulants de l'embarcació. La llanxa navegava per aigües internacionals del Pacífic prop de Colòmbia. Aquest és el tercer atac d'aquest tipus aquesta setmana i han provocat almenys 6 morts segons les forces nord-americanes. El govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques en els propers 10 anys per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. La Comissió Europea ha donat llum verda a la proposta espanyola que preveu que el gestor de la xarxa de transport remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una apagada. Brussel·les ha posat com a condició que les ajudes no suposin una pujada dels preus i que no serveixin per donar avantatges indeguts a alguns operadors. El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i el MACBA són les seus de Montllibre, el festival literari per a nens i joves que s'allargarà tot el cap de setmana. Aquest any explora la capacitat dels nens de transformar realitats i convertir espais quotidians en mons de ficció. L'exposició central proposa un recorregut immersiu per 6 espais transitables inspirats en clàssics de la literatura infantil. L'ha dissenyat l'estudi gallec Fabulatorio, com explica Ana Juan, una de les comissàries.
5: Fabulatorio el que ha fet és extreure les pàgines del llibre i tridimensionalitzar-les. I llavors podrem entrar a l'habitació de Bona nit lluna de Margaret Weiss Brown, podrem entrar a la illa de Klassen, podrem entrar a l'espai exterior d'Astro, de Manuel Marsol, etc etc.
1: Esports, el Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'ha presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons avança Catalunya Ràdio, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès. Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga ACB de bàsquet, Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, Manresa 94, Madrid 87 i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. El Barça de futbol sala ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. El primer enfrontament de quarta final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1.
0: Fins aquí les notícies.
6: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
7: Joan Capri va ser un dels actors còmics catalans més populars i importants del segle XX, que va aconseguir fer riure tot un país en els temps grisos de la postguerra i de la dictadura. Ell aconseguia connectar amb la gent d'una manera especial, perquè se sentia reflectida en aquell barceloní de classe mitjana una mica amargat. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
6: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
8: Trescents grams de paraules.
9: Mig litre d'actitud.
8: Una cullerada de silenci.
9: Dos reflexos de llum.
8: 5 quilos de cadira.
9: I si convé, 150 grams d'ulleres.
8: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
6: Ciutat Maragda. Amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
10: Contes, novel·les, poemes, cançons...
6: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia. Amb David Guzmán.

0: A la nostra convidada d'avui, el seu pare li llegia poemes de ben petita, no contes de nens, sinó poemes d'adults. Així li va entrar el verí de la rima i el ritme des de jove. Quan la sentim parlar, se'ns oblida que va néixer a Rússia i que hi va viure fins pràcticament als 17 anys. Allà, atenció, va viure a l'entrecreuament de l'Avinguda dels Pintors i el Boulevard Poètic. Estava escrit al totxo que seria artista. Envoltada de llibres i nascuda en una família plena d'eminències, estava destinada a ser més llesta que la fam. Parlem de Xènia Diaconova, poeta, traductora, crítica literària, editora, professora d'escriptura, que avui ens acompanya.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: He estat tota la tarda assajant davant del mirall. Dobre Pajalabat? Ho he dit bé o ho podria dir millor, oi?
2: Bueno, molt bé, molt bé, molt bé. Fantàstic.
0: Que és una mica benvinguda,
2: sí,
0: benvinguda.
2: Sí, sí.
0: Digue-ho tu, que ho diràs millor.
2: Dobre Pajalabat.
0: Bé, és bastant diferent, però està bé. Xènia Diaconova, moltíssimes gràcies per venir a Les Dones i els Dies.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Escolta'm, això que dèiem, tu vas néixer en l'entrecreuament de l'Avinguda dels Pintors i el Boulevard Poètic. És que ja estaves predestinada, tu creus, a dedicar-te a les lletres?
2: Bueno, jo crec que en realitat, això ho explico una mica al meu llibre del conte a l'alfabet, no? que a la Rússia soviètica hi havia aquesta mania de fer carrers amb noms temàtics, no? Barris temàtics, això. El carrer dels compositors, el carrer dels artistes, el boulevard poètic, i que això en realitat més aviat fa pensar en una cosa de molt mal gust, no? Almenys el boulevard poètic no tenia res de poètic, ni de boulevard tampoc, era un carrer més aviat estret i brut i bueno, en fi, que no podia inspirar ningú, bueno, potser algun poeta molt brut, sí.
0: Però vaja, sempre està bé, com a mínim com a credencials. Escolta, que jo vaig néixer pràcticament al Boulevard Poètic. M'ho mereixia tot això, que tota aquesta vida que he tingut.
2: Bé, no ho sé, el cas és que ara ja des de l'any 21 que no vaig a Sant Petersburg i llavors tot el que aleshores em semblava, bueno, com aquests suburbis on em vaig criar, que són uns suburbis bastant avorrits, grisos, tristos de la ciutat, doncs ara quan hi penso m'agafa una certa nostàlgia i els mitifico una mica.
0: T'anava a dir, nostàlgia és una paraula, no sé quina és exactament la paraula en rus, però sí que teniu fama de ser un país amb certa nostàlgia, i no sé si la definiu d'aquesta manera, però m'agradaria una mica que em parlessis d'això, d'aquesta nostàlgia russa, o que potser nosaltres ens l'hem pintada a l'oli, eh? Perquè crec que tenim molta literatura feta de com ens imaginem que són els russos.
2: Sí, a mi em costa generalitzar realment, eh? No et sabria ben bé dir gran cosa sobre l'ànima russa, sobre l'ensaladia russa, sí. Però, no sé, suposo que hi ha, bueno, molta gent diversa a Rússia com a tot arreu, no? Et puc parlar de mi, això sí.
0: Sí, de tu, i que em parlis de tu, de fet.
2: Sí, aviam, clar, ja et dic, jo ara mateix, des de fa, bueno, sí, des de fa ja 5 anys que no vaig a Rússia, quan abans hi anava sempre a l'estiu i a vegades també a la primavera, a veure la família i els amics, i llavors quan ho tenia fàcil perquè hi havia vols directes, doncs ho donava per fet, que ho feia cada any, i em semblava normal també viure una mica entre dos països. Quan anava allà m'impregnava de la llengua russa, aprenia les paraules de l'argot juvenil noves que desconeixia, em posava una mica al dia també dels llibres que havien sortit, i em semblava normalíssim poder-ho fer. I ara que no ho puc fer, bueno, clar, puc estar en contacte, òbviament, amb els meus amics i amb la meva família, però a distància, i no és el mateix. Llavors ara, això, moltes llibreries, per exemple, que no vaig arribar a entrar-hi a Sant Petersburg pensant, bueno, ja tindré ocasió, ja arribarà el moment, quan tingui més temps, doncs ara penso, ostres, ja hauria d'haver entrat els llibres que podria haver comprat allà, i ara vés a saber quan hi tornaré.
0: A mi hi ha una cosa que em va cridar molt de Sant Petersburg, que tu potser ho trobes molt normal, però que hi havia molts com garatjos amb llibres a terra, que venien d'una manera absolutament com, és a dir, llibres de segona mà llançats a terra. I jo pensava, com ha de ser Rússia que obren un un petit garatx de casa i tenen els llibres allà a terra. O sigui, quina abundància de literatura.
2: Bueno, clar, suposo que estem parlant d'aquella petita part de la societat russa que llegeix, que no deixa de ser una part molt minoritària, en realitat, de la societat, no? Llavors, sí, suposo que hi ha moltes dins d'aquesta petita part de la societat que llegeix, doncs ens podem trobar això, llibres, famílies amb molts llibres, però vaja, no sé, també era molt, molt normal, per exemple, a l'època soviètica, la gent se subscrivia a les obres completes d'un escriptor. Per exemple, les obres completes de Dickens, que ocupen molts volums, a casa meva hi eren, traduïdes al rus, i recordo haver llegit en algun lloc sobre un gran dramaturg rus, que cito també el conte de l'alfabet, que es deia Yevgeny Schwartz, que va caure malalt ja cap al final de la seva vida i va dir, bueno, ara m'he subscrit a l'obra completa de Dickens i em pregunto fins a quin volum aguantaré. I pobre, va morir quan encara no havia acabat el volum 3.
0: Però llavors vol dir que us agrada col·leccionar llibres, però a casa teva en llegíeu molts. De fet, ho expliques que tenies uns avis que tenien una biblioteca babèlica.
2: Absolutament, sí, sí. Bueno, mira, jo he tingut sort, que sí que he nascut en una família on sempre hi ha hagut molts llibres i gent molt lectora, i jo tenia molta enveja dels adults que llegien tant i podien llegir en llengües diferents, i jo, clar, no volia ser pitjor, per això en algun moment, bueno, sempre explico aquesta anècdota de la meva àvia que és meravellosa, quan ella em deia, bueno, aquí baix en aquesta prestatgeria tens els llibres que podràs entendre d'aquí a 5 anys, aquí una mica més amunt els que podràs entendre d'aquí a 10 anys, i els que estan allà dalt els que trigaràs 20 anys a entendre.
0: A mi I tu vas anar directe pels de tercer pis, oi?
2: Òbviament, sí, sí. O sigui, em vaig esperar un moment que ningú em vigilava i em vaig enfilar una escala i vaig anar als de dalt del tot, perquè, ostres, esperar-me 20 anys per entendre uns llibres meravellosos em semblava imperdonable.
0: Entre aquesta tercera pila et vas trobar la Lolita de Nabokov.
2: Bueno, no sé si hi era, però el cas és que sí, era un llibre que vaig llegir d'adolescent i que ara m'agradaria tornar-lo a llegir. Però en aquell moment em va semblar enlluernador i meravellós. El vaig llegir en rus, però crec que l'hauria de tornar a llegir en anglès, que és la llengua en què va ser escrita.
0: Doncs escolta, el que sí que de moment tenim és la Xènia Diaconova en aquest estudi i totes les seves cançons, que t'he de dir que si hi hagués un premi de cançons curioses i diferents, el guanyaves tu. Seguríssim, dels 6 anys que fa que fem aquest programa.

0: Ens ha fet una llista, com sempre, ja sabeu que és divendres, passa una mica més d'un quart d'hora, d'un quart de 10 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio sentint les dones i els dies, i la Xenia Diaconova ens ha triat unes cançons i ens ha triat aquesta balalaica, balalaica, que jo crec que aquesta frase, jo crec que no sabem ni què volia dir, però fa molts anys la sentíem molt, això, la balalaica. Explica'ns quina és la història darrere d'aquesta cançó.
1: Bé, per començar, és una cançó en llengua yiddish, no? Que és la llengua dels jueus d'Europa de l'Est, no? I que és una llengua actualment, podríem dir, més morta que viva. Bueno, viva a nivell de parlants, però literàriament més aviat morta. Tot i que en el seu moment era una llengua, bueno, existent, no?, literàriament. Per exemple, Isaac Bashevis Singer, un dels meus escriptors de capçalera, escrivia en yiddish. Llavors, a mi sempre m'ha interessat aquesta llengua, tot i que no la conec, no la parlo, però m'agrada molt escoltar cançons en yiddish, perquè una part de la meva família, la part materna, sobretot, és jueva, descendència jueva, és a dir, ètnicament jueva, sense que això vol dir...
0: Que és aquesta àvia que va anar un dia al metge, a l'oftalmòleg, i li va dir, tu saps que Putin és jueu?
1: Sí, sí, són històries d'antisemitismes quotidians que encara existeixen a Rússia, ara potser van a menys, però en l'època soviètica hi eren. Llavors aquesta cançó que he triat, Tumba la laica, interpretada per les germanes Barry, que eren unes cantants meravelloses, com podeu intuir sentint aquestes veus greus tan sensuals, és una cançó en yiddish, una llengua que m'interessa per raons familiars i culturals, i que tinc entès que explica la història d'un noi que vol casar-se, no sap ben bé amb qui casar-se, llavors li fa unes preguntes a una noia a la qual pretén, i li fa unes preguntes que són com unes endevinalles. Li pregunta, noia, què pot créixer sense pluja? Què pot cremar i no acabar de cremar mai? Quina cosa pot enyorar i plorar sense llàgrimes? Llavors la resposta és una pedra, un amor, un cor. Però bueno, explicat així potser queda molt banal, però la cançó és preciosa.
0: Escolta, ara m'he quedat parada. Vol dir que tu també entens el yiddish?
1: No. Ah. Jo aquesta cançó... Hi havia una època que jo intentava tocar una mica la guitarra i aquesta cançó vaig intentar cantar-la i acompanyar-la amb la guitarra. Llavors vaig buscar el significat de la lletra que em va explicar el meu pare, que coneixia molt bé aquesta cançó.
0: La cosa és que tu em parles uns quants idiomes, perquè et dediques a traduir també, eh?
1: Bueno, tradueixo també a vegades de llengües que no sé. Així vaig més ràpid.
0: D'acord. Però què, vol dir que t'ho inventes o què?
1: Sí, bueno, quan tradueixes poesia, a vegades està bé. És saludable tenir un grau de...
0: D'invenció.
1: De desvergonyiment, sí.
0: Escolta, ara estàs a l'últim llibre que has escrit, és en prosa i en català, que és aquest El conte de l'alfabet, del que estem parlant algunes coses, i... Clar, jo em pregunto, tu has publicat sobretot en rus, però clar, ara ja comences a escriure en català, ja fa temps. Què significa això? Perquè clar, tu vas venir aquí amb 17 anys. M'imagino que fa certa impressió, cert vertigen. Però al mateix temps tens un nivell fantàstic, meravellós de català.
1: Moltes gràcies. Bé, el cas és que ja, això, he publicat dos llibres de poemes en català, dos reculls de poemes, un recull d'articles i un llibre a cavall entre...

0: Tinc una meravellosa àvia russa, però no tinc cap àvia catalana que pugui certificar l'autenticitat del meu català. Llavors, em vejo molt les àvies catalanes dels meus amics. Però, vaja, no sé, també el cas és que, com que ja fa anys que no vaig a Rússia, em sentiria també falsa escrivint en rus, perquè és una llengua que és la meva llengua materna, però no la sento cada dia al carrer.
1: Clar, és una relació curiosa aquesta, perquè m'imagino que la infància té a veure amb el rus, i hi ha com aquesta nostàlgia, i la llengua de la vida adulta és el català.
0: Sí. No, bueno, clar, jo segueixo fent servir el rus constantment, no?, i mantinc moltes amistats russes i llegeixo en rus tota l'estona, per tant, el rus continua sent...
1: Però penses en català o en Rússia?
0: Depèn molt de la situació, no? I en els meus somnis també hi ha una barreja terrible de llengües.
1: Sí?
0: Sí.
1: M'encanta.
0: No, molt sovint penso això, jo què sé, somio amb la meva àvia russa, llavors somio que li parlo en català i no m'entén, coses d'aquestes.
1: Somnis de traductora.

0: No és l'osset Misha, però és el petit mamut. Escolta, explica'm aquesta cançó. Això és infància pura, no?
1: Sí, sí, total. Mira, aquesta cançó, que és una mica cursa i una mica embafadora, però és tan commovedora. És un petit mamut, ve d'uns dibuixos animats, de l'any 83. Abans, quan hem parlat de la tumba, la Laica, les germanes Barri, jo volia dir també que són de l'any 65. Jo crec que és important saber els anys, no? Llavors, això, en canvi, aquí ara hem fet un salt, del 65 al 83. Són uns dibuixos animats que a mi m'agradava molt de petita i que ara he recuperat perquè tinc un fill i llavors també començo a reveure els dibuixos de quan era petita. I aquest encara m'agrada ara que abans, que és la història d'un petit mamut que de cop i volta es desperta i resulta que tots els mamuts han mort i ell, bueno, s'han extingit. I ell és l'únic que s'ha salvat, però clar, no entén què ha passat i busca la seva mare. I al final li troben una mare que és una elefanta. Clar, ell no sap ben bé, no entén el que ha passat, però es queda amb la notícia bona, que li han trobat la mare.
0: I això ho cantaves de petita, que era una cançó que veies a la televisió?
1: Sí, jo veia, aquests dibuixos els havia vist alguna vegada a la televisió i em sona haver vist també algun programa sobre orfenats, que em va impressionar molt en el seu moment, perquè, clar, t'adones que... Clar, jo vaig tenir la sort de tenir pare, mare, avis, tothom que m'estimava molt i que em continua estimant, òbviament, i, en canvi, clar, a l'URSS, al país on jo vaig néixer...
0: Fem una parada i fonda amb això que dius, sí. Perquè, clar, tothom en sent des de Catalunya i diu, tenia un pare, una àvia, una mare, tothom que m'estimava, vaig tenir una sort, perquè tu, per exemple, expliques que quan anaves a l'escola, la majoria dels seus companys eren fills de mares soles.
1: Sí.
0: I això era l'habitual a Rússia.
1: Bueno, a la URSS d'aquell moment, que estem parlant de finals de la URSS i principis de no se sap ben bé què, però de la post-URSS, no? Llavors, clar, per això hi havia, era una societat convulsa, desestructurada, un moment de crisi a la societat quan, clar, hi havia moltes parelles que trencaven, moltes famílies que no aguantaven la pressió social o la misèria, no?, en què havien caigut molts. Llavors, clar, hi havia moltes situacions difícils a les famílies i això recordo haver vist aquell programa sobre orfenats i haver pensat, ostres, hi ha nens que es passen tota la infància en un lloc així esperant que arribi la seva mare o el seu pare. Llavors, després vaig saber que aquesta cançó del petit mamut és com una mena d'himne no oficial dels orfenats russos, que encara ho era a l'època soviètica i encara continua sent-ho. Llavors, encara fa més mal aquesta cançó, no?, aquest petit mamut que pensa que ha trobat la mare, però en realitat és una mare adoptiva, però és igual, l'important és que ha trobat la mare.
0: Clar, tu eres filla única amb una família de persones, jo diria que excepcionals, perquè hi ha científics, filòlegs, biòlegues, matemàtics, o sigui, no era una mica de pressió això per a una nena petita? Perquè, clar, aquí no podies fallar, havies de ser un monstre, una intel·ligència preclara. O és tothom així a Rússia?
1: No, home, no. Llavors, no sé què passaria. No, aviam, jo no ho vivia com una cosa dolenta ni estressant, no sé, per mi era perfectament normal, no sé, la meva mare era mestra de piano, llavors venien...

0: a les seves alumnes a casa a tocar el piano, a cantar, que cantaven unes cançons russes, les romances del 19, romàntiques, molt boniques, i jo estava encantada de sentir això, o sigui, em vaig criar escoltant aquesta música clàssica.
1: Has escoltat molta música, eh? De fet, et vaig sentir una vegada que deies que havies descobert la música pop quan vas arribar a Espanya.
0: Exacte. Sí, sí, la veritat és que jo vivia en la meva bombolla de música clàssica, bueno, i encara ara continuo pensant que, bueno, la música clàssica i el jazz, per mi, són les músiques serioses, diguéssim. Tot l'altre està bé, però és prescindible.
1: D'acord.
0: Per mi, vaja, per mi. Però, bueno, en fi, que sí, que és veritat que no era gaire conscient de les altres músiques, no? El flamenc també és una cosa molt important, però, clar, també en això hi vaig arribar molt tard.
1: Clar, o sigui, totes les dones de la teva família, a més, amb carrera universitària, pràcticament, menys la teva mare, per alguns motius, però en general, és a dir, clar, estaves acompanyada també d'unes dones que, a més, expliques que la teva àvia era una mica com si fos algú de la KGB, perquè et controlava totes les hores del dia perquè tu estudiessis, perquè fessis els deures i tot. Explica'ns això.
0: Bueno, això de la KGB, pobreta, és una broma. Sí. No, però, bueno, sí, és cert que, aviam, a l'URSS hi havia aquesta idea, no?, que les dones també, els homes i les dones havien de contribuir al benestar de l'Estat, que havia de ser un Estat productiu, no?, que produís constantment. I llavors sí que hi havia moltes dones que es dedicaven només a la vida familiar, o a portar la casa, però era perfectament normal que les dones estudiessin i treballessin. Vull dir, estava ben vist. El que passa és que, clar, hi havia la pressió social, és a dir, el normal era, doncs, que d'una dona s'esperés que estudiés, treballés i, a més,
1: fos mare.
0: Fos mare, bueno, cuidés el marit. Bueno, això ja és universal, no? Però sí, sí, això és així.
1: Això és així. I havia de tenir tot això, clar, ser dona llavors a Rússia és molt exigent. Tu creus que aquesta exigència la continua portant la Xenia Dekonova a sobre o què?
0: No ho sé, ho haurem de preguntar als meus biògrafs del futur.
1: Escolta, anem a sentir una altra cançó meravellosa, en aquest cas en polonès, perquè clar, Xenia Dekonova és traductora, llavors ha dit, jo us portaré una cançó cadascuna d'una llengua. Em sembla meravellós això que has fet.
0: Gràcies.

0: No li veieu la cara, però està somrient. On et porta, on et porta aquesta cançó? En polonès, polonès el parles o què? O l'entens una miqueta, oi?
1: Bueno, sí, l'havia estudiat una mica i havia arribat a llegir-lo bastant bé fa uns anys, però ara el tinc molt, molt rovellat. Una de les meves grans il·lusions del futur immediat és recuperar el polonès. I sí, aquesta és una cantant meravellosa, Eva Demarczyk. La cançó és de l'any 62. És una de les cançons d'amor més divertides que conec, perquè es diu "Que divertit que et veig sota la pluja". I és una noia que se'n fot molt carinyosament d'un noi que l'està buscant, bueno, no l'està buscant, romànticament l'espera a sota de casa seva i mira per la finestra, i llavors ella diu, escolta, però està plovent, agafa un paraigua, posa't un abric, perquè em fas pena allà rondant-me d'aquesta manera. I diu, i a més, quan ens trobem pel carrer, fas veure que no vols saber res de mi, i a vegades vas a un quiosc i compres un diari, encara que ja en tens un d'igual a la butxaca. Aquest detall el trobo preciós. És una cançó amb una lletra molt divertida. A mi m'agraden aquelles cançons que tinguin lletres guais.
0: Té un punt irònic, perquè en el fons el que està dient és una mica que l'està assetjant.
1: Però és molt tendre.
0: És molt tendre, perquè clar, el veu allà mullat, veu que va comprant diaris, el noi per esperar-la, tota aquesta mena de cortesia antiga. Sí. Imagino d'aquesta cançó dels anys 60, és un altre moment. Nosaltres aquí en el programa sempre preguntem per l'amor romàntic, també, si ens ha fet mal o no. A la Xènia Diaconova, aquesta idea de la mitja taronja, l'amor romàntic i tot això, o en una família d'intel·lectuals, no t'importa el tema de buscar l'amor de la vida?
1: No ho sé, no sé què dir-te. Jo crec que he tingut molta sort amb tota mena de relacions a la vida i a més, trobo que les amistats també són una forma d'amor, quan són amistats de veritat. Jo, un referent en aquest sentit per mi era la meva besàvia, que tenia el do de l'amistat, o sigui, ella va arribar molt gran, però mantenia les seves amistats de joveneta durant dècades i dècades, i sempre em deia, sí, òbviament, m'he casat, he tingut fills, però els meus grans amors de joventut eren les meves amigues i són els amors que han durat tota la vida, no? I moltes vegades hi penso en això, perquè també intento parlar d'això en el conte de l'alfabet, d'un concepte d'amistat.
0: Això em va encantar, tres nivells d'amistat. Seria com allò de amic, conegut i saludat, una mica, que és a dir, teniu tres tipus d'amics a Rússia. Explica-ho als oients, si vols.
1: Sí. És un tema que sempre m'ha fet gràcia perquè aquí és molt diferent. És a dir, el concepte d'amistat... Bueno, aquí diem amic per qualsevol cosa, no? Un amic és algú amb qui et trobes un cop l'any, fas una cervesa, us poseu al dia i adéu, adéu. Però si hi ha bon rotllo, per què no dir-ne amic, no? I sobretot si ja portes uns anys quedant-hi de tant en tant. Però, en canvi, bueno, en rus hi ha com a mínim tres paraules diferents per diferents graus d'amistat, no? Si és una amistat realment íntima, profunda, d'algú amb qui comparteixes coses, amb qui confies, amb qui, no?, pots explicar coses íntimes, o algú de qui esperes que t'ajudi en un moment difícil. Clar, és una paraula, no? Que és druk. Després hi ha un altre, que és priatge, el que és algú amb qui tens una relació simpàtica, de camaraderia, de complicitat...
0: Amb aquests que a vegades quedeu per explicar-vos acudits, que és una cosa que m'ha fet molta gràcia.
1: Sí.
0: Que és, de manera habitual, els russos o alguns russos queden per explicar-se acudits amb coneguts, podríem dir.
1: Bueno, sí, perquè, bueno, has de fer alguna cosa, no? Clar, jo sóc abstèmia, llavors no tinc el recurs d'emborratxar-me amb els meus amics de segon grau, però, clar, com que no em puc emborratxar, doncs mira, per què no explicar-nos acudits, que és una altra manera d'emborratxar-se.
0: És maco.
1: I llavors hi ha el tercer grau d'amistat, que són, bueno, això, els que diríem els coneguts. El que passa és que tu no diries mai en català un conegut meu m'ha dit, no? Perquè semblaria molt raro que si
0: tens... Semblaria que li tens una mica de mania.
1: Exacte, sí. Però en rus ho podem dir en el sentit que són persones que et cauen bé, però amb un amic de veritat hi ha un compromís, i amb els altres doncs cada vegada hi ha menys compromís.
0: L'amic bo és druk, sí. Jo m'ho he apuntat, això, perquè si aneu per Rússia, digueu druk a la gent.
1: Bueno, si s'ho mereixen, esclar.
0: Si s'ho mereixen, eh?

0: Cecília Bartoli, perquè ja ho hem dit que la Xenia Diaconova li encanta la clàssica, ens havia de portar aquesta gran cantant, aquesta soprano meravellosa, cantant Caro Mio. I vaja, jo també vull demanar-te, perquè hi ha molts capítols del teu llibre, d'aquest abecedari, parlant de l'escola. Mm. L'escola a Rússia va marcar molt i hi ha escenes que sorprenen pel rigor, també a vegades per la tendència a l'escarni, fins i tot a la humiliació dels alumnes. Això et fa allò, el que diuen, el que no et mata et fa més fort o què?
1: Bueno, clar, estem parlant també d'una època molt determinada, l'època immediatament postsoviètica. Llavors això de...
0: Clar, que tu devies tenir quants anys?
1: Bueno, a l'escola espanyola que descric una mica el llibre, jo tenia 12, 13... No, o sí, 13, 14, poder, por ahí. Llavors, sí, llavors estem parlant d'una escola postsoviètica que encara arrossega aquesta herència soviètica, d'una educació molt dura, que és molt bona, per una banda, perquè et fica al cap d'una manera profunda, allò de la letra con sangre entra, doncs això, molts coneixements útils, i d'altra banda també, bueno, les exigències i el tracte amb els alumnes a vegades sí que arribava a ser desagradable i humiliant, o sigui... Bueno, era l'altra cara de la moneda de l'exigència, no? Llavors, bueno, jo, clar, amb alguns professors, els que m'humiliaven, bueno, a mi afortunadament no em va humiliar gaire ningú, però sí que he sentit històries de les meves amigues, no? Una cosa que explico en el llibre, també una amiga em va explicar que la seva mare va anar un dia a la reunió de pares i la tutora de la classe va dir a totes les mares que hi havia allà: heu parit aquesta colla d'imbècils i ara què n'hem de fer? Però literalment, que dius, ostres, realment, bueno, aquí s'hauria muntat, no sé, haurien denunciat una tutora que digués això en una reunió de pares.
0: I per què creus que es diu allà? Què hi ha? Que es diu, és un costum, és una manera de parlar, en el fons no ho volen dir això, però...
1: Bueno, suposo que el cas, m'imagino el cas d'aquella senyora que devia ser, no, una professora, no sé si de primària o de secundària, que devia cobrar una misèria, que es devia sentir també maltractada a la feina, també que es devia sentir molt malament pel fet de, bueno, d'haver de fer classe a uns nens que no volen que els facin classe, com és normal, d'altra banda. Llavors, clar, es volia venjar d'alguna manera d'aquesta situació, es volia desfogar i va triar, doncs, la forma més feridora per fer-ho.
0: De tota manera, més enllà d'aquesta professora, tu has tingut unes relacions molt especials i molt maques amb professors.
1: Sí.
0: De fet, tens aquesta època del Gymnasium Cervantes, que era aquesta escola que anaves de castellà, perquè els teus pares eren... O sigui, el teu pare era científic, era matemàtic, i ja havíeu viscut un any a Tenerife, i per tant havíeu tingut una vida diferent, i tu volies no perdre el castellà, i per això et vas apuntar a aquesta escola.
1: Sí.
0: I en aquesta escola, per exemple, vas tenir una professora que va tindre un detall amb tu que no se t'ha oblidat mai.
1: Ah, ostres, ara em poses en evidència.
0: No, que et va regalar un llibre, crec, no?
1: Ah, bueno.
0: Sí, que era una cosa a la que tu no estaves acostumada. Clar, venies d'aquesta escola russa que dèiem que eren tan durs.
1: Sí,
0: i de sobte
1: sí.
0: Tenir un detall amb l'alumne.
1: Sí, sí, no, que em va regalar un llibre de Becker, no? Em sembla?
0: Sí.
1: Sí, sí, sí, és veritat. No, o sigui, dins de la mateixa escola, d'aquesta escola espanyola, que és un fenomen que aquí potser costa d'entendre, perquè aquí t'imagines que és una escola privada on estudien a fons un idioma estranger, però allà no és una escola pública, això també és herència soviètica, que hi havia escoles angleses, franceses, espanyoles, que vol dir que dediquen moltes hores a estudiar un idioma a fons.
0: Però que eren públiques.
1: Sí, que eren públiques, sí, sí, això és important tenir-ho en compte. Llavors... Sí, en aquella mateixa escola, doncs, hi havia professores d'aquestes que et maltracten, suposo perquè se senten maltractades per la vida, i llavors hi havia això, aquesta professora meravellosa de castellà, que era filla d'uns refugiats de la Guerra Civil, i després una professora també de pintura espanyola, que ens explicava les meravelles dels grans pintors espanyols i ens feia aprendre els noms dels 14 germans de Murillo, que encara ara em pregunto per què era tan important.
0: Però te'ls saps o no?
1: No, no, no.
0: Ah,
1: ara ja
0: han
1: passat uns anys.
0: Estava preocupada, dic, ara se'ls sabrà.
1: No, però per mi eren música, aquells noms, no? Em feien somiar com devia ser la vida de Murillo, d'aquests pobres nens que surten als seus quadres. Vull dir, tinc molt bon record d'aquelles professores, perquè eren diferents, eren més càlides, clar, tenien sang mediterrània a les venes, eren, les dues eren mig espanyoles, llavors, per molt que haguessin viscut a la URSS i per molt que s'haguessin impregnat d'aquest esperit militar soviètic de les escoles, doncs eren més simpàtiques que la resta.
0: I què li passa a la Xènia Diaconova quan finalment el teu pare va venir a estudiar aquí matemàtiques, a treballar a la universitat?
1: Sí.
0: I quan arribes aquí i us plantegeu com a família si us quedeu o no.
1: Sí.
0: I em sembla que tu vols quedar-te. Què et passa en Barcelona quan arribes?
1: Bueno, jo crec que una vegada més, un cop de sort, amb l'institut on vaig anar a parar, que aleshores es deia, tenia un nom una mica sinistre, Parc de l'Escorxador,
0: sí.
1: I ara es diu molt millor, es diu Ernest Lluc, un institut de batxillerat a l'Eixample, on vaig anar a petar perquè el primer pis de lloguer on vam anar a parar amb els meus pares era allà a prop. Llavors allà jo tenia alguns professors fantàstics, com ara l'Alfred Sargatal, que és una persona famosa també en el món de les lletres, traductor d'Eliot i d'altres, el Domènec Marzà, que també és escriptor valencià, i altres professors que jo crec que estaven francament desaprofitats a secundària, perquè eren gent molt sàvia, que podien ensenyar-te moltes coses més enllà de les assignatures que els tocaven.
0: Tornes, em fa gràcia, perquè tornes a parlar de professors.
1: Sí.
0: És a dir,
1: sí.
0: No parles dels companys de classe.
1: Bueno, jo en aquell moment era una nena friqui que amb els nens, clar, amb els companys de classe em costava una mica... Clar, jo, em costava trobar alguna cosa de què parlar, perquè a mi ja m'agradava la poesia, la música, imagina't, em devien tenir per una snob, no ho sé, però per mi era normalíssim. Això, llegir poesia, per això el Domènec, que va ser el meu primer tutor, el Domènec Marzà, li vaig dir, escolta, vull que m'ensenyis el teu poeta preferit en català, i em va dir, bueno, és que el meu poeta preferit és molt difícil, és en Foix. I jo, sense tenir ni idea de qui era Foix, li vaig dir, doncs escolta, és igual, llegeix-me els seus poemes, jo els vull sentir. I em va llegir poemes de Foix, i òbviament no en tenia res, però sonaven tan bé els sonets de Sol i de Dol, que vaig pensar, mira, això m'interessa. I l'Alfred Sargatal va ser un altre que també que em deixava llibres a la seva biblioteca personal, que m'ajudava a entendre poemes en català que jo volia llegir pel meu compte.
0: O sigui, eres un somni pels professors, perquè tot allò que no podien treure enlloc t'ho explicaven a tu, pràcticament.
1: Bueno, jo me'n recordo que justament, mira, amb el Sargatal vam tenir una conversa sobre això, que jo li deia, bueno, ell em deia, ostres, això de fer de profe és molt dur i els alumnes no et fan ni cas, i jo li deia, bueno, però jo sí que et faig cas, i ell em deia, una flor no fa estiu.
0: 17 anys tenies com vas publicar el teu primer poemari en rus, aquest cas, quan estaves a Rússia. Clar, venies d'aquesta família que dèiem, amb tot de literats, estudiosos, acadèmics, etc. Com ho vivies allà? Allà era normal que algú de 17 anys hi publiquessin? Tenies molts endolls i era fàcil que trobessis un lloc on publicar-te perquè tenies una família molt, molt ben relacionada o no? O vas haver de lluitar-ho molt, això?
1: No, no vaig haver de lluitar gens, perquè bueno, allà és relativament fàcil publicar un llibre amb el ben entès que l'editorial no el distribuirà gaire, que ho hauràs de fer tu, és pràcticament una autoedició. El que passa és que aquí queda molt malament dir una autoedició perquè s'associa amb una cosa molt amateur, però allà poetes importants que han guanyat premis a nivell estatal fan això, que van a una editorial d'aquestes, no t'hi fixis, publiquen un llibre i llavors intenten ells mateixos distribuir-lo o fer que arribi als llocs.
0: Te'n recordes de què parlaves en aquell primer poemari?
1: Sí, eren poemes que segurament avui dia em faria molta vergonya rellegir-los perquè eren molt, molt ingenus.
0: Però de què parlaves? D'amor?
1: Bueno, no sé, hi havia una mica de tot. Suposo això, les meves experiències d'adolescent o de joveneta, d'haver viscut en diferents llocs, no? Perquè no només havia viscut a Rússia i a Espanya, a Catalunya, perquè també havien passat uns mesos a França, a Marsella... Llavors suposo que això, les experiències de la vida nòmada hi eren, segur.

0: dèiem abans que havies viatjat també molt des de Rússia, havies viscut en diferents llocs, també de la Mediterrània, Marsella...
1: Sí, sí.
0: A Portugal hi vas viure mai o què?
1: Hi he estat només un cap de setmana i em va semblar un lloc meravellós, sí, sí. I sí, Coïmbra, aquesta cançó de Coïmbra l'he triat... Bueno, m'encanta la veu de l'Amàlia Rodríguez, per descomptat. Aquesta cançó, en realitat, és del 47, imagina't, que ens hem remuntat. Doncs sí, sí, Coïmbra particularment em va semblar un lloc encantador perquè ja hi vaig trobar un lloc que es diu el cementiri dels poetes. Quan ho vaig saber vaig pensar, ostres, què serà això? I vaig anar allà i va resultar que com que és una ciutat universitària, quan un grup d'estudiants acaben la carrera, o sigui, s'acaba una promoció, llavors fan com una mena de tomba simbòlica d'aquella promoció i fan uns versos com a epitafi en aquesta, a la làpida. I vaig anar a veure aquelles làpides amb versos de promocions diferents d'universitaris i em va semblar meravellós que la gent... allà, doncs, veiés la vida universitària també com si fos una vida, no?, realment, que s'acaba i que es mereix un epitafi en vers.
0: Són històries, per exemple, doncs, que tens relacionada la Xènia Diaconova amb la música, amb la literatura, que sempre t'han acompanyat, com dèiem. I, clar, tu comences això molt jove, com dèiem, doncs, a escriure poemes perquè ja venies de casa, de que te n'havien llegit molts... Però, clar, després ha anat evolucionant la cosa. Fins i tot ara et dediques a editar llibres. Sí. I et dediques a editar llibres infantils, juvenils, amb aquesta editorial que tens aquí a Barcelona. Per què? Perquè tenies ganes de que els lectors catalans tinguessin referències, altres referències? Perquè jo m'imagino que Rússia és un país molt ric en literatura infantil, juvenil, però aquí ens ha arribat, en realitat, molt poca cosa. I tenim, de fet, moltes males traduccions d'obra russa.
1: Sí, sí, és que justament per això, perquè hi ha molt poques traduccions que valguin la pena de literatura infantil i juvenil russa, polonesa, txeca, dels països de l'est en general, que tenen tots tradicions potentíssimes de literatura per nens, en el sentit que és una literatura que es pot començar a gaudir de petit i que després continues gaudint-la, no? Per això la meva feina editorial consisteix en trobar aquestes obres i intentar traduir-les o buscar traductors per traduir-les i per fer-les arribar als lectors d'aquí, perquè aquí molt sovint també el que es publica com a literatura infantil a vegades són com llibres d'autoajuda per nens. I a mi, per mi això no té gaire interès. I en canvi, doncs això, que grans clàssics de literatura russa, polonesa, txeca, també fossin grans clàssics en el camp de literatura infantil, és interessant. I em sembla que s'han de fer arribar aquestes obres als lectors d'aquí també perquè tinguin una visió més ampla del que és literatura infantil.
0: Tu, quan arribes aquí, decideixes que estudies filologia catalana, que això és ben curiós, perquè podies haver pensat, venint d'on venies, d'una llengua imperial, gran, d'un país enorme, pensar que el català era una cosa molt petita i que no tenia sentit.
1: Bueno, mira, precisament perquè era petita...
0: O t'agraden les coses difícils.
1: Les coses exòtiques.
0: L'exotisme.
1: Clar, imagina't. Jo crec que m'hi vaig apuntar pensant que això, que aniria a Rússia, després explicar-ho als meus amics, estic estudiant filologia catalana, i tothom diria, què? Jo
0: crec que tu volies això, eh? Tu només volies per això. Perquè es posessin les mans al cap.
1: Ja veus, quines grans pretensions que tenia de joveneta. No, però després he de dir que em vaig avorrir moltíssim el primer cicle de filologia catalana. Llavors, el professor Jordi Llobet em va dir, doncs, canvia i ves a literatura, a teoria de literatura i literatura comparada. Perquè es podia fer un canvi de cicle, fer un segon cicle d'això sense perdre els crèdits guanyats durant els dos primers anys. Llavors vaig fer aquest canvi i encara em vaig avorrir més teoria de literatura i literatura comparada. I va ser una època que jo no anava quasi a classe, només anava a quatre classes que m'interessaven i amb els apunts dels companys em treia de sobre les assignatures on me'n matriculava i després anava a la biblioteca i llegia el que en aquell moment em donava la gana.
0: Però a mi fa la sensació, mirant-te i sentint-te parlar, que tu tens altres capacitats.
1: Bueno,
0: tu has mirat mai això,
1: mira,
0: sóc
1: molt baixeta, llavors potser per ser tan baixeta són altes.
0: Clar, deu ser això. Escolta, però tinc entès que la teva àvia paterna sobretot et va dir que era molt important, tot i que era una senyora molt important i molt estudiosa, que et divertissis, que fessis una carrera creativa, que et fes feliç.
1: Sí,
0: això em sembla superbonic.
1: Sí, sí, això sempre li agrairé perquè, clar, aquí és veritat que... Bueno, jo no tinc ni idea de, no, de quina mena de coses diuen les mares o les àvies als seus fills aquí a Catalunya, però m'imagino que en algun moment, quan surt el tema de buscar una feina, doncs has de buscar una feina que estigui ben remunerada. Això potser no es diu exactament així,
0: sí,
1: però...
0: Sí, home, es diu una carrera de profit. A mi em van dir, has de fer una carrera de profit.
1: Clar, exacte. Llavors, clar, potser perquè també la meva àvia venia de Lourdes, on tothom, menys la gent del partit, eren gent uniformement pobra, que es guanyaven malament la vida, o almenys la gent que es dedicava a coses més o menys intel·lectuals, tots es guanyaven malament la vida. I llavors ja no hi havia aquesta pressió de guanyar diners. O sigui, ja donaves per fet que cobraries molt poc, per tant, et podies permetre el luxe de buscar una professió, això, com ella em deia, busca't una professió creativa, que ha de ser una professió o artística o científica, això em deia. Perquè aquesta mena de professions et portaran una satisfacció que altres menes de professions que no siguin creatives no et portaran.
0: I ha estat així o què?
1: Bueno, jo crec que una vegada més...
0: Ets feliç? Li pots dir a la teva àvia? Ets feliç?
1: Bueno, no m'obliguis a fer declaracions d'aquestes perquè sóc supersticiós, eh?
0: D'acord, d'acord, d'acord.
1: Si ara et dic, sóc feliç, doncs mira, d'aquí a 5 minuts em caurà un totxo a sobre.
0: Esperem que no. Escolta, posem una altra cançó, si et sembla.
1: Fantàstic.

0: On ens portes amb aquesta cançó?
1: Bueno, això és la passió de Sant Mateu, de Bach, meravellosa, composta a principis del segle XVIII, però la gravació aquesta de Kathleen Ferrier, que és una gran cantant anglès.
0: Ets molt home, també. O sigui, no només has escoltat molta música a casa, sinó que tens aquest punt de saber-ho tot, del detall i d'apuntar-t'ho. Vens amb la llibreta,
1: bueno,
0: m'agrada,
1: sí,
0: perquè
1: sí.
0: Fas els deures.
1: Sí, m'ho he apuntat també per saber una mica aquestes cançons que he triat de quins anys són. Aquesta instal·lació és del 1950.
0: Quan l'escoltes, aquesta cançó? Quan la sents?
1: M'ha acompanyat tota la vida,
0: sempre.
1: No? És una de les cançons més, les àries més boniques del món, no? És l'ària, a més, en realitat, d'un personatge masculí, que és Sant Pere, en aquell moment quan ha negat Jesús 3 vegades i llavors li demana perdó. Diu, Senyor, tingueu pietat. Aquest erbar me dich en alemany, que vol dir Senyor, tingueu pietat. Li demana perdó i el que sempre m'ha encuriosit és que aquesta ària sempre es canta amb veu femenina, amb veu de mezzo-soprano, contralt.
0: Potser perquè volen que ens empenedim les dones d'alguna cosa, d'aquell pecat original.
1: No, perquè plorem més, perquè amb una veu femenina plorarem més, jo crec.
0: Escolta, això té a veure amb aquella paraula que tu fas servir en el llibre que es diu Uninie, si no sé si ho pronuncio bé,
1: sí, sí.
0: Que és aquesta barreja de tristesa profunda, mal humor i decepció íntima que expliques en el llibre. Què és aquest sentiment tan rus?
1: Bé, és difícil de resumir, però és com una mena de, sí, barreja de tristesa, decepció, autodecepció, apatia.
0: I això és quan alguna cosa no et va bé o quan no és, les coses no són com t'esperaves?
1: Sí, per exemple, bueno, jo en el llibre poso l'exemple d'un fet de la meva vida quan això, en les escoles on jo vaig passar per unes quantes escoles a Rússia, llavors amb una d'elles ens feien fregar el terra al final de la jornada, o sigui, estaves de 9 a 3 a classe i després encara havies de fregar el terra amb una fulla d'afaitar. I dius, hòstia, encara no sé per què ens ho feien fer. Si era perquè a la senyora de la neteja li pagaven massa poc i se n'anava abans de fregar el terra, o era perquè ens volien inculcar un sentit de solidaritat i de saber fer coses pràctiques, encara no sé per què ho feien, però era bastant humiliant. Has estat tot el dia a classe i després has d'estar fregant el terra i era com una sensació que t'han enfonsat en la merda, perdó per l'expressió, però de dir, bueno, ara què serà de la meva vida si estic aquí fregant el terra amb els meus companys? És una sensació com això, de tristesa, humiliació, decepció amb un mateix, que dius, hòstia, no tinc valor per revelar-me i dir no, jo per aquí no passo, me'n vaig a casa sense fregar el terra.
0: No es va revelar mai ningú?
1: Bueno,
0: que
1: sàpiga...
0: Hi havia una qüestió d'obediència deguda, diries?
1: Bueno, pensa que érem nens i
0: clar.
1: Nenes, vull dir, què havíem de fer? Clar, és que això, si et rebel·laves podies acabar malament.
0: Clar, m'imagino que ara tu, que ets mare, i m'imagino que el teu fill va a l'escola, veus que hi ha un abisme en aquella escola i l'escola del teu fill. Com ho vius, això?
1: Sí, sí, no, me n'alegro molt que a la seva escola no hi haurà mai una tutora que digui heu parit aquesta colla d'imbècils i ara què anem de fer? Això tinc clar que és una benedicció del cel.
0: Ja no aspires a molt més,
1: Això ja em sembla un gran què.

0: Molta curiositat per saber quan vas conèixer aquesta cançó, Xènia Diaconova, qui et va ensenyar la Teresa Rebull, perquè, perdona, ets una dona de 40 anys, no de 83. Llavors, no et toca per edat, això.
1: Bueno, mira, i Bach?
0: No, ja ho sé, de Bach ja sé que no ets de 4 segles d'abans, però sí que és una música molt d'una època. Com et va arribar aquesta cançó?
1: Jo crec que primer em va arribar un poema del poeta badaloní Josep Gual, que es deia Les sabates d'en Jaume. O Paisatge de l'Ebre, es diu el poema, però que parla d'algú que torna a un lloc on havia sigut soldat i es troba les sabates d'en Jaume, del seu company. I em va impressionar molt el poema i llavors vaig buscar si hi havia alguna musicació d'aquest poema i n'hi havia una de la Teresa Rebull, que també ha estat a punt de posar en aquesta llista, perquè també és impressionant. I llavors vaig buscar més coses seves.
0: Però escolta, tu fa la pinta de que tota l'estona busques coses, llegeixes coses. No t'hem d'imaginar mai estirada, no fent res? Què és aquesta treballadora incansable?
1: No, bueno, llegeixo estirada i escric estirada, o sigui que...
0: Sí?
1: A vegades m'adormo mentre llegeixo o escric, imagina't.
0: Què dius?
1: A vegades escric unes coses tan apassionants que m'adormo.
0: Però per què necessites estar estirada per escriure? No és molt incòmode?
1: Bueno, perquè em fa mal d'esquena.
0: Ah, d'acord. Sí, és tot molt més prosaic.
1: Potser sí que ja en tinc 80 i no ho sabia.
0: Clar, clar, és que hi ha molts escriptors, per exemple, l'Eduardo Mendoza, que escriu dret, sempre ho explica.
1: Pues
0: llavors
1: és
0: admirable. He pensat que tu, estirada, m'ha semblat...
1: No, però mira, aquesta cançó de la Teresa Rebull és preciosa perquè és un poema de Josep Sebastià Pons, un poeta de Catalunya Nord, que si llegeixes com a poema La dona d'aigua, sembla un poema molt, molt innocent, un poema noucentista sobre un personatge com de llegenda, una dona d'aigua, però el sents cantat d'aquesta manera amb la veu salvatge de la Teresa Rebull i t'adones que està parlant de la mort, que aquesta dona d'aigua és la mort. Però jo no era conscient fins que vaig sentir la musicació. És que m'encanta la veu de la Teresa Rebull. No recordo quan la vaig descobrir, però diguéssim de les cantants en català és la meva preferida.
0: Doncs escolta, quedem-nos amb la seva veu. Xènia Diaconova, moltíssimes gràcies per venir a Les dones i els dies. Nosaltres ho deixem aquí, aquest programa que hem fet Mireia Dalmau, Roser Perera Moragas, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Dilluns parlarem de dones que tenen famílies monoparentals i com s'ho fan per arribar a final de mes, que com ens explicava la Xènia Diaconova, és una cosa que quan ella anava a l'escola a Rússia era molt més habitual del que ens imaginem. Així que no sé si l'hauríem de tornar a convidar. Moltíssimes gràcies, Xènia. Fins
1: gràcies
0: aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
0: Merci.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte, que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
2: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
1: La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari general de professors de secundària, Ignasi Fernández, feien aquesta valoració del preacord.
3: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això seran 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, doncs, hem fet aquest pas que pensem que és important.
4: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
1: Més notícies. La reunió de Donald Trump amb el seu equip de seguretat per abordar la situació a l'Iran ha acabat sense cap acord concret. El president nord-americà havia avançat que la trobada serviria per prendre una decisió definitiva sobre un preacord amb Teheran per avançar cap a la fi de la guerra. La reunió s'ha allargat 2 hores, però encara no n'ha transcendit res. En una roda de premsa, el cap del Pentàgon, Pete Hegseth, ha advertit que els Estats Units estan plenament capacitats per reprendre les operacions militars si és necessari. L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia com a responsable de l'explosió d'un dron en un edifici residencial de Galati, a Romania, prop de la frontera amb Ucraïna. Aquest és l'incident més greu en un país de l'OTAN des de la invasió russa d'Ucraïna fa més de 4 anys. El secretari general de l'Aliança, Marc Rutte, diu que l'Organització Atlàntica defensarà cada centímetre del territori aliat, però de moment no pren mesures contra Moscou. Catalunya ha fregat els 40 graus aquest divendres i supera el rècord de temperatures històriques en un mes de maig. La màxima s'ha registrat a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. A més, una trentena d'estacions meteorològiques de tot el país han superat els seus màxims. Aleix Serra, cap de dades del Meteocat, destaca que es tracta d'una calor excepcional, amb valors propis de ple estiu abans de començar-lo.
5: Que han tingut temperatures que ja serien molt altes a ple estiu i, per tant, el mes de maig són molt inusuals. En alguns llocs de Catalunya són rècord, en d'altres punts hi ha algun precedent, però aquest és dels 2 o 3 més importants que s'han registrat en un mes de maig.
1: Arrenca a Sant Cugat del Vallès el Lumínic, el festival de fotografia d'autor que aquest any té la poesia de la imatge com a fil conductor. Exposicions, un mercat de fotografia i tallers oberts al públic des d'aquest divendres i fins al 12 de juliol. Els visitants es poden recrear amb el treball d'una trentena d'autors emergents i consagrats amb exposicions diverses com la dedicada a Antoni Campanyà al Museu del Monestir. Bernat Millet, un dels codirectors del festival, subratlla què més no ens podem perdre.
6: L'obra d'Aleix Plademunt, Sempre Vivens, parla de l'artesà de l'amor a través d'un treball molt poètic. I l'altra obra de Ferran Feixa, Poemes inèdits, fotografies quotidianes amb aquesta llum i aquesta bellesa.
1: Esports, el Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'han presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva, segons avança Catalunya Ràdio. El club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès. Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga ACB de bàsquet, Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, Manresa 94, Madrid 87 i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. El Barça de futbol sala ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. El primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1. Al final del partit, el club ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano.
0: Fins aquí les notícies. Sense fronteres.
7: Tornem a activar el GPS del català.
8: A veure, cap a Salses o cap a Guardamar? O a Fraga? O a Maó?
7: Totes, totes alhora. La terra dels que quan parlem ens entenem.
0: Sense fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens emociona, el que ens projecta, el que ens uneix.
7: La llengua diu qui som, aquí i al món.
0: Sense fronteres. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, amb Kilian Sabrià.
9: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
10: Entendre és obrir els ulls.
11: Obrir la ment.
10: Obrir la ment.
12: Obrir la ment.
9: Un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

0: Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
1: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
2: Bé, a un minut per sobre, un quart de set de la tarda. Juliana Canet, bona tarda.
3: Bona tarda, nen.
2: Marta Montaner, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: I avui també Víctor Navarro, ja des de l'inici, molt bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Déu meu, estàvem parlant de l'Àlex Tous i la Mire.
5: Sí, que... Sí,
2: ah, era la tertúlia prèvia, sí, diguéssim, obrir els
3: micros. Ho vas veure que van anar a la Melero, el Tot es mou.
5: Sí, van anar-hi...
2: Sí, l'Àlex, no? L'Àlex, sí. Allà. Vull dir que ja és un tema com d'interès...
3: d'abast.
2: Totalment.
4: En el moment que Javi Hoyos informa, vulguis que no, ja s'entera més gent, o sigui, ja comença una bola que no frena.
2: I la Melero estava molt al cas de la història?
3: No ho sé.
4: No, ella anava preguntant d'inici, llavors es van... Però quan ja portaven 5 minuts es va entrar de tot i llavors ella va sortir contenta perquè es va entrar de la història.
3: La Melero va convidar l'Àlex perquè es veu que les seves nenes, ho va explicar ella mateixa, preguntaven, feien bromes sobre la Flori a casa, la Florida, que és un dels memes que ha sortit a partir de tota aquesta història entre l'Àlex Tous i la Mire, perquè el Benny Júnior és de la Florida, de l'Hospitalet de Llobregat, i la Mireia li deia moltes coses de la Flori, me voy a la Flori i tal, no sé què, i es veu que la Melero al final va dir, escolta'm una cosa, que és de què esteu parlant? I les nenes van dir, no, el tema de l'Àlex Tous.
5: La Melero amb FOMO, eh?
3: La Melero amb FOMO. No.
2: Sí, sí. De perdre's una de les grans històries dels últims dies a, no està, a Catalunya.
3: No està avançant entre... de moment, tampoc bueno, tenim que... notícies.
2: No, bueno, bueno, jo la història és la que és, ja està.
3: Perdona,
2: no?
3: Jo amb el circ que hi havia muntat m'esperava que hi hauria gent que sortiria a respondre, i no està passant.
2: Ja. Bueno, escolteu-me.
4: Ja s'ha afluixat la cosa. No sé.
2: Víctor, posa't els auriculars, serà important el que passaran els
3: propers minuts. No, només vens a fer ràdio, Víctor. M'encanta que siguis avui al programa des del primer moment.
4: Gràcies.
3: Com va dir Justin Bieber, la vida val la pena.
2: Totalment.
3: Justament per aquests motius. No,
5: aleluia.
3: Aleluia. Aleluia.
4: Per demà.
3: Amén, namasté, inshallah.
4: Dóna molta calor demà, eh? Moltíssima.
2: M'agrada aquest mestissatge que gastes.
3: No, demà és molt bèstia, eh? Demà una onada de calor. Caution.
4: Sí.
2: A veure... una mica d'ordre, perquè hem de començar parlant d'una de les grans notícies de les últimes hores. La jugadora del Barça, Alexia Putellas, deixa el Barça.
6: I ja feia dies que tot feia molt mala pinta, i ahir al vespre va arribar la confirmació. L'Alexia Putellas marxa del club i ens ho va fer saber en un vídeo de 5 minuts i mig, molt emotiu.
7: Aviam. Recordo el primer cop que vaig sentir els vostres crits. Tenia 6 anys i era la primera vegada que anava al Camp Nou amb el meu pare. En aquell moment, jo només veia homes jugant a l'estadi. I mai se m'hauria ocorregut que allà mateix algun dia seríeu més de 90.000 culers els que cridaríeu el meu nom.
6: Jo tinc la pell de gallina.
2: A mi em va emocionar molt sentir-lo allí,
6: també.
2: Directe al Tot Costa, que l'acaba de penjar i ja...
6: La banda sonora de fons de la seva amiga Rosalía, amb qui van gravar aquell sketch per la Revuelta, i que jo crec que es coneixien, no?, d'abans, i que hi ha molt bona relació.
2: Sí.
6: I aquest vídeo... I va alternant imatges d'ell entrenant un estudi de locució per llegir aquest comiat que va sonant, que és íntegrament en català, amb instants de partits històrics i també amb escenes d'ella molt petitona jugant a futbol. És un vídeo, per mi, de 10, que cal mirar amb un paquet de Kleenex al costat perquè
2: totalment
6: va caient la llàgrima tota l'estona. I també és un vídeo que inclou un record molt especial pel seu pare, que era un culer de Socarrel i que va morir abans que l'Alexia debutés al primer equip del Barça.
7: Amb 18 anys i només un mes després del meu pitjor moment familiar, la vida em va tornar a posar el Barça al davant per ser jugadora. I aquest cop del primer equip. Quan es va donar l'oportunitat, ja no estava, però... No sé, en el meu pitjor moment sempre diré que el Barça em va salvar. Per tot això, sempre estaré en deute amb aquests colors.
6: I que ben quadrat amb la tornada, és a dir...
2: Està molt ben muntat tot,
6: vull dir
2: que...
6: És excel·lent.
3: Aquí hi ha uns muntadors i unes muntadores d'alt nivell.
6: S'han guanyat el sou.
2: Totalment.
6: I és un vídeo que acaba amb ell, amb l'Alexia emocionant-se i dient adéu al club de la seva vida molt trencada.
7: Sempre he dit que volia... que a l'últim moment fos estant el millor possible, donant-ho tot i al 100% d'energia.
6: Aquesta música que sempre em recordarà tu, Juliana, per sempre.
3: No sé,
6: amb el vídeo de Montserrat.
3: I mira que la cançó és preciosa. I clar, és que a tu, mira, aquest vídeo li poses una altra cançó, és la importància de la música, per això la ràdio també és tan guai, saps? Li poses una altra cançó i se'n va la merda el vídeo.
4: Bueno, però seria bonic igualment,
3: però li sumes una...
6: És un bon maridatge.
2: És el paisatge, totalment.
3: I tal.
2: Víctor, t'ha sorprès el vídeo? El vas veure allí, suposo, dels primers, perquè tu vius allà connectat sempre.
4: És que teníem... Ja al migdia ens van avisar i ens van dir, vigileu que avui, en principi, Alexia vol fer oficial que marxa del Futbol Club Barcelona. I llavors ja estàvem pendents, i clar, jo no la tenia, però la vaig posar notificacions a Instagram, totes les notificacions possibles al seu compte, i molts companys, o sigui, tothom ho feia, i estàvem esperant. El que passa és que anava avançant el dia i vam pensar per un moment, potser ho deixa per avui al matí, el dia mateix dia de partit, no ho sé. I no, al final, perquè passaven de les 7 de la tarda, i si a un quart de 8, una cosa així, o a 7:20, va fer oficial aquest vídeo, que aquest vídeo l'han posat aquest matí a l'acte de comiat del Camp Nou, han tornat a posar el vídeo sencer a la pantalla que hi havia a la gespa, i també la gent s'emocionava, sobretot la seva família, les seves amigues, ella mateixa, les jugadores ho miraven molta estima, perquè han posat el vídeo sencer de nou, i clar, i dona molt, o sigui, la música és clau en aquest vídeo.
2: Això ho va... Bueno, això deu fer molts anys que es fa, però Piqué ja ho va fer amb un vídeo així, sí, de dir adéu, amb un punt emotiu, culers...
3: Aquell vídeo me'n va destrossar la vida.
4: Sí, sí, que a vegades... I després va dir unes paraules que mai oblidem, que són, a vegades... com era? A vegades deixar marxar també és estimar o alguna cosa així era. Venia a dir això.
3: Uau.
4: I venia a dir això, no la mateixa frase, però és això, el missatge.
3: Aplicable en tantes coses. Sí, en totes, Marta. En totes.
2: Escolta, un savi, Gerard Piqué.
3: Apunteu-vos-ho.
2: Sí. M'ho apunto a notes.
3: Hi ha una docu-sèrie on això no es veu.
4: Estimar, a vegades estimar també és saber deixar marxar. Home.
3: Això gent està també, no?
2: Sí. Gent està, no, és el món groc.
3: Deien, si va ser bonic estimar-se, també ho hauria de ser deixar-se anar de la mà.
2: Molt bé, aquest home, no visca
3: l'Iones. Molt bé. Hòstia, pobre Manu, que està el tenim ben...
2: Sí, una abraçada molt forta, que està a l'hospital amb una pneumonia. A veure, Marta, hi ha hagut molta reacció del comiat de l'Alexia, companyes de vestidor, ex del Barça, però també hi ha altres tipus d'ex.
3: Sí, Roger, per això t'ho explico al final, vale?
2: Vale.
3: Anem a pams. Hem pogut llegir comentaris al vídeo de l'Alexia de companyes com la nostra perfecta, Quica Nazaret, jugadora del Barça, que ho ha escrit tot en portuguès, diu, la sort és nostra per haver-te pogut viure, gràcies per tant. Comentaris també de la Patrick Guijarro, Claudia Pina, Clara Serra Jordi, exjugadors del Barça com en Sergi Roberto també, que li diu llegenda per sempre, o en Xavi Hernández, que s'ha estirat una mica més, et trobarem molt a faltar, Alexia Putellas, ets història del futbol mundial, felicitats pel que has fet i com ho has fet. I tots emojis que només pot tenir una persona com en Xavi. Entre els quals hi ha aquest emoji amb la...
6: Top. El top.
2: La fletxa amunt que diu top.
3: El top i el només el fa servir ell. Només el fa servir ell. Hi ha l'emoticona de la careta que celebra amb un espantassogres, que us recordo que és el mateix emoticona que va fer servir Joan Verdú per agrair la seva nòvia a l'aniversari. O sigui, imagina't.
6: L'emoticona de la pilota de futbol per si hi ha algun despistat que no acaba d'entendre.
2: L'Alexia.
3: Després, missatges de la Laia Codina, amiga d'aquest programa, excompanya del Barça, que
6: família,
3: li diu...
6: Família, diria.
3: Tothom fa servir la paraula llegenda amb l'Alexia, eh? Buah, sempre llegenda, privilegi haver estat a part en algun moment. En Lewandowski, un altre que li diu llegenda a l'Alexia i un altre que també marxa del Barça. O el nostre perfecte Biel Juste.
2: Epa.
4: També és família.
3: També, sí, que aprofita per fer màrqueting amb tu, Geis, perquè ell no perd una oportunitat
6: no
3: mai de la vida,
6: festa.
3: Ni una festa. I li escriu un comentari on li diu estrella, amb dues emoticones. Després també tindríem la persona més culer que hi ha a Catalunya, que és l'actriu Diana Gómez, que compartia el vídeo de l'Alexia Putellas amb un buf i un cor embenat. Jo imagino que Can Escapa Gómez ha caigut llagrimeta.
2: No, drama segur.
3: A les últimes 24 hores.
6: Aquesta emoticona del cor embenat significa tantes coses.
3: Tantes coses.
6: Jo no m'atreveixo ni a fer-lo servir gaire, perquè em sembla com molt... ha de ser un moment molt extrem.
2: És per moments molt delicats.
3: Jo, segons com, prefereixo un cor vermell.
6: Totalment.
3: Saps? Directament. I bé...
6: El pobre cor a la infermeria.
4: O el trencat. També hi ha l'opció del trencat.
3: El cor trencat, sí.
6: El cor trencat. Aquest, Víctor, aquest...
2: Aquest has de vigilar molt.
3: Per mi només es pot fer servir de manera irònica.
6: Estic d'acord, Marta.
3: És que sí.
6: Totalment d'acord.
3: Qui també ha compartit el vídeo de l'Alexia és una companya d'equip, de qui tothom estava molt pendent. Sabeu per on vaig? Aitana, bon matí.
6: És exactament el que faria jo, l'entenc.
3: Clar, és que a veure, s'havia especulat molt sobre la relació de les dues millors jugadores de futbol del món. S'havia especulat, vol dir que aquí havíem especulat?
6: No, perdona, Marta, no és veritat.
3: Aquí havíem especulat. Aquí
6: s'havia dit
3: Si ho dius així, sembla que només s'hagi dit aquí. I no és veritat.
6: Però molta gent ens va criticar per esmentar-ho. De fet, ni tan sols vam dir que s'odien.
3: Perquè no ho sabem si s'odien. No, no ho vam dir que s'odiessin.
6: Vam dir que no eren millors amigues.
3: Cosa que, per cert, no és un crim i que hem remarcat en moltíssimes ocasions.
6: Correcte.
3: Perquè no és que les estiguem posant en competència elles dues pel fet de ser les millors. No, és que senzillament, més enllà de la professió, hi ha químiques en el territori personal.
2: I pots no caure't bé.
3: Igual que l'obligatòria i la Maria Pombo es dediquen al mateix i no són millors amigues i jo em dedico al mateix a molta gent.
6: Però no comparteixen vestidors diferent, la Maria Pombo i la Dolceida.
3: Marta, jo comparteixo ràdio amb moltíssima gent amb qui em caic directament com el cul.
6: I comparteixes que no surti d'aquí amb algú que et cau com el cul?
3: Ara no, però ha pogut passar en algun moment i s'ha fet, i s'ha funcionat.
2: I que són professionals, compartim antena i feina amb gent que potser no cau.
6: Parlarem un altre dia.
3: Estem en directe.
2: Sí, va, hi ha una altra cosa més important.
6: Juliana, no és obligatori ser íntims amb els companys de feina.
4: Bueno, jo al vestidor del Barça masculí, hi ha, per exemple, Joan Garcia i Jules Koundé, jo dubto que facin cap pla, mena de pla, fora.
6: Però una cosa és no tenir química i l'altra és no suportar-se.
4: O sigui, es porten bé, però ja està, no s'explicarà la seva vida ni faran plans fora del camp.
3: És una cosa que nosaltres mai hem dit en relació a l'Aitana i l'Alèxia, perquè és que no en tenim ni idea. Sabem que no són amigues.
6: No són íntimes.
3: I no passa res per no ser-ho.
6: Però l'Aitana entén la dimensió de tot plegat, evidentment. I ha volgut acomiadar públicament també l'Alèxia, ha compartit el vídeo afegint-hi una mica de text, no gaire, llegenda del Barça, i un cercle blau i l'altra grana. No s'ha tirat d'acord aquí? Aquí s'ha posat un cercle.
2: Bueno,
6: ja està, llavors. Bé, perfecte.
3: És que una cosa és no ser amigues i l'altra és no saber entendre la dimensió de l'Alèxia. A més, en el teu propi club, en la teva professió i amb tot el component afegit que té en el cas del futbol femení i tot el que ha aconseguit
6: aquesta relació. Molt ben dit. Però aquesta no ha estat la reacció més sonada.
3: Marta,
2: ai, per favor.
3: Ho sento.
6: No,
2: ara
6: ho
2: sí
6: sento.
2: Que es
3: escolta, a la meva setmana del fix nòvio en aquesta cançó no.
6: Un moment, deixa'n Carles no que es llueixi, sisplau.
2: Quina sensibilitat que té.
3: És que en Carles s'agrada de més quan...
6: No, i de seguida pararà perquè si no ens censuraran a Spotify.
2: Canviem-la, Fran.
6: Canviem-la.
3: Gràcies a Déu.
6: Però aquesta banda sonora només ens porta a parlar d'exparelles. I exparelles que potser viuen en el futur. Tot i que estava pensant en això de quan diem que hi ha gent que viu al 2300, potser no és que ells visquin al 2300. Igual és que nosaltres vivim al passat.
2: Sí, potser.
6: I ells viuen al present, eh?
2: Parla per ells,
3: perquè jo estic en una era... Sóc una Juliana diferent a la de la setmana passada.
6: Estàs quedant amb ex sense parar?
3: No, els he vist a tots.
2: Fa 48 hores ha fotut un viatge en el temps i ella està al 3000.
6: I per què ho has fet, això? Perquè aquesta tortura?
3: No, la vida. La vida m'hi ha dut. I de vegades tu la vida no la... És que jo què et dic de la vida? La vida s'obre camí i tu no la pots impedir. I de vegades el camí resulta que és que en unes setmanes de veure tots els teus ex.
6: Carinyet meu, tu també pots dir no em va bé. No? Quan t'arriba un WhatsApp.
2: El no ha desaparegut del seu diccionari.
6: Sí, no? Només li diu no al senyor Trescat i
3: compte,
6: ja està.
3: Saps què passa? Que de tant parlar d'exnòvios que es porten bé, dic, mira,
6: tenies fomo.
3: Una mica. Ja ha anat molt bé, per cert. Us convido a totes.
2: Me n'alegro moltíssim, de veritat.
3: Vale. Kamikaze total.
6: Perfecte. Doncs l'Olga Ríos, catalana, representant d'influencers com la Violeta Mangrinyan, amiga ara també de la Laura Escanes
3: i nostra.
6: No li vam caure gaire bé per certes coses.
3: Aquesta és la teva opinió.
6: No, és informació que m'ha arribat.

0: i una emoticona d'abraçada.
1: És tota una merda.
2: És bonic, però és
0: una
2: bonic
0: merda.
2: I molt trista.
0: Sí. És les dues coses, sí. I jo m'apostaria tots els diners que tinc, que sabeu que no són molts. Top 3.
3: La més pobra,
1: bueno,
3: la més pobra
1: de l'equip, aquest top 3, que
0: no,
1: encara l'haurem de modificar.
0: Vull dir que algú ja, saps? I que si ho donés tot em quedaria sense res. M'aposto tots aquests diners. Que han xerrat molt aquests dies.
2: És que els grans canvis vitals conviden a revisar coses d'ex, eh?
0: Aquí es nota que hi ha aigües remogudes i records remoguts.
1: Quan estàs en un moment delicat, passa que la persona que vols trucar de vegades...
0: Sí.
3: A tu t'ha passat aquesta setmana que has tingut trobades amb ex?
1: Però ho acabo d'explicar, Víctor, que com que tu fas 14 hores de mòbil, no. Ho acabo d'explicar, en una setmana he vist els meus 3 ex.
3: Sí,
0: però era per casualitat o era perquè tenies ganes d'explicar alguna cosa?
3: Sí, hi ha un canvi vital.
0: Molt bé, Víctor.
1: Ha sigut una mica de tot, Víctor. Hi ha hagut casos on he anat jo, hi ha hagut casos on ha sigut l'atzar, hi ha hagut casos on han vingut, però ha sigut una barbaritat. Una muntanya russa emocional.
2: Dues quarts de set. Incorporem a la conversa, però per la vessant esportiva, no per la vessant personal, la companya del Tot Costa, Sònia Gelamà. Molt bona tarda.
4: Hola, com esteu?
2: Molt bé. Tu ets el Johan, no ja, suposo?
4: Sí, sí, sóc el Johan Cruyff. Avui, en teoria i en final, Alexia Putella jugarà els seus últims minuts com a blaugrana davant la seva afició.
0: Estàs trista, Sònia?
4: Mira, és un dia trist. És un dia trist, però com que ho ha triat ella, per exemple, mira, avui pensava, parlant de comiats, va ser més trist el comiat de Messi. I jo crec que per altura del que ha significat Alexia pel Barça femení i Messi pel masculí, serien paral·lels. I en el cas d'Alexia, fins i tot socialment, molt més que Messi. I aquell dia va ser més trist perquè ell no ho triava, i ella ho ha triat.
1: Escolta'm una cosa, Sònia, però que estàs a una discoteca.
4: Sí,
1: home, és el meu lloc. És allò el Crazy in Love de Beyoncé.
4: Veig que has vingut poc al Johan Cruyff.
1: No, mai a la vida.
4: Juliana, que venguis algun dia. Però a qualsevol estadi de futbol, a les prèvies ens matxaquen amb música de discoteca. Per tant, serà així, d'aquí a les 7 de la tarda serà així.
1: Hòstia, ànims, nena.
4: Ja, és el que hi ha. Ja ho he pensat, que potser es trencava aquest moment bucòlic que estàveu tenint. Molt emotiu.
1: Estem delicats, Sònia. Sí, jo sé que ho pots entendre. Jo vinc d'una setmana molt remoguda.
4: Ja t'he sentit, sí.
2: Sònia, on anirà l'Alexia? Què farà ara?
4: És una bona pregunta. El que s'havia parlat, i jo crec que és el que acabarà sent, és Anglaterra, però en les últimes hores també ha aparegut l'opció que pugui anar als Estats Units. Ella ha dit que no ho té 100% decidit, i per tant hi ha una opció que sigui el London City, que és un equip que no jugarà a la Champions la pròxima temporada, i per tant ens evitaríem haver d'enfrontar-nos a Alexia. I si se'n va als Estats Units, doncs mira, el mateix, no jugarà contra el Barça, però encara no ho té decidit el 100%, que és una mica el que ha passat durant tot l'any amb el seu comiat, que intuïem que seria, però fins que no ho va anunciar ella, sempre hi havia com un bri d'esperança de dir, potser els últims partits han fet canviar d'opinió. No, la tenia més que presa la decisió.
0: Però Sònia, intuïem, aquest vídeo no es fa d'un dia per l'altre.
4: No,
0: però tu... És que és impossible que no tinguessis la informació que marxava.
4: No, el vídeo el tenia fet, i ho sabíem que el tenia fet, però amb el que va passar, per exemple, a la final de la Champions, no seria la primera futbolista ni el primer futbolista que canvia d'opinió per un partit o per les emocions dels últims dies. Uh-huh. Per exemple, Henry, que va jugar al Barça, el recordareu, l'any de la final de París del 2006, en teoria ja fitxava pel Barça, i com que el seu equip va perdre la final, va decidir quedar-se un any més. Vull dir que no seria el primer cop que això passava, per tant s'havia d'esperar que ella ho anunciés.
2: Fa uns dies la vau entrevistar, jo estava al cotxe sentint l'entrevista, i tu la vas apretar una miqueta, i jo crec que tu ja ho vas veure, que l'Alexia no seguiria en aquella entrevista,
4: tots,
2: no?
4: Vull tots dir. Els senyals, sí, tots els senyals apuntaven a que no seguia. Et diré més, des de l'estiu passat, des del setembre passat, quan ella pacta amb el club que si aquest estiu arriba un club per a buscar-la per ella, que el club no li posarà problemes, perquè amb ella li quedava un any de contracte, opcional, però era un any de contracte més. I en aquell moment ella ja veia que arribava al seu final, i el club ja li estava bé que arribés al seu final. Una altra cosa és que les emocions dels últims dies, doncs els uns i els altres, òbviament els hi fa pena, però segurament és el millor que pot passar per tots.
2: Guanyarà molts més calés, no? Segurament ara, també, que hi ha en Costa deia que tampoc li semblava malament si marxava per fer una mica de caix després de tot el que hi ha

0: fet a Can Barça.
1: Clar, és que al Barça li queda un any i ara el club on vagi li garantirà un mínim de 3 anys.
0: Clar.
1: I el que cobrarà ja no li podia pagar al Barça perquè el rendiment d'ella, ella avui deia el que jo ja he viscut al Barça no ho superaré.
2: Epa, també en Tacuduro, eh?
0: Està animant, eh? Sònia, si has de ballar, balla, eh?
2: Sí, sí, no, si has de deixar l'antena ho entendrem.
3: Sí. Alegres, també.
1: Vosaltres no em veieu, però estic aquí amb un cubata.
2: Tant de bo sortir de festa amb tu, Sònia. Creus que passarà algun dia? Somni de la meva vida, literal.
1: No, perquè mira, el sopar de la tarda jo tenia previst venir-hi, però he decidit que el feu quan estic fora i aleshores no hi podré ser.
2: Sònia, digues dia i hora. Jo ho deixo tot. Abans ho he dit, tinc tots els meus nòvios previnguts. Sàpigues que si em truques Sònia Gelmà, ho deixo tot. Estan tots avisats. Jo estic el dia del meu casament i em truques tu i jo vinc.
1: És que mira que jo sabia que no es puc donar ni mig peu. He dit re, una petita broma i ja hi som, eh? Ja som allà.
0: Has deixat la porta ajustada i te l'han esbotzat.
1: Sí, haig de tancar amb candau i clau, sí, sí. Bé, ara ja no sé on érem.
2: Normal.
1: Això, sí, sí.
2: Que tothom molt confós.
4: Durant 3 anys, no?
1: Això, que Alexia, exacte, que el Barça no li podia pagar perquè, a més, ella ja ha jugat els seus millors anys de futbol. Jo crec que un any més sí que el mantindrà al seu actual nivell i és molt alt, però vulguis que no, la edat passa per tots i té 32 anys i la carrera s'està esgotant.
0: Doncs res, Sònia, et deixem amb la teva discomòbil, que vagi molt bé la prèvia del partit, i a les 7, no?, l'últim partit de l'Alexia amb la samarreta del Barça.
1: Perfecte. Fins ara, per cert, m'heu donat alguna idea musical de cara al podcast de Fem Futbol que gravarem demà. Aquesta gent està, no la tenia... És a dir, no la recordava fins que...
2: Ah, és maca,
1: que li sentit cantar la Juliana i he pensat que aquesta pot ser bona per parlar de l'Alexia.
2: Tu, normalment, les ruptures les vius així, Sònia.
1: Ja hi som, tu.
0: Ja no hi ha porta, Sònia. Ja no hi ha porta, que hi ha hagut.
1: No hi ha porta. Bé, doncs, companys, és que és a punt de començar el partit. Vinga.
2: Jo la et veig amigable, jo et veig a deixar bé, amb bon rotllo, feeling, cordialitat.
1: Sí, sempre, molt cordial tot.
0: Molt bé, Sònia.
1: Vagi bé.
0: Ara, adéu.
2: Estic obsessionada amb ella.
0: Sí.
2: És molt perfecte. No, ella és molt important. Ella és la persona més important del món, probablement.
0: Fem una pausa.
5: Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
6: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
5: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaré.
0: Passen 6 minuts a 6:45, seguint amb el tema Alexia, ja per tancar-lo. Aquest matí hi ha hagut un acte al Camp Nou, de tu, Víctor Lleras, que ens estaves passant vídeo sense parar. Qui el presentava?
4: La Marta Torné.
0: És que hem vist... Bueno, m'ha passat la Marta i...
2: A veure, era un tuit.
0: Que deia que la Marta Torné estava com una mica despistada.
4: Què passa? Jo he parlat amb ella a l'acabar. I llavors el club la va trucar ahir i li va dir, escolta, vols presentar aquest acte? I va dir que sí, per, evidentment, per la importància, evidentment cobrant el seu caché, i es va preparar tot, però imagino que tindria mil coses i tal, i tampoc, clar, és una cosa d'un dia per l'altre. Vull dir, no agafes tampoc una periodista que estigui cada dia, que conegui Alexia, que segueixi tot el futbol femení.
2: Que hauria estat el més lògic,
4: que
2: no?
4: Que porta tots els anys de carrer. Bueno, ells han decidit al Barça que creien que una presentadora...
2: Que hauria de fer la presentadora d'Eufòria de 3CAT, molt bé.
4: I Alexia li han dit... Ho farà la Marta Torné.
2: Perquè no, Marta, perdona, estic intuint que no et sembla bé aquesta decisió.
3: Estava portant informació.
2: Aquí, on has vist tu que jo estava jutjant?
0: M'ho ha semblat,
2: i senzillament perquè a l'audiència li quedi clar que no era opinió, era informació.
0: Mira,
2: era informació que jo estava, perquè potser algú no sap que Marta Torné és la presentadora d'Eufòria, o la Maria de l'Internado seria d'Antena 3.
0: Totalment.
2: Com algú en el planeta Terra, ja no a Catalunya, el planeta Terra, bueno, no ha de saber que Marta Torné és la presentadora d'Eufòria, si és el programa amb més audiència i més viral del país?
3: Però aleshores Víctor estava despistada o no?
4: No. Bueno,
0: que no passa res. Jo he estat despistat, tots hem estat despistats.
4: Sí, bueno, és que només començar ha passat alguna cosa d'un vídeo.
2: I més ara.
4: Ha passat alguna cosa d'un vídeo, només començar. Que ha dit alguna cosa de... Però no entrava un vídeo o alguna cosa així. Però bueno, a mi m'agrada la naturalitat.
2: Això
4: a mi m'agrada aquestes
2: coses.
4: És
2: molt natural, ella.
4: A mi m'agraden aquestes coses.
0: Sí.
4: I ja està, i ella ho ha fet. A més, anava amb l'americana, el pantaló llarg, amb una calor.
2: Oh, quina calor, sí.
4: Però una calor que feia 27 graus, però clar, amb el sol donant-li, és que tindria la sensació de 30 o 30 i escaig. I allà el sol, o sigui, no hi havia cap ombra. cobrar. I allà estaven assegudes les dues i ha presentat aquest acte i estava fet cobrant, a l'Alexia l'han dit, i tampoc hi havia molt marge, és que clar, ha sigut tot tan ràpid. Demà, o sigui, avui tenen partit, demà tenen dia lliure i el cap de setmana Alexia en teoria ja no juga al partit del cap de setmana. Hi ha alguna jugadora que no el jugarà. Marxen, descansen 4 dies, van amb la selecció la setmana vinent i vacances. Vull dir, no hi ha temps i s'ha fet tot ràpid i així.
7: I hi haurà un sopar de comiat, suposo que... No,
4: ja van tenir les celebracions. El tema és que avui, per exemple, tenen un sopar algunes jugadores. No sé si van totes, sé que algunes sí tenen un sopar a un lloc. Demà també han quedat elles, algunes del vestidor, però altres no hi seran, perquè altres han marxat, bueno, marxaran ja després d'aquest partit, vull dir, marxaran a altres destins i tal, i llavors, no ho sé. Però algunes sí. Veurem si Alexia va a
7: guardar. Quin era el seu grupet? Perquè com
4: és
7: a tot
4: es
7: arreu...
4: En, ja... en gairebé tot. O sigui, per exemple, ara la Clara Serra Jordi, que és com la, no... sí. No, la nova que porta tota la temporada i va ser titular a la final de la Champions, ni més ni menys, però que pujava de la Masia, doncs a la Clara Serra Jordi l'ha acollit, però com si fos, bueno, una de les seves millors amigues. O sigui, es portaven totes. Realment, Alexia tenia molt bona relació amb totes i totes l'estimaven un munt, un munt. I es veia les fotografies, era, o sigui, era una persona molt estimada al vestidor, molt. I exjugadores que hi havia, però molt, molt, molt, molt. I de Paredes, totes. Fins i tot et deia això, el de Clara Serra Jordi, perquè era la darrera en arribar, i fins i tot sent la darrera en arribar, doncs ja tenia una relació excel·lent.
7: Molt bé, doncs si no hi ha més preguntes per en Víctor, no?
2: Jo ja. Estic molt bé. No, ja, parlant, sí, t'agrada el tema? Bueno, no, a veure, hi ha temes que vibro més, però sí, a veure, una cosa.
7: S'està sincronitzant el mòbil nou
2: amb sí,
7: el...
2: Sí, això és un infern, va, que estic molt preocupada, però és els mòbils bullint. No sé. Tinc els mòbils bullint, però que se'm va trencar el telèfon mòbil a Eivissa, que em va caure, ho he de resoldre. A mi la figura d'Alexia, el futbol no m'interessa gens, però ella m'interessa moltíssim, perquè penso que ha sentat un precedent importantíssim i és una icona de no només el futbol, sinó ja gairebé pop. Llavors, a mi m'encanta ella i penso que era molt important que en parléssim. Ara, no en sóc experta.
4: I té una fundació, per cert, que avui han anunciat, la seva fundació Eleven, que és pel seu número 11, doncs la seva fundació treballarà amb la fundació del Barça i tenen un projecte en comú, a més, o sigui, aniran més enllà, aniran lligats de la mà, ja l'ha dit el president Laporta, l'ha dit, aquest és casa teva, sempre es diu, però en el seu cas és així, és casa teva i quan tornis i podrà ser com si vol ser una figura d'ambaixadora, del que vulgui, sempre tindrà les portes obertes i avui era Carles Puyol, i era, bueno, tota la seva família, evidentment, les seves amistats, estava Míriam, la seva millor amiga, doncs tota la gent l'ha volgut acompanyar i tota la
7: plaça. L'Olga Ríos hi era? Presencialment?
2: No, perquè la Laura Escanes ha publicat stories d'ella. I això suposo que és a Madrid.
7: És a Madrid.
4: Sí. No, allà no l'ha vist ningú. Jo he preguntat també després, hòstia, jo no l'he vist, no, ningú l'havia vist, dic, no hi serà, és impossible, tampoc era un espai tan gran. I res, s'ha acomiadat, ha fet fotografies amb els trofeus i en les properes hores anunciaran més sortides d'altres jugadores.
7: Doncs bé, n'estarem pendents. Víctor, que vagi molt bé.
4: Que vagi bé.
7: I ens veiem a dissabte, que vens al 3CAT en viu, eh?
4: Sí, exacte.
7: Aquí a Montjuïc.
4: A la 1.
7: Amb els oients. Perfecte. Bé, 3 minuts i arribem a 6:45 de la tarda. Teníem pendent repassar els whatsapps del programa. Juliana, si vols tornar a connectar, t'informo que ahir vas fer una crida en aquest programa.
2: Per si parlem de temes que ressonen de veritat.
7: Que ha funcionat molt. Han arribat molts missatges al 677-27-1058, com el d'aquest oient que diu: bon dia, estic escoltant el programa d'ahir. Vinc a confirmar el que diu la Juliana sobre els nois i el seu gust per tot el que implica el cunilingus, i ens posa l'emoticona del préssec. Almenys a mi em va pillar de nou i hi ha molt interès a ma casa. Petita aportació.
2: Doncs no és una petita aportació, perdona.
7: Confirma.
2: És una gran aportació en aquest estudi sociològic que estem encetant.
7: I un altre oient que també ens aporta del seu punt de vista sobre el tema, i el tancarem. És un tema que incomoda certa gent, també.
2: Ah, ja saps, ens amaguem per fer l'amor i no per fer la guerra, nen. No sé quants nens morts a no sé quina guerra. Ah, això es pot dir qualsevol hora. Ara, parles d'una petita afició nova que estàs tu descobrint?
8: També hi ha paraules i paraules, no?
2: Perdona, i un estudi de mercat, Marta? Perquè això també estem parlant de la societat.
7: Potser és el com es diu.
8: Sí, les paraules escollides.
7: Entenc que hi ha gent que...
2: Què t'ha dit, culet? M'entens? És que no sé què... No sé.
8: No ho sé.
2: Bé, molta afició últimament menjant préssecs.
7: I ara està molt bo el préssec.
2: Està molt de moda.
7: Cada cop es farà més bo.
2: És temporada.
7: I més sucós.
2: Més sucós.
7: Sí. I dolç.
2: És de les meves fruites preferides, el préssec.
7: El peleu o no, el préssec, per menjar-vos-el?
2: Jo, o sigui, per menjar-me'l...
7: No,
2: a mi em van cremar una vegada...
7: No, et demano si... No dic si...
2: Amb el làser,
8: sí.
2: Em vaig fer el làser i m'ho van totalment cremar, però de ferida. La cosa bona, allà ja no torna a sortir ni un pèl.
8: Això és com un incendi,
2: perquè, clar. Això queda totalment ja
8: no torna a créixer res més.
2: En els altres a mi m'és igual. Jo vaig a mercat i si el préssec té pèl, i si no en té, no en té. Són igual de bons.
7: Vull dir que es pot menjar amb... la pell,
2: s'ha fet tota la vida.
7: Sí.
2: El préssec amb pell s'ha menjat sempre.
7: Sí, i és sa, també.
2: Quan es...
7: No, Marta, digues. Obre, és que ara ve la temporada del préssec. Jo...
2: I s'ha avançat la temporada del préssec per la onada de calor, ho saps o no?
8: Sí, és veritat.
7: Jo penso menjar-me préssec com melons.
2: Molt bé.
7: Perquè...
2: Però heu provat de menjar-vos un préssec amb pell, però mullar-lo? Perquè llavors ja no és vellut. Canvia la textura.
7: Amb la llengua, mullar-lo una mica abans.
2: Bueno, amb aigua.
8: Amb aigua, però...
7: Per sota l'aixeta.
2: Sí. Però és veritat que veníem d'una temporada, l'estiu passat, estava molt de moda el tema del meló, que el meló a tu t'agrada molt, per exemple, és la teva fruita preferida. I ara estem en el moment del préssec, totalment.
7: No, aquest any...
2: El plat totalment passat de moda, deia, no té cap importància.
8: 5 al dia?
7: 5 préssecs al dia.
2: Home, no, 5 fruites, pots escollir.
7: Ah, 5
2: fruites. Una mica de meló, una mica de plàtan...
7: No, d'aquest estiu no passa.
2: Una mica de préssec...
7: A préssec la setmana, com a mínim.
2: Molt bé.
7: I per tancar el tema d'abans, el tema...
2: Però protegiu-vos sempre, que després alguna cosa també et pot sentar malament, depèn de com.
8: No, netegeu-lo bé, clar.
2: No. O protegiu-lo fins i tot, Marta.
7: Que no saps per on ha passat aquell préssec.
2: Clar. Poder van ser a tu, algú l'ha tastat a la botiga.
7: Va. Mira, ens escriu un oient per donar-nos algunes dades sobre els contractes de confidencialitat de la travessa, que és un tema que ens preocupava fa uns dies.
2: Aquesta sintonia, com si estiguéssim
7: parlant. La Juliana i en Marc Andreu, que ja pots anar venint cap aquí, Marc Andreu. Sí, perquè
2: em sap greu que s'hagi perdut el debat del préssec, perquè ell també el tema de la fruita l'interessa.
7: No, ara li demanarem,
8: no,
7: també.
8: No, menja molta fruita, em penso. No, Marc Andreu.
9: Hola.
2: Mai n'hi ha prou, Marta.
7: Seu, prem...
8: Home, pots tenir sobredosi, també, de fruita en algun moment.
2: Bé,
7: Totes les masses són dolentes, eh?
2: Sí, a mi no m'ho sembla, però sí.
7: A veure, sobre aquell contracte que vau signar de la Travessa VIP per no xerrar més coses del que tocava.
2: Un contracte que no vam mirar, vols dir? Perquè sí, podríem haver-lo llegit i ja està.
7: Doncs ens envien les condicions, almenys les que signen alguns concursants. Ens diuen, bon dia, família de Perfectes, vaig amb delay, però just acabo d'escoltar el capítol del divendres on comentàveu que la Neus i el Jair no volien parlar amb vosaltres de la Travessa VIP, perquè potser hi havia una clàusula al contracte. I com a filla d'una de les concursants de la primera edició de la Travessa, per tant sap del que parla, us confirmo al 100% que efectivament hi ha clàusula de confidencialitat que rondava entre els 10.000 euros i que tenia una validesa de 5 anys.
2: 5 anys?
7: Durant 5 anys... Hi ha coses que no es poden explicar.
2: Mare meva.
7: Reviseu les clàusules, perquè tu t'enganxaràs fins als 30 i pico, que no podràs obrir la boca.
2: Això m'atabala de valent.
10: Però bueno, el petit comitè potser...
2: No, jo un petit comitè ja ho he ventilat.
7: Amb el ventilador posat.
2: No, jo tots els meus col·legues de Cardedeu ja saben, ho guanyen.
10: Ja saben qui se li mira el primer.
7: Bé, a tot això, i malgrat el rodatge de la Travessa VIP, que ja fa dies que s'ha acabat, es veu que encara hi ha una mica de moviment amb tot plegat.
2: I jo crec que seguirà havent-hi moviment durant molt de temps, perquè al final ja sabeu que van fer una colleta molt maca allà a la Travessa, i de fet ja vam explicar aquí al programa que en la Laura Escanes havia estat veient-se amb els tiets per Mataró, anant en bicicleta, vull dir que el vincle continuava produint-se fora del que havia estat el programa, no? I també vam avisar aquí mateix que en Miki i els tiets havien escrit una cançó durant aquells dies dedicada a l'experiència. Entre guitarres i rialles, semblava que la cosa potser no tiraria endavant, que era la típica cançoneta que t'inventes, que queda allà en l'experiència de la Travessa, que es queda a Mallorca i no transcendeix. Però finalment podem dir des d'aquí que sembla que estan passant cosetes. No m'esperava aquesta sintonia.
7: Espero que no ens haguem deixat cap concursant pel camí.
2: Doncs perdona, la Raquel Sans, pobreta, se'ns ha trencat el peu.
10: Ai, sí, veritat.
7: Però sí, vull dir...
2: Es podia dir?
7: És el peu.
10: Es va publicar, no?, en alguns mitjans.
7: És a dir...
2: No, en Rocco una altra vegada va dir alguna
7: cosa. A veure, jo sé que la Raquel està de baixa i no està presentant els telenotícies.
2: Ho sap tothom que ha mirat el TN algun dia.
7: Exacte.
2: Ella diu per això, tot i així, que l'experiència és el millor que li ha passat a la vida, que no ho canviava per res.
8: No ho tornaria a fer, no?
2: I tant, home.
8: Tot igual.
2: Tot igual.
7: Un tema al peu. Esperem que recuperi, que torni aviat. O sigui, tornem a tenir l'infermeria a Planeta, eh?
2: Sí, patada l'infermeria.
8: Ai, mira.
7: I la Raquel Sanz.
2: I no t'oblidis, sisplau, del cor amb tirites, eh? Que el cor amb tirites l'emoticó no també està allà. Ben enguixats.
7: Però qui?
2: Avui també hi ha un pendell de l'emoticó. l'emoticona del cor amb envenat.
1: Aquesta sintonia realment és més apropiada. Jo havia posat cinto tensió corda misteriosa, però bon sort.
7: Cada cop filem més prim, jo entenc que en Fran li costi saber què vols.
10: A veure,
1: el Fran és un gran expert en préssecs. Vull dir que un dia potser podria venir a col·laborar, perquè em consta que és un tema que també li interessa.
7: Li portaré un cistellet de préssecs. Va,
1: vinga.
10: Per tots, no?
1: Va.
2: En Marc Andreu també en vol.
10: Jo també en necessito. En vull.
1: Espera, necessito.
7: Acabem amb el treball de camp.
2: De mitges.
1: No és un dret, menjar préssec.
10: No,
1: és un desig.
10: No,
7: és un plaer. Te'l menges amb pèl o sense?
10: Parada.
7: Amb pèl o sense?
1: Ens posem exigents o què passa?
10: Sí, jo em poso exigent.
7: Fran, tu el peles o...
1: Perdona, però on hi ha pèl i alegria, eh?
10: Sí, però a vegades hi ha...
7: Ara, que a vegades sembla que es pot menjar aquella pell i és ben bona. Escolta'm.
2: En Roger. Que crec que tu no has menjat mai préssecs.
1: El Roger és al·lèrgic. Ets al·lèrgic al préssec.
2: Hi ha molta gent al·lèrgica al préssec.
1: Molta gent.
2: Molta.
1: És que només hi ha fans o al·lèrgics. Fixa't que és un tema que no hi ha... No et pot ser igual.
7: A mi, visualment, el préssec em crida molt l'atenció.
1: Ja, però l'ho està dins del préssec. Visualment... Ah, val, però no, la cosa és atrevir-se a obrir-lo, esquitxar-te les mans
7: més.
1: De préssec, sí, que sucoja, que té tot de suc,
7: fins al
1: bruta...
7: Fins al colze.
1: Fins on faci falta, fins perdona. Fins on el préssec et demani.
7: Sí, sí, sí, sí. Escolta'm, tornem a la travessa.
1: Sí, el que dèiem, que...
7: Estan tensionats, que no haguessin perdut algú pel camí.
1: Dic, van escriure aquesta cançó en Miki i els Tiets sobre l'experiència de la travessa. Això ho sabíem, però és cert que pensàvem, que plantejàvem, que podia ser que allò quedés allà entre guitarretes i rialles i que no anés més enllà. Bé, sembla que sí que aquesta cançó tira endavant. De fet, som coneixedors d'una informació exclusiva que en cap cas hem extret dels Instagrams dels Tiets i del Miki, sinó que és una cosa que hem esbrinat nosaltres pel nostre propi peu. Què és que els Tiets i en Miquel, perquè tot això ell es diu Miquel, s'estan trobant amb en Pep Saula, un gran productor amic d'aquest programa.
7: Que no Pep Sala,
1: que no Pep
7: de Sau. No, ho dic perquè a vegades, que... si ho llegeixes ràpid...
2: És que només els separa una lletra.
7: Una U? Perdona. No sé, em passa sovint.
1: No, estàs molt cansat.
7: Quan... Ai, Cati estàs va molt en Pep Saula i penso...
1: És en Pep Sala que ve...
7: El tren de mitjanit o és l'altre?
10: El de Sacteni.
1: Doncs estan fent trobades per produir la cançó i jo em pregunto.
7: Ja.
1: Perquè ja sabeu que som curiosos aquí. En aquesta cançó hi cantaran només els Tiets i el Miki, Marc Andreu?
10: Jo crec que sí.
1: Doncs jo crec que pot haver-hi una altra opció, que és que potser hi cantarà també la Laura. Laura Escanes...
2: Per què?
1: Bé, més que res, perquè ja sabeu que a ella li encanta cantar i, sobretot, més que cantar, li encanta demostrar que canta una mica bé. Ella és de les meves. Ella, més que el gaudi del cant, el que li agrada és demostrar que té un talent amagat, un talent ocult.
2: Vol atenció i validació externa.
1: Ella va a un concert d'Adele, penja els Instastories i sembla que el concert sigui seu, no de l'Adele. No sents l'Adele en cap moment. L'Adele es podria haver quedat a casa descansant perquè només sents les canes.
7: La Laura té molts talents, però el de cantar, diguéssim...
2: Mira, entona
7: no,
2: bé. Canta,
7: entona bé.
1: T'hauràs de posar punteta a la boca, nen.
7: Doncs, així és així.
1: Perquè no només hem sentit ja la Laura cantar en tots els concerts on ha anat, que sempre se la sent més amb ella que en els cantants.
2: I aquella vegada a tocar a més suena fent de Taylor Swift.
1: Que també ho va fer molt bé. Sinó que, a més,
2: la van criticar molt i ella va admetre que no va ser la seva millor nit.
7: No va anar bé, Juli, aquell dia.
1: Ho feu vosaltres?
7: No.
2: Ella diu que si pogués tornar al programa escolliria un altre artista.
1: Home, és que si fas Love Story de la Taylor és posar-te tu sola a la d'allò.
7: Això,
1: també ha cantat a les campanades de TV3, com bé sabeu, amb cançons d'en Miki. Però és que fa uns dies es va publicar un contingut que aquí ja m'ha anat també comentant. Un contingut patrocinat per la marca Freixenet, que és un anunci on justament la Laura torna a cantar.

0: versió com Terrasseta d'estiu, no?
1: Versió que no identifiques ni que és la Laura la que canta. De tan vestida que està la veu a nivell de producció.
2: Hi ha molt filtre aquí, eh?
1: I a mi em sembla ideal.
0: Puja, puja, puja.
1: Ell es parteix la caixa més, si t'hi fiques. Tarde lenta, frente al mar,
2: sabor a verano. Imagino que li han pagat molts diners.
1: Jo crec, Marta, que... És a dir, segur que li han pagat molts diners perquè Laura Escanes no diu el nom d'una marca si no hi ha molts diners al darrere. Jo m'atreviria a dir, sense cap informació més enllà de jo treballar al mateix sector, que estem parlant de mínim 5 xifres, o sigui, 5 xifres segur?
0: Segur, home, clar.
2: Jo diria 6 dígits, potser.
1: Jo crec, 6, que 6, jo crec que 6 és massa. Però podria ser, o gairebé.
2: Gairebé.
1: Podria ser.
0: Entre el 50 i el 100?
1: Sí.
0: És possible, no?
2: Sí. Crec que sí, eh? Sí.
0: Pels seguidors que té.
1: Més que 100 a mi m'estranyaria, eh?
2: A més, serà una campanya grossa, imagino que la veurem a la tele, no? També,
1: no, això, clar, això ho canviaria tot i llavors sí que pujaria moltíssim. Però pel que hem vist ara a Instagram, jo et diria que deu ser menys de 100.
2: Bueno.
1: Tot això, intuïció, no informació. En qualsevol cas, jo crec que aquí la P de plata per ella ha influït poc. Jo crec que ella ho ha fet per la P de plaer.
0: És que ella, jo crec que ha disfrutat gravant la cançó, anant a l'estudi, cantant...
1: Jo ho penso de veritat, Marta, per tu i per mi, la P de plata en aquest cas seria molt important, perquè no entraria al plaer.
2: Per mi això és la P de pànic i no ho faria mai.
1: Jo tampoc, és molt important tenir autocontrol.
0: O si t'agrada cantar i creus que ho fas bé...
1: A mi m'agrada cantar i em sembla que això... Bueno, que és delicat. Delicat.
3: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
0: A veure, Marc Andreu, abans de marxar hem de recordar el tema de les invitacions pel 3Cat en Viu.
4: És veritat que aquest dissabte serem a 3Cat en Viu, que és aquest univers que es crea allà a Montjuïc durant el dissabte 30 i el diumenge 31 de maig, on podreu gaudir de totes les cares de 3Cat. Entre elles, el programa que no sortirà d'aquí, el dissabte 30 a la 1 del migdia, allà a l'Anella Olímpica. Com hi podeu venir, accedir-hi, no? Doncs entrant a la web de 3Cat en Viu i allà podreu, a partir de les 8 del vespre d'avui, accedir a noves invitacions.
0: Ara és com una botiga, això.
2: Però
0: ara està tancada.
2: Perdona'm, ahir a aquesta hora podíem agafar entrades.
0: Sí, però els botiguers han hagut de marxar, han baixat la persiana i han dit ara tornem. I tornaran a les 8.
2: Però les 8 tanquen les botigues.
0: Però aquesta hora...
2: Ah, d'acord.
0: És horari invertit.
4: Quan tu estàs a casa és el millor moment per aconseguir les invitacions per anar a 3Cat en Viu.
2: La gent podrà aconseguir les entrades que no són de pagament, que són gratuïtes.
0: I que donen accés a tot el festival, que no busquin, diguéssim, que no surtis. Veu que són unes entrades que et permeten anar tot arreu, tant dissabte com diumenge.
2: Ah, sí? Com un festival de música.
0: Com un festival de música. Mira. I que en pots treure fins a 4 per persona. Vull dir que si vols venir amb una colleta d'amics, entres tu...
2: Bueno, jo ja ets d'anar segur, perquè em toca treballar.
0: I te'n descarregues 4.
4: Tu ja tens entrada, però...
1: Qui els entengui que els compri, eh?
0: Aquí.
1: Aquesta gent, perquè no s'entén absolutament res del que estan fent.
0: T'ha despistat l'horari de la botiga.
1: Home. A mi sí, però és que, perdona, és una cosa digital.
2: És que està sempre obert, lo digital.
1: És que, mira, jo...
2: Tu pots comprar roba a les 3 de la matinada, si vols.
4: Sí, però hi ha un moment que tu, com fas una mica de veure què et queda allà, doncs ho agrupes tot.
0: Has de fer una mica d'inventari.
1: A mi que hi hagi d'haver-hi un funcionari treballant allà darrere, apuntant, en plan, ai, hem comprat una entrada, que bé! Escolta'm una cosa.
2: Escolta'm.
1: Com no es pot digitalitzar millor? Bueno, amb la gentada que està treballant aquí no hi ha algú que ho sàpiga fer?
2: Ara no carreguis contra la gent de la casa.
0: No sé si ha funcionat, però si és un tema de plataforma. És un tema de plataforma.
1: Però és que aquesta plataforma, potser podríem tenir una plataforma que fos millor, o què passa?
0: Bueno, ens ho preguntarem fora d'antena.
1: Bueno, és que semblem una botigueta de mercat que ens iniciem en el món online. Ara, mira, passarem el projecte a internet.
0: Jo et puc assegurar,
1: cobrim botigueta. La tia de Mercè està obrint una botigueta online.
2: A veure, una cosa...
0: No sé per què la tenim tancada, però a les 8
4: queda clar.
2: Perquè ens arriben missatges dient llavors també estareu el diumenge?
4: No, només dissabte, a la 1 del migdia.
1: Això sí que ho sabem.
4: I farem un programa especial que no s'emetrà enlloc, només per la gent que vingui allà.
0: Eh, que hi ha el noteu? Tots? Que ja com hi ha una altra energia, que està tot més calmat.
2: Sort d'en Carles, perquè si no
0: sort,
2: això...
0: Sort, ell sempre està a punt per quan fa falta.
1: Ai, sí, ja està bo, eh? Em torna a agradar, ja he superat amb molt de sabor.
0: Juli, ara sí que farà silenci una estoneta, i en Jaume ens explicarà...
1: Una lectura, el joc del silenci.
0: Sí, ara jugarem, a veure, crec que pots guanyar. Crec s'ha ficat el guió a la boca. Molt bé.
2: A mi m'agrada quan està així.
0: Sí. Jaume, a veure, tornem 3 dies de boda, preboda, postboda, tot de Dua Lipa.
5: Sí, i també sabem que se celebrarà a Palermo, Sicília. Inclús els mitjans s'atreveixen a publicar els llocs on se festejarà cada apartat de sa boda.
6: Uf, que sexy.
4: Sí.
5: Per tal de coordinar saraus, l'organització ha instal·lat la seva seu de gestions a La Villa Igea, un hotel de 5 estrelles de Palermo, i allà han reservat 2 plantes completes de suites per allotjar els convidats i l'equip tècnic.
2: Llueix una mica White Lotus temporada 2 que passava a Sicília, oi que sí?
5: Sí, he mirat, no hi ha ninguna celebració de Dua Lipa en el mateix hotel de White Lotus, però tots són de la mateixa línia editorial. Mm-hmm. Sí. He mirat la disponibilitat d'aquest hotel i efectivament estan bloquejades aquelles dates, lo qual ho fa sospitós i que fareix que la informació és certa. Tot i així, també he fisgonejat els preus de set suites en altres dates i he vist que ronden entre els 2.350 euros o els 5.310 euros per nit. Fortíssim. Altres indrets on se celebraran pas dels festeig seran la Galeria d'Art Modern de Palermo, que és el museu contemporani de la ciutat i és un antic alhora palau de la noblesa italiana, i una altra part on se desenvoluparà aquest festeig és en el Palazzo Ganji, un palau aristocràtic del segle XVIII d'estil rococó, que és on, per cert, se va gravar Il Gatto Pardo de Visconti, no sé si l'heu vist.
2: No.
5: Un palau espectacular.
7: Wow, sí.
5: Preus a sol·licitar, però que semblen molt car de llogar. Estem parlant probablement de desenes de milers d'euros. Perquè vos passeu una idea, fer una visita guiada en grup en el Palazzo Ganji costa uns 1.500 euros per grup. Imagineu el que costa casar-se allà.
7: Parlo per tu.
2: Hi ha algun vincle de la parella amb Itàlia? O han escollit perquè és mediterrani i els era igual Grècia que Itàlia?
5: A veure, ja segur que Dua Lipa és ciutadana d'un lloc anomenat Món.
2: I no té... on és estiu?
5: On és estiu?
7: Ella persegueix el bon temps.
5: Lo que sí sabem
2: no l'he vist mai amb en Uraki, no és broma.
5: No l'he vist... No,
2: hola,
5: jo tampoc.
2: Hola, carinyo.
5: Sempre va en biquini.
2: Sí.
5: O sigui, l'únic que se sap és que la darrera visita de Dua Lipa a Palermo va ser l'estiu passat, en 2025, i va ser amb en Calum Turner. Llavors també s'està sospitant que potser ja se va, com a mínim, enamorada de la illa i de la ciutat. Bé, tots aquests llocs esmentats formaran part d'aquesta boda de 3 dies, tot i així el matrimoni civil no se celebrarà a ningun d'ells. Se celebrarà a la Villa Valguarnera, una mansió barroca a les afores de Palermo que se pot llogar per events i rodatges. Els preus a consultar, però diverses webs indiquen que casar-se allà suposa un cost d'uns 40.000 euros o 90.000 euros per jornada. Watch me. Mireu si tenim informació, que inclús tenim noms dels famosos implicats en aquesta setmana, en aquest cap de setmana matrimonial. Els mitjans de comunicació italians diuen que alguns dels convidats poden ser el dissenyador Giacomo, o Giacomo, com ho pronunciem aquí, els cantants Charlie XCX o l'altre cantant Olivia Dean, o també la mítica estrella del pop Elton John, que no només seria convidat com a tal, sinó que també manitzaria sa boda amb les seves cançons. Un altre nom que sona fort és el de Donatella Versace, que presumpta s'encarrega del disseny del vestit de sa boda, cosa que quadraria perquè na Dua Lipa va portar un vestit de boda vintage de Versace del 1995 en el seu comiat de soltera fa 2 setmanes a Eivissa, que de fet crec que ho vàrem comentar aquí, no?
2: Sí.
5: Bé, atenció, perquè també està vinculada en aquesta celebració n'Alessandra Grillo. I direu, qui cony és n'Alessandra Grillo? I m'he estat informant, és una prestigiosa wedding planner italiana que va organitzar, atenció, el banquet de na Chiara Ferragni i en Fedez en 2018. Esperem que aquest de Dua Lipa i en Calum Turner acabi millor que és de na Chiara i en Fedez, això segur.
2: I l'Almodóvar? Perquè com que es van fer amics, a Dua Lipa i en Pedro...
5: És que, a veure, jo... Clar, aquests famosos juguen una altra lliga. Conviden a gent que potser no són amics, però simplement per ser famosos te conviden, saps? Perquè jo crec que en Almodóvar i en Dua Lipa no són tan amics. O sigui, no se telefonen ni s'expliquen misèries.
2: Però el famós on marca la línia del seu casament? Perquè
5: en
2: jo
5: això
2: tinc la sensació que és o una cosa molt reduïda de... amics, però les amistats, allò que pots comptar amb els dits de la mà.
7: Molt íntimes,
2: familiars,
7: o descomunal.
2: O te'n vas ja a un, perdó per comparar, Risto Mejide de Laura Escanes de Parlola,
7: bueno,
2: que ja hi havia Déu i sa mare. Ells no treballen un casament de 100 persones, per entendre'ns.
7: Aquest
2: és tot
7: serà un
2: res.
7: Casament descomunal, perquè pels espais que estàs dient, per les reserves, tot l'hotel
2: clar,
7: pareix
2: si
7: i tot...
2: Si van 20 persones, serà clar, una decepció.
5: És que estem parlant de 4 espais reservats, jo crec que és cert, perquè molt de mitjans italians estan cobrint aquesta informació i tots responen amb la mateixa informació. Estem parlant de 4 localitzacions i tot i així diuen que és una boda íntima. Jo, lo de íntim...
2: No, i una pregunta que tinc de debò. Creieu que a la boda de Dua Lipa es faran transferències econòmiques?
8: No.
2: No es fan regals?
8: Crec que és una cosa voluntària. Crec que pots fer-ho i que poder hi haurà gent que ho farà, però que no hi ha en cap cas darrere del targetó el Ivan, 2 punts.
7: I que fa regals. físics, no? En tot sí, cas, exacte. Mira, et regalo una col·lecció de tal cosa, clar, perquè si a mi m'agrada molt.
2: Si ets a Palermo, quin pal, després traslladar-ho tot. Però bueno, deuen tenir 4 avions
7: per aquesta gent. Sí,
8: tu ja penses
7: a casa,
8: en mentalitat sí. de pillar el plus de l'avió perquè no havien pillat la maleta. I
5: clar, és que a més na Dua Lipa no viu a ninguna casa fixa, llavors el seu avió, el seu jet, és el seu traster. Clar, allà deu tenir totes les coses que li regalen, saps?
7: Que això s'hagi fet públic, es deu haver filtrat la llibreta sencera de la Wedding Planner, com a mínim.
2: Estan tots cap allà, ara, ja.
7: Perquè se sap tot.
5: Bé, és que jo en el final del meu guió anava a escriure vos seguiré informant, però que realment ja vos he informat de tot. Està tota la informació. Jo crec que en Dua Lipa i en Callum Turner, com dèiem, tenen una relació bastant discreta en quant a detallar les seves intimitats, d'on està bastant cabrejats o mosquejats en que ho sapiguem ja tot
2: igual
5: en tant de detall.
2: Eh? Igual ara diuen s'anul·la el casament.
5: A dues setmanes vista.
7: Falta tan poc que crec que potser no tens temps de reaccionar, però tindrien ganes de canviar-ho tot.
8: La veig com una soltera icònica.
2: Home, a veure, que anul·lin el casament no vol dir que se separin ells.
8: Doncs tant de bo se separin, Marta, què vols que et digui?
5: Jo crec que se seguirà cap endavant, perquè, segons els mitjans, la gent organitzadora d'aquest event ja està allà in situ fent preparatius. Llavors ja està tot en arrencada.
7: Molt bé, doncs escolta'm, ja ens tindràs informats i d'aquí 15 dies veurem si ha tirat endavant, si no, i si ha funcionat. Que vagi bé, que tens una història ara. No cal donar detalls, però vull dir que...
5: Bé, escolta, he quedat amb un noi.
8: Què? No m'explicaré.
7: M'ha demanat d'avançar una mica.
8: L'última hora, titular del programa, literal.
5: Com entendreu, ara m'he d'assecar en el bany abans de quedar.
7: No, el que necessitis.
2: Ah, m'explica, sisplau, després,
5: A veure, realment he quedat amb una mica heterosexual, però mai se sap.
7: Ets heterosexual fins que deixes de ser-ho.
8: M'agrada com penses, nen.
7: No? Jaume, sort i encerts. Demà tots els
8: altres. El faràs, el trobaràs.
5: Salut i passetes.

0: A Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, dissabte 30 de maig del 2026. Avui al Suplement, una tertúlia al voltant d'educació, una tertúlia al voltant dels casos judicials que persegueixen Pedro Sánchez, una tertúlia al voltant de Zapatero que compartirem amb Eduard Voltas, Olga Ruiz i Antoni Jalón. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. Avui que al Suplement ens visita una catalana que ha fet realitat el somni americà. Ara fa un any la Núria Graham va emigrar cap als Estats Units per guanyar-se la vida fent música. Amb 5 àlbums sota el braç i més de 10 anys de carrera a Catalunya, l'artista de mare catalana i pare irlandès va deixar enrere un debut prometedor quan encara era menor d'edat. Ara, a les portes dels 30 anys, Núria Graham torna momentàniament al Suplement per explicar-nos com li va l'aventura americana. Avui dissabte, que també ens acompanyarà en aquest estudi el científic Salvador Massip i Pere Estupinyà, un home que ha publicat Què vol ser de gran? Una reflexió sobre l'envelliment amb un percentatge molt gran de catalans centenaris, un dels grans reptes que tenim com a societat. Just després, les aventures del Xavier Aldecoa, amb el Joan Callarissa i la Cèlia Mayoral. Avui viurem el 3Cat en viu des de dins, amb els companys del que no sortir d'aquí, desplaçats, en aquest cas a la una, fan programa des de l'Anella Olímpica, a tocar del Palau Sant Jordi a Montjuïc. Nosaltres demà celebrem el 3Cat en viu en directe a partir de 12:15 i fins la una, el Suplement des de l'Anella Olímpica. A tot això, el 3Cat en viu, que se celebra al llarg de tot aquest cap de setmana, aquest matí, i també demà diumenge. I avui acabarem amb el Pep Noguer parlant d'amanides d'estiu. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger. I avui, com deies, pendents del preacord entre els sindicats de l'ensenyament i el govern, que ha arribat aquesta nit per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte que hauran ara de ratificar els afiliats als sindicats aquest cap de setmana preveu un increment salarial de 600 euros en els propers 4 anys i també una dotació de 6.000 professionals més per a l'escola inclusiva. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa.
3: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
2: La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari general de professors de secundària, Ignasi Fernández, feien aquesta valoració del preacord.
4: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, hem fet aquest pas que pensem que és important.
5: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
2: L'acord que s'ha tancat després d'una jornada maratoniana de reunions, d'aquest acord se n'han despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. Del món, la reunió de Donald Trump amb el seu equip de seguretat per abordar la situació a l'Iran ha acabat sense cap anunci concret. El president nord-americà havia avançat que la trobada serviria per prendre una decisió definitiva sobre un preacord amb Teheran per avançar cap a la fi de la guerra. La reunió s'ha allargat 2 hores entre les condicions que Trump considera indispensables i a la reobertura de l'estret d'Hormuz sense restriccions i que l'Iran lliuri l'urani enriquit. Teheran, però, manté que el preacord encara no està tancat. A casa nostra, els agents rurals adverteixen de perill molt alt d'incendi avui en diversos municipis de les comarques de la Noguera, la Segarra i el Segrià. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc, en una escala on el màxim és 4. Són una vintena de municipis en aquest risc molt alt. Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals, en declaracions d'aquesta emissora, deia que confia que la situació millorarà els pròxims, en les pròximes hores.
6: Avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies, i a partir de demà començaríem amb una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara a finals de la setmana que ve.
2: En economia, el govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques en els propers 10 anys per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. La Comissió Europea ha donat llum verda a la proposta espanyola que preveu que el gestor de la xarxa de transport remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. Brussel·les ha posat com a condició que les ajudes no suposin una pujada dels preus i que no serveixin per donar avantatges indeguts a alguns operadors. I marxem ara cap a Tarragona perquè el Museu de Matemàtiques de Catalunya, Tarragona, ha tancat el seu primer curs complet amb més de 17.500 visitants. El centre s'ha marcat el repte de fer més atractiva una matèria que molts alumnes consideren avorrida i complicada. Tarragona, Ricard Boigas.
7: El Museu de Matemàtiques de Catalunya és molt diferent al que ens trobem a les aules. Aquí les matemàtiques no només s'expliquen, també es toquen i s'experimenten. El delegat del museu a Tarragona, José Rey, diu que la prioritat és que els estudiants i les famílies puguin descobrir les matemàtiques d'una manera més propera i divertida.
8: Creiem que al món hi ha les persones que els agrada les matemàtiques i persones que encara no saben que els agrada les matemàtiques i que potser visitant el Museu de Matemàtiques de Catalunya veuran aquesta experiència i potser si m'ho haguessin explicat així ara sí que estic gaudint i això és el que busquem, no?
7: El museu està obert a les famílies els dissabtes a la tarda. Tot i això, la majoria de visitants són estudiants de Tarragona, Terres de l'Ebre, el Penedès i Lleida, des de quart de primària fins a batxillerat. Alumnes com els de l'Institut Berenguer d'Entença de l'Hospitalet de l'Infant.
9: És com que faig les mates però no soc conscient de que les estic fent.
10: I que no és com el mateix de sempre d'un museu que s'ha d'estar en silenci, en podem riure, és més interactiu i fer activitats.
7: El museu està ubicat a l'antic convent de Santa Clara de titularitat municipal. La direcció fa temps que reclama l'ampliació de l'espai al mateix edifici per poder millorar la planificació d'activitats. No descarten marxar a una altra localitat del Camp de Tarragona si no es prioritza el projecte a la ciutat.
2: I en esports, el Barça ha anunciat oficialment, última hora d'aquest divendres, el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'ha presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons us avança 3cat.info, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès. Ahir es va tancar la fase regular de la Lliga ACB de bàsquet, Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, Manresa 94, Madrid 87 i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. En futbol, sala, el Barça ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. El primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1. Al final del partit, el club ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9, l'excapità del Barça, Sergio Lozano. Ahir va arrencar el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb reaparició de Marc Márquez al circuit de Mugello. El Cerverí i també Àlex Rins han passat directament a la Q2. En canvi, Maverick Viñales haurà de disputar la repesca. I pel que fa al torneig de tenis de Roland Garros, classificació per als vuitens de finals dels dobles masculins per al barceloní Marcel Granollers, juntament amb Horacio Ceballos, els individuals masculins, eliminació de Novak Djokovic als sisens de final.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
11: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
12: una cullerada de silenci,
13: dos reflexos de llum,
12: 5 quilos de cadira
13: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
12: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
0: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
12: Contes, novel·les, poemes, cançons...
0: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán. El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Ben d'hora al matí. Un clàssic del suplement de cada temporada és el Mans amb el Quim Rutllan. Cultura d'arrel.
14: Més Mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.

0: Bon dia i bona hora. Sigueu benvinguts al Mans, a Catalunya Ràdio, com cada dissabte, tancant ja aquest maig amb tota la força de l'arrel, a la Ràdio Nacional. Avui parlarem de la primera trobada internacional de valls de bastons i pastorets que es farà a Portugal, que s'està fent a Portugal, que reuneix més de 300 balladors d'arreu de Catalunya.
1: Portugal i Catalunya té molts punts d'intersecció cultural i d'altres, no? Llavors, són dos pobles, els catalans i els portuguesos, que hi ha una certa distància, una distància territorial, però hi ha molts punts en comú. I nosaltres, com a delegació del govern, el que ens interessa molt és ensenyar les tradicions culturals i tota la idiosincràsia catalana, no?
0: En l'àmbit de la Copla encara ens fixarem amb l'aplec de Calella, que ja escalfa motors per celebrar la 98a edició, una de les grans cites del calendari sardanista, amb 5 dies de celebració.
2: Que intentem des del món sardanista, però no només nosaltres, sinó a tot el país, és intentar captar la gent jove, i ho fem no només des de l'aposta de diferents actes on siguin més atractius pel jovent, per exemple el divendres a la nit, sinó també la nostra proposta de comunicació a les xarxes socials.
0: I també ens acostarem a Calaf, on aquest cap de setmana se celebra el Mercat de la Dansa, una trobada que converteix la vila en aparador i espai de trobada de la dansa, sobretot dansa d'arrel i tradicional.
3: Sobretot l'ofertem molt de cara a l'exterior, de manera gratuïta, perquè quedi molt propera i a l'abast de tothom, que tothom la pugui veure. I la veritat és que el resultat, estem molt contents que l'any passat ja vam optar per aquesta opció de fer molta cosa al carrer, molts espectacles al carrer, i la veritat és que vam sortir molt contents.
0: I com sempre repassarem festes majors, fires, trobades i activitats que omplen el país, sobretot ara que ve Corpus, i que continuen demostrant la força del teixit associatiu i de la cultura popular. Amb la Rosa Silloé al control tècnic, la Mònica Muñoz a la producció i Quim Rutllant qui us parla.
4: Els dissabtes a les 6 del matí, Mans a Catalunya Ràdio, amb Quim Rutllant.
0: L'arrel a la Ràdio Nacional. Som-hi. Primeres notes, un avançament del disc que sortirà aquest mes de juny amb Quico Alceu i el noi al Mut de Ferreries i la Copla Reus Jove amb la direcció de Marcel Caselles. Jota per Copla. I l'avançament que sona així. Pregunteu-li a l'Olivera.

0: Pregunteu-li a l'Olivera, som Quico, el Cel i el Noi, el Mut de Ferreries, amb la Reus Jove, que acaben d'avançar el disc que portarà per nom Jota per Copla, un projecte que uneix dues sonoritats emblemàtiques de la música d'arrel catalana, el Rondalla i també la Copla. Aquest és el primer tast, una peça inspirada en els cants de treball del sud i dedicada a les oliveres mil·lenàries d'arreu del país. El disc es publicarà el 12 de juny i compta amb la Reus Jove com a base musical i també la direcció de Marcel Caselles.
1: El concert fantàstic amb aquell punt de teatralització característic dels Quicos, amb copla afegida, vaja. L'origen ja és de l'amic Jesús Ventura, que fa com 10 anys els va fer una proposta juntament amb un esbar per ballar a l'esbar, ballar peces dels Quicos, tocant els Quicos i amb una copla. I llavors els Quicos ara volen reprendre aquella idea, però ja musical, més musical, més de concert, no?
0: Proposta, per tant, que busca acostar el repertori popular de les Terres de l'Ebre a nous paisatges sonors, sense perdre ni una mica l'arrel.
2: Comença el cap de setmana amb tota l'energia de la cultura popular. Mans.

0: Com vam fer la setmana passada, avui us parlem dels Premis Preludi, els premis que reconeixen les millors sardanes estrenades l'any passat. S'hi han presentat fins a 85 títols i 60 compositors i compositores diferents. Després de diverses fases del concurs, avui hi ha la gran final a la Garriga, al Vallès Oriental. A partir de 8:45 del vespre, Joan Pons és el portaveu de Som Sardana, entitat organitzadora.
1: Sí, nosaltres en aquesta gran final presentarem les 9 sardanes finalistes de tot el projecte, no? Que al final són 3 sardanes per categoria, 3 a musical jove, 3 a musical i 3 a l'audiència. Aquestes 3 últimes de l'audiència seran les sardanes que han sortit guanyadores de cada gala de l'Aliança, no? Una sardana per gala, per tant, les 3 finalistes de l'audiència. I al final, en aquesta gran final, que serà en un format televisiu i que es podrà veure en directe a través de la xarxa Més, hi podrem veure un jurat que valorarà i donarà els veredictes, i uns compositors que també seran allà, doncs, per poder rebre el guardó i per donar també una breu valoració del resultat.
0: La cita tindrà lloc al Teatre de la Garriga al Patronat i reunirà les 9 obres finalistes del certamen, 3 de la categoria musical, 3 de la musical jove i 3 més de la categoria d'audiència. Durant la ballada, la principal de Llobregat interpretarà aquestes sardanes seleccionades i el públic tindrà també un paper destacat perquè podrà seleccionar a temps real, a través de l'aplicació de Son Sardana i també a la platea, doncs quina és la sardana guanyadora de la categoria de l'audiència. Una gala que, per cert, es podrà seguir també en directe a través de la xarxa Més i que continua reivindicant la nova creació sardanista i els nous compositors i compositores del país. En el cas del Premi Musical s'han classificat les sardanes La nit d'ànimes, de Joan Josep Blai, La forja d'un nou so, de Xavier Ventosa, i Quan no es troben les paraules, de Joan Droguet. Pel que fa a la categoria musical jove, les sardanes que s'han classificat són País d'atzur i or, de Martí Delgado, L'ombra de la claror d'Aurora Bizantini i Sota el far de Calella, de Carles Alcaide. Finalment, ja us vam explicar i vam sentir la setmana passada les dues sardanes finalistes que s'havien ja classificat amb el Premi de l'Audiència i que eren a Montserrat Caupena, de Jordi Molina, i Galanesa, de Nevat. I aquesta setmana s'ha celebrat la darrera semifinal i s'ha classificat la sardana Sardanistes Muntanyencs, de Lluís Alcalà.
2: Sense entrar massa en anàlisi, és una sardana bastant bé balladora i comú del meu estil, però sí que m'agradaria fer una mica de punts perquè la gent també quan l'escolti quedi amb aquests detalls, no? He volgut, tant en els curts, després de la introducció ja comença el tible i després passa la tenora i després ja ve un tut, ja ve com el tuti, no? I després en els llargs també, després de la introducció comença el solo de tenora, després s'incorpora el tible i després també hi ha algun moment on estan en paral·lel, no? Van fent el duo ells dos, no?

Aquesta que heu sentit és Sardanistes Muntanyencs de Lluís Alcalà, que juntament amb les sardanes de Jordi Molina i d'Anna Abad són les finalistes als Premis d'Audiència d'aquests Preludi i que aniran avui a la gran final, que se celebrarà a partir de 8:45 del vespre al Teatre de la Garriga al Patronat. Si voleu veure en directe, també ho podreu seguir a través de la xarxa Més i la setmana que ve aquí al Mans us en farem un

0: No deixem l'àmbit de la Cobla, us parlem d'una iniciativa del col·lectiu sardanista de Balaguer, a la Noguera, que ha posat en marxa una campanya de micromecenatge a la plataforma Barcami per fer realitat un enregistrament de peces vinculades en aquesta ciutat estrenades durant els darrers 5 anys. El projecte ens explica Jaume Barbà, del col·lectiu de Balaguer Sardanista.
1: Vam trobar els cartells del primer concurs de Balaguer del 1951 i, per tant, enguany farem diferents activitats per commemorar aquests 75 anys de concursos. I una de les activitats serà fer aquest disc, que hem pensat que és una bona excusa per fer una cosa que també l'haguéssim fet en qualsevol cas, però que ara ja tenim l'excusa, és que si tu vas encarregant estrenes, vas encarregant obra, però no enregistres, doncs hi ha el risc que aquesta obra després es perdi o sigui difícil de recopilar. I, per tant, si tu tens la possibilitat d'enregistrar, sempre és millor tot el que vas estrenant anar enregistrant. I, per tant, difondre tot aquest material que s'ha anat generant. El 2022, una de les voluntats va ser actualitzar el patrimoni coblista i sardanista de Balaguer. I això passava per fer encàrrecs a compositors actuals, a compositors jovens. I aquesta activitat que vam engegar amb la capitalitat i hem donat continuïtat. I això fa que, en 5 anys, doncs hem acumulat un gruix d'obra estrenada i no enregistrada de 15 sardanes i una dansa, que és el que hi posarem.
0: L'enregistrament està previst fer-lo aquest mes de juny. La presentació es farà durant la Festa Major de Balaguer. I, a més, el disc, la campanya, ofereix recompenses singulars com assistir a una sessió d'enregistraments, aconseguir partitures signades o versions especials de les peces pensades per ballar a plaça. Si en voleu més informació i voleu participar-hi, doncs el vostre lloc ara mateix és la plataforma Barcami. Per tancar aquest bloc dedicat a la música per a cobla, cal dir que el proper cap de setmana se celebra a Calella, al Maresme, l'Aplec Degà. 98 edicions que arriben amb molta força i moltes activitats més enllà de les ballades i l'Aplec en si el proper cap de setmana. Començaran els actes aquest mateix dimecres i durant 5 jornades s'hi podran sentir les millors cobles del país i moltes activitats de diversa consideració. Saludem a la presidenta de l'agrupació de Calella, la Caral Piedemonte. Bon dia, Caral.
2: Bon dia, Quim.
0: Nova edició de la Plec, que començarà a partir del proper dimecres, amb aquesta voluntat que heu agafat els últims anys de que no sigui només el cap de setmana en si, sinó també tot un cicle d'activitats. Explica'ns una mica aquest Plec que ressona, com respira enguany.
2: Sí, bueno, com ja saps, volem convertir la Plec en una mica un festival de la sardana, però des de l'arrel, no? De fet, des de lo que és

0: balladors i de públic i captar nous públics fent actes que siguin diferents entre ells, amb diferents horaris, diferents modalitats, per no tenir sempre la mateixa gent a tots els actes, sinó diversificar entre els diferents tipus de públics que existeixen.
1: A més, diversificar amb diverses generacions. Heu aconseguit abarcar activitats que poden agradar a tothom amb les seves franges diferents.
2: De fet, el que intentem des del món sardanista, però no només nosaltres, sinó a tot el país, és intentar captar la gent jove, i ho fem no només des de l'aposta de diferents actes on siguin més atractius pel jovent, per exemple, el divendres a la nit, sinó també la nostra proposta de comunicació a les xarxes socials, no? Amb uns vídeos a l'Instagram i amb músiques, i una manera de fer les publicacions que captin més, pues, l'atenció de la gent jove.
1: Començareu el dimecres dia 3 amb una xerrada a càrrec de l'Anna Costal, i l'endemà, el dia 4, hi haurà una nova edició del que l'any passat vau titular com l'Hostal de la Plec.
2: Teníem una intuïció, que és que això podia anar molt bé, perquè ho hem vist replicat en altres llocs i a la gent li agrada molt això de fer-se músic per un dia, perquè el públic en aquest tipus d'actes no és públic passiu que mira, sinó que participa de l'acte. Això hem vist que funciona molt, ho vam voler integrar també dins del món de la sardana, perquè el que fem és interpretar, a part de cançons tradicionals, també sardanes que s'han cantat a casa nostra tota la vida. Va funcionar moltíssim, o sigui, el cafè on ho fem hi caben 110 persones i assegudes, i hi havia gent dreta, vull dir que estava tot ple. O sigui, vam estar molt contents perquè realment que vam tenir un retorn que teníem una intuïció, però que al final no ens esperàvem si funcionaria o no, i va funcionar molt bé, i ara ho tornem a reeditar.
1: Les activitats continuaran divendres amb el pregó, la quarta edició del pregó, en aquest cas amb algú que va marcar molt també el sardanisme calella, que és la Ruth Martínez, seguida per una cercavila d'inici una mica més festiu, en aquest cas. La Ruth va ser, si no recordo malament, pubilla de la capital de la sardana.
2: Sí, de la,
1: no sé si era
2: de
1: aquest nom en el seu moment exacte. I té molt a dir també en el sardanisme calellenc.
2: Jo crec que sí, és una persona, és una dona, això per tenir-ho en primera instància, perquè evidentment el relat o el que ens pugui dir serà molt diferent, perquè té perspectiva de dona, i això és impepinable, i després per tot el seu bagatge professional al voltant de la música i la dansa popular, tindrà moltes coses a dir. És reivindicar també una mica l'orgull del talent que surt de la nostra ciutat, perquè la Ruth va començar a Calella, perquè és de Calella, i a més amb les sardanes, i llavors es va desenvolupar més en tot el camp de la música i la dansa d'arrel. I jo tinc moltes ganes d'escoltar-la, perquè segur que té coses molt interessants a dir. A més, ella parla molt bé, o sigui que segur que serà xulíssim.
1: I després tot el reguitzell de ballades, concerts, audicions en general, i la plec en si, més de 80 sardanes en 5 dies, amb una aposta, com sempre feu, clara i diàfana, d'un repertori variat, de qualitat, amb cobles de prestigi.
2: Això és molt important, perquè al final, si tu vols exportar a fora del món de la sardana el teu aplec, has de posar coses de qualitat, no? I de sardanes n'hi ha de molts tipus, igual que molts tipus de música, i s'ha de saber destriar el gra de la palla. I evidentment que hi ha coses molt balladores que tenen qualitat, i s'ha d'apostar per aquestes, igual que la música hi fa molt, no? Evidentment, qualsevol altre tipus de concert o d'acte on la gent balla, no hi haurà el mateix públic si poses un tipus de grup de música com els altres, doncs en el món de la cobla passa el mateix.
1: 98 edicions, l'ull posat aquí un parell d'anys. Si aquest any teniu 5 dates, 5 dies d'activitat, hem d'esperar que quan arribi el centenari, vaja, no sé, un mes d'activitats, potser.
2: És esperable, certament és esperable.
1: Haurem d'estar molt pendents de com evoluciona la plec de Calella al Maresme el proper cap de setmana, però ja començant a esclafar motors a partir del dimecres. Caral, gràcies per tenir la trucada del programa. Digues.
2: I em deixen dir-te de la plec de Calella, de l'Alt Maresme o de la Selva Marítima, perquè aquí som doblement independentistes.
1: Exacte. Hi ha molt de reclamant al nostre territori. Caral, moltes gràcies, que vagi molt bé.
2: A tu, gràcies a tu.
3: Cada dissabte a primera hora, el país sona a mans.
1: Sou al Mans, sou a Catalunya Ràdio, en tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Un cap de setmana que tenim per davant, inabastable. Berga ja fa dies que viu a cops de timbal esperant la Patum, que arribarà puntual per Corpus aquesta setmana. Aquest any la Patum incorporarà diverses novetats pensades per reforçar la seguretat, l'accessibilitat i la convivència durant la festa, que se celebrarà fins al proper dia 7 de juny. Entre les novetats destacades hi ha l'estrena d'un servei de guardaobjectes perquè els assistents hi puguin deixar motxilles, bosses o cotxets i facilitar així el desenvolupament de la festa a la plaça i els passacarrers. També s'intensificarà la pedagogia sobre la manera correcta de participar als salts i es reforçaran els missatges de seguretat. Ivan Sánchez és regidor de Patum i alcalde de Berga.
4: Les comparses fan una litúrgia, però no només les comparses, sinó tota la gent que salta al voltant de les comparses, doncs també ho és. I per tant, que ho mirin, que ho vegin i que ho respectin.
1: La Patum també mantindrà i ampliarà les mesures d'accessibilitat, salut i prevenció amb punts liles, campanyes de consum responsable, motxilles vibratòries per a persones amb diversitat auditiva i serveis especials de mobilitat. A més, enguany es posarà en marxa un estudi per analitzar l'impacte social, econòmic, cultural i ambiental de la festa i conèixer encara millor què representa la Patum per Berga i també pel conjunt del país. I, sobretot, es continua treballant en aconseguir una celebració sostenible econòmicament.
4: L'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
1: De les activitats ja per aquest cap de setmana. Avui toca el concert del Memorial Ricard Quadra a la plaça de Sant Pere a partir de 2:15 del vespre. Un concert on es combinarà la música de la banda Ricard Quadra amb el grup de folk Flouk. Mar del Pinó és dels Flouk.
5: La veritat és que la sonoritat és molt bonica, perquè clar, la banda sona molt bé, molt potent, i bueno, nosaltres tenim aquest toc així més folk, i la veritat és que la fusió és molt interessant. El repertori de la Patum són totes aquestes músiques tan nostrades que les podem sentir arreu del país molts cops, perquè evidentment hi ha balls plans, hi ha a vegades unes melodies que podien ser balls de gitanes, etc, i que això, no?, que són allà, però les hem sentit a altres indrets del país, no?, i per tant són com molt nostrades.
1: En Pep Moneo és de la banda Ricard Quadra.
6: A veure, d'entrada, aquest concert va començar com a homenatge al Ricard Quadra, que se'ns va morir abans d'hora, que és qui havia començat a agafar les partitures de la Patum, arranjar-les, recuperar els arranjaments del Lambert, és a dir, procurar que la Patum es toqués, doncs, amb uns arranjaments dignes. Aleshores, al principi, aquests concerts eren com una feina d'investigació, allò, recuperar partitures i tot plegat. Quan aquest filó es va acabar, vam començar ja a intentar fer obres de creació. I aquí, doncs, vam començar convidant el Guinovart, que ens va escriure una obra magnífica, i a partir d'aquí, doncs, vam començar a convidar moltíssima més gent a fer la seva versió de la música de la Patum, sempre comptant, és clar, que tocàvem els de la banda, no?, els de la banda del Memorial. Llavors, a veure, ha actuat gent com la Dharma, com l'Andrea Motis, com el Llibert Fortuny, moltíssima gent que sempre ens han dit que sí al nostre projecte, i que han elaborat arranjaments expressament per aquest concert. Una de les gràcies d'aquest concert és que el que tocarem o vens a sentir-ho al concert o ja no ho sentiràs mai més enlloc, perquè les peces són noves cada any. I la banda està formada per músics que voluntàriament cada any ens reunim només per fer aquest concert. Són músics de totes les formacions berguedanes. La majoria d'ells són músics que toquem la Patum, però que un cop l'any ens ajuntem per partir d'aquest concert endavant, perquè és una cosa... Realment jo crec que hem fet concerts de moltíssima qualitat, agafant com a base les melodies de les músiques de la Patum, que són 30, tampoc són tantes, eh? Qui no hagi sentit mai els Flouk, jo crec que se sorprendrà, perquè és un grup de folk, sí, però és un grup de folk que porta el folk molt més enllà, el porta en el seu terreny. Les seves sonoritats moltes vegades ja deixen de sonar mediterrànies per sonar celtes, i no li fan lleig tampoc a incorporar melodies del pop o del jazz. Realment és un folk molt, molt, molt obert, molt dinàmic, molt potent, i nosaltres hem disfrutat moltíssim tocant amb ells, però molt, eh?
1: Demà és la diada dels quatre fuets amb els Castellers de Berga, els de Vilafranca i els Moixiganguers d'Igualada. Hi haurà també sardanes i els quatre fuets en si. La programació seguirà tota aquesta setmana, que és quan arriba Corpus. Dimarts, Patum a la Fundació de la Llar, dimecres, Catifa de Flors, Passada, Tabal, els quatre gegants també, a més de tot el seguici Patumaire. I dijous, el primer dia fort, amb tota la seqüència. Patum de lluïment, missa major, sardanes, i ja de nit Patum completa, i més sardanes de matinada. tornada. Divendres és torn de la Patum infantil. I el cap de setmana, doncs, el ritual habitual per tancar en diumenge una Patum completa a la nit.

0: D'altra banda, aquest cap de setmana, Calaf a l'Anoia es converteix novament en punt de trobada del món de la dansa amb la celebració del tercer mercat de dansa de Calaf. La cita ha començat aquest divendres, s'allargarà fins demà diumenge. Vol consolidar-se com un espai de trobada i d'exhibició al voltant de la dansa, amb un apunt especial a la dansa d'arrel i tradicional. La Imma Biosca és del Casino de Calaf, l'entitat organitzadora. Bon dia, Imma.
1: Bon dia.
0: Tercera edició d'un mercat que, a mesura que va avançant, són 3 anys, ja ha anat agafant forma i s'ha anat fent un lloc dintre del calendari del món de la dansa del nostre país.
1: Doncs sí, estem amb això, no? Aquesta és la nostra idea, que cada vegada es vagi donant a conèixer més i que anem potenciant cada vegada més, també.
0: El mercat d'enguany són un munt de propostes que s'allarguen ja des d'ahir divendres fins demà diumenge. Hi ha alguna línia que hàgiu volgut perseguir? Quin és el tipus de repertori que heu volgut posar sobre escenaris i places de Calaf?
1: La veritat és que estem bastant oberts a tot tipus de dans, tot i que potser l'eix més que més abunda en aquest mercat seria el de la dansa d'arrel, però sí que estem oberts a fer altres tipus de modalitats de dansa i, bueno, una mica la idea és aquesta, no? Potenciar, donar-la a conèixer i, sobretot, l'ofertem molt de cara a l'exterior, de manera gratuïta, perquè quedi molt propera i a l'abast de tothom, que tothom la pugui veure. I la veritat és que el resultat, estem molt contents que l'any passat ja vam optar per aquesta opció de fer molta cosa al carrer, molts espectacles al carrer, i la veritat és que vam sortir molt contents de veure la reacció del públic, perquè és com el que dèiem, no? La dansa és un tema que està com molt oblidat, no? Costa molt a vegades que en llocs que es facin tancats hi hagi assistència de públic majoritari. I, en canvi, clar, el carrer doncs, és una manera de que la fas molt propera a tots els àmbits, a tothom.
0: Sí, una cosa sou reflex, i això es mostra ja des de la primera edició, és aquest aparador que representa del programa d'impuls de la dansa d'arrel. M'imagino que per aquí, doncs, la dansa més tradicional, no, però des de l'arrel, i és molt significada. I feu una aposta que, per exemple, avui dissabte es podrà veure a l'Esbar Manresà amb les Mil Primaveres, i demà, per exemple, també els Radicela. És impossible donar cabuda a tot el que passa dintre del programa d'Impuls, però sí que sou capaços de fer-ne un bon exemple.
1: Sí, la veritat és que optem bastant cap aquí. Vull dir, del programa d'Impuls hi ha diverses companyies que venen aquí a donar-se a conèixer, i la idea és aquesta, no? Promocionar-los al màxim i que tinguin cabuda dintre de tot l'àmbit cultural en la modalitat de dansa. Mm-hmm.
0: Una aposta també pel País Basc avui dissabte, a la companyia Circozaurre. Explica'ns qui són.
1: Sí, pues mira, Circozaurre és una companyia que venen del País Basc i fan un espectacle que combinen dansa amb malabars i amb músics en directe. I són molt interessants i molt, molt, molt atractiu tot l'espectacle de la manera com el van desenvolupant.
0: Serà una de les propostes d'avui, en aquest cas a les 10 del vespre. Avui, al llarg del dia, hi haurà Valls de Bastons amb la gent de Cupons, com dèiem, Mil Primaveres amb el Manresà, Mosaic de la Llançadora, o Bella Bo, una aposta del grup de joves del programa d'Impuls. Demà diumenge, trobada castellera i concurs de colles sardanistes. Això no ho trobaríem mai en paral·lel, gairebé, en cap programació. I vosaltres, tot i que els castells no són dansa, sí que tenen un punt de coreografia i, per tant, hi són.
1: Considerem que no és la modalitat de dansa, però no deixa de ser una dansa aèria, no? A nivell grupal, la sincronicitat que tenen ells a l'hora de muntar els castells. I ens semblava també molt interessant pues, donar-los cabuda. I a la tarda, pues, el concurs de colles sardanistes també ens sembla moltíssim interessant, no? que es pugui fer dintre del programa del mercat de dansa, perquè no deixa de ser ja més que la dansa tradicional catalana, no? La sardana.
0: I fins demà al vespre, que seguiran amb Vitrac Dansa i, com dèiem, hora baixa amb Radicel, aquestes apostes. Combinen, sobretot, l'última línia pel que fa a la nova creació de la dansa d'arrel, aquesta mirada general del mercat de la dansa de Calaf que feu en aquesta tercera edició. Escolta'm, t'agraïm molt que hagis atès la trucada del programa un dia com avui, que aneu prou liats. Per tant, que vagi molt bé tot el cap de setmana i felicitats per la feina.
1: Pues moltes gràcies.
2: Tota la festa al Mans, a Catalunya Ràdio. Cantar

0: Seguirem parlant-vos de més activitats d'aquest cap de setmana. Ara ens anem cap a Portugal. Viana do Castelo, al nord de Portugal, acull la primera trobada internacional de ball de bastons i ball de pastorets, una cita que portarà una de les expressions més emblemàtiques de la cultura popular catalana més enllà de les nostres fronteres. Aquesta primera trobada internacional l'organitzen des de la coordinadora i també la delegació del govern a Portugal. En Rui Reix és el delegat.
1: 2025, la coordinadora del ball de bastons i ball de pastorets es va posar en contacte amb nosaltres per estudiar la possibilitat d'organitzar aquí a Portugal la seva primera trobada internacional. Bon, el nostre paper, doncs, un cop se'ns va presentar la proposta, va ser contactar el municipi, no? Viana do Castelo, que des d'un bon inici va acceptar acollir l'esdeveniment i gràcies a les nostres relacions consolidades que tenim amb aquest municipi. Per tant, des de la delegació ens hem encarregat, més enllà de fer el pont entre la coordinadora i l'Ajuntament, de coordinar tota la part logística, protocolària i comunicativa de l'esdeveniment.
0: La trobada reuneix prop de 300 bastoners de 15 colles d'arreu de Catalunya que des d'ahir mateix i fins demà diumenge omplen les places i carrers d'aquesta Viana do Castelo. La trobada comptarà també amb la participació d'un grup de tradicional de portuguès que també balla amb bastons, una aposta per aquest intercanvi cultural i la creació de vincles entre les dues tradicions populars amb moltes coses per compartir. Una iniciativa impulsada per la coordinadora de Balls de Bastons de Catalunya, la delegació del govern de Portugal i l'Ajuntament de Viana do Castelo, que vol convertir la cultura popular en una eina de trobada i germanor. Rui Reix ens explicava d'aquesta manera aquest benefici d'intercanvis.
1: I Catalunya té molts punts d'intersecció cultural i d'altres, no?
0: I una mirada cap al Can Coral, divendres que ve, dia 5 de juny, al Teatre Principal de Sabadell, al Vallès Occidental, acull la gala dels 8ens Premis Anselm Clavé del Can Coral. Guardons que reconeixen els millors projectes, produccions i iniciatives del panorama coral català de l'any 2025, repartides en 10 categories que van des dels espectacles de Can Coral i cultura popular fins als enregistraments, projectes educatius o iniciatives de transformació social. Bruno Nájera és el president de la Federació de Cors de Clavé.
2: Els Premis Josep Anselm Clavé del Can Coral a Catalunya s'han consolidat com els premis de no només del Can Coral, sinó de tots aquells professionals que treballen en pro de la música coral, compositors, productors d'espectacles, empreses que es dediquen a enregistraments musicals, doncs que aposten també pel cant coral també al seu catàleg. I és una gran reunió, doncs, per arribar suposo que a tota la població, que el cant coral és més enllà, no, d'un concert de Nadal, sinó que realment tenim una indústria del cant coral a Catalunya.
0: La gala arribarà en una edició especialment significativa perquè Sabadell ha estat declarada vila claveriana aquest 2026. Es reconeixeran trajectòries i entitats destacades en el món coral català, un món en constant moviment.
2: El moviment coral català és un quelcom viu que ens transforma cada any, que hi ha noves propostes, noves persones implicades, nous cantaires, noves generacions que els agrada cantar, i és veritat que vam passar una època, doncs, arran de la pandèmia, però podem dir que el coral a Catalunya té una gran salut, té un gran futur i cada cop aposten professionals de tots els sectors pel cant coral.
0: Divendres que ve, per tant, a Sabadell, Premis Clavé.

0: Aquest cap de setmana, a Arbúcies, a la Selva, s'hi tornarà a viure una de les celebracions més emblemàtiques amb el concurs de catifes de flors naturals i l'inici de les enramades, una festa documentada ja des del segle XVI, considerada una de les grans tradicions populars, no només a les comarques gironines, sinó també arreu del país. La festa arrenca avui mateix, a la tarda, amb l'inici de la confecció de catifes i dels racons. Continuarà demà tot el matí, amb els carrers del centre d'Arbúcies convertits en grans mosaics d'art efímer, a partir de flors naturals, fulles i elements vegetals del Montseny. Amb el Corpus arriben també Arbúcies a les enramades, aquesta gran festa arbucienca, que és com una gran festa major, celebració que combina carrers engalanats, passades nocturnes a matxes, danses, concerts, sopars populars, un origen documentat a les enramades de l'any 1589, una festa que ha anat evolucionant sense perdre els elements més característics, com aquestes passades, la dansa amb la melodia de la góndola, o bé els tradicionals xotis i balsos que sonen després de cada recorregut. Aquest 2026, les enramades, a més, estrenen una important reorganització en el calendari. Després d'un procés participatiu entre el veïnat, aquestes enramades es concentraran de dijous que ve fins al dilluns, amb l'objectiu d'afavorir la participació i adaptar la festa als ritmes actuals. Pere Garriga és l'alcalde d'Arbúcies.
1: I rectificar és de savis. Si això no funciona i va malament, escolta, si ho fem dos o tres anys i no va bé, escolta, serem molt tontos si ho mantenim. Aleshores, fem aquesta proposta perquè la gent prengui una decisió. Què vol, l'opció A o l'opció B, com fins ara, o intentant compactar aquests dies d'enramades aprofitant el diumenge que és festiu. I dues, sabent que això és una cosa que pot ser reversible si les coses no rullen i no funcionen, perquè al final, si el que fem és aconseguir que la gent marxi d'Arbúcies, entén l'efecte contrari, d'acord? Per això la consulta popular vinculant, perquè és el poble qui té la paraula, el poble ha de decidir, la gent ha de decidir. I per això posem majors de 16 anys, perquè el jovent balla la dansa, el jovent participa en els actes, el jovent surt a la nit a les passades, etc.
0: Una festa que els mateixos arbuciencs consideren com la seva veritable festa major, capaç de convertir durant uns dies els carrers del poble en un gran espai de convivència, música i identitat compartida. I així tanquem aquest Mans, que us hem ofert amb la Rosa Silloé, el muntatge musical, la Mònica Muñoz de la producció i Quim Rullana a la direcció. La darrera sardana per marxar, una de les finalistes dels Premis Preludi Jove. Els premis, recordem, se celebren avui a la gran final de la Garriga, aquest vespre. És de Martí Delgado, País d'Atzur i Or, amb la principal del Llobregat. Gràcies per ser-hi una setmana més. Nosaltres ens retrobarem demà a les 5 del matí i la setmana que ve, aquí al Mans, a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Bon cap de setmana i bona setmana de Corpus.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, podria acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial. Jesús Álvarez n'és l'alcalde.
2: N'estem a favor. És la il·lusió que està desprenent aquest projecte.
1: Joan Carles López, de la plataforma que s'hi oposa.
3: El que volem és saber quin impacte tindrà la població, tant amb el medi ambient com a les persones que viuen aquí.
1: Anna Valdivia, investigadora en intel·ligència artificial.
4: Quan tinguem el pròxim escenari de sequera, haurem de preguntar a les autoritats a qui se li prioritzarà l'aigua.
1: Casey Lynch, expert en geografia del capitalisme digital.
5: Són edificis plens de màquines que estan funcionant a 24 hores al dia.
1: Solidaris.
0: Amb Mercè Folch.
1: Vampirs energètics. L'impacte dels centres de dades.
6: Dissabte a les 10 de la nit.
7: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
6: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
7: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
0: Cada dissabte a les 11 de la nit...
6: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
0: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
8: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. A aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
9: Molt bon dia, Roger. Dissabte passat, una hora negra amb la Maica Navarro, protagonitzada una setmana més pel cas Andic. Jonathan Andic, investigat i detingut per presumpte homicidi del seu pare, Isaac Andic. Doncs bé, amb ell, amb la Maica, vam analitzar un dels elements de la investigació, que és aquest telèfon mòbil de l'acusat que hauria perdut, presumptament, a l'Equador.
10: Encara falta que una companyia respongui. O sigui, a falta de la resposta d'una companyia telefònica, aquest telèfon no es va activar mai a l'Equador, mai. Per Mossos d'Esquadra, aquest és un altre element. I és veritat que els investigadors sospiten que fins i tot aquest viatge podria ser una coartada per justificar el canvi de telèfon. T'haig de dir que la defensa ja ha fet del seu relat. O sigui, aquest és una investigació, i ho hem vist a l'auto de presó de la magistrada, on hi ha un relat amb indicis. Quan hi ha una acusació criminal per indicis, la defensa té molt marge perquè el que fa és rebatre aquests indicis amb contraindicis.
9: Un dissabte en què també vam entrevistar l'Andreu Martín, un escriptor que triomfa a casa nostra amb la seva novel·la policíaca i que fa poc que ha rebut el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català. L'Andreu va fer la volta al món en creuer en una mica més de 80 dies, fa relativament poc, tot just acabat d'arribar, de fet, i ens va confessar un dels desenganys d'aquesta aventura.
11: Costa Rica per mi va ser bastant decepcionant.
12: Jo hi vaig estar de vacances fa uns anys, ja.
11: A mi tothom m'havia parlat tan bé
12: de la flora i la fauna, no?
11: Tan meravellós que quan vaig arribar... El que passa també és que som 3.000 o 2.000 persones desembarcant en un lloc. Això fa que moltes vegades hagis d'endevinar la bellesa dels llocs a través de la multitud. Perquè, clar, som una multitud desembarcant en determinat lloc. Els temples budistes. A mi em feia una miqueta de basarda veure tots els turistes fent fotos i les persones pietoses, les que realment estaven dintre del temple perquè creien en la religió i estaven resant i estaven fent els seus rituals religiosos, aquella mena de barreja, pues, et feia una mica de basarda. Però bueno, tot això forma part de la vida del creuer.
9: I a la jugular, amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez, vam comentar els concerts de Bad Bunny a Barcelona, que van reunir moltes persones, i entre elles, un protagonista, l'Abel, que ens va confessar la seva història.
13: Hi havia d'anar amb la meva exparella, vam comprar les entrades quan estàvem junts, però ho vam deixar fa unes setmanes i ho vam parlar per gestionar-ho, vam decidir anar-hi separats i vam trobar l'opció d'intercanviar les entrades amb la seva cosina i així jo podia anar-hi amb els seus cosins, que són amics meus, i la meva exparella doncs, amb la seva cosina. El tema és que, ella tenia l'entrada a la segona graderia, jo la tenia, com us he dit, a la pista, i la seva cosina volia baixar la pista i d'alguna manera, diguem que ho van aconseguir, i llavors doncs vaig acabar passant el concert amb la meva exparella.
8: On has dormit aquesta nit, Abel?
13: Bona pregunta. He dormit molt tranquil després d'una gran nit i molt ben acompanyat.
9: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3CAT i també a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
14: Què tal, bon dia?
9: Als cinemes, The Drama.
15: The wedding is this Saturday.
16: What stories are you going to do?
17: What do you mean, my speech?
15: Yeah. Are you going to use the first time we met?
17: Yes.
14: Robert Pattinson i Zendaya interpreten una parella que pocs dies abans del seu casament han d'enfrontar una crisi inesperada quan un gran secret surt a la llum.
15: Guanyaré. Faré història.
17: Sí, sí. I el Rubén, que apreta molt pel campionat, o què?
14: I encara als cinemes, Corredora. La pel·lícula catalana explica la història d'una corredora d'elit que té un brot psicòtic que l'obliga a abandonar l'alta competició i enfrontar-se a una realitat desconeguda i desafiant.
9: I al Teatre Tantarantana, últim cap de setmana per veure Perfectament Imperfecta.
14: El monòleg dirigit per Laura Domènech Vila i interpretat per Montse Rodríguez i Closella és l'adaptació de la novel·la de Carla Gràcia Mercader i explica què li passa a una jove a qui tota la vida li comença a trontollar quan el seu fill li detecta un trastorn de l'espectre autista. Avui a funció a les 8 del vespre.
9: Bon dia, Sònia Delofeu.
18: Molt bon dia, Marina.
9: Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes avui per Amposta. La primera, la caminada amb lluna plena pel Delta de l'Ebre.
18: Que han recuperat després de 10 anys l'associació Amics del Camí de Sant Jaume de l'Ebre i el Club BTT Mountain Bike. És una activitat pensada per a tothom amb la intenció de descobrir el Delta de l'Ebre durant la nit en un ambient tranquil i familiar. Una ruta de 12 quilòmetres amb sortida a 8:45 del vespre des del Poble Nou del Delta. Passarà per l'Abadia dels Alfacs, la Torre de Sant Joan, el Mirador de l'Embut i l'Encanyissada. A més, gràcies a la col·laboració de la comunitat de regants, s'ha dissenyat un recorregut únic que permet travessar finques privades i fer que els participants descobreixin llocs nous. El preu de la inscripció són 12 euros amb samarreta o 6 sense samarreta i els menors de 12 anys no paguen.
9: I podem esmorzar o dinar al restaurant El Secret.
18: Situat a l'avinguda Josep Tarradellas, número 94, a l'interior de l'hotel Ciutat d'Amposta, a tocar del Parc dels Xiribecs i a 5 minuts caminant de la piscina i el pavelló municipal. Un restaurant de cuina casolana i mediterrània que treballa amb productes de qualitat i de proximitat, ideal per fer-hi un esmorzar de forquilla, un brunch o un dinar elegant. Els plats més secrets d'aquest restaurant són la fideuà del pescador, el carpaccio de salmó marinat, el bacallà amb samfaina, la galta al forn amb vi dolç o els canelons de l'àvia gratinats, de postres, tiramisú, natilles, borratxet de crema o crema catalana. El preu mitjà per persona són 25 euros, obert tots els dies de la setmana, de les 8 del matí a les 6 de la tarda.
9: Música. Perquè si som per Amposta, podem anar al concert de la cosina.
18: A partir de les 6 de la tarda, l'Espai Firal, l'1 d'octubre, és un dels concerts d'avui de Lo Riu Sona, el festival que dona el tret de sortida als concerts d'estiu a les Terres de l'Ebre. La cosina és més que una banda, és una celebració col·lectiva. El grup de Cambrils està liderat per la Clara Colom, exmembre de Roba Estesa, i ells diuen que fan folk per anar per casa i que són una cassola a foc lent. Amb lletres que parlen de la terra, dels carrers i de la gent, tornen a l'escenari presentant el seu segon disc, Estem de primera, una explosió d'energia que confirma la seva essència festiva i desvergonyida. La seva música fusiona ritmes de tradició popular amb sons contemporanis, combina l'energia del folk festiu amb la força del rock alternatiu, afegint-hi pinzellades d'altres estils que donen frescor i varietat de so. I a més, amb aquesta nova gira, fan un pas endavant en la sororitat, amb la incorporació del violí i tenora. Avui compartiran escenari amb altres grups, com per exemple Catarres, Buós, Els Amics de les Arts o la DJ Trapella. Si voleu anar a veure aquests grups en directe, ho podeu fer, i en un mateix recinte, encara hi sou a temps, podeu comprar l'entrada a la web del festival per entre 10 i 20 euros.
9: Arribarem a les 7 amb la cançó Fent Ciroll, del grup La Cosina, que avui actua al festival Los Rius Sona d'Amposta. Ara tornem al suplement.

0: El Suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 30 de maig del 2026, després de setmanes de negociació, d'acostaments i allunyaments, de divergències que semblaven irreconciliables, d'ofertes a l'alça i a la baixa, de talls de carreteres i de famílies fent equilibris per conciliar, tot indica que el Departament d'Educació i la majoria dels sindicats, inclosa la USTEC, han arribat a un acord. Algunes parts s'han aixecat de la taula, però tenir la USTEC dins de l'equació garanteix una certa pau al govern. La mateixa, per cert, que va perdre quan van pensar que, tenint Comissions Obreres i la UGT el mateix vaixell, li garantiria un acord amb el sector de l'educació. Un error de càlcul que ha servit de gasolina en unes protestes sense precedents al carrer aquests dos últims mesos. És obvi que els mestres professors del país han d'estar més ben pagats, perquè a les aules del país hi conflueixen una sèrie de malestars que van més enllà de l'educació i que els obliguen a fer un sobreesforç. Ara bé, el bucle en què havia entrat la negociació obligava a trobar sortides que anessin en benefici de tothom. Si l'acord acaba quallant, i sembla que així serà, servirà el govern per pacificar el sector i els professors els servirà per brandar els beneficis d'haver-se plantat davant la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ha tingut un retorn especialment agitat de la baixa mèdica. Avui a les 9, entrevista al suplement en aquest estudi amb la consellera Esther Niubó. Abans, d'aquí una estona, a les 8, també sentirem la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segures, per tant, les dues cares d'aquesta moneda, que sembla que ha acabat amb encaixada de mans aquesta nit. De seguida els detalls d'aquest acord, doncs avui sentirem aquestes dues parts aquí al suplement. Ara que les qüestions salarials semblen encarrilades, serà el moment d'abordar l'altre gran debat que sobrevola l'ensenyament, com no pot ser d'una altra manera, és la necessitat de pujar al nivell del sistema. Més recursos, per descomptat, més exigència, seria desitjable un cop els fonaments estiguin ben coberts. Perquè quan arribi el proper informe PISA, o quan es facin públics els resultats de les proves de nivell, tots seran corredisses per entendre què passa a les aules. Amb mestres més ben pagats, ràtios que no els superin i capacitat perquè l'escola inclusiva funcioni de debò, tocarà examinar bé com millorar els resultats, perquè no són un simple número, sinó que determinaran el futur dels nostres fills i, per tant, el futur del país. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Consulta aquest cap de setmana als afiliats als sindicats d'ensenyament després d'aquest preacord ahir al vespre a què han arribat sindicats i educació aquesta nit.
2: Un pacte que inclou un augment salarial progressiu de 600 euros en els pròxims 4 anys i 6.000 professionals més per a l'escola inclusiva.
0: Ho heu notat, fa calor, en plena calorada de rècord a Catalunya en un mes de maig en què s'ha arribat als 39 graus i mig. Avui, dia de molt, molt risc d'incendi a Ponent, sobretot.
2: Sí, l'avís afecta una vintena de municipis de les comarques de la Noguera, la Ribera, el Segrià, volem dir, i la Terra Alta. Els agents rurals demanen especial precaució en la sega del cereal.
0: Continuen callat el preacord entre els Estats Units i l'Iran.
2: Després de reunir-se aquesta matinada amb el seu equip de seguretat, Donald Trump reitera les seves exigències per arribar a un pacte, que l'Iran reobri l'estret d'Hormuz sense restriccions i que lliuri l'Irani enriquit.
0: L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia per l'atac amb dron que ahir va provocar dos ferits a Romania.
2: Però descarten de moment represàlies. Putin qüestiona que el dron sigui rus i recorda que altres vegades s'ha acusat Rússia d'atacs que s'ha acabat demostrant que eren ucraïnesos.
0: Els esports. Bernardo Silva podria ser el segon fitxatge del Barça per la temporada que ve després del ja oficial Anthony Gordon. Albert Bonet, bon dia.
3: Bon dia. Tal com va informar ahir 3CAT, l'acord és total entre el Barça i el migcampista portuguès que arribaria lliure del Manchester City. L'entrenador Hansi Flick ha d'acabar de donar el vistiplau a la incorporació del futbolista de 31 anys.
0: El Barça va fer oficial ahir a la nit el fitxatge de Gordon en la presentació que va assegurar que vol guanyar la Champions en la seva primera temporada al Camp Nou.
3: També va explicar que entre Lamin, Rafinha i Rashford, a qui s'assembla més és a Rafinha per la intensitat, velocitat i tècnica. Gordon es va expressar en un castellà fluid i ell mateix va explicar que el va començar a estudiar perquè volia jugar al Barça.
0: Atenció a aquestes últimes hores perquè la xarxa s'ha embullit amb l'Atlètic de Madrid, que s'ha burlat del Barça amb un seguit de tuits per sucar i pa. Avui ens hi recrearem.
3: El club matalasser fa befa del club laurana per una suposada oferta per Julián Álvarez de 100 milions d'euros que neguen que hagi existit i també critica el Barça pel cas Negreira i l'acusa de tracte de favor en la inscripció de Dani Olmo l'any passat.
0: La calorada d'aquest final de mes de maig ja ha fet avançar un mes la campanya de vigilància activa que fan els grups especials de prevenció d'incendis forestals. De seguida ens n'ocupem. Néstor Gómez, què tal? Bon dia.
4: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Què ens espera aquest cap de setmana? Tenint en compte aquest titular que explicàvem, i és que 39 graus i mig ahir en alguns punts del país.
4: Efectivament, ahir va ser a Vinebre amb aquests 39 graus, una temperatura inusual, excepcional, de tot fora d'època, perquè aquestes temperatures s'haurien de donar en èpoques de juliol i fins i tot d'agost. Hem de pensar que el 2014, per exemple, cap dia de l'any va arribar als 40 graus, i en canvi ara pràcticament ens hi hem acostat i, com dèiem, estem a finals del mes de maig encara. I avui, doncs, el que fan les temperatures és recular una miqueta. Abandonem les temperatures extremes. No arribarem ni als 38 ni als 39, però sí que de calor en continuarà fent, i molta, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb unes màximes que rondaran la xifra dels 36 graus aproximadament, de tal manera que afluixa la calor, però no desapareix. Tot això en un dia assolellat, sobretot durant el matí, i a la tarda, tal com va passar ahir, tornaran els ruixats i les tempestes a qualsevol punt del Pirineu per a Pirineu, i aquesta tarda poden avançar també de cara a tarda vespre cap a punts de la Catalunya central o al nord del Pla de Lleida. Tot això, com dèiem, amb una situació meteorològica que pràcticament replicaríem de cara a demà. I ara mateix, temperatures de 13 graus a Palafrugell i a Margalef, 24.
1: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz i Antoni Jalong. Entrevista a la consellera d'Educació, Esther Niubó, en aquest estudi a partir de les 9. També l'altre costat de la moneda, amb qui han pactat aquestes últimes hores, Iolanda Segura, de l'Austec, a partir de les 8 al suplement. A les 10, com sempre, l'hora negra de la Maica Navarro, un nom propi, una setmana més, Isaac Endic i Jonathan Endic, pare i fill. Avui que ens visita una catalana que ha fet realitat el somni americà. Ara fa un any la Núria Grey va emigrar cap als Estats Units per guanyar-se la vida fent música, amb 5 àlbums sota el braç i més de 10 anys de carrera a Catalunya. L'artista, de mare catalana i pare irlandès, va deixar enrere un debut prometedor quan encara era menor d'edat. Ara, a les portes de fer 30 anys, Núria Graham torna al suplement per explicar-nos com li va l'aventura americana. Avui dissabte, també al suplement, ens acompanyen dos científics, el Salvador Massip i el Pere Estupinyà, un home que ha publicat Què vull ser de gran, una reflexió sobre l'envelliment. Si ens haguéssim fet aquesta pregunta fa 30 anys, probablement hauríem tingut una resposta ben diferent de la que podem tenir avui dia. Avui, a partir de les 11, Pere Estupinyà i Salvador Massip, també el Xavi Aldecó amb les seves aventures, amb el Joan Callarissa i la Cèlia Maier Alviró, amb el 3 Cat en Viu, des de dins, amb els companys del Que no sortir d'aquí, avui a la 1, el Que no sortir d'aquí, des del 3 Cat en Viu, a l'Anella Olímpica, i avui acabarem el Pep Noguer, amb el Pep Noguer parlant d'amanides d'estiu. Mig quart de 8.
1: L'informatiu del suplement.
0: Tancat i segellat un preacord entre els principals sindicats d'educació i el govern per millorar les condicions laborals de mestres i de professors, el pacte l'hauran de ratificar ara els afiliats dels sindicats en una consulta per decidir si avalen la proposta, Eva.
2: Un preacord que s'haurà de sotmetre a consulta al llarg d'aquest cap de setmana i que es pot allargar fins dilluns, dient que hi ha convocat un nou cicle de vagues territorials que de moment no estan encara desconvocades. Aquest preacord, que ara s'haurà de ratificar, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
5: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
2: La portaveu de l'Austec, Iolanda Segura, i el secretari general de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, feien aquesta valoració del preacord.
6: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això seran 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament doncs, en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, doncs, hem fet aquest pas que pensem que és important.
7: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
2: A partir de les 9 aquí al suplement, entrevista amb la consellera Niubó i també amb la portaveu de l'Austec, del text que s'ha tancat després d'una jornada, com dèiem, maratoniana de reunions. Se n'han despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. En cas que el preacord no sigui validat pel col·lectiu, els sindicats han avisat que impulsaran un nou cicle de vagues a partir del 8 de juny.
0: Aquesta calor que tots notem ha fet que s'avanci un mes la campanya de vigilància activa que fan els grups especials de prevenció d'incendis forestals. En aquest sentit, hi ha 4 comarques on s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi.
2: Sí, els agents rurals han activat aquest pla a 19 municipis de la Noguera, la Ribera d'Ebre, el Segrià i la Terra Alta. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc, en una escala on el màxim és 4. Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals, en declaracions a aquesta emissora.
8: Avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies i a partir de demà començaríem amb una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara a finals de la setmana que ve.
2: En aquestes comarques, els agents rurals fan vigilància exclusiva del compliment de prohibicions, com fer foc en espais oberts de qualsevol tipus, incloses zones recreatives i d'acampada, fer ús de material pirotècnic, cremar pastures i rostolls o fer ús de bufadors o serres radials a menys de 500 metres de terreny forestal. Tot plegat arran d'un maig de rècord, 31 de les 126 estacions del Meteocat han batut rècords de temperatura per un mes de maig. La màxima es va registrar ahir a la tarda a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig.
0: Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran continuen totalment encallades. Aquesta matinada, la reunió de Donald Trump amb el seu equip de seguretat s'ha acabat sense cap acord. La Casa Blanca descarta l'entesa si Teheran no respecta literalment les línies vermelles del president nord-americà. Això vol dir la reobertura de l'estret d'Hormuz i també la qüestió nuclear. Des de Washington, Oriol Serra, detalls. Bon dia.
9: Bon dia. L'anunci d'una decisió final pel que fa a la guerra s'ha quedat en això, en un anunci. Una vegada més, el president dels Estats Units s'ha desdit de les seves paraules. La reunió del gabinet d'emergència, presidit per Donald Trump, va concloure ahir després de dues hores sense que en transcendís cap decisió respecte a un potencial acord amb l'Iran. Trump ha reiterat les últimes hores que el règim dels ayatolars mai tindrà l'arma nuclear i que l'estret d'Hormuz es reobrirà en els dos sentits. Fins i tot havia anunciat que els tripulants dels vaixells mercants aviat tornaran a veure a les seves famílies. Agraint-ho, ha dit literalment el seu president favorit. Tot plegat ha quedat un cop més reduït a una piulada publicada a la xarxa social que Trump va crear ajustada a la seva mida i interessos.
0: Gràcies, Oriol. Fa una estona el secretari de Defensa nord-americà ha justificat Trump. Des de Singapur, Pete Hegseth ha assegurat que el president dels Estats Units és pacient a l'hora de tancar un acord amb l'Iran. També ha avisat el règim dels ayatolars que els Estats Units tenen prou munició per continuar amb aquesta guerra. I encara parlant de la Casa Blanca i parlant de Donald Trump, fa ben poca estona hem sabut els resultats de la revisió mèdica anual que es fa al president nord-americà. Segons aquest informe, Trump es troba en un estat de salut excel·lent i destaca la seva bona funció cardiovascular, pulmonar i cognitiva. El metge de la Casa Blanca destaca que el cor de Trump equival al d'una persona 14 anys més jove.
2: Vinga, recordem, va. Ja ho voldríem, eh? Recordem que Trump farà 80 anys d'aquí 15 dies, però l'informe de salut diu que té una edat cardíaca de 65. A nivell cognitiu, el president nord-americà ha aconseguit una puntuació perfecta de 30 sobre 30. L'única anomalia que els metges li han trobat és una lleu inflor de les cames com a conseqüència d'una insuficiència venosa crònica. De fet, fa uns mesos Trump va aixecar tota mena de rumors perquè se li veien blaus a les mans, provocats per aquesta condició que es considera totalment normal i benigna per la seva edat. El president nord-americà també està al dia de totes les proves de detecció precoç i del calendari vacunal.
0: I també ens fixem, ara anem fins a Moscou, perquè l'OTAN i la Unió Europea responsabilitzen Rússia del dron que hi va provocar dos ferits en un edifici residencial a Romania, a prop de la frontera amb Ucraïna. L'Aliança Atlàntica, però, descarta prendre accions contra Moscou, que nega que el dron sigui rus. Vladimir Putin retreu als països europeus que sempre els carreguin les culpes, tenint en compte que altres vegades s'ha acabat demostrant que eren drons ucraïnesos. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
10: Bon dia. Putin va mirar de treure importància a l'incident fent veure que no en coneixia els detalls. Assegura que ho investigarà si li envien les restes de l'aparell i apuja el to contra els líders comunitaris per assenyalar com a culpable el Kremlin per sistema.
11: La senyora von der Leyen no era a Romania. Ella no ha examinat les restes d'aquest dron. Ningú pot dir d'on prové un aparell fins que no s'examina. Sabem que els drons ucraïnesos han volat a Finlàndia, Polònia i altres llocs dels estats bàltics.
10: Putin també diu que és mentida que Rússia s'estigui preparant per una guerra amb Europa, com no paren de repetir els líders europeus.
0: Encara continuem a Moscou perquè els veïns d'un districte de la perifèria de la capital russa també reben atacs de drons, en aquest cas d'ucraïnesos, i malgrat la por que els causen, es resignen a la situació mentre duri aquesta guerra. Cristina.
10: La Natàlia i el seu fill dormien la matinada del 17 de maig quan van sentir explosions. Van sortir del llit i de sobte un dron va fer esclatar les finestres de casa seva.
12: El meu fill em va dir, mama, abracem-nos, perquè si ens maten és millor que ens matin abraçats. I en aquell silenci, aquell so, et remou les entranyes, és terrible.
10: Molts veïns, com la Júlia, recorden que ningú els va prevenir de l'atac.
13: No hi havia sirenes. Crec que tothom es va despertar perquè va sentir totes aquelles explosions. Quan hi ha atacs, clar que és aterridor. Crec que aquest tema afecta psicològicament la gent. Tot es resoldrà quan acabi la guerra. Per tant, els atacs poden continuar. Però què hi farem? Continuarem vivint.
10: De fet, el sociòleg Víctor Bachstein explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els moscovites s'hi acabaran habituant.
14: La normalització no és només quan t'acostumes a la guerra, quan acceptes la possibilitat que el proper dron ataqui el teu apartament, sinó quan expliques que allò és normal i que no pot ser d'una altra manera.
10: Tot i això, les autoritats estan prohibint als ciutadans i als mitjans difondre vídeos sobre els atacs de drons. D'aquesta manera intenten fer veure als russos que tot va bé i que la guerra continua lluny de casa.
0: Ara marxem fins a l'Àfrica. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha arribat aquest divendres a la República Democràtica del Congo, epicentre de la pandèmia d'Ebola, des d'on ha demanat més diners i mitjans per fer front a l'expansió del virus, que ja ha infectat un miler de persones, de les quals 246 han mort. Des de Burkina Faso, Elia Borràs.
15: El director de l'OMS ha denunciat que només ha aconseguit una tercera part del finançament que es necessita per fer front a la pandèmia. Adhanom ha demanat a la comunitat internacional que augmenti el seu pressupost per poder adquirir equips de protecció per als sanitaris que són a primera línia de la malaltia.
14: Només hem rebut un terç del finançament que reclamàvem i aprofito aquesta oportunitat per demanar a la comunitat internacional que augmenti el seu suport perquè els treballadors sanitaris rebin els subministraments i les mesures de protecció que necessiten.
15: El virus Bundibugyo té una letalitat d'entre el 30 i el 50% i és molt contagiós. A més, no hi ha tractament ni vacuna confirmats. Tot i això, els metges han donat l'alta a la primera persona que s'ha recuperat de la malaltia després de donar negatiu dues vegades al test de control. Adhanom passarà el cap de setmana a la província d'Ituri, al nord-est del país, on hi ha la majoria d'infectats, per donar suport a la població i als equips mèdics que són sobre el terreny. El Congo és un país immens i selvàtic, amb més de 100 milions d'habitants, i les autoritats sanitàries creuen que encara no es pot calcular amb certesa la dimensió de la pandèmia, ja que la capacitat de fer testos al laboratori és molt dèbil.
0: Nou detinguts i 10 patinets intervinguts en el dispositiu extraordinari que es va fer ahir contra els robatoris violents a l'Hospitalet de Llobregat, tot plegat en el marc de l'anomenat Pla Bastió, que els Mossos van activar el mes passat, després l'any passat els fets delictius a la ciutat s'haguessin incrementat un 10% i els robatoris amb violència un 6%. Els Mossos van engegar aquest operatiu davant les dades alarmants de delinqüència que continuen a l'alça a l'Hospitalet, malgrat la pressió de les darreres estratègies contra la multireincidència.
2: Miquel Hueso és intendent dels Mossos.
16: Quan fem aquesta anàlisi veiem que una gran part de fets d'increment són fets de tipus patrimonial, com els robatoris violents, els robatoris interior vehicle o els furts, i que a més es dona un sèrie d'espais amb els quals conviuen alteracions de bales d'ordre públic, conviu l'ús d'armes blanques.
2: Durant els primers mesos d'aquest any, els Mossos han identificat més de 200 persones amb antecedents i una seixantena de menors per la seva participació en diversos delictes, joves que es mouen de pressa en patinets per cometre els robatoris.
0: Des de fa dos mesos, restaurants, botigues, grans supermercats i altres establiments d'hostaleria estan obligats a donar o reciclar el menjar per evitar que es perdi. L'entrada en vigor de la llei contra el malbaratament alimentari ha fet que les donacions al Banc dels Aliments hagin augmentat un 18% de gener a l'abril en comparació amb el mateix període de l'any passat.
2: Roger Monerris és el cap de donació i sostenibilitat del Banc dels Aliments.
17: S'estan posant les piles per veritablement de destinar aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes pel consum per redirigir-los a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
2: La llei contra el malbaratament alimentari va entrar en vigor l'abril passat i preveu multes que poden arribar fins als 500.000 euros si es considera una infracció greu. Si es considera lleu, s'imposarà un avís de fins a 2.000 euros. De moment, la Generalitat diu que no ha posat cap sanció ni avís perquè vol fer pedagogia amb altres accions de conscienciació.
0: Augmenta un 16% el nombre de joves pagesos que s'incorporen al camp a Catalunya. El Departament d'Agricultura ha registrat aquest any un total de 340 noves entrades, la millor dada des de l'any 2019, Pere Joan Álvarez.
18: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern i el sector han de continuar treballant plegats per fer-lo atractiu als més joves.
19: El sector agrari té futur, si es fan les coses bé, si hi ha un bon acompanyament, si treballem tots junts i donem també una imatge de comunicació a la societat de que és un sector per guanyar-se la vida atractiu pels joves de casa nostra.
18: Ordeig ha visitat Aitona, al Segrià, una explotació agrària que ha diversificat l'oferta. Es tracta del projecte Torre Roca, del jove pagès Xavi Ibars, que amb els ajuts del contracte global d'explotació ha impulsat una iniciativa que combina la producció de 91 hectàrees de cultius, de fruita, de préssec, de paraguaià, codony i calçots, amb la gestió d'una casa rural que va obrir l'any 2020.
20: Des del 20 fins ara estem contents, la veritat, que és una altra línia de negoci dins l'empresa que, doncs, ajuda a diversificar l'empresa.
18: El cas de l'explotació Torre Roc és un exemple de com els ajuts del departament han permès contribuir al futur de les explotacions generant noves activitats econòmiques.
21: I ara música.
22: Mira, nois, si tindrem actuacions, programes en directes, podcast, activitats...
23: 3Cat en viu.
21: És la Juliana Canet i altres companyies. Ja ho sentiu, ha arribat el dia. Aquest cap de setmana tot l'univers 3Cat puja a l'anella olímpica de Montjuïc per fer en directe, al davant dels espectadors, tots els seus grans programes d'entreteniment i actualitat. Al suplement hi serem demà diumenge a partir de 12:45 i fins la 1 del migdia. Ens podeu venir a veure. I a més, avui també hi connectarem. Tenim la unitat mòbil amb la Cèlia Magral al llarg d'aquest matí de suplement. Arrenca el 3Cat en viu, que omplirà 5 escenaris per viure-hi una experiència inèdita. Valèria Obereda.
24: Dos dels punts culminants del cap de setmana seran l'edició especial del Foraster, que dissabte al migdia reuneix al Palau Sant Jordi els protagonistes més emblemàtics

0: i una marató d'entrevistes encadenades al set del col·lapse de Jordi González.
1: Gràcies, Valeria. I ara anem fins a Palma. Així sonava el cant de la Balanguera a Palma, però també a tots els pobles de Mallorca que ahir al vespre la van cantar a la vegada. Fa 100 anys que l'Orfeó Català va estrenar el poema de Joan Alcover, musicat al Palau de la Música Catalana. Des de Palma, Caterina Carmany.
2: Bon dia. Tots els pobles de Mallorca es van unir en una sola veu per cantar la Balanguera i reivindicar.
3: Hi ha un fil que no es pot rompre, el de la llengua i la cultura pròpies. El fil... de la nostra identitat.
2: Després del cant, esclafit de mamballetes, ulls plorosos, emoció.
4: Aquesta iniciativa m'ha emocionat perquè sé de gent que ha vengut i que segurament no sabia ni què era la Balanguera, no l'havia sentida mai i l'anava demanant, anava demanant la lletra. I això crec que és fantàstic, aquesta iniciativa... és vera que ha arribat molta gent, està molt bé.
2: Diada històrica, segons l'Obra Cultural Balear.
5: L'informatiu del suplement.
6: El balcó gastronòmic és un lloc...
7: Que bo.
6: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
7: Parella, tots podem partir.
6: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
8: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
9: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
10: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
9: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Deus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
10: T'ho perdràs?
9: Més informació a futurfest.cat.
11: A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
12: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
13: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
12: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
13: Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Itàlia.
12: Univers MotoGP.
14: Perquè el Mundial és nostre.
12: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
5: L'informatiu del suplement.
1: Cinc minuts per dos quarts de vuit amb el primer fitxatge al sac, el de l'extrem anglès Anthony Gordon. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva, en un moviment que confirma que el club està convençut de tornar a la famosa regla 1-1 i vol construir aquesta plantilla per guanyar la Champions. Albert Benet, bon dia.
15: Bon dia. Segons vam informar ahir a Catalunya Ràdio, l'acord entre Bernardo Silva i el Barça és total. El migcampista portuguès de 31 anys arribaria lliure del Manchester City, coincidint també amb la marxa de Pep Guardiola del club anglès. Bernardo prioritza el Barça per davant d'altres propostes i està disposat a rebaixar-se notablement el sou per fer possible un fitxatge que en un primer moment l'entrenador del Barça, Hansi Flick, no veia tan prioritari perquè ja hi ha molts migcampistes a la plantilla, però ja estaria molt a prop de donar el vistiplau definitiu a un fitxatge anhelat pel Barça les últimes temporades. I ahir a la nit, fa només unes hores, Gordon va sorprendre amb un bon nivell de castellà en les seves primeres declaracions com a nou futbolista del Barça.
16: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
15: Un Gordon que va revelar que parla castellà amb aquesta fluïdesa perquè el Newcastle tenia un fisio que el parlava i perquè de petit ja pensava que jugaría al Barça.
16: Yo creo que no se ficha por un club así todos los días. So muy emocionado.
15: Gordon va respondre algunes preguntes en castellà, però la majoria en anglès. El nou jugador del Barça es mostrava ambiciós, vol guanyar la Champions.
16: I think it's very special to win anything with Barça. Like I said, it's the biggest club on the planet.
15: Diu que el Barça és el club més gran del planeta i que té fam per guanyar títols, ja que només n'ha guanyat

0: Una en la seva carrera, i en aquest sentit, si hi ha un títol que seria molt especial, és la Champions, i encara més guanyar-la en la seva primera temporada al Barça. L'extrem anglès de 25 anys no va dubtar a l'hora d'assegurar que té una manera de jugar semblant a la de Rafinha.
1: I think if I had to choose between the three, I'd probably say Rafinha in terms of...
0: Deia Gordon que si ha de triar un estil de joc entre Lamine, Rafinha o Rashford, a qui s'assembla més és el brasiler, es defineix com un futbolista intens i guanyador. El nou davanter del Barça assegurava també que jugar amb Lamine i la resta de jugadors és emocionant perquè són jugadors top i qualifica d'increïble el que ha fet Hansi Flick, a qui defineix com a bona persona i bon entrenador alhora que mostrava el seu desig de guanyar molts títols plegats. Anthony Gordon va posar amb la samarreta del Barça encara sense dorsal i amb un 2031 a sota del seu nom firma per 5 temporades fins al 2031. I de les últimes hores destaca també el fet que l'Atlètic de Madrid, a través de les xarxes, a través d'X, el que ha fet del Club Matalassé, que es burla del Barça per una suposada oferta de 100 milions d'euros per Julián Álvarez, un altre dels objectius de Deco i Flick per aquest estiu per substituir Robert Lewandowski. L'Atlètic de Madrid va reaccionar dient que això era fals, que no hi havia cap oferta, i de passada fent befa del Barça amb una sèrie de tuits on simulava, amb sarcasme, ofertes per Lamine, Pedri i Rafinha, amb frases de l'estil: hem enviat un fax al Futbol Club Barcelona amb la nostra oferta de traspàs. 4 entrades per al concert de Bad Bunny, amb subscripció anual a l'ABC i una bossa de pipes. Aquesta era l'oferta per Lamine, l'oferta entre cometes. Després hi afegia ofertes per Pedri i Rafinha, també de l'estil, però afegint-hi encara més sarcasme. I finalment també desmentien, també amb to de burla, que haguessin fet una oferta perquè el director esportiu del Barça, Deco, passés a formar part del seu equip de vistaires del mercat brasiler. En fi, i per últim, l'Atlètic de Madrid va disparar en bala pel cas Negreira en altres tuits, dient que ells tampoc se'ls passaria mai pel cap tenir a sou el vicepresident dels àrbitres, i també van apuntar el que consideren tracte de favor per la inscripció l'any passat per Dani Olmo i Pau Víctor. Es tensiona, doncs, la relació entre el Barça i l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. I a tot això, avui, la final de la Champions. PSG-Arsenal, a les 6 de la tarda, a Budapest. Luis Enrique defensa el títol contra Mikel Arteta.
2: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
3: Són 2:15 del matí.

0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això són els meus ídols. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, posem cançons amb el Blai Mercè i l'Olga Balos. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: I fem el nostre particular homenatge a algun artista que ens interpel·la d'alguna manera. Avui és el torn de Blur, una de les essències del Britpop d'aquestes últimes dècades. I no sé si mai prou reivindicat, perquè potser Oasis se'ls va cruspir bona part del pastís. Ho trobeu just, i això, o no?
3: Sí, jo crec que sí. Tal com han anat les coses, sí. Al final, tu vas a surts al carrer i preguntes qui són Oasis, i tothom et sabria...
2: Tu dius Oasis?
3: Oasis, no?
2: No dius Oasis? Clar, llavors hauríem de dir...
3: Des que treballo a la ràdio...
0: I hem de dir Blur, hem de dir Blar, o hem de dir...
2: Blur.
3: Quan parlo per la ràdio dic Oasis, però quan parlo amb els meus amics dic Oasis.
2: Oasis, en català.
3: Sí. Doncs això, que Oasis, al final, doncs, és molt més conegut, però jo crec que Damon Albarn, cantant de Blur, està anys llum de qualsevol dels Gallagher, i també dels Gallagher sumats.
2: Estic d'acord, totalment d'acord.
3: Per tant, per mi, a nivell musical i artístic, qui s'ha menjat aquest pastís del Britpop i tot això és Damon Albarn, i si vols després hi podem posar Jarvis Cocker. Però els Gallagher segueixen.
2: Sí, bueno.

0: Quin accent més british, eh?
1: És Cockney. Ah. Això és Cockney. És un accent propi d'una part de Londres. I sabeu qui fa l'speech aquest? Un actor que es diu Phil Daniels, que és l'actor de Quadrofèria.
2: Ah. Epa.
1: Epa.
2: És que, clar, ells...
1: Clar, llavors aquí connecten dos mons. El món dels mots, no?
2: Dels
1: 60 amb la música del Britpop dels anys 90. És un tema del 94, el Park Life.
2: I ara, sentint aquest actor, podrien ser els Sleaford Mods, que és un grup britànic també des de fa uns quants anys molt de moda. Em sona molt això, també.
1: Sí, clar, això connecta una mica amb allò que dèiem, qui és més working class, no?
2: Home,
1: Oasis, que és Blur, no? I és el mateix que passava també als anys 60, no? O sigui, qui és més autèntic? Són els Beatles, són els Stones, són els The Who? Qui ve d'una família, qui s'ha fet més a ell mateix, no? Sempre hi ha aquest punt de classista, no? A la música britànica.
2: Sí, sí, i això ha arribat ara també, això de l'autenticisme,
1: sí,
2: no?
1: Sí,
2: és una cosa molt a l'ordre del dia, no? Ara, o fa uns quants anys, Bad Bunny, J Balvin, o aquí a Catalunya, Manel o els Amics de les Arts, no?
1: Sí.
0: Blur o Oasis.

0: Dedicaven estones a pronunciar improperis contra els altres, els Oasis i els Blur. Ho dic perquè, com que els Gallagher tenien enemics a tot arreu i no podien parar de rajar de tothom i es barallaven amb tothom.
1: Jo crec que aquí hi ha un tema...
0: O era una història de la premsa, això.
1: És que, clar, quan la premsa pregunta, el grup respon. I aquí és on està el tema. Si la premsa no pregunta, doncs segurament el grup no té per què insultar l'altre.
0: Però al final tu competeixes per arribar a unes llistes, per assolir uns objectius.
2: Aquí hi ha un tema de la premsa i...
0: I les llistes, vull dir, eren ells dos, no?, qui assolia el número 1 sempre.
1: Sí, sí, sí.
2: I després una batalla entre discogràfiques, perquè aquí mateix, en aquesta cançó, Roll With It, The Oasis, va sortir el 14 d'agost de l'any 95. Era una de les cançons que acabarien formant el What's the Story, Morning Glory, que segurament és el disc més celebrat dels Gallagher. I per contrarrestar tot això, la cançó que sentirem ara també va sortir el 14 d'agost de l'any 95. Escoltem-la i ara us direm qui va guanyar la batalla.

0: Sí, o sigui, aquesta cançó, el Country House, competia amb el Roll With It d'Oasis en aquests moments.
1: Sí, i va vendre més singles al Country House de Blur.
0: Home, és que aquesta et diria que encara... O sigui, com a single...
1: Sí.
0: Segurament sí que va superar...
1: Ara, aquest... si et dic The Great Escape de Blur...
0: No.
1: Et ve alguna cosa? Doncs és el disc on hi havia aquesta cançó, i no cal dir que qui ha acabat guanyant What's the Story, Morning Glory d'Oasis o The Great Escape de Blur.
0: Sí, conclusió, un gran single no fa un disc.
2: Sí. El que passa és que...
1: Era un bon disc, però comparat amb el What's the Story, Morning Glory...
2: Ja, però Great Escape hi ha grans temes, també. És un bon disc, eh?
1: Sí, hi ha Tender, també. No, no, és un bon disc, però és que What's the Story, Morning Glory és que potser és top 5 dels 90,
2: sí,
1: no?
2: Sí, i a més s'ha futbolitzat moltíssim, clar. Sí. Quan un grup...
1: Futbolitzat.
2: Sí, és veritat. Quan les aficions acullen els temes...
1: Sí, sí. No,
2: els
1: passen al joc.
2: Els passen a un altre nivell.
1: M'agrada que parlis de futbol per la cançó que ve ara.
0: Sí, perquè a mi aquesta cançó de Blur...
1: Potser et recorda el mateix que a mi.
0: A un videojoc. FIFA 98, guanyador Brasil... No, guanyador França contra Brasil a la final. Dos gols de Zinedine Zidane i un de Pedri.
1: 3-0.
0: Ah, te'n recordaves de tot, eh? Moltes estones jugant a la PlayStation, eh?

0: Quants records, eh?
1: Sí, sí. I jo recordo el...
2: O sigui, heu jugat molt, llavors, no? Al FIFA?
0: No, o sigui, jo he estat poc de videojocs, però aquest reconec que sí que el vaig tenir. I clar, com que només posar-lo sonava aquesta cançó amb el moment de la tornada, amb aquest moment tan guitarrero, clar, és tan inconfusible.
1: Sí, i jo vaig descobrir Blur per aquí i em pensava que era Jimi Hendrix. Perquè al meu pare li agrada molt Jimi Hendrix i vaig dir, mira...
2: Una guitarra que sona com Jimi Hendrix,
1: sona Jimi Hendrix al FIFA 98, no? I ja vaig estar investigant i no. I resulta que la inspiració real era un altre grup de Seattle que no és Jimi Hendrix, sinó que eren els Nirvana i tot el moviment grunge de l'època, per això feien aquests crits i tot això. Era com un experiment d'estudi, la cançó, i al final ha acabat sent el seu gran hit, no?
2: Un dels grans hits.
1: Sí, un dels grans hits.
0: Vinga, va, continuem.

0: Això és una altra cara de Blur, i això és, estem seguim als anys 90. Això és un disc, és un altre dels temes de Park Life, i amb aquest This Is Hello, que és potser una cançó, un tema una mica més sofisticat, no?, que altres cançons com que hem sentit fins ara, no?, com Country House, per exemple. Però ja comença a indicar que Blur és molt més que un grup de hits pop, sinó que Damon Albarn, que és un dels principals compositors del grup, sempre ha volgut anar una mica més enllà i buscar altre tipus de sonoritat i que no deixar que Blur fos simplement un grup de pop superficial, per dir-ho així. I això ho hem anat veient al llarg dels següents discos de Blur i també dels altres projectes que ha fet Damon Albarn.
1: Fa bé que em facis aquesta passada, perquè jo sempre, des de fa uns quants anys, em faig la pregunta que si a dia d'avui doncs haguem de fer una biografia de Damon Albarn o obra necrològica quan arribi el moment, hem de situar Blur o Gorillaz...
2: L'ha avançat per la dreta, pràcticament,
1: sí,
2: Gorillaz.
1: Sí, per això que jo crec que Gorillaz ja porta una trajectòria tan llarga i ha fet tantes coses que potser és més transcendent fins i tot que Blur.

0: Jo crec que avui en dia, si ets músic, fins que Gorillaz no et truquin per participar a un disc seu, no acabes de ser algú.
1: Recordem una mica com va néixer, perquè això era un projecte bastant personal del Damon Albarn, que va fer amb aquests grups caracteritzats amb il·lustracions, no?
0: Dibuixos animats.
1: I es va anar fent gran.
0: Sí, al principi no sé... Sí que se sabia que hi havia el Damon Albarn al darrere, però no veies la cara de ningú. Fins i tot els videoclips, no?, eren tots de dibuixos animats i era com un projecte que no tenia res a veure, que no s'havia fet mai, això. Fins que al final, doncs, va anar canviant una mica i la gràcia de Gorillaz i el que el fa una cosa completament singular i que fa que el converteix en un projecte col·lectiu és que a cada disc hi ha convidats i que els concerts també. I tu vas a veure'ls en directe, mai saps qui hi haurà. I per això el Primavera Sound, que són un dels caps de cartell del Primavera, sempre, encara que els hagueu vist un altre al Sonar fa no sé quants anys, o al Primavera mateix, està bé anar-hi perquè segur que hi haurà convidats que no hi hauran estat aquell dia.
1: Perquè han tingut un disc ara que es diu The Mountain, que és molt xulo, la veritat. Sí, està molt bé. Què més, Olga?
2: No, també cal dir que Gorillaz és la manera que ha tingut Damon Albarn de sortir una mica del focus, no? O sigui, quan et passes tota la teva adolescència, no?, o joventut, que t'estan perseguint paparazzi, sobretot de la premsa sensacionalista...
0: I adolescents.
2: Clar, et busques grups una mica per desaparèixer i no ser tu la cara visible, no? I un altre dels grups o dels projectes que va tenir Damon Albarn va ser The Good, The Bad and The Queen.

0: A mi aquesta em porta molt bons records. Aquesta cançó recordo haver-los vist al Primavera Sound del 2007, que va ser el primer Primavera Sound on jo vaig anar. I a part que The Good, The Bad and The Queen era una banda, una superbanda, el que es diu una superbanda, formada pel Damon Albarn, el Tony Allen, el bateria nigerià que va tocar amb Fela Kuti, el baixista de The Clash, el Paul Simonon, i el guitarrista de The Verb. Per tant, no podia sortir una cosa dolenta d'aquest projecte. I és un dels altres projectes de Damon Albarn. Fa poc també va fer Africa Express, que va anar al Festival Cruïlla. Albarn sempre ha tingut la mirada posada a l'Àfrica, ha reivindicat molts músics africans com mai ningú havia fet, també alguns músics asiàtics. Té un sentit global de la música, de les músiques del món reals, que només ho té ell, sempre Damon Albarn.
1: Acabem amb l'Urbà.

0: Aquesta no és la veu de Damon Albarn, sinó que és la veu de Graham Coxon, que menys l'havíem de citar.
1: Home,
0: en algun moment.
1: Veritat,
0: sempre hem parlat de Damon.
1: Sí, sí.
0: Home, aquest és el guitarrista de Blur i també una de les peces claus del grup.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: També se l'ha de reivindicar com a compositor, també ha fet els seus projectes en solitari, i aquest tema, Coffee and TV, del disc 13, és que és un dels meus preferits, per això l'he posat, perquè és el meu fetitxe personal, aquest tema.
2: Cafè i televisió avui amb Blur
1: i ràdio,
2: i també una mica de ràdio aquí al suplement. Salut per tots dos, que vagi molt bé. Olga Balós, Blai i Mercè, ara tornem.
0: Blur.
3: Fins la setmana que ve.
4: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Tota comunitat necessita un cor.
4: Un cor? Per què?
5: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
4: I reforçar la identitat?
5: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
4: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
6: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
7: Amics.
6: Rialles.
7: Llocs.
6: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Tast vertical. Amb Empar Moliner.
9: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
8: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
9: Serem a la Fira Vinícola Tastapax, a Pax del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
8: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
9: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapax. Salut.
10: Pax del Penedès, terra de vins i origen.
11: És tan tendre amb mi, Di.
12: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
11: Crec que m'he enamorat.
12: Normal, amb aquests preus.
11: Aquesta setmana estalviem el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
12: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
8: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
2: Joan Capri va ser un dels actors còmics catalans més populars i importants del segle XX, que va aconseguir fer riure tot un país en els temps grisos de la postguerra i de la dictadura. Ell aconseguia connectar amb la gent d'una manera especial, perquè se sentia reflectida en aquell barceloní de classe mitjana una mica amargat. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
8: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
4: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Passen 5 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Marina Laminos, bon dia.
0: Molt bon dia.
2: Fumata blanca, els sindicats d'educació i el govern arriben a un preacord per millorar les condicions laborals dels docents.
0: Ara els afiliats hauran de ratificar aquest pacte en una consulta que començarà avui mateix. Per tant, fins dilluns encara no sabrem si els implicats avalen o no avalen aquesta proposta. Si no es valida el preacord, els sindicats han avisat que faran més vagues a partir del 8 de juny.
2: A les 8, conversa, saludem la portaveu d'USTEC, el sindicat de l'ensenyament majoritari, Iolanda Segura, i a les 9, en aquesta estudi, la consellera d'Educació Esther Niubó, les dues cares de la moneda, d'una moneda doncs, que ha acabat amb encaixada de mans, almenys aquesta nit, aquest cap de setmana, ho han de validar també els mestres a través d'aquesta consulta. Sense acord, en canvi, encara entre els Estats Units i l'Iran.
0: La Casa Blanca descarta l'entesa si Teheran no respecta les línies vermelles de Donald Trump, és a dir, la reobertura de l'estret d'Hormuz i que el país persa abandoni les aspiracions nuclears.
2: A Rússia, Vladimir Putin posa en dubte que el dron que va caure a Romania sigui seu i retreu als països europeus que sempre li carreguin les culpes.
0: El president rus ha restat importància a l'incident, fent veure que no en sap els detalls i assegura que ho investigarà si li envien les restes del dron caigut.
2: L'Organització Mundial de la
1: Salut demana més diners i més mitjans per fer front a l'expansió de l'Ebola.
0: Ho ha fet des de la República Democràtica del Congo, epicentre de la pandèmia. De moment, el virus ja ha infectat un miler de persones, de les quals 246 han mort.
1: La defensa de Jonathan Andic acusa un comandament dels Mossos d'Esquadra d'inventar-se proves.
0: L'advocat Paco Marco lamenta que els Mossos no van interrogar els dos escaladors que van ajudar Jonathan Andic després de l'accident i diu que s'haurien d'haver mirat bé les trucades que l'acusat va fer des del seu telèfon mòbil aquell matí per trobar-los.
1: A partir de les 10, Maica Navarro, l'hora negra del suplement, amb les últimes novetats del cas Andic. 9 detinguts i 10 patinets intervinguts en un dispositiu extraordinari contra els robatoris a l'Hospitalet de Llobregat.
0: L'operació forma part de l'anomenat Pla Bastió, que els Mossos van activar a la ciutat després que l'any passat augmentessin un 10% els fets delictius i un 6% els robatoris amb violència.
1: Un estudi de l'Hospital Vall d'Hebron confirma que les vacunes són segures pels pacients amb esclerosi múltiple.
0: I posar-se en una no augmenta el risc de tenir brots. De fet, els metges recomanen especialment als pacients amb aquesta condició que es vacunin abans de començar el tractament amb fàrmacs perquè els provoquen una baixada de defenses.
1: Tot a punt aquest cap de setmana per donar el tret de sortida al 3CAT en viu a l'anella olímpica de Montjuïc.
0: Una oportunitat única per viure en primera persona tot l'univers 3CAT amb 5 escenaris diferents, més de 20 continguts en directe i més de 25 activitats per tots els públics, com ara una edició especial del Foraster i el concert de la quarta edició d'Eufòria.
1: Avui connectarem amb la unitat mòbil de Catalunya Ràdio del suplement. Demà hi serem en directe a partir de 11:15 i fins la 1 del migdia, suplement en directe des del 3CAT en viu a l'anella olímpica. Els esports del Barça se presenta oficialment el primer fitxatge de la temporada, Anthony Gordon.
0: Una presentació que es va fer pregar perquè faltava ultimar uns petits detalls burocràtics. Gordon, que arriba del Newcastle, ha sorprès tothom parlant en castellà.
1: Avui també es disputa la final de la Champions a Budapest.
0: Que enfrontarà el PSG de Luis Enrique amb l'Arsenal de Mikel Arteta serà a les 6 de la tarda.
1: Els titulars dels diaris són pel pacte entre el govern i els sindicats d'educació. Més enllà d'això, el periòdico destaquen un grup de gent amb mans aixecades passant-s'ho molt bé a plena llum del dia, Marina.
0: El tardeig sacseja al Lleure Espanya. Més de la meitat dels locals ofereixen aquesta modalitat. Un tardeig que conviu a la portada amb una captura del vídeo que registra una caiguda d'Isaac Andic a Barcelona 9 mesos abans de la seva mort. Tema que actualitzarem, ara ho dèiem, a partir de les 10. El titular principal de tots els diaris catalans, però, es refereix a aquest acord entre sindicats i educació. Segons el periòdico, han pactat una pujada salarial de 450 euros per a La Vanguardia, però en serien 400. Doncs aprofitarem també per preguntar aquests dubtes a la consellera Niubó, qui tindrem aquí a l'estudi a partir de les 9. A les portades dels diaris catalans també hi veiem el nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, presentat ahir, i també espai per Joan Manel Serrat a La Vanguardia, protagonista perquè el Guete, un poble de Madrid, ha retirat el seu nom d'un equipament.
1: Al País, Vox es torna a situar en el punt de mira.
0: Vox se suma a un fòrum ultra que defensa teories racistes. El partit ultra visita avui Porto per assistir a una cimera que reivindica una Europa blanca i l'expulsió massiva dels immigrants i els seus descendents. També El País entrevista la presidenta del Consell d'Estat, Carmen Calvo, amb un dard per Zapatero. Després del teu càrrec, la teva vida s'ha de semblar a la que tenies abans. L'expresident espanyol també és protagonista del principal titular del Mundo. Fons energètics i lobbies del govern xinès van pagar Zapatero. I acabem amb un cop d'ull a la portada de l'ABC amb una foto de l'impacte del dron que hi va provocar 2 ferits a Romania.
1: Albert Postils, anys i anys per molts anys, avui bufarà 53 espelmes, Marina Garcés.
3: Jo vaig ser feliç el dia que vaig entrar a la Facultat de Filosofia, que tenia 18 anys, perquè de sobte
7: doctora
3: estava...
7: Doctora en Filosofia, és una de les pensadores més mediàtiques de casa nostra. Ha impulsat el projecte Espai en Blanc, una aposta col·lectiva per una relació compromesa i pràctica amb el pensament filosòfic.
1: I avui també fa anys... 53, Olalla Moreno.
13: Això d'estudiar interpretació i tot això, en realitat va ser una cosa que jo volia i que m'ho vaig muntar jo sola. Tenia un nòvio...
7: Aquesta coneguda actriu barcelonina es va fer un nom després d'aparèixer a Nissaga de Poder fent de Laia Montsolís. A TV3 també l'heu vist, a Porca Misèria, i aquests últims anys, el Com si fos ahir.
1: 83 espelmes, Narcís Serra.
14: Crec que si una cosa està clara és que ser president del govern suposa tants mals de caps que no hi ha ningú sensat que vulgui ser-ne.
7: Mai va arribar a ser-ho, però sí que va exercir com a vicepresident i com a ministre de Defensa del govern de Felipe González. Economista de formació, també va ser un dels membres fundadors del PSC, alcalde de Barcelona i president de la desapareguda Caixa Catalunya.
1: Vida social. Marta Ferrer, els Amics de les Arts celebren 20 anys de trajectòria en Posta.
15: En el marc del Festival Lo Riuson, el trio compartirà escenari també amb Buhos, els Catarres, Miquel del Roig i DJ Trapella, entre altres. El festival arrenca a les 6 de la tarda, a l'Espai Firal 1 d'octubre, i encara es poden comprar entrades a partir de 10 euros.
1: I la Ludwig Band posa punt final al Festival Maig de Santa Coloma de Caral.
15: Després que ahir actuessin grups com Svetlana i El Petit de Calaril, avui serà el torn dels d'Espolla i Gavina.mp3, entre altres. Serà el Pla de Belllloc a partir de les 7 de la tarda, les entrades a 3 euros.
1: Leo Bassi és una de les estrelles del cicle d'humor Sonats de Sant Feliu de Guíxols.
15: L'actor còmic i bufó repassa el millor de la seva trajectòria en un espectacle que recull alguns dels seus números més emblemàtics sobre els seus temes estrella, la religió, la banca, la dreta i el capitalisme. Se'n pot gaudir a la sala Las Vegas de Sant Feliu a les 8 del vespre, les entrades entre 18 i 23 euros.
1: I el teatre Tantarantana, perfectament imperfecte.
15: El monòleg dirigit per Laura Domènech Vila i interpretat per Montse Rodríguez i Closella és l'adaptació de la novel·la homònima de Carla Gràcia Mercader i explica què li passa a una jove a qui tota la vida li comença a trontollar quan el seu fill li detecten un trastorn de l'espectre autista. Avui a funció a les 8 del vespre, les entrades a partir de 16 euros.
1: És l'hora del conte de l'Albert Postils. Avui es titula Història lluminosa d'un negat.
16: Sempre havia tingut la teoria que només et podia agradar allò que se't donava bé. Fins que un dia vaig conèixer en Gerald. El vaig convidar a jugar a futbol amb el meu grup d'amics. Teníem una vacant, i els bessons i la planta que gastava en Gerald em van generar confiança. Va ser el primer d'arribar al camp, i quan em va veure, em va abraçar amb una efusivitat que podia confondre's amb l'asfíxia. Al vestidor li vaig fer notar que duia les botes al revés, i en Gerald, que sempre tenia resposta per tot, em va deixar clar que ho feia a consciència. Em va dir, així sóc més imprevisible. La manera com va tocar la primera pilota ja va ser un mal averany. La va trepitjar com si fos una pell de plàtan i la gravetat el va castigar amb totes les forces. El veia jugar i se't feia impossible no pronunciar calamitat, ultratge, cataclisme o totes tres coses alhora. Però si només li veies la cara, en Gerald era un homenot feliç amb la seva incompetència. Quan va acabar el partit, de seguida em va preguntar quan es disputaria el següent. Recordo que mentre ho deia, l'equip es va posar a fer tot de gestos histriònics perquè me'l tragués de sobre. El cert és que en Gerald s'havia marcat 3 gols en pròpia, però li brillaven els ulls de tal manera que la compassió es va convertir en l'únic camí transitable.
1: Música.
17: T'ha sentit mai com un sac de gemets.
1: Blai Nesta, què tal? Bon dia.
18: Bon dia, Roger.
1: Amb què arribem avui a les 8?
18: Amb els Power Burkas i aquest tema titulat Pont del Blanqueig. Amb 13 anys de trajectòria, la banda bigatana va publicar ahir divendres el seu quart àlbum, titulat Amb la fi al davant. Pan-rock de proximitat que parla de drames quotidians i es qüestiona si anem a un apocalipsi imminent.
1: Salut i ràdio, Blai.
18: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 30 de maig del 2026 ens despertem amb peix fresc després de setmanes de negociació, d'acostaments i d'allunyaments, de divergències que semblaven irreconciliables, d'ofertes a l'alça i a la baixa, de talls de carreteres i de famílies fent equilibris per conciliar. Tot indica que el Departament d'Educació i la majoria dels sindicats, inclosa la USTEC, han arribat a un acord. Algunes parts s'han aixecat de la taula, però tenir la USTEC dins de l'equació garanteix una certa pau al govern. La mateixa, per cert, que va perdre quan va pensar que tenint Comissions Obreres i la UGT al mateix vaixell li garantiria un acord amb el sector de l'educació. Un error de càlcul que ha servit de gasolina en unes protestes sense precedents al carrer aquestes últimes setmanes. És obvi que els mestres i professors del país han d'estar més ben pagats perquè a les aules del país hi conflueixen una sèrie de malestars que van més enllà de l'educació i que els obliguen a fer un sobreesforç. Ara bé, el bucle en què havia entrat la negociació obligava a trobar sortides que anessin en benefici de tothom. Si l'acord acaba quallant, i sembla que així serà, servirà el govern per pacificar el sector. I els professors els servirà per brandar els beneficis d'haver-se plantat davant la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ha tingut un retorn especialment agitat de la baixa mèdica. Avui a les 9, entrevista en aquest estudi amb la consellera Niubó. Abans també sentirem de seguida, d'aquí uns instants, la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura. Ara que les qüestions salarials semblen encarrilades, de seguida la lletra petita, serà el moment d'abordar l'altre gran debat que sobrevola l'ensenyament, la necessitat de pujar el nivell del sistema. Més recursos, per descomptat. Més exigència, seria desitjable un cop els fonaments estiguin ben coberts, perquè quan arribi el proper informe PISA o quan es facin públics els resultats de les proves de nivell, tots seran corredisses per entendre què passa a les aules. Amb mestres més ben pagats, ràtios que no els superin i capacitat perquè l'escola inclusiva funcioni de debò, tocarà examinar bé com millorar els resultats, perquè no són un simple número, sinó que determinaran el futur dels nostres fills i, per tant, també el futur del nostre país. Som el Suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Atenció a aquesta calorada, especialment també atenció a l'elevat risc d'incendi. En aquest sentit, hi ha quatre comarques on s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. Concretament, els agents rurals han activat aquest pla a la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc en una escala on el màxim és 4. En aquestes comarques, els agents rurals vigilen que no es faci foc en espais oberts, incloses zones recreatives i d'acampada. Tampoc es pot utilitzar material pirotècnic, cremar pastures o rostolls i fer fer ús dels bufadors o serres radials a menys de 500 metres de terreny forestal. Tot plegat enmig d'aquesta calorada històrica, 31 de les 126 estacions del Meteocat han batut rècords de temperatura per un mes de maig. La temperatura més alta ahir es va registrar a la tarda de Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. Poca broma. Néstor Gómez, bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Què tal?
1: Què ens espera avui?
2: Doncs no tanta calor. Sí que farà moltíssima, perquè tindrem temperatures per sobre dels 35 graus a ponent. També cap a l'interior de les Terres de l'Ebre s'esperen al voltant dels 36 graus. I és moltíssima calor ja per aquestes dates, però clar, venint de les temperatures d'ahir, doncs avui diríem que afluixa una miqueta el termòmetre, afluixa una miqueta el termostat i baixa la temperatura una mica, però tot i així la calor serà intensa arreu del país, màximes al voltant dels 32-33 graus cap a les comarques de Girona i a l'àrea de la costa rondaran entre els 27 a 30 graus. Tot això amb un matí assolellat, amb algunes boires que s'han format al mar, que estan lliscant per la façana costanera i que han arribat fins i tot a l'àrea de Barcelona, tocant a mar, no tant a muntanya, però sí a mar, tenim aquestes boires de ràpida retirada, pràcticament podríem dir. També tenim alguns núvols cap a l'àrea de les Terres de l'Ebre de poca importància i aquest temps assolellat del matí contrastarà amb aquesta tarda, perquè, a tal com va passar ahir, s'esperen ruixats i tempestes a qualsevol punt del Pirineu. Per Pirineu, que al llarg de la tarda poden baixar cap a Osona, sector del Solsonès, sectors també de la Noguera, de tal manera que la tarda s'espera inestable, ruixats, tempestes, fins i tot alguna calamarsada, però, com dèiem, amb unes temperatures que afluixen clarament respecte a la jornada d'ahir i encara afluixaran una miqueta més de cara a demà.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Després de mesos de protestes que han encallat el final de curs a les aules catalanes, els sindicats d'educació i el govern han arribat a un preacord per millorar les condicions laborals dels docents. Fumata blanca, però encara queda la segona part, i és que els afiliats hauran de ratificar ara aquest pacte en una consulta que començarà avui mateix. Per tant, fins dilluns no sabrem ben bé si els implicats avalen o no aquesta proposta. Precisament aquest dilluns hi ha convocat un nou cicle de vagues territorials que, de moment, no estan desconvocades. En cas que el preacord no sigui validat pel col·lectiu, els sindicats han avisat que impulsaran un nou cicle de vagues a partir del 8 de juny. Al llarg d'aquest suplement desgranarem tots els punts d'aquest preacord. De seguida saludo la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura. A partir de les 9, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ens visita a l'estudi de Catalunya Ràdio. Però abans, què diu aquest preacord? Doncs bé, d'entrada preveu una millora salarial gradual de 600 euros al mes pels docents, un dels punts on s'havia encallat la negociació. Concretament, l'augment en la part autonòmica del salari és de 385 euros a primària i 390 euros a secundària, unes xifres a les quals l'USTEC suma també les pujades estatals previstes per funcionaris i el complement autonòmic de 170 euros per arribar al voltant dels 600 euros de cara a l'any 2029. Per tant, 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. És un dels punts del preacord a què les parts implicades han arribat després d'una jornada, de nou, maratoniana de negociacions. Finalment, tres sindicats minoritaris es van despenjar de les reunions. Des del departament, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, celebra que el preacord posa les bases, diu, per la transformació necessària del sistema educatiu.
3: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
1: Des dels sindicats, el secretari general de professors de secundària, Ignasi Ferrandez, en feia aquesta valoració.
4: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món, però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
1: A aquesta hora, al suplement, podem saludar la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura. Bon dia i bona hora, senyora Segura.
5: Hola, molt bon dia.
1: Contenta?
5: Bueno, estic contenta d'haver arribat on hem arribat, perquè està clar que portem un període doncs, molt dur de mobilització, de negociació, de més mobilització i doncs aquests dies la veritat és que hem invertit un munt d'hores, diguéssim, no, in extremis, que la veritat és esgotador i haver pogut doncs, al final arribar a arrencar això, que potser no és el que haguéssim volgut, no, arrencar els màxims, però si contemplem tota la globalitat, doncs és un bon acord. Com diu l'Ignasi, no és el millor acord, però és un bon acord i, per tant, ara serà el col·lectiu que decidirà si és suficient o no ho és.
1: Ara hi entrem.
5: Nosaltres ara... Exacte, sí.
1: Jo li vull preguntar, abans d'entrar en tota aquesta validació, augment salarial de 600 euros en 4 anys, malgrat tota aquesta lletra petita que ara desgranàvem, és una xifra que no sé ni si vostè mateixa comptava aconseguir, partint d'on partien.
5: Mira, jo sempre sóc molt optimista i sempre penso que, no, i tenint en compte que el col·lectiu doncs estava absolutament està absolutament organitzat i compromès, no, amb la defensa, doncs jo pensava que aconseguiríem arribar a una xifra digna, ens hagués agradat poder ara estar disposant d'una xifra superior, però això hagués volgut dir doncs tirar una vaga indefinida o no sé, i continuar amb un cicle molt més fort, que igual si la consulta surt que no, ens hi haurem d'embrancar, no queda encara la cosa no està...
1: Però vostè considera que ara mateix aquest acord és digne salarialment?
5: Sí, nosaltres sí.
1: D'acord.
5: Pensem que sí. Sí, pensem que sí, home, la xifra... és veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era... l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Si a més a més tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, en les nòmines dels docents catalans és una bona xifra.
1: El desllorigador que ahir ho va fer possible van ser aquest augment de 50 euros que va posar damunt la taula la conselleria de la partida que estava en discussió?
5: Doncs sí, perquè, clar, en principi el que nosaltres demanàvem era, com a mínim, aconseguir doblar aquesta xifra i, doncs, més que... la qüestió ballava en 70 euros i al final han estat 50, però, bueno, 50 aquest any, que ja cobrarem aquest any, 50 més el 2028 i 70 més el 2029, amb tots els arrossegaments que comporten. Bé, era aquesta qüestió el que encara faltava per... Bueno, el que ha aconseguit desencallar tot plegat, sí senyor.
1: Ara això ho ha de validar, especialment aquest cap de setmana, amb aquesta consulta interna, i ens centrem en l'USTEC, que és el sindicat que vostè representa. Vostès faran campanya pel sí?
5: Nosaltres llançarem la consulta a tot el col·lectiu, no només a les nostres bases, a tot el col·lectiu. Nosaltres considerem que és un bon acord, per tant, nosaltres sí que... pensem, bueno, farem defensarem aquest acord, evidentment, defensarem aquest acord, aquest preacord, que ara és un preacord, però igualment, com sempre diem, nosaltres el defensem perquè el valorem en la seva totalitat, no només en termes salarials, sinó que valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva, que això ens ho demanava molta gent, bueno, gran part del col·lectiu. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable, i està sobre la taula. I s'han afegit, doncs, bueno, a més els 200 euros que s'havien pactat a l'acord... En 4 anys, ara seran 3. Vull dir que, evidentment, hem fet unes grans passes significatives i per nosaltres és un gran pas endavant i, per tant, defensarem que és un bon acord.
1: Cauen les vagues de dilluns?
5: De moment no. És una cosa que l'hem d'acordar amb la resta de sindicats. Si algun d'ells considera que s'han de mantenir, doncs segurament les mantindrem i el col·lectiu decidirà si vol participar o no en funció de si considera ja que aquest acord ja està bé o no.
1: Quan ho sabrem? Quan ho sabrem si dilluns hem de portar els nens a l'escola o no?
5: Doncs nosaltres avui ens reunim els sindicats de vagues, ens reunim aquesta tarda i acabem de decidir.
1: Aquesta tarda, per tant, hi haurà pronunciament independentment del que acabi dient la consulta? Ho dic, o és a dir, el resultat de la validació de la consulta, entenc que almenys 48 hores trigarà això.
5: No, sí, a veure, una cosa és si decidim desconvocar les vagues per fer un alto el foc aquests dies perquè la gent doncs, se centri en la consulta, o no, o les mantenim i la gent que faci el que considere forma lliurement. I altra cosa és la consulta. La consulta també ens hem de posar d'acord perquè sí que ens agradaria fer-la conjunta amb els sindicats que hem estat al peu de canó. Espet ja ha dit que ells no entren, però...
1: Un segon.
5: Que duri aquesta consulta.
1: Important. Li pregunto a vostè. Vostè és partidària d'aixecar, tal i com ha anat la negociació a hores d'ara, la vaga de dilluns?
5: Jo, com a Iolanda Segura, penso que és una cosa que no condiciona. Perquè al final, encara que les mantinguis per donar també una mica cabuda doncs, a aquelles persones que encara pensen que això no és suficient i que encara cal fer més pressió, doncs els dones aquesta tranquil·litat, per dir-ho d'alguna manera, mentrestant la consulta està en marxa, la gent que ja considera que aquest acord és vàlid...
1: Per tant, vostè la mantindria per dilluns?
5: No, és que més no. Indiferent. El que nosaltres acordem amb la resta de sindicats, per mi està, a mi, com a Iolanda Segura, m'estarà bé.
1: D'acord. Això vol dir, aquest preacord vol dir que l'any que ve hi haurà colònies escolars?
5: Aquest és un altre tema que penso que amb el departament haurem de seure'ns i posar sobre la taula. Perquè segurament això és una mesura de pressió que la gent ha tirat endavant davant del context, davant d'una negociació inexistent, davant d'una manca de voluntat de l'administració, i s'han acollit també aquesta mesura. I segurament en molts centres doncs, aquesta pressió se revertirà. Però sí que és veritat que hem de parlar d'aquesta qüestió. Perquè el desgast que suposa les colònies, les sortides, les hores extres, etcètera, això d'alguna manera hem de veure com es pot compensar. D'acord? Sigui, doncs,
1: però no queda compensat amb aquest preacord?
5: Bueno, caldrà veure què diu el col·lectiu també en aquest sentit. Igual ens trobem doncs, que no depèn tampoc ara dels sindicats. Igual ens trobem que la gent diu, bueno, ara ja està, i nosaltres ara normalitat, com que encara hi hagi gent que diu, pues no, mira, jo amb això, aquesta qüestió vull anar més enllà. Perquè estem treballant 24 hores durant 4-5 dies, i d'alguna manera això s'ha de veure compensat. Doncs això jo penso que l'administració n'és conscient i segurament això és un tema que posarem sobre la taula. De fet, ens ho han dit, ens ho han comentat i es posarà sobre la taula.
1: Iolanda Segura, sembla evident, i això ja és una interpretació, que la mobilització d'aquestes últimes setmanes els ha ajudat i molt a que el departament es mogués i que posés més diners damunt la taula, però tem una factura social d'imatge també dels professors després de totes aquestes vagues?
5: Doncs la veritat és que jo no tinc aquesta sensació perquè nosaltres cada dia rebem suport de cada vegada més agents socials, les famílies ja aquests dies estaven llançant missatges de suport, més de 600 AFAs, la FAC, la veritat és que hem tingut un suport molt gran, més que fins i tot quan, mira que vam fer un cicle de vagues durant el Cambrai, que el Cambrai s'ho mereixia sobradament, no?, per la manera en com va tractar el col·lectiu, i no vam rebre el suport que hem rebut ara. Així que no, pensem que no hi ha aquesta fractura i penso que fins i tot segurament hi haurà molta gent que pensarà que, ostres, no, quin exemple de lluita i de persistència.
1: Per acabar, entén els sindicats que ells van aixecar de la negociació?
5: Entenem que segurament ells tenien unes prioritats que no van creure que no es van sentir escoltats i que la seva manera de protestar ha estat aquesta. Nosaltres ho respectem, evidentment, no? Nosaltres, les nostres prioritats eren molt clares. Evidentment, hi ha qüestions que ens hagués agradat molt també situar-les, com el tema de la llengua, per exemple. Per nosaltres això era un tema fonamental, però sí que és veritat que el tema de la llengua s'ha d'entrar en molta profunditat, és un marc polític, és un marc conceptual i l'hem d'abordar de forma específica i de forma molt profunda, però en temes doncs, com és inclusiva, per nosaltres pensem que hem fet un salt increïble. De fet, són 6.413 noves dotacions, que és, és una dotació mínima. Per tant, menys d'això no es podrà implementar, al contrari, la idea és anar més. I el tema del salari, el tema del retorn del deute. Per nosaltres eren claus aquestes qüestions, les hem pogut situar, ens ha quedat la clàusula de revisió salarial pendent perquè havíem d'entrar en una batalla en funció pública que traslladava el conflicte cap allà, i la veritat és que, bueno, era difícil.
1: La Iolanda Segura, la portaveu de l'USTEC, avui al suplement, a partir de les 9 també la consellera d'Educació, Esther Niubó. Gràcies, bon dia, felicitats.
5: Molt bon dia a vosaltres. Gràcies a vosaltres.
1: Tres minuts passen d'un quart de nou del matí. Hem sentit la primera part d'aquesta negociació. A partir de les 9, la segona, en aquest estudi, la consellera Esther Niubó. El dia d'avui ens deixa també altres negociacions. En aquest cas, la negociació dels sindicats i d'educació, de moment sembla que arriba a bon port. En clau internacional, en canvi, les converses entre els Estats Units i l'Iran estan encallades. Aquesta matinada, la reunió de Donald Trump amb el seu equip de seguretat s'ha acabat sense acord i es fa difícil pensar que això pugui canviar aquestes properes hores. Entrem en el detall. La Casa Blanca descarta l'entesa si Teheran no respecta fil per randa les línies vermelles del president nord-americà. D'una banda, la reobertura de l'estret d'Hormuz, de l'altra, que el país persa abandoni les aspiracions nuclears. Des de Washington, Oriol Serra, què tal? Bon dia.
6: Bon dia. L'anunci d'una decisió final pel que fa a la guerra s'ha quedat en això, en un anunci. Una vegada més, el president dels Estats Units s'ha desdit de les seves paraules. La reunió del gabinet d'emergència, presidit per Donald Trump, va concloure ahir després de dues hores sense que en transcendís cap decisió respecte a un potencial acord amb l'Iran. Trump ha reiterat les últimes hores que el règim dels ayatolars mai tindrà l'arma nuclear i que l'estret d'Hormuz es reobrirà en els dos sentits. Fins i tot havia anunciat que els tripulants dels vaixells mercants aviat tornaran a veure les seves famílies. Agraint-ho, ha dit literalment, el seu president favorit. Tot plegat ha quedat un cop més reduït a una piulada publicada a la xarxa social que Trump va crear ajustada a la seva mida i interessos.
1: Donald Trump no ha estat l'únic a pronunciar-se. Fa una estona el secretari de Defensa nord-americà ha justificat el president nord-americà des de Singapur. Pete Hegseth assegura que Trump és pacient a l'hora de tancar un acord amb l'Iran i també ha avisat al règim dels ayatolars que els Estats Units tenen prou munició per continuar amb la guerra.
7: La nostra capacitat per reprendre les operacions, si fos necessari, és... en som més que capaços. Les nostres reserves són més que adequades, tant allà com a tot el món. Tenim bona munició i abundant, així que estem preparats.
1: Sobre el terreny, algunes veus lamenten que la guerra està enfortint el règim dels ayatolars en lloc d'afablir-lo, com pretenien els Estats Units i Israel. És el cas de l'activista iraniana Sanam Naraghi, que treballa en processos de pau dirigits per dones en més de 40 països. En declaracions a Catalunya Ràdio, assegura que l'únic camí per millorar la situació de la població iraniana és la via diplomàtica i reclama més implicació de les Nacions Unides per resoldre el conflicte.
8: L'aïllament alimenta la línia dura, la seva narrativa, i radicalitza les forces repressores. Quan no hi ha ulls internacionals, pots augmentar la corrupció. Quan no tens la mirada internacional en periodistes, pots tenir més repressió.
1: Trump no ha pogut anunciar encara un pacte amb Teheran, però sí que pot fer bandera de gaudir d'un bon estat de salut. Fa ben poca estona hem sabut els resultats de la revisió mèdica anual del president nord-americà i, segons l'informe, es troba en un estat de salut excel·lent amb bona funció cardiovascular, pulmonar i cognitiva. De fet, el metge de la Casa Blanca destaca que el cor de Donald Trump equival al d'una persona 14 anys més jove. Per tant, tot i que el president dels Estats Units farà 80 anys d'aquí dues setmanes, el seu cor diu que és el d'una persona de 65 anys, segons aquest informe. Trump també ha excel·lit en les proves cognitives, ha aconseguit una puntuació perfecta de 30 sobre 30. Això sí, els metges li han trobat una lleu inflor de les cames com a conseqüència d'una insuficiència venosa crònica. De fet, fa uns mesos es van despertar rumors perquè se li veien blaus a les mans provocats per aquesta condició que es considera normal a la seva edat. El president nord-americà també està al dia de totes les proves de detecció precoç i alerta del calendari vacunal. Almenys ell es vacuna. Un quart i mig de 9 del matí, a Rússia, Vladimir Putin posa en dubte que el dron que va caure a Romania sigui seu i retreu als països europeus que sempre li carreguin les culpes. El president rus ha restat importància a l'incident, fent veure que no en sap els detalls i assegura que ho investigarà si li envien les restes del dron. És una nova sortida de to del líder rus contra els països comunitaris a qui retreu que l'assenyalin per sistema. Putin està fart que l'acusin de preparar-se per a una guerra contra Europa i

0: Ells, i malgrat la por, asseguren que només els queda resignar-se mentre duri la guerra.
1: La Natàlia i el seu fill dormien la matinada del 17 de maig quan van sentir explosions. Van sortir del llit i de sobte un dron va fer esclatar les finestres de casa seva.
2: El meu fill em va dir, mama, abracem-nos, perquè si ens maten és millor que ens matin abraçats. I en aquell silenci, aquell so, et remou les entranyes, és terrible.
1: Molts veïns, com la Júlia, recorden que ningú els va prevenir de l'atac.
3: No hi havia sirenes. Crec que tothom es va despertar perquè va sentir totes aquelles explosions. Quan hi ha atacs, clar que és aterridor. Crec que aquest tema afecta psicològicament la gent. Però què hi farem? Continuarem vivint.
1: De fet, el sociòleg Víctor Bachstein explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els moscovites s'hi acabaran habituant.
4: La normalització no és només quan t'acostumes a la guerra, sinó quan expliques que allò és normal i que no pot ser d'una altra manera.
1: Tot i això, les autoritats estan prohibint als ciutadans i als mitjans difondre vídeos sobre els atacs de drons. D'aquesta manera intenten fer veure als russos que tot va bé i que la guerra continua lluny de casa.
0: 6 minuts per 9:15 del matí. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, demana més diners i més mitjans per fer front a l'expansió de l'Ebola. Ho fa des de la República Democràtica del Congo, epicentre de la pandèmia. De moment, el virus ja ha infectat un miler de persones, de les quals 246 han mort. Elia Borràs.
5: El director de l'OMS ha denunciat que només ha aconseguit una tercera part del finançament que es necessita per fer front a la pandèmia. Adhanom ha demanat a la comunitat internacional que augmenti el seu pressupost per poder adquirir equips de protecció per als sanitaris que són a primera línia de la malaltia.
6: Només hem rebut un terç del finançament que reclamàvem i aprofito aquesta oportunitat per demanar a la comunitat internacional que augmenti el seu suport perquè els treballadors sanitaris rebin els subministraments i les mesures de protecció que necessiten.
5: El virus Bundibugyo té una letalitat d'entre el 30 i el 50% i és molt contagiós. A més, no hi ha tractament ni vacuna confirmats. Tot i això, els metges han donat l'alta a la primera persona que s'ha recuperat de la malaltia després de donar negatiu dues vegades al test de control. Adhanom passarà el cap de setmana a la província d'Ituri, al nord des del país, on hi ha la majoria d'infectats, per donar suport a la població i als equips mèdics que són sobre el terreny. El Congo és un país immens i selvàtic, amb més de 100 milions d'habitants, i les autoritats sanitàries creuen que encara no es pot calcular amb certesa la dimensió de la pandèmia, ja que la capacitat de fer testos al laboratori és molt dèbil.
0: A 10 dies de l'arribada del Papa a Catalunya, des del Perú, segueixen amb molt d'interès el viatge de Lleó XIV, i és que Prevost, tot i ser americà, va passar mitja vida al Perú i té la doble nacionalitat. El nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina, el Joan Biosca, ha pogut parlar amb moltes persones que van conèixer el Papa de missioner i com a bisbe de Chiclayo.
7: Originari dels Estats Units, no va dubtar a tramitar el passaport peruà, la nacionalitat peruana, quan era bisbe de la diòcesi de Chiclayo. Va rebre el passaport el 2015, i d'aquí que també se'l conegui com el papa peruà. El país andí hi té una fillola, la Mildred Camacho, filla d'Héctor Camacho, que fou ajudant de l'ara papa molt abans de ser bisbe, en el seu primer viatge de jove al Perú com a missioner i sacerdot de l'ordre de Sant Agustí.
8: Y gracias a eso se fue afianzando mucho, mucho más la amistad. Y lo cual me permitió una vez, yo le dije, padre Roberto, Roxana, mi pareja, mi señora, está embarazada, le digo, y ¿puedo ponerle el nombre de tu mamá? Yo sabía que había fallecido su mamá, ¿no? Sí, es que me dice, pone Emilia.
9: Mi papá me dice que le encantaba comentar el deporte, que practica en fútbol, tocar guitarra, tambores, además de acompañarlo a las misas y servir. Jovial. Aparte que es una persona que te transmite calma, te transmite paz.
7: Quan era bisbe de Chiclayo, sota l'administració de Robert Prevost, el papa, hi havia Càritas. La Carmen Gí hi treballa i va ser una estreta col·laboradora de Lleó XIV. Recorda que, per exemple, més que un home de fer discursos i de parlar, era un home d'acció.
10: El agua llegó a inundar casi a la mitad de las viviendas y él con todo y botas iba a repartir los víveres. Tú decías, no, es el obispo, ¿no? ¿Cómo se va a estar tan involucrado? Claro que sí, todos los sacerdotes obviamente tienen muy buenas intenciones, todos rezamos, ¿no? Pero él era como que se puso en carne propia a luchar por aquellas familias. Ell hi va massa a l'acció.
7: S'espera que aquest any el papa viatgi al Perú, a l'Uruguai i a l'Argentina. Viatges previstos al calendari possiblement pel mes de novembre. En una gira sud-americana que molts esperen especialment a l'Argentina per compensar que l'anterior sant pare, el papa Francesc, mai no hi va realitzar una visita.
0: 2 minuts per 2:15 del matí, de tornada a Catalunya creix el...

0: L'estat entre la defensa de Jonathan Andic per la manera com els investigadors i la jutgessa estan tractant el cas. Aquesta setmana l'advocat de l'acusat ja va presentar un recurs a l'Audiència de Barcelona per l'ordre de presó, però ara van un pas més enllà i acusen un comandament dels Mossos d'Esquadra d'inventar-se proves. Recordem que Jonathan Andic va contractar els serveis del detectiu Paco Marco, director de l'agència Método 3, per demostrar la seva innocència. Doncs bé, és Marco qui ha posat paraules al malestar de l'acusat. Lamenta que els Mossos no van interrogar els dos escaladors que van ajudar Jonathan Andic després de l'accident i diu que hauria estat tan fàcil com mirar les trucades que l'acusat va fer des del telèfon mòbil aquell matí per trobar-los. De tot plegat en parlarem, com sempre, a partir de les 10 avui a l'Hora Negra de la Maica Navarro. 9 detinguts i 10 patinets intervinguts en el dispositiu extraordinari que s'ha fet aquest divendres contra els robatoris violents a l'Hospitalet de Llobregat. L'operació forma part de l'anomenat Pla Bastió, que els Mossos van activar a l'abril després que l'any passat augmentessin a la ciutat en un 10% els fets delictius i un 6% els robatoris amb violència. Miquel Huesos, intendent dels Mossos.
1: Veiem que una gran part de fets d'increment són fets de tipus patrimonial, com els robatoris violents, els robatoris interior vehicle o els furs, i que a més es dona amb un sèrie d'espais amb els quals conviuen alteracions de bales de l'ordre públic, conviu l'ús d'armes blanques.
0: Durant els primers mesos d'aquest any, els Mossos han identificat més de 200 persones amb antecedents i una 60 de menors per la seva participació en diversos delictes. Es tracta de joves que es mouen de pressa en patinets per cometre els robatoris. Santa Susana es torna a situar al mapa de l'ultradreta europea amb una nova edició, la quarta ja, del festival neonazi Chaos in the Sun, que se celebra entre ahir i avui en una finca privada d'aquest municipi del Maresme. L'alcalde de la localitat, Joan Campolier, assegura que l'Ajuntament no pot fer res al respecte, mentre que l'oposició alerta que sí que hi ha eines legals per aturar el festival. En aquest sentit, la CUP ha presentat una denúncia davant dels Mossos perquè considera que l'esdeveniment no disposa dels permisos municipals necessaris. Els anticapitalistes també han traslladat el cas de la Fiscalia per un possible enaltiment del feixisme i del franquisme durant el festival. El cartell de l'esdeveniment, difós des de fa setmanes a internet, reuneix grups musicals procedents principalment del Regne Unit, el Canadà, els Estats Units, Bèlgica, Alemanya i França. Però la polèmica ve pel fet que es consolidin comunitats ultres internacionals i que es normalitzin els discursos d'odi. Continua la polèmica per l'escàndol per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu l'any 2019, una polèmica que es va fent gran i de ben segur que continua portant cua. Recapitulem. La humorista Judit Martín va revelar al podcast La Ruïna que el director de teatre Lluís Pasqual va passar per real una imitació seva de Montserrat Caballé. Ens remuntem a l'homenatge que se li va fer al Liceu el 2019, en què se li va entregar a títol pòstum la medalla d'or de la ciutat de Barcelona. Així explicava aquesta setmana Judit Martín què va passar els dies previs a l'homenatge. Li van demanar imitar la Caballé, una feina que, a més, mai li van arribar a pagar. Però és que no es va quedar aquí la cosa.
2: Repetí esas frases hasta la saciedad.
3: Ya, lo tenemos. Y a día de hoy no te he pagado.
2: No. Entonces llegó el día del gran homenaje.
3: Vale.
2: No solo no se me pagó, no se me invitó. Entonces el hombre se empezó a pegar un speech. Hubo una vez, en el año 85, pusieron el audio y el audio que resonó por todo aquel recinto...
3: ¿Eras tú?
2: Era yo... que decía, estoy tan contenta que si algún día enfano un humanacho, voy que sigues tú. Me esperé hasta el final y evidentemente es que no salían en los putos créditos.
0: L'home de qui parla, Judit Martínez, Lluís Pasqual, i el moment en què es refereix és aquest.
4: Afortunadament per vostès i per mi sembla que no s'ha conservat l'enregistrament d'aquella nit, però en canvi sí que s'ha conservat una entrevista de Ràdio Reus que ens van fer a peu d'escenari i això és el que vull que sentin.
5: Ràdio Reus, aquí a peu d'escenari encara ressonen els aplaudiments després d'aquest concert magnífic i amb la sorpresa d'aquest darrer vis a duo amb Lluís Pasqual.
6: Mort de vergonya.
5: Què més es pot demanar després d'una nit com aquesta, Lluís? Després d'haver cantat amb Montserrat Caballé al Teatre Fortuny. Què li demanaries a la Montserrat?
6: Home, doncs jo li demanaria que no es morís mai, perquè així podríem tenir sempre la seva veu.
2: Oh.
5: I vostè, senyora Caballé, què li demanaria al Lluís Pasqual?
7: Doncs, miri, com que això que acaba de demanar ell no està a les meves mans, però segur que un dia o un altre me n'hauria d'anar d'aquest món. Si m'hem de fer un homenatge...
0: Aquesta veu de la Caballé... Puja.
7: Que el dirigeixi ell?
6: Això és una trampa.
0: Aquesta veu de la Caballé és efectivament la de l'humorista. La polèmica està servida, tot i que la mateixa Judit Martín ha confirmat que després de consultar-ho amb el seu advocat el cas està prescrit. El suplement aquestes últimes hores, atenció, perquè hem pogut parlar directament amb Lluís Pasqual. assegura que tot plegat és un despropòsit, que no vol fer declaracions en veu alta, però sí que ens ha traslladat aquest missatge. Diu que tot plegat és un despropòsit i ens demana que el periodisme, llegeixo textualment el missatge, es dirigeixi a les fonts per comprovar què és veritat. Clar, la nostra rèplica, jo el que li vaig contestar és una de les principals fonts, senyor Pasqual, és directament vostè. L'altra, Judit Martín, que ja hi ha dit la seva. L'engany sembla evident, si Pasqual s'ho repensa i té ganes de dir-hi la seva, doncs mantenim l'oferta d'aquests micròfons del suplement, de la mateixa manera que l'any 2020 vam poder conversar pausadament amb ell des del seu refugi a Madrid, amb una entrevista de la qual en guardem un gran record, i que si us ve de gust doncs podeu recuperar al web catradio.cat/el suplement. Lluís Pasqual, que diu al suplement que tot plegat és un despropòsit. Un estudi de l'Hospital Vall d'Hebron confirma que les vacunes són segures pels pacients amb esclerosi múltiple. L'informe, que s'ha presentat coincidint amb el Dia Mundial d'aquesta malaltia, avui 30 de maig, també conclou que posar-se una vacuna no augmenta el risc de tenir brots. De fet, els metges recomanen especialment als pacients amb esclerosi múltiple que es vacunin abans que de començar el tractament amb fàrmacs, ja que els provoquen una forta baixada de defenses. Això els fa més propensos a tenir infeccions com el sarampió, la rubeola o la varicel·la. Ho ha explicat aquesta emissora la doctora Mar Tintoré, investigadora principal de l'estudi.
8: I aquestes medicacions, a la llarga, poden augmentar el risc d'infecció. I com podem, d'alguna manera, disminuir aquest risc d'infecció? Pues vacunant d'entrada els nostres pacients.
0: L'estudi s'ha publicat a la revista nord-americana JAMA Network Open i pot ser rellevant per altres malalties que també es tracten amb fàrmacs immunosupressors. Tot a punt per donar el tret de sortida avui al 3CAT en viu a l'anella olímpica de Montjuïc, una oportunitat única per viure en primera persona tot l'univers 3CAT, portes obertes a partir de les 10 del matí d'un cap de setmana en què podreu gaudir de diversos espectacles exclusius. Hi haurà 5 escenaris diferents amb més de 20 continguts en directe i més de 25 activitats per tots els públics, com ara una edició molt especial del Foraster. El Quim Masferrer reuneix avui a les 12 del migdia al Palau Sant Jordi els protagonistes més emblemàtics dels 120 pobles que ha visitat el programa, i a la mateixa hora, demà diumenge, concert de la quarta edició d'Eufòria amb tots els participants que interpretaran en directe els èxits d'aquesta última fornada del programa. I pels més petits de la casa també serà demà diumenge una oportunitat única per trobar-se amb tots els personatges del Super 3. Per assistir-hi només heu de demanar l'entrada gratuïta a través del web 3CAT i es recomana desplaçar-s'hi amb transport públic per facilitar la mobilitat. Nosaltres, al suplement, hi serem avui també amb una unitat mòbil a partir de les 12 del migdia i demà en directe al suplement des de 11:15 fins a 1 del migdia a l'escenari del suplement a l'anella olímpica amb un munt de cares conegudes. Ens visiten els 5 presentadors de l'Està passant plegats, el Queco Novell, el Jair Domínguez, l'Òscar Andreu, la Natza Ferrer, la Núria Marín, també amb la Marta Torné a les portes d'aquest concert d'Eufòria. Parlarem sobre la nova temporada de La Casa Nostra amb els protagonistes de la sitcom, el Dani de la Orden, el director, el Marc Rius, la Paula Amàlia, l'Albert Ribalta. Per tant, cap de setmana de festa, cap de setmana de 3CAT en viu. Avui hi serem i connectarem al llarg d'aquest programa, i demà suplement en directe des de 11:15 fins a 1. L'estiu ets tu és la nova cançó de l'estiu de 3CAT, la canta l'Aina Machuca, precisament. És la guanyadora de l'última edició d'Eufòria, que, de fet, també la interpretarà demà en directe al concert al Palau Sant Jordi. La cançó està feta pel Jordi Cubino i produïda a cavall entre Barcelona i Los Angeles. La podeu escoltar ja a totes les plataformes de reproducció. I el 15 de juny, atenció, perquè torna el gat còsmic japonès més famós a la televisió. Doraemon torna a casa més de 32 anys després de la seva primera emissió en català. 3CAT recupera les aventures d'un dels personatges més estimats del Super 3 amb la publicació de 200 capítols clàssics a la plataforma, on també s'estrenarà un canal temàtic de 24 hores d'emissió de Doraemon. A més, a partir del 20 de juny també es podran veure 6 episodis exclusius per la televisió i 5 pel·lícules que s'emetran al canal Super 3. Tot plegat després de l'èxit del retorn de Bola de Drac, que ja suma gairebé 24 milions de reproduccions, i de Doctor Slum, que supera el milió de reproduccions. Ara anem fins a Mallorca, on milers de persones han cantat la Balanguera, com sentim, tots a la vegada. Ho han fet per commemorar el centenari de la mort de l'autor del poema que s'ha convertit en l'himne mallorquí, Joan Alcover. Des de Palma, Caterina Carmany.
9: Ulls vidriosos, pell de gallina, emoció a tots els pobles, a cada plaça on s'ha cantat l'himne de Mallorca pel seu centenari. Una fita històrica, segons el president de l'Obra Cultural Balear, Toni Llebrés.
10: Una mobilització de desenes de milers de persones que els mallorquins sortirem al carrer per expressar a través d'un cant conjunt de la balanguera el que som i el que volen continuar sent.
9: Més que una efemèride, segons els assistents. Alcover va morir al febrer de fa 100 anys, per tant, no va ser a l'estrena de la balanguera musicada al Palau de la Música tal dia com avui.
0: Dos quarts i mig de 9 del matí, petita pausa i els esports amb Anthony Gordon, presentat ahir com a nou jugador del Barça. Parla castellà ja, perquè diu que el seu somni sempre havia estat jugar al Barça. I també s'escalfa tot el tema Bernardo Silva, a punt d'arribar, també, de tancar aquest fitxatge. Enmig d'aquesta guerra, Barça-Atlètic de Madrid, amb un munt de tuits. Ahir el community manager de l'Atlètic de Madrid es va tornar boig, va començar a piular. Ara ens hi recrearem perquè, bé, és per agafar crispetes tot plegat.
11: El suplement, amb Roger Escapa.
12: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Pernil serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. I pizza 4 formatges sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%, el doble. Lidl, val la pena.
13: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
15: Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
14: Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
15: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFC-SA és subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al corteinglés.es.
16: Fantàstic!

0: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Aconsegueix les entrades a fantasticsuper3.com.
1: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
2: Les notes del nen, les obres a casa...
1: El manteniment del cotxe...
2: Ah, no, això no és cap càrrega.
3: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
4: Peugeot.
5: Per tu, enamorat del sol, i per tu, que a l'ombra hi estàs millor. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El filet de pollastre Eroski amb segell de benestar animal, ara a 6,80 € el quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
6: El balcó gastronòmic és un lloc...
7: Que bo.
6: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
7: Parella, tots podem partir.
6: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
8: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
10: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
11: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
12: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres
13: del dia? Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
12: Denuncien l'excés de burocràcia...
9: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
14: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
9: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
12: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
9: I de la resta del món.
12: Pendents de la cimera internacional...
9: Faci el temps que faci.
15: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
9: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Compte. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
16: Amb el primer fitxatge al sac, el de l'extrem anglès Anthony Gordon, el següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva, en un moviment que confirma que el club blaugrana està convençut de tornar a la famosa regla 1-1 i que vol construir una plantilla per guanyar la Champions, Albert Benet.
17: Segons vam informar ahir a Catalunya Ràdio, l'acord entre Bernardo Silva i el Barça és total. El migcampista portuguès de 31 anys arribaria lliure del Manchester City, coincidint també amb la marxa de Pep Guardiola del club anglès. Bernardo prioritza el Barça a altres propostes i està disposat a rebaixar-se notablement el sou per fer-ho possible, per fer possible un fitxatge que en un primer moment l'entrenador del Barça, Hansi Flick, no veia tan prioritari perquè ja hi ha molts migcampistes a la plantilla, però el qual ja estaria molt a prop de donar el vistiplau definitiu. El fitxatge és un fitxatge anhelat pel Barça les últimes temporades.
16: Seria, sens dubte, un altre cop damunt la taula sobre del Barça en aquest mercat de fitxatges. El primer ha estat aquest Anthony Gordon per uns 80 milions d'euros, un fitxatge que ahir, finalment, amb algunes hores de retard, es va fer oficial ahir a la nit.
17: Després va ser presentat i Gordon va sorprendre amb un bon nivell de castellà en les seves primeres declaracions com a nou futbolista del Barça.
18: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
17: Un Gordon que va revelar que parla castellà amb aquesta fluïdesa perquè el Newcastle tenia un físio que el parlava i perquè de petit ja pensava que jugaria al Barça.
18: Yo creo que no se ficha por un club así todos los días. So, muy emocionado.
17: Gordon va respondre algunes preguntes en castellà, com esteu sentint, però la majoria les va respondre en anglès. El nou jugador del Barça es mostrava ambiciós. Vol guanyar la Champions.
18: I think it's very special to win anything with Barça. Like I said, it's the biggest club on the planet.
17: Diu que el Barça és el club més gran del planeta i que té fam de guanyar títols, ja que només n'ha guanyat un en la seva carrera. I en aquest sentit, si hi ha un títol que seria molt especial és la Champions i encara més guanyar-la en la seva primera temporada al Barça. L'extrem anglès de 25 anys no va dubtar a l'hora d'assegurar que té una manera de jugar semblant a la de Rafinha.
18: I think if I had to choose between the three, I'd probably say Rafinha in terms of my intensity.
17: Deia Gordon que si ha de triar un estil de joc entre Lamine, Rafinha o Rashford, a qui s'assembla més és el brasiler. Es defineix com un futbolista intens i guanyador.
18: My biggest goal to ayudar el equipo en todo lo posible. I want to score a lot of goals, for sure.
17: Aquí Gordon, ara ho sentíeu, tornava al castellà per un moment i acabava subratllant que li agrada marcar gols i donar assistències, que al cap i a la fi és el que ajuda l'equip a guanyar partits. El nou davanter del Barça assegurava també que jugar amb Lamine i la resta de jugadors és emocionant perquè són jugadors top i qualifica d'increïble el que ha fet Hansi Flick, a qui defineix com a bona persona i bon entrenador alhora que mostrava el seu desig de guanyar molts títols plegats. Anthony Gordon va posar amb la samarreta del Barça encara sense dorsal, somrient i amb un 2031 a sota del seu nom. Firma per 5 temporades fins a aquesta data, fins al 2031.
16: Atenció, perquè d'aquestes últimes hores destaca també el que ha fet l'Atlètic de Madrid a través de les xarxes, a través de Twitter, amb una sèrie d'atacs al Barça. Tot bé per una suposada oferta de 100 milions d'euros per Julián Álvarez, l'objectiu del Barça, per substituir Lewandowski. El periodista especialitzat en fitxatges, el Fabrizio Romano, va informar d'una oferta de 100 milions presentada pel Barça a l'Atlètic de Madrid, i aquí va començar tot. I és que el club matalasser va negar que hi hagués cap oferta i va començar a fer aquests tuits burlant-se del Barça i del mateix Romano. Primer tuit simulant una oferta per, atenció, Lamine Yamal. Acompanyen el tuit amb una foto de Lamine i amb la samarreta de l'Atlètic de Madrid, suposo que intel·ligència artificial. Llegeixo textualment sense traducció, eh? Here we go, és la frase que comença sempre el Fabrizio Romano quan anuncia un fitxatge. Hemos enviado un fax al Barça con nuestra oferta de traspaso. 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el anuns. No contents amb aquest tuit, després en van fer un altre sobre Pedri i després encara un altre sobre Rafinha, que deia així, diu: para completar el 3x1 nos hemos venido arriba, vamos a tirar la casita por la ventana, el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Recordeu que el Tom Ford i l'Smith són aquells jugadors inventats pel president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, en unes declaracions sortint d'un reservat o d'un restaurant. Encara hi havia un altre tuit dedicat a Deco. I després encara n'hi havia un cinquè disparant contra el Barça pel cas Negreira i per les inscripcions de Dani Olmo i de Pau Víctor l'any passat. Diu, no, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores, filtraciones interesadas, fake news, faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria, inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos, pero claro, nosotros tampoco se nos ocurriría tener el sueldo al vicepresidente de los árbitros, per tant, apunten directament a Negreira, y favores políticos para inscribir jugadores, parlen. Respeto y valores, demana l'Atlètic de Madrid, després d'atacar directament al Barça, amb aquest tuit, amb un lleó viral, que després en realitat t'adones que és un gos al vídeo. Sí, aquí apareix un lleó que en realitat és un gos, com vulguem dir que el Barça és un xaiet, en realitat. I es veu com s'acosta perillosament a un grup de persones provocant el pànic de tothom. En fi, per sucar-hi maduixes o el que vulgueu, el gos vingui de gust. El fa. És que, bueno, sí, ridícul. Ara, o sigui, des del compte oficial de l'Atlètic de Madrid, és a dir, aquí no és un paio... No, no, és el compte oficial de l'Atlètic disparant que si Negreira, que si ara et faig veure que et fitxo... En realitat se n'estan enrient. O sigui, o estan dient que l'oferta que el Barça ha presentat per Julián Álvarez és ridícul, si és que hi ha hagut oferta. Però clar, ara ets el Barça i què fas? Vas directament... O sigui, t'aixeques de la taula de negociació, dius, doncs ara sí o sí que m'he de quedar Julián, passi el que passi.
17: Home... I aquí va arribar a pensar ahir que havien hackejat el compte de l'Atlètic.
16: Bueno, és que no té precedents una historieta d'aquestes. A tot això, avui a les 6 de la tarda a Budapest, PSG-Arsenal, final de la Champions.
17: Luis Enrique defensa el títol com a campió amb el PSG, s'enfronta a Mikel Arteta. Per tant, dos tècnics cara a cara han passat de la Blaugrana.
16: Joan Anton Català, bon dia.
4: Bon dia.
16: Què passarà al cel aquesta setmana?
4: Ai, quina estampa que tenim al cel del vespre, mirant cap a l'oest. Tres planetes molt brillants en línia, pujant des de l'horitzó, el sempre complicat Mercuri, que ara es troba en magnífica ocasió per veure'l per qui ho vulgui intentar, més amunt Venus i més amunt Júpiter, tots tres força a prop. I de matinada ja veiem Saturn a l'est abans de la sortida de Sol.
16: A quina hora ha sortit el sol avui a Capellades, a l'Anoia?
4: Records a tots els de Capellades, que ella és la família de la meva sogra, En fi, tinc molts cosins allà. 6:22.
16: A quina hora es pondrà?
4: A les 21:18.
16: Records de la família de la sogra. Gràcies, Joan Anton.
4: A tu.
16: Temperatura capellades a aquesta hora, Néstor Gómez.
19: Bon dia, 22 graus, en aquests moments una humitat al voltant del 70%.
16: A tot això, avui continua aquesta calor, però potser no tant amb aquests 39 graus i mig ahir en alguns punts del país, temperatura màxima. No sé si arribarem avui, per sort, esperem que no.
19: No, és a dir, avui ja tira enrere el termòmetre. Avui baixaran entre 3 i 4 graus les temperatures a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. I tot i baixar 3 i 4 graus, la temperatura serà de calor intensa, perquè les màximes rondaran la xifra dels 35-36 graus, com dèiem, a Lleida, a Vinebre, que ahir va ser on van arribar els 39,5 graus, una temperatura de canicular, podríem dir, és a dir, ple estiu. Recordem que des del 2014 cada any estem arribant als 40, però fins al 2014 hi havia anys que passava l'estiu per Catalunya sense arribar als 40 graus, una situació que tenia més associada a temes d'Extremadura, d'Andalusia, doncs ha vingut per quedar-se, però és que no només a l'estiu o en plena canícula arribem als 40, si és que pràcticament estem a finals de maig i gairebé varen tocar la xifra dels 40. Aquestes temperatures avui ja no es donaran, baixa el termòmetre arreu del país, temperatures al voltant dels 32-34 graus a la Catalunya central i a la façana costanera entre els 28-30-31 graus a tot estirar. De calor en farà avui i en farà demà, però com dèiem, sense arribar als extrems tan alts d'ahir. I tot això en un dia que es presenta assolellat, amb teranyines de núvols alts, alguns bancs de boira que fins i tot han fregat la costa de Barcelona, amb tendència a marxar, i en canvi el que sí que tindrem aquesta tarda i també la tarda de demà diumenge són els ruixats i les tempestes al sector del Pirineu. Veurem créixer les grans nuvolades i possiblement deixin fins i tot alguna calamarsada. Una situació de sol al matí i ruixats a la tarda que tindran continuïtat els primers dies de juny.
16: Gràcies, Néstor. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
20: Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia. Hoy tengo una, mañana otra.
16: Ei, Olga, bé. Som-hi tots.
20: Titi me preguntó si tengo mucha novia.
21: M'encanta, eh?
16: No t'animes tu, Eduard?
22: Me la sé, aquesta.
21: Diu aquesta, com si les altres sí.
16: Vostè és el Delfí pel dia que la porta s'acabi?
23: Més que Delfí, el que tinc ganes és que Joan Laporta ja torni, perquè això de... Ahir m'ho deien, no? Diu, home, estàs guanyant coses, estem guanyant coses, no? No, no, jo no em veig ni com a Delfí, ni com a Tauró, ni com a Peix Espasa.
21: La meva àrea. Jaume,
16: vosaltres sou més del Iope Reosola o del Voy a llevarte a PR? De Café con Ron és el Costa.
24: No, és...
25: Sí, jo, sobretot...
24: Bueno, jo soc de Coca-Cola amb Ron, bàsicament, ara, tota la meva vida, i si el Ron és bo, a Ron
16: ara
24: solet...
16: Veritats.
9: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 30 de maig del 2026 i això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Iolanda Segura.
1: Estic contenta d'haver arribat on hem arribat.
2: La portaveu de l'USTEC ha celebrat fa una estona aquí el suplement al preacord dels sindicats d'educació amb el govern. Contempla un augment del sou de fins a 600 euros mensuals en 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. De seguida també el suplement, la consellera d'Educació, Esther Niubó.
0: Donald Trump.
2: Que, en canvi, no pot vantar-se d'haver arribat a cap pacte amb Teheran. Les converses entre els dos països estan estancades. Això sí, Donald Trump pot celebrar que gaudeix d'un molt bon estat de salut. Segons els resultats de la revisió mèdica anual, el seu cor és el d'una persona de 65 anys, malgrat que el president dels Estats Units està a punt de bufar les 80 espelmes.
0: Doraemon.
2: El gat còsmic més estimat torna a casa més de 32 anys després de la seva primera missió en català. 3Cat recupera les aventures d'un dels personatges més estimats del Super 3 amb la publicació de 200 capítols clàssics a la plataforma, on també s'estrenarà un canal temàtic de 24 hores d'emissió.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera és el 9.
2: Detinguts i 10 patinets intervinguts en el dispositiu extraordinari que es va fer ahir contra els robatoris violents a l'Hospitalet de Llobregat. L'operació forma part de l'anomenat Pla Bastió que els Mossos van activar a l'abril després que l'any passat augmentessin a la ciutat un 10% els fets delictius i un 6% els robatoris amb violència.
0: El 5.
2: Els escenaris que hi haurà a la plaça del 3Cat en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc, que arrenca avui a les 10 del matí. Nosaltres hi serem demà a partir de quarts d'11, més de 20 continguts en directe i més de 25 activitats per a tots els públics.
0: 340.
2: Els pagesos joves que s'han incorporat al camp a Catalunya aquest any és la millor dada des del 2019 i suposa un increment del 16%. El Departament d'Agricultura celebra que el sector agrari tingui futur i relleu generacional.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz i l'Antoni Gelong. Un mateix 30 de maig, en aquest cas del 1999, el Parc de la Ciutadella es va celebrar la primera festa del gos ciutadà, organitzada per l'Ajuntament de Barcelona. Se'n va fer resolta les notícies.
3: Els problemes que generen els gossos a la ciutat no són culpa en general dels mateixos
0: gossos. Proves d'habilitat, concursos i xerrades i fins i tot un diploma pels gossos més cívics de la ciutat.
4: Els gossos tenien molta mala campanya. I aquí hi
0: ha... A dia d'avui hi ha prop de 175.000 gossos cansats a Barcelona, o el que és el mateix, un gos per cada 10 persones. Els noms més posats són Coco, Kira, Kala, Luna i Thor. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des d'un pipicà, des d'un concert de Pitbull o des de la discoteca on heu fet perreo tota la nit amb el noi de la barra.
5: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Avui Marina Laminos, a La Vanguardia, ens ha sorprès veure una foto de Joan Manuel Serrat en portada. Un poble de Madrid retira el seu nom d'un edifici municipal.
2: Es tracta d'Alguer, una localitat de 30 quilòmetres al nord de la capital de l'Estat, on el govern del PP ha decidit canviar el nom d'un equipament públic. Justifica la decisió per la falta d'arrelament del cantautor amb aquest poble, sense tenir en compte que Serrat va ser present a la inauguració del recinte l'any 2007. En un ple extraordinari fet a porta tancada, l'Ajuntament ha aprovat rebatejar l'espai amb el nom de Cruz Epifanio Mateo Fernández, fundador i primer director de la banda municipal d'Alguer, un municipi de 21.000 habitants.
0: 3 minuts per les 9. Pausa i la consellera d'Educació, Esther Niubó, al suplement.
5: El suplement, amb Roger Escapa.
6: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
7: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
8: I després a cala meva mare, Ola.
7: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
9: Molt bé.
7: Arribarem a tot?
9: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
10: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: La compra diària sense sorpreses? Sí. Arriben els preus fixos de Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Més de 300 productes de la cistella diària sense canvi de preu. Fruites, verdures, carns, peix i amb la qualitat garantida a preu fix. Busca els a Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. A la botiga web i app.
12: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
13: Amics.
12: Rialles.
13: Llocs.
12: Moments.
13: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: Si haguessis de salvar una cançó perquè soni d'aquí 100 anys...
15: Per mi, la cançó que tindria que sobreviure per lo que significa per molta gent, no per mi, sinó per la gent, sobreviviré. Si no és meva, tócate las narices.
16: Mònica Naranjo torna a TV3 després de més d'una dècada. Col·lapsa aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
17: Aquest dissabte el tot gira... La final de la Champions PSG-Arsenal. Dos tècnics han passat blaugrana. Luis Enrique i Arteta cara a cara.
18: PSG-Arsenal a les 6 de la tarda amb Sergi Camps, Ricard Torquemada, Mireia Vera i tot l'equip del Tot Gira.
17: I diumenge seguirem l'última jornada de la Lliga F. Serem a Madrid amb l'últim partit de la temporada de les campiones d'Europa. Madrid, Club de Futbol Femení, Barça.
18: També diumenge un 4:15, transmissió de l'Europa Celta B. Comença el play-off descens de la Primera Federació.
17: Acompanyarem l'Europa en el seu somni de pujar al futbol professional.
18: I a les 7, l'últim partit abans dels play-offs de l'ACB, Barça-València.
17: Un cap de setmana també amb Gran Premi de Motos a Itàlia, el desenllaç del Giro d'Itàlia i els play-offs de l'hoquei Lliga Masculina i Femenina.
18: Tot gira.
17: Dissabte i diumenge de 4 a 9, amb David Clopés.
19: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
20: 37.118. 37118 de la sèrie 101.
19: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
0: Són les 9.
5: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: Roger Escapa.
1: Després de mesos de protestes que han encallat el final de curs a les aules catalanes, els sindicats d'educació i el govern han arribat a un preacord per millorar les condicions laborals dels docents. Fumata blanca, però encara queda la segona part, i és que els afiliats hauran de ratificar ara aquest pacte en una consulta que comença avui mateix. Què diu el preacord? Doncs d'entrada preveu una millora salarial gradual de 600 euros al mes pels docents, un dels punts on s'havia encallat la negociació, concretament l'augment en la part autonòmica del salari, és de 385 euros a primària, 390 euros a secundària, unes xifres a les quals l'USTEC suma les pujades estatals previstes per funcionaris i el complement autonòmic de 170 euros per arribar al voltant dels 600 euros de cara a l'any 2029. Per tant, 600 euros al mes els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. En parlem aquesta hora amb una consellera que aquestes últimes hores, aquestes últimes setmanes, de fet, ha suat de valent. És la consellera d'Educació, Esther Niubó.

0: Consellera Niubó, bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Fa bona cara.
1: Sí? Vostè creu?
0: Això vol dir que ha descansat bé aquesta nit.
1: Home, aviam, hagués pogut dormir més, però estem esgotats realment, però molt contents, molt satisfets per haver pogut doncs, ahir assolir doncs, aquest preacord, que és un acord molt important perquè realment doncs, ens permet fer un pas de gegant important a la millora de les condicions laborals dels docents, però també a la millora doncs, de la qualitat de l'atenció educativa.
0: L'ha felicitat gaire gent aquestes últimes hores?
1: Doncs molta gent, molta gent.
0: Quin missatge li ha fet més il·lusió de tots els que ha rebut?
1: Miri, potser diria el de la meva mare.
0: A vegades és el més important,
1: patia molt, la meva mare patia molt, pobra dona. Doncs no, estic molt contenta, aviam, estem satisfets perquè, bueno, que mestres, no, amics que són mestres, no, de la família, sobretot, doncs, bueno, gent del món educatiu que d'alguna manera també ha patit en aquests moments d'atenció que s'ha viscut en els últims mesos i setmanes.
0: L'han fet suada valent, per això, eh?
1: Hem suat. Penso que ha suat tothom. Jo crec que els bons acords són aquells que al final ningú està del tot content, però hi guanyem tots. És a dir, tothom perd una mica perquè tothom hi pugui guanyar. I jo crec que és un acord doncs, molt generós. S'ha dit un acord que ens ha costat perquè venen de moltes converses, de moltes negociacions, moltes hores de converses telefòniques o presencials, però hi ha hagut generositat per part de tothom. Jo crec que això doncs, és una cosa que hem de posar en valor.
0: Ara entrarem en la lletra petita i en els números, amb aquests 600 euros, en alguns llocs llegim 400. Això segons com quines partides tenint en compte, quins IPCs també hi sumem, quina part paga la Generalitat, quina l'Estat. Però abans, el més urgent. Vostè, com a consellera d'Educació, pot garantir que no hi haurà més vagues d'aquí fins a final de curs?
1: Miri, això no ho puc garantir, perquè efectivament doncs, encara tenim un sindicat, que és la CGT, que va quedar despenjat d'aquest acord, però realment és un acord doncs, amb el conjunt de la mesa sectorial, quatre dels cinc sindicats que tenen representació en aquesta mesa, i per tant vull pensar doncs, que la signatura d'aquest preacord, que espero que es converteixi doncs, en un acord definitiu, ens permeti doncs, garantir aquesta recuperació de la normalitat i per tant la desconvocatòria del conjunt de vagues a Catalunya.
0: En aquest preacord, ahir es diu, d'acord, signem això, però a partir de dilluns, aquest dilluns que ja hi ha aquestes vagues territorials convocades, això ho aixequeu al llarg d'aquest cap de setmana? Perquè no ho ha dit taxativament, però Iolanda Segura ha semblat fer un gest, el tot era molt diferent del dels últims dies, que potser avui hi ha alguna mena de pronunciament que de cara a dilluns també s'aixeca aquesta vaga.
1: Bé, jo crec que ells han de fer, doncs, no consultar només a les bases pel que fa doncs, a aquesta signatura de l'acord definitiva, i també volien sotmetre doncs, a consulta la possibilitat de desconvocar aquesta vaga. En tot cas, doncs, dependrà doncs, de la seva organització doncs, poder decidir si dilluns ja aixequen aquesta vaga o mantenen-la de dilluns, i en tot cas poden aixecar les que hi ha convocades posteriorment en cas que les seves bases doncs, puguin convalidar aquest acord.
0: Llegeixo alguns punts de l'acord i el anem comentant. L'augment salarial seria a través del nou complement que va posar el govern i que arribarà a tots els docents. Fins ara el complement era de 124 euros i ara s'enfila fins a 170. Són aquests 50 euros de més mensuals que crec que ahir va posar el govern damunt la taula i va servir per arribar al preacord.
1: Són dos... pensem que ja, és a dir, al marge, diguem, del salari base estatal, tenim un complement autonòmic, un complement que en diem el complement específic, que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. És a dir, és un acord que d'aquí 4 anys, aquell previ, ja ens sumava doncs, 200 euros més, diguem, a la nòmina dels docents. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, doncs que doncs, té aquesta incorporació doncs, d'aquest 170 que ens acabarà situant en uns 450 euros, diguem, de la part autonòmica, no, amb la suma d'aquests dos complements. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i, per tant, ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: És a dir, això, primer, en aquest primer acord que van signar amb Comissions Obreres i UGT, eren aquests 220 euros, ara això s'ha augmentat fins a uns 450 mensuals en 4 anys, i d'aquí que, si després ho sumem a la part estatal, s'arriba aproximadament als 600 en el cas de la primària, 630 en el cas de la secundària, aproximadament, al llarg dels propers 4 anys.
1: Té a veure molt amb és un tema molt tècnic, no?, amb el mètode de càlcul de l'arrossegament de l'aplicació de l'increment estatal als diferents complements. És a dir, cada anualitat, aquest complement doncs, se li ha de sumar doncs, aquest increment estatal arrossegat, no?, i per tant fem percentatges respecte a l'ingrés de l'any anterior, no?, però en tot cas estem per sobre dels 400 euros mensuals d'increment salarial, i penso que és el que hem de posar en valor, perquè efectivament doncs Catalunya estàvem a la cua, no, a nivell retributiu del conjunt de docents, i pensem que després d'anys en què els docents doncs han sostingut sobre les seves espatlles doncs, en fi, dificultats importants, a vegades doncs amb un infrafinançament o amb, pel fet de no posar l'educació doncs en el centre de les prioritats de govern que hem tingut, era el moment de retornar i compensar aquest esforç i de reconèixer la tasca docent, que efectivament si volem un sistema educatiu de prestigi necessitem també doncs reconèixer aquesta tasca del conjunt de la professió de la comunitat educativa.
0: Els mestres i professors catalans d'aquí 4 anys passaran a ser dels més ben pagats de l'Estat?
1: Sí. Sí, sí, aquestes en diguem en la franja, no, en la distribució.
0: De les tres comunitats, sí.
1: Sí, aquí hi ha dos components d'insularitat, que aquí doncs tant bueno, Canàries com les Illes Balears tenen un component d'insularitat, però malgrat tot ens situarem doncs probablement en el tercer o quarta posició de retributiva del conjunt de l'Estat.
0: L'increment no estava contemplat als pressupostos pactats fa tot just uns dies de la consellera Romero. D'on sortiran aquests diners? Com es farà que l'entrada, la seva proposta era d'aquests 220 amb comissions i amb UGT, i ara ja parlem de 450. Això qui ho paga?
1: Clar, aquí pensi que la previsió de l'acord del mes de març era d'entorn d'uns 2.000 milions d'euros, era el 25% del pressupost d'educació, això estava contemplat evidentment en l'actual pressupost, i ara hi sumem aquesta novetat, són aproximadament uns 700 milions d'euros més, però amb un desplegament plurianual. I per tant això, doncs, entenent que el pressupost és una eina viva, que evidentment això doncs està tot parlat amb economia, el que farem doncs és desplegar doncs aquest desplegament d'aquest acord doncs al llarg dels anys amb diferents anualitats.
0: Tenint en compte les vagues, el soroll d'aquests dos últims mesos, va ser un error de càlcul del govern parlar d'un acord de país quan només s'havia pactat en realitat amb Comissions Obreres i amb l'UGT, deixant al marge l'USTEC amb el poder que s'ha vist que té l'USTEC?
1: Miri, jo insisteixo en la defensa d'aquell acord al mes de març. Penso que va ser el que ens va marcar la solució, no?, i la necessitat de començar a posar les bases d'aquesta millora educativa i també de la millora de les condicions laborals dels docents. Era el millor acord que es podia fer en aquell moment. Pensi que en aquell moment no teníem una situació pressupostària, no teníem un nou context pressupostari com tenim en aquests moments, i per tant ens sembla que va ser el marc necessari, no?, i va ser un acord molt potent, perquè insisteixo, estàvem parlant doncs d'aquest increment del 25% pressupostari, no, en els, bueno, que no s'havia produït des de feia molts anys, i a partir d'aquí també ens ha donat la solució. És a dir, ara el que estem fent és un preacord per adherir altres sindicats, en aquest cas USTEC i ESPEC, també a l'acord de Comissions Obreres i UGT, i a partir d'aquí doncs poder-lo també reforçar. Al final el que estem fent és ampliar l'acord, reforçar l'acord, i és l'acord també que podíem fer, doncs probablement en aquell moment no haguéssim pogut fer aquest acord.
0: Però cal una mica d'autocrítica. Han menyspreat l'USTEC aquestes setmanes, vist el poder de convocatòria i de seguiment de les vagues que han tingut?
1: No, jo crec que en cap cas. És a dir, s'ha estat parlant amb tots els sindicats. És veritat que les reivindicacions, no, que en algun moment doncs semblaven inassumibles, doncs en aquell moment, bàsicament per un tema doncs pressupostari, doncs bueno, hem anat desencallant, hem anat movent posicions. Jo crec que el govern també ha demostrat doncs determinació, ambició i també responsabilitat, no, d'anar doncs podem fer passos endavant, i finalment doncs s'ha fet per buscar aquest consens que era necessari. Era necessari i és necessari donar estabilitat al sistema educatiu, i necessitem bases sòlides. Necessitem bases sòlides que són necessàries per partir endavant.
0: Però és evident que el preacord d'ahir al vespre és molt millor pels mestres i pels professors que els que s'havia presentat fa dos mesos. Sense les vagues, sense les mobilitzacions, el govern és evident que no hagués mogut fitxa. Els preocupa el missatge que han donat com a govern a altres sectors del país que també tenen reivindicacions laborals i salarials?
1: Miri, nosaltres realment estem satisfets, estem contents d'haver pogut fer doncs aquest salt de gegant. O sigui, jo penso que no, el conjunt de sectors han de veure quina situació tenen, però és que l'educació a Catalunya venia d'anys d'infrafinançament important. És a dir, pensi que tenim la LEC, la Llei d'Educació de Catalunya, que ja fa molts anys marcava com a objectiu doncs una inversió del 6% en educació. Encara n'estem lluny, però és que veníem d'anys en què, per exemple, la inversió era una mena de vall, una vall, diguem, gairebé en un gràfic, que havien baixat moltíssim. Ara estem recuperant, hem incrementat el 80% la inversió, per exemple, en centres educatius, en infraestructures, en escoles, en instituts. Tenim que més d'un 26%, diguem, del parc d'equipaments educatius són d'abans de l'any 60, no? I probablement les inversions necessàries no s'han fet sempre que s'hagués pogut fer. I realment, doncs, feia 25 anys que no es tocava el complement específic autonòmic del conjunt de docents, i per tant exigia una inversió que és necessària. És veritat que els recursos no solucionen tot, no vol dir que demà tinguem els millors resultats educatius, doncs, en fi, de tota l'OCDE, però realment sense aquesta millora, sense aquest reconeixement de la funció docent, difícilment haguéssim pogut tenir la millora educativa que pensem que Catalunya necessita.
0: Els sindicats els han fet xantatge amb la visita del Papa si no assumien part de les seves demandes?
1: Miri, jo crec que nosaltres no ens han mogut. Doncs les mobilitzacions, evidentment, influeixen, però ens mouen les conviccions, no? I amb aquests sindicats, realment fa molts anys que tenim, no? Fins i tot d'abans de ser consellera, doncs que ens coneixem, que compartim molt bona part del diagnòstic i, per tant, no teníem un problema de no reconeixement d'una realitat que és difícil, no? Aquest dèficit, segurament, doncs, de recursos que ha patit l'educació, era una qüestió, doncs, que havíem d'anar encaixant pressupostàriament i sent conscients del que es podia fer i que ja havíem de sumar tots, no? I aquí realment les organitzacions sindicals doncs s'han mogut de manera bastant unitària, però també tenen tarannàs i tenien demandes doncs diferenciades i a vegades doncs trobar aquests punts d'acord són complicats.
0: S'han anunciat més de 6.000 dotacions als pròxims cursos, es parla també de 5.000 places d'oposicions docents pendents. On aniran tots aquests professionals? Va tota la inclusiva, tenint en compte que també era una de les demandes, o tornarem a veure macroconvocatòries d'oposicions com els últims anys?
1: No, aquesta part d'aquests 6.000, més de 6.400 professionals, que és molt important, perquè realment diem que cada dia, i és veritat, no tenim aules més complexes, amb més diversitat, amb més necessitats específiques, i els docents necessiten altres professionals al seu costat per poder fer aquest millor acompanyament al conjunt de l'alumnat, no? I per tant, per una banda, aquests professionals que estem parlant d'educadors, d'integradors, de psicopedagogs, no? d'especialistes d'educació especial, són necessaris, no? que arribin més en els centres educatius per poder doncs, acompanyar millor aquests alumnes i millorar aquesta qualitat de l'atenció educativa. I paral·lelament, per tant, aquí sí que tenim aquesta convocatòria de càtedres de secundària que es farà en 2 anys i això doncs, té a veure més, evidentment, doncs, amb els instituts, amb la secundària, però ens sembla que són dues peces importants. Una, per garantir doncs, aquesta equitat i aquesta inclusió educativa amb condicions, amb recursos, no? Perquè tothom compartim el marc, però si no ho acompanyem dels recursos professionals necessaris, doncs difícilment podem garantir aquesta bona qualitat educativa que tots voldríem i d'altra banda també recuperar doncs, en fi, la importància doncs, dels aprenentatges, dels coneixements, sobretot molt pensat també en secundària.
0: Una cosa és que millorin les condicions laborals de mestres i professors, molta gent pot estar d'acord amb que això era necessari, l'altra cosa és que millorin els resultats acadèmics, tenint en compte doncs, que s'han anat devaluant aquests últims anys. Tot això, com s'aconsegueix?
1: Doncs mira, jo crec que la peça clau, que tenim cada dia a les aules amb els nostres fills i filles, i tenim els docents. I per tant, probablement, allò que més valor aporta l'educació del dia a dia del nostre sistema és l'aportació que fan el conjunt de docents, que això vol dir formació i vol dir també acompanyament, és a dir, aquests altres professionals que poden estar al seu costat. Per tant, el tema del reconeixement docent era necessari, era imprescindible, però efectivament, doncs aquí parlem d'altres coses i aquest acord és tan important, no?, perquè estructura aquesta visió doncs, de sistema educatiu que ha de ser inclusiu i l'estructura, de veritat, no és un marc teòric doncs, no acompanyat de recursos, és un marc teòric que el que fa és desplegar doncs, aquest sistema educatiu inclusiu en els propers anys, que són amb aquests professionals de suport, més de 6.400, que hem de posar, diguem, en el conjunt de centres educatius. I, d'altra banda, el tema de les ràtios. En l'acord del mes de març ja preveia una reducció progressiva de ràtios, perquè no és el mateix doncs, fer classe doncs, amb 30 o 35 alumnes que fer-lo amb 20. No? Aquí doncs, és veritat que l'atenció educativa permet una tutorització, una cosa molt més individualitzada, no? Un seguiment més individualitzat de l'educació dels nostres fills. I després hi ha una part que potser ha passat més desapercebuda, però que és important, que té a veure amb la reducció de la burocràcia. No? Tots aquests tràmits, aquests protocols, aquests aplicatius que a vegades doncs, resten més temps al conjunt de docents del que seria doncs, en fi, doncs, preparar doncs, les classes, no? Poder centrar-se en el que és el projecte educatiu i en els aprenentatges del conjunt de l'alumnat.
0: Quins mecanismes, però, té el departament per avaluar que un mestre, que un professor està fent bé la seva feina? Perquè al voltant d'això també hi ha molta fake news, també hi ha molta literatura.
1: Aviam, aquí tenim, dona una banda a la inspecció, que des de fa molts anys doncs, no tenia entre les seves funcions garantir o acompanyar aquesta millora educativa. En aquests moments doncs, la inspecció educativa la tenim perfectament alineada amb l'objectiu de poder fer aquesta valoració i aquesta avaluació del conjunt del sistema, que sigui una avaluació informada, és a dir, que ens serveixi no tant per saber doncs, qui ho fa bé o qui ho fa malament, sinó per poder acompanyar i reorientar aquells claustres que requereixen doncs, el que sigui, no? Potser revisar una mica els seus plans. I d'altra banda tenim l'Agència d'Avaluació i Prospecció Educativa. Aquí doncs, teníem una agència que es va crear en el seu dia, va ser l'any 2010, que es va deixar en suspens immediatament després i l'hem tornat a posar en marxa perquè realment necessitem moltes més dades, moltes més avaluacions que ens permetin reorientar quan convingui doncs, les polítiques educatives del departament.
0: Les colònies escolars de l'any que ve estan garantides?
1: Confiem que sí. Confiem que sí, perquè realment doncs, es va enfocar aquest conflicte com una, bueno, amb una mena de pressió per resoldre la situació i, per tant, esperem que un cop puguem signar definitivament aquest acord per la millora educativa, doncs puguem recuperar i es puguin recuperar en els centres les colònies de cara al proper curs.
0: Està pactat amb els sindicats, això?
1: Bé, amb els sindicats que s'asseuen a la taula, a la mesa sectorial, doncs confiem, evidentment, si estan d'acord amb aquest preacord, amb aquest marc de millora.
0: Però encara demanen més plusos a l'hora de...
1: No, de fet, les pernoctacions, és a dir, aquesta compensació als docents per anar de colònies, no, per passar les nits a fora, ja estava prevista l'acord de març, i aquí és veritat que em sembla que hi havia algun petit ajust en relació a les ràtios, però això doncs forma part del desplegament d'aquest acord. És a dir, no hi haurà un problema en aquest sentit, perquè fixis que fins a dia d'avui no hi havia cap tipus de compensació, doncs a partir del proper curs hi serà.
0: L'inici de curs entenc que no es toca, eh?
1: No, l'inici de curs no ha estat mai en qüestió.
0: El calendari tampoc es toca?
1: No.
0: El juliol tampoc es toca?
1: No.
0: I, per tant, entenc que aquest preacord que tot apunta que validaran al llarg d'aquest cap de setmana els principals actors, entenc que ha de servir per pacificar almenys el sector educatiu, no de cara al curs que ve, almenys els propers 3-4 anys, no? Forma part també de la demanda que fa el govern cap als sindicats de dir, ei, signem això, hem anat una mica més enllà de les demandes que teníem d'entrada, però signem uns anys de pau.
1: Era necessari resoldre aquest conflicte, si es vol, més laboral o fins i tot de reconeixement de la professió docent. Jo penso que el clam era de reconeixement, més enllà d'un tema retributiu, que evidentment, no ens enganyarem, ha estat sobre la taula, però el que necessitem ara és donar estabilitat al sistema educatiu. Com vostè deia, el sistema educatiu, doncs no, normalment les millores no es veuen a molt curt termini, són millores sostingudes en el temps, i per tant el que necessitem ara és donar estabilitat, enfortir aquestes bases del sistema educatiu de Catalunya amb qualitat, amb equitat, amb inclusió, que és el que està previst amb aquest acord, i començar a enfocar doncs, la millora educativa de la propera dècada. Aquest és l'objectiu i, per tant, esperem que ara sí puguem fer aquest salt de gegant enfocat a aquesta millora educativa dels propers anys.
0: Fa calor tot arreu i fa molta calor a les aules i això és un problema seriós. De fet, a algunes classes hi ha hagut pics de 33 graus. La plataforma Les Aules Cremen, que monitoritzen les temperatures de les escoles públiques de Catalunya en temps real, doncs apuntaven que hi havia hagut marcadors, per exemple, a l'Ametlla del Vallès, que arribaven fins a més dels 30 graus dins les aules. Què els diu a tots aquests docents i alumnes que han d'estudiar temperatures que superen els 30 graus?
1: Doncs miri, que el govern se n'està ocupant. De fet, en la presentació que fèiem del pressupost del Departament d'Educació, doncs em sembla que va ser aquest dijous, doncs preveiem, per exemple, el Pla Clima. No? El Pla Clima, precisament, tractarà de poder adequar climàticament els centres educatius de tota Catalunya. Qui pensi que doncs, les inversions que s'havien fet fins ara doncs, eren, en fi, encara eren minces, i en aquest sentit hem de fer un pas també molt important. És a dir, tenim més de 2.400 centres públics de tota Catalunya, la majoria dels quals doncs, no estan adequats climàticament. Aquí, per una banda, hem fet una mesura d'urgència, que és, hem destinat 20 milions d'euros a la instal·lació de ventiladors de sostre, perquè, en fi, és veritat que no redueix la temperatura, però mitiga els efectes d'aquesta doncs, calor, això immediatament, doncs per ara i seguirem a la tardor. I l'altre pas, no, que és el que estableix i fixem amb l'acord també pressupostari amb Esquerra Republicana de Catalunya, és aquest Pla Clima, que el que es tracta és que ha de començar doncs, amb una inversió de 100 centres de tota Catalunya, doncs, un sistema d'aerotèrmia per poder doncs, adequar climàticament el centre, sigui a l'estiu, quan hi ha pics de calor, o sigui també a l'hivern, perquè en alguns centres, doncs, també, igual que es passa calor en alguns moments, doncs, es pot passar fred. Però a partir d'aquí, el que cal fer és aquesta mirada d'inversions de futur, no? I per això també en el pressupost doncs, ens situarem a 400 milions d'euros l'any 2030, i pensi que veníem d'invertir-ne un 50 al 2014, és a dir, pensi la diferència de 50 milions a 400 milions d'euros en aquest sentit. Ens situarem doncs, al 2030. Pensem que també és un acord, l'acord pressupostari, no? Que esperem doncs, que s'acabi doncs, aprovant en el Parlament, que també ajuda en aquesta consolidació necessària del sistema educatiu.
0: A vostè tota aquesta negociació l'ha enganxat convalescent després de 2 mesos de baixa per una operació per per fer front al càncer de tim, va explicar. Com es troba?
1: Em trobo bé, em trobo, com deia, cansada, eh? Cansada perquè portem dies i setmanes doncs molt intenses, però probablement estaria igual de cansada si no hagués tingut aquesta enfermedad, perquè, en fi, ha estat intens, no ho negarem. Però em trobo bé, em sento tranquil·la, perquè jo penso que, com, no, com la majoria de pacients, podem anar fent controls que són els que toca fer, i, per tant, espero doncs que hagi quedat enrere i que sigui una experiència més, doncs, en fi, la vida de cadascú.
0: També he tingut la valentia d'explicar-ho i de posar-hi nom i cognom i de visibilitzar això del càncer de tim, que no sabem ben bé molts què era. Què és el càncer de tim?
1: Doncs és un, el tim és una glàndula que tenim aquí entre el cor i els pulmons, que d'alguna manera doncs té a veure amb el sistema immunitari, no? I garanteix, és una glàndula que de petits l'hauríem de tenir gran, perquè doncs conté les defenses, i quan som grans s'hauria d'anar fent petita. Doncs en aquest cas doncs era un càncer en aquesta glàndula. I, bueno, jo la vaig descobrir també en aquell moment, no pensi que la coneixia abans, però això tenia una afectació a la visió. És a dir, això, doncs, hi ha una altra malaltia, que en aquest cas doncs és del sistema immunitari, que és la el nom sortirà. Però en tot cas el que feia és que
0: però
1: tenia...
0: Que li va donar l'alerta, crec que va ser la consellera Pané, no? O li va dir, vagi al metge?
1: No, la consellera Pané em va dir, vés de pressa i, no? I vés a urgències, i va ser allà on m'ho van veure, la miastèmia gravis. Mm-hmm. I aleshores feia que hi hagi doncs uns problemes de visió, perquè no acabes de connectar el nervi amb el múscul ocular. I això normalment va vinculat doncs a aquest tumor, que moltes vegades doncs pot ser benigna i per tant es treu i ja està. En el meu cas doncs no ho era, però en tot cas doncs hem fet un parell d'intervencions i confio doncs que quedi enrere.
0: Mm-hmm. Ho celebrem, i avui és un dia també per felicitar-se a tots els actors. Hem felicitat també la Iolanda Segura.

0: finalment l'ha tocat. Una gran creu corona ja el gran edifici. Des de tot arreu, la creu de la Torre de Jesucrist marcarà per sempre la silueta de la Sagrada Família i de la ciutat de Barcelona. El dia 10 de juny farà 100 anys que Antoni Gaudí va morir. Serà el dia que el papa Lleó XIV beneirà la creu de la Torre de Jesucrist de la Basílica, un acte solemne i emotiu que podrà seguir tothom en directe.
1: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant, fantàstics...
2: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
3: Fes t'entendre amb mi, Di.
4: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
3: Crec que m'he enamorat.
4: Normal, amb aquests preus.
3: Aquesta setmana estalviem pel filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
4: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
3: Que poc que costa comprar bé.
5: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
6: Les notes del nen, les obres a casa.
5: El manteniment del cotxe.
6: Ah, no, això no és cap càrrega.
7: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
8: Peugeot.
9: Ep, et prepares per l'espai? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espai en pau, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
11: Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
10: Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
11: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA és subjecte a aprovació. Consulta en les condicions al departament o al Corte Inglés Punès.
12: Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
13: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
14: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
15: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
16: Aquesta setmana conversem amb la poeta Marta Pessarrodona. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
17: Nosaltres al restaurant no tenim paella, no tenim arròs. Ens han identificat tant en la paella que al final dius, ostres, és que la cuina valenciana té una varietat i una diversitat tan alta que limitar-se a oferir paella...
18: Menorca i València, més enllà dels tòpics de la caldereta de llagosta i la paella.
19: Anaves a Menorca, havies d'anar a Fornells, sí o sí, a menjar-te una caldereta de llagosta. Si no, era com si no haguessis anat a Menorca. Jo crec que aquest plat és un problema. La gent s'imagina que a Menorca tenim un munt de peix, llavors a Menorca d'estiu no hi ha peix.
16: Un restaurant caní a la Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
20: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
16: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
20: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
21: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
22: Dos minuts per arribar a 2:15 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Hem conversat a partir de les 8 del matí amb Iolanda Segura de l'Austec, ara amb la consellera Niubó. De seguida ho comentem en una tertúlia que avui compartim amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz i l'Antoni Jalong. Bon dia i bona hora a tots tres. Què tal, com esteu?
23: Què tal? Bon dia. Bon dia.
22: Deixa'm arrencar avui fent un petitíssim parèntesi amb l'Antoni. Antoni, què tal? Bon dia.
24: Bon dia.
22: Perquè fa uns dies hi va haver una polèmica considerable per un article que vas fer al Nacional i que va resultar ser un plagi. Què va passar exactament, Antoni?
24: És fàcil d'explicar. Faig masses coses, tenia una urgència. Per primera vegada a la meva vida vaig recórrer la intel·ligència artificial

0: artificial, la intel·ligència artificial em va donar un text, jo vaig agafar aquell text com a base, vaig fer l'article, hi havia coses de la meva collita, però això és un altre tema. En tot cas, és evident que em vaig equivocar, que ho vaig fer malament, i per tant demano disculpes. D'acord amb el Nacional, l'article el vam treure el mateix dia, i després la polèmica... Bé, jo accepto totes les polèmiques i no em preocupa debatre. El que no em sembla tan bé és quan es barregen altres històries i s'aprofita que passava per allí per pegar el ninot, no? Però, vaja, si estàs a la vida pública ja saps el que s'hi dona, si no, no t'hi posis. Mm. Per tant, torno a dir, em vaig equivocar, ho vaig fer malament, vaig fer una cosa que no s'ha de fer, no ho vaig fer bé amb el Nacional, no ho vaig fer bé amb els lectors, el mateix dia vaig dir que havia comès un error, i tampoc tinc voluntat de flagelar-me més sobre el particular.
1: Que crec que t'honora que vulguis demanar disculpes i que ho facis de la manera que ho fas. No sé si la conclusió també, ànim també de reflexió una mica després d'uns dies i de que el suflé ha baixat, és que la intel·ligència artificial la carrega el diable, tenint en compte que tu que ets creient, doncs el papa també té aquesta croada contra la IA que diu que cal desarmar-la, la IA.
0: Passa que jo vaig... aquest esdeveniment va passar abans que sortís la Magnífica Humanitas. Si hagués llegit la Magnífica Humanitas abans, potser no hauria recorregut a la intel·ligència artificial. Bé, va arribar tard. Totes les coses, i sobretot els avenços nous, tenen pros i contres. Jo no sóc contrari per principi a la intel·ligència artificial. Ara has d'anar en compte com amb totes les coses que són una novetat, perquè poden ser favorables o desfavorables. En aquest cas, l'ús que jo em vaig fer va ser desfavorable. Jo crec que en altres casos, sobretot en la sistematització de determinades processos, pot ser una eina molt útil. Vull dir, encara que el papa ho diu, però jo no ho voldria diabolitzar tampoc a l'intel·ligència artificial. Jo crec que si s'utilitza bé, doncs va bé. Jo la vaig utilitzar malament, va anar malament. Mm-hmm.
1: Un minut passa de 9:15. El papa, potser sense saber-ho, ha estat un actor secundari perquè avui la notícia del dia sigui que sindicats i govern tenen un preacord que fa la pinta que serà un acord per aixecar aquestes vagues després d'un augment salarial considerable, si tenint en compte el que paga l'Estat i el que paga la Generalitat, parlem d'uns 600 euros. Dic que ha estat un actor secundari perquè és evident que la visita del papa d'aquí 10 dies, doncs, era una amenaça considerable en cas que aquests sindicats i mestres i professors el decidissin boicotejar per la imatge també que es jugava a Catalunya, Barcelona, etc, etc, etc, i fins i tot el govern. Olga, què t'ha semblat aquesta conversa? A les 8 amb Ustec, ara amb la consellera Niubó.
2: He escoltat molt atentament les dues converses amb la Yolanda Segura i també amb la consellera, lògicament. Jo crec que hem passat per diverses etapes al llarg d'aquesta negociació i jo també he passat per diverses etapes d'opinió, per dir-ho així, al llarg d'aquesta negociació, no? Vaig començar amb una defensa a ultrança de la consellera per com s'havia produït el seu aterratge després de la baixa, més en un terreny personal, i la quantitat de hate que en un segon tenia al damunt de la taula, no? I vaig dir que potser ens hauríem de revisar com és la nostra empatia humana respecte a les persones que han patit una malaltia i que han estat, o que pateixen una malaltia i que han estat de baixa, no? Em va semblar molt injust quina era aquesta arribada i com es va carregar de forma absoluta en contra de la seva persona, inclús quan havia estat fora de combat 2 mesos, i per tant aquí ho hem parlat, moltes de les decisions, tot i que ella lògicament estava al cas, no van partir d'ella perquè no hi era, encara que fos perquè no hi era, no? Però després...
1: No crec que fos una cosa dirigida aliena, cap a ella personal, no. Vull dir que també era una política de govern aquesta, més que mai, no?
2: Sí, però anava molt enfocada a la seva figura. Jo crec que hem de tenir aquell tanteig inicial quan una persona, sigui quina sigui la persona, també ho vaig fer en el cas del president Illa, no? Quan una persona es reincorpora després d'una malaltia que no és una grip, hem de tenir una mica de mà esquerra, no? I després ja entrar, si cal, no? Però hem de tenir una mica de mà esquerra. Aquesta mà esquerra a mi també m'ha durat el que m'ha durat. És a dir, després, al llarg de les negociacions, jo, per exemple, no he entès per què la consellera no ha format part de les taules de negociacions. Jo sempre, jo he dit aquests darrers dies que crec que la seva carpeta més important, pràcticament l'única al llarg d'aquest temps, era arribar a un acord o intentar-ho amb la comunitat educativa. I a mi m'hagués agradat la imatge de la consellera d'Educació asseguda a totes i cada una de les reunions. Precisament per la imatge que dona, no perquè no cregui que la seva conselleria i els membres de la seva conselleria no hi estiguin preparats, òbviament, són un equip, sinó perquè crec que amb ella l'hagués enfortit en les males notícies o en els no acords i també amb els acords. I un cop dit això, és evident que la comunitat educativa necessitava un acord i una millora de les seves condicions a tots els nivells. I, per tant, quan abans li preguntaves a la Yolanda Segura, creus que això us pot haver jugat o pot jugar una mala imatge social? Jo crec que els pares i mares i qualsevol persona que conegui com funciona la comunitat educativa, malgrat el que significa que de sobte hagis de fer alguna cosa amb els nens perquè no tenen escola, malgrat això, han sentit aquesta empatia amb la comunitat educativa. Perquè jo crec que sabem el que significa ser mestre, ser profe, i el que significa les condicions amb les que ho fan i la responsabilitat que hi tenen al damunt. Per tant, en aquest sentit, crec que era lògic que s'arribés a un acord amb la comunitat educativa. Ara bé, dues coses que no acabo d'entendre. Ara li deies a la consellera, s'ha fet un esforç important per arribar a aquest acord. No estava contemplat als pressupostos aquest acord. És evident que els pressupostos no estava contemplat, però també és evident que es podia arribar a aquest acord. Per tant, jo crec que ha estat un tira i afluixa allargat en el temps innecessari. Allargat en el temps innecessari i amb molta pressió per part de la comunitat educativa. I després, un parell de punts més que són, per mi són importants. La Yolanda Segura ha dit dues coses amb les quals m'hi he fixat. La primera és que amb el conseller Cambray també tenia moltes oportunitats de fer vaga i d'estar-hi en contra perquè ho va fer molt malament amb la comunitat educativa i que malgrat això la gent no hi estava tan posada o tan a favor d'aquesta vaga com ara s'ha manifestat a favor d'aquesta lluita de la comunitat educativa. I després hi ha serrells que a mi em sembla que són importants. Quan li has preguntat a la Yolanda Segura i les colònies que ja estan garantides, bueno, aquí haurem de veure de quina forma es compensa i no es compensa. A mi m'agradaria que, malgrat la necessitat d'arribar a aquest acord, no es quedés només amb un acord econòmic. És a dir, això és un pont d'anada i tornada. Ara tenim un bon acord, ara haurem de veure com millora tot el que té a veure amb la comunitat educativa, com millora l'educació del nostre país, en definitiva, no? M'agradaria.
1: Eduard.
3: Bueno, a veure, jo soc família afectada. Som família afectada a casa, perquè el nostre fill està fent segon de batxillerat i ara va a selectivitat. I, per tant, aquestes vagues s'han produït en un moment molt delicat del seu itinerari, no? Molt delicat. I la veritat és que no he aconseguit, malgrat això, malgrat que clarament la situació estava perjudicant el meu fill, no he aconseguit posar-me en contra dels mestres. No. Els serveis públics a Catalunya estan desbordats. Estan desbordats. Hem tingut un increment demogràfic brutal que no ha tingut cap altra regió europea, cap ni una, i no som amos dels nostres diners, no som amos dels nostres impostos. Els impostos se'n van i una part significativa no tornen. I, per tant, tenim un govern que no té a la seva disposició, per resoldre problemes i per reforçar els serveis públics, no té a disposició l'esforç fiscal dels catalans. Té a disposició una part de l'esforç fiscal dels catalans. I això genera unes situacions que jo podríem dir-ne que és el cost de la dependència. ¿Vale? Sempre se'ns alertava sobre els costos de la independència. Doncs els costos de la dependència... Els costos de la independència són futuribles i, per tant, discutibles. Els costos de la dependència són reals, els vivim cada dia. I aquesta situació dels serveis públics, doncs, n'és un exemple claríssim. El govern ha gestionat molt malament aquesta vaga. L'ha gestionat tan malament que ha hagut de fer un acord que probablement està fins i tot per sobre de les expectatives que tenia l'USTEC. Sí. Val? I, per tant...
1: Això l'USTEC no ho reconeixerà mai.
3: No, home, no. Home, la seva feina no ho reconeixo, no? Ni ho ha de fer.
1: Però...
3: I en qualsevol cas, felicitar els mestres perquè han fet una demostració brutal de constància, de convicció i de conflicte. El conflicte és el motor del progrés. No hi ha ningú en poder que es llevi cada dia al dematí pensant com pot millorar la situació dels altres, diguem-ne. Val? O sigui, això no... Wonderland no existeix. El progrés és a través del conflicte. Els mestres han plantejat un conflicte, han guanyat, felicitats.
1: Antoni Xalom.
0: Bé, a mi em costa una mica, perquè jo fa 30 anys vaig ser secretari general del Departament d'Ensenyament i se'l pa que s'hi dona, i dijous passat vaig fer la ponència als mestres de totes les comarques de Lleida que jubilaven a la Seu Vella, 400 persones, i clar, m'ho vaig haver de preparar una mica, per tant estic molt al corrent de les xifres. Jo destacaria unes quantes coses. Primera, que hi havia un malestar docent evident des de fa molt temps, que havia estat alertat repetidament i que donava la impressió que no se li feia cas, i no se li ha fet cas fins que s'ha plantejat el conflicte. I jo crec que hauria sigut raonable que se li hagués fet cas abans, perquè la bola es veia venir, aquest malestar. Després, jo el que he trobat per part de la consellera, que ha fet una bona exposició, evidentment, i que amb les dificultats que té a negociar trobo que ha arribat al límit de lo que podia donar, és que ha fet molt poca autocrítica. Jo crec que el març es comet un gravíssim error de negociació, que és dir que s'ha arribat a un acord de país que es fa signar al president de la Generalitat amb dos sindicats minoritaris i es diu que d'allí no es mouran. I evidentment que s'han mogut. Perquè quan tu signes amb sindicats minoritaris, el conflicte el deixes obert. I per tant, ara diu, és un afegit a l'acord anterior. Ho poden disfressar com vulguin, però han tingut que negociar per la pressió dels docents. I aquest acord del març jo crec que ha debilitat l'estratègia negociadora del departament, perquè quan tu hi has donat molt, o has donat bastant, i la majoria no t'ho accepta, t'hi has de tornar a seure, i llavors has de donar més, potser, del que preveies, no? Però jo crec que aquí la negociació no s'ha portat bé. Després es diuen algunes coses que a mi em sorprenen. La Llei General d'Educació de Catalunya del 2009 ja deia que s'havia de passar del 3 al 6% del PIB en matèria pressupostària. Continuem al 3%.
3: És que això és un brindis al sol.
0: Sí, per això. Bueno, és que anem sumant brindis al sol.
3: És un brindis al sol en el context del dèficit fiscal.
0: Sí, sí.
3: És a dir, tu no pots fer càlculs sobre... Perdó, però no pots fer càlculs d'inversió en percentatge sobre el PIB si no disposes del 100% de l'esforç fiscal dels teus ciutadans.
0: Bé, però això està assignat i això continua sense complir-se.
3: Perquè els catalans som especialistes en fer lleis molt boniques, però incomplibles.
0: A Catalunya hi ha avui els mateixos barracons que hi havia el curs 2005-2006. I aquesta és una realitat. Vol dir que no s'ha construït. A més, el nombre d'alumnes en centres de totalitat de la Generalitat de Catalunya des de l'any 2000 ha augmentat un 27%. Hi ha comarques a Catalunya, com el Segrià, on més del 50% dels alumnes tenen necessitats educatives especials. Vol dir que és una altra escola la que tenim avui en dia. És una escola que té dificultats d'adaptació com la matrícula viva, que demanarà un munt de recursos que ja veurem com arriben. Jo, d'aquest acord, el que m'agrada molt és l'augment de professors dedicats a l'escola inclusiva, que no se n'afegiran 6.000, s'arribarà a 6.000, però se n'afegiran 1.300, em sembla. I a mi aquest avenç sí que em sembla important, perquè jo crec que és un dels problemes greus que hi ha. Després, ella s'ha referit a la inspecció. Home, qui va unificar la inspecció educativa és un servidor i vam fer un programa d'inspecció educativa i la funció de la inspecció educativa ha sigut sempre la millora del sistema. Vull dir, això no m'ha semblat cap novetat. Després diu, i ara farem avaluació del sistema. Home, l'any 93 vam crear el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, que hi havia al front l'Octavi Fullat, que era una persona de molt prestigi, i després el Josep Sarramona. Vull dir, a vegades es presenten com novetats coses que fa 30 anys ja les van fer. Llavors, que es vulgui tornar a vendre això, em preocupa. Després ha parlat de la burocràcia. Jo espero que això sigui veritat, perquè això acabarà amb tot el sistema públic, amb tots els nivells. És el mateix que protestaran els metges. Ara, que es vagi preparant la consellera de Sanitat, perquè primer s'ha arribat a acord amb els Mossos, després s'ha arribat a acord amb els docents, ara vindran els metges.
1: I que el missatge, d'alguna manera, és que això els mestres i professors ho han aconseguit després de 2 mesos de mobilitzacions al carrer. És a dir, les mobilitzacions, les vagues, els talls de carreteres han donat un resultat que és que doncs, més pasta. Clar, per això li preguntava directament a la consellera, això és un missatge de debilitat del govern cap a altres sectors que també tenen demandes salarials, cap a altres sectors del sector públic?
2: És que jo ho interpreto a la inversa. Això és un missatge de fortalesa de la societat quan s'organitza i quan està convençuda de que és necessari que canviïn les coses. És a dir, no sé, tots parlem amb persones que tenen una edat, i el meu pare la té, i per exemple ell, amb aquest tema de lo poc que reclamem, sempre em posa exemples. Abans em diu, quan ens pujaven el tramvia o l'autobús, una perra gorda, diu ell, sortíem tots al carrer i no paràvem fins que no es treia, no?, aquesta pujada. Jo crec que el que ens ha demostrat és que és una comunitat que ha sapigut organitzar-se, que ha sapigut lluitar i que ha sapigut no baixar-se d'aquesta lluita. Que hi ha d'altres comunitats i d'altres sectors que possiblement hauran d'entomar la mateixa forma de reclamar els seus drets, perquè jo crec que en aquests moments la sanitat, els professionals de la sanitat, en fi, és que no és que estiguin denostats, és que estan infrapagats, infraconsiderats, més enllà de dir que tenim la millor sanitat del món, i infratot. Per tant, sí, és possible que vingui. Ara bé, jo volia fer només un apunt sobre un tema que em sembla que per coherència hauria de passar, i és la desconvocatòria de la vaga prevista per dilluns. Jo crec que és important. És a dir, tots coincidim que s'ha arribat a un acord que està molt per sobre del que possiblement esperaven els sindicats que no hi van estar d'acord amb l'anterior acord. Que, evidentment, la conselleria anava a mínims, els sindicats anava a màxims i s'ha aconseguit el màxim, no un terme mig, s'ha aconseguit el màxim. Per tant, jo crec que és de bona voluntat i és un exercici de coherència que una vaga que estava convocada perquè no s'ha arribat a aquest acord i perquè es continua amb la lluita, de moment quedi en stand-by fins que votin la
1: independentment de la directriu que donin, de si la convoquen o la desconvoquen, la vaga ha de tenir un seguiment. I, és a dir, els mestres que al final han de decidir si es presenten al seu lloc de treball o no, vist l'acord, poden decidir que aquell dia ja no fan vaga. Clar. Jo tinc la sensació que els mestres dilluns es presentaran pràcticament tots a treballar, perquè, entre altres coses, si porten 16 o 20 o 25 jornades de vaga durant aquest any, els dies que no treballen no cobren. I, per tant, si s'estan queixant de que no arriben a final de mes o que no en tenen prou, també ha tingut un cost tot personal, econòmic, totes aquestes vagues que han fet, i alguns d'ells em consta que diuen, doncs escolta'm, d'aquestes setmanes que hi ha 3 dies de vaga, jo només me'n puc permetre un, perquè és que si no, no arribo fins a... Així que em va de 100 euros, dels 150 euros que em descompten per cada dia que no presento un lloc de treball.
2: Això ens demostra que estaven infrapagats totes, no?
3: A veure, heu mencionat el tema de la sanitat, de la salut, no? Jo soc usuari de casa, som usuaris d'intensius de l'Hospital del Mar per temes mèdics familiars. Les escenes que jo veig a l'Hospital del Mar cada vegada que hi vaig, són de terror. Si m'ho miro des del punt de vista del servidor públic, de la persona que està atenent aquella situació, vaja, és per mi seria un infern haver d'atendre aquesta situació, vale? De massificació, de caos, de situacions, diguéssim, la gent de nervis,
2: d'indignitat.
3: De nervis, de mala llet. I l'última vegada que hi vaig anar, els que estaven atenent el públic, els treballadors, tenien un cartell posat allà al vidre que deia, si ens veus, si en algun moment et contestem malament, sisplau, disculpa'ns, no és que siguem mala gent, és que estem desbordats.
2: Sí, totalment.
3: Vale? I vaja, dono fe que això és així. Els serveis públics a Catalunya estan desbordats. Aquesta és la realitat. Segona cosa. Anem al sector privat un moment. Perquè a mi el que m'estranya és que no tinguem la conflictivitat social, la conflictivitat que estan, que per exemple han ofert els mestres, els metges, que no s'estigui donant en determinats sectors de l'economia, com per exemple l'hostaleria. Hostaleria, el sou mitjà, és de 19.000 euros bruts l'any. 19.000 euros bruts l'any. Això és el que paga. És a dir, la diferència entre aquests 19.000 euros bruts i els, no sé, els, mira, parlant de l'informe Fènix, els 27.000 o 28.000 euros que caldria perquè aquest salari no fos un salari subvencionat, perquè aquest salari fos un salari capaç de pagar l'estat del benestar, aquesta diferència, saps com se'n diu? Se'n diu plusvàlua. Està a les butxaques dels empresaris de l'hostaleria, aquesta diferència. On són els sindicats aquí? Com és possible que a 2026 un sector tingui de salari mitjà 19.000 euros bruts a l'any? Llavors, com viu la gent? Com s'ho fa la gent per arribar a final de mes? On són els sindicats? I on és la conflictivitat? I en un dia o altre això es traslladarà al sector privat.
1: Xalón.
0: Si agafes l'informe Fènix, veus que el PIB global del país ha passat de 100 a 137 des del 2010 fins ara. El PIB per càpita ha passat de 100 a 107. Vol dir que els sous han disminuït un 30% el seu valor adquisitiu a Catalunya. Per tant, ens estem empobrint. Ens estem empobrint i pateix el sistema de benestar social perquè no hi ha prou recursos per tota la gent que hi té accés o que hi pot tenir accés. Per tant, tenim un gravíssim problema pressupostari i un problema també, en el cas dels metges, de formació d'efectius, perquè no formem prous metges per tots aquells que jubilen. I llavors, un dels maltractes que hi ha al nostre sistema sanitari és que tu no pots utilitzar la llengua ni quan et mors, perquè o no diuen que no t'entenen o fan veure que no t'entenen.
3: Perquè importem metges que no som capaços de formar.
0: Exacte. Llavors, clar, aquí hi ha tot, però al mateix temps el govern de la Generalitat actual vota a favor del districte únic universitari, que perjudica els estudiants catalans de medicina. Per tant, aquí hi ha masses contradiccions, perquè necessitem metges, però no els formem. Però ara diu que augmentarem les places. Però, clar, tenim un problema de qualificacions a la secundària, perquè són més baixes que altres punts de l'Estat. Tot això no s'homogeneïtza. Com que no s'homogeneïtza, va en perjudici dels estudiants catalans. Clar, aquí hi ha tantes coses alhora que estan xocant, hi ha tantes plaques tectòniques movent-se, que bé, ara hem arreglat el tema dels professors, però això petarà per un altre costat, perquè el sistema sanitari tenim malament, però el sistema de serveis socials, agafa't si t'han de fer una avaluació de dependència o si has d'obtenir una plaça en una residència assistida. Vull dir que tenim molts dèficits i, clar, la mare dels ous és que no controlem el nostre sistema fiscal.
1: Olga.
2: Sí, jo, per fer un apunt sobre el tema dels metges, jo realment aquestes setmanes, quan veia les especialitats que els nous metges han triat de cara al seu futur, em posava les mans al cap, no perquè no siguin importants, sinó pels motius que els porten a agafar aquestes especialitats, no? Dermatologia, cirurgia estètica, són les que més han triomfat, per contra de les persones que fan medicina comunitària o medicina de família. I això és molt significatiu, perquè també els metges han canviat la seva forma d'entendre la seva vocació, que la tenen, que la defensen i que salven el sistema en moltes ocasions. En moltes, per no dir pràcticament totes. Però ha arribat un punt que també volen viure. I com volen viure, i saben que si van a medicina de família, per exemple, no només no viuran, sinó que el seu nivell d'estrès els emmalaltirà amb ells, que són els que ens han de curar, doncs finalment prioritzen la seva tranquil·litat agafant especialitats que estan ben pagades i que no donen una feina insuportable. I a mi això em preocupa molt, perquè si ens quedem sense medicina de família, que són aquells que realment ens coneixen i aquells que realment tenen el nostre perfil complet i han de derivar-nos a un cantó o a un altre en funció del coneixement que tenen del nostre cos i de les nostres persones, i de com som, perquè són els que parlen amb nosaltres, els que ens atenen i ens entenen. Si ens quedem sense aquests metges, realment tenim un problema afegit de cara a les noves generacions de metges molt importants. I alhora els entenc. Alhora els entenc. Perquè jo no conec pràcticament cap professió que hagi de treballar 24 hores seguides sense parar i després hagi d'agafar un cotxe per tornar a casa. En quines condicions agafa aquesta gent en cotxe? En quines condicions atenen un pacient a les 4 de la matinada quan ja porten 23 hores treballant o a les 5 de la matinada? No podem tirar només de vocació i de bona voluntat dels nostres metges i metgesses.
1: Voltes.
3: Perquè tenim el doble problema. Tenim el problema que els salaris són baixos. No estic parlant ara del sector públic, estic parlant del conjunt del país. Tenim un país de salaris baixos, tenim un país low cost des del punt de vista salarial. Val? Els nostres empresaris han fet apostes d'enriquiment fàcil. Els nostres empresaris han passat de tenir el centre de gravetat a la fàbrica a tenir el centre de gravetat en l'immobiliari i en el family office, a la inversió pura i dura especulativa, a fer créixer els diners, a fer allò que en diuen fer treballar els diners. No treballo jo, faig treballar els diners. Aquesta frase lamentable. Hem passat d'aquí a allà. I tenim un país de salaris baixos que no paguen les cotitzacions i els impostos necessaris per sostenir l'estat del benestar. Això és així. I, per tant, tenim aquest problema i després tenim el problema del dèficit fiscal. I és que una part de l'esforç fiscal que sí que fem, una part significativa, no torna. Se'n va i no torna.
1: 4 minuts per les 10 del matí. Ho hem de deixar aquí, després d'aquesta conversa amb Iolanda Segura i Esther Niubó, consellera i principal cap visible dels sindicats. La notícia, aquest preacord que sembla que encarrila ja i pacifica doncs un sector que aquestes últimes setmanes ha estat en peu de guerra i els principals actors els hem pogut sentir aquest matí al suplement. Faig una pausa i de seguida al suplement un altre tema gruixut d'aquesta setmana. La Lola, el Simón i la Maica Navarro. Jonathan en dic que es defensa i que també doncs presenta arguments amb tota aquesta història de successos que sembla que no té aturador i no s'acaba. Antoni Salong, Eduard Voltes, Olga Ruiz, bon dissabte.
2: Bon dissabte.
0: Bon dissabte. Ara
2: bona
0: tornem.
2: Setmana.
1: Ara tornem.
4: El suplement, amb Roger Escapa.
5: La compra diària sense sorpreses? Sí. Arriben els preus fixos de Supercor, Hipercor i Supermercat del Corte Inglés. Més de 300 productes de la cistella diària sense canvi de preu. Fruites, verdures, carns, peix i amb la qualitat garantida a preu fix. Busca'ls a Supercor, Hipercor i Supermercat del Corte Inglés. A la botiga web i app.
6: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
7: Amics.
6: Rialles.
7: Llocs.
6: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Apunta't a la gran cita.
9: Atreveix-te a trobar la teva mitja taronja. Envia'ns un correu a casting@lagrancita.cat. La gran cita, amb Dulceida. Creus en el destí o a l'algoritme?
10: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
11: Tinc un problema. Em costa molt dir que sí. I clar, si de sobte rebo un missatge proposant-me anar a dinar o anar a una festa o agafar una avioneta, automàticament busco mil excuses per no fer-ho. Per això m'he proposat. I si durant 2 mesos dic sí a tot?
12: Sí a tot.
13: Sí a tot.
14: Sí a tot.
15: Sí a tot.
16: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
17: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
18: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
19: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
18: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
19: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
7: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
12: Arriba la 18a edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. Un any més, aposta pel format híbrid, presencial a Roda de Barà i virtual a 3CAT. Gaudeix de les millors produccions rodades en llengua catalana. T'esperem del 5 al 13 de juny al FICCAT especial Cinema i Història. Consulta la programació a fic-cat.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat. A Catalunya Ràdio. Aquest dissabte el tot gira la final de la Champions PSG-Arsenal. Dos tècnics han passat blaugrana, Luis Enrique i Arteta, cara a cara.
13: PSG-Arsenal a les 6 de la tarda, amb Sergi Camps, Ricard Torquemada, Mireia Vera i tot l'equip del Tot Gira.
7: I diumenge seguirem l'última jornada de la Lliga F. Serem a Madrid amb l'últim partit de la temporada de les campiones d'Europa. Madrid, Club de Futbol Femení, Barça.
13: També diumenge, un quart de 5, transmissió de l'Europa Celta B. Comença el play-off d'ascens de la Primera Federació.
7: Acompanyarem l'Europa en el seu somni de pujar al futbol professional.
13: I a les 7, l'últim partit abans dels play-offs de l'ACB, Barça-València.
7: Un cap de setmana també amb gran premi de motos a Itàlia, el desenllaç del Giro d'Itàlia i els play-offs de l'hoquei Lliga Masculina i Femenina.
13: Tot gira.
7: Dissabte i diumenge de 4 a 9, amb David Clopés.
14: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
1: Les 10.
4: El suplement. Amb Roger Escapa.
1: De seguida el suplement, l'hora negra de la Maica Navarro, amb la defensa de Jonathan Andic, que acusa la policia d'inventar-se proves, els Mossos d'Esquadra, concretament. Aquesta hora, però, és notícia que la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que, amb el preacord firmat ahir a la nit amb els sindicats, ho ha dit aquí el suplement, els docents catalans seran els més ben retribuïts de l'Estat, Eva Compte.
2: Sí, ho ha dit fa pocs minuts la consellera Niubó en una entrevista aquí al suplement de Catalunya Ràdio.
20: Tenim un complement autonòmic que, arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT, va incrementar un 30%. I ara, i afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, doncs d'aquests 170, que ens acabarà situant en uns 450 euros, clar, aquí hi sumem, a més, els increments estatals. I, per tant, ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
2: El mateix programa, la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, també ha afirmat que n'estan satisfets.
21: La xifra, és veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Si a més tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, en les nòmines dels docents catalans és una bona xifra.
2: El pacte preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Ara s'haurà de sotmetre a consulta aquest mateix cap de setmana i, per tant, encara no se sap si les noves vagues territorials de la setmana que ve es mantenen tenen o no. I atenció a les últimes dades del padró de Barcelona. La capital catalana registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil. L'any passat van néixer a Barcelona 11.012 nadons. A més de la baixada de la natalitat, també destaca l'envelliment de la població de la ciutat. Segons les últimes dades del padró municipal, el nombre de persones centenàries registra un nou rècord, amb gairebé 1.200, un 80% de les quals són dones. I ha mort als 104 anys, precisament, el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin, creador de la teoria del pensament complex, està considerat un dels grans intel·lectuals de la segona meitat del segle XX a Europa. Fa 15 anys, la Universitat de Barcelona el va investir doctor honoris causa. I matí d'afectacions a Rodalies, interrompuda aquesta hora la circulació de trens de la línia R3 entre les estacions de la Garriga i Figaró per un incendi a la zona de vies a causa del robatori de coure. Tècnics de DIF estan treballant per solucionar-ho i Renfe ha establert un servei de transport per carretera entre aquestes dues estacions. I en esports, Bernardo Silva podria ser el segon fitxatge del Barça per a la temporada que ve després del d'Anthony Gordon. Tal com va informar ahir Catalunya Ràdio, l'acord és total entre el Barça i el migcampista portuguès de 31 anys que arribaria lliure del Manchester City. En la seva presentació com a nou jugador del Barça, ahir a la nit, Gordon va assegurar que vol guanyar la Champions en la seva primera temporada al Camp Nou. També
0: també va explicar que entre Lamine, Rafinha i Rashford, a qui s'assembla més és a Rafinha per la intensitat.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 3 minuts de les 10.
0: L'hora negra. Maika Navarro.
1: Maika Navarro, bon dia, bona hora.
2: Fas estiraments.
1: Va, perquè quan arribes tu, quan arribes tu ja em relaxo.
2: És, arribo jo i dic...
1: Sí, és el millor moment del cap de setmana.
2: Ostres!
1: Has vist?
2: És possible que sí, eh? És possible que sigui així.
1: No, és que ho dic de debò. Ho dic de debò.
2: És possible que sí.
1: No, sempre és a les 10 del matí el millor moment del cap de setmana. Escolta'm, m'ha dit un ocellet que aquesta setmana has conegut el Peyu.
2: Sí.
1: Vas anar a la Renaixença, encara?
2: Sí, i mira que, ostres, ja li vaig dir, me cago en dena, o sigui, pujar allà al corral...
1: Jo també hi vaig anar, sí.
2: Però pujar al corral amb una jornada de vaga
1: dels docents,
2: és a dir, que sortir de Barcelona va ser literalment un infern, i informativament no cal que expliqui als oients com han estat les de successos amb tot el que Jonathan Andy.
1: Per tant, vas tenir temps per anar a veure la Renaixença al Peyu? És un programa que encara no... És a dir, l'has enregistrat, es deu publicar un dia d'aquests, no?
2: Sí, em van comentar a l'OT, que és a producció, que aproximadament un parell de setmanes. És a dir, que els hi vaig dir que sí quan em va trucar el productor. Ostres,
1: no
2: però...
1: No te'n fiaves?
2: No, era una qüestió de no enfiar-me. No, de veritat. No, el que va, a mi m'agrada veure'l. O sigui, no era una qüestió de no enfiar-me. Era una qüestió, com que sempre, ja saps que jo vaig sempre pensant que fotré la pota doncs amb el tema del català i que no entenia molt bé...
1: Per què et convidaven? Conviden a tothom.
2: Sí, bueno, però perquè estava com... Ostres, no... Ja veuràs
1: com... Sí, és una meravella aquest programa. Jo el dia que vaig anar m'ho vaig passar pipa.
2: Sí, doncs anava com... Ostres... Bueno, al final vaig arribar allà, que a més vaig arribar tard, però no perquè sortís tard, sinó perquè em va agafar tot el tall de la P7 i aleshores la C55... La C-17 va ser agònica, i després el Tom em va portar a una altra part de Google.
1: Et vas perdre, bueno, a sobre.
2: Sí, però com a ell estava connectat al meu recorregut, el productor gairebé em van fer senyals en directe. Però, bueno,
1: van haver de venir a buscar,
2: i
1: pràcticament. Els bombers de GURB pràcticament van haver d'assistir a Maika Navarro.
2: La masia era espectacular.
1: Sí, sí.
2: I reconec que vaig entrar acollonida, o sigui, això ho dic, així tal qual, però que de seguida em vaig seure en aquell sofà de color verd, que és comodíssim, i em va agafar un bon rotllo que em vaig oblidar de tot. Vaig estar ja superconcentrada, com quan bussejo, i m'ho vaig passar teta. M'ho vaig passar molt bé. M'ho vaig passar molt i molt bé. Després el vaig...
1: Vas guanyar la llonganissa?
2: Això no ho diré ara. Això no ho diré. Dic que m'ho vaig passar superbé.
1: Jo la vaig guanyar, eh?
2: I després... I allà al menjador de la Masia estava jo morta de gana perquè no havia
1: menjar.
2: Dinar? Bueno, em vaig fer una entrapallada d'un bull que tenien espectacular.
1: No, sí, menjar, que independentment, sí que
2: menjar bé, de la, independentment de la llonganissa, el que jo volia era el bull. O sigui, jo...
1: Deuen tenir pressupost de tele, vull dir que deuen entrar totes les dietes, hi ha tot allà.
2: No, molt...
1: És que aquest programa no només és Catalunya Ràdio, van pel 33, vull dir, estan a tot arreu.
2: Però la gent d'allà, o sigui, el que fan públic, la cambrera, els músics... Em va encantar, o sigui, ho vaig gaudir molt. I pel que em va dir... I vaig veure que la gent...
1: Ho saps que té cabres,
2: la gent... Sí,
1: Vas portar el Simon i la Lola, també?
2: No, els volia portar, vaig estar a punt, però és que a la Lola cap problema, però és que el Simon es mareja, i una hora de cotxe és mortal, i és una... I separar-los no els separo mai, però els hagués portat, els hagués portat, perquè... Però no. I a més, res, vaig arribar allà i cagant d'hòsties cap a Barcelona a escriure, o sigui... Però...
1: Estarem molt atents al dia que la Renaixença, la convidada sigui Maika Navarro, evidentment, doncs ho comentarem.
2: I també s'ho van passar bé, perquè els hi veia les cares.
1: Vas parlar de nosaltres una mica o no? De l'hora negra o no?
2: No éreu els protagonistes, ni res, però... No, vaja, no. Vaig anar a parlar de mi. Mi, jo mimé conmigo.
1: Va, anem a les novetats.
2: Mi, mama.
1: Que tenim una setmana farcida... perquè el protagonista, evidentment, és Jonathan Andic. Aquesta setmana la seva defensa ha mogut fitxa. S'han fet públiques diverses informacions en què intenten justificar que Isaac Andic va caure d'alta baix ell tot sol. A La Vanguardia, i també ho hem vist, evidentment, en altres mitjans, i a tots ens ha arribat, hem vist primer aquest vídeo d'una caiguda d'Isaac Andic 10 mesos abans de morir, que entenc que això és un moviment per demostrar, doncs, que en realitat tenia alguns problemes de mobilitat, fins i tot es parla d'una malaltia, no? una mena d'artrosis.
2: Artrosis, un principi d'artrosis.
1: Entenc que aquesta serà la línia de defensa, però... Maica.
2: O sigui, per posar context, i això, i aquí ja ho havíem explicat, fins ara tota l'opinió pública tenia, bueno, hem tingut de manera puntual tot allò que els periodistes hem anat publicant durant la investigació, una investigació judicialitzada i amb secret d'actuacions, i per tant es va... És que hem publicat molt poc perquè no en sabíem res, perquè realment aquests investigadors han treballat amb molta cautela i les actuacions han estat absolutament blindades. I ho hem explicat alguna vegada, dels blindatges més contundents que jo recordo en tota la meva trajectòria professional. Teníem aquest auto de la magistrada Raquel Nieto de Martorell, molt contundent, on feia seves i de la fiscal Joldi, doncs aquests indicis que Mossos durant aquests mesos han anat plasmant en els seus diferents informes i atestat. Ja sabíem que era el moment de la defensa i que té tot el dret, i per tant, en aquest procediment, la primera part d'aquest pronunciament va ser dijous. El Cristóbal Martel, el que dirigeix la defensa de Jonathan Andic, va presentar aquest escrit de 27 pàgines a l'Audiència de Barcelona, que és un recurs on el que vol és tombar les mesures cautelars, l'autor de presó. És a dir, vol tombar aquesta fiança d'un milió d'euros, aquesta autor de presó, i en aquest escrit el que fa és argumentar indici per indici amb elements. I això era, doncs, amb un redactat molt tècnic, jurídic, que és el que toca, perquè va adreçat als tres magistres de l'Audiència de Barcelona, que les properes setmanes, doncs, bueno, respondran amb aquest escrit. Hem de pensar que aquest és un cas que, si la defensa no atura, no aconsegueix aturar, que és molt difícil, arribarà a judici per Tribunal Popular. I que els oients d'avui, els oients de Catalunya Ràdio, els lectors de La Vanguardia, demà seran el jurat que haurà de jutjar i valorar tot això. Per tant, la defensa, de manera premeditada, el que fa és, ara ens toca, doncs, canviar el relat. O sigui, jo crec que no descobreixo res si dic que la setmana passada qualsevol persona, sortíem aquí al carrer a Francesc Macià o a Gurb o a qualsevol poble d'aquest país, haguessin preguntat què pensa vostè i hagués dit...
1: El fill és culpable.
2: Absolutament, absolutament.
1: I ara almenys la defensa el que vol és presentar el dubte.
2: El que fa és trencar de manera contundent i vehement aquest relat i generar dubtes. I està en el seu dret de fer-ho.
1: En aquesta línia...
2: Aleshores, en aquesta estratègia consensuada, coordinada i pactada, on ningú actua de manera lliure, tal, hi ha diferents persones, hi ha diferents actors que cadascú té el seu rol. Martell va signar i presentar aquest escrit.
1: És l'advocat de Jonathan Andic.
2: Divendres, Francisco Marco, director de Método 3, detectiu privat i que participa en aquesta defensa com el responsable de tots els informes de peritatge que fa servir Cristóbal Martell judicialment.
1: I un vell doncs, conegut, perquè ha participat, té un perfil mediàtic també, Paco Marco, un prestigi, no?
2: A més, és portaveu públic d'aquest relat. I divendres doncs va alçar la veu.
1: En una entrevista a RAC1 va dir... Això sobre el cas Francisco Marco, el detectiu de Método 3, fent d'alguna manera de portaveu de Jonathan Andic, no tant amb el paper d'advocat, que és Cristóbal Martell, ho recordem, però sí com a contractat, com a investigador del cas, per aportar proves que serveixin per la defensa, com a pèrit. Sí, sí. I diu això, és un minut, però crec que val la pena.
3: Y la realidad es que hay un señor de los Mossos d'Esquadra que se ha inventado pruebas. Yo estoy convencido, absolutamente convencido, de que el sargento de los Mossos d'Esquadra se cree que Jonathan Hanegui es culpable.
4: Sí, pues no, cosas
3: pero me parece, y a mí me parece muy bien que lo crea y que empiece una investigación para saber lo que ocurre y que de repente se encuentre con determinadas pruebas y diga estas sí, estas no. Lo que no puedo hacer es inventar. Yo si estoy aquí hoy es porque yo estoy absolutamente convencido de lo que estoy diciendo. Yo no me juego mi prestigio ni por Jonathan Hanegui ni por nadie en este mundo. Y les estoy diciendo, es una caza al hombre. Este señor es inocente, y pongo mi nombre por delante para decir este señor es inocente.
4: No.
3: Y que ese mozo de escuadra tiene que acabar siendo investigado por asuntos internos de los mozos de escuadra, pero no porque yo lo diga, es que ya deberían estar. O sea, solamente con que se lea la causa. Pero llega el momento que lo único que tienen que hacer es un examen, no de conciencia, sino un examen de una causa judicial, y comprobar que Jonathan Hanegui no solamente es inocente, sino que además está sufriendo el escarnio de un señor que un día se levantó y dijo, hostia, que de este salgo en crims. Porque es lo único que a mí se me puede ocurrir, que quiere ir a un programa de Carles Porta.
1: Déu-n'hi-do, quantes coses que explica Paco Marco. Què et sembla aquest assenyalament que fa a un sergent dels Mossos d'Esquadra? Suposo que també és l'estratègia de la defensa de Jonathan Hanegui.
2: De la mateixa manera que et dic que no hi haurà, o sigui, que la defensa ahir, de manera global, la defensa, o sigui, aquí fico a tots els autors, estava satisfeta amb com havia anat aquests dos dies i el resultat d'aquestes dels dos dies, perquè és veritat que Francisco Marco va amb el Basté i està gairebé una hora en un moment de molta audiència, després va fer declaracions a molts mitjans de comunicació i televisions, i que havia satisfacció en el resultat global de com havia anat el dia. També et dic que ningú al cos de Mossos d'Esquadra es qüestiona, ningú, el treball d'aquest sergent que va assenyalar a Francisco Marco. Però
1: no està en discussió la feina que ha fet.
2: Absolutament no. Clar, saps que...
1: Però hi ha una estratègia de desprestigi d'algunes figures del cos.
2: Ell va ser unes declaracions sorprenents pel to, per la vehemència. Els que coneixem a Francisco Marco, i no cal recordar que jo he fet un llibre amb ell i hem estat aquí junts, els que el coneixem, coneixem la seva vehemència, la seva capacitat abrumadora de comunicar, i ahir va treure doncs, tot l'arsenal. I és cert que va ser un atac molt personalitzat, que pot tenir un sentit, perquè està, o sigui, té el sentit de... els oients han de pensar, o sigui, aquí no hi ha res personal, eh? Això també la gent ho ha de tenir clar, que estem parlant de qüestions professionals.
1: Una versió contra una altra.
2: És així, són dues versions molt enfrontades, on hi ha una persona a la que es juga una petició de molts anys de presó, acusat d'haver matat el seu pare. Hi ha un instructor de la causa que signa tots els atestats, la gran part dels atestats, perquè no els signa tots, i no sempre va ser l'instructor de la causa, només va ser a la primera part, perquè a la segona entra un nou instructor, perquè la investigació puja i deixa d'estar tancada a la unitat d'investigació de Martorell i es fa càrrec l'àrea d'investigació criminal de la regió metropolitana sur. I aleshores el que vol fer és, si desqualifico la feina d'aquest professional, doncs poso en qüestió aquests atestats, que és on es sustenta totes les acusacions contra el meu client. És aquest, en aquest sentit, que la gent ha d'entendre aquest assenyalament d'aquest instructor, però insisteixo, sempre en un marc professional. Contundent, no està improvisat, tot té un sentit i és generar dubtes. Però insisteixo, de la mateixa manera que ahir la defensa no es qüestionava en absolut tot allò que es va fer durant tot el divendres, Mossos d'Esquadra defensa els seus investigadors. I recordar només una cosa, Roger, és cert, de manera estratègica, que hi ha un assenyalament d'aquest qui signa els atestats, però jo crec que els nostres oients, que els agrada l'hora negra i que segurament es devoren els podcasts de crims en aquesta casa i les meves cròniques a l'avantguarda i tot allò que té a veure, ja sap que amb una investigació de la complexitat de la mort d'Isaac Hanegui, sap perfectament que no es basa en una persona que ho decideix absolutament tot. Mossos és una organització jerarquitzada on hi ha, sí, el responsable d'una unitat d'investigació que té un superior jeràrquic i que, a més, té una jutgessa, perquè és una investigació judicialitzada, una magistrada, Raquel Nieto, titular del jutjat número 5, que va fiscalitzant tot allò que fan Mossos, i una fiscal veteraníssima, Teresa Joldi, que, en fi, d'una trajectòria llarga com a responsable de Tribunal Popular.
1: Per tant, d'un costat tenim aquest assenyalament a un sergent dels Mossos concret. De l'altre costat tenim el vídeo amb una caiguda prèvia i aquest informe que deia que tenia artrosis. I, important també element en la defensa de Jonathan Andic, la trucada d'Andic al 112 plorant perquè el pare havia caigut. Què ens pots explicar d'aquesta trucada, Maica?
2: Saps quin és el principal problema que tenim els periodistes en aquest cas? Les periodistes en aquest cas? Aquí tothom, les dues parts, juguen les seves cartes i tenen els seus interessos. A veure, els interessos, i no són compatibles, o sigui, l'interès de la defensa és defensar Jonathan Andic, i l'interès dels investigadors i de la judicatura ha de ser saber què va passar, saber la veritat. O sigui, és això, els dos interessos. Les periodistes, en aquesta història, no hem pogut llegir la causa. Cap de les dues parts ens les deixa llegir. I clar, tenim extractes... O sigui,
1: per què?
2: No puc parlar en nom de totes, però si alguna hagués llegit tota la causa, ho veuríem el resultat en els mitjans. Bueno, perquè cap de les dues parts els interessa. I cadascú està explicant
1: les parts que els interessen.
2: Bueno, a la seva manera. La causa ja no és secreta. En el moment que Jonathan Andic va ser detingut, la magistrada va aixecar el secret de les actuacions.
1: Però tot el que hem anat llegint només són les parts que han anat filtrant, clar, les dues bandes.
2: Bueno, a veure, la magistrada ens va deixar llegir l'auto i ens ho va proporcionar l'auto de presó. Afortunadament, perquè poguéssim entendre per què l'enviava a presó, eludible amb una fiança d'un milió d'euros.
1: Que va pagar.
2: Però, que potser, si, imagina't, si no ens hagués deixat llegir aquest auto, aquests 7 indicis que ja recullen aquest escrit, ostres, haguéssim patit molt. I la defensa ens ha deixat llegir aquesta interlocutòria de 27 pàgines que ha escrit Cristóbal Martell, afortunadament, i anem sabent allò que ens explica, doncs, Francisco Marco, i després vivim de fons. Aleshores, ojalà poguéssim llegir aquestes 1.400 pàgines, que és la feina dels Mossos, i veuríem de quina manera Mossos d'Esquadra planteja tot allò que ha fet, es va fer amb el mòbil, i de quina manera va fer aquest viatge, o què va passar amb aquest telèfon d'Equador. Clar, jo sé el que ha explicat Cristóbal Martell, el que ha explicat la jutgessa, i el que va explicar, i el que explicat, i el que m'explica les meves fonts, però clar, jo m'agradaria llegir, perquè el que jo també ens van explicar és que aquesta investigació arranca, bueno, doncs amb un escenari que és aquest camí de Collbató, aquest 14 de desembre del 2024, on, i recordo, i em sap greu tornar a mi, però a La Vanguardia, l'endemà, aquell diumenge, La Vanguardia publicava al costat de molts articles d'opinió per l'envergadura social i personal,
1: i la figura d'Isaac Andic.
2: I perquè era amic personal de Javier Godó, editor de La Vanguardia, Javier Godó lloava la figura del seu amic
1: i del president Illa,
2: i del president Illa, etc. I Maica Navarro, la redactora de Successos, feia una crònica explicant que des del primer moment hi havia alguna cosa, no explicàvem aquestes paraules, però el lector suficientment, i la lectora era suficientment intel·ligent per dir: què m'està dient aquesta redactora, que això no està clar? I era va ser una crònica que va, ostres, va provocar,
1: dir,
2: molta incomoditat.
1: Per posar aquest element ja al primer dia, Maica, que aquí és on t'hem de penjar la teva medalla, i te la pengem.
2: No,
1: te la penso jo, Maica, un moment, jo vull preguntar, un moment, deixa'm preguntar-te. És a dir, per tu fer aquella primera crònica que el temps t'ha donat la raó, és evident, allò tu t'arriba de Mossos. És a dir, aquell indici...
2: Escolta'm, en aquell en primer moment, en aquell camí de Collbató, allà van estar molt...

0: mi hi havia molta gent, molta gent. I molta és molta gent de diferents actors diferents. Molta gent. O sigui, que la gent no es pensi que aquí l'única que Maike Navarro només veu de Mossos. Hi ha molta... O sigui, perquè... O sigui, no és això. Hi havia molta gent que en aquell moment va...
1: Ja t'apuntaven cap a aquesta possibilitat.
0: Va tenir dubtes. Molta gent de molts actors diferents que participen quan hi ha un amor. O sigui, i és fàcil pensar que participen rescats a muntanya,
1: forenses,
0: metges, bombers, etc. I després hi ha gent que comunica, trasllada...
1: I amb tots aquests elements tu vas ser capaç d'escriure aquella crònica.
0: És tenir, doncs, saber interpretar les senyals que reps i després d'això defensar-ho en el teu diari i tenir uns responsables en el diari que en aquell moment, tot i, ostres, el que estàs plantejant et donen un suport absolut i tu vas molt segura perquè tens uns superiors al diari que et donen suport i que saps que es miren aquell text amb totes les garanties que quan arribin al lector, ostres, i que m'equivoco, me puc equivocar molt, i m'he equivocat moltes vegades, però, ostres...
1: A l'hora de publicar una informació com aquesta n'has d'estar molt segura.
0: Jo crec que tots hem sigut molt, molt curosos. I dic que Mossos també ha estat molt curosa amb aquesta investigació.
1: Maike.
0: I el que sempre jo he aconseguit, el que a mi m'han trasllat les meves fonts, és que... sempre han dubtat, i jo el que he sentit sempre és que no sabem què va passar. És que no hi ha cap prova del que va passar allà. I això t'ho expliquen amb tota la naturalitat. O sigui, és una investigació per indicis que no tenien resposta, que trobaven contradiccions i anaven ampliant. I en comptes de tancar la porta i dir, mira, escolta, com que no sabem què ha passat, tanquem aquí la investigació, la reflexió és... que és una reflexió que també hem publicat i hem dit aquí, escolta'm, no, aquest senyor i totes les víctimes es mereixen arribar fins al final. I, per tant, o sigui, no és allò, vinga, va, anem a... Avui, vinga, avui anem a... Anem... Avui que tenim? Mor a la muntanya, doncs vinga, va, anem a buscar un culpable. Doncs ho sento.
1: En cap moment hem qüestionat això, Maike.
0: Però, no.
1: Sí, sí.
0: Bueno, però
1: hi ha hagut gent que sí.
0: Una mica,
1: sí.
0: Doncs no.
1: D'acord, Maike, un moment. No ens desviem.
0: Ara, la defensa.
1: El 112, la trucada al 112 de Jonathan Andic, que és un dels elements que la defensa també vol jugar. Què expliquen ells? Què diuen? Què argumenten?
0: Mira, justament ahir em consta que la defensa va rebre el so d'aquestes trucades i per part de la defensa tinc un titular que en diuen que va ser esgarrifós, que és esgarrifós de que posa la pell de gallina. Nosaltres a l'avantguardia de la web vam estreure... la reconstrucció que Cristóbal Martell fa d'aquestes trucades i que ell fa servir en l'escrit a l'audiència. Són dos trucades i el Jonathan parla amb la primera, l'operadora del 112, amb una sanitària, amb un bomber o bombera i amb una sanitària o infermera que està arribant. I amb totes tres, la transcripció exacta és un Jonathan que està plorant i que el meu pare ha caigut, no el veig, no el sento i a més, insisteixo, jo no l'he escoltat, he recollit allò que Martell fa servir de la reconstrucció de la trucada en aquest escrit, la transcripció, però ahir la defensa la va poder escoltar per primera vegada, tot i que el secret estava aixecat, doncs hi ha documents que arriben més tard o d'hora, o no sé, doncs ja l'havien pogut escoltar i la frase que em van dir és, el titular és esgarrifós, doncs de com estava Jonathan Andic, que coincideix amb una altra de les parts que la defensa ha jugat i ahir el Francisco Marco va insistir, era una informació que ja havíem avançat a l'avantguàrdia. Jonathan Andic troba, hi ha un moment, crec que han passat mitja hora, pràcticament mitja hora, i veu que arriben dos homes. Són dos escaladors que estan fent escalada a Montserrat, que escolten els gemecs de Jonathan, Tot això ho explico de fons perquè jo no he llegit el sumari.
1: I tot això és el que diu la defensa.
0: Però també és veritat que ahir Francisco Marco en va parlar. Per tant, ja
1: també
0: és...
1: Diu que aquests dos testimonis, el tema és que no surten a la causa.
0: Aquests dos escaladors s'acosten a jo.

0: Jonathan, i el que Francisco Marco, el que ja insisteixo, això ho vam publicar a La Vanguardia, el testimoni d'aquests dos escaladors no apareix a la causa, a l'atestat.
1: Per què?
0: I Francisco Marco el que diu és, ostres, per què no estan? O sigui, es queixa i diu, escolta'm, per què no estan? En sèrio que la primera persona que parla amb Jonathan Andic no se li pot interrogar i està present? I és veritat que en aquella crònica de La Guàrdia nosaltres em plantejàvem, ostres, l'estranyesa per part de la defensa que aquestes dues persones no estiguessin quan la defensa els troba, els localitza, els entrevista i els citarà a declarar en el jutjat com a testimoni. Jo hi vaig parlar vaig trucar oficialment a Mossos d'Esquadra per demanar, escolta, em podeu donar una explicació raonable de per què aquests dos individus no estan a l'atestat? I avui ho explico a La Vanguardia i és, doncs mira, els van buscar, evidentment que els van buscar, i a la causa hi ha un moment que diu, hi ha una persona, perquè a més els veuen, o sigui, hi ha una bombera que puja pel camí a trobar-se amb el Jonathan i veu que el Jonathan camina acompanyat d'una persona i a més apareix a la trucada. Hi ha un moment que aquest un dels dos escaladors, quan veu que el Jonathan no és capaç d'ubicar on és, li agafa el telèfon i diu, escolti'm, jo estic un escalador, jo et dic les coordenades. Per tant, era evident que hi eren allà i Mossos era coneixedor de la presència i l'existència d'aquests dos testimonis. No testimonis de la caiguda, però, bueno, clar, no ho sabíem en aquells moments. No han pogut saber, però no li han pogut preguntar si van veure alguna cosa. En qualsevol cas, a mi i a Mossos el que m'expliquen són fons oficials de Mossos, que la trucada va ser oficial, és no els vam trobar i a l'atestat consta que no els vam poder trobar, que es van buscar, que es van fer aproximacions, trucades i comprovacions en prop de 400 persones. És més, que es va arribar a plantejar la possibilitat de que Mossos d'Esquadra, a través de les xarxes, de les seves xarxes, feu una comunicació demanant que aquestes persones es poguessin en contacte...
1: Però després de cop de mediat...
0: Es poguessin en contacte amb Mossos perquè volia parlar amb ells i al final es va descartar.
1: Després de com de mediàtic s'ha tornat aquest cas, es deuen haver donat per al·ludits aquestes dues persones.
0: Bueno, però i tu què fas? Diu, però per al·ludits, però en quin moment? La setmana passada vaig parlar jo d'ells. Ells, bàsicament, el que sé per la defensa és que quan la defensa es localitza, i que els localitza perquè, i jo també ho ha explicat el Francisco Marco, perquè hi ha un moment quan s'acomiada del Jonathan, el Jonathan o el escalador li diu, escolta'm, agafa't el meu telèfon per si necessites alguna cosa. I diu, vale, i es fan una perduda, i Jonathan guarda el telèfon en el seu número. Per tant, és veritat que aquest telèfon està al telèfon de Jonathan. Però no, clar, no sé com el té guardat, perquè és veritat que les trucades, ha tingut accés Mossos a la tarificació d'aquestes trucades. Bueno, doncs no van saber identificar aquest número amb aquest escalador, no sé, no el van trobar, o sigui, ho assumeixen, o sigui, no el van trobar, el van buscar i no el van trobar. I sí, assumim que, bueno, que se li ha de... Que no sé si ara, jo crec, no tinc la certesa, no em queda clar si aprofitarien aquests dies per buscar-lo o... s'esperaran, perquè és evident que la defensa el crida, serà
1: es
0: un...
1: Cridarà es cridarà com a testimonis al judici.
0: En el jutjat. Pensa que ara estem encara...
1: En la fase d'instrucció, sí.
0: Instrucció, i per tant, pels jutjats, tota aquesta gent que ha declarat en comissaria serà citada en el jutjat, a més de tots aquells que proposi la defensa. Per tant, clar, jo vull veure com, de quina manera Mossos parla d'aquests testimonis. Ara és veritat, dius, ostres, no l'has trobat, però sí, no el van trobar. I tu pots dir... La investigació s'enfonsa perquè no les han trobat. Bueno, evidentment, o sigui, la carta de la defensa és coherent. Escolta, mira, qüestiono tot, perquè si la primera persona que posa en el Jonathan Andic no està en el sumari, doncs perquè... I ara, esclar, què busca, què diu la defensa? Bueno, el que diu és, ostres, és que els investigadors només han introduït allò que els interessava per vestir el seu relat. Per això, per exemple, un altre de les qüestionaments que fa la defensa davant d'un dels indicis dels investigadors, les relacions pare i fill. Què diu la defensa? escolta'm, si hem interrogat a les dues germanes, al tiet, a Toni Crut, director de Mango, i us està dient que la relació és bona, que mai els han vist barallar-se i que s'estimava pare i fill, i fins i tot Toni Ruiz crec que arriba a declarar que el pare estava orgullós del seu fill, ostres, per què ens quedem només amb allò que Jonathan Andic va declarar dient ara era bona, admetent que en algun moment no va arribar a ser-ho? Evidentment, amb tot el seu dret de contradir i tombar els indicis de l'acusació, perquè, insistim, és una investigació per indicis. Aquí ningú sap el que va passar en aquella muntanya. Només ho sap, desgraciadament, la persona que va morir, i que ja no pot explicar-ho, desgraciadament, i Jonathan. I Jonathan, a dia d'avui, les vegades que se li ha preguntat oficialment a comissaria i al jutjat, ha dit que allò va ser un accident. I per telèfon, amb contradiccions, que jo no veig que siguin tantes contradiccions, el que diu és, el meu pare ha caigut, el meu pare ha caigut, enmig de, doncs allò, d'un moment de desesperació.
1: La teva percepció ha canviat aquesta última setmana?
0: És que la meva percepció és que no importa.
1: D'acord.
0: Perquè jo aquesta setmana tinc més elements per escriure i que els meus lectors i els meus oients tinguin més elements per que faci les seves conjectures. La meva percepció és indiferent. Jo no puc treballar en percepcions. Tinc que treballar amb la meva intuïció, amb el meu olfacte, i el que sí és, m'encantaria a mi i a tots llegir aquest sumari. Perquè, clar, aquí tothom juga les seves cartes amb tot el seu dret, només faltaria. Però és que els periodistes estem capats amb aquesta història. Estem capats, i els oients ho han de saber. Estem capats, no els hi podem dir tot el que hi ha, perquè no tenim accés. Ojalà poguéssim tenir accés.
1: Passen 6 minuts de 10:45. Un segon, queda't aquí, Maica. Faig una pausa, tenim una trucada d'algú que s'ha donat per al·ludit amb aquesta conversa amb la Maica Navarro. 3 anuncis i l'incorporo amb la Maica al suplement.
2: El suplement, amb Roger Escapa. Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
3: Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
2: Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
3: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFC-SA i subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al Corte Inglés Punès.
4: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
5: I què?
4: Negra nit.
5: Uf.
4: I perduda no sé on.
5: Oh.
4: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
6: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, i som per ajudar.
7: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
8: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
9: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Pernil serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. I pizza 4 formatges sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%, el doble. Lidl, val la pena.
10: Guarda, explica.
11: Què és el que vols que expliqui del que va passar la nit de Sant Joan?
10: Sense consentiment. És agressió, tio.
12: Llavors hem d'anar als Mossos.
13: Pubertat, capítols finals. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat. I després, el debat sobre pubertat al Més Nit amb Marina Romero.
14: El cap de setmana del 30 i 31 de maig vine a descobrir el port de Barcelona com mai l'has vist.
15: Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells.
14: Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes.
15: T'hi esperem.
16: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
16: Som 3Cat.
17: Som 3Cat.
18: Ocasión Plus.
19: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
5: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
17: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
5: Renuncien l'accés de burocràcia...
20: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
21: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona...
20: Farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
5: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
20: I de la resta del món.
5: Pendents de la cimera internacional...
20: Faci el temps que faci.
22: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
20: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte. El suplement, amb Roger Escapa.
0: A mi em sobra.
1: 6 minuts per arribar a 3:15 del matí amb la Maica Navarro al suplement, parlant del cas Andic, parlant de totes aquestes novetats que han sortit en aquestes últimes hores.
0: A veure quina sorpreseta m'has tingut.
1: Carles Monguilot, bon dia.
0: Hombre, jefe, mestre. Bon,
1: Carles Monguilot, bon, col·laborador del suplement, advocat penalista, fidel oient de l'Hora Negra i que, conduint, crec que aquesta hora ens has enganxat a la ràdio i volies dir la teva sobre el que explicava la Maica, també, Carles.
23: Bueno, estava escoltant i és apassionant. La Maica ens atrapa tots. És la seducció periodística per excel·lència amb un tema que ja de per si...
0: Que llàstima ser, ser només seductora periodística i no d'un altre vessant. Però vaja, continuï.
23: No, l'altre vessant, saps que formaria part del seguiment professional, Maica?
1: Això mateix, sí. Frenem l'ensabonada. Sí. Frenem l'ensabonada, Monguilot. A veure, què volies dir?
23: No, m'ha agradat molt el que esteu dient. I clar, i ja, com a, jo, a mi no m'agrada parlar de casos que no conec a fons, i evidentment me'n lliuraré molt de poder parlar d'un sumari que, com ha dit la Maica, no coneixem. Però, per exemple, sí que crida moltíssim l'atenció que una dada tan important com és una trucada que es fa des del telèfon del senyor Andic, que porta a saber el primer testimoni que parla amb ell un cop el seu pare acaba de precipitar-se al buit, els Mossos d'Esquadra no l'identifiquin. Mirin, hi ha dues explicacions, però cap de les dues és bona per a la policia que investiga aquest assumpte. Primera explicació, que no ho saben trobar, com sembla obvi, fàcil trobar-ho. I dos, la dos és perillosa perquè seria delicte. Han deixat voluntàriament d'investigar o de fer constar que saben qui va parlar d'entrada i per primera vegada amb el senyor. Per tant, això em crida molt l'atenció. Però és que a mi en aquest tema el que m'ha cridat molt l'atenció des del moment, això ho veig...
1: Però intentem millorar aquesta comunicació amb el Carles, perquè si no tindrem problemes. Carles, que se sent una mica entrellaçat.
0: Has d'aturar el cotxe, perquè sí. Has d'aturar-te perquè se't talla, carinyo.
1: No, que vagi fins a l'àrea de servei.
23: Sí. Doncs vaig a l'àrea de servei i sí. Si puc.
1: Ho intentem reprendre. Ho intentem reprendre. Maica,
0: sí,
1: digues.
0: Sí, però, clar, ahir vaig fer la pregunta, vaig tornar a fer la pregunta de per què no... Què passava amb aquests dos escaladors? I el que expliquen oficialment és se'ls va buscar, es va fins i tot... aproximadament a 400 persones que d'alguna manera es va identificar que havien estat per la zona, se'ls va... i no eren i no se'l va trobar, no se'ls va trobar. I a mi, per part de la defensa, se m'assegura que aquesta persona està identificada en el sumari en un altre moment. Entenc que és o perquè es va identificar durant la trucada o quan va parlar amb la bombera. És que no, clar, com que no llegissin la causa, no sé com està identificada. Però en qualsevol cas, sí que és veritat que Monguilot diu aquestes dues opcions, no se'l va trobar. Doncs sí, no se'l va trobar. I, de fet, reitero, Mossos es va arribar a plantejar fer una comunicació, difondre una comunicació pública dient és d'interès que es posi en contacte amb la policia els escaladors que el 14 de desembre estaven a la muntanya de Montjuïc a la zona de Collbató. I finalment es va descartar. Però, bueno, imagino que si haguessin fet aquesta comunicació, aquesta persona hagués trucat al 112, escolti, soc jo, m'estan buscant Mossos. Però no se'l va trobar. La defensa el tenia més fàcil perquè estava aquest telèfon memoritzat i, per tant, els hi va resultar facilíssim trucar-los. I també em diu la defensa que fins i tot aquest escalador va dir... És que em sorprèn que no m'hagin... Jo estava esperant la trucada de Mossos i tampoc ell va fer el gest de trucar, perquè entenc que, bueno, si no m'han buscat és que no els interessa el que dir. L'opció que diu Monguilot, per tant, de manera intencionada, no el busco perquè no el busco i no el trobo, no el busco, doncs no, perquè deu estar en el sumari aquest intent de recerca, o potser si no està, a mi em van assegurar que aquestes diligències es van realitzar.
1: Un minut per 3:15. Mentre intentem recuperar aquesta conversa amb el Carles Monguilot, ens demanen pas també des del Servei Meteorològic, perquè és que tenim una calorada aquest cap de setmana. Ahir 39 graus i mig a la Ribera d'Ebre, rècord d'aquest any, a Vinebre. Realment la cosa està insuportable. Néstor Gómez, bon dia.
2: Hola, molt bon dia, què tal?
1: A primera hora ens has promès que avui el termòmetre no pujaria tant, però mira, aquí estem molt bé, amb una mica d'aire condicionat, però és que realment veus la gent passejant per aquí la Diagonal i ja no sap com vestir-se, eh?
2: Sí, la veritat és que tenim unes temperatures que conviden a que sigui totalment estiuenques. Sí que és veritat que ja a hores d'ara les temperatures no tenen res a veure com les d'ahir, estan baixant ara mateix, són entre 4 i 5 graus més baixes que les d'ahir, de manera que avui sí que no pujarà tant el termòmetre. Va ser excepcional. La realitat és aquesta. Aquestes 39,5 graus de Vinebre és una cosa totalment excepcional. Mai s'havia donat a Catalunya en el mes de maig. Són temperatures de ple estiu i cal pensar que fins fa no gaire anys arribar als 40 graus no era una cosa habitual. S'arribava, però de manera puntual. De fet, el 2014 va ser l'últim any que ens vam quedar lliure de tocar els 40. Des d'aleshores ençà, cada any els toquem, però sempre durant l'estiu, no pas a finals de, pràcticament a finals de maig, com va ser el cas d'ahir, que no vam arribar als 40, però és que vam estar a tocar dels 40, com dèiem, a la Ribera d'Ebre. I les temperatures avui no, avui en principi ja fluixen, però de calor, la calor serà intensa, és a dir, no arribarem als valors extrems, no farà una calor extrema com la d'ahir, però sí que s'esperen valors a l'entorn dels 35-36 graus, que és molta calor, cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la Catalunya central, al voltant dels 32-33-34 graus, i a la costa, entre els 27-30-31 graus a tot estirar. De manera que sí que notarem aquesta davallada de les temperatures, a la vegada que aquesta tarda doncs tindrem la novetat també de l'aparició de ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu, que poden ser localment intenses a punts del Berguedà, Osona, Ripollès, també Solsonès, Lluçanès fins i tot, i pot arribar fins i tot a caure una miqueta de calamarsa. Una situació que pràcticament la tindrem calcada de cara a demà. Si bé demà podria pujar una mica la temperatura i potser cap a Ponent arribaríem de nou als 37. Però no repetirem, almenys durant unes quantes setmanes, almenys això esperem, perquè realment que arribi tant d'hora, la calor arribarà tard o d'hora, s'ha dit. No, això no ens hem d'amoïnar, però no tinguem pressa.
1: Tu, com t'ho fas tu per suportar la calor, Maica?
0: Bueno, clar, és que jo sóc... Bueno, no la pateixo gaire, eh? O sigui, no...
1: Home, el meu cos... Els gossos al damunt, la Lola i el Simon a sobre, són sí, una estufa.
0: Però ells no, penses tu, que no són tontos, eh? O sigui, a l'hivern sí que s'acosten al llit, però a l'estiu...
1: No volen saber res de tu, eh?
0: Una punta, no,
1: és com allò que has de dormir separat i allunyat de la parella.
0: Jo em vaig treure a l'adredor, al nòrdic, fa...
1: El
0: dijous, eh? Sí, me vaig treure el nòrdic, però...
1: Tu, Néstor, dorms amb nòrdic o ja no?
2: Ara no. De fet, diríem que... No. A més, clar, visquent a prop de la costa...
1: Hi ha aquella brisa.
2: Diria que dilluns, aprofitant que va ser festiu, vam aprofitar per fer... Sí, per apartar-lo, et posar ja els llençols normals i diria no, aquesta nit pràcticament podria haver dormit directament a sobre del llit sense tapar.
0: Sí.
1: Amb el Néstor us coneixeu o no?
2: Encara en finestra?
1: No. Li poses cara al Néstor? No li poses cara al Néstor?
0: No.
1: Jo crec que és dels últims meteoròlegs que tenim a la tele i a la ràdio.
0: No. Ahir vaig veure a Néstor, el Tomàs Molina passejava a un grup de 8 nous meteoròlegs que estaven de visita a les instal·lacions de TV3.
2: Estarien del màster.
0: Sí,
2: de meteorologia.
0: Sí, els estaven allà passejant i ja els hi vaig dir, teniu una gran responsabilitat, ho sabeu, no? I, ostres, no ens acollonis. Però sí, molt macos.
2: Néstor, d'aquí uns 10 minutets sortiré per la tele.
1: Ara li posaràs cara.
0: No, perquè m'haig d'anar a fer les ungles.
1: Molt bé. Una abraçada, Néstor, gràcies.
2: Una abraçada, adéu.
0: Adéu, guapo.
1: 3 minuts per 3:15. A carretera, suportant la calor, també ha aconseguit aturar-se en una àrea de servei. Carles Monguilot, bon dia de nou.
3: Què tal, bon dia.
1: Ara sí, Carles, vinga.
3: Sí, estic anant a Puig de les Basses, que consti que encara que aquí la Maica veig que es va fer les ungles, jo estic per feina. Va haver una rebada que ja va...
23: parlar tots.
0: Ah, sí, la...
23: Ironina,
0: vale, vale, vale, vale, vale. La, bueno, la superredada de gairebé 500 sí. Mossos d'Esquadra en una operació marihuana i armes de foc.
23: Sí, sí, sí.
0: A quants portes tu?
23: Porto a 4 i vaig ara a la presó a veure'ls perquè, bé, perquè toca treballar dissabte. El penalista ja sabeu que som els bombers de la professió i el foc quan s'encén s'ha de mirar. Però bé, jo crec que m'he acabat. Us estava dient que que els Mossos d'Esquadra no localitzin aquests primers testimonis que veuen el senyor Andic és gravíssim. Jo no dic que es faci exprés. És que si jo digués que es fa exprés estaria acusant de delicte al mosso i no ho faré mai. Ara, és un error tan greu que si jo fos el superior d'aquest investigador, i no li vull cap mal, però diria, escolta'm, aquest error no es pot produir. És un error que no localitzeu aquesta persona. I si us vareu plantejar fer una nota pública perquè es posés en contacte, amb més raó és que valoràveu la importància.
0: Sí, sí.
23: Per tant,
0: sí, sí,
23: és
0: lògic
23: que des de la defensa...
0: Mm-hmm.
23: Clar, des de la defensa, arronsis el nas, no?
0: Absolutament, absolutament.
23: Perquè, mire, lamentablement, la policia a vegades oblida el que diu l'article 2 de la llei d'enjudiciament criminal, que és una llei, com tots sabeu, del segle XIX. L'article 2, n'hi ha un, el segon, diu que la policia judicial té l'obligació de recollir tot allò que beneficiï i perjudiqui en l'investigat. I això s'hauria de fer així. I si es fés així, moltes vegades potser hi hauria un altre resultat a la investigació. Per què? Perquè, sens dubte, quan el policia té una idea, que és el que va apuntar el Paco Marco, no? Una idea preconstituïda de aquí hi ha hagut un homicidi i aquest homicidi l'ha comès el fill, doncs la seva investigació pot tenir un sesgo, no? Una derivada, fins i tot inconscient, en la que no vagis a buscar també allò que et portaria a la contrària de la teva tesis que has preconstituït.
0: Però
23: no,
0: mira, Carles, jo que ja ho torno a repetir, lamentablement no he mirat tot l'escrit, una de... Quan la defensa argumenta l'artrosis que presumptament patia Isaac Andic i que demostraria aquesta caiguda de 10 mesos abans a les portes de Motor Universal i per la defensa justificaria aquesta caiguda accidental a Montserrat, nosaltres a La Vanguardia vam publicar el divendres una pàgina amb els fotogrames d'aquesta caiguda i a les explicacions, i al moment que de les meves fonts de la defensa em diuen sí, sí, de fet hi ha un testimoni que declara Mossos que aquell mateix dia, aquell mateix matí, abans de marxar amb el fill, Isaac Andic es posa gel al genoll, es posa gel. I dic jo, i jo pregunto, però això està en l'atestat? Diu, sí, sí, això està en l'atestat. És a dir, aquesta reflexió que beneficia la defensa, és a dir, Isaac Andic es posa gel al genoll abans d'anar a caminar, doncs tu poses gel perquè tens alguna molèstia. Apareix en l'atestat. Ho sé per la defensa, eh? I ho vaig incloure a la crònica, però jo no tenia ni idea, eh? Per tant, vull pensar, i de fet, els testimonis, les declaracions de les germanes i de la família favorables a aquesta relació pare i fill consten en el sumari perquè Cristóbal Martell en el recurs les ha fet seves. Toni Cruz parla molt bé de Jonathan, la secretària d'Isaac Andic parla molt bé de Jonathan i d'aquesta relació, el xòfer d'Isaac Andic parla molt bé de pare i fill, per tant, tot això apareix i ho sé per la defensa.
23: Sí, però escolta'm una cosa, estic d'acord, però imaginem-nos que el senyor Andic no té els mitjans econòmics que té com per poder contractar a una agència de detectius de prestigi com Método 3, l'amic Marco, que pot fer aquesta feina que no ha fet bé la policia i no localitza en aquests testimonis importantíssims. Si realment el veuen desesperat, desubicat, angoixat, ajuda moltíssim a la tesi de la caiguda accidental. Què passa? Si aquest senyor acusat fos un desgraciat, amb tots els respectes,
0: que no es
23: pot pagar una investigació privada, jo la majoria de clients que tinc en penal no es poden
0: gastar,
23: pagar.
0: No poden pagar la tarifa de Paco Marcos. Sí, estic absolutament d'acord.
23: I a més, també, sabíem una cosa, a la llei espanyola prohibeix a un detectiu privat investigar delictes quan estan judicialitzats, delictes en general, si està en mans de la policia. Per tant, pot col·laborar, pot fer el que ha fet el Marcos, sí, sens dubte. Però, per tant, tot això a mi m'intranquil·litza, perquè és que partim d'un pecat original aquí, que també ho volia dir. Jo em vaig indignar quan vaig veure la detenció mediàtica que varen fer del senyor Andic.
0: Em vas enviar aquell un missatge desfile, molt contundent.
23: Ja te vaig enviar un missatge, recordes, Maica? Sí, sí, això és, mira, la llei d'enjudiciament criminal, de nou, que la llei hauria de ser un mandato, no un suggeriment, eh? A la policia li diu que la detenció es farà d'aquella manera que menys perjudiqui a la persona investigada i a la seva reputació. Doncs, en el senyor Andic, si tu, perquè als jutjats de Martorell no hi ha una infraestructura que permeti entrar-lo als sòtanos, l'has de passejar públicament, tu, responsable de la detenció, has de dir, mira, primer de tot, no és necessari emmanillar-lo, menys amb les mans a darrere. Som quatre policies. Jo, que sóc policia amb una certa experiència, valoro que aquest senyor no sortirà corrents. Algú es pensa que sortirà corrents del cotxe patrulla per fer aquells 10 metres per entrar al jutjat i se voldrà escapar?
0: No.
23: És absurd. I si és així, no el podran parar els quatre policies i segueixo. I si s'aconseguís escapar, no el trobarem. Mira, que en Manilla és un acusat d'homicidi, que no té domicili conegut, que és estranger i que si s'escapa el perdràs, podria tenir una lògica. Per tant, el tractament que va rebre el senyor Andic d'exposició mediàtica va ser absolutament injustificat i això va posar a l'opinió pública alerta sobre aquest cas. Si en el senyor Andic se'l cita a través del seu advocat, perquè no oblidem que el senyor Andic ja tenia una representació lletrada amb un procurador, sí, i si se li hagués dit, vingui vostè demà al jutjat, algú es pensa que s'hagués escapat? No. Siguem, per tant, pecat original, que aquí els Mossos han de fer una reflexió, i el seu director general, el que conec i respecto molt i ell ho sap, potser hauria de donar unes instruccions de dir, escolta'm, sapiguem particularitzar, perquè no és tractar-lo millor perquè és ric, no, és tractar-lo segons ens ordena la llei.
1: Carles Monguilot, una abraçada ben forta. T'esperem a les tertúlies del diumenge.
0: Mestre,
1: cuida't, que tinguis bon cap de setmana.
0: Records als de Puig de les Basses, que és una presó pels oients,
1: sí, sí,
0: que clar, no han ubicat.
1: La coneixem, sí, sí. Sí, gràcies, sí, Carles, una abraçada. Vostra. Adéu. Adéu. 4 minuts per les 10. I gràcies també, Maica Navarro. Aquest dissabte d'Hora Negra, també una mica allargada.
0: Avui
1: una abraçada.
0: La cobro doble, no?
1: Avui doble, sí. Gràcies. Ara tornem al suplement.
4: El suplement, amb Roger Escapa.
6: Mira, mama, el mes del fogar! Demana un desig, corre! Vull viure unes colònies així tots els estius.
4: Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies en família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
8: La compra diària sense sorpreses? Sí. Arriben els preus fixos de Supercor, Hipercor i Supermercat del Corte Inglés. Més de 300 productes de la cistella diària sense canvi de preu. Fruites, verdures, carns, peix i amb la qualitat garantida a preu fix. Busca'ls a Supercor, Hipercor i Supermercat del Corte Inglés. A la botiga web i app.
24: Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
25: A Catalunya, l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
26: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
25: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
26: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
27: Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, podria acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial. Jesús Álvarez n'és l'alcalde.
28: N'estem a favor. És la il·lusió que està desprenent aquest projecte.
27: Joan Carles López, de la plataforma que s'hi oposa.
29: El que volem és saber quin impacte tindrà la població, tant amb el medi ambient com a les persones que viuen aquí.
27: Anna Valdivia, investigadora en intel·ligència artificial.
30: Quan tinguem el pròxim escenari de sequera, haurem de preguntar a les autoritats a qui se li prioritzarà l'aigua.
27: Casey Lynch, expert en geografia del capitalisme digital.
9: Són edificis plens de màquines que estan funcionant a 24 hores al dia.
10: Solidaris.
11: Amb Mercè Folch.
27: Vampirs energètics. L'impacte dels centres de dades.
10: Dissabte a les 10 de la nit.
12: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
13: Joan Capri va ser un dels actors còmics catalans més populars i importants del segle XX, que va aconseguir fer riure tot un país en els temps grisos de la postguerra i de la dictadura. Ell aconseguia connectar amb la gent d'una manera especial, perquè se sentia reflectida en aquell barceloní de classe mitjana una mica amargat. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
12: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
10: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio.
14: Fins al 6 de juny, la Filmoteca de Catalunya dedica una exposició a una de les cineastes més destacades de l'animació espanyola, Isabel Erguera. El desig d'un lloc imaginat recorre una trajectòria entre el dibuix, el videoart, la videoinstal·lació i l'animació. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
10: A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
15: Bon dia, us informa Eva Compte. La consellera d'Educació assegura que amb el preacord firmat ahir la nit amb els sindicats, els docents catalans seran dels més ben retribuïts de l'Estat. Esther Niubó afirma que el pacte representa un pas de gegant per al sistema educatiu català. Ho ha dit el suplement de Catalunya Ràdio.
16: Estem contents d'haver pogut fer aquest salt de gegant, però és que l'educació a Catalunya venia d'anys d'infrafinançament important. És que veníem d'anys en què, per exemple, la inversió que havíem baixat moltíssim. Ara estem recuperant, hem incrementat el 80% la inversió, per exemple, en centres educatius, en infraestructures, en escoles, en instituts, i realment feia 25 anys que no es tocava el complement específic autonòmic.
15: Des dels sindicats defensen el pacte assolit no només per l'increment salarial, sinó també perquè inclou més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Un acord que ara han de validar o no els afiliats dels sindicats de l'ensenyament durant aquest cap de setmana. Més notícies que repassem amb la Maite Curto. Les altes temperatures d'aquests dies han fet avançar la campanya de vigilància activa que fan les unitats del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals.
17: Però no fan preveure un estiu més crític de l'habitual en la prevenció d'incendis. Ho ha dit a 3CAT Info el sotinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès.
18: Simplement és un avançament de la campanya i no es tradueix directament en que la campanya a nivell global pugui ser més crítica. Així que és una campanya amb una sequera tèrmica elevada i que aquest principi de campanya serà dur, serà semblant al de l'any passat a nivell d'increment de risc per incendis de, sobretot en cereal i en aquesta zona del ponent de Catalunya.
15: Renfe ha registrat prop d'un miler de denúncies per grafitis a trens el 2025 i ha destinat prop de 7,5 milions d'euros a netejar-los.
17: Per això Renfe preveu triplicar els pròxims mesos les estacions de rodalies preparades per netejar grafitis. Un acte vandàlic que comporta la immobilització de 2 trens per dia de mitjana per unes pintades que dificulten la visió del maquinista. L'any passat gairebé 1,5 milions de viatgers es van veure afectats per retards o modificacions horàries derivades d'aquests actes vandàlics. Ara mateix les tasques de neteja es fan exclusivament en 5 estacions. Ripoll, Sant Andreu, l'estació de França, l'Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú i es preveu triplicar la xifra ben aviat. Per prevenir el vandalisme, Renfe ha reforçat la vigilància amb drons i una unitat canina, especialment en els punts més crítics com Montcada Bifurcació, l'estació on es fan més pintades i l'estació de França.
15: Als Estats Units, un jutge ordena retirar el nom de Donald Trump de la façana del gran centre artístic de Washington, el Kennedy Center.
17: El magistrat assenyala que només el Congrés nord-americà pot decidir sobre el canvi de nom del complex cultural. Així doncs, la sentència dona 2 setmanes a l'administració Trump per retirar el nom de l'actual president nord-americà i tornar a col·locar el nom de John Fitzgerald Kennedy. Una segona resolució també ha ordenat que s'aturin les obres que havien de mantenir tancat el centre cultural durant 2 anys. Segons el jutge, les obres de renovació van començar sense els permisos pertinents. A la seva xarxa social, Trump ja ha carregat contra el magistrat i la sentència i ha dit que transferirà la institució al Congrés perquè decideixin què cal fer. I és que la decisió suposa un cop molt dur contra les aspiracions de Trump de deixar un llegat a la capital nord-americana.

0: I Nacho Vegas actua avui a la Sala Apolo de Barcelona. Presenta Vides semiprecioses, el seu novè àlbum, un disc que ha gravat a Catalunya i que s'endinsa en la bellesa imperfecta de tot el que és quotidià. L'Astúria torna a explorar les zones complexes de l'ésser humà i canta amb la mateixa intensitat a l'amor, a la mort i a la resistència i la dissidència política. El concert a la Sala Apolo és a 8:45 del vespre amb totes les entrades exaurides. I esports, Marc Andrés.
1: Aquesta tarda a les 6 a Budapest es disputa la final de la Champions masculina entre el Paris Saint-Germain de Luis Enrique i l'Arsenal de Mikel Arteta. Si els parisencs guanyen, aixecaran la seva segona Champions consecutiva. Si s'imposen els londinencs, l'Arsenal guanyarà la seva primera Champions masculina i igualarà el Barça com a únics equip a Europa amb mínim una Champions masculina i una de femenina. La final la seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Això hores després que el Barça anunciés el seu primer fitxatge de cara al curs 26-27. Es tracta de l'extrem anglès Anthony Gordon, procedent del Newcastle, que hi va signar fins 2031 com a futbolista blaugrana. També en clau fitxatges, ahir Catalunya Ràdio ja va informar que l'acord entre Bernardo Silva i el Barça és total. En motor, esport en directe, tenim en marxa la primera sessió de qualificació del Gran Premi de Motos d'Itàlia a Mugello. Ara mateix els més ràpids estan sent Raúl Fernández i Pedro Acosta. A 12:45 començarà la segona sessió que decidirà la pole i a les 3 curses sprint en directe a l'Univers MotoGP, el canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. En waterpolo, a les 12 es disputa el segon partit de la final de la Lliga masculina entre el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta. Si guanyen els mariners, ja es proclamaran campions. I a la 1 del migdia començarà el segon partit de semifinals de l'Hockey Lliga Femenina entre el Palau i el Vilassana. Una victòria de les lleidatanes les classificaria per a la final.
2: Fins aquí les notícies.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 6 minuts de les 11.

Què vol dir ser gran? Si ens haguéssim fet aquesta pregunta fa 30 anys, probablement hauríem tingut una resposta ben diferent de la que podem tenir avui dia. L'esperança de vida ha augmentat notablement gràcies en bona part a la ciència i ha donat una nova dimensió a la bellesa fins al punt que ara, quan una jubila, encara es pot fer la pregunta de què vull ser de gran.

0: Què vull ser de gran és el títol també del llibre que avui ens presenta el divulgador científic Pere Estupinyà. Si teniu més de 60 o de 70 anys, atenció, perquè podeu estar encarant, diu el Pere, la millor etapa de la vostra vida. Pere Estupinyà, bioquímic, divulgador científic, autor de Què quieres ser de mayor. Bon dia, bona hora, Pere.
1: Hola, bon dia. No ho dic jo, ho diu la ciència en el sentit dels estudis que parlen de la curva de la felicitat i demostren que estadísticament, no per tothom, però a partir dels 55 anys, la gent comença a estar millor o més lliberada de les pressions de la mitjana edat.
0: Tens un oient, un altre científic, que t'està sentint molt atentament i que ens acompanyarà en aquesta conversa. Ens està sentint des de Leicester, catedràtic de la Universitat de Leicester i també especialista en longevitat i ciència, degà de la UOC, investigador de la Fundació Pasqual Maragall. Salvador Massip, bon dia, bona hora.
2: Hola, bon dia, content d'estar amb vosaltres parlant d'aquests temes interessants.
0: Com estàs, Salvador? Com va la vida?
2: Tot bé, gràcies.
0: Fa tanta calor aquí dalt, també, com aquí baix?
2: Doncs sí, és pitjor, perquè quan la onada de calor arriba als països del nord, que no estan preparats, que tot és moqueta, que no tenim finestres ben preparades, és horrorós, si us ho puc dir.
0: Realment sí que us ve de nou, això, vosaltres, eh? I les temperatures de Londres d'aquests dies eren una cosa brutal.
2: Horrorós, sí, perquè fins i tot els aires acondicionats petaven, no estan preparats per aguantar això.
0: Pere, què és la quarta edat?
1: Bueno, la quarta edat és, jo la defineixo com l'edat quan comença la dependència. És a dir, els geriatres parlen d'un moment que es diu frailty o fragilitat, que és quan una persona està bé, pot tindre 60, 70, 80 anys, i en realitat, doncs, bueno, a veure, no està tan bé com estava als 30, però és independent, fa el que vol, pot anar a visitar uns fills a un altre país, o pot anar, bueno, no té problemes, potser caminarà una mica pitjor, però està bé, i llavors algo passa, no?, del ginoll, o de la cadera, o dels temes cognitius, i comença aquesta etapa que es diu fragilitat, i allí sí que comença el que entenem per bellesa, ¿vale? I és el que per a mi, jo li dic quarta edat, en el sentit de diferenciar-ho de la tercera, perquè abans només parlàvem de tercera edat, i dius, no és el mateix una persona que està bé de 67 anys que una que està en problemes cognitius de 94, no poden formar part del mateix grup, entès com a tercera edat. Llavors, al inventar aquest concepte de quarta edat associat a la dependència, a la pèrdua d'autonomia, a lo que sí que és ser vell, la tercera ja no és tan dolenta. Ja ets algú que és gran, però no és vell. És algú que té molta experiència i que encara pot fer moltes coses i que se pot plantejar de dir, oi, que aquesta nova etapa, en realitat la nova etapa no és la quarta, però la quarta ja la teníem, la nova és la tercera.
0: És un llibre amb molta ciència, però també amb molta psicologia i molta filosofia. De fet, parles de no viure l'edat només com un número, sinó de com el temps que ens queda per viure. Aquesta seria l'edat prospectiva, d'alguna sí. manera. I, clar, aquí mai sabrem quants anys ens queden per viure, però sí que podem fer un imaginari, no? Per sí. exemple, tu quants anys diries que viuràs? Pere.
1: Jo, després d'escriure este llibre, podria pensar que jo, per la meva genètica, que és convencional, però pels meus hàbits de vida, que estan bé, i pels progressos de la medicina, pues, a la millor puc arribar als 93 o als 94. Per dir algo.
0: Que ja, és superior a la mitjana de supervivència d'avui dia a casa
1: sí,
0: nostra.
1: Sí, perquè quan mires quan fas la mitjana d'edat, pues, penses també que hi ha gent que ha mort als 20 o ha mort als 30, i això baixa la mitjana. És a dir, algú que ara té 51, com jo, l'esperança de vida és més gran que l'esperança de vida mitja de la població. Llavors, això, este concepte d'edat prospectiva, que no, este sí que no me l'invento jo, este sí que ve de la literatura científica, el prospective aging, és el que justifica este canvi de mentalitat. Si tu penses, jo penso, que possiblement viure fins als 94-95 i possiblement en qualitat com a mínim fins als 87-89 o més, dius, ei, me queda molt de temps per davant. I no sóc només jo, perquè jo t'he dit, jo tinc una genètica convencional, però si algú, perquè m'he dit algunes coses i, bueno, hi ha genes buenos i genes normals o malos, saps? Però algú que tingui una bona genètica i us cuida i tal, pensa que al 2074 se calcula que hi haurà 200.000 centenaris a Espanya. Ara n'hi ha 16.000. És a dir, hi haurà, és el sector demogràfic que més creixerà en les pròximes dècades. O sigui, tenim una expectativa de vida molt més gran.
0: És molt interessant aquesta edat prospectiva, perquè, mira, ara potser ens està escoltant un matrimoni que està malament i que té 65 anys, i diu, home, pel que em queda, ja no em separo, ja aguanto. Doncs escolta'm, és que potser si escoltes el Pere i fas la teva edat prospectiva, et queden 30 anys de vida amb una qualitat més que acceptable. Potser sí que, sí, que és qüestió de fer un pas i afrontar aquests 30 anys separat.
1: Bueno, i molta gent ho està fent, eh? I al contrari, casant-se en edats molt avançades, o com dius tu, separant-se en edats que abans lo normal era pensar pel que queda no val la pena. No només pel que queda, sinó per l'autoedadisme. El com te concebixes a tu mateix als 65 o als 70 anys. La gent se concebia vella i al ser vell, lo de separar-se ja no era algo que la norma social se't feia estrany. Ara cada vegada la gent no se percep com a vella a aquestes edats, i sobretot no es percep ben vella pel número que tingui, sinó per l'estat anímic i físic que tingui. O sigui, no és una revolució que passarà en el futur, és una cosa que ja està passant.
0: Tu tens més elements que la resta per calcular aquesta edat prospectiva. Algú que no tingui coneixements científics, què hauríem de tenir en compte a l'hora de calcular? Evidentment, l'atzar juga un paper decisiu, sí, també, però a l'hora de poder-nos calcular en base científica una edat prospectiva.
1: No, l'estadística, al final... Pensa que a veure, jo no vull ser ingenu tampoc, eh? Puc sortir després i m'atropellar un cotxe o vaig al metge i em diuen ui, tens un tumor, el que sigui, això, aquestes coses passen. El que passa és que si ens fixem estadísticament en temes d'esperança de vida, esperança de vida en salut, edat modal, que és l'edat on més persones se moren, que és passat els 92 o 93 anys, llavors, si tu no... Bueno, tu pots fixar-te una mica, no?, en els teus hàbits i els teus paràmetres de salut, de si colesterol, de si pressió alta... No, bueno, jo és veritat que potser jugo una mica en avantatge perquè tinc este coneixement. Possiblement la persona s'hauria de comentar una miqueta més i fer este càlcul.
0: Tu expliques que va ser pare relativament gran, passat els 40 anys, sí, no? I que hi ha un abans i un després, no? Que a partir d'aquesta paternitat decideixes cuidar-te una mica més, tenir més elements per la teva supervivència, precisament per poder acompanyar els teus fills durant, sí, més anys i que et puguin veure, doncs, tu poder percebre la seva maduresa.
1: Sí, això va ser un punt... Jo ja tenia el cap pensar en este llibre, però de cop, clar, quan dius, ostres, que si pare en 42 anys... I t'imagines, pues, la teva filla en 20 i dius, jo vull estar a tope, saps? Jo vull disfrutar-la. Llavors és com una espècie de motivació extra per a cuidar-te, perquè jo estava en aquell moment, pues, portava una vida una mica més desordenada de la que porto ara. És a dir, jo vaig viure als Estats Units 7 o 8 anys, vaig tindre diferents relacions, diferents feines, dormir poc, menjar com... no malament, però... O sigui, no era una persona que es cuidés molt la salut. Exercici físic, pues, quan tenies temps, no? Llavors és veritat que tots els experts te van dient que és important cuidar-se a qualsevol edat, però quan te comences a fer una mica més gran és encara més important, no? O sigui, este concepte de que l'esport o l'exercici és per a joves, no per grans, és que és totalment a la inversa. Els joves ho aguanten molt millor, els estressors de l'ambient. Les persones grans, bé, jo no sóc tan gran, però les persones quan anem fent-nos grans, allí sí que és que encara més important fer deport per mantenir tant la musculatura, com si sigui cardiovascular, tot en forma, no? I sí que va ser una motivació.
0: I que realment és un canvi de mentalitat total viure pensant que tens 70 anys que viure pensant que te'n queden 20 o 25 d'anys.
1: Aquesta és la clau. Esta és la
0: Perquè
1: clau.
0: Quan tu en tens 70 i dius, bé, és que en tinc 25 per endavant, tinc molts números d'arribar als 95.
1: Sí, però és que mira, a la introducció del llibre, perquè el llibre comença a una festa que em van convidar del cumpleaños d'un amic que feia 60 anys. I jo pensava, ui, vaig a una festa de gent de 60-ones, ¿vale? Jo en tenia 48 en aquell moment. I de cop te'ls trobes que estan molt en forma, estan molt bé, i estan en moltes ambicions, en moltes ganes de fer coses. Però hi havia un home que tenia 72, i no ho semblava, que això és el concepte d'edat difusa, no? Que ara te diu diu algú, quants anys tens? I ja no saps què dir, perquè per aspecte o per actitud ja has perdut els referents, no? I aquest home em diu, oh, el meu pare va morir en 94, 95 i no es cuidava gens. En canvi, jo me cuido i faig deport, en tinc 72, sembla... I dic, tu podries ser centenari? O sigui, té tots els números, aquesta persona, perquè té bona genètica, se cuida, té tots els números per a ser centenari. I de cops va fer una cara de... M'estàs dient que encara em queden 30 anys en 72? Això no li passarà a tothom. Però llavors va fer un comentari molt graciós. Diu, uf, a veure si m'arriben els estalvis.
0: Va, clar, ara no. Hi anirem aquí, perquè és un tema també molt, molt, molt, molt interessant. De seguida el Massip, eh? Abans, però, què vols ser de gran? Tu, quan fas aquesta pregunta a una persona de 70 anys, què et respon?
1: Bueno, cada un té algun somni, saps? Pues alguns diuen viatjar, alguns diuen fer una carrera, alguns diuen estar en la seva família, no tots són ambicions grandiloquents, eh? O sigui, mirar-se la vida en més distància. El que passa és que com més activitat tingues a aquesta etapa, també més viuràs, perquè això te connecta més amb les persones i indirectament fa portar hàbits de vida més saludables, no? O sigui, aquí la motivació, que cada un fa el que li dóna la gana, faltaria més, però el missatge és viure de manera activa, proactiva, molt involucrada socialment, i això et farà envellir més i millor.
0: Salvador Massip, endavant.
2: Jo crec que una de les coses més importants que ha dit el Pere és aquest concepte de la quarta edat, que és bàsicament el que estem tots buscant els que treballem en envelliment, no? Separar malaltia d'envelliment. Perquè una cosa és dir, viurem 100 anys, viurem 90, 95, però el truc és com podem arribar a aquests 95 amb la millor salut possible, amb la millor qualitat de vida possible. I crec que el missatge, que crec que és molt important, és que una part d'això, una part està en els gens, és cert, però una part molt important està en la nostra conducta, en els nostres hàbits de vida. I aquesta caiguda del cavall que explica el Pere, no? Que de cop i volta diu, m'he de començar a cuidar, que a vegades pot ser amb el fill o pot ser quan comences a tenir algun problema de salut. Crec que és un procés que hem de fer tots molt conscients que la vida no s'acaba als 65, que és el concepte que la societat ens ha marcat molt, no? Que et jubiles i ja està, ja no fas res, ja estàs, diguéssim, en temps de descompte, ni molt menys. En 65 et queda molt de temps pel davant per fer coses si tot va bé. Per tant, cuidar-se, tenir una vida activa, etc., és clau.
0: Sí. I la idea aquesta, que la tercera edat, com a etapa final de la vida, ha quedat desfasada, perquè...
1: Sí, és la penúltima.
0: És la penúltima. N'hi ha una quarta que sí que és la final, no? La de la dependència. Sí. Però en aquesta tercera, que potser ens podem posar d'acord, que és a partir de la jubilació, dels 60-65 anys, no? Et poden quedar 20 anys bons.
1: Sí. I això és el que deia Salvador, eh? Han de ser bons. O sigui, aquí hi ha un terme... La quarta edat ha de ser el més curta possible. És a dir, has d'arribar a la fragilitat el més tard possible, per viure en salut. I, de fet, hi ha un terme que li diuen compression of morbidity, comprensió de la morbilitat, que és, d'alguna forma, el que busca també la medicina, perquè, si no, quan pensem en conseqüències econòmiques de tot això, dius, ostres, si tenim gent molt gran, que despesa mèdica, etc. Dius, no, perquè si tu... La gran despesa mèdica és a la quarta edat, no a la tercera. I un concepte que deia, quan parlàvem de la jubilació, és que m'ha vingut al cap el que deia Salvador, no? Pensa que a vegades parlem com a sinònim jubilar-se i retirar-se, i conceptualment és molt diferent, eh? Retirar-se, retirement, és com a apartar-se, com a ja has acabat la teva funció i et retires, i no, jubilar-se ve de júbilo, no? D'alegria. Llavors, jo crec que és, hem de parlar més de la jubilació, júbilo, que no del retirement, retirament, retirar-se.
0: I heu pensat vosaltres amb la vostra jubilació?
1: Jo sí, perquè sóc autònom. Llavors jo sí, sí, en la part econòmica del llibre, que parlo de tot este, dic, home, però si jo com a autònom me quedarà una pensió ridícula, que jo particularment tinc que ahorrar. Ja sé que la paraula estalviar és en la situació que estem vivint, per a moltes persones és utòpica també, eh? Però un dels pilars de la longevitat, és a dir, no només per viure més, sinó per viure millor i poder disfrutar d'esta tercera edat, és la econòmica. Llavors, jo sí que sé que... A mi el que em passa és que també em dedico a una cosa que m'agrada. Llavors, jo no tindré ganes de jubilar-me. O sigui, jo sé que seguiré treballant d'una manera parcial, potser amb menys pressió que ara, però seguiré facturant d'alguna manera, no?
0: Com la Shakira.
1: Sí.
0: Tu, Massip, hi penses?
2: Home, jo espero fer com Molière i morir-me a l'escenari. Jo espero morir-me amb el pipet a la mà. I
0: vestit de groc, també, eh?
2: Sí, exacte. No, perquè saps què passa? Que és una mica com el diu el Pere. Si estàs fent una cosa que t'agrada, doncs vols fer-la al màxim de temps possible. I això xoca molt amb aquest edatisme social, no? Que deies, de que sembla que a partir dels 65 ja no pots contribuir a la societat, no? I de fet, en el meu camp, a l'acadèmia, a les universitats, hi ha universitats que amb 65 t'has de jubilar. En canvi, al Regne Unit, als Estats Units, pots tenir 70, el que sigui, mentre siguis productiu i estiguis contribuint a aquella universitat, el teu cervell pot estar en plenes condicions. No vol dir que els 65 t'hagin d'aparcar. I això és un canvi de xip, de mentalitat, que la societat, algunes, com la nostra, potser no l'ha fet del tot encara.
1: Sí, bueno, jo alguns exemples que fico al llibre és, hi havia un catedràtic de físic, bueno, Premi Nobel de físic, que va estar a Los Alamos, era l'últim científic que quedava viu, que havia estat participant a la bomba atòmica, i en 91 anys estava a Harvard treballant, i després Paul Zameni, que va descobrir l'ADN de transferència, en 93, jo el vaig entrevistar també a la Medical School of Harvard, i és entusiasmats. I això els feia viure més, perquè els feia viure en motivació i en propòsit.
0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant amb el Salvador Massip, el Pere Estupinyà, i fent-nos una pregunta: què vol ser de gran? Just in time, you found me just in time, before you came. El Pere Estupinyà diu que és autònom i que ja estalvia, cada mes es guarda un raconet perquè la pensió que li quedarà és ridícula. De fet, hi ha un capítol del llibre que precisament parles d'aquesta salut financera. Cuidar la salut financera no és tan diferent de cuidar la salut física.
1: Sí, sí, bueno, te l'has d'anar preparant en temps, has de ficar una espècie de resiliència o reserva, quan diuen reserva cognitiva o això, pues, bueno, una reserva econòmica també. Sí, el que passa és que, bueno, no tenim una... Jo particularment, a mi ningú m'ha ensenyat a estalviar. És a dir, estalviar no és només separar X euros al mes i deixar-los a un compte corrent, perquè este compte corrent el que farà és anar perdent diners, perquè el puja. Quan has d'estalviar en alguns productes que a llarg plaç te poden donar una rentabilitat, i hi han diverses fórmules, i no sóc super expert en això, no? Però sí que el llibre plantejo algunes fórmules d'estalviar. En més o menys risc, depèn de cadascú.
0: Tinguis més o menys capacitat d'estalvi, és evident que els diners són un element de la nostra salut, i que també envellir amb diners et permet una qualitat de vida molt diferent d'envellir sense.
1: Sí, aquí no tant. O sigui, jo, i Salvador ho sap també, no? I jo que vaig viure uns temps als Estats Units, la diferència és abismal, encara només per accés als sistemes mèdics i per moltes altres coses, no? Aquí, d'alguna forma, penso que jo soc de les Terres de l'Ebre. Allí no fa falta tants de diners

0: hipotecar per poder pagar la dependència que tenien a la quarta edat, que s'ha allargat més del... total, per l'esperança de vida.
1: Total, és que això és un canvi cultural també, perquè les generacions dels nostres pares sí era com que tenien una missió de deixar unes propietats, uns diners o un benestar econòmic als fills. Ara això està canviant, la mentalitat de la gent que s'està començant a fer gran ara no és tan generosa, o sigui, sí que és generosa, però també volen aprofitar-los ells, vale? Jo crec que el problema de fons és que no hauria algú de jove d'estar pendent. La situació econòmica que tenim és la que tenim, però no hauria de ser així, no hauria d'estar pendent de veure si este pis credo dels pares me soluciona la vida, saps?
0: Massip.
2: Sí, jo crec que això ens enganxa també amb aquest canvi de paradigma social, que l'economia dels estats està pensada doncs, per una jubilació als 65 anys i una esperança de vida als 60 poc, 70, i ja està, no has de pagar una jubilació durant molt de temps. Ara estem entrant amb jubilacions que l'estat haurà de pagar 30 anys potser de vida d'una persona molt activa, a més, que no tenim, la caixa no dona per tant. I això implica, doncs clar, que no, aquest suport social que esperàvem donar a la població d'edat avançada ja no és tal, la qual cosa aquesta gent ha de hem de trobar manera d'estalviar d'una altra manera, i això doncs afecta de rebot els fills, no? I ja estàvem veient aquests dies, no?, que cada cop hi ha més deixes en vida dels pares, els que poden, i ja no esperar a morir-se per passar els diners del fill, perquè si no és això, no donarà temps a gaudir-ho. Crec que s'ha de repensar molt tot l'impacte econòmic de aquesta tercera i quarta edat en la societat, perquè no estan dissenyades les nostres societats tal com tenim ara, i el sistema de salut tampoc, per donar servei a aquesta població que deia el Pere, que cada cop n'hi ha més de tercera i quarta edat, i fins i tot centenaris.
1: El que passa és que és molt diferent la tercera i la quarta, eh? La quarta sí que és una despesa, sí, mèdica, o sigui, la gent que té que estar a residències, això sí que és un cost molt gran per al sector públic. Els jubilats, la pensió, al final acaben tornant també al sistema, perquè van a uns restaurants, és diner que circula. No, la quarta edat, per això la de la compressió, que la quarta sigui el més curta possible. Allí és quan hi ha el gasto mèdic, el gasto social, etc., més gran.

0: El Pere Estupinyà, en aquest llibre, també parla del que es penedeix la gent gran de no haver fet, allò que en algun moment sempre... A veure, les teves conclusions. No haver passat prou temps amb els fills, un clàssic, no haver cuidat prou la parella, no haver demanat perdó a temps...
1: Sí.
0: També es penedeixen sovint de no haver, d'haver treballat massa, o de no haver canviat de feina quan tocava, no? Sí. Haver prolongat massa, potser.
1: Saps què passa? Que jo no ho sé, això. O sigui, jo busco informació. Això són estudis científics que pregunten a les persones de què se n'han pedit. Jo tinc una mica de, a vegades, de síndrome de l'impostor. És a dir, jo no sóc un superexpert, jo no sóc qui per a de cop inventar-me de què se'n penedeix la gent quan se fa gran. Però això que acabes de dir són les principals conclusions d'estudis científics que pregunten aquestes coses a les persones, no? Jo a este llibre, al final, el que he fet, òbviament, jo sóc bioquímic, tinc certa informació, em dedico al periodisme científic, però he seleccionat com molt bones fonts per a donar aquestes respostes de diferents temes a la gent, no? I és veritat que els factors emocionals és el que les persones, quan se fan gran i se'n penedeixen de coses, és el que pesa molt més que les coses pràctiques. Inclús inversions econòmiques que si l'hagués fet, potser, per què no vaig invertir en aquell moment o per què no vaig comprar aquell pis? Bueno, pues mira, mala sort. Jo què sé, no saps què hagués passat tampoc. Però aquestes coses que te deixen...
0: El factor humà.
1: Sí, sí, com un forat emocional, com algo que un arrepentiment... sobretot en temes familiars és el que més, no? O sigui, jo no tinc experiència directa, no? Però que dins d'una família hi hagi algú que tingui la sensació de que no ha resolt a temps un conflicte i això ja no s'ha solucionat mai, doncs és un arrepentiment molt fort.
0: Massip, et consta també aquests informes científics, aquestes respostes, no? Té tota la lògica del món, no?
2: Sí, efectivament. Jo crec que els problemes són els mateixos, són bastant transversals amb la societat. Crec que, clar, estem molt vivint en societats que van cada cop més ràpid, que se'ns demana treballar molt i tot és molt de pressa, no et dona temps a parar...

0: gaudir de coses simples com la família, com el que sigui, no? I tothom sempre, quan parles en les entrevistes que veus, els estudis que veus amb gent gran, sempre és el mateix, que els hagués agradat poder potser parar-se a gaudir d'alguna d'aquestes cosetes una mica més.
1: Mm. Hi ha un altre tamarro, a 11:45 del migdia, en directe al suplement amb el Pere Estupinyà, amb el Salvador Massip, que és la son, que és el dormir, eh? I això també, i en parlem moltes vegades amb el Salvador Massip.
2: Sí.
1: Tu què tal descanses, Pere?
2: Fatal. Bueno, a veure, m'ho dius avui, que he vingut de Madrid, ahir vaig estar a la festa de la Feria del Libro, hauré dormit poquíssimes hores avui. No, i este és dels factors que contribueixen a la salut i a la longevitat, este clarament és el meu punt feble. Jo tinc la sensació de que no necessito dormir molt, o sigui, quan se diu entre 6 o 8 hores, jo crec que en 6 tiro fantàstic, ¿vale? I no, però menys de 6 hores sí que perjudica la salut, pues perquè la son no és només descans, té uns mecanismes de reparació que s'activen, això el Salvador ho sap molt bé, no? I este seria el pitjor. Al final el llibre, perquè vol tenir un aspecte pràctic per al lector, és a dir, te dono una informació i te faig una sèrie de preguntes perquè tu te qüestiones i pugues, no només en quant a salut, sinó també en tema psicològic, en tema social, en tema econòmic, com dies, pues arribar a tenir una gran longevitat i un molt bon benestar, no? I jo aquí, quan he fet l'exercici d'anar-me preguntant temes de dieta, d'exercici, d'economia, de son, dic, ostres, el descans... El que passa és que no està associat a l'estrès, en el meu cas, perquè en realitat el problema és més l'estrès que la falta de descans, perquè la falta de descans o el dormir malament ve d'estar estressat. I jo crec que l'estrès, en tot el que implica de cortisol, és i sistema immune i tal, és un dels principals problemes. En el meu cas, jo no tinc estrès psicològic ni físic. Simplement dormo malament perquè... Perquè dormo poc, o sigui, perquè vull apurar massa els dies i tal, però sí, i en l'estrès hi ha un punt interessant allí que no afrontem els estressors. Quan algú està estressat, li intentem, en lloc d'anar a la causa...
1: No t'estressis.
2: Sí, però diu, medita o fes exercici... En lloc d'anar a buscar què és el que t'està estressant.
1: Treballa menys. Bueno, però és que a vegades no és una opció.
2: No es pot. Sí, però primer ho has de saber. Però és que moltes vegades no ho sabem, el que ens està estressant, o no ens donem... Perquè potser és algo familiar, o és algo d'unes amistats, o és algo econòmic, o sigui, a la part psicològica del llibre, sí que crec que, o sigui, donar-me en compte que hi ha algo de falta d'autoconeixement profund en la nostra vida i en la nostra, inclús, personalitat, ¿vale? És a dir, que anem tirant per la vida, anem solucionant coses d'un dia per l'altre i anem avançant i de vegades no parem per a reflexionar prou sobre nosaltres mateixos.
1: Massip.
0: Com a societat dormim malament, és claríssim, és una cosa que no hi posem prou atenció, jo també sóc culpable d'això, una mica com el Pere, jo també dormia poc perquè m'agrada fer coses i vull aprofitar el dia, però a poc a poc m'he anat adonant de la importància aquesta, no? De fet, acaba de publicar-se fa no gaire un estudi que han comparat dades de salut que hi ha a les bases de dades angleses i han buscat aquests rellotges epigenètics que marquen una mica l'edat biològica i s'han adonat que hi ha una associació entre les persones que dormen entre 6 i 8 hores, aquesta, diguéssim, xifra màgica que sempre diem, doncs és real, que si dones més de 8 hores l'efecte es perd, si dones més de 6 hores menys també, però hi ha aquesta zona de 6-8 hores que s'associa més amb un envelliment saludable, per tant no és broma, el cervell és l'òrgan més important que tenim, l'hem de cuidar molt i el son és clau per reparar el cervell mentre dormim.
1: Pere Estupinyà, divulgador científic, autor de Què quiero ser de mayor, amb el Salvador Massip, juntament avui aquesta operació conjunta per presentar aquest llibre i parlar al final de salut, de vida i de longevitat, perquè tu també insisteixes sovint, Salvador, que, doncs, que cada vegada serem més centenaris, també a catalans, i només cal veure el cas de la Maria Branyes, eh?
0: Jo crec que això hem de ser conscients que ens queda molta vida al davant i que volem, com deia el Pere, escurçar, comprimir aquesta quarta edat, arribar a l'edat que sigui, però amb el màxim de salut. I això, una part, està a les nostres mans.
1: Pere Estupinyà, pren-te un calma, eh?
2: Sí, no, però aquest dia, estrès psicològic no tinc. O sigui, passa que, portes un ritme de vida molt accelerat. I... No, m'estava molt content de... M'hagués agradat que estigués en persona en Salvador, que
1: ens
2: tenim molt d'apreci i... I res, pues a veure si un altre dia coincidim.
1: Abraçada des de la distància, no, Salvador?
0: Sí, molt grossa.
1: Pere, que vagi molt bé, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
4: Quina raó mou el teu món? Lo futur del Pere.
5: Algun dia tenir el meu propi piset.
6: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
7: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
9: Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
8: Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
9: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFC-SA és subjecte a aprovació. Consulta en les condicions al departament o al corteinglés.es.
10: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
11: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
10: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
12: Cada dissabte a les 11 de la nit...
11: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
12: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
13: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
14: una cullerada de silenci,
13: dos reflexos de llum,
14: 5 quilos de cadira
13: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
14: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
12: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
14: Contes, novel·les, poemes, cançons...
12: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.

0: El Suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: 12:15 del migdia. Jo mai he escalat dos dels volcans més perillosos del món. Xavier Aldecoa, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
3: Ala Kiramandó, Mamar Mandó, Kiramandó, Kasaraka, Kasaraka, Ala Kiramandó.
1: Cada cap de setmana al voltant de les 11 amb el Xavier Aldecoa parlem i viatgem a través d'algunes de les seves aventures més sonades. Avui aquest viatge ens porta a parlar de volcans, de dos de diferents. Farem una excursió cap a l'Equador i una altra cap a la República Democràtica del Congo. De seguida hi entrarem, però abans comencem precisament parlant del Congo, on aquests dies és notícia l'Ebola. Tu la coneixes bé, aquesta malaltia. De fet, avui a l'informatiu sentíem el màxim responsable de l'OMS, el Tedros Adhanom, demanant més diners i més mitjans per fer front a aquesta expansió de l'Ebola, que, de fet, l'epicentre d'aquesta pandèmia la tenim al Congo. De moment, el virus ja ha infectat un miler de persones, de les quals 246 han mort. Xavier.
2: Sí, no pinta bé, no pinta bé. De fet, no pinta bé per molts, una mena de turmenta perfecta. Si estem parlant d'una zona amb un conflicte de molts anys, però que s'ha empitjorat últimament, hi ha més de 120 grups rebels a la regió, una zona més que hi ha una part controlada pel govern, però una part sota el control d'un grup rebel que es diu M23. A tot això s'afegeix la qüestió de les retallades del Donald Trump de la cooperació internacional, una zona amb aquest conflicte latent que significa també una manca de confiança en les autoritats i també el fet de que no se sabia que hi havia èbola durant molts de temps. Ha estat corrent. O sigui, perquè es feu una idea, el primer que ha registrat, que és del 24 d'abril, es mor, no saben de què ha mort, i poques hores després se l'emporten 70 quilòmetres de distància d'on ha mort els seus familiars per enterrar-lo. Jo he estat parlant amb gent que em diu no, aquí està morint molta gent i no tenim ni tan sols guants per protegir-nos. Aquestes xifres que dius, que són les oficials, més de 1.000 infectats, signifiquen també que no se sap exactament quants infectats.
1: Els símptomes són els d'una grip forta, igualment?
2: No, empitjoren molt més ràpid.
1: És a dir, sí. Ja ho sé que el desenllaç i la mortalitat és molt més alta, sí. Però que els primers símptomes crec que és un refredat, mal de coll...
2: Sí, que es pot confondre fins i tot amb una malària o una altra enfermedad tropical de la zona. El que passa és que la deriva molt ràpid, hemorràgies molt
1: internes.
2: Jo quan he vist infectats a Ebola, impacta molt, perquè sagnes per qualsevol orifici del cos, hi ha vòmits i diarrees molt intenses, i en 21 dies es decideix si mors o sobrevius. Per tant, estem parlant d'un virus que ataca molt fort. És veritat que el fet que ataqui tan fort evita o impedeix que s'expandeixi tant com, per exemple, la grip, que és per...
1: Però entenc que, per exemple, amb els cadàvers, amb la gent que mor, amb això que explicaves ara, que aquesta persona va ser transportada a 70 quilòmetres, durant uns quants dies encara es pot transmetre aquesta malaltia.
2: De fet, és el pitjor moment. És una bomba de virus, un cadàver, i és el pitjor escenari quan es deixen fer els enterraments tradicionals, perquè en aquestes regions, evidentment, imagineu-vos, poseu-vos en la pell d'algú que ha perdut un familiar que està ple de sang, de brutícia, de vòmits, la primera reacció és netejar-lo. A més, són funerals normalment en aquesta zona on es toca molt el cadàver. I aquest és el pitjor moment, perquè si tu toques alguna persona que té aquests fluids corporals i després et toques a tu els ulls, et toques la cara, o això provoca que s'expandeixi el virus.
1: Ha passat altres vegades, no? És a dir, hi ha hagut altres pandèmies de l'Ebola a l'Àfrica que han estat controlades, si més no, i que no han arribat a Europa.
2: De fet, només han passat a l'Àfrica. Això és important, aquest neguit que hi ha des de fora, més enllà de casos puntuals d'una infermera, Teresa Romero, quan va haver-hi la del Sierra Leone, Guinea i Libèria, que malalta, però sobretot allà. De fet, el Congo té molta experiència. Són 16 brots d'Ebola. Vam tenir el del 2014-2016 a aquesta zona que deia de l'oest de l'Àfrica. Però aquí hi ha la particularitat, és la segona vegada que passa en un lloc absolutament en guerra. El 2018 va haver-hi una, però es va controlar ràpidament. Aquí la situació ha empitjorat pel que comentava, no? Un grup com l'M23 que controla una extensió molt gran de territori, i el virus ja ha passat de la zona que controla el govern i la zona que controlen els rebels, en ciutats com Goma o Bukavu, que són de més d'un milió d'habitants. Per tant, aquí estem parlant de que la lluita contra l'Ebola té problemes de logística, fins i tot em deien els cooperants o organitzacions, és que no podem passar d'un lloc a l'altre. Hem de negociar amb grups rebels perquè ens deixin passar i superar aquesta desconfiança, de vegades, de dir, aquesta gent, no sé si són espies, no sé si venen a aprofitar-se, si hi ha un negoci darrere d'això, perquè estem parlant també de llocs que s'han sentit sempre, amb motius, molt oblidats per les administracions perquè estan en guerra i han, a més, a sobre de tot això, una zona on hi ha més d'un milió de desplaçats interns, de gent que fuig de la guerra.
1: Hi ha una altra història, secundària, evidentment, en comparació amb tot el que estem retratant, però és que la selecció de la República Democràtica del Congo, aquesta vegada sí, s'ha classificat pel Mundial, 52 anys després.
2: Sí.
1: I hi ha bastant de rebombori amb què ha de passar amb aquesta selecció, tenint en compte que el Mundial a Marroc, Espanya, Portugal, no?
2: Sí.
1: Què passarà amb aquesta selecció? I fins i tot si els obliguen a confinar-se uns quants dies abans de disputar el primer partit.
2: Ja els hi han demanat que facin una mena de...
1: Aïllament. De 21 dies.
2: Absolut. De fet, ja van dir l'altre dia a la federació, el dijous, va dir que els ja han donat l'okay. Això, aquesta preocupació, sobretot ve per una raó molt concreta. En realitat, tots els jugadors de la selecció de Congo, que molts juguen a Europa, no havien anat al Congo. Havien anat directament a la concentració que estan a Bèlgica ara mateix. Per tant, ells deien, ei, nosaltres aquí no tenim res a veure amb aquesta possibilitat de contagi remota. Però la setmana passada van venir uns directius, uns membres de l'equip tècnic de la selecció des del Congo. I això és el que va fer aixecar l'alarma als Estats Units, a dir, ei, si esteu confinats, esteu confinats. Ara els han dit que en principi ho respectaran i tiraran endavant i no hi haurà cap problema, esperem, perquè és que l'última vegada que va jugar al Mundial la selecció del Congo es deia Zaire. Us imagineu si ha passat temps.
1: Escolta'm, tu tens alguna predilecció? Animes alguna selecció africana al Mundial?
2: Home, a mi m'agradaria que fes un bon paper Cap Verd, perquè és el país més petit, és la primera vegada. A mi sí que m'agradaria una sorpresa com la que va passar amb Islàndia fa uns mundials, crec que...
1: Ja no me'n recordo.
2: Que va ser com una... Doncs el Cap Verd és un país tan petit que dic que guanya alguna cosa.
1: Anem als volcans.

0: Aquí no revisitarem Pompeia, com canten els Bastil, perquè ara viatgem al primer d'aquests dos volcans que ens has promès. Avui el Jo Mai Mai, Bada, Jo Mai Mai he escalat els dos dels volcans més perillosos del món. El primer ens situa precisament al Congo. És el volcà del Nyiragongo.
1: Segurament és un dels racons més especials de l'Àfrica. Jo estic absolutament enamorat del Nyiragongo, però sí que és un dels més actius, això el fa molt, molt perillós. És una muntanya enorme en un de 3.500 metres d'alçada enmig del parc natural de Virunga, i és molt perillós perquè està actiu. Diuen que entra en erupció cada 30 anys i ha provocat a vegades morts. O sigui, el 2002, per exemple, quan va haver-hi una gran erupció, va matar més de 140 persones, van haver d'evacuar 300.000 habitants de la ciutat de Goma, perquè precisament això també el fa perillós. Està situat al costat d'una gran població com Goma, que dèiem abans, entre 1 i 2 milions de persones. I una altra particularitat és que la lava que té és molt llefiscosa, o sigui, no gens viscosa. És més, perquè ens entenguem, si la lava tenim a l'imaginari que és com una mena de mel calenta baixant per la muntanya, aquí seria més aviat un oli calent, perquè no té, és molt pobre en silici, la lava, i això fa que corri molt ràpid, i això és el que fa sobretot més perillós, perquè si entra en erupció et trobes la lava amb una velocitat enorme.
0: Amb qui vas pujar-hi?
1: Doncs vaig pujar amb guardes forestals armats, perquè en aquell moment hi havia la situació de conflicte. M'acompanyaven 6 persones armades. Després, al mig de la pujada, hi havia algunes casetes amb 20 més, perquè ha patit, estan en aquesta zona de molt de conflicte, hi ha un grup rebels a la muntanya, i això feia que fos necessari. De fet, ara mateix, per aquesta situació de conflicte que comentaven al principi, que envolta tota la qüestió de l'Ebola, l'han tornat a tancar. De moment no es pot pujar al Nyiragongo.
0: Què és el que et va impressionar més?
1: Doncs és un lloc hipnòtic. Us heu d'imaginar un cràter enorme, i a baix, al fons d'aquest cràter, un llac de lava que crepita, que explota, que tenyeix absolutament tot de color vermell, i aquella sensació d'estar allà dalt, a més, es pot dormir allà al costat. Jo em vaig quedar en unes cabanyes, hi ha una mitja dotzena de cabanyes de fusta, i et quedaves allà amb aquesta olor també molt característica dels volcans, la sensació que estaves davant de les portes de l'infern, quasi.
0: De què fan olor els volcans?
1: D'azufre, aquesta sensació
0: de sutge,
1: d'estar en un lloc que en qualsevol moment la natura pot decidir que s'ha acabat tot, que explota.
0: I vas dormir allà dalt, eh?
1: Sí, aquestes cabanyes de...
0: Les tenies totes?
1: Home, sí, perquè en principi explota cada 30 anys. Dic, ja.
0: Però avisa o no? És a dir...
1: A vegades sí, a vegades fa
0: xup-xup, és sí. A dir, és com l'aigua a punt del bull que comences a veure...
1: Justament, tu sents com van explotant fins i tot algunes onades. Jo, de veritat, és un dels jocs que jo, ara no es pot, però si es pot, recomano moltíssim, perquè és la sensació de veure la natura en el seu estat més pur. O sigui, és la lava movent-se d'un costat a l'altre, fent com onades, aquestes bombolles dels dibuixos que exploten i ho sents. És una meravella de la natura, aquest Nyiragongo.
0: Del Nyiragongo al Congo passem a l'Equador.

0: Ara parlem del Cotopaxi. Ho he dit bé, això?
1: Cotopaxi, sí, sí, sí.
0: Situada a la serralada dels Andes, forma part de l'Equador i és el segon volcà actiu més alt del món. 5.897 metres d'alçària. També hi has pujat.
1: Sí, sí, sí. Vaig pujar quan tenia 20 anys, amb el meu germà. Jo tenia experiència en Pirineus, ja amb els Alps, però aquí va ser com la muntanya més alta i estem parlant d'una muntanya preciosa, d'un volcà, com el dibuixarien els nens petits, segurament. Un con perfecte, és simètric, i aquí, sobretot, és perillós, no només perquè està actiu, sinó si el Nyiragongo era perillós i és perillós pel foc aquest tan ràpid, el Cotopaxi és pel gel. Perquè si entra en erupció, l'última vegada ser el 1800 i llarg, o sigui que estem parlant de que porta temps sense avisar, però si explota, tot el gel es fon i creen l'ars, que és com una mena de riuada de roques, de gel fosa, d'aigua, que pot arribar a desenes i desenes de quilòmetres. O sigui, aquí el perill seria el gel, aquest gel, que has de travessar quan l'escales. A mi és el que em parla.
0: O sigui, el vas fer amb grampons, aquest.
1: Sí, sí, has d'anar amb cordà. No té una dificultat tècnica molt alta a nivell d'alpinisme, més enllà de l'alçada, evidentment, perquè són pràcticament 6.000 metres d'alçada, però necessites anar, sí, amb piolets, evidentment, amb grampons i amb cordà.
0: Una cançó per pujar aquest volcà.
2: Senyora Chichera, véndame chichita. Senyora Chichera, véndame chichita.
0: Amb grampons anar escalant cap a aquest volcà Cotopaxi. A l'Equador, al ritme de Senyora Chichera. Qui és?
1: Doncs Senyora Chichera és una cançó ecuatoriana tradicional que fa referència a una dona, aquesta Chichera, encarregada de preparar i vendre la chicha, que és una beguda ancestral de blat de moro i yuca, o sigui que és...
0: Hi ha milers de versions. La vas tastar, la chicha, eh?
1: Bueno, sí, la vaig tastar, però ja et dic que no ha fet fortuna amb mi.
0: Blat de mora i...
1: Blat de moro,
0: blat de moro
1: i yuca.
0: Perdó. Hòstia, que és la sisena hora del programa i aquí ja començo a fallar. Blat de moro i yuca.
1: Exacte, sí, sí. És una beguda prescindible, diguéssim, d'alguna manera.
2: Senyora Chichera, véndeme chichita. Senyora Chichera,
1: és més patxanguera, potser, no? Aquesta és la versió que sentíem sobretot als autobusos, on vas rodejat de cabres, de pollastres, de maletes, de gent tan característics d'aquell Equador que jo vaig conèixer. Jo crec que continuarà més o menys similar, i aquesta cançó no fallava, perquè a més posen la música a tota pastilla absolutament. Mm.
0: Per tant, per veure la chicha, per menjar...
1: Doncs jo recordo la sopa de pota de pollastre i coriandre, que es va convertir en una tortura, pràcticament. O sigui, jo no anava amb els diners i vam veure que hi havia una mena d'oferta a molts jocs, que era per un dòlar tenies un festival. O sigui, tenies sucs de fruita, ous ferrats, pa, fruita, i normalment també et posaven sopa, una sopa en la que li afegien directament les potes del pollastre. De fet, una vegada em vaig trobar fins i tot el cap del pollastre.
0: El cap del pollastre de sopa, eh?
1: Sí, tremendament poc...
0: No vas tenir problema per empassar-te la sopa, per això, eh?
1: Bueno, al principi sí, però el coriandre aquest...
0: Li has agafat mania per sempre
1: molta
0: més.
1: Molta mania.
0: A mi tampoc m'agrada, a mi no em convenç tampoc. També és veritat que hi va haver una època que el posaven a tot arreu, però jo crec que ara això s'està tornant a perdre, per sort.
1: Per sort, perquè a mi em esgarrega tot el plat, eh? Jo sí, a coriandre no el vull. No el vull per res.
0: Com sona un volcà? Doncs el Xavier Lecoa el va poder enregistrar. Això és real, teu?
1: Això és real. Sí, imagineu-vos vosaltres allà dalt, dormint allà. A més,
0: aquest és el del Congo o el de l'Equador?
1: Aquest és el Nyiragongo. Bueno,
0: a veure, torna-hi un moment. Tanca els ulls i intenta dormir. Torna-hi, torna-me-la a tirar. Mare de Déu. Sí, vas poder clapar?
1: Sí.
0: Sembla Mordor, això.
1: Sembla... És que té una vessant com quasi de pel·lícula, aquesta sensació d'estar en un lloc que dius, no pot ser que existeixi un lloc així on tu estàs dormint i sents de fons com el volcà, el cràter, explota aquest llac vermell. És fascinant, és un dels racons que sembla que no puguin existir, i a l'Àfrica existeix el Congo.
0: Avui no em poses ocellets, per acabar.
1: Bueno, se sentien uns corbs allà de pitblancs,
0: sí?
1: Perquè era l'únic animal que veien per allà, i els podies anar sentint, perquè quan hi ha alpinistes o visitants, o com vulgueu dir-li, s'apropen aquests animals a veure si rasquen alguna cosa.
0: Xavier Lecoa, et presento Joan Callarissa. Joan Callarissa, et presento.
3: Hola,
0: Xavier Lecoa.
3: Hola,
0: bon dia, bona hora. dos universos diferents, ara explicarem per què. Tu podries aclocar l'ull amb aquest so de fons?
3: Joan. No cal que m'esperi molt per a donar la resposta, que és no, en absolut.
0: Bueno, és que aquí tenim un aventurer, Joan, que...
1: Veieu els ocellets ajudant.
0: Els ocellets jo no...
3: Despertar al matí potser sí, però a la nit, en la nit tots els gatos són pardos, això seria la reflexió que faria el meu cervell.
0: 5 minuts per arribar a les 12 del migdia, de seguida amb el Joan Callarissa, alguna actualitat televisiva i també alguna xafarderia, perquè hi ha nou documental de Rafa Nadal. T'agrada el tenis, a tu, el Deco?
1: Molt.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Doncs avui, la cara oculta de Rafa Nadal.
3: Efectivament.
0: I també connectarem amb el 3Cat en viu, perquè el tenim en marxa. Demà farem el suplement en directe a partir de 11:15 fins a la 1 del migdia, amb un munt de convidats. Ajuntarem els 5 presentadors de l'Està Passant, la Natza Ferrer, la Núria Marín, el Jair Domínguez, l'Òscar Andreu i el Queco Novell. A més, la Marta Torné hi serem en directe a l'escenari suplement. Hi ha un escenari suplement també al 3Cat en viu. I ara hi connectem perquè a partir de la 1 també hi ha programa del que no surti d'aquí. Saludarem la Juliana Canet, la Marta Montaner, el Roger Carandell i companyia. I també circularem pel 3Cat en viu a través del micròfon de la unitat mòbil de la Cèlia Mayoral. Allà ens hi espera. I també, què més tenim avui, a banda de Rafa Nadal?
3: Home, tenim un tema superpolèmic, que és les invitacions del casament de Taylor Swift, que ha dit als seus invitats que no necessàriament està invitada a la parella dels invitats.
0: O sigui, no hi ha més un. És a dir, a tu et convida a tu, però no pots portar a qui vulguis.
3: Per norma general, no, a no ser que la parella teva els hi caigui bé. Mm-hmm. Això és un superdebat, això, eh?
0: No ho sé si li cau bé a Taylor Swift.
3: Mira, doncs ella s'ho perd, eh?
0: Ella s'ho perd, això sí. Xavier Aldecoa, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Pausa i continuem el suplement amb el Joan Callarissa i també vindrà el Pep Noguer. Fins ara.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Fes tan tendre amb mi, Di.
2: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
1: Crec que m'he enamorat.
2: Normal, amb aquests preus.
3: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
2: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
1: Que poc que costa comprar bé.
4: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
5: Sense fronteres.
6: Tornem a activar el GPS del català.
7: A veure, cap a Salses o cap a Guardamar? O a Fraga? O a Maó?
6: Totes, totes alhora. La terra dels que quan parlem ens entenem.
5: Sense fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens emociona, el que ens projecta, el que ens uneix.
6: La llengua diu qui som, aquí i al món.
5: Sense fronteres. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, amb Kilian Sabrià.
8: Aquest dissabte el tot gira... La final de la Champions PSG-Arsenal. Dos tècnics han passat blaugrana. Luis Enrique i Arteta cara a cara.
9: PSG-Arsenal a les 6 de la tarda amb Sergi Camps, Ricard Torquemada, Mireia Vera i tot l'equip del Tot Gira.
8: I diumenge seguirem l'última jornada de la Lliga F. Serem a Madrid amb l'últim partit de la temporada de les campiones d'Europa. Madrid, club de futbol femení, Barça.
9: També diumenge un quart de 5, transmissió de l'Europa Celta B. Comença el playoff d'ascens de la primera federació.
8: Acompanyarem l'Europa en el seu somni de pujar al futbol professional.
9: I a les 7, l'últim partit abans dels play-offs de l'ACB, Barça-València.
8: Un cap de setmana també amb gran premi de motos a Itàlia, el desenllaç del Giro d'Itàlia i els play-offs de l'hoquei Lliga Masculina i Femenina.
9: Tot gira.
8: Dissabte i diumenge de 4 a 9, amb David Clopés.
10: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
11: Joan Capri va ser un dels actors còmics catalans més populars i importants del segle XX, que va aconseguir fer riure tot un país en els temps grisos de la postguerra i de la dictadura. Ell aconseguia connectar amb la gent d'una manera especial, perquè se sentia reflectida en aquell barceloní de classe mitjana una mica amargat. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3cat.
10: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
12: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
13: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
14: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo, que aquesta pregunta és un rotllo.
13: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està,
15: jo. És que fots cada pregunta, no, tallo, de veritat.
16: És dels entrevistes lletges que t'he vist.
15: Avui estic...
14: Perdona, que t'ho sapia, això, però... És que no tinc una resposta.
15: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és, que no ho vulguis contestar.
14: No.
12: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
17: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3cat.
18: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
19: Bon dia, us informa Eva Compte. El president de la Generalitat, Salvador Illa, qualifica d'històric el preacord aconseguit ahir amb els sindicats de l'educació i subratlla que ara cal posar-se a treballar per millorar els resultats educatius al país.
20: És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric, és un primer pas, i ara anem a centrar-nos tots en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu, no?
19: El pacte entre educació i els sindicats, recordem, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Ara s'haurà de sotmetre a consulta aquest cap de setmana i encara no se sap si les noves vagues territorials, convocades a partir de dilluns, es mantenen o no. Repassem més notícies amb la Marta Sánchez. L'entorn del líder iranià Mojtaba Khamenei acusa el president Donald Trump de trair la diplomàcia per tercera vegada.
21: L'assessor de l'Ayatolà culpa els Estats Units de mantenir el bloqueig naval a l'estret d'Hormuz i de fer demandes excessives en les negociacions com la qüestió nuclear. De fet, les converses entre Washington i Teheran continuen totalment encallades després que aquesta matinada la reunió de Donald Trump amb el seu equip de seguretat s'hagi acabat sense cap acord. El secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha assegurat que el president nord-americà és pacient a l'hora de tancar un acord amb l'Iran i també ha avisat el règim dels ayatolàs que els Estats Units tenen prou munició per continuar amb la guerra.
0: La nostra capacitat per reprendre les operacions, si fos necessari, és... en som més que capaços. Les nostres reserves són més que adequades, tant allà com a tot el món. Tenim bona munició i abundant, així que estem preparats.
19: Un centenar de detinguts en una nova operació policial contra la multireincidència a Barcelona i d'altres localitats de l'àrea metropolitana.
21: En el macrodispositiu que s'ha acabat de matinada també s'han identificat més de 2.000 persones i s'han interposat 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. En aquesta nova operació Campai també s'han interposat més d'una quarantena de denúncies de trànsit i s'han decomissat una dotzena de patinets elèctrics.
19: Aquest cap de setmana el Port de Barcelona organitza unes jornades de portes obertes i fan visites guiades per mar i per terra per descobrir com és per dins aquesta infraestructura, que és un dels principals motors de l'economia catalana.
21: Hi ha visites marítimes a bord de les golondrines, en autocar per la zona habitualment restringida del port comercial per saber com es treballa a les terminals de contenidors i també rutes històriques a peu teatralitzades que expliquen la història del port i la seva relació amb la ciutat. Aquest any hi ha dues novetats, les visites al Far del Llobregat i un ball d'embarcacions aquest dissabte al migdia.
19: Barcelona registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil. L'any 2025 van néixer a la capital catalana 11.012 nadons, segons les dades del padró, que també mostren que les llars amb menors continuen disminuint i representen només el 21,4% del total. Paral·lelament, la capital catalana ha marcat un nou rècord de persones centenàries. A 1 de gener del 2026 n'hi havia 1.196, és un 8,3% més que l'any anterior. La majoria d'aquestes persones, un 82%, són dones. L'últim any, de fet, Barcelona ha experimentat un envelliment progressiu de la població i ara l'edat mitjana està situada als 44,6 anys. La cap del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament, Maria Jesús Calvo, explica que el 2025 hi va haver més defuncions que naixements.
3: Pel que fa al moviment vegetatiu, és a dir, la mortalitat i la natalitat, continuem a la baixa i els naixements estan per al voltant de les 11.000 persones, que és la xifra més baixa dels últims 125 anys, deixant de banda l'any 1939 de la Guerra Civil. I pel que fa a la mortalitat, estem en aproximadament unes 14.500 persones, que és una xifra bastant estable respecte a anys anteriors.
19: Esports, Xavi Soler.
22: Ja tenim definida la pole del Gran Premi d'Itàlia al circuit de Mugello. Marco Bezzecchi ha fet el millor temps fent el rècord del circuit. Marc Márquez ha acabat quart, sortirà demà des de la segona fila. En waterpolo, des de les 12, es disputa el segon partit de la final de la Lliga Masculina entre Sabadell i Atlètic Barceloneta. En matchball per el Barceloneta. Anem a la piscina de Sabadell. Pau Masmartí, bon dia.
23: Bon dia, això és a punt de començar, tot preparat perquè arrenqui el partit aquí a Can Llong, que està tardant una miqueta aquest segon partit, com deies, de final de la Lliga Masculina. Com deies, també guanyant avui el Barceloneta, s'endurà el títol de Lliga després de la victòria del primer partit per 13-17. Seria la 24a Lliga i la 21a consecutiva dels de la Barceloneta, els de Quim Colet, que viu en els seus últims dies de la banqueta del Sabadell, necessiten més solidesa defensiva si volen endur-se la victòria i portar a final el tercer partit al davant. Un Barcelona amb recursos infinits, liderat en l'anada per l'hongarès Gerli Burian. A falta de 7:43 perquè acabi el primer període, Sabadell 0, Atlètic Barceloneta 0. Pau Masmartí, Catalunya Ràdio, Can Llong.
22: En futbol, aquesta tarda a les 6 de Budapest es disputa la final de la Champions masculina entre el Paris Saint-Germain de Luis Enrique i l'Arsenal de Mikel Arteta. Això després que el Barça anunciés el seu primer fitxatge de cara al curs 26-27, l'extrem anglès Anthony Gordon, procedent del Newcastle, i a partir de la una començarà el segon partit de les semifinals de l'hoquei Lliga Femenina entre el Palau i el Vilassana. Una victòria de les lleidatanes les classificarà per la final.
18: Fins aquí les notícies.

0: El suplement. I love you, baby. Amb Roger Escapa.
1: Passen 6 minuts de les 12. A la jugular, pantalles i cor, avui amb el Joan Callarissa. Joan, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: I amb Rafa Nadal.
3: Hola a todos. Estoy aquí para comunicaros algo que llevo tiempo imaginando y pensando. Todo tiene un principio y un final.
1: El Joan Callarissa s'ha convertit en un expert en terra batuda, ha fet un màster sobre la figura de Rafa Nadal. Ahir va arribar a Netflix el documental Rafa, sobre la figura del tenista mallorquí, narrat en primera persona, 4 capítols de 50 minuts, si fa o no fa, i amb molt de català, Callarissa.
2: Home, és que aquí això és una cosa que en algunes persones m'han pogut veure ho he comentat, i és que realment la gent se pensa que este noi, perquè fa associacions polítiques en ell, està tota l'estona parlant castellà, no? Perquè com és amic del rei Joan Carles, no sé què m'has dit, i no, la veritat és que el català és la llengua quotidiana tant a casa, a la casa d'on ha sortit, a la casa que ha format ell i en els seus companys de treball, en tots.
1: I en la parella de tota la vida, la Xisca,
2: parla en català. Absolutament, el català és... vamos, és que a més vull dir que estem parlant de que és un format que és internacional, vull dir que se subtitula al català a tots els idiomes, que això serà traduït, està a Netflix, vull dir que, vamos...
1: És un document... Primer de tot, tu que no el tenis ni blanc ni negre, o més aviat negre que blanc...
2: Estàs donant per suposades
1: no,
2: coses...
1: No ets gaire tenista, no?
2: No, és a dir, no, és l'únic esport que he practicat sent feliç i és l'únic esport que puc mirar sense patir.
1: Ah, d'acord.
2: Tampoc, no, hasta aquí, vull dir que tampoc no és res de l'altre món, però sí que és veritat que tinc un efecte i jo crec que al fons, jo vaig tindre raquetes de tennis, se'm trencava una, me'n comprava una altra, vull dir que això és inaudit dins del món de l'esport, però què fa a mi?
1: O sigui, Joan Callarissa, extenista. Entre moltes altres coses.
2: Microtenista, sí.
1: T'ha agradat el documental?
2: Mira, crec que és molt honest, perquè això hagués pogut ser un panegíric, hagués pogut ser no, tota l'estona una lloa permanent a la figura d'ell, un aplaudiment total, i realment apareixen moltes misèries d'ell. Hi ha tensions familiars entre ell i el tiet, etc. I jo crec que es veu tota la complexitat, no, darrere de la façana del tenista que ho guanya tot, però sí, jo crec que realment... és bastant honest, i ell ha sigut generós abordant temes, no? Com per exemple això, la tibantó en el seu tiet, o qüestions, pues, a lo millor una mica més íntimes, en fi, jo crec que això... I de fet, hi ha dues coses també que jo crec que ha sigut bastant transparent i que donen valor en este documental, que són les qüestions relatives a la seva salut mental, que no s'aborden obertament, però s'aborden com en segon pla, no? Tu entens que ell és una persona que està patint una ansietat enorme, que té tics, etc. Tot i que no se'n parla obertament, però sí que el veus, no?, patint en totes aquestes qüestions, i també parla del consum de medicaments exacerbat que ha fet. De fet, arriba a confessar que ha tingut que té perforacions intestinals de tants antiinflamatoris que s'ha arribat a prendre.
1: Per tant, no és un documental que només serveixi per recordar tots els títols que ha guanyat, sinó que hi ha una mica de safreig, de morbo, de relació personal, les estires i arronses amb el tiet, que el va deixar d'entrenar en el tram final de la seva carrera.
2: Efectivament.
1: Hi va haver un distanciament aquí.
2: Efectivament.
1: I també la part humana, les criatures, perquè crec que
2: té un
1: rafalet, no?
2: Té un rafalet que surt molt al documental perquè és lo gran, i després al tram final del quart capítol, perquè estem parlant de 4 capítols d'una hora quasi cadascun, surt Miquel, que és el segon xiquet que ha tingut en Xisca, que és la seva novia de tota la vida des que eren adolescents. De fet, Xisca, per mi, és un dels grans descobriments d'aquest documental. Un documental, per cert, que surt tota la família, pare, mare, germana, el seu fisioterapeuta, el doctor Cotorro, que és el senyor que s'ha encarregat de la seva salut al llarg de la vida. O sigui, surt moltíssima gent del seu entorn. Però per mi, Xisca és un gran descobriment.
1: És la parella, la nòvia de tota la vida. Explica la seva història d'amor.
2: Des de que era adolescent, sí, de fet, no aprofundeixen, però sí, és molt graciós perquè en Xisca fa aparicions contades, però sempre dona com la dada d'interès, no? Com, per exemple, que quan van començar a sortir era Rafa Nadal qui li tirava a la canya i qui insistia una mica, i ella ho confessen les dos, era que los dos es que no li feia cas. O sigui que va tindre que picar pedra com si fos un partit de tennis aquí Rafa Nadal, en Xisca va tindre que treballar moltíssim i de fet sempre van allí enviant SMS. És molt graciós aquelles imatges de quan ell era un adolescent. També dona una dada molt graciosa, que és que quan tenien 31 anys, perquè els dos són de la mateixa quinta, fan 40 anys enguany, va ser ella qui li va dir: Rafa, anem a viure junts, ja, no? Que potser ja tocaria.
1: On vivia? Vivia sol?
2: Ell vivia amb sons pares.
1: Encara vivia amb sons pares?
2: Ell vivia amb sons pares.
1: En 31 anys?
2: En 31 anys.
1: Perquè volia.
2: Claro, evidentment, sí, claro, efectivament. Però és que ell estava beníssim a casa d'uns pares i pues, no, ell no sentia que hagués de marxar d'allí per res. O sigui, jo crec que al seu cap, una persona com tan germànica, tan recta, tan organitzada, que devia pensar: primer, acabo la carrera de tenista, no? Faig tot el que he de fer i després ja seré persona humana en vida personal, saps?
1: Clar, el tennis és un esport molt, molt, molt, molt individual i tota aquesta part que expliques de l'ansietat, de la salut mental, recorda una mica també les memòries d'Agassi, no? Que va passar per molts problemes, i sempre medicat, no?
2: Efectivament, totalment. I aquí se podria, no, comparar una miqueta la figura d'Agassi. Tenia com a son pare detrás, molt exigent, etc. I aquí és més aviat la figura del tiet, no? Que és Toni Nadal, que és qui el va entrenar tota la vida fins al tram final de la seva carrera, a on van sumar a l'equip d'entrenament de Rafa Nadal a Carlos Moyà, però això no va caure en gràcia, suposo que pel tiet, i al cap de poc el tiet va anunciar que marxava, però és que al documental se veu reflectit, quan el tiet va anunciar que marxava ells no ho sabien, i tant el pare, germà de Toni Nadal, com Rafa Nadal, el nebot, confessen que ells se'n van enterar per la premsa que el tiet deixava de formar part de l'equip.
1: El Rafa Nadal ha estat una persona molt, molt imitada durant tots aquests anys, molt imitable, també.
2: Sí.
1: Té molts tics, no? Allò de posar-se bé els calçotets quan se li enganxen amb el cul.
2: Sí.
1: Gesticula moltíssim, té moltes rutines. Però totes aquestes rutines sí. Defineixen també el personatge.
2: Totalment. De fet, ella explica que totes aquestes rutines, abans de començar un partit, per a ell, diu que això li donaven seguretat, estabilitat, etc. No? I es veu com netejar les línies del camp, en els peus, se passa la mà dreta per detrás de l'orella, es fica el cabell de la part esquerra també tras l'orella, se toca una cella, es toca l'altra, o sigui, té una espècie de ritual, que jo no sé en quin punt això és ritual o és un toc com un temple. Però és veritat que com això no s'aborda obertament, doncs, bueno, de fet, lo tiet, que això és molt curiós, també li diu: para de fer-ho, perquè estan rient de natros per culpa de tots aquests tics teus. De fet, se'l veu en ell moltes vegades alineant les botelles d'aigua una recta al costat de l'altra mentre està assegut, esperant tornar a començar el partit o el que sigui. I, de fet, tenia tanta ansietat que havia d'estar, i això també per la Xisca, portant aigua sempre a sobre, perquè tenia tanta ansietat que se li secava tant la gola que tenia com por d'ofegar-se, i havia d'estar permanentment bevent aigua. I clar, jo penso, i en esta persona que està arribant a estos nivells, cap familiar, ningú de l'entorn li ha dit: t'estimem igual, si no guanyes pots parar una estona, pots intentar recuperar-te i pots tornar quan vulgues, i si tot no tornes no passa res. Això al documental no es veu ningú que li hagi dit, ningú li diu: jo li vaig dir que pareix i ell no va voler. Això no apareix al documental, però totes aquestes miserietes sí que apareixen. Vull dir que per això dic que és un documental bastant honest.
1: Clar, em sorprèn que s'hagi obert tant Rafa Nadal, perquè normalment no ho fa, però clar, entenc que aquí hi ha una transacció econòmica brutal, perquè si és un documental de Netflix és evident que per vendre la seva vida o explicar-la amb aquest grau de safreig, és una entrevista gratis, m'entens?
2: No, sens dubte. El que passa que després és veritat que hi ha gent que accepten ficar el nom a un documental, però comencen a ficar moltíssimes, no moltíssims de requisits, que si això no està tancat al guió, no ho accepto. De fet, hi ha moltíssims documentals sobre influencers que són infinitament més plaents que no pas aquest, saps? Vull dir, i són gent que tenen una dècima part del mèrit que té Rafa Nadal. Vull dir que jo crec que, malgrat que sigui una transacció econòmica, ha estat generós.
1: I hi ha un moment del qual també en parla el documental que jo havia oblidat per complet fins ahir, que vaig tornar a llegir aquest instant. Aquesta, ho sabeu de sobres, és Shakira. Aquesta peça musical es titula Gypsy. I el que el meu cervell havia oblidat és que el protagonista d'aquest videoclip, a banda de Shakira, és Rafa Nadal, amb un episodi molt tòrrid.
2: Exacte.
1: Entre ells dos.
2: Exacte. Molt tòrrid. És que realment jo vaig haver de recuperar el document... Ai, el documental, el
1: videoclip.
2: Vas
1: tornar a mirar el videoclip, eh?
2: Home, no em vaig perdre l'ocasió de tornar a mirar aquest videoclip perquè la cançó, me recordo, quan va sortir m'agradava. I, clar, vaig descobrir que això és soft porn. És a dir, hòstia, és absolutament soft porn. Se passen tot el videoclip fent petting. O sigui, en quin moment mos va aparèixer que això era light. O sigui, no té res de light.
1: Estava en Piqué, qui, a Shakira?
2: Clar, és que això és aquí un gran tema. En principi, el videoclip del Waka Waka se grava una mica després.
1: O sigui, és més o menys l'inici de la relació amb Piqué, o potser una mica abans?
2: Una mica abans, és una mica abans, clar.
1: Fa 16 anys de Gypsy, ja, imagina't,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, és que ja tenim una edat.
1: Del 2010.
2: Efectivament. I, clar, i és molt fort perquè, o sigui, de fet, s'acaben morrejant.
1: L'estic veient.
2: Quan s'acaba el videoclip de Gypsy, senyors i senyores que ens escolten, el poden recuperar al YouTube, s'acaben morrejant. O sigui,
1: ell està joveníssim.
2: Clar, bueno, és que, a més...
1: Ell devia tenir, què, 20 anys aquí? Doncs
2: pues ella en tenia... Espera't, ella ne tenia 33, crec que en aquell moment, i ell 24, efectivament.
1: Ell sense samarreta?
2: No, clar. Ell estava al seu prime físic absolut.
1: Amb una cabellera, eh?
2: Una cabellera que
1: sembla,
2: molts
1: m'ha desitjat. Sembla un lleó, aquí. Sembla un lleó, eh?
2: Efectivament. Pues això.
1: Bon morretge, veig, aquí al final.
2: Ja, al final, ja...
1: No, és un vídeo eròtic 100%.
2: És soft porn, és a dir, en quin moment? Jo crec que ella estava... això és la meva teoria personal. Ella estava buscant genètica esportista meravellosa per reproduir-se i va anar... va intentar-ho, no ho sé. Tinc com esta espècie d'intuïció de dir, vaig a conèixer-la, a veure si salta la xispa. Mira, va saltar una mica després en Gerard Piqué.
1: Ell tenia 24 anys i ella 33. 33. I mira què diu Rafa Nadal sobre el moment en què van a rodar aquest videoclip.
3: Recuerdo cuando fui a hacer un videoclip con Shakira, tuve que pedir una botella de tequila para beber unos chupitos para relajarme un poco.
2: És que m'ho crec tant. És que quan veus el documental se nota tant que ell no és una estrella, que simplement és un esportista d'elit, que és vergonyosíssim, i que per això no he concedit mai entrevistes, que me l'imagino de cop davant de Shakira, que és com la bomba latina, i ell se devia anar fent petit, petit, petit, i va deure dir, traieu-me el tequila, perquè això, si no... però ja et dic, o sigui, hi ha moments de, que fan unes
1: postures... A veure, tu imagina't, 24 anys, tímid, i t'encomanen no només rodar un videoclip amb Shakira, sinó que, és a dir, fa 16 anys t'asseguro que no hi havia coordinador d'intimitat.
2: No, no.
1: I que t'has d'anar allà a embolicar davant de 27.000 càmeres foquistes durant tot el matí. És a dir, aquest morreig potser el van repetir 27.000 vegades.
2: Ah, sí, sí, sí. I acaronant-se els nassos un en l'altre i tot.
1: I tu pendent potser doncs, que en aquell moment...
2: Doncs, bueno, és que el millor...
1: O l'ocellet es desperta, saps?
2: Exacte,
1: el que et vull dir en un moment
2: allí...
1: que generes una incomoditat?
2: De cop allí hi ha una protuberància...
1: Que dius, ostres?
2: Que les càmeres capten immediatament. Potser era buscat. Hi ha uns plans.
1: O potser, si no es desperta, dius, ostres...
2: Bueno, però en estos moments de vergonya, tot, qualsevol cosa podria ser explicable, perquè sí. Pobra persona, sí. Vull dir, però bueno, molt bé. Lo tequila va ser, molt bé, era exactament el jingle que necessitàvem. Jo crec que ell, pobre, en lo vergonyós que és, i totes les càmeres que tenia enfocat, va devorar.
1: Joan Callarissa, passem a una altra qüestió perquè això se'ns està anant de mare ja. Rafa Nadal, el trobareu a Netflix si us ve de gust, tot i que jo, això que m'han explicat ja en tinc prou, crec, eh? Són els highlights aquests, no?
2: Això és exacte, però és veritat que si ets fan pots gaudir moltíssim. Si ets fan del tennis i o de Rafa Nadal pots gaudir molt d'este documental.
1: Ja fa dies que hem obert la temporada de casaments. Un dels més sonats de la premsa del cor mundial és el de la cantant Taylor Swift i el jugador de futbol americà Travis Kelce. Quan es casen aquesta gent?
2: Doncs mira, aquí hi ha rumorologia al respecte perquè ells no han confirmat res. En principi, l'última vegada que ha sortit és que és el 3 de juliol, però podria també ser finals de juny.
1: Kelce, es diu, es veu.
2: Sí, Kelce.
1: He dit Kelce, jo.
2: Sí. Kelce. Sí, Travis Kelce. Doncs això, i se veu que per evitar, clar, és que estem parlant de Taylor Swift, és a dir, que és seguida per milions i milions i milions de persones a Instagram, és una estrella, potser la principal estrella de l'actualitat. Llavors, perquè no hi haguin massificacions ni problemes, no han confirmat a la gent que està invitada a on se casen. Ho sabran unes hores abans. Llavors, suposo que els diran, estigueu per Nova York, en general, i, pues, jo que sé, 5 hores abans us diran, pues mira, desplaceu-vos fins aquí. És veritat veritat que ella té una casa a Rhode Island, una mansió que es diu Holiday House, dalt d'un turonet, amb unes vistes precioses, i com el casament en principi té 150 invitats, podria ser que fos allí, perquè cabrien bé, però això encara no està confirmat. O sigui que realment se sap molt poc d'aquest casament. De lo poc que se sap és lo dels invitats sense parella, que hem comentat abans, sense més un, que això ha sigut un tema que ha donat molt de sí. Genera molt de debat. Tu t'han invitat mai a un casament sol?
1: No. També tinc... O sigui, no sé, les meves amistats es casen poc, trobo. O ho celebren poc, o potser no tenen prou calés per afrontar una operació com aquesta, que totalment, és un gran tema.
2: Totalment.
1: O sigui, ella entenc que el que ha fet és convidar la gent que li ha donat la gana.
2: Efectivament.
1: Però sota la supervisió de dir que el més un l'he de provar prèviament.
2: Exacte. Ella, a les persones que ha invitat, no les ha invitat necessàriament en un acompanyant. O sigui, ella ha invitat a les persones que coneix i que li cauen bé... i a les parelles d'aquestes persones si les coneix i si li cauen bé. Això seria el que ha explicat una invitada al Daily Mail. Clar, i de cop això a mi m'ha donat molt a pensar i de cop penso, és que m'ha semblat molt positiu. És a dir, perquè imagina't que et cases i la meitat de la gent que tens pel teu casament no saps qui són, no? Que invites a companys de feina i te venen la seva parella, que tu la seva parella no saps ni qui és. I a lo millor és que jo crec que hi ha parelles que si els invites sols us estàs fent un favor.
1: Bueno, perquè també el que provoquen a vegades els casaments és que...
2: Clar, l'efervescència.
1: Hi ha efervescència, després hi ha... És a dir, acaba... No són els únics que es casen.
2: La noche me confunde, com va dir Dinio, no? I una cosa va portar l'altra, etc. Llavors jo crec que aquí... és que, i de fet, per a moltes parelles també, és que igual te fa mandra. O sigui, a vegades imagina't, no?, que t'inviten a un casament d'algú que és col·lega de la teva parella i a tu et toca anar i penses, no conec a ningú, lo rotllo d'esta gent me va a zero, què pinto aquí? I de cop no estàs invitat i penses, uau, m'acaben de fer un favor màxim. T'estalvies diners de fer dos regalos, perquè en pots fer només un. Algú es queda les criatures a casa. És que jo només li veig punts positius a invitar sense parella. O sigui, realment...
1: O sigui, tu et sembla, per tant, una bona iniciativa?
2: Sí. Perquè, a més, jo crec que... És a dir, de cop anant sol a un casament... també tu, clar, depèn, si ets molt sol en el sentit de que només ets amic de la que es casa i no coneixes absolutament a ningú, potser és cruel, no?, que estigues allí tan absolutament sol, però jo què sé, si per exemple estàs a la taula dels companys de feina o els de l'amics de la uni, no sé què, pues, és que ja els tens amb ells, no et fa falta portar acompanyant en absolut, saps? I a vegades és que això també és fort, perquè a vegades t'inviten acompanyant i l'acompanyant s'està avorrint perquè no coneix a ningú i tu has d'estar pendent de que l'acompanyant estigui content quan tu podries estar felicíssim per allí divertint-te i has d'estar intentant que el teu acompanyant no s'avorrisque. O sigui que, sincerament, crec que Taylor Swift aquí ha sigut bastant musa. Però, bueno, en parlarem molt d'este casament, perquè, vamos, això donarà de sí. T'he de dir que quan van anunciar ella i Travis Kelce el casament, la foto que van penjar per anunciar-ho té 37 milions i mig de likes. O sigui, imagineu l'impacte que tindrà este casament.
1: Divendres 3 de juliol es casen, la ressaca del casament aquí a la Jugular.
2: Home,
1: sens dubte. Ens enganxarà en directe, pràcticament.
2: I tant.
1: Avui, Taylor Swift i Rafa Nadal, dos noms propis també de l'actualitat que el Joan Callarí s'ha volgut retratar. Farem una pausa, el Joan Callarí que es queda, i connectem amb el 3CAT en viu, amb la unitat mòbil de la Cèlia Mayoral. Saludem els companys del que no ha sortit d'aquí.

0: surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
2: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
1: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
3: Amb el suport de Bon Preu Esclat.
4: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
5: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
4: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
6: Si haguessis de salvar una cançó perquè soni d'aquí 100 anys...
7: Per mi, la cançó que tindria que sobreviure per lo que significa per molta gent, no per mi, sinó per la gent, sobreviviré. I no és meva. Tócate las narices.
8: Mònica Naranjo torna a TV3 després de més d'una dècada. Col·lapsa aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
9: 4 minuts per 2:15 del migdia. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, l'estudi de Catalunya Ràdio amb el Joan Callarissa, a l'anella olímpica de Montjuïc, amb la Cèlia Mayoral, el 3CAT en viu, el gran cap de setmana per viure tot l'univers 3CAT. Cèlia, bon dia, bona hora.
10: Hola, hola, bon dia, què tal, com esteu?
9: Molt bé, i tu?
10: Doncs jo estic molt ben acompanyada d'una gran colla de gent, i concretament estic acompanyada d'una persona que a mi em va acompanyar molt quan jo feia sisè de primària, perquè jo mirava rigorosament totes les tardes de divendres, concretament la tertúlia de la dels divendres.
9: Molt bé.
10: L'heu reconegut per la veu?
9: I tant,
10: sí. Riure?
11: Sí, el que passa que potser no ara mateix per la tertúlia de la Riera, ara mateix.
10: No, ara mateix.
11: Ara estic en un posat una mica més seriós.
10: Exacte.
11: Però va haver-hi una altra vida en la que efectivament presentava un programa de tarda molt més distès.
10: Ell és Xavi Coral, per la gent que no l'hagi reconegut per la icònica veu. No, jo t'ho volia dir perquè, escolta'm, jo em vaig fer un fart de mirar la tertúlia de la Riera. La recuperava la carta.
9: Amb l'àvia Remei, amb l'àvia Remei, sí, l'Espartac, sí. Faran.
11: Exacte, l'Espartac era el crac, de la tertúlia. Vull dir, ell, això de tot el que passava a la Riera, ho vivia tan intensament com si fos la seva pròpia família.
10: Ara ens hem remuntat uns anys enrere, però escolta'm, jo si et pregunto un record que tu tinguis amb aquesta casa, avui que estem aquí celebrant la festa del 3CAT en viu, quin diries?
11: És que mira, jo crec que ara farà uns 29 anys que surto cada dia per la tele.
10: Mira,
9: imagina't tu.
11: Imagina't. Clar, llavors, o sigui, n'han passat tantíssimes de coses i tants moments, però si em dius un que, quan em preguntes això, el primer que em ve al cap és el Telenotícies més llarg que he fet mai a la meva vida, l'11 de setembre de l'any 2001, quan vam començar, sí, el Telenotícies, i enmig Telenotícies doncs va començar a sortir fum d'una de les torres bessones de Nova York, i a partir d'aquí vam començar un Telenotícies que va durar 6 hores i mitja, i que per fer aquest programa l'hauríem preparat durant setmanes i el vam haver d'estar improvisant sobre la marxa. Jo crec que dintre de la meva trajectòria professional aquest és un dels grans punts àlgids, sí.
10: Avui farem una mica de servei públic. Tens l'oportunitat, digues, mira, s'ha de microfonar. Moltes gràcies,
11: molt
10: et deixem que aquí quedis,
11: sí,
10: en directe.
11: És que ara m'entrevista el Jordi González, estic com nerviós i tot.
10: Feu una cosa que és molt d'esplai. Ves, li vaig explicar el que fareu.
11: Ara.
10: Fan una cosa que és molt d'esplai. Espera, però torna'ns el micròfon, gràcies. Fan una cosa que és molt
9: d'esplai. Que no s'emporti el micròfon, eh?
10: No, perquè ara anem a parlar amb més gent, que tinc aquí més protagonistes. El Xavi Coral, el que farà ara a l'escenari del col·lapse, és una entrevista encadenada, que és una activitat molt d'esplai. Començarà un fent una entrevista, i després l'altra, i així aniran fent. Mira, els estan demanant fotos, no m'estranya, perquè són les nostres perfectes de Catalunya, en tenim dos d'elles. Roger, Marta, bon dia.
12: Bon dia,
10: com
12: anem?
10: Com esteu?
12: Molt bé, acabats d'arribar. Jo encara faig olor de crema del sol.
13: Situant-me.
10: Important, crema del sol.
9: Us heu posat crema, Roger, Marta?
13: Moltíssima, escapa.
12: Molta, del 50, de la cara i el cos.
13: A mi la caducada funciona? Perquè jo encara tinc la de l'estiu passat.
9: Sí, tira, cap problema. És que tu ja ets de pell més morena, Marta, jo crec, no?
13: És mentida, això és perquè em van bronzejar amb aquella cosa falsa la setmana passada, però ja m'ha marxat tot.
9: Però, o sigui, jo crec que deus fer una mica d'operació pellicer, tu. És a dir, hi ha alguna cosa aquí de... És natural aquest color, Marta?
13: El d'ara sí.
9: El d'ara
13: sí. Ja et dic, és que crec que és un fals mit, això, eh? Jo no estic tan morena, però em puc posar molt morena.
12: La Marta és la més morena de l'equip.
13: Bueno,
12: és torna
13: que la Juliana
12: les...
13: és una nina de porcellana.
9: Clar,
12: bueno, sí, jo sóc el vi, vull dir que llavors de seguida que li toca una mica el sol, la Marta destaca.
10: Nois, com han anat les proves que acabeu de fer? Perquè d'aquí res fareu un dels vostres programes en directe.
13: Quines proves?
12: Jo sí que he anat a les proves, Marta, no pateixis. Sonarà tot bé, està tot perfecte. Tenim en Joan i en David que ens ho sonoritzaran fantàstic. I hi ha una esplanada de gespa al davant, que amb aquesta calor està fresqueta i la gent pot seure al terra.
9: Escenari El Suplement, no? I us pot venir a veure la gent a partir de la 1, Roger.
12: A partir de la 1 en punt ens hi posem i, si ja ho veureu, és un escenari que hi ha El Suplement ben gros.
9: No, em van ensenyar una fotografia ahir i sembla un escenari...

0: del Primavera Sound. Vull dir que jo demà tinc... deixeu el pavelló molt alt, eh?
1: T'ho deixarem tot net i tot preparat, però està molt bé.
2: Ah. Ara mateix també hi ha el Marc Ribas fent una mica el seu show a l'Espai de Cuines. També tenim la Gemma Puig fent coses del temps, d'aquí res, això, hi haurà el que no surti, hi haurà aquesta entrevista encadenada, hi haurà un show especial que fan la Nerea i el Joel de la PM. Hi haurà bastantes cosetes. I, Roger, si em permets, voleu dir alguna cosa més? Jo avui estic fent servei públic, he portat
0: no,
2: la ràdio.
0: Bueno, jo vull saber on és la Juliana.
1: La Juliana ara
3: els
1: mateix...
3: Els bombons al sol es desfan.
1: Exacte, la tenim
0: molt bé.
1: Arrasarada amb una gorreta i acabant de picar el guió perquè tothom el tenia picat d'allir i ella l'està fent ara.
0: Però aleshores, demà, Roger, Marta, o sigui, com faig el programa? Jo pel tema del sol, dic, vinc amb gorra, amb barret, amb paraigües, com els xinesos que passegen per Barcelona, com ho he de fer?
3: Ulleres de sol bàsic?
1: Sí. Gorra crec que també, perquè clar, tu comences d'hora al matí i sí que t'entrarà el sol, eh? Vull dir, el toldo no dona per totes les hores del dia.
0: D'acord.
1: I crema, eh?
3: I calça curta, però tu no en gastes, escapa.
0: No, això no. No.
3: Unes jo, bermudes. O sigui,
0: No.
3: No l'he vist mai així.
1: Una vegada, escapa, vas venir que... Era l'estiu. A l'estiu a la ràdio, i vas venir pantaló curt, que es va escandalitzar a mitja
3: ràdio. Única vegada
1: la
3: història.
1: Un cop a la vida.
0: No, però el suplement amb sandàlies és una cosa que encara no he fet mai i espero morir sense que passi. Perquè, o sigui, em fa vergonya ensenyar els peus.
4: Home, i un ventall no te l'emportaràs? O ets d'estos senyors que tampoc se denten?
0: Un ventall sí que no hi tindria cap problema. Bé, doncs, escolta'm, passeu-vos-ho bé a partir de la 1 el que no surti des d'aquest 3CAT en viu amb el Roger Carandell, la Marta Montaner, la Juliana Canet i qui faci falta, i amb moltes més activitats que també... Una abraçada, companys, cuideu-vos, fins ara.
1: Cuida't,
3: que vagi
0: molt bé. Cèlia Mayoral, endavant, què més?
2: Sí, mira, m'acabo de trobar just amb la Paula Loz i l'Aina de Silva del Super 3.
5: Oh my God, hola, què tal?
2: Què tal, com esteu vivint aquesta gran festa?
5: Ai, jo estic superemocionada. Fa moltíssima calor, això sí, però els nens estan tan contents, no sé, m'estic passant molt bé.
2: Tens records de quan tu anaves a la festa del Super? T'està inspirant, perquè a mi personalment m'ha recordat bastant la imatge i quan he passat per l'estant que hi ha del Super 3, pell de gallina.
5: No, jo pell de gallina ara que acabem de ballar, tots som super...
2: Ai!
5: Pell de gallina, que jo me'n recordo que jo feia tota la cua allà per ballar-la jo, saps?
3: Jo també.
5: Ara és molt guai.
2: Aina, Paula, ens canteu un trosset així en directe, re, molt ràpid, va.
5: Però la cantant és l'Aina, que quedi
3: no,
5: clar, eh?
3: No, la que en sap és la Paula, va.
2: Vinga, 3, 2, 1, en directe pel suplement.
6: Tots som supers, tots som grans, siguem petitos gegants.
3: Vas a l'Aina!
6: Tots som tan originals, no en trobarem pas dos iguals.
3: Gràcies, Palau Sant Jordi!
0: Som-hi tots!
7: Som la barreja de molts ingredients, com la recepta d'un mestre cuiner.
0: Demà, per cert, diumenge, també espectacle del Super 3 a partir de les 11 i fins a quarts d'una del migdia, crec. O les 10? Ara no ho sé. Bueno, ara ho ratificarem.
2: Sí, de fet, els Bet acaben d'actuar i m'han dit si acabem i encara hi sou... Escolta'm, vindré aviam si podem entrar aquí a Catalunya Ràdio. Igual que mira, Eloi Vila.
8: Hola, bon dia.
0: Home, Eloi.
8: Sí, bueno, encara em queda una mica, perquè ara comença el Jordi González, que entrevista el Xavi Coral, el Xavi m'entrevista a mi i jo el Grasset. És allò... una experiència xula.
2: Quina pregunta li faràs al Grasset?
8: Bueno, Grasset, d'entrada li demanaré si es posa dret dalt de la cadira perquè fa això dels versos, Grasset que es posa dalt de la cadira, com quan érem petits i per Nadal dèiem el vers.
2: Totalment.
8: I ell ho ha viralitzat, això.
2: Tu te'n recordes d'algun vers, de quan eres petit?
8: No me'n recordo. Oh. No me'n recordo, us el diria, eh? Però saps què passa? Que ell va fer els Pastorets com jo i ell feia de Lucifer i jo feia de Satanàs.
2: I ho fèieu
8: junts? No, a pobles diferents.
2: No, això no ho sabia.
8: Aquest també és un tema per explorar. El tema dels Pastorets, sí.
2: Totalment. Estaràs nerviós perquè no estaràs dins d'un cotxe i estaràs en una cadira o com...?
8: Nerviós no, amb ganes de xerrar, no?, de compartir...
2: I avui en públic, això és una gran festa.
8: Sí. Bé, jo sí que no hi estic acostumat a fer entrevistes en públic, però em ve molt de gust, eh?
2: Doncs escolta'm.
8: Em ve molt de gust també conversar amb un amic com el Xavier, que a més ja ha pujat dues vegades al cotxe, el Xavier. Xavier Grasset ha fet dues vegades entrevista al cotxe, en dos moments diferents, i estic, me'n recordo un que es va posar a plorar. Es va emocionar molt, que també té aquest component molt sensible, no?, el Grasset, i l'explorarem, també.
0: Això l'Eloi ho té, que fa plorar els convidats, eh? Sempre l'Eloi, no sé com s'ho fa, però sempre toca la fibra, eh?
8: Ei, Roger.
0: Com
8: hola.
0: Estem?
8: Molt bé.
0: Eloi, jo volia preguntar, perquè ara el Coral ens ha dit que fa 29 anys, 29, que fa tele pràcticament cada dia, que surt a TV3 sí. Des de fa 29 anys. Sí. Tu també en portes uns quants, eh? Molts darrere les càmeres, també és veritat.
8: Sí, mira, de fet vaig estar fent el club amb l'Albert Om. Això era del 2004 al 2009. Després vaig estar darrere també amb l'Albert fent el convidat. I després vaig tornar a fer allò, programes de divulgació històrica amb el Toni Tortajada, i vam engegar el cotxe. El cotxe fa 9 anys que el fem, i ja en fa 5 també que fem el Quanta Guerra, o sigui que anem acumulant anys, eh? Anem acumulant anys, sí.
0: Que vagi molt bé, Eloi, fins ara.
8: Una abraçada, adéu.
0: L'Eloi Vila, que entrevista el Grasset que entrevista la Carot, i la Carot Maripau Huguet. Vull dir que hi som tots, eh? També la Berta Roca, Ramon Pellicer, Xavi Valls, el Garriga, el Gerard Romero, aquesta entrevista encadenada, amb el que no surti. Demà el suplement a partir de 11:15 i fins la 1, amb moltes cares com les que... Estic perdent la veu.
2: No passa res, Roger. Mira, jo et salvo perquè aquí tinc gent que m'ha demanat de fer servei públic i m'ha demanat, aviam, si ens poden dir un parell de cosetes.
0: Un moment, que moro en directe. Estic morint en directe, per favor.
2: Home, Roger,
0: el boca a boca, Callarissa, sisplau. Callarissa, boca a
4: boca. Home, no, a mi no em provoques, eh? Oi. Torneu a ficar el jingle aquell d'abans de Shakira i Gypsy, eh?
0: O sigui, el suplement amb sandàlies no l'hauré fet mai. Ara, un atac...
4: Però boca a boca en directe.
0: Un atac de tos. Pitjor que els que té Maica Navarro. Cada dissabte a les 10 ja l'hem fet. Digues, Cèlia, perdona.
2: No, res, mira, estic aquí amb persones que han vingut en aquesta gran festa. Ara comença ja aquest gran show del col·lapse. I m'han dit, escolta'm, entraràs en directe a Catalunya Ràdio? Sí, i tant, anem a fer servei públic avui aquí. Què tal, com esteu?
9: Molt bé, molt bé.
2: Quin és el teu record que tens amb Trescat, amb aquesta casa?
9: De petit en tinc molts, perquè jo, òbviament, mirava en Bola de Drac, el món d'en Big Man. Tinc molts records de dibuixos animats. I també de Late Night amb Buenafuente i això.
2: Molt bé. I vosaltres?
10: Bé, doncs jo, si començo a parlar, no acabo. Però de petita sempre el Mic, sempre... També el Manduca...
2: Tot... Acabem de parlar amb la Paula.
10: Sí, ho he vist, sí, sí. Però ara, sobretot, la PM, el Polònia... M'agrada moltíssim.
2: D'aquí poquet hem parlat amb la Nerea Sanfe i d'aquí poquet ens ha dit que arribarà aquí. Aviam si encara estem en directe i la podem entrevistar. A més, també així li traiem alguna pregunteta de la travessa que acaben de gravar. I tu, quin és el teu record amb Trescat?
11: Que de petit ho veia molt, el Mic i el Titó.
2: Molt bé, voleu dir alguna cosa a tot Catalunya ara que us està sentint? Home, em vaig a parlar amb els de la Gran Cita perquè els veig allà i potser tenen alguna coseta
0: a
2: dir-nos.
0: Home, sí, anem a veure els de la Gran Cita, sisplau, que anem? Això home. És un dels últims fenòmens de Trescat.
4: Ha vingut l'aspirant a mosso o no?
0: Home, l'aspirant a mosso ens va impactar i el Víctor, a tu t'havia agradat i tot, eh?
4: Jo m'he de pareixer una persona molt completa.
0: Molt completa.
2: L'aspirant a mosso no el tenim, però qui sí que tenim és a la Marta i al Xavi, a la Paula i a la Gwen. Com esteu, nois?
12: Hola, estupendament. No, moltes ganes d'avui.
2: Què, acabeu d'arribar? Teniu pinta d'acabar d'arribar?
13: Ara mateix.
0: No vol dir una entrevista. Escolta'm, pregunta'ls si...
13: Acabem d'arribar, que m'estic fresint ja de calor.
0: Si els hi ha canviat gaire la vida a l'estrena de la Gran Cita, com porten el fenomen mediàtic? Perquè són dos dels personatges principals d'aquesta temporada.
12: Doncs la veritat és que sí, no ho esperàvem per res i ha sigut un xoc perquè totalment diferent, o sigui, anem a esdeveniments, ens paren pel carrer, ens demanen fotos, entrevistes... Increïble, la veritat.
14: Ho estem vivint amb molta intensitat i ens està molt, sobretot, el carinyo del públic.
2: Sí, estan responent la Marta i la Paula, que tenien els auriculars, i els hi trasllado la pregunta també al Xavi i a la Gwen. Com esteu vivint aquest fenomen mediàtic amb el que s'ha convertit la Gran Cita?
14: Home, està sent molt diferent, eh? És molt curiós com tothom et reconeix, com l'efecte que et donen...
2: Vosaltres, quan us veu presentar el càsting, que us veu presentar... És que, clar, això la gent, vosaltres us veu presentar com a molt tard, a principis de setembre.
14: No, jo, l'últim dia, que es podia, el 31 d'octubre, jo estava enviant el vídeo. Sí, jo no, jo a l'agost.
2: Clar, o sigui, el càsting va estar obert durant molts i molts mesos, van apuntar-se més de 3.000 persones, heu acabat vosaltres aquí. Mira, apartem-nos una mica, perquè està sent molt el col·lapse. I us ha canviat una mica la vida, pel que dieu, Xavi.
15: Bueno, la veritat és que ens ha canviat, sí, però tot el que estem rebent és superpositiu. La veritat és que venir a esdeveniments com aquests i disfrutar-ho i que a sobre que ens convidin, és a dir, que ens surti gratis, és molt guai. I res, la gent, òbviament, tota la gent que ens para és per dir-nos coses molt boniques i molt xules, i tot el que sigui rebre carinyo de la gent, doncs és benvingut.
2: Tot sigui dit que avui la festa de Trescat en viu era gratuïta i demà és gratuïta per tothom. Nois, molt ràpid, us fareixo un ping-pong improvisat, perquè la gent vol saber una mica del vostre estat sentimental. Fica, fica aquí amb el Xavi, Wen.
4: Ai.
2: Semàfor del vostre estat amorós actual.
0: Bé, bé.
2: Verd, superdisponible. Verdíssim. Vermell, fatal. Taronja, una mica. Què, com esteu?
14: Verdíssims.
15: Verd.
12: Verd.
0: Però no veu acabar junts.
12: Verd. El Xavi i jo, no.
15: Sí, sí, sí.
12: Sí, sí que veu acabar junts, però vam estar 2 mesos i vam deixar-ho. Explica-ho aquí per Catalunya Ràdio. Però per
0: un moment, Cèlia, que jo ja m'he perdut amb la gran cita. És a dir, de tots els lius que hi va haver, que van ser diversos i nombrosos, quantes parelles continuen 6 mesos després? Una i prou, és?
12: Una. La Carla i el Gerard ja estan enamoradíssims, perquè tu els hi mires les publicacions que es fan a l'Insta i hi ha un comentari a totes les publicacions.
0: Catalunya no és un país de relació tancada.
4: No, però està molt bé. Anar en un semàfor verd a les portes de l'estiu és ideal. Vull dir que el programa els ha deixat en la millor posició possible.
14: Aquí ho has dit.
15: Sí, és bon moment per tenir un semàfor verd. Però no van haver-hi tants líos a la gran cita. Realment, de les 12 parelles, de les 6 parelles que vam arribar al final, vam sortir 2 parelles només. Uh-huh. El tema és que la Marta i jo, doncs, bueno, per coses de la vida, doncs, no seguim junts, ens portem molt, molt, molt bé, però també heu d'entendre que la gran cita es va acabar de rodar el desembre. Amb la qual ha passat,
12: de desembre.
15: Clar. Ha passat molt de temps, han passat moltes coses, però bueno, l'important és que ens portem guai tots.
12: Exacte, i que sabem que ens tenim per el que necessitem.
4: Sí, sí, sí. Home, ex, que es porten bé, ex, que es porten bé, és el millor que et pot passar a la vida.
12: Sí, ens tenim bastant la sopa, vamos, que mira, aquesta setmana, tercer cop que ens veiem.
15: No, la veig igual que com si estiguéssim junts, vull dir que...
12: Totalment.
0: Potser em fico on no em demanen, eh? De tant en tant dormiu junts o no?
15: Hem dormit junts alguna vegada sense que passi res, a més, que això, vulguis que no, també és un detall a tenir en compte.
4: Vaja.
15: Però al final, com tenim compromisos i hem de gravar moltes coses i això, doncs, pues, bueno, si hem de dormir junts...
0: Vas cansat, no?
12: Si toca, no?
15: Si toca.
4: Soft porn.
0: Una abraçada, companys, cuideu-vos.
15: Moltíssimes gràcies.
12: Moltes gràcies.
0: Cèlia Mayoral, alguna cosa més o ho deixem aquí?
12: Mira, de moment la Nerea no ha aparegut i era l'altra persona que teníem agendada, així que si et sembla, ho deixem aquí. I si trobem alguna coseta, ja t'ho faré saber.
0: Una abraçada ben forta. Demà, a partir de 2:15, el suplement des de 3Cat en viu a l'Anella Olímpica. Ens podeu venir a veure i serem fins la 1. Salut! Ara tornem. Gràcies, Joan.
4: De res.
16: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
17: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
18: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
17: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
19: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
20: Tast vertical. Amb Empar Moliner.
21: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
20: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
21: Serem a la Fira Vinícola Tastapax, a Pax del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
20: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
21: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapax. Salut.
22: Pax del Penedès, terra de vins i origen.
23: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
24: Som 3CAT.
25: Aquest dissabte el tot gira... La final de la Champions PSG-Arsenal. Dos tècnics en passat blaugrana, Luis Enrique i Arteta, cara a cara.
26: PSG-Arsenal a les 6 de la tarda, amb Sergi Camps, Ricard Torquemada, Mireia Vera i tot l'equip del Tot Gira.
25: I diumenge seguirem l'última jornada de la Lliga F. Serem a Madrid amb l'últim partit de la temporada de les campiones d'Europa. Madrid, Club de Futbol Femení, Barça.
26: També diumenge, 4:15, transmissió de l'Europa Celta B. Comença el play-off d'ascens de la Primera Federació.
25: Acompanyarem l'Europa en el seu somni de pujar al futbol professional.
26: I a les 7, l'últim partit abans dels play-offs de l'ACB, Barça-València.
25: Un cap de setmana també amb Gran Premi de Motos a Itàlia, el desenllaç del Giro d'Itàlia i els play-offs de l'hoquei Lliga Masculina i Femenina.
26: Tot gira.
25: Dissabte i diumenge de 4 a 9, amb David Clopés.
27: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
28: Joan Capri va ser un dels actors còmics catalans més populars i importants del segle XX, que va aconseguir fer riure tot un país en els temps grisos de la postguerra i de la dictadura. Ell aconseguia connectar amb la gent d'una manera especial, perquè se sentia reflectida en aquell barceloní de classe mitjana una mica amargat. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3Cat.
27: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest dissabte a les 3 de la tarda.
1: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
27: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
1: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
27: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
1: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
5: La lluita per un habitatge digne és una prioritat dels nostres dies i provoca tensió entre especulació i drets fonamentals. La Filmoteca de Catalunya presenta el cicle Llogateres del món, que explora les transformacions urbanes i lluites veïnals, resseguint les traces cinematogràfiques d'un conflicte que connecta moments històrics i ciutats de tot el planeta. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
3: Linkat. A Catalunya Ràdio.

0: el suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: A Culinàrium ens apassiona la cuina i cuinar. Descobreix-nos a les nostres botigues o a la botiga online. Culinàrium, patrocinador de l'Arca de Noguer.
2: Pep Noguer, bon dia, bona hora.
3: Molt bon dia.
2: El Pla de l'Estany avui, Pep?
3: Sí, avui al Pla de l'Estany aquí amb uns ocells que van cantant, que no sé si senten més els ocells que jo.
2: Home, doncs sí que els sentim de fons, eh?
3: Sí, a veure, mira.
2: Fa la sensació que ets a l'ombra, Pep.
3: Home, és que saps què passa? Que el sol jo ja no podria ni parlar. Em passaria com a tu, que quedaria sense veu. Mm. No, jo a l'ombra i mira, he sortit una miqueta, però me'n vaig cap a dintre corrent amb aquestes cases de pagès que les parets fan més de mig metre, saps? Que si està tan fresquet aquí dintre, tu...
2: Avui, per fer front a aquesta calor i per digerir tot el que han tingut aquesta setmana d'actualitat informativa, una amanida.
3: Sí, home...
2: Perquè l'amanida segurament és el plat estrella dels dies que vindran, Pep. Ve de gust tot l'any, però quan fa calor encara una mica més, eh?
3: Quan fa calor més, però jo sóc d'aquells que penso de que les amanides haurien de ser la base de l'alimentació. Digues si vols a l'hora de dinar, però per esmorzar seria una meravella, perquè llavors ja vol dir que no menges aquells cereals ensucrats que d'allò, sinó que fas un altre tipus d'esmorzar. I home, i escolta, per sopar si fas verdureta, doncs ja anem bé, no? Però home, una amanida, mira, jo avui estic preparant una amanida de primavera amb un toquet de tardor, que ja et diré el per què. Faig una amanideta de favetes amb ànec, saps allò de el confit d'ànec, amb els pedrers d'ànec, amb uns deuets de fetge gras d'ànec, amb unes favetes repelades i un toc, diguem-ne, perquè hi poso uns deuets de codonyat, que a mi aquest contrapunt dolcet a l'amanida m'hi encanta.
2: Els reis de l'amanida són el Jaume Colls i la Melissa Vilamala. Avui ens acompanyen a l'estudi de Catalunya Ràdio. Bon dia, benvinguts.
4: Bon dia.
5: Bon dia.
2: Des de Tossa, tothom cap a la platja i vosaltres cap a l'estudi de Catalunya Ràdio, eh?
4: Exacte.
2: A veure, aquí la història és fer una amanida atractiva, perquè a vegades ens pot resultar un plat avorrit. No? I vosaltres heu intentat buscar precisament amanides divertides amb aquest projecte, que és el Personal Chef, les receptes d'amanides que segurament doncs, poden ser fàcils, però a la vegada agradables, divertides.
4: Bueno, és que les amanides són infinites. Hi ha tantes combinacions com vulguis. Les amanides, els amanits, les vinagretes, és que les pots fer de pràcticament tot.
2: La vostra història comença a Can Faves?
5: No. Bueno, jo primer vaig estudiar a Sant Pol i després vaig anar a Can Faves, vaig anar al Motel, vam començar a fer voltes. Però
4: la nostra història comença al col·le, nosaltres ens coneixem del col·le.
5: I tant.
2: I fins avui. Ha plogut, eh?
5: Sí, però Personal Chefs és fill de la pandèmia.
2: Què va passar?
5: Doncs que estàvem tots tancats a casa. Jo tenia restaurants, tots tancats, els amics ens deien, ah, per què no feu receptes, que tothom penja coses, aquell arròs que feies, aquell pollastre que feies, i vam començar així.
2: I el que passa és que l'amanida va tenir un protagonisme important també aquí.
4: Sí, perquè al final són coses que a la gent li ve de gust, i sobretot aquesta època quan fa calor, i sempre et demanen combinacions noves, no? Perquè al final tothom està una mica fart de l'amanida de venciar amb tomàquet i tonyina, per exemple, i llavors et deia, ostres, com li podem donar una volta? Mm. I al final és una cosa que ens funciona.
2: Tu, per exemple, Pep, avui què hi posaràs a la teva?
3: Doncs mira, jo aquí avui poso una barreja d'enciams, però no això el mesclo, eh? Això que compres tu amb bossetes, no. Jo el mesclo me'l faig jo, eh? Una barreja d'enciams, també de brots vegetals, també alguna coseta que he trobat per aquí fora, saps? Una mica de ja passa un rirol per aquí, doncs unes pamplines també, saps? Aquestes cosetes. És a dir, l'amanida, si t'hi fixes, és una mica com aquestes botigues, aquestes gelateries que tu vas i dius, la base, el gelat, el toppings, el no sé què, no? Doncs l'amanida és el mateix. A veure, la base, no? Vinga, va, coses verdes. Perfecte. Després, vinga, els ingredients, no? Com deia ara la Melissa. És a dir, hi ha vida més enllà d'aquell tall de tonyina amb un de llauna i aquella tomata que va molt bé per jugar a tenis, que en Nadal, ara que en parlava fa una estona, saps? I quatre olives, no. L'amanida, com més colors tingui, perfecte, millor. I ara que estem a la primavera, doncs, dona molt de sí. Que si unes cebetes, que si uns pèsols, no? Quan toca més, diguem, la part de la fruita, no? Dèiem el codonyat, però que si uns albercocs, ara, per exemple, o uns nespres, que ja hi comença a haver-hi nespres, després, la part de proteïna, si vols, tu deies la tonyina, però, escolta'm, uns tallets, per exemple, de magret d'ana, com deia jo ara, no? O aquest confitat, fer aquests contrastos també d'amanides fredes i amb algun toc tebi també, algun toc cruixent, no? I llavors els toppings, no? Jo sempre dic que va molt bé, vosaltres, Jaume i Melissa, això dels toppings ho feu molt als vostres vídeos d'Instagram, de que si unes pipes, que si unes granes de rosella, que si una mica de furicà, que si algun cruixentet, que si la cansalada...
4: Sí.
5: Bueno, els tòpics són bàsics, però són els que et donen ànima també, una mica les textures, tu saps molt bé que un toc cruixent, un toc saladet, ens encanten.
2: Heu preparat algunes amanides també, algunes propostes, va, què ens porteu? Per on comencem? 5 propostes.
4: Doncs comencem amb una proposta d'una amanida fresca amb gambes, saltejades, amb albocat, amb mango, tomàquet, ceba i una vinagreta de llima i oli d'oliva, per exemple.
2: Una amanida amb gambes ja no és una amanida, ja és una altra història, aquí ja es puja al nivell, ja.
4: Home, perquè hi ha les amanides d'acompanyament i el plat complet.
2: Amanides amb gambes me n'he menjat poques vegades. Però una cosa és menjar gambes i l'altra és a sobre... Vull dir que sí, que sí. Això és una amanida premium, ja. Què més, va?
4: Vols dir tu, Jaume?
5: No, segueix.
4: Ah, vale. Després una amanida de quinoa amb cigrons especiats fets al forn que quedin així cruixents, ceba, feta, pastanaga i una vinagreta de mel i llimona, per exemple.
2: Bé, Noguer, tu vés-hi dient, també.
3: Això ja és de plat únic, Melissa?
4: Sí, per això dèiem amanides d'acompanyament versus amanides de plat únic, no? I clar. Tu que deies abans el tema de les fruites, una amanida també amb cireres, albercocs, anou, nabius deshidratats, una ceba encurtida, que els encurtits sempre ens agraden molt, i una vinagreta de mel i mostassa.
2: Com es deshidraten els nabius?
4: Bueno,
5: es pot fer al sol o es pot fer al forn a 60 graus, un parell d'hores, ja està.
2: I després que refredin, has d'esperar?
5: Després que refredin, els conserves en un pot de vidre i després els vas afegint.
2: Han de passar per la nevera abans?
5: Millor que sí.
2: Millor que sí.
4: I si no, els compres fets, que també en venen.
2: Ah, sí? En venen, de nabius deshidratats. No m'hi havia fixat, encara.
4: Sí.
2: Què més?
5: Després tenim alguna amanida així com d'aprofitament. Tots que tenim un pollastre a l'as, que tenim un tros, no?
2: Aquell pollastre a l'as, que no acaba de...
5: Aquell que no acaba d'anar.
2: Que va sobrar del dia abans.
5: Això, quan vols anar a la platja, pots fer una amanida amb pasta, cogombra, tomàquets, plat de moro, tomàquet cirera i una vinagreta de iogurt amb moltes herbes que diuen pep, aquestes herbetes que ens aporten frescor, i tens una amanida preciosa.
2: Alerta amb els tàpers de platja, Noguer, les carmanyoles, perquè no sé si amanida és la millor idea en portar-te-la a la platja després que passaràs tot el dia allà a 40 graus avui.
3: Home, però és que a veure, avui en dia la tecnologia et porta a que tens unes neveres amb uns acumuladors de fred que, escolta, jo no tinc cap mena de problema, eh? Ara, clar, si vas amb l'amanida allà, que la poses a la bossa de l'esport, així tal qual, llavors tindràs una amanida mústia. No, però s'ha d'anar preparat quan vas a la platja, Roger Escapa. Home.
2: Va, acabem amb una amanida de patates.
5: Una amanida de patates, ceba morada, tonyina, tàperes, una mica d'encurtits, tomàquets secs, una mica de ruca, una mica d'aquests brots verds que tenen molta fibra i són tan interessants, i una col encurtida, per exemple.
2: Però clar, és que a mi per això ja no... O sigui, això per mi ja no és una amanida. És a dir, per exemple, un empedrat on la base no és el verd, sinó que podria ser la mongeta o el cigró, un empedrat seria una amanida per vosaltres?
4: Sí, perquè no deixa de ser vegetal.
2: Sí,
4: Al final, les amanides jo crec que les relacionem amb el món vegetal. Llavors, és un tema, per això diem, amanides més completa la tens de plat únic, i si no, doncs t'acompanyen a aquell plat principal.
2: La gràcia de l'amanida, precisament, Pep, també és saber amanir, perquè a vegades semblen piscines d'oli o piscines de vinagre. Vull dir que si ho pots fer amb una mica de traça, també...
3: Clar, efectivament. És a dir, tu pensa que una amanida, com deia en Jaume ara, ha de tenir aquests contrastos. Per això, moltes vegades, doncs, acabem amb allò que li diem la vinagreta. Però la vinagreta, allò que nosaltres hem estudiat a l'escola ja fa molts i molts anys, quan tu encara no feies ràdio, era allò que et deien... Què és una vinagreta? Una vinagreta són 4 parts d'oli, una part de vinagre, sal, i si fas la vinagreta francesa, una mica de mostassa, i si vols, després ja pots posar altres coses. Però avui en dia, jo crec que, amb aquest món tan globalitzat que tenim, les vinagretes poden donar molt de si. És a dir, vinagre, primer de tot, oli no, si podem, oli d'oliva verge extra, que a més ens donarà una fragància espectacular, sigui d'on sigui, d'aquests que tenim a casa nostra. Però després també pots jugar amb altres tipus d'oli, que si un oli d'avellanes, que si un oli d'ametlles, que si un oli, per exemple, d'algun altre ignotindre que tinguis, el vinagre. Per què ha de ser vinagre? És a dir, el vinagre és un àcid, però podem fer un suc de taronja, un suc de llimona o un suc d'aranja, o, per exemple, abans parlàveu del mango, no és molt sostenible, diguem-ne, però també en tenim aquí, si aneu al mercat d'aquí a Barcelona, doncs, per exemple, tindreu maracuyà. Doncs el suc de maracuyà no deixa de ser un àcid, per tant, també el pots utilitzar com una vinagreta, no? I després, tots els altres amaniments que vulguis. I si l'amanida l'amaneixes al mateix moment, que és ideal, és a dir, si tu te'n vols anar ara a la platja Roja Escapa, t'emportes els bols amb l'amanida i una ampolleta t'hi poses l'oli, el vinagre o l'àcid, la mostassa, les herbes a part, ho barreixes i ho amaneixes al moment. Clar, si tu amaneixes les amanides a les 8 del matí i te les vols menjar a les 2 de la tarda quan t'has esterrossat allà al sol, saps? Llavors, clar, aquelles amanides pobretes semblen, ja t'ho diré després, què semblen, saps?
2: Va, per rematar-ho, perquè ens queda un minut i mig. L'amanida que creieu que representa millor Catalunya. Jaume, Melissa i Noguer.
3: Mm. Vinga, va, dieu.
5: Ara mateix, a aquesta època, l'amanida que ve més de gust és una bona amanida de tomàquet, amb una mica de ceba, que aquí a Catalunya tenim uns tomàquets preciosos, un tomàquet d'aquest gros, que el talles i sembla que tallis carn, amb una mica de sal, una mica de pebre, una mica d'oli. Tenim cor de bou, de Montserrat, el rosa de barbastre, tenim uns tomàquets espectaculars.
4: I després li pots fer l'upgrade que vulguis, si li vols afegir anxoves, una bona tonyina, o diferents tipus de formatges que siguin una mica, que tinguin un punt més salí, que li faci contrast a la tomata. Vull dir...
2: I tu, Noguer?
3: Doncs mira, jo te diria, jo te faria allò al top 5, eh? És a dir, jo aquí t'hi podria posar el xató, t'hi podria posar l'esqueixada, tot i que el bacallà ja sabem que és de fora, però que el tenim molt interioritzat a casa nostra. Un cosí germà de l'esqueixada seria l'empedrat, que és un plat únic espectacular. I després una amanida de patata d'aquestes que també són molt estiuenques. I una cosa, deixeu-me reivindicar l'escalivada d'estiu, però sobretot reivindicar l'escalivada d'hivern. Mm. Que, evidentment, jo ja ho sé, que l'escalivada, doncs, avui en dia, tothom s'hi dius escalivada, tothom és allò de pebrot vermell, albergínia i ceba. Però, escolta'm, això és la d'estiu, eh? És a dir, hauríem de tenir escalivades per tot l'any. Per exemple, a la primavera, l'escalivada hauria de portar carxofes, i podria portar calçots, A l'hivern hauria de portar moniato, hauria de portar patata, i podria portar tronxagre, per exemple, saps? És a dir, el concepte escalivada, crec que encara la cuina catalana no li han donat de si, i en té molt.
2: El Pep Noguer, el Jaume Colls i la Melissa Vilamala, aquí trobareu a xarxes amb Personal Chef. Gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat. Que tingueu bon dissabte. Adéu.
4: Moltes gràcies.
3: Adéu-teu.
2: Nosaltres hi tornem demà a les 6 del matí i fins la 1 del migdia, a partir de 10:45, des de l'Anella Olímpica, amb aquest 3Cas d'Apt en Viu. Des de primera hora, aquí a Diagonal 614, com cada cap de setmana. Salut i ràdio, bona tarda de diumenge.
0: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Eva Compte. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que amb el preacord firmat ahir a la nit amb els sindicats, els docents catalans seran dels més ben retribuïts de l'Estat. Ho ha dit en una entrevista al programa El Suplement de Catalunya Ràdio.
2: Tenim un complement autonòmic que, arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT, va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem, a més, els increments estatals. I, per tant, ens situarà en una xifra que portarà que siguin els docents dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
1: Des dels sindicats defensen el pacte assolit no només per l'increment salarial, sinó també perquè inclou més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions al mateix programa.
3: La xifra, és veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Si a més tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, en les nòmines dels docents catalans és una bona xifra.
1: Ara el pacte s'haurà de sotmetre a consulta aquest cap de setmana i encara no se sap, per tant, si les noves vagues territorials convocades a partir de dilluns es mantenen o no. Més notícies que repassem amb la Núria Haar. Ha mort el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin, als 104 anys.
4: Figura cabdal de la intel·lectualitat de la segona meitat del segle XX, Morin va crear la teoria del pensament complex, un enfocament filosòfic que proposa una visió holística i interconnectada del coneixement. Morin rebutjava el reduccionisme científic clàssic i proposava comprendre la realitat com un tot inseparable, trencant les fronteres entre les disciplines. Per això se l'anomenava el pensador planetari. Va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona el 2010. En el seu discurs va afirmar que és necessària una revolució de l'ensenyament i va explicar com s'hauria de fer.
5: Una revolució, però con conservació de los saberes acumulados en las disciplinas. Ahora se necesita hoy día una simbiosis del mejor de las varias culturas para enfrentar problemas fundamentals.
1: Els bombers treballen en l'extinció d'un petit incendi al municipi de Barberà de la Conca, la Conca de Barberà.
4: Segons informen els bombers, el foc afecta una zona boscosa envoltada de camps. A aquesta hora hi treballen 11 dotacions terrestres i un helicòpter i, segons han explicat fonts dels bombers a Catalunya Ràdio, els flancs de l'incendi ja estan estabilitzats.
1: Barcelona sumarà aquest estiu nou espais amb jocs d'aigua perquè la gent pugui refrescar-se en episodis d'altes temperatures.
4: Es dupliquen així els punts actuals i n'hi haurà 18 en total que obriran a les 10 del matí fins a les 8 del vespre, de juny a setembre. Els nous espais estaran situats als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Sants Montjuïc, Sarrià Sant Gervasi, Horta Guinardó, Sant Andreu i Sant Antoni. La tinenta d'alcaldia i regidora d'Urbanisme a Barcelona, Laia Bonet, explica que són espais pensats, sobretot per als més petits.
6: Que és un element molt benvingut per la canalla, perquè els hi permet doncs, refrescar-se i, per tant, proporcionar aquest benestar i lluitar contra l'efecte illa de calor, però alhora també fomentar l'activitat.
1: I tres que t'enviu la seva gran festa a l'Anella Olímpica de Montjuïc. 5 escenaris diferents omplen més de 25.000 metres quadrats amb programes d'entreteniment i actualitat de l'univers de 3CAT. Anem a Montjuïc, Marta Vives.
7: Un dels punts culminants d'aquest cap de setmana del 3CAT en viu és precisament una edició molt especial del Foraster en directe que ha començat just fa mitja hora al Palau Sant Jordi. Milers de persones viuen ara mateix el programa mentre Quim Masferrer repassa algunes de les curiositats. Hem parlat amb els espectadors de luxe.
8: Diu que farà coses que no s'han vist mai.
9: Fer poble i conèixer Catalunya.
10: Perquè vull sentir-lo de Barcelona, sou molt bona gent.
11: M'agrada molt.
12: Que en riem molt, fa comentaris molt divertits.
7: Això a dins, però fora del recinte, segueixen les activitats, per exemple, demostracions de cuina amb Marc Ribas o una entrevista encadenada amb algunes de les cares més conegudes. Al llarg de la tarda i fins demà, la festa continua. Marta Vives, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: I els esports, Biel Carilla.
13: Comencem amb waterpolo perquè aquesta hora està en joc el segon partit de la final de la Lliga masculina entre el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta. Piscina de Calllong, Sabadell. Pau Mas Martí, bon dia.
11: Bon dia, falta 5 minuts perquè acabi el partit. L'Atlètic Barceloneta acaricia el títol de Lliga. Està guanyant per 14-8 el Sabadell, i un Sabadell que ho intenta amb la seva afició però que no acaba de trobar la manera de frenar un Barceloneta molt superior que busca el seu 24è títol de Lliga, el que seria el 21è consecutiu. Queden encara 5 minuts de partit, però el Sabadell és lluny, i si acaba així, aquest també haurà estat l'últim partit de Quim Colet dirigint el Sabadell després de 8 temporades. Pau Masmartí, Catalunya Ràdio, Can Llong.
13: Gràcies, Pau. I fa pocs minuts ha començat també el segon partit de les semifinals pel play-off del títol de la Lliga Femenina d'Hoquei Patins entre el Palau i el Vilassana. Palau de Plegamans, Francesc Ripoll, bon dia.
14: I al minut 4 de la primera meitat encara no s'ha mogut el marcador. El Palau que ha de guanyar per forçar un tercer partit. Si el Vilassana guanya, es classificarà ja per la final en el que podria ser avui l'últim partit. De Berta Busquets i Anna Casarramona com a professionals. Francesc Ripoll, Catalunya Ràdio, Palau de Solità i Plegamans.
13: I en motor, Marco Bezzecchi sortirà des de la pole al Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Marc Márquez, quart, la cursa sprint a partir de les 3. La podreu seguir a l'Univers MotoGP, al web i l'app de Catalunya Ràdio.
0: Fins aquí les notícies.
15: Fa 5 generacions que el món veu créixer pedra per pedra el temple de la Sagrada Família, el somni d'Antoni Gaudí. Metre a metre, les torres de la Basílica s'han anat enlairant cap al cel. I ara, la més alta de totes, la de Jesucrist, finalment l'ha tocat. Una gran creu corona ja el gran edifici. Des de tot arreu, la creu de la Torre de Jesucrist marcarà per sempre la silueta de la Sagrada Família i de la ciutat de Barcelona. El dia 10 de juny farà 100 anys que Antoni Gaudí va morir. Serà el dia que el papa Lleó XIV beneirà la creu de la Torre de Jesucrist de la Basílica, un acte solemne i emotiu que podrà seguir tothom en directe.

0: La necessitat d'actualitzar els clàssics no és l'única raó que justifica una nova traducció. De vegades també s'imposa el deure de restituir un text. I això és el que ha passat amb la versió que acaba de signar Yannick Garcia del Dorian Gray a la Bernat Metge Universal. Una traducció esplèndida que recupera la versió original que va escriure Wilde, inèdita fins ara en català i fins fa molt poc també en anglès. És, per tant, una oportunitat magnífica de retrobar, amb la sensualitat marcada a la casa, la llengua esmolada d'Oscar Wilde, la teatralitat rampant dels personatges i la pirueta genial del gest de com convertir el que podria haver estat una història de fantasmes en un tractat d'estètica que és també una indagació múrria sobre la bellesa, la vida, la mort i, evidentment, l'art, la divisa que va marcar la peripècia vital literària de Wilde. Parlem, doncs, d'aquest nou quadre de Dorian Gray amb el traductor Yannick Garcia i en companyia de la Xènia Diaconova, l'Anna Vallbona i en Borja Begunyà. Obrim Ciutat Maragda.
1: Ciutat Maragda, amb David Guzmán.

0: Som-hi, Uri, per tant, saludat en Yannick García, com estàs?
1: Molt bé.
0: Ben tornat al programa.
1: Gràcies.
0: A Borja Bagunyà.
2: Hola, hola.
0: Anna Vallbona.
3: Hola, què tal?
0: Xeni Diaconova.
4: Com va?
0: I saludem també en Robert Schumann des d'aquestes escenes d'un bosc, que és la peça, és la partitura que té Dorian Gray al piano quan entra el Henry la primera vegada.
4: I qui les interpreta aquí?
0: Home, qui les interpreta? Maria Joao Pires.
4: Home, no podia ser d'una altra manera.
0: Evidentment, evidentment. Puja un moment, Rosa. Ignoro si Dorian Gray tocava millor el piano. Això no és una cosa que expliqui en cap moment. Lord Henry està meravellat amb com toca, eh? Això més una vegada passa. Quina delícia, Yannick, gràcies. Perquè fa 20... l'altre dia pensava, 23 anys que la vaig llegir per primera vegada. L'he gaudit infinitament més. No només perquè som més grans i figura que coneixem. El text és una meravella, ja hi entrarem. I he descobert un munt de coses que no recordava que hi eren, eh? Perquè és, en aquest programa sempre ho recomanem. Malgrat que hi ha clàssics que tots coneixem com va, o el tema, o de què parla, o fins i tot com acaba, no importa, aneu al text. Si està ben escrit, és una delícia. Si està ben traduït, és una delícia. Per tant, el que estem celebrant avui és el quadre d'Orient Grey, en aquesta traducció en Yannick García, a la Bernat Metge Universal. Recordem que tens una relació molt bonica amb aquesta col·lecció, perquè aquí, amb Jane Austen i amb Orgull i Prejudici, si no m'erro, fa 5 anys, vas guanyar també el Premi Aurora Bertrana, no? De traducció. Per tant, escolta'm, l'enhorabona repetidament, perquè ja en vam parlar. Primera pregunta, en pròleg de l'Albert Serra, també en parlarem si convé. La primera pregunta, abans, mira que tenim coses per parlar, però això no està explicitat, m'imagino que a l'editorial en vau parlar molt. Rafael Tasis, Jordi Larios en català, per descomptat la traducció, les traduccions en castellà, parlen sempre d'un retrat. Es parla de retrat i de quadre. És evident que és totes dues coses alhora. Per tant, hi ha una decisió molt visible a la coberta, no?, d'aquest picture, convertir-lo en quadre per primer cop i no en retrat. Per què?
1: Per què? Doncs jo crec que una de les maneres d'enfrontar-nos a un clàssic des de l'actualitat és primer desacralitzar-lo, treure'l del prestatge o de la vitrina i conèixer-lo, no?, des de dins. I jo crec que quan comences a traduir-lo, més quan ja hi ha hagut traduccions prèvies, mentalment passes per un procés de justificar per què t'hi estàs tornant a enfrontar tu, aquell text, més enllà que t'ho hagi demanat un editorial, perquè no saps fins a quin punt podràs aportar-hi res que no s'hagi dit ja sobre aquell llibre. I els títols crec que de vegades amaguen un llast, unes càrregues que arrosseguem durant anys, i per tant no costa res començar pel títol i per veure si ens arriba de manera justificada, no?, i com ens havia d'arribar el pes d'aquell títol. Ja em va passar justament amb Orgull i Prejudici, que comentaves, que vam tenir llargues converses amb els editors, perquè dels dos conceptes del títol, per a mi Prejudici en català en singular és molt estrany. O sigui, per nosaltres sempre fem servir prejudicis en plural. I de fet la proposta era que se'n digués Orgull i Prejudicis.
0: No va colar.
1: No va colar. Per moment sí, depèn del dia, semblava que guanyava l'opció 1, l'opció 2, i al final vam voler preservar, doncs, aquest binomi, no?, que, sí, sí, que també, a més, com que l'autora tenia altres llibres en què hi havia dos noms, dos substantius en singular oposats, doncs era una manera de preservar-li això. En el cas del retrat, el primer que veus és que l'original no diu retrat, diu pintura, en realitat, sí, sí, més que quadre, no? El que passa que nosaltres metonímicament, no?, també ens referim a com a quadre, i si hagués triat la pintura de Dorian Gray encara ens hauria caigut a sobre una onada de crítica més gran. Llavors, jo vaig proposar quadre per diversos motius, però sobretot perquè em sembla que retrat és l'opció de l'alumne intel·ligent de la classe que va una mica com tres passes per endavant. És a dir, retrat, per a mi, el que connota és la representació, la imatge, i per tant no és un objecte, no és físic. En canvi, un quadre sí. I jo crec que l'original, més enllà de la lectura que tu vulguis fer del que conté el quadre, és important també l'objecte físic del quadre, no?
0: Sí, sí, i tant.
1: I per tant, restituir-li aquesta fisicalitat pensava que era ajudar al lector a arribar-hi no des de la idea, sinó des de l'experiència vital i tàctil.
0: Quina meravella explicació, escolta'm. I ara que ens has convençut a tots, ja estàvem convençuts, però com que no n'havíem parlat i que la pila que fas tampoc ho explicites, tenia molta curiositat per la raó d'aquest canvi. Però una mica també del fet que és la primera traducció, la traducció més, no sé si fidel és la paraula, als canvis que va fer Wilde, perquè tu expliques que es calculen que hi ha unes 500 paraules que es van eliminar del manuscrit abans de publicar-lo. Recordem, és un text publicat per primer cop el 1890, que en anglès no es va restituir fins al 2011, això és abans d'ahir.
1: Sí, sí.
0: No?
1: Van haver d'esperar més de 120 anys al públic anglès a poder llegir-lo en l'original. I perquè es va rescatar de l'oblit, vull dir que no és que en tinguessin constància durant tots aquests anys. Perquè no va ser un únic acte, una única operació de censura, sinó diverses. És a dir, començant pel propi autor i després pel seu editor de la revista original on es va publicar, més tot el seu equip d'editors, quan es va transformar en format llibre i novel·la, es va publicar ja com a novel·la l'any següent, no? El 91. Llavors, és molt difícil fer aquest seguiment de tots els canvis que es van aplicar a aquest text. El que és evident és que, sí, suposo que en parlarem, el context històric que sí, va fer que Wilde comencés ell mateix per autocensurar-se i que després vinguessin totes aquestes operacions, que tampoc no el van salvar de res, no? Van deixar un text, no diré igualit, però sí en què la passió tenia un paper molt diferent al que originalment ell li havia volgut donar, i tot i així, doncs, el públic de la societat victoriana anglesa hi va veure l'escàndol, no? I li va al final, doncs, portar el judici i l'empresonament.
0: Sí, que va acabar a la presó i així, més explícita, per tant, aquesta versió, en això mateix que ara citaves, aquest desig homoeròtic, sobretot des del punt de vista de Basil, no? Hallward, l'artista, bastant més explicitat. Em fa gràcia que tu parles de... Per tant, el que tenim és una versió menys victoriana i menys decadent, que són tots els adjectius no més associats a aquest text.
1: Sí, perquè ens ha arribat com un text, com una faula moral sobre la decadència, no? I el fet, precisament, d'haver-hi escapçat tot aquest tema de l'homosexualitat o l'homoroticisme o la passió que sent el Basil per en Dorian Gray, i també entre ells, és a dir, totes aquestes malifetes que fan el Lord Henry i el Dorian Gray quan surten, no? I tot aquest hedonisme esbojarrat i aquesta disbauxa, sembla que si li treus la passió, l'amor real, és normal veure-ho com estrictament decadent, perquè llavors només et queda la part truculenta, no? Que és la Sybil Vane, que és, en parlarem suposo després, però si li treus tota aquesta part de la censura sobre la passió, al final el que et queda és un acte immoral. Quan, si en canvi veus el patiment que li suposa al pintor haver-se enamorat de la seva musa, per a mi li treu decadència i li torna humanitat, no? Que és el que en la versió censurada costa de veure-hi.
0: Sí, sí, costa de trobar. Constantment se'ns explica, sobretot la segona meitat del llibre, l'escàndol social, que tothom malparla de Dorian Gray, que ja no el conviden a festes, que no volen anar a casa seva, que tothom parla totes les accions immorals i perverses que fa, i això sí que Wilde ho deixa a la imaginació de cadascú. És a dir, en cap moment
1: no sabem,
0: què caram passa a les nits.
1: Sí,
0: no? I que en algunes coses pistes tenim. Escolta, re, ara obrim un munt de temes, però et volia preguntar, ja posat al context de quines novetats incorpora de manera general aquest text, que s'ha llegit també, és evident, en molts sentits, és un panegíric de la joventut, obsessiva, jo diria, no?, l'exaltació de la bellesa, aquest narcisisme malaltís del personatge, manifest, per descomptat, a vegades explícit, sobre l'autonomia de l'art. Tu des d'on convidaries, Yannick, a llegir el text d'algú que, per exemple, no hi hagués entrat com a text literari mai?
1: És gairebé un privilegi, no?, enfrontar-te a un clàssic que forma part de la cultura popular des del desconeixement. Jo crec que fins i tot lingüísticament és un text molt païdor, molt fàcil d'entrar-hi avui dia, i per tant no cal gaire preavís. És a dir, jo crec que en una societat en què constantment ens estem enfrontant a la tirania de la imatge, al perfil de xarxes que diu de nosaltres una part, només una part molt petita, si és que existeix, de qui som, i la que genera totes les reaccions, no? la que acaba mediant-nos amb l'espai, crec que és molt fàcil de connectar-hi, no? A veure fins a quin punt som qui som o som la imatge que donem. Això, per molt que hagin passat 140 anys, crec que el lector actual és molt fàcil que hi connecti.
0: Sí, sí, un dels temes més, no?, vibrants del llibre, llegit,
2: sí,
0: des d'avui.
2: Era molt interessant el que tu apuntaves també, la Pilar, sobre, diguem-ne, llegir Dorian Gray també com un subjecte escindit, no? Perquè en aquesta escissió, no?, entre imatge... i moltes imatges, en realitat. Jo aquí afegiria... Però bueno, ara ho comentem. Però sí, entre aquesta imatge, que pot ser la imatge del quadre, però també pot ser la imatge pública, però també pot ser la imatge que l'enamorat es fa de tu, no? És a dir, Això, i per altra banda, el que podríem dir que és d'alguna manera la veritat o el que sigui que tu ets, no? Que també és un altre dels temes, crec, del llibre, que és aquesta escissió entre la veritat que captura l'art, que és una veritat horrible i que corrupta, i, bueno, que va recollint la deriva, diguem-ne, moral de Dorian Gray, i després la imatge. Jo crec que aquí, en aquest punt de l'escissió, sí que també entra molt, o toca molt, un tema contemporani, no? En el qual crec que ara parlava de la cultura de la imatge, i tu també ho apuntaves, no? De rellegir-lo des del punt de vista de com el llibre ens llegeix a nosaltres i que ens troba tots escindits, d'alguna manera, no? Crec que era una molt bona lectura per també desempallar-se aquestes lectures potser més clàssiques, no?
1: Sí, sí, sí. És a dir que és molt fàcil caracteritzar en Dorian Gray com el dolent de la pel·lícula malvat de manual, quan realment és el que dèiem abans, com que no sabem quins són aquests actes decadents, aquesta immoralitat que exerceix quan surt, doncs el que el veiem és tractar doncs el servei de casa seva, els amics, tot i que evidentment no els tracta tan bé, però sí que veiem que no és maldat, no és un personatge que encarni la maldat, és un personatge que senzillament se sent fora d'aquest món i per tant, com que és fora, res no l'afecta, sembla, no? I que ell pugui tirar endavant amb la seva pròpia brúixola moral constantment, quan veiem que no és així i que això el que li comporta doncs és la pèrdua i no sé com explicar-ho, el càstig, no? El càstig sigui autoimposat o sigui des de fora, no? Però sí, també es pot llegir des d'aquest punt, des d'algú que executa uns actes que potser li són dictats, no? I potser no, ell realment no voldria cometre'ls.
2: I que fins i tot no hi ha, jo crec que part del tema de Wilde és que no hi ha la possibilitat de ser només d'una sola peça. En el moment en què hi ha un rumor, en el moment en què hi ha una imatge pública, també estem ja a finals del XIX, és a dir, tota la divisió del que abans era una vida estrictament pública s'ha anat realitzant de manera cada cop més complexa. Hi ha una vida semipública, hi ha una vida privada, després hi ha una intimitat. I totes aquestes esferes, que això explica Richard Serrett molt bé, no?, en el declivi de l'home públic, tota aquesta compartimentació de diversos aspectes del jo, crec que també ressonen en un final d'una època victoriana que el que pretenia era la igualtat entre la teva imatge pública i la teva imatge privada, i que la moralitat de la imatge pública sigui exacta i totalment o 100% coincident amb la moralitat de la vida privada. I crec que aquí, no sé com ho veieu, però hi ha alguna cosa del desencaix necessari entre totes aquestes esferes. Per això potser tampoc se'ns diu què fa, no?, Dorian Gray en el seu...
1: Hi ha un moment en què en Basil li recrimina a Lord Henry que és un cínic, que és pura aparença, no?, i que res del que diu és natural. I ell li contesta: actuar amb naturalitat és una posa i prou. La més irritant de totes.
0: Sí, sí, la naturalitat impostada o fingida, no?
4: Sí, jo, si em permeteu desviar-nos un moment dels temes de la novel·la. A mi sempre m'interessen les qüestions de la cuina traductoril. I per això li volia preguntar al Yannick, clar, com has treballat? És a dir, hi ha traductors que rellegeixen l'obra sempre sencera abans de començar a traduir-la, n'hi ha d'altres que no, que van rellegint o llegint mentre tradueixen, hi ha gent que consulta altres traduccions a altres llengües, a vegades més llunyanes, hi ha gent que no. Com ho fas tu, com ho has fet en aquest cas? I també si la relectura que has fet mentre traduïes ha canviat alguna cosa del teu concepte previ de la novel·la.
1: Jo l'havia llegit fa, doncs, 30 anys, potser. Per tant, el record que en tenia i el coneixement que en tinc ara és, no s'assemblen gens. Normalment el que acostumo a fer és no llegir el llibre en l'original sencer, sinó que m'agrada molt el plaer de la descoberta lectora, també quan estic traduint. Evidentment, prenem totes les notes que calgui perquè el que et surt a la pàgina 2 i després torna a sortir la 250 ho tinguis fresc, però començo des del principi. I llavors totes les traduccions que trobo de llengües que entenc les consulto un cop ja tinc un primer esborrany, només en els punts que considero problemàtics, perquè si abans em llegeixo una traducció prèvia d'una obra m'empelto d'unes maneres que és impossible saber ja quina cosa és meva, quina és de l'altra que he llegit, no?, i quina és de l'original. Llavors normalment ho faig així, i en aquest cas no vaig acabar rellegint gaire les traduccions prèvies, s'ha de dir. En altres clàssics sí que m'ha passat que he hagut de consultar 10 versions de llengües així com europees per entendre o per veure per on han tirat companys de professió abans.
0: De totes maneres, tu dius que la llengua de Wilde és diàfana, no? M'agrada quan dius no costa l'anglès sinó el ritme. És veritat. Veureu menys.
1: Sí, sí, és veritat. És a dir, és una qüestió més de prosòdia, de rellegir, reescriure i de declamar per casa, però és un anglès molt, molt transparent. Compareu ja no només a un segle enrere, per exemple, a Austen, sinó amb coetanis seus. O sigui, llegeixes Virginia Woolf i no té res a veure amb Wilde. Wilde, pots, no sé si és per haver escrit més teatre o pel que sigui, doncs allò raja molt fàcilment, clar, llisca, que dèiem abans, i per tant no és un problema de transparència de llengua. El que sí que té, evidentment, és un flux rítmic que has de respectar, i també el més difícil de tot no són les paraules, sinó que és el cinisme, el doble significat, el moment en què apunta coses no només amb aforismes, sinó també amb la prosa entremig dels moments clau, també sempre hi ha com un doble significat que has d'intentar traslladar.
0: Bueno, que és que s'ha de dir que dels llibres de Wilde, aquest... És a dir, si tu agafes, no?, que Oscar Wilde és de les persones més citades i segurament amb més memes i amb més samarretes de la història de la cultura escrita en anglès. I, en conseqüència, si tu agafes el retrat, el quadre de Dorian Gray i agafes, per exemple, totes les frases de Lord Henry, no?, pots fer en paral·lel un llibre d'aforismes i et sortiria... I moltes vegades, quan, com deia Wilde, no ho deia Wilde, ho diu el personatge de Lord Henry, no? Exacte. La grandíssima majoria de frases famoses a propòsit de l'art, d'aquest punt

0: què vol dir?
1: Sí, sí.
0: En un futur en què la societat ha canviat o en un món alternatiu, perquè sap que això no passarà mai, bé, no ho sabem.
2: Ara em fèieu pensar que Dorian Gray te l'imagines com un influencer d'Instagram, per exemple, no? I si ens l'imaginem en aquests termes, en un futbolista que va penjant cada dos per tres, o que li pengen el seu equip de comunicació, o un actor els seus retrats, quadres per Instagram, i te l'imagines captiu d'aquesta imatge, no? Captiu i atrapat fins i tot en el que volen de tu, perquè en molts moments a Lord Henry se li demana que no, és que tu no canvies, has de seguir sent això, no? I per tant, clar, a mi m'ha passat que havia llegit el llibre fa una colla d'anys i jo crec que n'havia entès potser un 20 o 25%, probablement, sent generosos. I ara he tingut la sensació, d'una banda, amb el que deies tu, Yannick, al començament, de dir, home, això és molt més apassionat i vital del que recordava, no? Perquè gairebé sempre et ve alguna imatge del quadre de format, no? Però més per imatges que per la visualització,
3: exacte,
2: no? Et ve més per l'audiovisual creat en paral·lel a Oscar Wilde que pel llibre mateix. En el llibre hi trobes molt més vitalisme i apassionament i festa del que recordaves, i llavors amb moltes més lectures possibles, que això m'ha al·lucinat bastant. L'esgrima aquesta dels diàlegs és molt divertida, és a dir, i en el fons en el llibre hi ha molt més humor del que també se sol recordar. I sí que en aquest sentit, això crec que és sorprenent, trobar-hi una ultramodernitat molt, molt gran, no? I curiosament, a mi també quan el llegia em venia al cap el De Profundis del Wilde, que el tinc més recent, diguéssim, no sé, de fa 4 o 5 anys, i que aquell sí que és un llibre que clar, ja és al cap de la vida, escrit des de la presó, el desterrament, és una carta, no?, al company, amic, o digue-li com vulguis, i aquell llibre sí que se m'apareixia amb aquesta idea del final de la vida, el cap de la vida i una foscúria, no? I en canvi aquí, el quadre és tot una altra cosa, i en canvi segurament les idees de bellesa que s'associen, que Albert Serra també la reivindica i que són també molt lligades al món de l'art, em sembla que és un fil més. És a dir, és un dels molts fils que hi ha, no? I veure tota aquesta complexitat, potser el que dic és més perquè això, perquè ha estat ultraadaptat de moltes maneres Oscar Wilde, i llavors això, l'audiovisual se'ns posa al davant, no? Però vaja, i a banda, evidentment, la traducció és divertidíssima, vull dir, és fantàstica, és que és un... Ha estat com una, no sé, com retrobar-te, no? Amb un text que dius, val...
0: Sí, jo crec que si es reediten i retradueixen els clàssics és justament per això, no? Per poder descobrir-hi noves lectures. Jo també en conservava un record com de conte gòtic, com de terror, no? I crec que la imatge fílmica ha influït molt en això, no? Se'ns queda la cosa com de recargolada d'imatge del quadre. Però una cosa que per mi és fascinant i que això ha sigut a posteriori després d'haver-lo traduït és fins a quin punt s'embrinca la vida real amb la literària i amb l'obra i l'autor, no? És a dir, ell totes aquestes, això ho va comentar la Cira Benoza quan vam presentar el llibre la primera vegada, que té un assaig previ que es diu La decadència de la mentida, en què ja va provant totes aquestes idees, no? de l'hedonisme desfermat, de com l'art crea la vida, no? I aquest exemple de que...
2: Sí, sí, molt de pensament i reflexió en aquest sentit, molt interessant. Sí, sí,
0: sí, de com fins que l'art no et diu una cosa no existeix d'aquella manera, no? De com la boira de Londres al principi era pura contaminació i en el moment en què es narra passa a ser un element poètic, no? I això ell, doncs, primer ho va tractar des de l'assaig, però després en aquesta, que és la seva única novel·la, realment ho tracta des de la ficció, i aquest resultat inesperat i de putada del destí és que després ho acaba vivint en car pròpia amb el judici pel Bowes i pel seu amant, no? De com ell es transforma en aquest Basil i acaba tenint un Dorian Gray real que l'acaba enviant a la presó. I el De Profundis, que justament enguany el Xavier Albertí va dirigir el David Verdaguer en una versió que vaig adaptar jo, doncs vaig acabar de tancar el cercle llegint el De Profundis perquè t'hi trobes un Wilde absolutament diferent del que va escriure aquest, no? De com aquest llibre es transforma, adquireix un poder sobre la seva pròpia vida, com passa dins del llibre, que hi ha un llibre que acaba transformant la història del Dorian Gray, perquè el Bowes vol conèixer-lo justament després d'haver llegit el llibre i haver-se'n declarat fan absolut.

0: Som i seguim a Ciutat Maragda amb l'Ianic Garcia celebrant el quadre de Dorian Gray d'Oscar Wilde en aquesta nova traducció a la Bernat Metge Universal, i amb Roberto Vecchioni i amb aquesta ola també a la Bellezza, que alguna cosa té a veure, molt té a veure amb aquest llibre. Deies, Ianic, també, és cert, potser la pàtina de terror gòtic que teníem a la imatge o a la memòria lectora en aquesta segona o en aquesta lectura més atenta canvia una mica, però és veritat que Diana comparteix i participa de molts elements i resseguint i pensant-hi. No, clar, és un llibre, recordem-ho, que val la pena, també hi ha un motiu claríssim i explícit, que és el motiu del doble, més enllà del malfactor, més enllà del pacte fàustic, i el doble, clar, fa pocs anys, no sé si 4 o 5, que Stevenson acaba de publicar Jekyll i Hyde. Fa encara més temps que, per exemple, Etta Hoffman també té un dels seus clàssics sobre... Però hi ha un llibre que és considerat famosament, no?, la fundació del terror gòtic, que és Horace Walpole, El castell d'Otranto, on també, un, si el recordeu, si l'heu llegit, hi ha un dels personatges, passen moltes coses de terror gòtic, és més, de fet, més conte de fantasmes, per dir-ho també wildianament, però hi ha un personatge que surt, torna a la vida, surt d'un retrat, surt d'un quadre i es manifesta, és un dels malvats, diguem-ne, del castell d'Otranto, de manera que Wilde també agafa, en el fons és molt bonic com agafa això, podria ser una faula moral o de terror i així, i la va treballant amb capes i capes i capes, amb un grau de sofisticació que avui llegim, que jo crec que el fa molt més interessant que no pas, no?, que si no, el llegiríem com una història de fantasmes més, i prou. Però una de les coses fascinants també és que en aquesta manifestació en veu alta de Dorian Gray, quan veu el quadre, no?, finalment acabat, i expressa aquella cosa de no, tant de bo, no, perquè ell sempre romandrà jove, jo en canvi envelliré, tant de bo fos al revés i tal. I ja està, és a dir, no necessitem grans llams que vinguin de fora, ni no, grans elements sense ficcionals perquè ens expliquin aquest gest, no? Ja està.
1: Entre aquí, jo afegiria aquí en aquesta llista de referents un conte de Edgar Allan Poe fonamental, que era el retrat oval del 1842, que explica, o sigui, és la primera meitat, per dir-ho així, del quadre de Dorian Gray. Allà sí que crec que encara el traduïm com a retrat oval, però perquè allà realment és un retrat, no? I només és això, i la importància és aquesta, perquè la història, si recordeu, explica aquesta cosa també, altra vegada gòtica, un senyor que es troba tancat en un castell de nit, pluja, tal, veu un retrat, s'hi acosta, i al fons el conte és estranyíssim, perquè després la segona meitat del conte és la història d'aquell quadre que ell llegeix allà. Ho recorda, no recordo com anava, però la idea bàsicament és un pintor que intenta retratar, no?, captar la veritat, no?, fer el millor retrat de la seva estimada, i en el moment en què l'acaba, l'estimada cau morta, no? I allà hi ha alguna cosa, jo crec que és aquesta primera meitat de Wilde. Wilde és gairebé com si reescrivís el retrat oval dient, bueno, i què passaria si no caigués morta, no? És a dir, si l'art en la seva captura de la vida tingués tant d'èxit que acabés matant la vida. Jo crec que aquesta tensió travessa tota l'obra de Wilde i travessa la decadència de la mentida i part del que tu plantejaves abans, no?, tota aquesta reflexió aforística, teòrica i novel·lesta de quina és la relació realment entre l'art i la vida, no?, i fins a quin punt l'èxit de l'art es fa el preu de la vida, no? I aquí crec que la variació del quadre de Dorian Gray és no cau mort plena, no?, ben bé Dorian, amb això que dius del llampec o el moment fatal, que això sí que és molt de terror gòtic, sinó que segueix vivint. Jo crec que la hipòtesi del llibre neix aquí. Què passaria si, malgrat haver fet el mateix que el pintor del retrat oval, Dorian segueix vivint? Quina mena de vida seria aquesta? Quina mena d'acció es fa possible en el moment en què tu ascendeixes aquest subjecte, no?, i que la seva veritat moral queda capturada en el quadre? Què en fa del cos? Què fa d'aquesta bellesa? Jo crec que aquí Wilde és bastant ambivalent, és a dir, no és tan clar que sigui un manifest, jo no ho tinc gens clar, vaja, crec que no, un manifest hedonista, decadentista, el que deies abans, no?, com s'ha llegit moltes vegades, allò, tot art, l'art no és moral ni immoral, no és... Bueno, d'acord, però...
0: Malgrat que ell insinua això, en el manifest que fa el prefaci.
1: Ho insinua, però per això dic que és molt ambivalent, Wilde, perquè no l'hem de prendre... Crec que el que deies abans dels aforismes de Lord Henry és Harry, que Harry era un nom del diable, no?, a Anglaterra. O en anglès. Llavors hi ha un punt aquí que dius, bueno, que tots els aforismes els imputis a un personatge que tu presentes com a mefistofèlic i com a diabòlic, crec que ja és una ambivalència que, no, que fa més difícil atribuir-li a Wilde com a credo, no? I després el pròleg, de la mateixa manera. Jo em pregunto moltes vegades que si no és en realitat una faula que adverteix també dels perills d'aquesta separació, no? De si jo pogués desfer-me de la meva consciència moral, que quedés aturada i atrapada en un quadre, llavors podem entendre que realment Dorian, que efectivament no volem ara fer spoilers pels que no l'hagueu llegit, Però a banda d'aquests actes immorals que no es descriuen, en comenta alguns altres d'explícits que són qüestionables.
0: Però clar, és que el paper de la moral també és un dels temes de, no? Que més o menys actua per metonímia, perquè el quadre, com sabem, acaba assumint tots els actes immorals que comet la persona real, no? Hi ha també un debat interessantíssim a propòsit de la separació, presumpta escissió, cos, ànima, intel·lecte, no? Aquí.
2: Us estava escoltant tranquil·lament i tenia 10 idees. Una de les coses que deies dels actes immorals que comet en Dorian, i en certa manera també el seu gran amic i serp del paradís, que és Lord Henry, en realitat, si compareu la versió que fins ara havíem llegit amb aquesta, en són moltes menys en l'original, perquè de fet va ser el seu editor que li va dir eliminem tota aquesta pàtina d'amor, transformem una amistat, i a més desenvolupa més la part més truculenta, que és com se't mor la promesa quan li dius que és mala actriu, i el seu germà, el germà que acaba morint en la versió que ens havia arribat fins ara, no hi era en l'original. És a dir, és més curt, i per tant jo crec que redueix una mica el ventall d'actes immorals que cometa el protagonista i li dona més importància a les absències, no?, que fins ara hi havia. Però una de les coses que ara m'heu fet pensar en això, perquè ahir vaig anar a veure el Werther del Liceu i pensava en l'herència del romanticisme, de com el segle XIX lluita, és a dir, o bé per imitar o bé per deixar per terra l'ideal romàntic, i en realitat això també té una mica a veure amb això, no? És a dir, fins a quin punt el sentiment ha de prevaldre per sobre de la convivència. A mi em sorprèn de com un llibre que en la seva versió censurada va ser tan polèmic, quan en realitat, si tu segueixes l'arc històric de Dorian Gray dins del llibre, el castiga, és a dir, l'autor el castiga, i per tant el que t'està dient com a lector és no siguis com ell, no facis com ell. Per tant, quina por havia de tenir la societat victoriana de pensar que aquesta novel·la inspiraria, o com va inspirar en el seu dia el jove Werther, no? Perquè la gent imités la literatura. On és la por? Si justament, tal com va quedar el llibre, és un manual per no ser Dorian Gray, no? Però suposo que senzillament ja el sol fet d'esmentar la possibilitat que hi hagi una altra manera de comportar-se en societat ja és prou perillosa, i per això el castiguen i per això l'acaben enviant a la presó, no? Però no justament perquè el llibre el deixi com que se'n pot sortir amb la seva i pot fer el que vulgui. O sigui, castiga aquest hedonisme Wilde en la versió que ens arriba, no? I a mi això em sembla curiós.
1: Sí, per això deia aquesta ambivalència, perquè si no seria un manifest molt més en el sentit de la ruga, no? De
2: sí, exacte.
1: De dir, aquí hi ha una cosa programàtica. Sí. Crec que és un llibre difícil de defensar com a programa.
2: Sí, sí, sí.
3: Jo volia també mencionar un precursor del llibre del qual estem parlant, que és un relat de Gogol, dels relats de Sant Petersburg, que es diu El retrat. I que passa una cosa vagament semblant en aquell conte. També té molta importància el quadre com a objecte físic, perquè el protagonista, que és un pintor pobre, compra un quadre que el fascina, tot i que és pobre, gasta els seus diners en un quadre que no sap de qui és, on surt un personatge, un vell amb cara de malvat, però tan fascinant que no pot resistir la temptació de comprar-lo. Llavors, després somia que dins d'aquell quadre, en el marc del quadre, hi ha un sac amb diners. Clar, és normal que somia això perquè és pobre, però l'endemà aquest somni es fa realitat i a dins del marc del quadre troba un sac amb diners. I clar, a partir d'aquí comença la perdició d'aquest pintor, que abans era això, un romàntic idealista que vivia per l'art, i a partir del moment en què es troba amb aquest sac de diners, doncs clar, tot comença a servir a un altre senyor, com us podeu imaginar. I jo crec que, bueno, no, segur que Wilde devia conèixer aquest conte, i segur que alguna cosa li va quedar d'això també. No sé fins a quin punt. Sí que he vist en escrits de Wilde referències a altres escriptors russos, a Tolstoi, a Dostoyevsky, però no sé si Gogol va ser una influència conscient o no, però bueno, tampoc és important, era simplement perquè m'ha vingut ara al cap. I una cosa que us volia preguntar a tots també, si no creieu que precisament la visió que té Wilde de la crítica, no? I té un assaig important, que és el crític com a artista. no, que considera que qualsevol obra d'art doncs s'ha de jutjar d'acord amb uns criteris purament artístics, literaris, en cas que sigui una obra literària, i que precisament les altres interpretacions possibles o els altres criteris morals, socials, biogràfics, etc., no hi han de pintar res. Si no, us sembla que això en realitat és totalment contrari al que fem ara com a crítics, no? Vull dir, l'altre dia quan fa uns programes parlàvem de Shakespeare, quan vam fer aquell programa de Shakespeare en la música, me'n recordo que va sortir el tema d'aquella obra que en anglès es diu The Taming of the Shrew i que en la traducció d'en Segarra es diu L'Amanciment de l'Arpia, i que també hi ha una altra traducció que és La Feresta Gadomada. Bueno, és un festival, les traduccions d'aquest títol,
0: això,
3: no?
0: Tu passaries bé, Janik, amb
3: això. Sí, segur. I llavors dèiem que aquesta obra, per exemple, ara avui dia era molt impopular, clar, perquè ens cau molt malament aquest personatge que maltracta les dones. Vull dir que el jutgem moralment, ens importa un pito si està ben escrita l'obra, si té molt d'enginy, si té uns jocs de paraules, unes rimes o el que sigui, només ens importa si aquest tio és un maltractador o no. Vull dir que jo estic totalment d'acord amb l'actitud d'en Wilde, però tinc la sensació que avui dia seria una postura absolutament impopular.
0: Però les opinions de Lord Henry sobre les dones també ocupen unes quantes pàgines que...
2: Però és que jo crec que ens l'hem de prendre també amb molta cautela, fins i tot quan ell defensa que una obra ha de ser jutjada estrictament pel seu valor intrínsec, quan ell va ser el primer de barrejar imatge pública amb obra pròpia. I el públic anglès també, és a dir, va passar de ser el convidat especial de totes les famílies benestants de Londres a la soirée a ser doncs un empestat que ningú volia a casa seva, justament perquè la gent quan llegia Dorian Gray pensava que parlava d'ell. Per tant, ell va jugar aquest doble joc, ell no volia que l'obra fos jutjada en el buit, no? Sinó que sí o sí, doncs la gent hi llegia doncs aquest element autobiogràfic, si vols.
1: Sí, de tota manera és un tema important, eh? Hi ha una qüestió que ara mateix, amb la distància que ens separa del text, ha convertit pel nostre context aquesta idea com una idea absolutament provocativa. De reivindicar l'autonomia de l'art. També estem en el final de segle, que sempre es pensa com a decadentisme, però que en realitat és el final del segle en què emergeix de manera més radical aquesta reivindicació de l'art com un espai que només persegueix les seves pròpies fins, no? És a dir, que l'art no obeeix a cap altra llei, ni és la llei econòmica, és a dir, no és la llei del mercat, no és la llei de la política, ni dels interessos, diguem-ne, partidistes o ideològics, i tampoc és se sotmet, no, a la llei moral. I crec que aquest altre espai és un espai que, si bé ha travessat tot el segle XX, ara sí que és veritat que fa, no sé, 20, 25, 30 anys, que ha retrocedit brutalment, no? És a dir, a l'art aquesta autonomia ja no li concedim, i per tant li demanem que faci altres coses. Clar, per això deia que fins i tot sense fer cas a Wilde i llegint el quadre de Dorian Gray des d'un punt de vista moral, tampoc és clar. Això crec que és interessant, i crec que és part del que fa aquests clàssics que deies abans, Geni, rellegibles una i altra vegada, que és que justament la seva tesi moral no és una tesi unívoca, no es pot simplificar en una sola frase, no? I precisament aquesta complexitat moral és el que fins i tot aguanta, no?, una lectura més d'aquesta època en la que estem ara.
0: És que costa molt ser autònom, fins i tot per l'art, no? Vull dir que és una cosa que...
1: Ai, però això és una lluita, i per això demana un prefaci, i demana un Lord Henry, i demana una insistència, no?
0: Sí. Anna, deies...
4: Clar, no, és que la sensació ara amb aquesta traducció és que Oscar Wilde és enormement enginyós, és a dir, ho és més que quan el vaig llegir fa 20 anys, òbvio, no?
3: Ha madurat.
4: Sí, Oscar Wilde trobo que ha anat creixent.
0: Envelleix bé.
4: Exacte, malgrat el quadre. No, però és molt curiós de veure, perquè en el que dèieu abans, no, de les opinions o frases tuitejables, com aquell que diu d'alguns, de Lord Henry molt clarament, però de tots plegats al capdavall, al final és això, és aquest enginy d'estar tractant un seguit de temes que entens que estan en el debat públic o en el debat artístic, literari i cultural del segle XIX, perquè hi ha moltes referències a romàntic, antiromàntic, és a dir, el joc amb Basil amb una idea d'un cert romanticisme o no, tot això ho va posant, però va sembrant els personatges d'això amb una voluntat ambigua brutal, i llavors Lord Henry, diries, tornant a fer el salt amb el segle XXI, que és un perfecte manipulador, molt estimable per tenir un vespre prenent alguna cosa amb ell i prou, segurament, però aquesta capacitat del joc dialèctic que hi és i que del joc amb les idees és molt interessant, perquè llavors sí que entrem en aquesta cosa de, i en realitat Oscar Wilde ens està dient, ens està fent una novel·la en què juga amb aquests personatges i també juga una mica amb nosaltres, no? I llavors abans que jugàvem al joc de gairebé dels germanastres o genealogies de Wilde i de Dorian Gray, a mi ahir em venia al cap una novel·la, i no sé si és un triple salt mortal, però parlaven, és a dir, em preguntava, vale, aquesta novel·la es va traduir per primera vegada Rafael Tassis als anys 30, no? No? En una època, crec, Yannick, d'això, de molta modernitat també en les traduccions, arriba Virginia Woolf de seguida, patatim, patatam. Clar, l'any 88, crec que és Miquel Àngel Riera publica Els teus inaccessibles, que sovint se l'ha emparentat amb Thomas Mann, el Tazio, l'Alexis, que és el personatge jove dels Déus inaccessibles de Miquel Àngel Riera, novel·la que fa pocs anys va reeditar en 1984, que és com un objecte d'això, d'anel, d'admiració, de bellesa, desig homoeròtic també del capellà, no? I és una novel·la en què hi ha molta idea al voltant això de la bellesa i d'aquest desig i de la moral, i també hi ha molta idea soterrada, i per mi això se m'emparentava amb Oscar Wilde. Desconec si Miquel Àngel Riera si estava interessat o no en Oscar Wilde, però crec que hi ha traces, no? I és com curiós d'observar, perquè vaja, Oscar Wilde d'una manera o d'una altra se'ns ha posat per aquí, no?
2: Improvisant una mica sobre el que deies, crec que la presència de l'homoeroticisme, del desig homosexual en la literatura, fins que no arriba la possibilitat de viure una vida plenament homosexual amb totes les seves conseqüències en societat, en els casos en què l'hem vist reflectida, li falta doncs l'element carnal, passional, humà, i es queda tot amb l'admiració de la idea, no?
4: Sí.
2: I això, si ho lliguem a la vida d'Oscar Wilde, és lògic, perquè justament abans de publicar aquesta novel·la i abans de conèixer el que seria el seu gran amant, Lord Alfred Douglas, ell en la seva vida, tot i estar casat i tenir fills, l'homosexualitat era una pràctica, una manera d'existir molt intel·lectualitzada, és a dir, era doncs dels nobles, de l'acadèmia, de les universitats, entrava dins de la brometa fàcil i de, escolta, doncs dormim junts i toco el cul i no passa res, però no tant de anem a expressar una autèntica passió. Ell com a mínim ho vivia des d'aquest punt celestial, diguem, no? I en el moment en què coneix en Bowsy i coneix realment l'inframont de Londres, dels prostíbuls masculins, una mica la part més sòrdida, diguem, d'aquesta sexualitat, coneix un món que fins aleshores ell no havia reflectit als llibres perquè tampoc l'havia viscut, no? De fet, això no ho hem dit, però el context de quan surt la novel·la i el motor perquè comenci tota l'operació de censura és aquesta reforma del Codi Penal a Anglaterra de 5 anys enrere, que estava prevista per salvar, diguem, la moral de les jovenetes innocents, no? Pensat sobretot per a noies, però que a l'últim moment hi inclouen també el sexe entre homes, sobretot pensant en l'home jove, no? No oblidem que Dorian és un nom que no existeix en anglès fins a aquesta novel·la, i li diu així perquè és l'ideal dòric de l'home gran que instrueix el jove en tots els afers de la vida pública i privada, no? Llavors, després d'aquesta llei és quan es comença a perseguir molt més activament, perquè fins aleshores la societat anglesa havia estat molt permissiva i formava part doncs gairebé consubstancial del poder, no? Com que hi ha una batuda en un d'aquests prostíbuls en què veuen que la major part dels usuaris, dels clients, són nobles, fills de la reialesa i de gent de poder, és quan la repressió s'intensifica i és quan Wilde comença a tenir por de veritat, i és quan se censura el llibre i ja venen totes les repercussions que coneixem, no? Però a mi em sembla que hi ha un canvi en ell, en la vida personal, que al final trigarem molts anys a veure-ho també reflectit en la vida literària, no? I és que normalment, per això parlem d'homoeroticisme i no parlem de sexe o de directament, no? Parlem de desig justament com a no complert, com a voluntat i prou, no? Com el món de les idees, bastant així...
0: més platònic.
2: Sí, exacte.
1: Sí, que obria tot aquest camp de referències balades, això, sobretot el cap de Basil, no? Que si la devoció, l'amistat, la d'allò, dius, bueno, de què estem parlant? No? I tot aquest camp de llenguatge que està avalant, que està cobrint, justament, això que dius, no? No tampoc una relació directa, explícita, un sexe, sinó aquest àmbit, no? D'emoció legislada, regulada i perseguida.
2: Però això, admiració, amistat, eren termes amistat, post-censura. És a dir, sí, a l'original, sí. Ell, no, parlava de t'estimo directament. Mm-hmm. I hi havia escenes en què dos homes intentaven lligar i ell li expressava, jo per tu moro. És a dir, que tot això després es va anar igualint i va quedant una amistat i una admiració quan mm-hmm. no era original.
0: Jo crec que si li dius, exacte, si li dius a algú, confesso sense reserves, que t'adorava amb un deliri desmesurat i irracional...
2: El teu millor amic, doncs és, bueno, és un fi, capítol de no Hit It's Rivalry. Una cosa que
0: sí, no és gaire subtil, i té un punt fins i tot explícit.
1: No dirà, ok.
0: Cordeu-vos un moment al cinturó.

0: Lujuria, lujuria, gran pas a lujuria. Què deu tenir... Tota la història de Dorian Gray està continguda en aquesta cançó. Què deu tenir el metal que ha abraçat, no? És increïble. La història de Dorian Gray d'aquesta forma, tant, no sé si per la via aquesta del terror gòtic o així, més enllà de que musicalment, diguem-ne, segurament aquí no ens interessaria més Schumann, però com a curiositat volia rescatar-la, perquè és molt teatral. De fet, el pes de la teatralitat, per raons òbvies, començant per l'autor, en el quadre de Dorian Gray és immens. Hi ha constantment, són personatges que constantment van al teatre, van a l'òpera, i en surten unes quantes, surt una devoció per Wagner, surt amb el Shakespeare, per descomptat, no? Fragments explícits de Romeo i Julieta, per cert, molt ben traduïts al català, també. I aleshores, clar, aquí què passa? Que quan convida Dorian Gray els seus amics a veure el que és el seu amor, que és la seva promesa, que a més actua de meravella, que una nit és Rosalinda i l'altra és Julieta, que tot ho fa perfecte, i és un desastre l'escenari aquella nit, i després, doncs, evidentment, la rebutja, aquí és un gest dramàtic, terrible, que llegim com una gran tragèdia, però la tragèdia veritable per part del personatge d'Dorian Gray és que ella, perquè ella li diu, sense no és cap spoiler de res, però ella li diu, no, és que abans, com que només coneixia el món de l'art i del teatre, podia ser essencialment aquests personatges. Ara t'he trobat a tu i la vida amb tu és el que és més important. És a dir, ella tria la vida per sobre l'art, i això ell no ho suporta.
1: No ho suporta. No? I és per això que ho dia també en Basil, no? Perquè en Basil li està dient, jo creo art, però per mi és més important l'amor que sento per tu com a persona. Llavors, és el mateix menyspreu cap a la banalitat terrenal dels sentiments, no? Dels sentiments baixos.
0: Que després, no sé si us ha passat, o jo retrobant-me amb aquest passatge, no, dir, el penediment d'ell, d'Orient Grey, dius, home, sigues conseqüent, per què te'n penedeixes, no? I que després passa la gran tragèdia, però aquest és un moment que em grinyola a mi.
1: No és del tot immoral, no?
0: No és del tot immoral, però Orient Grey va basculant, hi ha un moment cap al final que també vol ser bona persona.
1: Això també té a veure, crec, en la construcció dels personatges que no ens agraden, no? Que no ens identifiquem i que, per tant, li has de donar la possibilitat, no?, de salvar el gat, no? En algun moment l'has de redimir, perquè si no, si és el dimoni des de la pàgina 1, no el seguirem fins al final.
2: Sí, hem parlat de moltes facetes de Wilde, però encara no hem dit res de la seva poesia, no? Que també és important. Bueno, quan el Yannick parlava del ritme com a complicació principal a l'hora de traduir a la novel·la, no?, de la prosòdia, has dit prosòdia també, cosa que m'ha fet feliç perquè he pensat que hi has vist el poeta també, o sigui, eres conscient que estaves traduint la novel·la d'un poeta amb tot el que això implica, no? I no implica que sigui una prosa amanerada, sinó que és una prosa on el ritme en tot el que significa és important. I jo ara pensava que, per exemple, del poema més famós i també icònic de Wilde, no?, la balada de la presó de Reading, tenim dues traduccions en català, però totes dues antigues. La primera de Josep Genés, que és en prosa, per tant, per mi personalment compta a mitges, compta com una cosa testimonial, que està ben feta, però que no transmet el vigor, la gràcia, la música de l'original. Després hi ha una traducció del Miquel Arimany de l'any 58, que és meritòria per l'època que és. Us llegiré només la primera estrofa.
0: Li estàs donant feina al Yannick, no? Vull dir, són dues traduccions antigues, això s'hauria d'actualitzar.
1: No, parlem amb els editors.
2: No, però això s'hauria de traduir amb rima i mètrica. Per tant, algú que sigui amant d'això ho hauria de retraduir, no? Però vull dir, la traducció de l'Arimany diu, la primera estrofa, ja no portava la casaca roja, que rojos són la sang i el vi, i amb sang i vi a les mans encara va veure el qui amb la mort el descobrí, la pobra dona morta que estimava, i en el seu propi llit oxí. Bueno, en fi,
0: sí, m'agrada molt aquí.
2: No, clar, aviam, és una opció traductoril com una altra, un llenguatge arcaïtzant, que és molt coherent dins d'aquesta versió, però el cas és que l'anglès de Wilde en aquest poema és un anglès molt modern. Jo recordo que jo estava estudiant anglès d'adolescent i vaig llegir aquell poema i vaig pensar, ostres, ho entenc tot, que estrany, perquè és del segle XIX, però sembla que l'anglès no hagi canviat gaire.
1: A això em referia, és extremament modern. Sí.
2: Llavors, clar, s'hauria de fer una traducció a un català modern i vigorós i creïble, no? En fi, algun traductor... Ai, perdó, si algun editor escriptor que no tingui por de publicar poesia o que publiqui poesia per complir el mínim de 6 obres publicades durant l'any per poder optar una subvenció.
1: Molt bé, el motiu ens és igual, no?
3: Exacte.
2: Bueno, això són coses que es fan, és la vida.
1: Exacte.
2: Per tant, això, llanço aquesta proposta.

0: Som-hi amb Alpha Bill, Forever Young. Gent que, oients des de casa, que llegiu el quadre de Dorian Gray, no seguiu, diguem-ne, el seu camí, si voleu ser per sempre joves, ni el camí de The Substance, la pel·lícula recent, que també parla i dialoga amb això, no, amb el doble, amb la bellesa eterna, amb aquests atributs tan radicalment moderns. El quadre de Dorian Gray, Oscar Wilde, en traducció gloriosa, Yannick Garcia, molt ben parida. Recordem-ho, en el text, la primera vegada que s'explica, que s'ha dit en català el text més fidel, el text original de Wilde, on es va, més curt, paradoxalment, sí, però en canvi amb paraules que no s'havien afegit al manuscrit final, que en anglès va aparèixer el 2011, el tenim en català amb la traducció en Yannick, amb el pròleg de l'Albert Serra, amb aquesta gran col·lecció que és la Bernat Metge Universal, de manera que gràcies novament, i ara que has fixat un text per molts anys en el quadre ja, gràcies a tu, no ho dic per culpa teva, i gràcies per l'estona i la conversa sempre rica i interessant a propòsit d'un geni com era Oscar Wilde, mort absurdament als 46 anys, absurdament dic perquè que fa tanta ràbia tot el que hauria pogut escriure. No?
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: En fi, un plaer. Fins aviat. Borja, Anna, que vagi molt bé. Xènia, Núria Ventura, Rosa Silloé i Alfa Vil. Adéu-siau.
2: Ciutat Maragda. Amb David Guzmán.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
0: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Pendents de si el preacord entre el govern i els sindicats atura les vagues dels docents. Els mestres l'han de validar aquest cap de setmana en una consulta. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
2: Per tant, a hores d'ara encara no se sap si dilluns continuen les vagues de mestres.
3: Nosaltres avui ens reunim als sindicats de vagues, ens reunim aquesta tarda i acabem de decidir.
2: És Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio. Al mateix programa, la consellera Esther Niubó posava en valor l'acord que assegura permetrà als docents catalans ser dels més ben pagats de l'Estat.
4: Ja estem contents d'haver pogut fer aquest salt de gegant, però és que l'educació a Catalunya venia d'anys d'infrafinançament important. Feia 25 anys que no es tocava el complement específic autonòmic.
2: Més coses. Barcelona té les xifres més baixes de natalitat des de la Guerra Civil. Segons dades del Padró Municipal, l'any passat van néixer a Barcelona 11.012 nadons. Maria Jesús Calvo és la cap del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament.
5: Els naixements estan al voltant de les 11.000 persones, que és la xifra més baixa dels últims 125 anys, deixant de banda l'any 1969 de la Guerra Civil.
2: Baixa la natalitat i puja l'envelliment de la població de la ciutat amb un nou rècord de persones centenàries. N'hi ha 1.200. Del món, continua encallat el preacord entre els Estats Units i l'Iran. Teheran acusa Trump de trair la diplomàcia per fer demandes excessives, diuen la negociació, com la reobertura de l'estret d'Hormuz i que l'Iran lliuri l'urani enriquit. I a l'informatiu d'avui també recordarem la figura d'Edgar Morin, un dels últims pensadors europeus de la segona meitat del segle XX.
6: Essayer de vraiment goûter la poésie de la vie.
2: El sociòleg i filòsof francès ha mort als 104 anys. Se'l considera el pare de la teoria del pensament complex. I aquest cap de setmana es fa a Montjuïc la gran festa de l'Univers 3CAT. 5 escenaris, més de 25.000 metres quadrats i les cares més conegudes dels programes de TV3 i Catalunya Ràdio. Aquest migdia, Barcelona, Marta Vives, el protagonisme és pel Foraster.
7: Un dels moments més importants ha estat, sens dubte, aquesta edició molt especial del Foraster que ha omplert el Palau Sant Jordi de milers de persones.
8: Som al Palau Sant Jordi!
7: L'univers del 3CAT es desplega en diferents escenaris on no paren de passar coses en directe.
9: Estem preparant l'entrevista encadenada, que jo entrevisto la Maripau Huguet, però a la vegada m'haurà entrevistat en Xavi Grasset.
7: La festa continua tot el cap de setmana.
2: Tot això fins a 2:15, a partir de llavors els esports. Sergi Camps, què destacarem avui?
10: Bon dia, doncs mira, destacarem la prèvia de la final de la Champions. El PSG o l'Arsenal s'enduran la glòria de guanyar la Lliga de Campions. Parlarem del mercat del Barça. Ahir va signar Gordon. Es veu que Bernardo Silva està molt a prop de l'òrbita del Barça. I també dos apunts de poliesportiu. Marc Márquez torna a la pista després de la lesió. Ho fa el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. I l'Atlètic Barceloneta s'acaba de proclamar campió de la Lliga Masculina de Waterpolo.
2: I ara trànsit, connexió amb l'equip viari. Alguna incidència destacada? Carmina Malagarrica, bon dia.
11: Bon dia, Eva. Les retencions més rellevants d'aquesta hora les trobem a la C60 Argentona, en sentit sud, cap a l'enllaç amb la C32. I a la C32, a Mataró, en tots dos sentits, a causa d'un accident. A la Ronda de Dalt hi ha uns 4 quilòmetres de retencions entre Canyelles, a la sortida 3, i a la Vall d'Hebron, a la sortida 5, en tots dos sentits. També direm que la TP7401 està tallada entre Pradell de la Teixeta i Porrera, al Priorat, a causa d'un accident. I finalment afegim que està tallada la circulació de trens a l'R3 entre la Garriga i Figaró per una incidència entre aquestes dues estacions. Hi ha servei alternatiu per carretera. Això és tot des de l'equip viari.
0: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
2: Ara són les 2:04.

0: Encetem informatiu. Després del preacord d'ahir a la nit entre el Departament d'Educació i els sindicats, ara estem molt pendents de saber si es mantenen o no les vagues convocades per a la setmana que ve. Aquesta tarda hi ha una reunió en què els sindicats marcaran el seu posicionament sobre les diverses convocatòries de vaga, que després haurà de ser ratificat pels afiliats. També al llarg d'aquest cap de setmana, els associats han d'aprovar el pacte firmat ahir a la nit pels representants sindicals, Gemma Bonet.
1: Un preacord que preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat que l'acord és un pas molt destacat i que ara cal seguir treballant per millorar els resultats educatius al país.
2: És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric, és un primer pas, i ara anem a centrar-nos tots en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu, no?
1: Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que amb els punts pactats, els mestres i professors catalans seran d'aquí 4 anys els més ben pagats de l'Estat. Ho ha defensat el suplement de Catalunya Ràdio.
3: Tenim un complement autonòmic que, arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT, va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem, a més, els increments estatals. I, per tant, ens situarà en una xifra que portarà que siguin els docents dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
1: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Iolanda Segura, subratllava el suplement que han aconseguit l'objectiu que s'havien marcat.
4: La xifra, és veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Si tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
1: Tres sindicats minoritaris, la CGT, la Coordinadora Obrera Sindical i la Intersindical, s'han despenjat de l'acord perquè consideren que deixa fora bona part de les reivindicacions que han motivat les vagues. De fet, la CGT ja ha confirmat que ells mantindran la convocatòria de vaga.
0: Barcelona registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil. L'any 2025 n'hi va haver 11.012, segons les dades del Padró, que també mostren que les llars amb menors continuen disminuint i representen només el 21,4% del total, Marta Sánchez.
5: I creix també el nombre d'habitatges on viuen persones soles. Ara ja són un de cada tres. La població de la capital catalana s'està envellint. L'edat mitjana se situa als 44,6 anys i el nombre de persones centenàries arriba a un rècord històric amb 1.196, per cert, com 82% són dones. El Padró mostra també un cert estancament del nombre d'habitants, amb gairebé 1.730.000, i que el nombre d'autòctons es continua reduint, mentre que creix el d'estrangers. Ho explica la cap del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament, Maria Jesús Calvo.
6: I el que estem veient és que la població de nascuda a l'estranger, ja són 626.000 persones, que això aproximadament és un 36% del total de la població.
5: A Barcelona hi viuen persones de fins a 181 nacionalitats, amb l'Argentina, Colòmbia i el Pakistan com a principals països d'origen.
0: Mentrestant, es manté activat el nivell 3 del Pla Alfa, d'un màxim de 4, per perill molt alt d'incendis a 4 comarques de Ponent. Són la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En 24 municipis d'aquestes comarques no s'hi pot fer foc ni tampoc cremar pastures ni rostolls, i els agents rurals fan una vigilància exhaustiva. Això mentre les altes temperatures d'aquest mes de maig, molt intenses aquesta setmana, han obligat a avançar un mes l'inici de la campanya de vigilància d'incendis del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals a la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. El Departament d'Agricultura reforçarà els equips de prevenció amb 10 bases operatives i 95 efectius a tot Catalunya. Anem cap a Gandesa. Ariadna Escoda.
7: El mapa de perill d'incendi en aquestes dues comarques se situa en un nivell molt alt. Aquest divendres es va registrar una temperatura rècord per un mes de maig amb 37 graus i mig, una situació que se suma al fet que és la zona on menys ha plogut aquesta primavera, però on s'acumula un gran volum de combustible FIP després d'un hivern plujós. L'escenari ha comportat l'activació avançada dels grups especials de prevenció d'incendis forestals. Joaquim Miralles, cap d'equip de GEPIF Terra Alta, desgrana com s'espera que sigui la campanya d'enguany.
8: Nosaltres esperem que sigui una campanya com la de l'any passat, tot i que ara estem en una setmana on les temperatures són molt elevades, esperem que la setmana vinent baixin una mica, però la campanya se preveu que pugui ser com la de l'any passat.
7: Per tot plegat, aquest estiu es reforçaran aquests grups especials que passaran de 60 efectius a 95 a tot Catalunya.
0: També els bombers preveuen una campanya contra els incendis similar a la d'altres anys. En declaracions a 3CAT Info, el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès, ha explicat que la pluja d'aquesta tardor i hivern ha permès fer front a la sequera estructural que hi havia a Catalunya, però explica que l'aigua que ha caigut té també una doble cara.
9: La notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es traduïs en que el creixement de les herbàcies és més alt, hi ha més continuïtat de vegetació fina, que també ens genera l'episodi que estem tenint aquesta setmana i tindrem fins la setmana que ve.
0: Per cert, que aquest migdia s'han declarat dos petits incendis a Barberà de la Conca, això és a la comarca de la Conca de Barberà, i també a Tremp, al Pallars Jussà. Entre els dos han cremat mitja hectàrea de zona boscosa. I coneguem ara quina és la previsió del temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Amb aquesta setmana de xifres en rècord i aquest risc d'incendis, Dani Ramírez, quina és la previsió a les pròximes hores? Bon dia.
11: Bon dia. Doncs es manté la calor forta, però ens allunyem dels valors d'ahir i d'abans d'ahir, que van ser excepcionals i rècords. Més de 50 rècords de calor excepcional al mes de maig. Ara tenim temperatures les més altes entre 32 i 34. Vinebre hi arribava 39,5. Doncs ara a Vinebre n'hi ha 34. També tenim algunes tempestes. Ara en parlarem. En aquests moments cap a la Cerdanya. La Cerdanya central i occidental és on més es pateguen aquests quatre trons, amb un xàfec que ha començat fa una hora aproximadament. I, per tant, la previsió ens indica calor, però una mica més desinflada, màximes de 30, 35, 36 al Pla de Lleida, demà també en aquest sector de l'Ebre, Ribera d'Ebre, Pla de Lleida, arribaran aquests 35, 36, però ja no ens acostarem als 38 o 39 o gairebé 40 com ahir. Per tant, molta calor, però es desinfla la situació excepcional. I tant avui com demà, tempestes. Pirineu, Prepirineu i avançant al nord de la Catalunya central. Poden ser fortes, amb pedra o calamar-se, ho adverteix amb un avís al Servei Meteorològic de Catalunya, sobretot Pirineu Oriental, punts del Prepirineu, per tant, Cerdanya, Ripollès, Osona, Lluçanès, Berguedà, fins i tot Solsonès, alguna tempesta forta i, evidentment, amb aquesta pluja, amb alguna pedregada, la temperatura pot caure més de 10 o 12 graus en aquests llocs on refresqui.
0: N'estarem pendents. Gràcies, Dani. Bon dia.
11: Bon dia.
0: Tres minuts i arribarem a un quart de tres. Ara, crònica internacional. Els Estats Units i l'Iran continuen sense tancar cap acord que posi fi a la guerra. Aquest matí, Teheran ha acusat el president Trump de trair la diplomàcia per fer demandes excessives en les negociacions. Les línies vermelles del líder nord-americà són la reobertura de l'estret d'Hormuz i que Teheran abandoni les seves aspiracions nuclears, Núria Har.
12: L'entorn del líder iranià Mojtaba Khamenei ha culpat Donald Trump de tornar a dinamitar les converses amb exigències poc realistes com aquesta de la qüestió nuclear. Tot plegat dificulta l'entesa entre Washington i Teheran, que continuen amb les negociacions totalment encallades. La reunió de Trump amb el seu equip de seguretat s'ha acabat de matinada sense cap anunci. El seu secretari de defensa, Pete Hegseth, s'hi ha connectat des de Singapur, on assisteix a la cimera de seguretat asiàtica.
13: Sé que el president Trump ho diu de debò quan afirma que tenen dues opcions: fer-ho ara, a través d'un acord, o haver-se d'enfrontar al Departament de Defensa. Estem preparats, i avui encara més que el primer dia. Tot i que el president preferiria no haver d'arribar a aquest extrem.
12: Però la guerra, lluny d'afablir el règim dels ayatolàs, l'ha enfortit. Això és el que pensa l'activista iraniana Sanam Naraghi Anderlini, que en declaracions a Catalunya Ràdio diu que el règim ha sabut capitalitzar el rebuig a l'ofensiva dels Estats Units i Israel.
14: Dos terços dels llocs bombardejats a Teheran eren instal·lacions civils. Quan li fas això a un país, qualsevol que estigui al capdavant, que estigui defensant el territori, la terra, tindrà suport.
0: I en el marc d'aquest context internacional, ha mort als 104 anys un dels grans pensadors de la segona meitat del segle XX i principis del XXI, el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin. Va ser el pare de la teoria del pensament complex, un enfocament filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement, Maite Curtó.
15: A Morin se l'anomenava el pensador planetari perquè plantejava comprendre la realitat com un tot inseparable, trencant les fronteres entre les disciplines. Així s'expressava el 2010, quan va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona.
16: No hay conocimiento pertinente si se aísla de cual conjunto hace parte. se necesitó de ver todos los otros contextos históricos, geográficos, culturales.
15: Moren també va rebre el Premi Internacional Catalunya el 1994, entre molts altres guardons a nivell internacional. D'entre la quarantena de les seves obres, que anaven a contracorrent de la sociologia tradicional, destaca El Mètode, amb 6 volums publicats, un projecte monumental que va trigar gairebé 30 anys a escriure, en què fixa les bases del pensament complex, connectant la física, la biologia, la cibernètica i la sociologia. El president francès, Emmanuel Macron, ha retut un homenatge a l'esperit universal de Moren, a qui ha qualificat com l'humanisme fet persona.
17: En punt 2:15 de la política avui, destaquem que els partits que formen part de Sumar exigeixen al PSOE exemplaritat i transparència davant el degoteig de casos de suposada corrupció que esquitxen el Partit Socialista. Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat avui en un acte conjunt a Barcelona on han volgut marcar distàncies amb els socialistes, Laia Framis.
18: Sí, aquests partits d'esquerra que governen en coalició amb Pedro Sánchez s'han mostrat convençuts que hi ha una operació per fer caure el govern espanyol de coalició, però alhora han deixat clar que calen explicacions i contundència contra la corrupció. Així ho reivindicava la ministra de Sanitat, Mònica García.
19: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador. Pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda, porque no somos como ellos.
18: I també exigeixen al PSOE continuar desplegant l'agenda progressista per sortir d'aquesta crisi. En aquest sentit han anunciat que aviat es tornarà a portar al Congrés el decret de pròrroga de lloguers. Això mentre el PNB, un dels socis parlamentaris del PSOE, continua demanant un avançament electoral. Avui Aitor Esteban ha dit que no té gaire fe en les explicacions que donarà Pedro Sánchez el dia 24 i, de fet, ha demanat al president espanyol que comparegui abans al Congrés, però també ha volgut marcar clarament distàncies amb el PP, que fa dies que li reclama responsabilitat per fer caure el govern espanyol.
20: Responsabilitat al PNV. El PP, que està actuant d'una manera absolutamente irresponsable, unido a la ultraderecha, unido a Vox, abriéndole camino, haciendo unas fosa entre mitades de la sociedad, insultándonos continuamente.
18: El PP ja li ha etzibat literalment que no exigir una moció de censura és sostenir la màfia. I mentrestant, des de Catalunya, Junts demana al govern de Salvador Illa que pensi més en el país i menys a salvar el PSOE, ho ha dit el seu secretari general, Jordi Turull.
21: És la seva obsessió, el govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestar estéssim a Pedro Sánchez.
18: Turull n'ha parlat durant una convenció municipalista a Vilafranca del Penedès.
17: Canviem ara de qüestió per explicar-vos que l'entrada en vigor de la llei contra el malbaratament alimentari ha fet augmentar un 18% les donacions al Banc dels Aliments. Des de fa uns mesos, els supermercats i establiments de restauració estan obligats a donar o reciclar el menjar per evitar llançar-lo.
15: El Banc dels Aliments ha augmentat un 3% als convenis amb els supermercats en dos mesos. Roger Monerris és el cap de donació i sostenibilitat de l'entitat.
22: Aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes per consum, per redirigir-los a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
15: A més, les cadenes de distribució tenen altres mètodes per no malbaratar. Per exemple, a Bon Preu ofereixen productes a punt de caducar a preus reduïts i també destinen el pa i derivats dels cereals que no es poden aprofitar per fer pinso pels animals. Josep Castany és el cap de Departament de Sostenibilitat i Energia del grup Bon Preu.
23: Són enganxines de color taronja molt visibles amb els quals els productes estan rebaixats de forma molt sensible, un 30 o 50%. De manera que són productes que tenen una caducitat curta però que són perfectament aptes pel consum i que si els vols menjar doncs avui, demà o fins i tot congelar-los, etc., es pot fer i aprofitem el producte.
15: En el cas de l'hostaleria i la restauració, els establiments han de donar envasos reciclables o reutilitzables als clients perquè s'emportin el menjar que no s'acabin.
17: I ara un minut per la publicitat i tornem.
24: Catalunya migdia. Amb Eva Compte.
25: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. al teu comerç habitual o a alemany.com.
1: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
25: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
1: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
25: Amb el suport de Bonpreu Esclat. Fantàstic.

0: fantàstics de sorprendre.
1: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Aconsegueix les entrades a fantasticsuper3.com.
2: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
3: Aquesta setmana conversem amb la poeta Marta Pessarrodona. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
4: Ara passen 5 minuts d'un quart de 3. Anem ara cap a Corea del Sud, perquè allà hi ha polèmica per una campanya de publicitat de la multinacional Starbucks en què es vincula de forma desafortunada l'eslògan d'uns gots de la marca amb una matança durant la dictadura militar que va viure el país asiàtic fins a finals dels anys 80. Ho expliquem. El propietari de la concessió ha eliminat l'anunci i s'ha disculpat, però l'ataca en la lluita per la democràcia s'ha viralitzat a les xarxes amb gent trencant aquests gots. Des de Pequín ens informa en Francesc Canals. Bon dia.
5: Bon dia. Diverses organitzacions de defensa de les víctimes de la matança del 18 de maig del 1980 a Gwangju han presentat aquest dijous a la policia d'aquesta mateixa ciutat una petició d'investigació per difamació, insults i violació de la llei especial sobre l'aixecament democràtic esclafat la primavera del 1980 pels tancs de l'exèrcit sud-coreà sota la dictadura de Chun Tu-hwan. Va directament adreçada contra Chung Yong-jin, l'amo del grup que té la concessió de Starbucks a Corea del Sud, com a responsable d'una campanya de promoció de gots tèrmics batejada com el Dia del Tank, llançada coincidint amb l'aniversari de la matança. Retirada immediatament la campanya, el Chung Yong-jin demanava perdó en persona.
6: No posaré cap excusa. Assumiré tota la responsabilitat. Tots els membres del grup Shinsegae, inclòs jo mateix, recordarem la història i els sacrificis de la nostra societat i sempre entendrem i respectarem profundament els cors de la ciutadania.
5: Unes disculpes que entre la clientela habitual de Starbucks no són suficients. Sentim la Kim Sumi, que fins i tot ha eliminat els descomptes que havia acumulat.
7: Fins i tot si presentessin una disculpa realment sincera o fins i tot si realment sentís que aquest incident podria conduir a un canvi real, no crec que hi torni en molt de temps.
5: El boicot contra Starbucks a la xarxa posa de manifest com la història es revolta contra un màrqueting aliè als sentiments dels consumidors.
4: I a 10 dies de l'arribada del Papa a Catalunya, des del Perú se segueix amb molt d'interès el viatge de Lleó XIV a Espanya. I és que Prevost, tot i ser americà, va passar mitja vida al Perú i té doble nacionalitat, també d'aquest país. Per això molts creients peruans esperen que ben aviat s'anunciï una gira per Sud-amèrica. El nostre corresponsal en Amèrica Llatina, Joan Biosca, ha pogut parlar amb moltes persones que van conèixer el Papa de missioner i com a bisbe de Chiclayo.
8: Des del Perú es mira amb emoció el viatge del Papa a Barcelona, un país, el Perú, del qual té passaport Lleó XIV, originari dels Estats Units, no va dubtar a tramitar el passaport peruà, la nacionalitat peruana, quan era bisbe de la diòcesi de Chiclayo. Va rebre el passaport el 2015, i d'aquí que també se'l conegui com el Papa peruà. El país andí hi té una fillola, la Mildred Camacho, filla d'Héctor Camacho, que fou ajudant de l'ara Papa molt abans de ser bisbe. En el seu primer viatge de jove al Perú com a missioner i sacerdot de l'Ordre de Sant Agustí.
9: Los fines de semana los iba a pasar en la casa de los seminaristas junto al padre Roberto, haciendo un papel de monaguillo también junto a varios seminaristas de Trujillo, ¿no? Y gracias a eso se fue afianzando mucho, mucho más la amistad, y lo cual me permitió una vez, yo le dije, padre Roberto, Roxana, mi pareja, mi señora, está embarazada, le digo, y ¿puedo ponerle el nombre de tu mamá? Yo sabía que había fallecido su mamá, ¿no? Sí, es que me dice, pone Emilia.
10: Jovial, si algún momento tiene la oportunidad de tratar con él, aparte que es una persona que te transmite calma, te transmite paz.
8: Quan era bisbe de Chiclayo, sota l'administració de Robert Prevost, el Papa, hi havia Càritas. La Carmen Yi hi treballa. Recorda que, per exemple, més que un home de fer discursos i de parlar, era un home d'acció.
11: Él se metió, me acuerdo, hasta con todo y botas, hasta ya el agua llegó a inundar casi a la mitad de las viviendas. Y él con todo y botas iba a repartir los víveres, tú decías, no, es el obispo. Él iba más a la acción.
8: A Sud-amèrica ja esperen el Papa Lleó XIV en el calendari possibles viatges al novembre al Perú, l'Uruguai i l'Argentina.
0: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
4: I l'Univers 3Cat és protagonista aquest cap de setmana a l'Anella Olímpica de Montjuïc amb propostes d'entreteniment per a tots els públics. Hi ha 5 escenaris diferents, que omplen més de 25.000 metres quadrats, on participen les cares més conegudes de la plataforma. A Montjuïc hi tenim la Marta Vives, bon dia.
12: Bon dia. Bon dia.
4: Hola, Marta.
12: Hola, bon dia.
4: Explica'ns com està anant la festa.
12: Doncs mireu, els programes de 3Cat es despleguen en diferents espais on no paren de passar coses en directe, des d'unes proves que simulen, per exemple, les de la travessa, fins a un espai dedicat a crims, que per cert és un dels més concorreguts, amb la pregunta per què matem, passant per la pick-up del foraster, des d'on es poden fer fotos, o un escenari de col·lapse on algunes cares conegudes estan encadenant entrevistes. Hem parlat amb Elisenda Carot i Xavier Graset.
13: Estem preparant l'entrevista encadenada, que jo entrevisto la Maripau Huguet, però a la vegada m'haurà entrevistat en Xavi Graset, cosa que no sé què em fa més il·lusió. Crec que em fa molta il·lusió entrevistar la Maripau Huguet, perquè és un mite de la tele i de la ràdio i de la comunicació.

0: festa són, sens dubte, els nens i les nenes, que us puc assegurar que no paren.
1: El primer cotxe del foraster.
2: Bueno, primer he anat amb bici, després he fet un circuit, he fet una carrera d'esquís i ara aniré en caia.
3: I hem fet jocs.
4: I jo una foto amb el Tito.
5: El davant del pi, ara balla, ara balla, el davant del pi, ara balla pel camí.
0: Se la sabien absolutament tota per Rosa Romà, presidenta de 3CAT. El valor d'aquesta festa és la trobada amb els espectadors.
6: I per tant és un dia molt emocionant veure com estem compartint aquests continguts amb la ciutadania, com connecten els continguts i com arribem realment molt més enllà de les pantalles. I això és el que realment és el valor i el significat de 3CAT, no?
0: I ara és el moment d'agafar forces, per tant, de dinar, però la festa continua amb activitats molt esperades, com per exemple una festa del Super 3 o una trobada, atenció, amb els protagonistes de la sèrie Com si fos ahir, que tindrà lloc d'aquí molt poqueta estona.
7: I tot això, Marta, avui, però demà també, demà més actes aquí a Montjuïc, a l'Anella Olímpica i tot plegat, eh?
0: Demà continua, Eva, això no para. De fet, demà hi ha un concert dels guanyadors d'Eufòria. Per tant, això no continua. Tots cap a l'Anella de Montjuïc.
7: Gràcies, Marta.
0: Adéu-siau.
7: 2:02, 2 minuts, com sempre, per la proposta.
8: La proposta.
7: Avui amb la nostra companya Berta Torrades. Berta, molt bon dia.
9: Hola, què tal? Bon dia.
7: Ens portes una proposta per a aquest mateix cap de setmana. Pareu bé l'orella, sobretot els amants de la literatura fantàstica i la ciència-ficció.
9: Sí, perquè aquest cap de setmana l'edifici Neàpolis de Vilanova i la Geltrú es converteix en un punt de trobada entre autors, editorials i també aficionats als gèneres fantàstics en llengua catalana. Ens ho explica l'Eloi Puig, que és el president de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia.
10: Parlem tant de ciència-ficció i fantasia clàssica, Dune, Tolkien, com parlem de les noves tendències de biotecnologia, parlem de mangas, d'ànime, de One Piece, de còmic, de tot una mica, saps? És una convenció per totes les edats, perquè tothom tingui una xerrada, una taula rodona o una activitat que li pugui interessar.
9: Aquesta és la 8a edició que se celebra a Vilanova i aquest any compta amb aquests convidats d'honor.
10: Portem l'Ivan Ledesma, que és un autor de Barcelona, que és molt conegut per les seves novel·les, tant juvenils com per adults, fosques, de terror, sense ficció, etc. I també portem a l'Axi O, Alexandra O, que és una supervendes mundial de fantasia romàntica, que és de Las Vegas, que la portem d'Estats Units i que també farem una entrevista amb ella.
9: Ja veus que hi ha autors nacionals i internacionals, però també destaquem la participació enguany de la Míriam Bonastre, que és, tu que també tens fills, això segur que et sona. La Míriam Bonastre és l'autora de La princesa Valentina de Montblanc, per tant, la primera sèrie d'estètica anime en català i creada i produïda íntegrament a Catalunya. S'acaba d'estrenar al Super 3 i la podeu trobar també a la plataforma 3CAT.
7: I veig que hi ha propostes per a tots els públics. Això s'acaba demà, Berta.
9: Sí, s'acaba demà diumenge. Avui, de fet, a aquesta hora se celebra l'entrega de premis que reconeixen les millors obres fantàstiques en català. Per tant, ja ho sabeu, anar a Vilanova i la Geltrú sempre és una bona excusa. Doncs encara més aquest cap de setmana de bon temps, perquè avui també de la literatura fantàstica.
7: Gràcies.
9: Ara.
7: Són 2:15, com sempre els esports. A aquesta hora, Sergi Camps, bona tarda.
11: Bona tarda, Eva. Com va dir el dramaturg francès Pierre Corneille, sense riscos en la lluita no hi ha glòria en la victòria. Avui el PSG o l'Arsenal s'han donat la glòria de les Champions. L'equip de Luis Enrique jugarà a dominar i a l'atac, mentre que l'equip d'Arteta serà més reactiu i intentarà aprofitar la pilota aturada. Duel d'estils que van a la Lliga de Campions. Ara fem la prèvia de la gran final de Budapest. L'endemà de la firma de Gordon com a nou jugador del Barça i el mercat blaugrana, que sembla que s'escalfa, i Bernardo Silva està molt a prop de l'òrbita del Barça. Ara també en parlem. I el dia que Marc Márquez torna a la pista després de la lesió, serà el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Ara ho analitzarem. Abans, però, esport en directe, final de la Lliga Masculina de Waterpolo, ja tenim campió, és l'Atlètic Barceloneta, que s'ha imposat per la via ràpida, ha superat el Sabadell. Piscina de Can Llong, Pau Esmartí, què tal? Bona tarda.
12: Bona tarda, Sergi. L'Atlètic Barceloneta torna a imposar la seva llei i es proclama campió de Lliga per la via ràpida després de superar el Sabadell diumenge passat per 17-13 i avui per 11-16. És la 24a lliga de la seva història i la 21a consecutiva en una hegemonia incontestable del waterpolo estatal. Pel que fa al Sabadell, és la quarta final seguida perduda contra l'equip mariner i també ha estat emocionant aquest partit i especial perquè ha estat l'últim partit de Quim Colet a la banqueta del Sabadell després de 8 temporades al capdavant de l'equip. I per

0: El que fa l'Atlètic Barceloneta després d'aquesta celebració tocarà mirar cap al gran repte europeu, la Final Four de la Champions, l'11 de juny a Malta, amb el Ferencváros com a rival de semifinals.
1: Ah, de seguida busquem protagonistes a la piscina de Can Llong amb el Pau Mas Martí. Més esport en directe, el playoff de l'Hockey Lliga Femenina, partit entre el Palau i el Vila-sana, acaba de finalitzar aquest partit. Palau Solità i Plegamans. Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. I el Vila-sana és el primer finalista d'aquesta Lliga d'Hockey Patins després de guanyar el segon partit a la pista del Palau per un gol a dos, partit igualadíssim. I per tant, el Vila-sana que guanya 2-0 aquestes semifinals. Ara, moment de comiats i d'homenatges a la pista del Palau, perquè diuen adeu a quatre jugadores, a Jana Costa i Irene Pérez, que canvien d'equip, Anna Casarramona, que es retira, i també a Berta Busquets, que porta tota la vida al club, que també ha disputat el seu últim partit com a professional.
1: Doncs fantàstic, a veure, Ripo, si podem parlar abans de les 3 amb alguna protagonista d'aquest partit. Més esport en directe, semifinal al partit únic de la Lliga Femenina d'Hockey Herba entre el Club de Campo i l'Egar. Alfons Obrina, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda. A punt de començar tot just les jugadores ara mateix saludant-se, preparant-se per començar el partit sobre el terreny de joc. A 4:45 també hi haurà el Complutense Atlètic Terrassa, i a les semis de la Lliga Masculina, Club de Campo 4, Atlètic Terrassa 1 i Polo 1, Complutense 0.
1: Per tant, demà viurem la final entre el Polo, equip català, i el Club de Campo de Madrid. I en ciclisme, en marxa la 20a etapa del Giro. Xevi Soler, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda. Falten 62 quilòmetres de l'última etapa important. Demà hi haurà un sprint que no decidirà res. Sembla que el Rosa de Vinegor no perilla, però sí que hi ha en joc, per exemple, un lloc el podi, 61 quilòmetres pel final, una escapada sense corredors importants de la general. El més destacat és Andreas Legnesson al davant, a 2.5, el gran grup tirant pels Visma de Vingegaard, on ja comença a perdre algun dels favorits, com per exemple Ben O'Connor.
1: Avui el Giro, Xevi, quedarà vist per sentència o encara no?
4: Sí, totalment vist per sentència, sabrem qui ocuparà les tres places del podi.
1: Aquest és el programa de l'Esport en directe a aquesta hora, amb la Nadia Roig a la producció i el Blai Iniesta al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
5: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
1: 4 minuts gairebé per sobre de 2:45 de la tarda. De seguida parlem de la prèvia de la final de la Lliga de Campions entre el PSG i l'Arsenal. Partidàs avui a les 6. El transmetrem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Però abans passem pel Barça. Roger Bosà, què tal? Bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda.
1: Perquè són dies moguts, dies intensos. Ahir va ser dia Gordon. I ve de saber si d'aquí uns dies serà dia Bernardo Silva.
6: Sí, de moment Gordon ja està fet, anunciat i presentat ahir. Va signar el seu contracte. 5 temporades fins al 2031. El Barça, ja sabeu, en paga entre 70 i 80 milions, una presentació que va anar molt retard ahir perquè estava prevista a 1:45 i va ser passades les 9, faltaven petits serrells contractuals que es van acabar solucionant, i el vam sentir ahir a Gordon, Anthony Gordon, el primer fitxatge del Barça de cara a la pròxima temporada, il·lusionat i emocionat davant l'interès del Barça i el seu fitxatge pel club blaugrana.
7: Very late, I would say, for conversations I was having.
8: La veritat és que em vaig enterar bastant, em vaig assabentar bastant tard. Sabia que hi havia hagut converses, però em vaig assabentar bastant tard en aquesta temporada, i quan vaig saber que realment era una opció seriosa, no vaig dubtar en cap moment, perquè realment per mi és el millor club del món i és un somni fer realitat, un somni de petit que tenia allà a venir aquí.
7: As a child, it really is a dream come true to be here.
6: L'extrem anglès del Newcastle, 25 anys, escollit per la direcció esportiva a l'extrem esquerre, i també per Hansi Flick, amb qui diu Gordon que ja hi ha parlat.
7: Sí, I spoke with Hansi Flick.
8: Ja sí que havia parlat amb el Hansi Flick, sí que he parlat, i estava ja molt emocionat abans de parlar-hi, encara més després de parlar-hi. És un entrenador increïble i realment crec que ha fet molt per al Barça en aquest poc temps que porta aquí. Ha guanyat títols i espero poder seguir guanyant-los amb ell.
7: Espero que juntos podamos ganar muchos títulos.
6: En castellà, eh?
1: Gordon va expressar-se en un castellà, sí. Molt bo, eh?
6: Sí, diu perquè ell ja volia fitxar pel Barça i per això ja havia après el castellà, l'havia practicat. Diu Anthony Gordon que ja està signat, primer fitxatge de cara a la pròxima temporada, i ara això no s'atura perquè ja saps que el Barça té ja l'1-1, la regla 1-1, o compte que tindrà la regla 1-1, i en paral·lel ara dues operacions, la de Julián i la de Bernardo Silva. Julián Álvarez és l'escollit per a la posició de nou. El Barça ja ha fet els primers moviments amb l'Atlètic de Madrid Madrid per fitxar el davanter argentí, amb els tuits i els memes de l'Atlètic de Madrid inclòs, amb tot el que va passar ahir amb la befa de l'Atlètic de Madrid cap al Barça. En tot cas, el Barça manté el seu interès per Julián Álvarez. La primera oferta és de 100 milions. Veurem com avança. No ha de ser imminent. I en paral·lel, el que sí que ha de ser imminent és l'operació Bernardo Silva. És un nom que ha aparegut per sorpresa, diríem, en els últims dies. És una oportunitat de mercat perquè ha acabat contracte amb el Manchester City. Té 32 anys i ja té un acord amb el Barça. Falta només el vistiplau de Flick, que a priori era una mica reticent a la incorporació del portuguès, perquè ara mateix ja té molts migcampistes a la plantilla. L'última paraula, per tant, la tindrà Hansi Flick, però sí que ja hi ha un acord total des d'ahir entre el Barça i el portuguès. A més, la predisposició del jugador és absoluta per fitxar pel Barça i determinant fins al punt que renunciarà a gran part del seu salari per poder ser nou jugador del Barça.
1: Per tant, Bernardo arribaria al mig del camp del Barça, a Julián Álvarez seria el successor d'alguna manera de Lewandowski, i l'entrada de Gordon significaria la sortida de Rashford?
6: Si arriben Gordon, que ja ha arribat, i Julián, Rashford aquí no entraria. D'acord. Si no arriba Julián, Rashford es queda. Aquests són els plans ara mateix de la direcció esportiva.
1: Per tant, el més calent d'aquestes operacions és Bernardo Silva, dius,
6: Roger? Sí, ara mateix sí, el que ha de ser més imminent.
1: Gràcies, Roger.
6: Adéu.

0: I aquesta tarda a les 6, l'Arsenal i el PSG juguen la final de les Champions a Budapest, a l'estadi Puskas, una final que retransmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio, en què enfrontaran dos entrenadors espanyols amb passat blaugrana. Biel Cadilla, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Sergi. Sí, Luis Enrique, que defensa el títol amb el PSG i podria aconseguir la seva tercera Champions, i Mikel Arteta, tècnic de l'Arsenal, que busca aixecar la Copa per primera vegada amb l'equip londinenc. Tots dos equips arriben amb només una baixa, el PSG, la de l'extrem que entén Jantú, i a l'Arsenal, la del lateral Ben White. Els parisencs poden fer història si guanyen la segona Champions de manera consecutiva i havent disputat només dues finals. Així ho reconeixia ahir Luis Enrique.
2: Hem dominat la majoria dels partits d'aquesta Champions. Estem a la nostra segona final de Champions com a grup, cosa que és difícil per qualsevol equip i és històrica per nosaltres.
1: L'Arsenal, per la seva banda, arriba amb la moral alta després de guanyar la Premier League, però amb el fantasma encara present de l'única final de Champions que han disputat, la de la temporada 2005-2006, que van perdre contra el Barça. Mikel Arteta.
3: Está claro que tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara, y por eso mañana tengo la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club y que nos ayudará para siempre si lo conseguimos.
1: S'esperen més de 60.000 aficionats a Budapest, que acull una final de la Champions per primera vegada a la seva història.
0: Gràcies, Vial. Avui passen més coses a l'univers futbol. És veritat que és un univers futbol amb cada vegada menys coses en joc. Ahir el Sabadell va fer un pas enrere a les seves aspiracions de jugar a la segona divisió la propera temporada. Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda. És un univers amb un parell de planetes i para de comptar. Ahir el Sabadell va caure al Di Stéfano contra el filial del Real Madrid per 2-0. És un partit en què els vallesans van ser inferiors als blancs. 16 rematades del Madrid per dues del Sabadell, 12 cornes, per exemple, a 3, 70% de possessió del Madrid, però, segons el tècnic del Sabadell, Ferran Costa, són gols que van venir de fets aïllats.
5: Penso que les dues accions del gol són dues accions bastant aïllades, perquè sí que estaven defensant corners i de més, però allà l'equip és fort. Penso que ens ha faltat un punt a l'hora de quedar-nos-la, d'exigir-los més a nivell d'última línia, i penso que això és el que a l'equip li ha faltat.
4: Ara el Sabadell haurà de remuntar aquest partit la propera setmana. Juga divendres a la nova Creu Alta, evidentment estarà ple com un ou, i el Sabadell ha de guanyar per dos gols, perquè com que va quedar millor classificat en cas d'arribar al final de la pròrroga amb un avantatge de 2-0, 3-1, 4-2, el que sigui, doncs passaria ronda. El tècnic Ferran Costa apel·la a la remuntada.
5: Som al centre d'Esport Sabadell, i aquí per Matanza s'ha de suar sang. Queden 90 minuts d'entrada a la nova Creu Alta, i 90 minuts a la nova Creu Alta són molt, molt llargs. Llavors això és el que hem de fer, que sigui un partit on ells ho passin malament, on pateixin, on sentin la força de la nostra afició, la força del nostre equip anant endavant.
4: Demà centrarem tots els esforços amb el partit de l'Europa, que juga contra el filial del Celta, el partit d'anada, un partit que jugarà en 4:45 de la tarda, que farem en transmissió en directe al Tot Gira, que narraràs tu mateix, Sergi.
0: Sí, senyora.
4: I també en futbol internacional en aquest cas, el Liverpool ha anunciat que Arne Slot no seguirà la banqueta als Reds la propera temporada, i a Anglaterra ja situen Iraola, l'ex del Rayo, com un dels possibles substituts a la banqueta. A la segona divisió demà també ens fixarem en què passa en els equips que s'han de classificar per disputar play-off descens a la primera divisió. Avui es juguen uns partits que són intranscendents. El Ceuta Albacete a partir d'un 4:45 de la tarda, o com el filial de la Real Societat contra la Cultural Leonesa. Tots aquests possibles rivals del Girona la temporada que ve, la Cultural no perquè ha baixat. I a les 9 de la nit tanca la jornada al Granada Sporting de Gijón.
0: Gràcies, Oriol. I abans de passar al motor, torno a passar per Palau de Plegamans, perquè Ripòstic va venir un homenatge, el que deies abans, homenatge a Berta Busquets, a Anna Casaramona, realment emocionades les dues jugadores, rebent un ram de flors i amb un passadís fet per rivals i companyes, no?
6: Sí, i de fet, la connexió és molt oportuna, perquè ara mateix ja s'ha fet l'homenatge a Anna Casaramona, també de dues jugadores que canvien d'equip, i ara l'speaker del Palau està presentant l'últim homenatge que serà per Berta Busquets, que porta el club des dels 3 anys, porta tota la vida jugant al Palau, i avui contra el Vila-sana ha disputat el seu últim partit com a professional. De fet, ara mateix podreu sentir l'homenatge del Pavelló Maria Víctor a Berta Busquets. Li fan un passadís a Berta Busquets. També aixequen els estics les jugadores del Vilassana i del Palau. Una molt bona imatge. Ara passa per sota Berta Busquets, que rebrà també un altre ram de flors i tot l'homenatge, tot el reconeixement de Palau Solità i Plegamans per la jugadora més important segurament que ha passat mai a la història del club. Ara mateix l'homenatge a Berta Busquets.
0: Doncs a Berta Busquets, que deixa el món de l'hoquei. A veure si podem parlar amb ella abans de les 3 o ja a partir de les 4, tot gira de Catalunya Ràdio. Ripo, si hi ha alguna cosa, tornem a passar per Palau Solità i Plegamans.
6: Fins ara.
0: I en motor, obrim la carpeta del motor quan passen 3 minuts de... quan queden 2 minuts per arribar a 3 quarts de 3 de la tarda. Marc Márquez sortirà a partir de les 3 des de la segona fila de la graella del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. El Tro de Cervera s'ha classificat quart i és el millor pilot Ducati. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Mugello és un circuit Ducati, però tenim 3 Aprilia a la primera fila de la graella.
7: El líder de MotoGP, Marco Bezzecchi, ha marcat un nou rècord absolut de la pista i s'adjudica la posició preferent de la graella en una primera fila per primera vegada amb 3 Aprilia. Raúl Fernández i Jorge Martín completen aquesta primera fila. A la segona, les Ducati, amb Marc Márquez, Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. El de Cervera ha fet un darrer intent no reeixit perquè un altre pilot li ha fet de tap. Des de la tercera fila sortirà Fabio Di Gerantonio, segurament un dels favorits, però que durant la Q2 només ha tingut una moto a disposició i no ha passat del 7è lloc. Moreira i Morbidelli completen aquesta tercera fila. Pel que fa a Alec Rins, sortirà des de la quarta i Maverick Viñales des de la setena en una graella de 22 pilots que tanca el veterà de 40 anys, Cal Crutchlow, el substitut del lesionat Johan Zarco. Entre el més destacat del dia hi ha la nova velocitat màxima d'una MotoGP, 368,8 km per hora. Els ha establert Jorge Martín amb la seva Aprilia durant el segon lliure. L'excampió ha declarat a DAZN que es pot superar.
8: No ves, ves como manchas, pero sí que es verdad que he salido muy bien de la última curva, he controlado muy bien el wheelie de un bache que hay allí y encima iba detrás de dos pilotos, ¿no? Yo creo que ha sido bestial. Puede que en carrera se baje, muy probablemente si sí, hay varios rebufos, pero bueno, hasta ahora ya lo hemos hecho.
7: Bé, el rècord anterior era el 2024 de Pol Espargaró amb la KTM, eren 366,1, ara passem a 368,8. A les altres dues categories, Pol a Moto3 per David Almansa, segona de la temporada. El català Joel Esteban sortirà des de la segona fila i el líder Máximo Quiles des de la cinquena. Pol a Moto2 per al líder Manu González, amb rècord de pista. Pel que fa als seus perseguidors a la General, Izan Guevara sortirà 8è i Celestino Vietti 16è.
0: Aquesta cursa de MotoGP, l'univers MotoGP de la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia, a partir de quan quedin 5 minuts per arribar a les 3 de la tarda a l'app i al web de Catalunya Ràdio amb el Damià Aguilar i companyia. Gràcies, Damià.
7: Fins ara.
0: 3 quarts de 3 tocats de la tarda. Fem una petita pausa i de seguida continuem el programa parlant de waterpolo. Ja ho sabeu, l'Atlètic Barceloneta, l'equip mariner un cop més campió de la Lliga Masculina de waterpolo, sentirem protagonista, i també parlarem de bàsquet i una mica de futbol sala.
9: Catalunya migdia esports amb Sergi Camps.
10: Tots els marroquins roben,
11: ens treuen treball.
12: Com a trans et veuen com un monstre.
13: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
14: Aquest amb un trastorn mental és violent.
15: Una soledat, la gent gran.
16: Són gent que roben.
17: Paràssi, marimatge.
18: Existir solo.
19: Terroristes.
20: Menjar plata.
21: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
22: Taula d'entitats del tercer sector social amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
23: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
24: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
23: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
25: Amb el suport de Bon Preu Esclat.
26: Si vols fer la compra bé, has d'anar
27: a partit, juguem tots amb el 3x2 en tots els productes Pantene. Si en compres 3, un et surt gratis i no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 10 de juny.
28: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
29: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
30: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem. I al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam de persona, no?
31: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
32: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
29: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
33: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
9: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
4: Catalunya Migdia Esports, amb Sergi Camps.
0: Vinga, va, 12 minuts i arribarem a les 3 de la tarda. Passo per l'hoquei herba, com tenim aquesta semifinal de la Lliga Femenina d'Hoquei Herba, on hi juga l'Egara, al fons.
5: Doncs encara empat a 0 contra el Club de Campo, molts penals corners, moltes jugades de parell, però de moment el resultat no s'ha mogut, quan queden 4 minuts i mig per acabar el primer quart.
0: I ara li preguntaré al Xavi pel bàsquet, però abans li pregunto pel ciclisme, com tenim aquesta penúltima etapa del Giro.
6: Pujant Piancavallo, 57 quilòmetres pel final, va disminuir l'avantatge dels escapats, ara només en són 3, Agnesson Warbeis i Jack Haig, i per darrere el Bisma treballant no sé si tant per Vingegaard sinó també pel seu company de vida Piganzoli, que està lluitant pel mallot blanc de millor jove, i Scafonso Laglio, una de les revelacions del Giro i que és qui ara mateix té aquest mallot blanc, està patint a les últimes posicions del grup. Recordem, entre Piganzoli i Afonso Eulalio hi ha 1 minut i 3 segons de diferència, per tant, doble joc avui pel Bisma, ara tirant amb Víctor Campenaerts, després ja ha preparat Bart Lehmann, també hi ha Sepp Kuss, Piganzoli i Jonas Vingegaard, encara a 50 quilòmetres pel final.
0: I l'Alfons Gorín és l'home de les gorres, el Xavi Soler és l'home dels barrets, es treu el barret del ciclisme, es posa el barret del bàsquet, perquè la fase regular de l'ACB ha acabat, i no del tot, de fet, perquè falta un decisiu Barça-València demà, i a cosa, Xavi, que queden pendents, però a moltes ja s'han decidit.
6: Sí, però ja en parlarem algun dia de com posar, després del final de la fase regular, encara un partit. Per exemple, el que ja s'ha acabat és qui acompanya el Granada com a equip que baixa la primera FEB. Ha saltat la sorpresa el Gran Canària, que fa només 3 temporades guanyava l'Eurocup i renunciava a jugar a l'Eurolliga, fet que els hi donava accés a aquest títol. Ha baixat després que el Saragossa guanyés el UO contra el Breogán amb un final inimaginable. Perdent de 2 a falta de 6 segons, un tir lliure pel Saragossa, i ho escoltem pels companys de l'autonòmica aragonesa, passava això.
8: Va con el segundo travel Heinz a fallar.
11: Rebote.
8: El rebote para el propio Heinz.
11: Lo tiene.
8: Liberando a Espíritu de 3.
15: ¡Lo mete! ¡Lo mete! ¡Lo mete! ¡Se salva Casa de Monzaragoza!
8: ¡Se salva Casa de Monzaragoza!
6: Total, el Gran Canària dels catalans Eric Vila i Miquel Salvó baixa de categoria, un equip amb un pressupost molt alt dels 8 primers de la categoria, un malson que van evitar fa jornades tots els equips catalans. Per dalt, aquest partit que dèiem del Barça i del València definirà els play-offs. Si guanya el Barça, jugarà aquests play-offs contra la Penya, amb factor pista favorable als blaugrana. Si perd, jugarà contra el Múrcia, amb factor pista en contra. Aleshores, la Penya jugaria contra el Baskonia. A la zona mitjana, el Manresa, que va guanyar el Madrid ahir, acaba de 10 amb 16 victòries. Jugarà segur competició europea, segurament l'Eurocup. El Bàsquet Girona, que va guanyar ahir la Penya i anunciarà aquesta tarda, per cert, la renovació del pivot Martínez Gueven, acaba 12è, amb 14 partits guanyats i amb opcions de jugar a competició europea. I el Lleida, 13è, amb 12 victòries i amb menys possibilitats de jugar a Europa, tot i que encara no es descarta. Tot això, com diem, però, pendent de demà a partir de les 7, el que acabi decidint amb aquest Barça-València.
0: I en waterpolo, abans us ho explicàvem, l'Atlètic Barceloneta guanya un altre cop en la Lliga masculina de waterpolo. S'ha imposat el Sabadell per 11-16 en el segon partit de la final d'aquesta competició. I des de la piscina de Can Llong em demana pas el Pau Mas Martí, en protagonista de l'equip mariner. Pau.
16: Sí, estem aquí amb Roger Taüll, MVP i campió de Lliga. Roger, moltes felicitats.
17: Moltes gràcies.
16: Què, quines són les sensacions ara, en calent?
17: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut. Ha fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cal començar les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem, i seguir pujant al nivell.
16: I a títol personal, què significa per tu haver guanyat aquest MVP?
17: Bueno, al final també molta alegria, no? Crec que això és l'esforç diari que fan tots els esportistes, però aquest cop m'ha tocat a mi, crec que com sempre dic, els títols individuals formen part de l'equip. Crec que el ser un esport d'equip sense ells no podria aconseguir. I gràcies a ells també vaig millorant dia a dia i molta alegria per tots.
16: Ara toca celebrar, però d'aquí poc mirar cap a aquesta Final Four l'11 de juny a Malta. Què esperes?
17: Pues bueno, lo mateix, no? Seguir preparant les coses al 100%, com un equip, com una família que som, i sobretot estar concentrats, avui celebrar i després ser capaços de tornar a canviar el xip per ficar-nos al 100% i preparar aquesta gran oportunitat que tenim.
16: Moltes gràcies.
0: Gràcies també al Pau Masmartí. Avui a 8:15, segon partit de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo entre el Mataró i el Sant Andreu. La sèrie, el millor de 3, està dominada pel Sant Andreu per 1-0. Sentim Javi Aznar, l'entrenador del Sant Andreu, que parla de l'opció de ja ser campions.
1: Hi ha molta il·lusió, moltes ganes, perquè tenim una oportunitat de tancar la sèrie i esperem que així sigui. Anem a per totes, com si fos un partit únic, i segur que ho traurem.
0: Des del Maresme, Clara Cambrai parla de què cal canviar per igualar la sèrie.
7: Hem de plantejar el partit d'igual manera per començar i estar un pèl més acertades a davant i sobretot no fer errors defensius que en aquests, individuals, que en aquest tipus de partits et penalitzen molt.
0: 6 minuts i les 3 de la tarda. Ahir li van retirar la samarreta a un mite del futbol sala del Barça.
10: Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos. Desde que llegué hace 15 años, he sentido Barcelona y el Barça como mi casa. Me gustaría dar las gracias a todos los compañeros, staff, directivos, al presi, a toda la gente que ha estado en el Palau, que desde el primer momento me ha tratado como uno más. Y por supuesto a todos vosotros, porque como os decía, si algo me ha hecho feliz...
0: Aquest és Sergio Lozano, llegenda del Barça de Futbol Sala, que hi va veure immortalitzada la seva llegenda quan el Palau Blaugrana va retirar la seva samarreta amb el dorsal nou a l'esquena. Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
11: Bona tarda.
0: A veure, com va anar aquest homenatge?
11: Nit de llegenda per Sergio Lozano, el màxim golejador històric del Barça de Futbol Sala, 334 gols, que es va convertir per ser ahir en el segon jugador de la secció a penjar la seva samarreta al Palau, al costat del primer, el porter Paco Sedano. Lozano, com dèiem, 334 gols com a Blaugrana, ahir en va fer un mes per acabar de destapar el seu dorsal nou al sostre del Palau, acompanyat per la plantilla actual i antics companys històrics al Barça, com per exemple el mateix Sedano o Lin, tot per repassar una trajectòria de 14 anys al Barça.
10: Desde que llegué hace 15 años, he sentido Barcelona y el Barça como mi casa. Me gustaría dar las gracias. Si algo me ha hecho feliz es jugar en esta pista para que vosotros os sentieseis orgullosos de un culé más.
11: Un Sergi Lozano, evidentment, emocionat després de retirar aquesta samarreta. Recordem, es va retirar oficialment l'any passat del futbol sala professional. Aquest acte de samarreta, per cert, de retirada de samarreta, es va fer tot just després del triomf del Barça contra el Valdepeñas en el primer partit de quarts de final del play-off pel títol de Lliga. Dos gols de Fitz i les dianes de Mateus i Pito van donar la victòria 4-1 al Barça. El segon partit serà dilluns, a les 9 del vespre, a la pista del Valdepeñas. Si el Barça el guanya, ja es classificarà per a les semifinals. En cas de derrota catalana, el tercer i definitiu partit seria dijous a les 7 de la tarda de nou al Palau Blaugrana.
0: Gràcies, Marc. 4 minuts i mig. Arribarem a les 3, fem una petita aturada i rematem el programa amb hoquei patins.
12: Catalunya migdia esports amb Sergi Camps.
13: Aquesta tarda al Tot Gira comença el play-off d'ascens per a l'Europa.
14: A un quart de 5, transmissió de l'Europa Celta B, anada de les semifinals del play-off. Acompanyem l'Europa en el seu somni de pujar a futbol professional.
13: També seguirem l'última jornada de la Lliga F. Serem a Madrid amb l'últim partit de la temporada de les campiones d'Europa. A les 4, Madrid Club de Futbol Femení, Barça.
14: A més, l'Espanyol Sevilla i el Llevant Badalona. I a les 7, l'últim partit abans dels play-offs de l'ACB, Barça-València. Transmissió amb Ernest Macià i Carme Lloberes.
13: També viurem l'última jornada de la Soval, l'última etapa del Giro i la ressaca del Gran Premi de Motos d'Itàlia.
14: Tot gira.
13: Aquesta tarda de 4 a 9, amb David Clopés.
18: Diumenge 31 de maig, viu la festa de 3CAT al suplement. Serem en directe a l'anella olímpica de Montjuïc, acompanyats de les cares més conegudes d'aquesta casa, tots els presentadors junts, una cosa que no passa mai. De l'Està passant, Queco Novell, Jair Domínguez, Òscar Andreu, Natza Ferrer i Núria Marín, al suplement. També Marta Torné a les portes del concert d'Eufòria. I els protagonistes de La Casa Nostra amb el seu director, el Dani de la Orden, la Paula Màlia, el Marc Rius i l'Albert Ribalta. Diumenge 31 de maig, al suplement des de 3CAT en viu.
12: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
0: En marxa els play-offs de l'Hockey Lliga Masculina. Al fons, avui tenim un partit.
5: Sí, a un quart de cinc, Barça-Igualada, primer partit de la sèrie. L'entrenador de l'equip blaurana, Ricard Tares, parla del rival.
19: És una història nova perquè cada partit va de competir en el propi dia del partit. Però sí és cert que, bueno, jo crec que els dos equips tenim un model de joc molt concret que els dos coneixem. Bé, com en tots els enfrontaments, intentarem pues, sorprendre, segur ells, nosaltres, però poc variarà de l'ADN dels dos equips.
5: Ahir, Liceo 4, Calafell 1. Demà, segon partit de la sèrie a Calafell a les 12 del migdia.
0: I d'hoquei a patins, al fons, a hoquei herba, perquè està en dansa aquesta semifinal de la Lliga Femenina d'hoquei herba en presència catalana.
5: Doncs sí, el partit entre el Club de Campo i la Gara ara a punt de començar el segon quart i encara amb empat a 0.
0: Recordem que el Polo jugarà la final de la Lliga Masculina, superat el Complutense, i jugarà aquesta final contra el Club de Campo, que ha guanyat l'Atlètic Terrassa. I abans d'acabar, Xevi, passem un últim cop al Giro d'Itàlia. Com tenim l'etapa, com la deixem?
6: A punt de coronar Piancavallo, que serà l'últim port que es coronarà en aquest Giro. Té trampa, perquè després l'hauran de tornar a coronar una segona vegada. Són 14 quilòmetres i mig, amb els tres escapats que dèiem. Ara encapçalant Jack Hake amb Larry Warbase i amb Andreas Leknesson, el pilot ja és de només 1 minut i 18 segons cada cop. S'estreny mig, això sí, ningú ha atacat la supremacia fins ara del danès i líder de la general, Jonas Vingegaard.
0: Què hem d'esperar, Xavi, de l'etapa de demà?
6: Doncs que hi hagi un sprint. Ja està. Hi haurà tranquil·litat durant tota l'etapa, hi haurà un sprint al final on Paul Magnier i Dylan Groenewegen seran els grans favorits.
0: Molt bé, gràcies, Xevi. A veure, al fons, una de tennis per acabar.
5: Doncs està jugant, per exemple, Roland Garros, a tercera ronda, la número 1 del món, Sabalenka, de moment sense rival contra Kazatkina, 5-0 en el primer set, i està jugant també una de les revelacions d'aquest torneig, Martín Landaluce, contra Cerundolo, l'home que va eliminar a Jannik Sinner, empat a 4 en el primer set.
0: Gràcies, Alfons. Nosaltres ens acomiadem, la gent d'esports. Anem a fer un cafè i tornem a les 4 amb el Tot Gira, amb el David Clopés i companyia. Avui, ja ho sabeu, parlarem del Barça, d'aquest mercat de fitxatges que sembla que s'anima. Ja tenim Gordon al Sarró, Bernardo Silva està al Caure i potser Juliana també ho estarà en breu. Ja sabeu que avui també tenim la final de la Champions a les 6 de la tarda entre el PSG i l'Arsenal. La transmetrem en directe al Tot Gira. I també les reaccions del Gran Premi de Motos, la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia. La transmissió del Gran Premi comença ara mateix. Ho ha fet, de fet, ara fa 4 minuts a l'app i al web de Catalunya Ràdio, amb un Marc Márquez que torna per córrer aquesta cursa sprint després de la lesió. Surt quart, a veure com ho fa el Tro de Cervera.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. Aquesta tarda, a les 6, els principals sindicats de l'educació es reuneixen per decidir si mantenen o no les convocatòries de vaga de la setmana que ve. Hauran de decidir si donen, per tant, per bo l'acord d'ahir a la nit amb educació. La consellera Esteu Niubó assegura que el pacte farà que, en 4 anys, els docents catalans siguin, diu, els més ben pagats de tot l'Estat. Ho ha defensat a Catalunya Ràdio.
2: Tenim un complement autonòmic que, arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT, va incrementar un 30%. I ara i afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem, a més, els increments estatals i, per tant, ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
1: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Iolanda Segura, celebra que han aconseguit l'objectiu que s'havien marcat.
3: Hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord.
1: Tres sindicats minoritaris, la CGT, la Coordinadora Obrera Sindical i la Intersindical, s'han despenjat de l'acord perquè consideren que deixa fora bona part de les reivindicacions que han motivat les vagues. De fet, la CGT ja ha confirmat que ells mantindran la convocatòria de vaga dels pròxims dies. Més notícies amb la Montse Mir.
4: Xavier Antich continuarà com a president d'Òmnium Cultural 4 anys més. Avui l'ha reescollit l'Assemblea General de l'entitat. En el seu discurs, Antich ha advertit que venen temps difícils per l'independentisme.
5: Si a l'Estat espanyol es consuma una majoria parlamentària de la dreta i l'extrema dreta espanyolista i anticatalana, caldrà liderar la reacció des de l'independentisme i el sobiranisme. No espereu a venir a Òmnium el dia després de les eleccions. Ajudeu-nos ara.
1: València torna a sortir aquesta tarda al carrer per demanar la supressió de l'aforament de l'expresident Carlos Mazón 19 mesos després de la Dana. La marxa la convoquen més de 200 entitats cíviques, socials i també sindicals del País Valencià. També s'hi afegirà avui la comunitat educativa, que encadena diverses setmanes de vaga. Mariló Gradolí, presidenta de l'Associació de Víctimes de la Dana, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: La societat valenciana vam aconseguir que dimitira de president, però s'ha quedat amb l'acte de diputat i, per tant, en un aforament fraudulent perquè no vota, i també demanem que el seu partit li demani l'acte, cosa que 19 mesos després encara no ha fet.
4: El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha aterrat a la zona zero de l'epidèmia d'Ebola desencadenada a l'Àfrica Central. Adhanom ha arribat a la capital de la província d'Ituri, a la República Democràtica del Congo, on l'aeroport ha tancat els vols comercials a causa de la malaltia. El màxim dirigent de l'OMS ha manifestat que el seu objectiu és identificar quins són els principals problemes per poder portar suport a l'organització. Abans de volar, ha demanat més recursos per fer front a l'expansió del virus. Burkina Faso, Elia Borràs.
7: El director de l'OMS ha denunciat que només ha aconseguit una tercera part del finançament que es necessita per fer front a la pandèmia. Adhanom ha demanat a la comunitat internacional que augmenti el seu pressupost per poder adquirir equips de protecció per als sanitaris que són a primera línia de la malaltia.
8: Només hem rebut un terç del finançament que reclamàvem i aprofito aquesta oportunitat per demanar a la comunitat internacional que augmenti el seu suport perquè els treballadors sanitaris rebin els subministraments i les mesures de protecció que necessiten.
7: El virus Bundibugyo té una letalitat d'entre el 30 i el 50% i és molt contagiós. A més, no hi ha tractament ni vacuna confirmats. Tot i això, els metges han donat l'alta a la primera persona que s'ha recuperat de la malaltia després de donar negatiu dues vegades al test de control.

0: Amposta es converteix avui en epicentre de la música de casa nostra amb una nova edició del festival Lo Riu Sona. El recinte firal 1 d'octubre de la capital del Montsià acull avui 12 hores de música sense interrupció en dos escenaris i en diferents espais per poder gaudir de les actuacions dels Amics de les Arts, a qui sentim, però també dels Catarres. Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma. O també els Buhos. Quina liada, serà perquè t'estimo de matinada. Les portes s'obriran avui a les 5 de la tarda i els concerts comencen a les 6. Els esports, Alfons Gorina, bona tarda.
1: Bona tarda. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de Lliga en imposar-se per 11-16 al Sabadell. En hoquei patins, el Vila-sana s'ha classificat per la final de la Lliga femenina després de derrotar el Palau en el segon partit de les semifinals per 1-2. El seu rival a la final serà el Gijón o el Fraga. En motor tenim en marxa la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Ara mateix, 9 voltes pel final. I Marc Márquez, que circula ara mateix en la cinquena posició. Podeu seguir la cursa a l'Univers MotoGP al web i l'app de Catalunya Ràdio. Aquesta tarda a les 6 es disputa la final de la Champions masculina de futbol a l'estadi Puskas de Budapest. La jugaran el PSG de Luis Enrique, que opta a guanyar la segona consecutiva, i l'Arsenal de Mikel Arteta, que busca la primera. La final la retransmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I el Giro, avui penúltima etapa de 200 quilòmetres i amb pujada final a Piancavallo, on ha de quedar definit el podi final. Vingegaard és el líder de la general.
2: Fins aquí les notícies.
3: Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, podria acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial. Jesús Álvarez n'és l'alcalde.
4: N'estem a favor. És la il·lusió que està desprenent aquest projecte.
3: Joan Carles López, de la plataforma que s'hi oposa.
5: El que volem és saber quin impacte tindrà la població, tant amb el medi ambient com a les persones que viuen aquí.
3: Anna Valdívia, investigadora en intel·ligència artificial.
6: Quan tinguem el pròxim escenari de sequera, haurem de preguntar a les autoritats a qui se li prioritzarà l'aigua.
3: Casey Lynch, expert en geografia del capitalisme digital.
7: Són edificis plens de màquines que estan funcionant a 24 hores al dia.
3: Solidaris.
8: Amb Mercè Folch.
3: Vampirs energètics. L'impacte dels centres de dades.
9: Dissabte a les 10 de la nit.

Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

Va ser un dels actors còmics catalans més populars i importants del segle XX que va aconseguir fer riure tot un país en els temps grisos de la postguerra i de la dictadura. Ja fos al teatre, a la televisió, amb els monòlegs, sàtires de costums i autèntics tractats de sociologia de l'època, aconseguia connectar amb la gent d'una manera especial, perquè se sentia reflectida en aquell barceloní de classe mitjana. Es deia Joan Camproví i Alemany, i ha passat a la història pel seu nom artístic, Joan Capri.

0: Després d'uns anys fent teatre d'aficionats, Camprubí va debutar al teatre professional a mitjans dels anys 50. Des de finals dels 50 i durant tota la dècada dels 60, va estar vinculat al Teatre Romea de Barcelona. Es va fer molt popular amb un tipus de personatge tragicòmic, estrafolari, bondadós, escèptic, maltratat per la vida i que vestia de qualsevol manera. L'interpretava amb naturalitat, meitat seriós i meitat trist. Encara que en privat era un home malhumorat i amb tendència a la depressió, amb les seves cabòries feia petar de riure. Alguns dramaturgs van començar a escriure fins i tot obres especialment pensades per ell. És el cas de Josep Maria de Sagarra, que va convertir la Bar de Molière en el senyor Perramon, un dels papers que li va donar més fama. Entre 1961 i 1972, Capri va enregistrar 28 discos de monòlegs. A banda dels 35 que van quedar fixats en vinils i casets, n'hi havia d'altres que mai no es va arribar a enregistrar. Gràcies als escenaris, als discos i a la ràdio, la popularitat de Capri va anar en augment. La temporada 1962-63 va arribar a ser l'actor més taquiller de tot l'estat i el 1964 havia venut 100.000 discos, més que els Beatles. En els monòlegs retratava una societat marcada pels canvis econòmics, la comercialització dels 600, l'arribada del turisme o la compra a terminis, i ho feia parlant com la gent del carrer. El prestigi de Joan Capri es va consolidar amb les dues pel·lícules que va protagonitzar, les obres de teatre fent duet còmic amb Mari Sampere als anys 70 i la primera comèdia de situació de la televisió en català, El doctor Caparrós, amb què va entrar a la dècada dels 80. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, gràcies. Com va?
0: Capri. Tu havies seguit, havies sentit els monòlegs, etc, etc.
1: Jo crec que com tothom de la Catalunya d'aquells anys, sí.
0: Sí, sí. El meu pare, que tenia aquelles coses estrafolàries que fan els pares, en el cotxe es va comprar un comediscos. Això ja ningú sap què és, però era, en el cotxe era un tocadiscos, però que es posava dins del cotxe. O sigui,
1: s'incorporava.
0: Saltava. Doncs recordo això, sortides amb la família, sentint el Capri saltant, allò perquè de tant en tant saltava un tros, perquè qualsevol forat de la carretera el disc saltava, i anàvem sentint el Capri. O sigui que això em sembla que era una experiència habitual.
1: És que ens hem de situar cap als anys 60, quan ja començo a tenir consciència d'aquestes coses, que està prohibit el català a tot arreu, que està prohibit a l'escola, que està prohibit a l'internat, que està prohibit a tot arreu, que no existeix a cap lloc, i de cop i volta surt un personatge que se'n riu d'aquesta forma de l'humor, que jo crec que ho ha fet molt bé el Jaume, bueno, el nostre convidat avui, que és extraordinari, que se'n riu de si mateix. Aquest humor català que comença, se'n fot, però...
0: Una mica tristot, també al mateix temps.
1: Bueno, és una mica allò, no?, que nosaltres, en fi, fem molta broma, però sempre hi posem la part final, ai, si sempre poguéssim viure així,
0: sí.
1: Ai, si sempre ens poguéssim riure de les coses, no? I a mi, aquest tipus de d'això...
0: Que encara no vagi pitjor.
1: Sí, sí, exacte. No ens podem queixar d'aquest tipus de coses, no? I aleshores aquesta persona era una persona amb la qual tocava tots els registres de moltes coses. Des de la família, des de la... En fi, de la família, amb una família i un matrimoni que no existia el divorci. La qual cosa, clar, això creava unes complicitats determinades, perquè deies, sí, per què aguanta la dona? Sí, perquè, en fi, perquè l'havia d'aguantar.
0: Sí, sí.
1: No, o al revés, o per què aguantava l'home? Perquè la dona, en fi, no tenia capacitat de poder-se ni separar. O sigui, això ho hem d'entendre amb aquests anys sota l'època dura del franquisme dels anys 60, no? I aleshores, amb totes aquestes característiques, ho toca tot, fins i tot, diguem, aquesta mena d'ironia que fa amb coses que són exitoses pels catalans, no? És a dir, quan fa Baldiri de la Costa, clar, ell agafa Sant Baldiri. Sant Baldiri és el patró de Port de la Selva, eh? Hi ha un monestir que és extraordinari, que, en fi, ara l'estan recuperant, etc. Però se'n riu d'aquest mite de la Costa Brava, però se'n riu. Fa ironia, és a dir, tot aquest tipus de coses amb els quals participaves d'una cosa que t'identificaves molt, que era suau, no era molt profund, però que fins i tot això, de vegades, certes coses les havia ell mateix de censurar. Bueno, jo no sé si mai va voler fer crítica política. És que no se'n podia fer. Clar, és que ens hem de situar amb aquests anys. Clar, estem en una dictadura. I això d'intentar emblanquinar la dictadura franquista fa que no. Veiem que les coses, les més elementals, com era Bona Tarda, potser era un acte contracultural. Només explicaré aquesta història, ara ja ha mort, i per això ho puc explicar, que m'ho va explicar una vegada Lluís Permanyer. L'any 1963 o 64 ell va començar a treballar a La Vanguardia. I va entrar, i a la redacció de La Vanguardia, expressió seu, diré una cosa que és un pèl grollera, però és humana, eh? Va entrar a La Vanguardia i va dir, bona tarda. Diu, si m'arribo a fotre un pet, diu, no hagués sigut més escandalós.
0: Caram.
1: 63, 64...
0: La redacció de La Vanguardia.
1: La redacció de La Vanguardia.
0: Bona tarda, diu, bona tarda, el que va provocar.
1: Això és en Capri. Amb aquest context hem de situar en Capri, eh?
0: Qui ens acompanya avui, i hem tingut la sort de tenir-lo un altre cop en el programa, és el doctor Jaume Aulet, professor de literatura catalana de la Universitat Autònoma, autor d'una llarga bibliografia de moltes coses, però avui ens centrem en una, no exactament una bibliografia, que també té material escrit, però autor, protagonista, no sé com dir-li, conferenciant d'una conferència que ell mateix anomena conferència espectacle. Joan Capri, el rei dels monòlegs i un dels mites de la cultura popular. Doctor Aulet, benvingut altre cop a La Vanguardia.
2: Moltes gràcies.
0: Això de la conferència espectacle em sembla que és un nou gènere, eh? No sé si literari o no, però...
2: Sí, això està molt bé, perquè capta molt l'atenció de la gent. El que passa que quan ho presentem, no ho presentem com una conferència espectacle, ho presentem com una conferència normal i corrent, perquè si no es perd l'efecte sorpresa.
0: Clar,
2: i després quan ho fem és quan apareix l'espectacle. O sigui, ara no ho hauria de dir per aquí, perquè si no ja...
0: No,
2: ja no.
0: Pepe Rubianes també ho feia, això, eh? Sí, les conferències que acabaven esdevenint un espectacle, vull dir que és una línia que s'ha d'explotar. En tot cas, es pot parlar de Capri com un personatge, com a font literària o com a objecte de la literatura, dels estudis de literatura?
2: Sí, jo com a professor de literatura contemporània he fet servir el Capri en les meves classes, perquè si expliques el teatre als anys 60, has d'explicar el Capri, perquè és un fenomen importantíssim als anys 60. I pensem que és l'època, a més de... Ja havia mort Segarra mor el 61, que és qui havia acaparat el teatre català fins aquell moment.
1: I salvat, en certa forma.
2: Bueno, i després, els que estaven ocupant la palestra, diguem, del teatre més culte, eren el Ricard Salvat i el Joan Oliver i tota aquesta gent, que feien un teatre, sobretot el Ricard Salvat, polític, no? Realista, d'influència de Bertolt Brecht, que això quedava a les antípodes del que feia Joan
0: Capri. Clar, no.
2: Per això, si mirem la crítica de Xavier Fàbregas, per exemple, que era un dels crítics cultes del moment, el Capri el deixa molt malament, normalment.
0: Clar.
2: Però s'ha de tenir en compte, perquè això forma part del context cultural d'aquell moment.
0: Però el teatre de Capri i el teatre d'aquella època que lligaríem en Capri sí que va tenir una tradició molt llarga, perquè ja en els anys 20 i 30... I abans, fins i tot,
2: abans,
0: aquest teatre popular, una mica d'estracanada...
1: Xaró,
0: etcètera, etcètera... Era una cosa bastant comuna en els teatres catalans.
2: Bastant comuna i, clar, el més conegut de Capri són els seus monòlegs. En parlarem. La tradició de la qual veu Capri no és la tradició castellana dels monòlegs de l'Arniches o del Muñoz Seca o d'aquests autors, sinó que és la tradició catalana. Una feina important que fa ell, no sé si conscient o no, és recuperar aquesta tradició catalana. I la tradició del monòleg és la de Rossinyol i la de l'època modernista. A Pompeu Gené i altres autors menys coneguts, però sobretot el Rossinyol. El Rossinyol surt en els monòlegs del Capri. El mossèn Ventura, hi ha un moment que diu «és necessari creure». I no ho diu Sant Tomàs, ni Sant Lluís, ni Sant Joaquim, deixem-los tranquils, els sants, sinó que diu un home com Santiago Rossinyol, aquest gran català que sabia viure i que era una magnífica persona i que va dir, és necessari creure i desgraciat del que no creu, perquè aquest ja té prou feina per creure que no creu. Així és com s'acaba la cara A...
0: Ho ha fet sense llegir el text, eh? Sí, de memòria.
2: Sí, sí. Perquè és ben bé que el Rossinyol era un dels seus models, i és veritat, mirem els monòlegs del Rossinyol i trobem coses que ha situat cada cosa en el seu context. Això ho hem de tenir present.
0: Per tant, en aquest sentit, també pel públic català, aquella tradició que podia haver-se estroncat, com tantes altres coses, després de la Guerra Civil, el fet de veure gent com en Capri o veure el que feia tant el pare Sant Pere com la Mari, etcètera, etcètera, era un lligam amb els arrels més directe,
2: sí,
0: no?
2: Sí, jo crec que sí, que lliga amb la tradició popular més genuïna, cosa que el teatre més culte en aquell moment... Bé, el Joan Oliver també ho havia fet, en algun moment, això se n'hauria de parlar en un altre moment, però el Ricard Salvat i aquesta gent no tant, no? Eren més...
0: No volien tocar això, no?
2: Anaven més cap a un altre terreny.
1: Bé, volien, en certa forma, ser més europeus, ser més, sí. més cultes, més cultes, més
0: moderns. També era una opció política, era dir, davant de tanta caspa que ens transmet el règim, fer una cosa sí, tan sí. diferent que ho trenquem, i llavors... Sí, sí. De vegades és difícil distingir la popularitat de la caspa.
1: Era la cara i creu de la mateixa moneda. Un amb un teatre popular, que és el cas del Capri, sí. i el cas de, diguem, de tota la colla aquesta d'en Salvat, del que ve de l'Adrià Gual i tots aquests, tota aquesta escola...
0: Sí. Posteriorment en Puigcerver, etcètera.
1: Sí, tots aquests. Sí, sí, sí, sí, el... És que el Ricard Salvat el vaig tenir de professor, i això era... Sí. No et criticava, no ho valorava, però no ho criticava. Ho valorava d'una forma...
0: Una cosa menor.
2: El Capri va treballar amb el Ricard Salvat, això ho coneixem.
0: Sí.
2: Va fer una obra amb el Ricard Salvat i el Ricard Salvat l'havia d'acotar perquè no se n'anés per les branques. Van pactar, pel que explica el mateix Ricard Salvat en els seus dietaris, que això ho coneixem de fa poc, perquè aquests dietaris s'han publicat ara.
1: Sí.
2: Va haver de pactar quina mena d'improvisacions, entre cometes, podia fer... Però era una obra molt curta de Carles Soldevila, que es diu Civilitzats tanmateix, que la feien al final, després d'haver representat una obra de Jean Anouilh, que evidentment era culta i seriosa. I el teatre sempre estava ple, diu el Salvat, perquè la gent esperava al final que fessin l'obreta amb el Capri. No? Ja. Però primer havien d'aguantar tota l'obra del Jean Anouilh. Sí. És un recurs del Salvat molt... Molt intel·ligent.
0: Vull parlar del Capri, si et sembla. Capri, que no es deia Capri. D'on venia això del nom, d'aquest nom artístic?
2: Ell es deia Joan Camproví. I, bueno, és una reducció del cognom. Pel que jo sé, va ser ell mateix qui es va buscar un nom artístic, diguem-ho així.
0: Camproví li semblava poc.
2: Camproví semblava poc.
0: Poc sí. artístic per el que ell volia.
2: Sí, sí, sí.
0: Li venia de tradició familiar el món del teatre o s'hi va trobar
2: no,
0: per la seva banda?
2: No, hi ha una biografia del Capri que va publicar l'any 64 el Josep Maria Poblet, que explica bastant tota aquesta infantesa i no li ve de tradició. El Capri era d'aquests que a l'escola sempre hi ha un a la classe... Tots ho hem vist, que quan s'expliquen acudits, és el que explica acudits...
0: El pallasso.
2: És el pallasso.
0: El que tothom li diu el pallasso, sí.
2: Doncs el Capri es veu que era aquest. I així el van aconsellar que fes teatre, ell va treballar de moltes coses diferents, fins que va entrar com a teatre d'aficionats, allà ja va lluir... i llavors el van agafar pel teatre professional.
0: Ell era barceloní?
2: Sí.
0: O sigui, ja vivia...
2: Va néixer al mateix carrer que el Segarra.
0: Caram,
2: carrer Mercaders.
0: Això sempre... Té un punt i això, que era més jove que en Segarra.
2: Sí.
0: Aquest començament una mica, diguéssim, convencional de persona, això, el pallasso que li agrada fer les bromes i es llença al teatre d'aficionats, etcètera, etcètera, etcètera, com ho vivia la família?
2: Ell tenia 7 germans, Capri, o ell era un dels 7, ara no ho recordo bé. Un dels germans hi ha un moment que li diu: mira, Joan, tu has de fer les teves coses, i si pot ser, les has de fer sol. Potser perquè ja n'estaven farts del germà, o perquè van intuir que es faria famós fent monòlegs, no? I que estaven una mica fins al...
0: Devia ser pesadet.
2: Sí. Però tampoc que jo sàpiga, la seva família no ho va viure malament. Una família d'aquella època, no? A la postguerra, amb tants fills, no estaven gaire per bulletes.
0: Que tothom s'espavilés.
1: Sí, s'espavilava, contents els altres.
0: Sí, i contents amb això. A partir de treballar de teatre aficionat... Imagino que d'això no podia viure inicialment,
2: perquè
0: per tant, aficionat, si una cosa es caracteritza és perquè costa diners aquells que el practiquen, no? I no precisament en guanyen. Què va fer? Què es va dedicar?
2: Doncs, segons explica el Poblet a la biografia, va fer moltes feines diferents, des de noi dels encàrrecs en una redacció d'un diari, fins a venedor de mongetes, diu ell, i que no sé exactament què vol dir ser venedor de mongetes, però això és el que diu ell, vol dir que va fer tota mena de feines. Però de seguida, després d'entrar al teatre aficionat, de seguida va entrar al teatre professional, ja a principis dels anys 50, cap als 52-53, ja va començar a fer algun paper en el teatre, papers menors, en castellà.
3: Clar, anava a dir, teatre... perquè realment molt poques obres catalanes s'havien representat, no?
2: En castellà. La primera obra en català on entra en el teatre professional... Deixeu-m'ho veure per aquí.
3: Els papers.
2: Els papers que tinc per aquí és... aquí. El Camarada Cupido, una obra de Xavier Regàs.
1: Camarada Cupido, pel Capri, ha de ser un espectacle increïble.
2: Sí, però aquí feia un paper molt menor, eh? Feia un paper molt menor. Però... així, aquí sortia la Paquita Ferrandiz, la Maria Matilde Almendros, i eren actrius en aquells moments conegudes.
3: Sí. Joves,
2: el Capri era un desconegut i feia el paper menys important, que era un senyor que sortia i explicava una mica les seves penes en un parlament que no durava més de 2 minuts, o molt poc, molt poc. I aquest parlament el va anar allargant i el va acabar convertint en el seu primer monòleg. De manera que aquesta intervenció, que començava durant molt poc, al final, les últimes representacions, ja era un monòleg.
1: I es feia gairebé l'amo de l'obra.
2: Sí, es feia l'amo de l'obra. Això és el que expliquen, eh?
3: Però això havia portat problemes a l'obra.
2: Bé.
3: Perquè no havia agradat ni als seus companys ni al director.
2: No, però això estava pactat, eh? Això algun dia deuria fer un afegit i el director, l'autor, vaja, el Xavier Regàs, deuria dir, això està bé, incorporem-ho, no? I pactaven aquesta incorporació. Vull dir, no és que tirés tant al dret, eh? Tirava menys al dret en aquella època, eh? Menys al dret del que sembla. Tampoc és que improvisés tant. Llavors, quan va ser més gran, sí, eh? Llavors sí que...
3: Ja tenia prou taules, que es diu, i ja podia fer. Amb aquest primer paper que ja comença a destacar, li comença a sortir feines, comença a deixar aquelles feines de venedor de mongetes,
2: sí,
3: per exemple.
2: No, llavors ja es dedicarà al teatre. Es dedicarà al teatre professionalment. Molt aviat acaba sent el primer actor de la companyia del Romea. Ja...
3: Això és molt important, perquè el Romea era el gran teatre estable de Barcelona.
2: Estable de Barcelona en català.
3: Sí, en català. I per
2: de seguida és el primer actor del Romea. Camarada Cupido és del 55, ara ho he trobat. Del 55. I a partir del 57-58 ja és de la companyia del Romea i de seguida passarà a ser el primer actor. No fent monòlegs,
3: fent papers convencionals, diguéssim.
2: Però... en els entreactes, això que feien abans, que ara ja no es fa, que es tira el taló, no?, i es canvien els decorats de darrere i després torna a obrir el taló, en aquest moment, pel que sembla, Capri sortia davant del públic amb el taló tirat i feia algun monòleg per entretenir el públic en aquests entreactes. I això el va fer molt famós, també, aquests monòlegs que feia.
3: Clar, però això comportava que totes les obres havien de ser comèdies, perquè no em costa creure un drama que de sobte... Sí.

al Serra d'Or, diu, veurà, la meva especialitat és el monòleg, o la comèdia, per entendre'ns, no? Jo parlo tal com sóc, així, jo parlo com un barceloní mitjà, fins i tot dient algunes castellanades, sóc un tipus del país. Volen que faci coses estranyes, coses intel·lectuals, o tragèdies, no?, si voleu, què he de fer jo? Em xiularien, ja m'agradaria, ja, però no puc estafar el meu públic. Això em sembla que és una declaració bastant... ni el seu públic ni el seu negoci, també, tot s'ha de dir.

0: Tal com comentava el nostre convidat, l'origen dels famosos monòlegs de Joan Capri té molt a veure amb el teatre. Aquesta mitja part dels espectacles, quan a l'escenari s'estaven canviant els decorats i ell sortia a explicar les seves històries. Eren monòlegs escrits en col·laboració amb escriptors i guionistes tan destacats, per exemple, com hem comentat, Josep Maria Sagarra, Josep Maria Espinàs, Valentí Castanys, Joan Vilacases, Joaquim Muntanyola i d'altres. El 1959 ja va aparèixer un llibre amb alguns d'aquests monòlegs i el 1961 publicava els seus primers treballs amb la discogràfica Vergara amb títols tan recordats com El casament o El nàufrag.
1: Mare de Déu, jo al veure que la mare es posava d'aquella manera, me'n vaig corrents a casa del capità i li vaig dir, escolteu, dic que això està malament, eh? Jo no sé com ho veieu vos, però jo ho veig malament. I de primer em va treure, fugiu d'aquí, mare, em va treure. Diu, primer haig de saber allà on soc, ni sabia allà on era, pobre home. I me'n vaig entornar una altra vegada allà a meva dona, però al passar per la part del davant, ja vaig veure que la part del davant ja sucava, oi? Tot se n'anava en l'aire. Me'n torno a casa del capità, i aleshores, molt més seri, jo li dic, escolteu, o ho dieu vos, això de salve-se quin pueda, o doneu-me la gorra i ho diré jo. Ho diré jo. Aleshores el vaig espantar, va sortir esbarat l'home amb la gorra, salve-se quin pueda, salve-se quin pueda. Pobret, aquells crits, encara sembla que els senti. Quin horror, no us hi vulgueu trobar. Salve-se quin pueda, salve-se quin pueda. Les dones i criatures primer. Això sí, això hi va haver ordre, es veu que hi ha el reglament humana d'aquesta manera. És l'única cosa que va ser, escolta, les dones i criatures van ser els primers d'ofegar-se, pobrets. I quina manera de tirar gent a l'aigua sense més ni més, escolteu. Aleshores va veure que tot era un enrere. Però si la meitat dels salvavides eren pintats per les parets, no hi havia manera de treure'n. Va tocar un salvavides cada 200 o 300 persones. Clar, a mi em va tocar un, encara vaig tenir sort, però una pobra dona, gorda, aquestes dones que es fan en 4 dies, oi, gordes, li van donar un salvavides, pobreta, com un tortellet d'aquells de 10 rals de Sant Antoni, entre diversos li vam posar una cama, però esclar, amb la cama en l'aire es va ofegar de seguida, pobreta. Jo no, ja dic, jo vaig tenir sort i em vaig trobar un que no perdia i el vaig tenir, i tenia una miqueta al dit, oi, perquè tenia un foradet, però vaja, vaig anar bastant bé i tothom vinga de cap a l'aigua. I de seguida, pobrets, aquella quantitat de gent que no en tenien allà al costat, i deixi-me'l, un pobre home, allà que no me'l podia treure a sobre, i deixi-me'l, que només vaig fins allà i li torno, jo, ho veia que anava amb mala fe aquell home, i deixi-me'l, i que no, home, que no ho veu que l'estic fent servir, jo li estava dient, i deixi-me'l. Jep, cap a baix. Pobret. Encara va sortir un moment a treure el cap i diu, ja no cal. Jep, ja no es va veure més. Només hi havia una persona, tranquil·la. Jo no havia vist mai una persona tan tranquil·la. Nedant com si no passés res. Després em van dir que era un fabricant de teixits. Ui, aquest, diu que em fa temps que està amb aigua fins al coll. La meva pobra dona no la vaig veure mai més. No sé, com que es havia engreixat molt, les barques no la van voler, i en canvi la sogra la vaig tenir penjada al coll, fins al moment me la vaig haver de treure de sobre, i escolteu, cap al fons, que no s'ho va fer dir 2 vegades, cap al fons. Aleshores em vaig donar compte que en el fons la meva sogra no era tan mala dona.
2: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a La Guàrdia amb en Jaume Olet i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de Joan Capri. I, doctor Olet, acabem de sentir això, aquest. Un dels, jo no sé si és el monòleg més conegut de Capri o dels que més segur, eh?
3: Segurament és dels més coneguts i, a més, sí. És dels primers, eh? Perquè va sortir en el primer disc del Capri,
0: sí,
3: el casament sí. I el nàufrag.
0: Té la mà en aquests moments. Sí.
3: Aquest és el primer disc de Capri. I en el llibret que has esmentat dels monòlegs de Joan Capri, que és de l'any 59, o sigui, quan encara no era tan conegut com això, però l'editorial Millà ja treu el llibre dels monòlegs de Joan Capri i el primer de tots ja és el nàufrag.
0: Per tant, tenia...

0: allò...
1: Que, bé, que realment...
0: Era conegut, conegut.
1: Tot i que, si el llegim aquí, el text no és exactament el mateix que després grava. Sí. No és exactament el mateix. Perquè ell no sempre els deia iguals, monòlegs. No sempre els deia igual. Ell tenia com un guió i anava fent... quan el deixen gravat en disc, llavors sí que queda fixat el text. Això és una cosa important a tenir present. I quan els diem o quan els recordem, recordem un gravat. Text com si estigués fixat. Però no estava fixat, eh? No estava tan fixat.
0: Clar, són... No sé què dura exactament, però deuen durar 3 minuts, aproximadament, no?
1: Bueno, la majoria duren 3-4 minuts i n'hi ha alguns que són més llargs. Els més bons són una mica més llargs, normalment. Sí. Duren 7, algun dura 8 minuts. Sí. El del mossèn Ventura és el més llarg.
0: Però això, esclar, comporta que amb un sol monòleg no fas un espectacle, perquè 3 minuts d'espectacle... Com era un espectacle de Capri?
1: No, els espectacles del Capri, quan feia teatre, ell feia les obres. El mossèn Ventura era una obra de teatre on ell feia el paper de mossèn Ventura. I entremig de les obres deixava anar el monòleg, o fragments del monòleg, ara un tros, ara un altre tros. Jo no l'he vist a l'obra, sí. No, evidentment. El que sí que sé és que tenia tant èxit que s'explica que el Capri rebia cartes a casa seva d'espectadors que li demanaven consell com a sacerdot. Això ho explica, que havia rebut cartes, vol dir que realment tenien molt èxit. I després, quan anava pels teatres i pels pobles, moltes vegades el que feia era ell monòlegs, i sortia a fer monòlegs.
0: I feia uns quants seguits.
1: Sí, feia uns quants, sí. L'espectacle era de monòlegs.
0: Per tant, la gent els devia conèixer i demanar, perquè els discursos en qüestió eren molt populars.
1: Sí, sí. Però mira, ara, si voleu, fem una prova, Us puc fer un examen. Jo dic... L'amor se'n va, però...
2: Ell es queda.
1: Ell es queda. Això ho sap tothom, no? Ell es queda. Això és del monòleg del casament de Capri. Si de cas que marxi tothom aquí, no? Llavors continua. Que això és de Josep Maria Sagarra, precisament.
0: El text de Josep Maria
1: Sagarra. Aquest monòleg està basat en l'obra del fiscal Requesens, que és una de les que Sagarra va fer adaptant una obra de Gogol que es diu El casament, precisament. Sí. Li va canviar el títol, li va posar el fiscal Requesens, que és el protagonista, i el Capri feia de fiscal Requesens, i el monòleg surt allà. Vol dir que això de l'amor se'n va, però ell es queda, ho diu el Capri, però és del Sagarra.
0: I ha quedat com una frase dita, una frase feta.
1: Exactament.
0: Catalana, sí. Habitual. No? Clar, el rerefons que hi havia, com hem sentit també amb això del nàufrag, i aquesta frase mateix també ho explica, tenia un rerefons que ara, diguéssim, políticament correcte, no és. La relació de parella que ell explica de matrimoni és un matrimoni amb el qual s'estimen perquè conviuen, però no més enllà. La sogra sempre és aquell personatge deplorable.
1: La tieta, que li donen bolets per veure si es mor.
0: Exacte. O sigui, realment, clar, l'humor negre té la seva gràcia, sens dubte, però ara no sé si aquest tipus de monòlegs podria resultar gaire atractiu, no?
1: Tu fas un monòleg d'aquests en una assemblea de la CUP, per entendre'ns, i et tracten de masclista, de racista, d'antiecologista i de tot el que et puguis imaginar. Però Capri no era ni racista ni masclista, era la cultura de l'època, la situació de l'època. Quan va en tren i diu, hi havia entre nosaltres un negre que aquest ens feia anar una mica estrets, però com que hi ha tants túnels, no el vèiem i ens semblava que anàvem més amples, és un acudit que avui no el podríem
0: fer. És graciós, però realment és políticament molt incorrecte.
1: En aquella època això no era vist com a...
0: Era part de l'humor natural.
1: Si no podem cancel·lar el Capri per això, perquè el seu context era aquest.
0: En aquest sentit, com es vivia en l'època allò que deia el Capri, que comentàvem al principi amb en Josep Maria Soler, de si era políticament neutre o no ho era?
1: A veure, el Capri fa un humor blanc, evidentment. Però si tu files prim i te'ls escoltes bé, aquests monòlegs, pots trobar moments que realment són impressionants de crítica política, el que passa que passaven desapercebuts. Per exemple, el de l'Enterramorts és un dels millors monòlegs, dels més llargs també, un dels millors monòlegs del Capri, que el que vol ell és que la gent vagi als cementiris. I llavors diu que la gent no hi va i la culpa ve de dalt. La culpa ja ve de dalt. Perquè quan ve un ministre de l'estranger, blancs, negres, de tots colors, avui, gràcies a Déu, les portes estan obertes per tothom, els porten als cementiris... No els porten als cementiris. ¿eh? Perquè no costaria gaire dir, ara venga a ver nuestro cementerio, ya verá usted que bien colocaditos los tenemos nosotros aquí. I aquell home aniria i diria, pues sí, señor, buenos muertos tienen ustedes, les felicito. I quan anés a Barajas, allà, que tornés al seu país i els fessin seure en aquells sillons que els hi fan aquelles preguntes, li dirien, entonces, ¿qué opinión le merece nuestro país? Diria, pues yo creo que este es uno de los países donde los muertos están mejor. El monòleg continua, eh? Però aquí n'ha deixat anar una de grossa, és que aquest país és el país on els morts són a les cunetes, eh? I estem en els anys 60, que encara hi són ara, punyetes.
2: Sí, sí, sí,
1: I que aquí hi ha un rerefons que tu el pots llegir políticament. El guionista que li havia fet aquest monòleg li va col·locar això, segurament. I jo no sé qui és, eh?
2: I això li va semblar prou bé en Capri, o potser no ho captava? Perquè, no, és difícil de dir, eh?
1: Però... Jo crec que sí, que ho captava. No, sí. Ell tampoc estava per aquestes coses, ell no volia fer teatre polític, però si n'hi deixa anar alguna, també, eh? Els funcionaris dels ajuntaments també surten malparats, perquè quan se'n mor un, i ell està fent enterra morts, i tothom critica i dius que era un gandul, que era un gandul, que era un gandul, i diu, ah, si volen, enterren vostès això, que jo no vull sentir-ho. Fins i tot una molt mala bava va dir que havia treballat a no sé quin ajuntament, que això ja no ho havia d'haver dit, que no té res a veure una cosa amb l'altra. Però quan van portar la làpida, al cap d'uns quants dies, normalment posa aquí descansa, aquí descansa, aquí descansa. Aquest no, aquest li van posar, aquí continua descansant. Vol dir que una mica gandul sí que ho era. Una crítica subtil als funcionaris dels ajuntaments.
2: I suau, però que esclar, que també amb el context del franquisme no era senzill de mantenir això públicament. Una cosa era la broma privada que no transcendia, però esclar, això públicament tenia el seu pes. Coses més simples havien sentit.
1: Hi ha petits moments així en els monòlegs de Capri.
3: La gent l'entenia, el Capri. Jo recordo que explicava la gent que feien aquestes festes majors que es fan pels pobles de Lleida, que encara estan tan fortes, i Tarragona i tal i qual, i sí, tenia èxit, eh? Sí. I ve el Capri, ve el Capri. Semblava que vingués, en fi, semblava que vingués.
1: Jo ara que he anat per molts llocs fent el Capri, m'expliquen moltes coses pels pobles i tot això. I una de les coses curioses que m'han explicat, per exemple, és que hi havia llocs que omplien quan hi anava el Capri i quan hi anava el Manolo Escobar. Eren les dues vegades a l'any que omplien el teatre.

0: La manera com Capri entenia el teatre més popular va ser criticada sovint en els cercles més intel·lectuals. El seu èxit va sorgir en un moment en què la modernitat en el teatre català estava representada pel teatre èpic de Bertolt Brecht, l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual. Curiosament, el prestigiós cofundador d'aquesta escola, Ricard Salvat, com dèiem, va arribar a dirigir Capri. Segons va deixar escrit al seu diari en una entrada d'agost del 1963, Salvat es va entendre perfectament amb Capri, conscient que calia pactar amb l'actor fins on podia anar més enllà del text escrit.
1: En Joan Capri té encara més gràcia a la vida real que sobre l'escenari. Avui m'ha agafat un atac de riure que no he estat capaç de controlar. Ell, que estava, no sé si dir, que mort de por de treballar amb mi, o com a mínim molt inquiet, estava tot sorprès que a mi em divertís tant. Vaja, que em fes morir de riure. Em va costar molt deixar-me convèncer per en Xavier Regàs per dirigir l'obra que hem d'estrenar al Romea, en el marc del cicle de teatre llatí. Tot el plantejament que fa en Regàs em resulta una mica com desmesurat i elefantíac. Vol estrenar la seva versió de La Poix d'Empoigne, de Jean Anouilh, juntament amb la reposició de Civilitzats, tanmateix, de Carles Soldevila. Jo li vaig demanar que proposés Civilitzats a un altre director, però no va voler de cap de les maneres. Per no fer enfadar en Regàs i per demostrar que no sóc tan impossible com es veu que es diu en el mitjà professional, vaig acceptar. Tothom esperava un enfrontament, una xocada apoteòtica entre en Capri i jo. I no l'han tinguda. Ens hem entès molt bé, amb molt de respecte l'un per l'altre. Jo vaig entendre que se l'ha de deixar molt lliure. L'havia de tractar com un actor de comèdia de l'arte. Vaig veure de seguida que en lloc de dir-li com ho ha de fer, l'havia d'esperonar. O sigui, posar-li elements que li puguin fer arribar o suggerir situacions. Avui hi havia uns plàtans que havien de servir per decorar l'illa. Ell se'ls mirava i jo li he proposat que jugués amb un d'ells. He tingut por que no derivés cap a la facilitat tipus Molino Rojo. Però no. Ha començat a improvisar com es podia pelar i com se'l podia menjar. Semblava un mono menjant-se un plàtan. Ha tingut fins i tot moments d'una estranya poesia. Total, que he decidit incorporar el joc amb el plàtan a la representació amb gran sorpresa del mateix Capri. Amb aquell posat mig punxegut, mig reconcentrat, m'ha dit...
2: Així, això del plàtan t'ha semblat bé?
1: Sí, Joan, ho hem d'incorporar. Només em fa por el que dirà en Carles Soldevila. Tinc la sensació que ens dirà que no es poden acceptar totes aquestes improvisacions i afegits que hi posem, que mai no tenen el to d'alta comèdia, d'última elegància, que el seu text té. A veure què ens dirà.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
4: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes, finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6: El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, Parc de Baix Amar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Doctor Aulet, mentre tots aquests diàlegs passaven, ell col·laborava ja fins i tot amb autors teatrals, amb autors de prestigi, directors de prestigi, etcètera, etcètera. Per tant, Capri estava a dalt de tot. No sé com devia ser la seva vida personal. Es va casar, no es va casar, va fer família...
7: Sí, es va casar amb una persona de la professió, i va tenir una filla, sí. Tampoc coneixem tantes coses, de la vida personal.
0: Això va ser discret, en aquest sentit.
7: Sí, sí, va ser més aviat discret. No coneixem gaire. Coneixem anècdotes, perquè, com has explicat al començament, era un personatge depressiu, el Capri, vull dir que era molt diferent del seu personatge, del que estava representant.
0: I això en Camproví coneguem... era depressiu, en Joan Capri era una altra cosa,
7: Sí, el Capri era un actor que, pel que expliquen els que treballaven amb ell, li costava sortir a l'escenari, que a vegades l'havien d'empènyer perquè sortís, perquè no. I llavors quan sortia ja està, no? I llavors ja es transformava. Això, hi ha unes quantes anècdotes o testimonis de gent que ho explica, Només va fer dues pel·lícules, perquè el Josep Maria Font, que era el director, va tenir problemes, perquè quan ja ho tenien tot muntat, que muntar una escena de pel·lícula costa el seu temps, deia, no, jo no vull sortir. I ho havien de guardar pel dia següent, eh? I aquell dia el Capri no sortia.
0: Clar, això devia complicar molt la producció, moltíssim, sí. Moltíssim. I l'èxit també es va traslladar als ingressos econòmics? Va començar a guanyar diners?
7: Sí, home, esclar, sí, que va començar a guanyar diners. Mireu, vosaltres coneixeu l'anècdota aquesta, que segur que us ho han dit, de la persona que va a la caixa perquè li ensenyin els diners que hi té a dintre? Doncs això ho feia el Capri, segons
0: això
7: explica
0: algú.
7: Això és un dels que havia fet això. I que en tenia de diners i els volia veure.
0: Sí.
7: Sembla un monòleg gairebé.
0: Sí, això anava a dir. Sembla més aviat del seu personatge que no de la realitat.
7: Sembla ser pel que diuen alguns testimonis que això és real. Sí que va fer diners. Ell era un empresari, de fet, també. Era el seu empresari d'ell mateix. Ell anava pels teatres i pel que m'han explicat, anant ara a fer les conferències, a tot arreu trobes algú que el seu pare és el que havia organitzat l'Avinguda del Capri, que algunes vegades a la mitja part anava als organitzadors i els deia, si no em pagueu més, a la segona part no surto, perquè veia que hi havia molta gent, no? I que, per tant, havia demanat pocs diners. I això deu ser real, perquè si ho expliquen els que ho van viure, deu ser real.
0: Però ja que es diu ell, per la seva manera de
7: sí,
0: fer.
7: Sí, ell, sí, ell era, sí, era una persona que la veies pel carrer quan ja era gran i et podies pensar que era un sense sostre, eh? Ell anava al Club Natació Barcelona, anava a nedar al club, i els que el veien en allà i el coneixien, perquè el Capri era molt conegut, veien un senyor amb un vestit de bany i una tovallola, que feia 30 anys que portava la mateixa tovallola.
0: T'haig de dir que el Club Natació Barcelona, això és gairebé una tradició, eh? O sigui que els socis més grans, jo no he sigut soci mai, però m'ho han explicat altres que sí ho són, tenen aquest costum de deixar els parracs al màxim i anar amb la...
7: doncs
0: o sigui,
7: cap,
0: és una mena de tradició abans, interna del club.
7: Si és una tradició, ja no dic res, però el Capri la seguia.
0: Sí, no sé si tothom la segueix, però que en tot cas és una cosa relativament habitual al Club Natació Barcelona, cadascú és com és. En tot cas, aquesta fama, aquests diners, en què es van traduir la seva vida personal? Perquè si comentàvem que era un personatge amb un rerefons depressiu, potser això li devia afectar, no?
7: Que jo sàpiga, no es van traduir en res d'especial. El Capri no parava de treballar. Ell mateix deia que no havia anat mai al teatre, o que no anava mai al teatre, perquè ell, sempre que anava al teatre, estava dalt de l'escenari. No podia...
0: No tenia temps d'anar
7: a veure els altres. I que ell es dedicava a això. És el que li hauria agradar, no? No es va comprar, que jo sàpiga, una segona residència.
0: Però això el devia convertir en un personatge realment molt singular dins del món del teatre, perquè, esclar, tothom el coneixia, tothom el saludava, molts li escrivien, el volien dirigir, però no es relacionava amb la gent del teatre, perquè, esclar, vivia la seva vida.
7: No,
0: és una cosa bastant estranya, no?
7: Bueno, s'hauria relacionar amb la gent que sortia de la seva companyia, evidentment, no? I els directors que el dirigien, però no vivia en aquest món dels actors de l'època. No, ell feia el seu...
0: I també devia tenir alguna persona, algunes persones de confiança que li portessin tot el tema, o també Capri va ser un home prou solidari.
7: Jo això no ho sé. Això no ho sé. Jo crec que s'ho deuria fer bastant ell, eh?
0: Deuries... Caram, bé, això...
7: No,
0: és que
7: tenia...
0: revela un personatge
7: a veure,
0: particular.
7: Tenia un representant, eh? Tenia un representant. Això sí, perquè hi ha testimonis del seu representant. I suposo que és el que li portava coses, però treballaven molt...
0: Molt cadascú molt, per la seva banda i amb els seus.
7: Bueno, anaven junts, no? Però un representant que li feia aquesta feina burocràtica, diguem així.
0: Quins són els anys d'eclosió on realment Capri estava al de tot?
7: Els anys d'eclosió són els anys 60, des de que comença a gravar els discos, sobretot, fins a finals dels 60. Són els anys de més èxit, allò que dèiem, que va vendre més discos que els Beatles. Això és l'any 64, i tot just havia començat a gravar discos en aquell moment.

0: Al maig de 1968, Baltasar Porcel va visitar Capri al domicili del carrer Ferran per una entrevista que es va publicar a la revista Serra d'Or. El còmic va rebre l'escriptor mallorquí vestit amb una bata vermella i amb les ulleres fosques que duia habitualment. En l'entrevista publicada, Porcel mostra un Capri loquaç, que pràcticament no el deixa intervenir. No és estrany que acabés escrivint que Capri fa més d'actor conversant en la seva existència quotidiana que no en pujar a l'escena. Més encara, tenint en compte que després de trobar-se amb ella a casa, Porcel va anar a veure l'obra que estava representant aleshores, que es deia El funerari, i no li va agradar. A l'entrevista, Capri repassava l'estil i el tipus de llenguatge que feia servir.
1: La gent ve a veure'm al teatre perquè n'està tipa, amargada dels gestors, de posar firmes de tot. I em veuen a mi, que faig riure sense complicacions. Un tipus obert i humà. Per això tinc èxit. Faig vivents els personatges que interpreto.
2: Però no hi hauria...
1: Sí, vivents com ara amb El funerari. Helena es belluga. L'espectador hi reconeix un personatge que ha conegut una manera d'ésser i uns tics, uns detalls habituals en la gent. Això és la base del meu teatre, l'encarnació que faig jo del tipus. L'obra potser no és una cosa de gran envergadura literària, ho reconec, però a mi em va bé, que és l'important. No voldria ferir els autors que col·laboren amb mi, perquè jo ho fem a mitges, els autors i jo, perquè el fet que hagin escrit una obra que em va bé a mi ja és un triomf. I, naturalment, molts o gairebé tots aquests crítics intel·lectuals que diuen pestes de mi és perquè no els he estrenat l'obreta que un dia em van portar. Enveja, pura enveja tenen.
3: I si...
1: Res, home, res. Enveja. Llavors van dient que si jo parlo malament el català. I ara... Davant aquest cinema i aquest teatre eròtics, vers? La gent vella i els educats pels nostres pares es queden bocabadats. Ah, però això és realisme, diuen, és la realitat sagrada. Doncs jo no faig cap brutó sobre l'escenari i practico un altre realisme. Que parlo com parla el català, el barceloní, i tothom se'n tira a sobre, i que si dic castellanismes i tal... Que després resulta que no era molt llumés que dos o tres en tota l'obra, però ja me n'han colomat el mort, en Capri i els castellanismes. I jo faig teatre i no escola. És a les escoles que l'haurien d'ensenyar el català. Ara començaran. Si dintre d'uns anys el barceloní parla d'una altra manera, doncs jo també. Això és el realisme. Heu d'escriure que en Capri és realista.
4: Això és En Guàrdia.
0: Jaume Aulet, com va passar amb tants i tants altres moviments culturals o persones, fins i tot, la mort de Franco i aquell moment de la transició i la pretransició, la transició, etc, etc, també va trastocar el panorama cultural. Jo no sé si això li devia afectar molt directament a Capri.
5: Bé, és clar, hi ha una transformació aquí de moltes coses i el Capri cada vegada es va quedant com més antiquat, no? Diguem-ho així, van sortint coses diferents. L'èxit de Capri és als anys 60, bàsicament. S'allarga una mica als anys 70.
6: Potser amb el de la Mare i Sant Pere, no? Va ser molt popular aleshores.
5: Sí, perquè...
6: Els dos eren uns actors molt...
5: Sí, perquè amb el Ventura Pons, als finals dels anys 70, vam fer un famós Don Juan Tenorio, no? El Joan Capri i la Mare i Sant Pere, que és l'arrel del que ara està fent el Buenafuente, de fet. I el director era el Ventura Pons. Vol dir que en aquell moment va, encara va... Però això ja són les últimes fuetades del Capri.
6: Les teatrals.
5: Les teatrals, sí. Bueno, i de ser conegut el Capri. A partir d'aquell moment... És que també, com que era una persona depressiva, al final va acabar tancat a casa seva sense voler veure ningú i...
0: Però tot i això va tenir unes incursions televisives que sí. Li van tornar a revifar en bona mesura aquella fama que havia anat desapareixent.
5: Sí. Exactament, sí, la famosa sèrie del doctor Caparrós, sí. No? Això és l'any 79 ja,
0: Ja hi estem, 79. No? Això per Televisió Espanyola, en aquell moment encara no havia nascut TV3.
5: Sí, sí. I encara el passen ara, de tant en tant, el doctor.
0: Es pot veure a la pàgina web de Televisió Espanyola, està penjat.
5: Van fer dues temporades, doctor Caparrós, Medicina General, i doctor Caparrós, Metge de Poble. El Joan Pera, Maria Matilde Almendros, el Carme Sanses... Segur que tothom ha vist algun d'aquests episodis. Després, l'any 90, Vam fer una altra sèrie per TV3 ja, que es deia Amb l'aigua al coll, que era de monòlegs, però segurament aquesta ja no la recorda tanta gent. El doctor Caparrós és més conegut, perquè als anys 90 el Capri ja estava fora de lloc, no? Fora d'època, ja no era la seva època. El límit ja és el del doctor Caparrós.
0: El doctor Caparrós va ser una sèrie que va tenir un èxit impressionant, però és curiós veure, quan la veus ara, que està molt bé i els diàlegs són molt divertits i està molt bé, però el ritme no té res a veure amb el que després triomfaria. Per posar una comparança posterior, el Plats Bruts té un ritme, sí, és i és molt posterior, que no pas el doctor Caparrós, que és molt més lenta. Els diàlegs són molt divertits, estan francament bé, però al mateix temps notes que el pas del temps afecta. Jo no sé si això en aquell moment ja es veia com una mica antiquat o no.
5: A veure, el doctor Caparrós és la primera comèdia de situació que es fa en català. La que s'ha repetit més i s'ha passat més per la televisió és Plats Bruts, però la segona
0: és doctor
5: era el doctor Caparrós. És la segona, ho era, quan jo ho vaig estar mirant.
0: Sí, sí.
5: I, bueno, sense comptar el Mr. Bean i tots aquests,
0: sí, però,
5: que no són
0: catalans.
5: Català,
0: sí,
5: no
0: sí.
5: Són catalans. El doctor Caparrós és la primera. Per tant, és una innovació en aquell moment. O sigui, era passat de moda, és que si no n'hi havia, no hi havia hagut cap, és el que hi havia en aquell moment. El ritme era més lent que el que veurem després, perquè les coses van progressant, no?, també,
0: clar,
5: però
0: clar,
5: en aquell moment devia ser...
0: L'ull que el mira, no?
5: Devia ser una, el ritme habitual.
0: Com ho va viure en Joan Capri, la revifalla del doctor Caparrós?
5: Home, ell n'estava satisfet del doctor Caparrós, però li va costar molt gravar-los ja els capítols en aquell moment, perquè el Capri ja estava... a veure... per dir el guió, no seguia ben bé el fil del guió. El doctor Caparrós, el personatge, anava amb audiòfons perquè representava que era sord, una mica sord, anava amb audiòfons. En realitat, l'audiòfon era perquè li anaven xivant el guió, perquè si ja no el seguia. Això
0: sí, sí, és revelador, és molt revelador.
5: I això ho gravaven en directe. I, per tant, algunes coses les havien d'improvisar per adaptar-se a la situació.
0: Ho feien tot seguit.
5: Tot seguit no ho sé,
0: no, però en tot cas,
5: ho gravaven en directe.
0: Clar, amb la qual cosa canviava molt. De fet, era una sèrie que es basava molt en la feina actoral dels quatre. Molt jove Joan Pere, la Carme Sans també molt jove, i dos veterans, que era en Capri i la Maria Matilde Almendros.
5: Sí, exacte, sí.
0: I poques vegades sortia algú més, diguéssim, era la base de...
5: On sortien alguns altres.
0: Sí, tant i tant.
5: Actors en aquell moment molt coneguts eren, però sí, bàsicament eren aquests quatre, sí.
0: Després d'aquestes sèries, Capri ja va deixar d'actuar. Per què? Perquè ja era gran o perquè també aquesta...
5: Es va anar retirant dels escenaris, Com he dit, al final va acabar reclòs a casa seva sense voler sortir. Ja va abandonar l'escena.
0: I ja...
5: Que cosa més va fer.
0: Quan mor Joan Capri?
5: L'any 2000.
0: O sigui, ja en aquest moment...
5: El 1999 li van fer un gran homenatge al Salvador Escamilla,
6: El Radioscop, no?
5: Sí, perquè el Capri tenia una secció al Radioscop que es deia Capri Express, que feia monòlegs, que eren molt seguits amb els Escamilla. I el 99 l'Escamilla li va fer un homenatge, es va publicar un llibre d'homenatge que es diu Capri t'estimem, amb tot de testimonis. Es van publicar 3 CDs amb el millor Capri, i a gairebé tots els monòlegs, que ara es troben tots per internet. I això ja és un monòleg de cruenta, no? Es va morir l'any següent.
0: Jaume Olet, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver tornat a l'Avantguàrdia per parlar-nos de Joan Capri. El doctor Olet és professor de literatura catalana de la Universitat Autònoma i també autor d'aquesta conferència, no volem dir que és espectacle, per no desvetllar-ho, que s'anomena Joan Capri, el rei dels monòlegs i un dels mites de la cultura popular. Moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres.
6: No l'havia vist mai directament,
0: no?
6: Però sí que l'havia seguit amb les coses de l'època dels pares i
0: amb
6: del
0: els
6: poble.
0: Discos. Sempre.
6: Sí.
0: Això és l'Avantguàrdia.
2: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas. i amb les veus de Xavi Pujol, Josep Lluís González i Marc Lobato.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. La calor afluixa una mica aquest migdia. Les màximes han baixat entre 2 i 3 graus, tot i que continua el perill molt alt d'incendi a fins a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. De fet, aquest migdia els bombers ja han treballat en dos petits incendis a Barberà de la Conca, a la Conca de Barberà, i també a Tremp, al Pallars Jussà, per cremes de restes vegetals que s'han descontrolat. També avui els bombers han hagut d'actuar en un foc que ha cremat a tocar de la carretera A14, a l'Alguaire, al Segrià. Tot i les altes temperatures dels últims dies, els bombers no preveuen un estiu més complicat de l'habitual. Ho ha explicat aquesta emissora el sotinspector dels bombers, Jordi Pagès.
2: Simplement és un avançament de la campanya i no es tradueix directament en que la campanya a nivell global pugui ser més crítica. Sí que és una campanya amb una sequera tèrmica elevada i que aquest principi de campanya serà dur.
1: Les altes temperatures han avançat l'obertura de fins a 5 piscines municipals a l'aire lliure a Barcelona. La resta ho faran al juny. En total es posaran en marxa 15 piscines. Més notícies amb la Maria Guixà.
3: Nou cop policial contra la multireincidència que deixa un centenar de detinguts i també 19 investigats a Barcelona i a diverses localitats de l'àrea metropolitana. En el marc d'aquest dispositiu Campai, que s'ha acabat aquesta matinada, també s'han identificat més de 2.000 persones fora d'aquesta demarcació barcelonina. Un dispositiu a Reus, al Baix Camp, ha deixat 4 detinguts i 152 identificats, amb 315 antecedents tots plegats. I pel que fa a Puigcerdà, la Cerdanya, un dispositiu Campai també acabat amb 2 detinguts, 237 identificats, que entre tots acumulen 119 antecedents.
1: A Catalunya, una cinquantena de platges tindran àrea de bany per gossos aquest estiu. Vilaseca, el Tarragonès, estrena la seva primera zona delimitada per gossos a la platja de la Pineda i a Tarragona es tindrà per primera vegada dues més. Més del 60% dels municipis costaners en tenen i només la comarca de la Selva no en té cap.
3: I també Cadaqués, a l'Alt Empordà, ha estrenat avui al matí una ruta per resseguir els indrets més vinculats a la vida i a l'obra de l'artista Salvador Dalí. L'Associació Amics dels Museus ha encarregat de col·locar una trentena de plaques amb formigues que senyalitzen els espais delineants perquè els visitants els puguin recórrer lliurement. Cadaqués, Bert Artigas Fontàs.
4: La història de Salvador Dalí amb el municipi de Cadaqués va més enllà de la seva vinculació amb Port Lligat, on tenia la barraca, i és que el geni empordanès va passar molts estius en aquesta localitat on era el seu avi patern, sobretot durant la seva joventut. Ara una ruta connecta espais vinculats a la seva vida i obra, per exemple, l'antic hotel Miramar, on Dalí va conèixer a Gala la seva esposa, o la Casa del Llaner, espai on Federico García Lorca, amic de Dalí, es va allotjar durant les visites al municipi. Josep Playà és qui ha dissenyat la ruta.
5: En part complicat, perquè hi ha molts espais que tenen en relació amb Dalí, sobretot aquí a Cadaqués. Dalí anava als restaurants, anava a l'església, corria pels carrers, per tant, hi ha molts espais. N'hem seleccionat una trentena.
4: L'itinerari es pot resseguir lliurement a qualsevol moment del dia seguint unes plaques rodones amb el dibuix d'una formiga, un dels símbols delineants.

0: Nacho Vegas actua avui a la Sala Apolo de Barcelona, on hi presenta Vides semiprecioses, el seu novè àlbum, un disc que ha gravat a Catalunya. Un disc en el que també incorpora interludis en català, en castellà i euskera, que reforcen el caràcter coral i compromès del projecte. El concert avui a la Sala Apolo a 8:45 del vespre, amb totes les entrades exaurides. Als esports, Xavi Soler, bona tarda.
1: Bona tarda. El dia que Raúl Fernández va guanyar la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de motos, amb cinquena posició per Marc Márquez, i el dia que PSG i Arsenal jugaran a la final de la Champions serà a partir de les 6. De tot això i de la resta de l'actualitat esportiva en parlem des d'ara mateix al Tot Gira amb el David Clopés.
2: Fins aquí les notícies.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
4: Al llarg dels anys 50 del segle passat, el públic occidental va descobrir el cinema d'un país tan remot com el Japó, que havia estat aïllat de l'exterior durant segles i que després d'un període d'obertura al món acabava de perdre una guerra. I sobretot es va deure a tres cineastes fonamentals: Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi i Yasuhiro Ozu. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
3: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.
5: CaixaBank patrocina aquest programa.
6: Benvinguts al Temple Esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira.
7: Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
8: Enrique davant d'una nova final, la seva tercera Champions a l'abast, la segona consecutiva amb el PSG. Luis Enrique ja ha fet campió d'Europa al PSG sense Mbappé i avui ho pot tornar a fer. Al davant hi tindrà Mikel Arteta, que ha fet el que a Londres semblava impossible, portar l'Arsenal a tornar a guanyar un títol la Premier i també a jugar de nou una final de Champions 20 anys després. Arteta ha arrencat l'etiqueta de perdedors a l'Arsenal firmant una temporada de moment excel·lent i que encara podria ser de matrícula. PSG-Arsenal, la final de la Champions, la final de Luis Enrique i Arteta, dos tècnics en passat blaugrana que avui es poden coronar a Budapest.
2: Tot Gira, amb David Clopé.
8: Bona tarda, les 4 i obrim les portes del Tot Gira. Des d'ara i fins a les 9 del vespre, dia de final de Champions. Avui a les 6, PSG-Arsenal amb transmissió del Tot Gira. Però un Tot Gira també obert als moviments de mercat del Barça. Actualitzarem els últims moviments del Barça, pendents de l'arribada o no de Julián Álvarez, i també esport en directe amb el Giro d'Itàlia. Avui, última etapa important, etapa de muntanya per definir el podi, el Barça igualada als play-offs d'hoquei Lliga, és a punt de començar el partit, i moltes coses més. Benvinguts al Tot Gira.
3: Tot Gira 2299.
2: Els 11 titulars.
8: Vistaire, Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
8: Els 11 titulars d'aquest dissabte 30 de maig del 2026, PSG i Arsenal busquen avui el títol de Champions.
9: És la segona de PSG amb Luis Enrique, la primera de l'Arsenal amb Mikel Arteta. La final en directe a Catalunya Ràdio a les 6 a Budapest.
8: Anthony Gordon viu el primer dia com a blaugrana.
9: Després de ser presentat ahir al vespre com a nou jugador del Barça per les properes temporades.
8: A la segona divisió avui es juguen 3 partits interessants.
9: Ja no hi ha res en joc. Ceuta, Albacete i Real Societat B Cultural a partir d'un quart de 5. Granada Sporting a partir partir de les 9.
8: En motos, Marc Márquez ha acabat cinquè en el seu retorn a la competició a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia.
9: Avui la victòria està per Raúl Fernández, el líder Bezzecchi ha acabat a la quarta posició.
8: L'Atlètic Barceloneta, campió de Lliga de waterpolo per 21a vegada consecutiva.
9: Ha derrotat avui el Sabadell per 11-6, sentencia l'eliminatòria final per 2-0, 24a Lliga de l'Atlètic Barceloneta en la seva historial.
8: A la Lliga Femenina, el Sant Andreu buscarà avui la primera Lliga Femenina de la seva història.
9: Contra el Mataró, partida a 7:45, si guanya el Sant Andreu és campió, si no hi haurà un tercer partit.
8: En hoquei patins, avui primer partit de la sèrie semifinal entre el Barça i l'Igualada.
9: Ara a partir d'un 4:45 al Palau Blaugrana.
8: A la Lliga Femenina, el Vila-sana ja és el primer finalista.
9: Eliminat al Palau, el segon partit de la sèrie de semifinals per 1-2.
8: En hoquei herba, el Polo s'ha classificat per la final de la Lliga Masculina.
9: Ha superat la Complutense per 1-0, el rival a la final serà Club de Campo. Ara a la categoria femenina, Club de Campo 1. A Gara 0, 3 minuts perquè s'acabi aquest partit. Més tard, a 3:05, Complutense a la Titarrassa.
8: En marxa la penúltima etapa del Giro d'Itàlia.
9: En final, a Piannacavallo, amb Vinegor com a virtual guanyador i el mateix Vinegor ara com a cap de cursa a 5 quilòmetres pel final.
8: A Roland Garros, tenis, juga el Butxí de Sinner.
9: Sí, és l'argentí Cherundolo, juga contra l'espanyol. L'Andaluce guanya per un 7-0.
8: Sergi Camps, què tal? Bona tarda.
10: Molt bé, bona tarda.
8: Titular a les xarxes.
10: 4 autobusos d'Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Madrid, s'han passejat avui per Budapest en la prèvia de la final de la Champions, els busos, i diu: gaudiu avui perquè tornarem. L'ombra de la lona de la porta encara serveix d'inspiració a unes setmanes de les eleccions a la Casa Blanca.
2: Som a Twitter, Facebook i Instagram, @totgira. Correu gira@catradio.cat.
11: Això és el Tot Gira.
12: Molt bé, molt bé. Estupendo.
11: A Catalunya Ràdio des del 2004. Mare de Déu.

0: amb el Marçal Turo i el Joan Arroy al control tècnic i musical, la Nàdia Roig a la producció, el Xavi Vall i el Víctor Rodríguez al control central. Avui a les 6, final de Champions PSG-Arsenal, transmissió al Tot Gira amb el Sergi Camps, el Francesc Ripoll, el Ricard Torquemada, la Mireia Vera i la Carla Borràs. Final a les 6 i no a les 9, com era habitual fins ara. La UEFA ho fa per afavorir el retorn a casa dels aficionats desplaçats a Budapest el mateix dia de la final. I avui també molt pendents del mercat de fitxatges. Anthony Gordon ja està fitxat pel Barça i el van presentar. A última hora va poder ja parlar com a nou jugador del Barça. Ara el Barça ja se centra en la incorporació d'un nou i d'un central esquerrà. I els moviments pel nou, us ho estem explicant durant tota la setmana, passen per Julián Álvarez, el jugador de l'Atlètic de Madrid, amb malestar al club matalasser pel soroll que hi ha al voltant del jugador i d'aquestes negociacions. De moment, sense oferta formal pel Barça, això diuen a l'Atlètic de Madrid, el Barça defensa que sí, i en aquesta línia nosaltres hem obert avui enquesta al nostre compte d'X.com/totgira, fins on estaríeu disposats a arribar per fitxar, per portar Julián Álvarez al Barça.
1: Sí, parlem de calés, fins on arriba el Barça per fitxar el jugador argentí, enquesta oberta al nostre perfil de X.com/totgira. Primera opció, no el fitxaria, que també és una opció molt raonable i molt respectable. 100 milions, entre 120 i 150 milions, o la casa per la finestra, el que faci falta. La majoria de l'audiència del Tot Gira creu que entre 120 i 150 milions seria la millor opció, amb un 47% dels vots.
0: Molt bé, doncs aneu votant a x.com/totgira. El descans de la final de la Champions amb el Roger Bosà. Us actualitzarem totes les negociacions del Barça, el cas Julián, els altres temes oberts, i també aprofitarem que avui ens visita el Ricard Torquemada per fer d'analista d'aquesta final de Champions perquè ens expliqui què li sembla el fitxatge d'Anthony Gordon i com pot casar els esquemes de Hansi Flick. I de seguida també passem per Mugello. Marc Márquez ha tornat avui a competir després de passar per quiròfan i perdre's les tres últimes curses de Gran Premi, i ha acabat cinquè a la cursa Sprint, que heu pogut seguir en directe a l'exclusiu digital a Univers MotoGP, una cursa que ha guanyat Raúl Fernández. De seguida en parlem, però abans, esport en directe. I a aquesta hora, quan falten 2 minuts per un quart de 5, estem pendents del Giro d'Itàlia. Xevi Soler, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Perquè som a 3 quilòmetres, només 3 quilòmetres, d'arribar al final d'aquesta penúltima etapa. L'última etapa important del Giro, que ja sabem des de fa dies, si no passa alguna cosa estranya, que guanyarà Jonas Vingegaard, però queda per definir el podi. Un podi que s'està ara mateix definint a les rampes d'aquest últim port del Giro d'Itàlia.
2: Del port de Piancavallo, port de categoria especial, s'ha pujat 2 cops al segon, ara mateix a 3 quilòmetres pel final d'entrada, amb Jonas Vingegaard escapat en solitari, cada cop sumant més segons respecte a la resta de favorits. Ara són 1 minut i 19 segons respecte a una tripleta amb Félix Gall, amb Jay Hindley, el segon i el tercer, i amb Derek G, el quart. Timen Arensman està una miqueta per darrere, jo diria que uns 15 segons l'està veient, està sent portat per Egan Bernal, el seu gregari de luxe. El tercer lloc del graó del podi el tenien jugant-se entre Arensman i Jack Haig, tenia 30 segons de... i Jay Hindley tenia 30 segons d'avantatge l'australià respecte al neerlandès. Hindley li està sumant uns quants segons més, per tant sembla que el podi no canviarà. Una altra de les lluites interessants que hi havia era el mallot blanc del millor jove entre Davide Piganzoli i Afonso Eulàlio, una de les grans sorpreses d'aquest Giro. Els dos estan junts en el mateix grup a 2 minuts del líder de la cursa, de Jonas Vingegaard, que va camí de sumar la seva quarta victòria en aquest Giro.
0: És que el marge que té Vingegaard és per estar tranquil, recordem-ho, el líder de la general amb 4 minuts 3 segons respecte a Félix Gall, l'austríac, i vaja, estat clarament el millor ciclista, molt superior a la resta de rivals en aquest Giro d'Itàlia.
2: Sobretot a la muntanya, ningú li ha fet ombra a Jonas Vingegaard. És veritat que la contrarrellotge va mostrar algun dubte. Arensman li va treure 1 minut i 6 segons, també li va guanyar temps Ben O'Connor, però quan ha arribat la muntanya i quan Vingegaard s'hi ha posat, ha tingut el millor equip en aquest Giro, ha demostrat que ha marxat quan ha volgut. Ara mateix està ja a camí del minut i mig respecte al grup de Gol, on ara Arensman i Egan Bernal estan a punt d'atrapar. Hindley i Arensman, per tant, aniran al mateix grup. Seran 2 quilòmetres, 2.2, per veure si Arensman té les forces suficients per treure-li aquests 30 segons de marge a Jay Hindley. Sembla molt difícil i pujar en el lloc del podi. El que està clar és que Vingegaard guanyarà aquest Giro d'Itàlia i es convertirà Mira, ara et miraré quants ho han fet en un dels pocs ciclistes que ha guanyat les tres grans voltes per etapes.
0: Tadej Pogacar, per exemple, no ho ha pogut fer.
2: Correcte.
0: Perquè ha guanyat el Tour, ha guanyat el Giro, però la Vuelta encara no l'ha pogut guanyar. Segurament serà un dels seus grans objectius els pròxims anys. Ara de seguida vinc amb tu, Xevi, i rematem aquesta penúltima etapa del Giro, perquè li queden dos quilòmetres per saber qui s'endú l'etapa i com queda aquest podi final. Però vull entrar també al Palau Blaugrana, Ernest Macià. Què tal? Com estem? Bona tarda.
3: Bona tarda, David.
0: És a punt de començar la sèrie de semifinals entre Barça i Igualada. Recordeu que un cop superats els quarts de final, les semifinals es disputen el millor de 5 partits en aquesta Hockey Lliga, i el Barça s'enfronta a l'Igualada. L'Igualada, que recordem, ho va ser el tercer classificat a la fase regular, el Barça va ser segon. Per tant, duel de molta igualtat, a jutjar pel que hem vist aquesta temporada.
3: Sí, sí, una temporada en la que, com bé dius, el primer i el segon han quedat empatat i el tercer ha quedat a un punt. Això és una cosa que l'última dècada, l'hoquei patins, els últims 20 anys, doncs era poc habitual, amb alguna excepció. Sempre el Liceu ha sigut l'equip que està més a prop, però, tot i així, amb algun any el Noia, aquest any l'Igualada ha fet una gran temporada, i tot i que a priori tu dius a 5 partits això ha de ser una final Barça-Liceu, espera't un moment, perquè l'Igualada ha fet una temporada en la que li ha disputat partits al Barça. El Liceu sí que és veritat que avui ha guanyat bé el Calafell, però tot i així el Calafell, el nostre estimat Guillem Soler, està fent una grandíssima temporada en tornejos curts, sobretot a la Lliga en cada quarts, que no està gens malament. Però això són play-off a 5 partits i, en teoria, aquí al Palau no hi hauria d'haver lloc a la sorpresa. En teoria.
0: Recordem que això es juga al millor de 5. Per tant, els dos primers a la pista del més ben classificat. Avui, correcte, primer partit Barça-Igualada. Dilluns, 7 de la tarda, de nou Barça-Igualada. I ja a partir del tercer passem a les comes. Ahir es va jugar el primer partit de l'altra semifinal. El Calafell, que no va ser capaç de guanyar la pista del Liceu, del gran favorit, va guanyar el Liceu 4-1. Demà, a les 12 del migdia, segon partit de nou a Riazor entre Liceu i Calafell, i veig que començarà aquest Barça-Igualada, eh?
3: Sí, acaba de començar amb un primer xut que ha provat l'Igualada, que té, per cert, el xut ha sigut a Miquel Canyadilles, té la baixa de Roger Bars, el capità, però per la resta tothom a punt. Primer segons aquest partit, David, de moment Barça 0, Igualada 0.
0: Com anem de públic, per cert, al Palau?
3: Un miler de persones.
0: Va,
3: els... un miler i algunes d'Igualada, vull dir que bé, fa calor fora, aquí s'està bé.
0: Molt bé.
3: Un bon refugi climàtic, eh? Vull dir, per si algú s'anima a venir a lloc,
0: sí,
3: i,
0: perquè...
3: i si està
0: tot i que avui no fa tanta calor com aquesta setmana alguns dies, però bé, si el Palau Blaugrana sí està bé. Molt bé, de seguida vaig amb tu i també amb el Guillem Soler. Ara farem un estit girat i repassarem com estan aquests play-offs i també la Lliga Femenina, perquè avui s'ha definit ja el primer finalista, que serà el Vilassana, que ha eliminat el Palau. Però torno a passar pel Giro d'Itàlia, perquè som ja als últims metres d'aquesta penúltima etapa.
2: Últims 800 metres, que seran llargs per Jonas Vingegaard, per coronar Piancavallo i per ja sentenciar del tot el Giro i guanyar la seva quarta victòria d'etapa en aquesta cursa italiana. 1 minut 38 segons marca ara el GPS respecte al grup de Félix Gol, 2 minuts respecte al Afonso Olalio, que ha saltat del grup de Piganzoli, i abans deia els ciclistes que han guanyat les 3 grans. Tinc la llista, és una mica més gran de la que em pensava, perquè en són 7, amb Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, que té el rècord d'haver guanyat les 3 grans en una mateixa temporada, el 73, això és fortíssim, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali, i l'últim a aconseguir-ho, Chris Froome, que fa unes temporades. Per tant, serà el vuitè ciclista que aconsegueix la triple corona, que és guanyar les 3 grans. Ja somriu a la càmera Jonas Vingegaard, està esperant ja els últims metres. Ara, mira, sent ell, que no ho fa mai, fa un senyal de victòria molt abans de guanyar. Ja veureu que quan estigui a punt de guanyar baixarà fins al manillar i farà un petó al manillar, que és on té la foto de la seva dona i dels seus fills, una tradició que ja ha fet sempre en les tres victòries d'etapes fins ara en aquest Giro d'Itàlia. Últims metres pel danès, que va escollir fer aquest Giro d'Itàlia per poder guanyar la tercera cursa per etapes, per no tenir un cara a cara contra Tadej Pogacar, que sí que el tindrà d'aquí a un mes mal comptat al Tour de França, on els dos seran els grans favorits, juntament amb Paul Sexas, d'aconseguir-ho. Ara ja s'agafa les manetes a baix, el ciclista danès fa el petó al seu quadre del manillar a la bicicleta, el petó té la foto de la seva dona i de les seves filles i celebra la seva quarta victòria i ja ha sentenciat virtualment aquest títol de guanyador del Giro d'Itàlia.
0: Espectacular, 4 victòries d'etapa en aquest Giro d'Itàlia, dominador i guanyador d'aquest Giro d'Itàlia. Demà, l'última etapa, que serà el passeig per Roma, amb una etapa intranscendent. Molt pendents ara amb el cronòmetre, Xevi, per veure com queda el podi i si hi ha variacions o no, els 3 que pujaran finalment al podi demà a Roma.
2: Sobretot veure si en aquests metres finals Arendsman almenys fa l'intent per intentar veure si Jay Hindley està una mica tocat i li pot recuperar aquests 30 segons. Les imatges encara s'estan centrant amb la victòria de Jonas Vingegaard, celebrant-ho amb l'staff del seu equip, del Bisma, ara abraçant-se un dels massatgistes habituals de l'equip. I ara arriben els següents, liderats per Egan Bernal, amb Timen Arensman, amb Jay Hindley, amb Felix Gol i amb Derek G. És Hindley que llança l'esprint, no hi haurà canvis en el podi, fins i tot Hindley podrà esgarrapar algun segon de les bonificacions. L'esprint entre l'australià, l'austríac Felix Gol i el canadenc Derek G, una miqueta més enrere, que era Timen Arensman. Per tant, ja podem definir el podi d'aquest Giro d'Itàlia, que serà amb Jonas Vingegaard en el primer calaixó, amb Felix Gol, el segon millor escalador de tot el Giro, que a més avui queda segon de l'etapa, i en Jay Hindley tercer. Avui acaben tal com pujaran al podi. Primer Vingegaard, segon Gol, tercer Hindley.
0: Perfecte, Xavi. Més tard, amb el Fletxa, farem l'últim tot Giro d'aquest Giro d'Itàlia i posarem les notes a aquest Giro que guanyarà Jonas Vingegaard. Gràcies, Xavi. Fins ara.
4: Uns ulls et canvien el dia, una mirada, un somriure.
5: Estic girat.
4: És un instant, un moment, i ja ho veus tot diferent, i el cos et omple de vida.
5: Amb Guillem Soler.
4: De cop torna l'alegria.
0: Ok, patins al tot gira. Guillem Soler, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Estàs veient el partit del Palau, aquest Barça-Igualada?
6: Sí, senyor.
0: De moment, Macià empat a 0, sense grans ocasions. Tot just això acaba de començar, Macià?
3: A veure, ocasions n'hi ha hagut, i quan el Xevi Soler deia que Fèlix Gol ha estat a punt de marcar el gol a l'Igualada, però el Barça n'ha tingut 3 i ara 4, atura dues vegades molt bé aquí sota la porteria l'Arnau Martínez, el porter de l'Igualada. Per tant, en hoquei d'ocasions sempre, mai en falten.
0: Molt bé, doncs això acaba de començar, a partir d'entre Barça i Igualada, molt bon partit d'hoquei, Guillem. Eliminatòria, recordem-ho, de semifinals llarga, el millor de 5, amb dos equips que, recordem-ho, van necessitar 3 partits als quarts de final, jugava el millor de 3 als quarts de final, per poder avançar fins a semis. Veurem com passa factura la despesa física. El Barça va haver d'eliminar el Noi al tercer partit i l'Igualada al Voltregà.
6: Doncs sí, és un partit d'aquells que a més ja s'ha repetit moltes vegades, tant a la Lliga com a la Champions, que sempre han estat molt igualats, i que tinc moltes ganes de veure com acaba aquesta sèrie, perquè a priori el Barça és superior i també té el factor pista de cara, però l'Igualada aquest any ha venut molt cara a la pell sempre, a cada partit, i la veritat és que ens agrada aquest esport. Ens vam tenir molts anys castigats sense play-off, no en teníem molt bé per què, però des que han tornat encara ho entenem menys, perquè el tercer partit l'altre dia, tant a Calafell com a Igualada, va ser espectacular, contra Reus i Voltregà. El Palau llueix menys perquè és un espai tan gran per aquest esport nostre que hi fots 2.000 persones i sembla que no hi hagi ningú, i més si els fa jugar com avui a l'hora de la migdiada per poder quadrar-ho per la tele, que és una hora dolentíssima amb la calor que fa, ningú vol sortir de casa i més si el fan per la tele, no ha ajudat pas gaire, però ja et dic que la resta de pavellons es veuen molt, molt plens, amb un ambient molt guapo i amb un futur incert, sobretot en aquesta sèrie, perquè cada vegada que s'ha enfrontat el Barça i l'Igualada, la cosa ha anat molt, molt ajustada.
0: Ha anat ajustada, però fixa't que estava mirant precedents. S'han trobat 5 vegades, és a dir, aquesta és la 6a vegada que es troben, 4 victòries del Barça, ajustades totes, i un empat al Palau. És veritat que l'Igualada va rascar un empat, 4-4, al Palau, i per tant, bé, veurem si la sèrie és llarga o si un dels dos va per feina. Per cert, que m'ha cridat molt l'atenció, Guillem, que jo no ho tenia controlat, això, feia 20 anys que l'Igualada, que és un dels grans de l'hoquei català, no jugava unes semifinals del play-off, i torna tot just en l'any que compleix el club el 75è aniversari.
6: Sí, clar, és que hem estat sense play-off 15 anys dels 20.
0: Sí, no hi ha hagut play-off, però és veritat que l'Igualada és un club que ens té acostumats als anys 90 a ser club d'èxits, de guanyar lligues, de guanyar copes d'Europa, i ara el veiem a prop dels millors.
6: Sí, sí, l'Igualada ha tingut una època una mica... A veure, recordo fa 4 temporades que es va salvar l'última jornada perquè van guanyar 5 partits seguits que baixaven a plata, Vull dir que l'Igualada sort ha tingut de la cantera, sort ha tingut de fer les coses ben fetes des de baix, perquè i ara doncs estan recollint tots aquests fruits, però durant 10-12 anys l'Igualada, un equip que vivia del record, que vivia del palmarès i de l'historial, però no tenia un gran moment econòmic, i sort ha tingut de tota aquesta gent que ha anat pujant de la base i ha fet les coses molt ben fetes de la seva cantera, de tenir jugadors per tot arreu. Recordem que a Itàlia hi ha jugadors de l'Igualada, a Portugal, o sigui, gent que ha passat per l'Igualada, ara hi ha per tot arreu, perquè se n'han fet un fart de treure jugadors. Cada any els intenten desmuntar l'equip, i li desmunten. Penseu que el porter, el Guillem, se n'ha anat cap a Portugal, el Barcelos, els hi ha marxat el Nil cap al Liceu, el Marimon cap al Calafell, o sigui, cada any li prenen jugadors, és que en tenen molts, el Guillem Riba està a Itàlia, el Méndez està a Itàlia, o sigui, molta gent molt bona està fora. Si l'Igualada pogués tenir els millors jugadors d'Igualada, és que segurament podria guanyar aquesta lliga.
0: Bé, de moment, Macià continua l'empat a 0, entre Barça i Igualada, al Palau.
7: Afirmatiu, sí, minut 6, 0-0.
0: Molt bé, escolta'm, què va passar ahir, Guillem, a Riazor? 4-1 va perdre el Calafell.
6: Doncs que el Liceu sembla que és l'equip que més se li atravessa el Calafell aquesta temporada. Et diria que no l'ha guanyat mai, i així com amb tots els altres, el Barça l'ha guanyat 3 vegades, el Reus, el Calafell ha fet fora el Reus, tant de la Lliga Catalana com de la Copa del Rei, com de la Lliga, amb moltes victòries, amb l'Igualada. En canvi, amb el Liceu, el Calafell sembla que li costa moltíssim. Jo penso que és perquè el Liceu és un equip que físicament està molt ben treballat i tàcticament està molt ben treballat. Llavors podríem parlar de que el Liceu és un Calafell

0: aquests embolics dels despatxos i tot el que ha passat, que déu-n'hi-do. Però ara ja, finalment arrenca. Partit d'anada, és una final entre Manlleu i Vilafranca. Avui l'anada a Manlleu, la tornada la setmana que ve, diumenge que ve, a Vilafranca. Qui passi aquesta eliminatòria puja a l'Hockey Lliga. Com comença, Oriol, aquest Manlleu-Vilafranca?
1: Amb el Manlleu a cap davant del marcador, som a l'equador de la primera part. Manlleu 1, capital del Vi de Vilafranca 0. Ha marcat Lluxit ja al Real, primer minut de partit.
2: Aixeca i pica.
0: I com us dèiem, el Vilassana s'ha classificat aquest migdia per la final de l'Hockey Lliga femenina. Ha superat el Palau el segon partit de la semifinal per 1-2. El Vilassana jugarà la final, el millor de 3 partits, contra el guanyador de la semifinal entre Fraga i Telecable. A un quart de 8 avui, Fraga-Telecable, amb matchball per al Telecable, per les asturianes. I avui a Palau tanquen temporada. Una temporada difícil, n'hem parlat, Guillem, perquè ha estat l'any 1 després de la marxa d'Aina Florença, d'Elsa Salvanyà, de la Mariona Colomer, de la Carla Font de Glòria. Van guanyar la Champions i els hi van desmantellar l'equip. I, per tant, això ha estat complicat, Guillem.
3: Doncs sí, sempre passa. Al final, un equip com el Palau va tocar el cel i va morir d'èxit. I va venir algú amb més calés i es van portar a totes les joies, o a totes, o a bona part d'elles.
0: Bona part d'elles. A més, avui ha estat un dia emotiu, perquè és veritat que si hagués guanyat el Palau hauria forçat el tercer partit, però a l'haver perdut, doncs ja tanquen la temporada. I avui, per tant, ha estat l'últim partit de dues mites de l'hoquei patins que ja fa uns dies van anunciar la seva retirada. La Berta Busquets, en què vam parlar fa uns dies aquí al Tot Gira, i l'Anna Casarramona. Anna, què tal? Com estàs?
4: Hola, què tal? Doncs bé, emocionada encara.
0: M'ho suposo. Avui sí, l'últim ball. Com estan les emocions?
4: Doncs a flor de pell. La veritat és que ara ja una mica més tranquil·la, però just quan s'ha acabat el partit, bueno, tota la setmana ja ha estat molt emotiva, però quan s'ha acabat el partit m'ha sortit tot.
0: Com t'ha sortit? A veure.
4: Bueno, m'he emocionat molt, he plorat molt, i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau, i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
0: A pista, la gent que no hagi pogut seguir-ho, el partit s'ha fet per Esport 3, doncs ha estat molt bonic, perquè quan ha acabat el partit, primer la Berta, després en el teu cas, us han fet un petit homenatge a pista amb totes les vostres companyes intervenint-hi. Per tant, doncs, un moment per vosaltres per guardar per sempre.
4: Sí, la veritat que ha estat molt maco. I poder-ho tancar a casa també, la veritat és que amb la Berta dèiem, hòstia, és que volem guanyar i forçar doncs el tercer partit, no? Però, bueno, no ha estat així, i ha sigut maco també poder fer aquesta festa final, tot i la derrota, a casa.
0: Clar, és veritat que la temporada s'acaba, és el dia de la teva retirada, el de la Berta, en un any que no ha estat gens fàcil, ara ho comentàvem, les veteranes, d'alguna manera deixeu pas a les joves, ara.
4: Sí, hi ha hagut canvis, la marxa de les quatre jugadores, evidentment, doncs que es nota, però estem tranquil·les, estem contentes també de l'equip que hem tingut aquest any, el nivell, evidentment, que és un altre, però hem estat allà, hem competit a la nostra manera, i jo he estat molt feliç al vestuari i a cada entrenament.
0: Compte, Guillem, les dades de l'Anna Casarramona. 17 temporades a l'Hockey Lliga. 17. És una barbaritat. 15 com a internacional amb la selecció espanyola. Ha jugat al Manlleu, ha jugat al Voltregà, ha jugat al Gijón, i des del 2023 aquí al Palau. I ara li farem una juguesca. A veure, que li vaig fer el mateix a la Berta. Quantes copes d'Europa has guanyat?
4: Tres.
0: Quatre.
4: Quatre, vale.
0: Ja t'has descomptat amb les copes d'Europa. Sí, malament comencem. Sí. Quatre copes d'Europa. Vale. Hoquei lligues, les tens controlades?
4: Set.
0: Molt bé. Copes de la Reina?
4: Cinc.
0: Molt bé. Mundials?
4: Quatre.
0: Europeus?
4: No sé si difícil, són això. Sis. Sis
0: set. O set. Set.
4: Set.
0: I Copes Amèrica amb Catalunya?
4: Una. L'altra vam quedar segones.
0: El 2011. Sí. Mira, m'has fallat amb les copes d'Europa, aquí no sé que no m'ho esperava.
4: Sí.
3: L'has agafat en fred allà, la primera.
0: Fixa't, Guillem.
4: Sí, ha de la primera.
0: Si s'equivoca amb les copes d'Europa, és això, vol dir que en té tants de títols que es pot descomptar. Li podem perdonar, Guillem.
3: Jo li volia fer una pregunta. Primer de tot, dir-li que em fan sentir vell quan pleguen, perquè clar, tota la vida veient jugar a Casa Ramona per la tele, tota la vida al pavelló anar-la a veure, i clar, quan em diuen plega el Jordi Bargalló,

0: deixa la casa, no diu, no plegueu, cony, que em feu sentiment. Totes les que juguen ara ja les vaig veure començar i aneu plegant els que fa tota la vida que us veig i sembla que no hagueu de poder plegar mai, cony, també teniu dret de plegar, no? La meva pregunta és, de tots aquests títols, quin recordes que vas celebrar més tard, amb quin equip se us va fer de dia celebrant un títol?
1: Uau. Mira, et diré amb la selecció espanyola. És que aquest, me'n recordo que se'ns va... Tots els títols quasi bé se m'han fet de dia, eh? Però mira, et diré un Mundial que vam quedar segones, no vam ni guanyar. I tinc molt bon record perquè vam anar amb totes les seleccions a la platja. Era a Brasil. I ho vam celebrat i tirant-nos al mar, totes plegades, home, amb totes les seleccions.
2: Amb totes les companyes, sí, del Mundial. Ostres, sí, aquesta és, sí, bona. Aquesta
1: i
2: és
1: va,
2: bona.
1: Ser, va ser molt bonic. El recordo molt especialment.
2: Déu-n'hi-do. Escolta'm, en el teu missatge de comiat, on anunciaves que et retiraves al final de la temporada, que ho vas fer a Instagram, vas dir que seguiries els consells de l'avi, que sí, sempre et deia que la il·lusió és el que fa moure sempre qualsevol per qualsevol cosa. Sí. Què t'il·lusiona ara?
1: Bona pregunta. La veritat és que no ho sé. Crec que necessito recuperar-me i encaixar, que ja no sóc jugadora, i mirar-me una mica des de lluny. A mi m'encanta fer esport, m'agrada molt anar en bici de muntanya, m'agrada anar a córrer, m'agrada pujar muntanyes. Crec que em dedicaré a deixar de sentir-me que és el canvi de gust a nivell esportiu. I després ja veurem què m'il·lusiona. Crec que necessito recarregar una mica l'energia, connectar amb mi, a veure qui és l'Anna que no juga a hockey, i després veure doncs, si em torno a enganxar amb el món del hockey o no. Ja ho veurem, però tinc clar que vull que sigui des de la il·lusió. No em forçaré a res.
2: La Berta Busquets, ara fa uns dies, ens va dir que estava saturada d'hoquei. I que no es veia fent res d'hoquei a curt termini. Sí. Tu tindràs coquet, sí, o no, per fer alguna cosa d'hoquei?
1: Jo crec que no, eh? Que almenys la temporada que ve crec que necessito estar al marge perquè em sento molt cansada. I tot el que m'il·lusiona és com a jugadora, no? I un altre paper ara mateix no el sabria agafar. I crec que necessito agafar una mica de distància, ser una aficionada més, anar a animar les meves amigues, la meva parella i ja està.
2: On juga la teva parella? Que no ho tinc controlat, això.
1: No, és l'entrenadora del Manlleu, la Maria.
2: Del Manlleu.
1: Exjugadora, també.
2: D'acord, tot queda a casa.
1: Ella ja ha trobat la seva motivació i il·lusió i ho veurem. Quina trobo.
2: Molt bé. Doncs, Guillem, te la trobaràs a l'Anna, als pavellons, a les graderies.
0: Doncs sí, i llàstima que no estigui aquí al pavelló del Manlleu, perquè ha estat a punt de fer el segon contra el Vilafranca i estan mereixent molt més a la pista del que el marcador reflexa.
2: Ah, ho deus estar seguint això, Anna, no? Tu que ets de Manlleu i que vas començar al Manlleu,
1: va,
2: eh?
1: Sí,
2: et faria il·lusió,
1: sí,
2: que el Manlleu estic tornés a l'Hockey Lliga, no?
1: Estic al cas, i tant, sí, bé, sí.
2: Amb perdó per la gent de Vilafranca, eh? Que això al final és un duel entre dos catalans, entre Manlleu i Vilafranca,
0: sí,
2: que s'ho juguen
0: avui.
2: Sí,
0: jo ho he dit perquè sé que ella és del Manlleu, per això ho he dit.
2: És del Manlleu i sent Manlleu molt de prop. Molt bé, Anna Casarramona, que tinguis molta sort, que vagi molt bé.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: Adéu-siau. Macià, actualitza'ns aquest Barça Igualada al Palau Blaugrana.
3: Doncs mira, ràpid, Barça 0, Igualada 0, som a 13 minuts pel descans.
2: Qui t'està agradant més, Barça o Igualada?
3: A mi el Barça, avui, el Barça està tancant bastant l'Igualada camp propi, però vaja, crec que és el guió, eh? El Barça ha de buscar anar a Igualada amb un 2-0. Si va amb un 1-1, jo no dic que el Barça no pugui guanyar Igualada tranquil·lament un partit, però ja l'hem vist patir amb el noi a Freixanet l'altre dia, vull dir que jo crec que el Barça ha d'intentar apretar l'accelerador per marxar del Palau Blaugrana, almenys avui amb la primera victòria.
2: Guillem, que no pateixis gaire demà, a veure si Riazor, el Calafell, és capaç de forçar l'empat.
0: Ho intentarem, no m'hi jugaria ni un euro, però per il·lusió i actitud no faltarà.
2: Si no, el Jan Ortoll es guanya els dos següents i el cinquè a Riazor.
0: Això ha de ser molt llarg. Ja et dic jo que hi ha més opcions. Allà no. Només hi hem guanyat una vegada en tota la història, serà difícil que caigui la segona aquest cop.
2: Una abraçada, Guillem, que vagi molt bé.
0: Bona tarda.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua. Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
7: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
8: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
9: El futur serà verd o no serà.
5: A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
9: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
10: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net. Sí.
11: És una central ja de nova generació.
5: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'app web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3CAT.
13: Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat, valors en futur.
14: Para explicar.
15: Què és el que vols que expliqui del que va passar la nit de Sant Joan?
14: Sense consentiment, és agressió, tio.
16: Llavors hem d'anar als Mossos.
17: Pubertat, capítols finals. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. I després, el debat sobre pubertat, al Més Nit, amb Marina Romero.
5: Tast Vertical, amb Empar Moliner.
18: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
5: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
18: Serem a la Fira Vinícola Tastapax, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
5: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
18: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapax. Salut.
19: Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
20: Si haguessis de salvar una cançó perquè soni d'aquí 100 anys...
21: Per mi, la cançó que tindria que sobreviure per lo que significa per molta gent, no per mi, sinó per la gent, sobreviviré. I no és meva. Tócate las narices.
17: Mònica Naranjo torna a TV3 després de més d'una dècada. Col·lapsa aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: Sense fronteres.
23: Tornem a activar el GPS del català.
24: A veure, cap a Salses o cap a Guardamar? O a Fraga? O a Maó?
23: Totes, totes alhora. La terra dels que quan parlem ens entenem.
22: Sense fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens emociona, el que ens projecta, el que ens uneix.
23: La llengua diu qui som, aquí i al món.
22: Sense fronteres. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, amb Kilian Sabrià.
5: Tot gira amb David Clopés.
2: 5 minuts i 3 quarts de seguida amb el Dami Aguilar. Us expliquem el que ha donat de si la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia. Marc Márquez, que avui ha reaparegut, ha acabat cinquè, la cursa l'ha guanyada, la cursa sprint. Raúl Fernández, abans, Palau Blaugrana, Barça Igualada. No es mou el marcador, Ernest.
3: No es mou, de moment a 10 minuts pel descans. Sí que és veritat que el Barça és superior, però la sensació és que no és prou superior com per pensar que no pot tenir algun ensurt en algun moment. Jo crec que avui el Barça guanyarà, però tot i així l'Igualada compta, perquè el contraatac pot fer molt de mal. 3 ocasions claríssimes per l'Igualada, 7 pel Barça, però el marcador de moment no es mou, 0-0.
2: Recordeu que és el primer partit de la sèrie de semifinals del play-off de l'hoquei Lliga Masculina. I parlant de play-offs, a Madrid, a les instal·lacions del Club de Campo, s'està disputant aquest cap de setmana la final a 4 de les lligues masculina i femenina d'hoquei herba. Ja tenim final masculina definida, s'han imposat a les seves semifinals el Club de Campo, anfitrió, i el Polo, que ha eliminat el Complutense. Per tant, demà al matí tindrem aquesta final masculina entre Polo i Club de Campo, i ara ja tenim el primer equip finalista de la Lliga Femenina.
3: Malauradament ha quedat fora el Club Egara, que ha perdut amb el Club de Campo Villamadrid per 1-0. Ara les esperances les tenim dipositades d'aquí uns minuts, a partir de 3/4, amb l'Atleti Terrassa, que juga contra la Complutense en la segona semifinal.
2: De fet, la final de l'any passat va ser un Club de Campo Atleti Terrassa. Si l'Atleti Terrassa guanya el Complutense, tindríem repetició de la final femenina de l'any passat. Vinga, motos.
25: Ja té més un segon, i és que Jorge Martín ha tirat la tovallola. Raúl Fernández, que va a camí de guanyar aquesta cursa sprint, el pilot de la Comunitat de Madrid, amb la Aprilia número 25 de l'equip nord-americà.
2: Així hem narrat en directe a l'exclusió digital, com fem sempre totes les curses en directe a Univers MotoGP. Avui cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia. Marc Márquez ha acabat cinquè en aquesta cursa sprint, el dia que reapareixia, una cursa que ha guanyat el pilot d'Aprilia, Raúl Fernández. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
26: Bona tarda.
2: Ha estat una cursa en què l'elecció del pneumàtic del darrere, explicaves avui a la transmissió, s'ha demostrat fonamental, i en la qual Marc Márquez ha evidenciat que està encara fora de forma, és normal, després de passar per quiròfan. Tot i així, l'hem tingut en aquesta cinquena posició, que hauríem de qualificar de prou meritòria, no? Venint d'on ve, Damià?
3: Sí, sí, no, prou meritòria. El que passa és que està en una situació física tal, ara mateix, que encara no ha baixat a fer declaracions.
2: Tu t'esperaves, per exemple, que sortint d'operació fa tant i tan poc fes un cinquè lloc avui a la cursa sprint?
3: Jo és que amb el Marc pots esperar-ho absolutament tot. El que a vegades perdem de vista és que ja no té 20 anys. Mm. Això és el que moltes vegades perdem de vista. Però igualment amb Marc Márquez jo crec que podem esperar tot. Sí que és veritat que el que ha passat avui ens pot donar pistes per demà, però la millor definició del que està patint ara mateix des del punt de vista físic és el fet que no hagi fet encara declaracions ni tan sols a la televisió que té els drets per Espanya.
2: Estem esperant encara les seves reaccions, sí. Sobretot per saber com ho ha viscut i com s'ha notat a pista.
3: Ara bé, com sempre, es fa notar, perquè ha sortit des de la segona fila de la graella, perquè ha fet una classificació en la qual, i amb la Sara, durant la cursa hem coincidit, quan hem vist la classificació ens ha donat la sensació que si hagués tingut una segona oportunitat bona hauria pogut classificar-se millor que el quart. No l'ha tinguda perquè un pilot l'ha tapat. Però ha fet una sortida brutal a la cursa, perquè en el primer revolt es posa primer. Revolt número 2, revolt número 3, revolt número 4 i número 5 ja són pujada. En allà hi ha dos pilots que l'han passat. Raúl Fernández i Jorge Martín. Raúl el passa net, Martín no el passa net, el toca. Aquests dos pilots s'escapen i guanyen amb un pneumàtic al darrere diferent que tota la resta. A partir d'aquest moment el Marc ha anat perdent posicions, però la cinquena ha estat una posició bona per ell. L'ha passat Bezzecchi, el líder, que es queda fora del podi, però el Marc acaba darrere del líder del campionat. I al darrere puntuant també el de Gerpe, Covagnà i Augura i Pedro Acosta. Rins i Maverick Viñales han acabat, però no han puntuat. Això traduït a la classificació general. Bezzecchi continua com a líder, 148 punts. Martín i Digia Antonio retallen molt poquet. Martín és a 12, Digia és a 25 i el Marc perd un punt. Abans era a 85 i ara és a 86 en aquesta primera en aquesta novena posició del Mundial. He destacat els dos primers, el Raúl Fernández i el Jorge Martín. Raúl Fernández, que és un pilot que ara com ara no té moto per al 2017, ha fet una aposta, podríem dir, jo crec, arriscada, perquè no és l'estàndard d'una cursa sprint sortir amb el pneumàtic més dur, però li ha sortit bé i, de fet, Jorge Martín l'ha imitat a poc de començar. Aquest Raúl Fernández a de zona.
0: Pero me ha salido perfecto. Quería ponerme primero como fuera. Sabía que la decisión iba a ser un poco difícil, ¿no? Porque como piloto, en una situación difícil como la que estoy, poner la media cuando nadie la tenía era tenerlo muy claro. Mi jefe de mecánico me ha ayudado a tenerlo claro.
3: I Jorge Martín a 12 punts de Bezzecchi a la general i després d'establir la tensió aquest matí un nou rècord de velocitat a MotoGP, 368,6 per hora. Doncs reconeix que darrerament no ha estat del tot concentrat.
1: Quiero disfrutar, no estoy... Obviamente que estoy aquí para luchar hasta el final, pero estas dos últimas carreras he estado, yo creo, más tenso de lo necesario por pensar en el campeonato, así que ahora mismo voy a ir carrera a carrera, a intentar disfrutar, voy a dar el máximo.
3: Bé, Bezzecchi, que quan ha baixat de la moto podríem haver pensat, per, no? L'Oriol ho ha dit a la transmissió, que potser se'l veia una miqueta... emprenyat, doncs ell ha dit que ha perdut la cursa per una errada pròpia, no pas per una elecció diferent del pneumàtic respecte a la que han fet els seus dos companys de marca, Raúl Fernández i Jorge Martín.
2: Bé, recordeu la cursa demà, com és habitual, a Europa, a les 2 de la tarda, a Univers MotoGP, en directe a l'exclusiu digital, amb transmissió de la cursa, amb el Damià, amb la Sara Sánchez, ens hi posarem un quart d'hora abans, a 2:45. Si parla Marc Márquez de DAZN, ens avises, Damià, i l'escoltem, perquè avui jo crec que és interessant.
3: D'acord.
2: Gràcies, fins ara. Torno a passar pel Palau Blaugrana. Barça igualada en joc. És el primer partit de la sèrie de semifinals de l'Hockey Lliga. El millor de 5 partits. Com van les coses, Macià?
3: De moment, 6 minuts per arribar al descans. El domini és del Barça, les ocasions també, però no et pensis que és un assetjament, ni molt menys. L'Igualada es defensa amb i sense pilota, jo crec que amb molta dignitat, i en tot cas, el Barça ara ho prova amb un contraatac, una jugada que buscarà amb un xut per sol a porteria el Sergi Aragonès. La bola ha sortit fora, 12 xuts o intents de xuts a porteria del Barça, 6 de l'Igualada, però de moment el marcador segueix amb empat a 0.
4: També continua molt igualat, però en aquest cas amb victòria mínima del Manlleu, com
3: contra el Vilafranca en aquesta anada per l'ascens a l'Hockey Lliga. Manlleu 1, Vilafranca 0, mig minut per arribar al descans.
2: Recordeu, avui a les 6, transmissió el tot gira de la final de la Champions, PSG-Arsenal. Tindrem aquí el Ricard Torquemada, la Mireia Vera, la transmissió que farem amb el Sergi Camps, el Francesc Ripoll, també la Carla Borràs, que ens farà d'especialista arbitral, i aquesta enquesta que tenim oberta, sí. Perquè avui li demanarem al Torquemada què li sembla el fitxatge de Gordon, i sobretot si el Barça ha d'anar fort per Julián Álvarez, perquè ja sabeu que després de tancar el fitxatge de Gordon, de l'extrem anglès, ara el Barça es llença al fitxatge d'un nou i, evidentment, el més ben situat o el que més agrada a la secretaria tècnica del Barça és Julián Álvarez, malgrat les reticències de l'Atlètic de Madrid. I us demanem això a x.com/totgira, fins on creieu que el Barça hauria d'anar, hauria de pressionar per aconseguir aquest fitxatge de Julián.
4: Quatre opcions, no el fitxaria, 100 milions, entre 120 i 150 milions, o la casa per la finestra. Guanya amb el 35% dels vots, alerta, l'opció no el fitxaria, amb el 30% estan empatats 100 milions i entre 120 i 150 milions, i el 4% restant diu que s'ha de llançar la casa per la finestra per la incorporació de l'argentí.
2: Per cert, com ja tenim campió de Lliga, és en waterpolo, la Lliga masculina de waterpolo. Un any més sense sorpreses, allò que diuen el dia de la marmota. L'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat aquest migdia a Can Llong, a Sabadell, campió de Lliga, i ha estat per la via ràpida. Segon partit de la final i segona victòria i campió. Sabadell 11, Atlètic Barceloneta 16. 21a Lliga consecutiva del Barceloneta. 21 seguides. La Lliga número 26 del club, però compta la 21a seguida, que és bèstia. En pocs esports, avui ho estàvem parlant a la redacció, no sé si a algun oient li ve al cap algun club que hagi estat capaç de guanyar 21 lligues seguides. Si és així, que ens enviï un correu a gira@catradio.cat, sigui un altre país on sigui, perquè jo crec que és un cas molt únic el de l'Atlètic Barceloneta. Una situació, insisteixo, bèstia. L'últim equip que els va prendre una lliga a l'Atlètic Barceloneta va ser el Club Natació Barcelona, un històric, l'any 2005, és a dir, fa 21 anys. Tinc connectat un dels jugadors del Barceloneta, l'Unai Biel. Hola, Unai!
6: Hola, hola, bona tarda.
2: Moltes felicitats.
6: Moltes gràcies.
2: Estem de festa o no?
6: Sí, sí, estem celebrant la lliga, estem fent un menjar aquí al costat de la piscina del Sabadell i, bueno, celebrant el títol.
2: Amb contenció o no? Ho dic perquè encara teniu la Champions per davant.
6: Sí, sí, amb una mica de contenció, però bueno, encara queden uns 10 dies. Toca disfrutar, ara no toca pensar en la Champions, que queda molt i res. Celebrar el títol de Lliga i el dilluns ens comencem a preparar per la Champions.
2: Ja en parlarem després, de la Champions. Escolta'm, tu et vas formar el planter de l'Atlètic, oi?
6: Sí.
2: Des de ben petit, des de ben menut, que ets aquí a l'Atlètic Barceloneta.
6: Sí, des de ben petit.
2: Per tant, tu, jo segurament penso, des que tens ús de raó, recordes aquest club guanyant lligues.
6: La veritat és que sí, és que no he conegut una altra Barceloneta. Bueno, sabem que el Barceloneta els últims anys ha sigut una hegemonia a Espanya, però bueno, té molt de mèrit, es treballa molt bé i crec que és tot el treball junt amb les categories i l'absolut el que porta aquest èxit.
2: Per què sou tan superiors?
6: Bueno, no crec que siguem tan superiors. Crec que és molt difícil. Crec que en uns anys, quan ja no sigui així, es valorarà i es veurà el difícil que és. I crec que el club, tant la junta directiva com els jugadors que es fitxen i tot, està tot molt ben organitzat i crec que és tot el conjunt de persones que gestiona el club que porta aquest èxit.
2: Jo algunes vegades, suposo que el tens controlat, el Toni Bou, pilot de trial, que ha guanyat 39 mundials seguits entre indoor i outdoor, jo a vegades li dic mig en broma, escolta, no t'avorreixes al final? I em diu, no, què va? I diu, tots els mundials els celebro de la mateixa manera i em fan una il·lusió de por. Suposo que també vosaltres us passa el mateix, no? I no sé fins a quan us ofèn quan algú us diu que us avorriu a la Lliga.
6: Sí, no, què va, al revés. Jo crec que cada any estem més nerviosos perquè sentim encara més pressió que l'anterior. Al final som els favorits, ho sabem i no ho amaguem. I jo crec que cada any d'avui estava més nerviós que l'any passat i jo crec que l'any que ve, si arribem a la final, que Déu vulgui, estaré més nerviós encara.
2: O sigui, avui, abans de començar el partit, allà a Can Llong, estaves nerviós?
6: Sí, i tant. Sabíem que era una final, que bueno, al final ser favorits també et posa una pressió a sobre que has de jugar gestionant-la bé. Al final tothom vol que perdi a Barceloneta. Al final, quan portes tants anys guanyant, doncs, bueno, sempre el normal és anar amb el que no és favorit.
2: De moment, any perfecte, com ja és habitual, en els títols domèstics, Supercopa, Copa i Lliga guanyades, i ara arriba doncs, el gran repte, la Champions, avui deixat pel final. D'aquí a dues setmanes, a Malta, a Final Four de la Champions, que aquest any, per cert, en una mateixa seu tindrem final a quatre d'homes i dones, que crec que pot ser una experiència interessant. I clar, jo t'he de fer la pregunta, aquest és l'any bo, aquest any sí?
6: Bueno, això és el que desitgem. Al final crec que ha sigut un any molt bo, no vam començar tan bé, però crec que portem ara 5 mesos increïbles, intocables, i crec que només hem de seguir amb la mateixa línia, fer el que estem fent, i crec que tindrem moltes possibilitats. Després, l'esport, ja sabem que no és just i que hi ha també equipassos, sabem que no som els favorits per la Champions, però bueno, crec que podem fer un bon paper i crec que ens la podem endur-ne cap a casa.
2: Teniu una Champions, la del 2014, i segurament molta gent al club pensa que a Europa us en deu una.
6: Bueno, sí, pot ser que sí, perquè portem molts anys barallant-nos per la segona, però és el que et deia, l'esport no és just per ningú, has d'anar i agafar-ho, ningú t'ho donarà i tens que anar allà a per totes, a menjar.
2: Recordem, semifinals contra el Ferencvaros, el dijous 11 de juny a les 7 de la tarda, l'altre semis Olympiacos Pro Reco, comenceu contra els vigents campions i, de fet, campions de les dues últimes edicions. Us ha trucat l'os el primer partit.
6: Així és, així és. Potser el millor equip d'Europa ara mateix, però bueno, que et deia, estem en una molt bona dinàmica nosaltres, ells han tingut un any amb alts i baixos i els anem a pillar, els anem a per totes.
2: L'any passat, permet que sigui una mica dolent, però t'ho vull preguntar com et va afectar i sobretot si això per tu és una motivació. Veu caure les semifinals i veu caure els penals, que és la manera més cruel. I a tu et va tocar el paper més amarg, que és llançar l'últim i fallar-lo. No sé si això per tu és una motivació de dir, és que jo vull tornar i vull treure'm aquesta espina de sobre i guanyar la Champions.
6: Bueno, crec que no, perquè crec que si penso així m'afectaria més que m'ajudaria. Crec que, bueno, al final la temporada és super llarga i crec que al final tant jo individualment com l'equip ho demostrem dia a dia. Hem sigut campions d'Europa, bueno, hem sigut campions d'Espanya tot amb el club, amb la selecció d'Europa, del món, i crec que si cada cop que falles estàs de quedar en la rada, pues crec que bueno, sofriria més que res. Anar concentrat, saber què he de fer, jugar el que estem jugant i res. Però és clar que voldria aixecar la copa i segur que em sentiria millor sabent que el que va passar l'any passat.
2: Que tingueu molta sort, Unai, que torneu amb la Champions, que jo crec que ja toca, que aquest any sí, ha de ser el bo. Nosaltres hi serem, els de Catalunya Ràdio, el David Ubach, que serà a Malta seguint aquesta final a 4, tant la masculina com la femenina, i esperem que tornem amb dues copes d'Europa cap a Catalunya, tant la masculina com la femenina, que amb les noies també tindrem, recordeu, el Mataró del Dani Ballar jugant aquesta final a 4. Molta, molta sort, i el Sant Andreu també. I el Sant Andreu
6: moltes
2: també.
6: Gràcies.
2: Que vagi molt bé, gràcies, Unai.
6: Una abraçada, adeu.
2: Per cert, es mou el marcador Palau Blaugrana en aquest Barça-Igualada, primer partit de les semis de l'Hockey Lliga. Macià.
3: I es mou gràcies a un gol d'Ignacio Alavar del Barça, una xeca i pica amb un toc subtil molt elegant al final per superar el porter Arnau Martínez de l'equip de la Noia. Per tant, ara mateix Barça, un Igualada 0, últim minut abans d'arribar al descans.
2: Molt bé, i també ha començat Hoquei Herba, el partit, segona semifinal, que juga l'Atlètic Terrassa contra el Complutense.
7: De moment el marcador no es mou, al minut 7 de la primera part, Complutense 0, Atlètic Terrassa 0.
2: I mira, a Dazón veig que parla Marc Márquez, avui, després d'aquest cinquè lloc, després de tornar a competir després d'haver passat per quiròfan i haver-se perdut tres grans premis. El Santip.
8: Bueno, he salido con energía, pero me he puesto un ritmo que sabía que de esa manera pues podía acabar en óptimas condiciones toda la sprint race, sin exagerar. Lo importante es que respecto a ayer, evidentemente estoy con menos energía, pero el posicionamiento encima de la moto me encontraba mejor, más cómodo, un poquito más constante, he ido entendiendo lo que debo hacer, pero bueno, aún nos queda mucho porque siempre intento ver el punto realista, ¿no? Hemos quedado quintos, pero no tenemos el ritmo para estar quintos, simplemente que hemos hecho una buena salida, una buena clasificación y hemos gestionado la carrera de la mejor manera posible.
9: Cuarto en parrilla, quinto sprint, o sea, entiendo que tienes que estar contento, ¿no? Me refiero... Sobre todo después de la primera tanda que hiciste ayer, que ya sabías que bueno, pues que había mucho trabajo que hacer.
8: No, contento estoy. Estoy en un proceso que, bueno, toca celebrar cuando entras en la Q2, toca celebrar una segunda línea y toca celebrar un top 5. Mañana veremos, intentaremos seguir trabajando. Evidentemente no me conformo nunca con estos resultados, pero ahora debo conformarme y debo estar... calmado. Mañana intentaremos, igual que hoy, salir con ganas, ver dónde estamos, pero hay claramente los cuatro pilotos que han quedado más por delante nuestro, y luego está Fermín y Pecco, que creo que en el papel, sobre el papel, van más rápido que nosotros, pero intentaremos gestionarlo de la mejor manera.
9: Eso que comentábamos ayer de la paciencia, es difícil cuando estás con el casco puesto intentar ser cerebral a la hora de entenderte físicamente y no calentarte más de la cuenta. Oh, porque ya ha habido adelantamientos, te ha tocado a Martín, has estado allí jugando también un poco con Diogo.
8: Sí, bueno, pero es el debo ir así ahora, ¿no? Porque si me caliento tengo las de perder. Entonces, es verdad que la primera vuelta pues me han dado por todas partes, pero es así, cuando tú no atacas, la mejor defensa es un buen ataque. Entonces, si tú no atacas, te atacan en la primera vuelta, es lo normal, pero he decidido salir calmado y bueno, mañana a ver si podemos hacer una buena salida, pasar esas primeras vueltas y adoptar un ritmo cómodo para poder hacer toda la carrera de una forma decente.
9: Es un buen Tourmalet mañana, ¿no?
8: Sí, es que estamos en un circuito que no es el mejor, no es el mejor. A nivel físico creo que todo el mundo, estés en forma o no, pues sufres. Lo que si estás mejor, pues puedes forzar más en esos cambios de dirección, que es ahora donde estoy perdiendo un poquito más.
9: Pues que vaya muy bien.
2: Marc Márquez, l'hem sentit en directe a DAZN, primera reacció després d'aquesta cursa sprint, on avui ha acabat cinquè el Gran Premi d'Itàlia, demà a les dues, i en directe a l'exclusió digital, aquesta cursa del Gran Premi d'Itàlia. Veurem si en Marc Márquez capaç de millorar aquest cinquè lloc. Per cert, ara vaig amb les notícies amb la Berta Torrades, però Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
2: Ja tenim 11 de la final de la Champions, 11 del Paris Saint-Germain de Luis Enrique, 11 de l'Arsenal de Mikel Arteta.
10: Mira, el Paris Saint-Germain surt amb Safonov a la porteria, Hakimi, Marquinhos, Pacho i Nuno Mendes a la defensa, mig del camp per Vitinha, Joao Neves i Fabián Ruiz, a dalt, Doué, Kvaratskhelia i Dembélé, mentrestant l'Arsenal, que juga amb Rai a la porteria, Mosquera, Saliba, Gabriel i Incapié a la defensa, doble pivot amb Luis Kelly i Rice, bandes per Saka i Trossard a la mitja punta, Edegaard, i en punta Havertz.
2: No juga per tant a l'Arsenal Subimendi.
10: Exacte.
2: I bé,
10: tampoc doncs... juga Gyökeres, el davanter. Per part del Paris Saint-Germain podríem dir que no juga Barcola, que està a la defensa, o Zaire Emery.
2: Molt bé, doncs amb el Francesc Ripoll, amb el Sergi Camps, amb el Ricard Torquemada, amb la Mireia Vera, amb la Carla Borràs, avui a partir de les 6, la final de la Champions de Budapest entre PSG i Arsenal. Ara, 5 de la tarda, cop d'ull a les notícies. Berta Torrades, què tal? Bona tarda.
11: Hola, molt bé, bona tarda.
2: Titulars a aquesta hora.
11: Els sindicats majoritaris de l'educació es reuneixen aquesta tarda telemàticament per preparar la consulta sobre el preacord pactat ahir amb Educació. Han de decidir si mantenen o no les convocatòries de vaga de la setmana vinent. La consellera Esther Niubó defensa que és un bon pacte que farà que d'aquí 4 anys els docents catalans, diu, siguin els més ben pagats de l'Estat. Ho ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals. i per tant ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
11: Tres sindicats minoritaris, la CGT, la Coordinadora Obrera Sindical i la Intersindical, s'han despenjat d'aquest acord perquè consideren que deixa fora bona part de les reivindicacions que ha motivat les vagues. De fet, la CGT ja ha confirmat que ells mantindran la convocatòria de vaga. També es manté la protesta prevista per demà a Girona, convocada per la Coordinadora d'Assemblees Educatives. La seva intenció és, diuen, fer una tancada demà als serveis territorials de Girona. En plana internacional, destaquem que el director general de l'Organització Mundial de la Salut està visitant aquesta hora la província de la República Democràtica del Congo, on, recordem, va esclatar el brot d'Ebola que està afectant aquest país i també la veïna Uganda. El cap de l'OMS ha fet una petició d'ajuda internacional per fer front a aquesta epidèmia.
13: Més suport logístic, més suport financer, però mentre ens centrem en l'emergència, l'hauríem d'aprofitar com a oportunitat per construir el sistema sanitari, perquè en cada crisi hi ha oportunitats. I així és com hem de gestionar aquest brot.
11: Mentrestant, els Estats Units i l'Iran continuen sense tancar cap acord que posi fi a la guerra. Avui Teheran ha acusat Donald Trump de trair la diplomàcia per fer demandes excessives en les negociacions. Tot plegat en una reunió que Trump ha tingut amb el seu equip de seguretat que s'ha acabat sense cap anunci. Pete Hegseth és el seu secretari de defensa. I know he
13: means it when... Sé que el president Trump ho diu de debò quan afirma que tenen dues opcions. Fer-ho ara, a través d'un acord, o haver-se d'enfrontar al Departament de Defensa. Estem preparats. I avui encara més que el primer dia, tot i que el president preferiria no haver d'arribar a aquest extrem.
11: I acabem explicant que l'univers de 3CAT es troba durant tot aquest cap de setmana amb la ciutadania en una festa a l'Anella Olímpica de Barcelona. Hi ha els personatges del Super 3 o del Polònia, programes de Catalunya Ràdio en directe i també edicions especials d'Eufòria i del Foraster. Si us sembla, marxem fins allà a Montjuïc amb la nostra companya, la Marta Vives. Bona tarda.
14: Bona tarda. Un dels moments més emocionants d'aquesta primera jornada de la festa 3CAT en viu ha estat, sens dubte, el programa en directe del Foraster. Milers de persones han omplert el Palau Sant Jordi en una edició molt especial d'aquest programa. Quim Esferrer també ho ha viscut així.
15: Ha estat increïble, perquè crec que una miqueta hi havia l'essència del Foraster, no? Hi havia molta veritat, hi havia emoció, emotivitat, hem rigut i ens hem reunit gent que està enganxada a aquest programa.
14: Demà la festa del 3CAT continua aquí, a l'Anella de Montjuïc. Marta Vives, Catalunya Ràdio, Barcelona.
11: Gràcies, Marta. Ja ho veieu, demà que continua aquesta festa de l'univers 3CAT. Demà el suplement de Catalunya Ràdio en directe des d'allà.
2: Gràcies, Berta.
11: Vagi bé, fins ara. Bé.
5: Estàs escoltant el Tot Gira.
16: Ah, sí.
5: Més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
18: Ostres, tu, tio.
5: Amb David Clopés.
19: Molt bé, moltíssimes gràcies.

0: Finals del Tot Gira. A partir de les 6, la transmissió de la final de la Champions. PSG Arsenal, ja amb 11 confirmats. Luis Enrique, Suram Safonov, Agraf, Marquinhos, Pacho Nuno Mendes en defensa, Vitinha, João Neves i Fabián al mig del camp, i al davant Doué, Dembélé i Kvaratskhelia. L'Arsenal, en David Raya, el català a la porteria, Mosquera, Saliba, Gabriel Incapié en defensa, Rice, Luis Kelly, Odegaard i Saka i Trossard al mig del camp, i Havertz en punta, 11 confirmats d'aquesta final de Champions que narrarem en directe aquí al Tot Gira. Esport en directe, estem pendents de l'Hockey Lliga, del primer partit de la sèrie de semifinals, el millor de 5 entre Barça i Igualada. Macià, partit al descans.
1: Al descans, el Barça de moment que lliga aquesta victòria, però només per 1-0, gol marcat per Ignacio Labarta, 5 minuts pel descans.
2: Ja a playoffs d'ascens també l'Hockey Lliga, tenim un partit al descans, de moment amb avantatge del Manlleu, Manlleu 1, Vilafranca 0.
0: Final fort de la Lliga masculina i femenina d'Hockey Herba. Tenim la final masculina ja definida. La jugaran demà el Polo i el Club de Campo. Tenim una finalista a la Lliga femenina. Ens falta saber quina serà l'altra.
2: Entre el Complutense i l'Atlètic Terrassa, partit arribarà a final de primer quart, de moment sense gols, empat a 0.
0: Si guanyi aquest partit, jugarà contra el Club de Campo demà a la final femenina. Més coses, també estem pendents a aquesta hora de
2: l'Hockey Sala.
0: Del futbol sala de la Lliga femenina, en aquest cas del partit que juga el Penyes Plugues.
2: Plugues, que ja va perdre la categoria fa unes setmanes i avui també perd el seu partit ara mateix contra la Corcón. 12 minuts per arribar al final del partit. Penyes Plugues 1, la Corcón 4.
0: Més tard a 4:45 jugaran les Corts en aquesta última jornada. Les Corts al Cantarilla. Avui tanca la temporada les Corts, que ja es va salvar, i el Penyes Plugues, que ja va perdre la categoria. I acabem amb tenis amb Roland Garros. Jornada ara mateix en joc.
2: Ens fixem en Cerundolo, depèn de si ve de l'italià o no, que és el butxí de l'italià Sinner entre setmana, que li va agafar aquell cop de calor quan guanyava 2-7-0 i 5-1, i ara ho està passant malament contra l'espanyol l'Andalus. Andaluce ha guanyat Cerundolo al primer set per 6-4, ha perdut el segon 7-6, i ara estan empatant a 2 al tercer set.
3: I tenim una enquesta oberta al nostre perfil d'X, m'agrada com l'Oriol diu aquest nom del tenista.
2: Perquè és que la majoria de cognoms argentins provenen de l'italià.
3: Perfecte.
2: Llavors, Cerundolo o Cerundolo, com ho diguin allà.
3: Perfecte, doncs tenim l'enquesta oberta no sobre el cognom d'aquest tenista, sinó sobre el futur de Julián Álvarez. Us preguntem fins on ha d'arribar el Barça per fitxar-lo. Primera opció, no el fitxaria. Segona opció, 100 milions. Tercera opció, entre 120 i 150 milions. O quarta opció, la casa per la finestra. Guanya amb el 39% dels vots l'opció no el fitxaria.
0: Molt bé. Per cert, tenim imatges de l'estadi de Budapest, del Groupama Stadium, on es jugarà aquesta final de la Champions entre PSG i Arsenal. D'aquí una estoneta ja obrim la prèvia amb el Ricard Torquemada, Mireia Vera i companyia. Passen 8 minuts de les 5 de la tarda. Aquest cap de setmana es tanca, ja ho sabeu, la fase regular de la Lliga CB de bàsquet. Demà, Barça-València, en directe al Tot Gira, partit a les 7 de la tarda, que és aquest partit ajornat de la setmana passada que no es va poder disputar perquè el València era a Atenes disputant la Final Four. Això fa que ahir es disputés tota l'última jornada, entre ells el Barça i el València jugant els seus partits, però queda aquest partit, i això fa que encara no puguem tenir definits els play-offs. Bàsquet al Tot Gira. Carme Lloveres, Joan Creus, què tal? Com esteu? Bona tarda.
4: Molt bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: I des del Palau, ja ho sabeu, tenim el Macià, que ens està seguint aquest Barça Igualada d'Hockey Patins, que el tenim al descans. Ets per aquí, Macià?
1: Sí, ei, i una curiositat. Digue. Hi ha un jugador del Barça de bàsquet veient hockey patins,
0: aquí.
1: El Miles Cale, un dels americans.
0: Sí?
1: Sí, sí. No sé si ha vist mai un partit d'hockey, però s'ho està passant molt bé.
0: Molt bé, això, doncs això m'agrada, que els jugadors d'altres seccions vagin a veure també altres esports. A veure, Macià, expliquem-ho bé, perquè és un bon embolic. Recordem que demà queda per jugar-se aquest partit entre el Barça i el València. Això sí, tenim una eliminatòria de play-off ja definida, que és el Madrid-Tenerife, perquè el Madrid ja sap que acabarà líder i el Tenerife que acabarà vuitè, independentment del que passi demà en aquest Barça-València ajornat. Per la resta, ningú sap pràcticament res quan falten 72 hores perquè comenci la fase final de la Lliga CB, perquè comencin els play-off.
1: I això és així perquè el València va jugar la Final Four, l'ACB no va trobar dates abans d'ahir per, diguem-ne, encabir aquest Barça-València total, doncs que el posen a diumenge i doncs tenim la gent de la penya que no saben si hauran d'anar aquí al Palau Blaugrana a jugar o si hauran d'anar a Vitòria. El resum és aquest. Efectes penya, ja ho he dit, i efectes Barça. Si el Barça vol evitar el Madrid fins a la final i no trobar-se'l, bé farà demà de guanyar, si és que pot, clar, el València, en aquest últim partit de la fase regular aquí al Palau. Si el Barça guanya aquest partit, el Barça s'enfrontaria, però és clar, doncs el Joventut tindríem duel català als quarts de final. És a dir que potser el Barça li pot anar bé i a la penya també, perquè cap dels dos equips és prou superior com per dir que a tres partits no hi pot haver un ensurt en un cantó o en l'altre. Si això no passa, doncs si el Barça perd demà amb el València, tindríem Ucam de Múrcia, Barça i Baskonia penya. O sigui que la penya tindrà segur un equip d'Eurolliga i el Barça, doncs, o la penya o l'Ucam de Múrcia. En principi, el Barça-Penya seria una sèrie que jugaria dimecres, el primer partit, divendres el segon. Els dos primers partits, un al Palau Blaugrana, l'altre a Badalona. Si el Barça perd demà amb el València, doncs els partits es passen a dimarts. És a dir que aquí molta gent es queixa a la Lliga ACB, doncs perquè, evidentment, aquesta provisionalitat deixa tothom incòmode. I el gran objectiu és evitar el Madrid fins a la final, evitar, per tant, el Madrid a semifinals.
0: Per tant, si el Barça guanya demà aquest partit contra el València ajornat, tindrem sí. Barça-Penya als play-off, i això començaria dimecres, i si demà el Barça perd davant del València, tindríem un Ucam Barça que començaria dimarts i un Baskonia-Penya que començaria dimecres. És això, ho dic bé.
1: Sí. I deixa'm afegir una cosa més. Dels 8 equips, 4 tècnics catalans, que això està molt bé. València amb Pedro Martínez, Barça amb Xavi Pasqual, el Joventut amb el Dani Miret i el Jaume Pons Arnau, que es va colar als play-off com a setè.
0: Molt bé, a veure, Lloberes i Joan, ho heu apuntat tot?
4: Mira, vols que et digui una cosa? Necessitaríem un especial.
0: És un bon nyap, ja sé que les circumstàncies marquen, però és un bon nyap que ahir s'acabi l'última jornada i que ningú sàpiga encara contra qui ha de jugar, començant això dimarts.
4: Sí, però això ja estem veient que aquesta competició cada vegada està més aglutinada de molts i molts i molts i molts partits, i jo crec que ja hauria d'haver estat planificat, doncs, sabent que qualsevol podia, clar, bueno, qualsevol no, però
0: avançar-lo, no? Que aquest Barça-València s'avancés, no s'hagués de jugar.
4: Vaja, si tu mires bé a València, és una bona mala jugada, és a dir, ell ha hagut de jugar, em sembla que li toquen, després de venir de la final a 4, li toca jugar 3 partits seguits.
0: 3 partits, correcte, aquesta setmana.
4: I començar play-off, vull dir que Sí, la veritat és que és un desori, però és emocionant, si més no.
0: Emocionant, sí. Tu, Joan, què et sembla?
5: Sí, doncs mira, d'entrada, que si el Barça perdés demà, que és diumenge, el dimarts juga a Múrcia. És que primer has de buscar allotjament a Múrcia, a Dient, has d'anar corrent, pràcticament no tens temps per preparar el partit, i per tant, sí, clar, és un desgavell. Si guanyes, encara jugues a casa, jugues amb el Joventut, dimecres, a més, tens una mica més d'espai. Però, clar, són coses tan provisionals i amb tan poc temps per preparar-les que, clar, això diu va en contra de la competició.
0: Sí, el que és segur és que, ara ho deia el Macià, i crec que és important subratllar-ho, si el Barça perd demà contra el València, que no és un partit fàcil al Palau, però bé, tot pot passar, es creuaria amb el Madrid a les semifinals, aquí també efectes de tenir, doncs, un panorama més o menys difícil en aquests play-offs, pel Barça demà és molt important, Lloberes, guanyar.
4: Sí, però vols que et digui, aviam, primer que crec que aquest playoff, ara ja dic globalment, Xavi Pasqual amb això és un, diguem, geni, li direm la paraula geni, diguem, de que quan mai tothom dona per fet de que és una situació realment complicada, pot ser, diguem, la gran ocasió del comiat de Pasqual amb el triomf de la competició de l'ACB. Això número 1, però número 2, jo el prefereixo a semis, és a dir, prefereixo a semis, estic enraonant d'un Barça desgraciat, gastat, d'un Barça amb lesionats que encara que n'hagi recuperat encara n'hi queden un parell, no? Pel que anem informant, però per mi jo el prefereixo, perquè si no ja si trobar-te'l a la final complicat. Jo, si a mi em deixes triar, el prefereixo a semis.
0: Què deies, Macià, dels lesionats?
1: Que el recuperarà tots.
0: Tots, eh?
1: El recuperarà tots, sí,
4: tots,
1: sí.
4: Tots, clar, tots, Igor tots, i Satoransky tots.
1: També. Sí, sí.
0: Caramba, ahir ja, en el partit contra l'Andorra, ja es van veure Vesely i la Provítola, oi?
1: Sí, però tant el Satoransky com el Clyburn ja ha complert, diguem-ne, el protocol de la Perina, que doncs va tenir un tema de circulació, però ja està bé. Ja ha entrenat, vull dir, ja ha entrenat, el que passa que bé, per protocol no tornarà fins això, fins
4: no sé
1: o demà
4: si
1: o...
4: No sé si és gaire bo tenir-los a tots.
0: Joan, com ho veus?
5: A veure, ahir vaig veure la Provítola que, tot i que portava, no sé, mesos, potser, sense jugar, el vaig veure força bé. La veritat és que els minuts que va jugar cap problema amb la lesió, el vaig veure bé a la pista, més o menys com és ell. Per tant, sí, com diu la Carme, com més jugadors tinguis, clar, són problemes a afegir. Però sí, hem de tenir una cosa molt important, que el Madrid ha perdut els últims 5 partits de Lliga,
0: sí, sí,
5: i s'obre un ventall de possibilitats per no pel Barça, sinó inclús per la Penya, pel Barça, pel València, pel Madrid. Clar, s'obre un ventall de possibilitats de guanyar la Lliga, que potser fa 2 setmanes o 3 enrere ningú pensava, no?, amb el gran favorit que seria el Madrid.
4: Sí, sí, per tant, però aquí... jo el Madrid també crec que està especulant, eh? Aquesta recta final, mira't com fa els rosters, com planifica, ho dic com a d'això, és a dir, ha tingut jugadors ja com molt descansats, és a dir, m'imagino que és una qüestió planificada perquè tenia ja la primera posició de carrer, encara que ell sí, ja sé que a Manresa, diguem, doncs és que Viola el van fins i tot expulsar, no?
0: Sí, estava, sí. Per cert, ahir es van pipar moltíssim, no només amb els àrbitres, que per això el van expulsar, sinó també amb els seus jugadors, en el partit del Congost, que després en parlarem. Circula per xarxes un moment en què, en un temps mort, ell els diu als seus jugadors, això és el Madrid, m'és igual si jugueu bé o malament, però els feia veure doncs, que no podien tenir aquella actitud en l'últim partit, sabent que ja són primers, el nou Congost. Per tant, ahir estava allò amb sang calenta.
5: És que per molt dosificat que vulguis portar els jugadors, per molta estratègia que tinguis per intentar que els jugadors t'arribin bé al final, el que està clar que ets el Madrid i cada partit l'has de sortir a guanyar i tens jugadors amb una qualitat extraordinària per guanyar cada partit, no? I al final, això d'anar perdent per un equip gran, l'habitual, el seu ADN és anar guanyant partits contínuament, però si entres en aquesta dinàmica d'anar perdent partits encara que tinguis rotació de jugadors, per ell és un cop fort. I a l'Escariolo sí, sí, ho està notant, que és un cop fort.
4: Estem d'acord, però per mi...
5: I s'han de posar les piles ràpides. Compte, i que és el favorit número 1 per guanyar la Lliga, eh? Tot i les baixes que té, continua sent el favorit número 1. Però aquestes derrotes deixen un destat de forma, sí, pels, sí, rivals, que diuen, ostres, aquí hi ha opcions.
1: El Madrid, disculpeu, sí, però sí, digues, la pressió és màxima. Vull dir que si tenen un any en blanc, generalment, si no guanyava res, el Madrid anaves fora. O sigui, el que passa que és Escariolo i potser té més entitat, però el Madrid, si tens un any que no guanya res, doncs canvien d'entrenador.
0: Sí. Us demanaré tots dos, perquè jo tinc moltes ganes de preguntar-vos, tant a tu, Lloberes, com a tu, Joan, a tot el tema Xavi Pasqual, però abans d'anar amb el tema Pasqual, recordem el que ho dèiem, eh? Si el Barça demà guanya aquest període de jornada davant del València, a partir de les 7 de la tarda, que per cert, Lloberes, estàs convocada, que farem transmissió, tindríem Barça-Penya dimecres. Veieu a la Penya amb capacitat en una sèrie 3 d'eliminar el Barça, Joan?
5: Sí, a veure, depenent, no sé com estarà Tomic, no sé si jugarà o no jugarà Tomic.
4: Crec que no juga ja amb tota la temporada.
5: Sí, per això hem fitxat el Moren. Sí. Sense Tomic, té opcions la Penya d'eliminar el Barça? Evidentment que sí. Amb Tomic jo crec que li haguéssim pujat bastant. Per tant, tal com està jugant la Penya en els darrers partits, a excepció d'aquest últim, i amb un Riqui que està agafant el millor moment de la temporada al final, té opcions la Penya, evidentment que sí.
0: Lloberes?
4: Sí, jo és que crec que no contra la Penya, en aquest play-off a 3 són tramposos injustos. Jo crec que com que té possibilitat qualsevol dels dos equips, i a més crec que Parker arriba molt més adaptat, Riqui fins i tot el van fer descansar, llavors Birgandir ja ha donat una mica més el to, això reforça en Mogán aquest, el pivot francès, jo per tant sí que li dono opcions absolutes tant a la Penya com al Barça, tots dos.
0: Sí, és una situació curiosa, no? La Penya, l'afició de la Penya, els jugadors de la Penya, l'entrenador de la Penya, demà miraran un Barça-València amb més expectació que mai per saber si juguen contra el Barça o si jugarien en aquest cas contra Baskonia. En cas que hi hagués una derrota al Barça, els hi tocaria jugar contra el Baskonia i començarien dimecres. Bé, això ja veurem.
4: En canvi, al Barça li tocaria anar a Múrcia.
0: A Múrcia, no? dimarts.
4: I no factor camp. Al Barça li convé moltíssim guanyar el partit de demà.
0: Totalment. Molt bé, a veure, tema Xavi Pasqual. Recordem, doncs, que ja és un fet, malgrat un últim intent de Joan Laporta perquè s'acabés quedant, finalment s'ha mantingut ferm i Xavi Pasqual marxarà a Dubai. Què us sembla que el Barça no hagi pogut retenir Xavi Pasqual? Lloberes.
4: A mi, jo començo, vaja, Déu-n'hi-do, necessitaria tot un especial, eh? És que no crec que hagi sigut una qüestió de que no hagi pogut retenir. És a dir, Xavi Pasqual, jo ho vaig dir des de l'inici, crec que es va equivocar. Ell ho va explicar, jo la roda de premsa me la vaig escoltar ben poc perquè era molt pactada i em va avorrir bastant, no? Però el tema de Xavi Pasqual, ell li va costar moltíssim ja decidir, diguem, venir ja una vegada la temporada hauria començat, no? Jo crec que ell sabia el que hi havia aquí a Can Barça, sabia el desgavell, el desori, totes les situacions que hi havia. I per tant, quan tens tu un projecte esportiu, per mi estem enraonant professionalment, oblida't de que si culés o no culés i tot això, és a dir, professionalment, que resulta que tu tens l'opció de com es diu això, d'un projecte que pots guanyar l'Eurolliga, jo independentment dels cèntims, que el Macià sempre mira la part econòmica, sinó que pots tornar a guanyar l'Eurolliga, crec que és impensable. Ara, també et diré una cosa, que després no em vengui el tema de culer i el cor i aquestes coses, que Flick, quan va venir aquí, es va, va acceptar totes les circumstàncies que hi havia en el Barça i bé que va saber aprofitar i, jo diria, tirar endavant molt bé un projecte, cosa que Xavi Pasqual no.
0: Joan.
5: A veure, jo, la compareixença de l'altre dia del Xavi Pasqual, que no va ser roda de premsa, sinó compareixença. Crec que va donar uns quants titulars. Va donar uns quants titulars i una mica per donar a entendre que entre club i ell les coses entre els dos puguin acabar més o menys bé, però tot i això sí que es va, en les paraules que va dir, sí que es va notar que hi havia hagut durant el curs o que havia sigut un curs molt difícil i que havia hagut problemes durant el curs, perquè això s'entenia. Hi ha una frase de les que diu, per exemple, diu que el ritme i la manera de fer tant d'ell com del club eren molt diferents. Clar, si et diu això, no vol dir que durant la temporada anaven les coses bé, no? Que ell estava acostumat a treballar d'una manera, que en el club es treballava amb una altra, cosa que tu sabies com es treballava amb el club, no? Perquè ja havies estat molt temps. I llavors jo crec que el titular, la frase que diu, que dona i que és el titular, és aquella que diu que les derrotes m'impedeixen ser persones. Diu una cosa així, ser persona. Diu, les derrotes m'impedeixen ser persona.
4: Pateix-me.
5: Les derrotes m'impedeixen ser persona. Ell diu això en una de les frases que diu en aquesta compareixença. Clar, jo d'això quin resum faig, no? Doncs que, per exemple, quan ell en 3 o 4 partits, les declaracions que fa després de 3 o 4 partits de perda, un és bastant forta, que és aquella que diu que no sé si continuaré l'any que ve.
4: Sí.
5: I un periodista diu, hòstia, vols dir que estàs? Diu, sí, estic segur del que us he dit, no sé si continuaré l'any que ve. Que tot això va lligat amb això, no? Diu, les derrotes l'emprenyen molt, després de cada derrota doncs ell pateix moltíssim i sempre, no sempre, però en dos, tres vegades va deixar anar després d'alguna derrota una frase d'aquestes dures pel club, no? En definitiva, jo crec que hi ha hagut errors per part d'uns altres, amb el Xavi potser no se li ha donat cap reforç durant la temporada que ell demanava. Ell també tenia, en teoria, les perspectives del segon i el tercer any començar a crear un projecte. El club, el segon i el tercer any, sembla que sí, que li donava més pressupost. Ell també intervé en fitxatges de que ja estan de cara a la propera temporada, que són quatre fitxatges que ja estan fets, un que ha fallat, però que ell ha intervingut amb aquests fitxatges. Per tant, clar, llavors arriba el tema de l'oferta exterior i que aquí canvia tot, no? I aquí, en principi, jo sí que tinc, o que em penso, que hi ha tres factors o tres coses importants. Una, a l'ordre és igual, però us les dic a les que jo penso. Una és el tema econòmic, tema econòmic personal, on arriba a un club on cobrarà 6 vegades més, aquest és un tema important.
4: Però, si ell... ha fet prou escalés allà on...
5: Bueno, Carme, és igual.
4: Vale, si no els sabrà ni comptar, tots aquests...
5: Això és igual. Això és igual, però ell està amb el dret, ell diu, com que ell no fa res, ell compleix el contracte, pago la rescissió i me'n vaig. Un tema aquest que us he comentat, l'econòmic. Tema 2, també econòmic, que és el club on va, té un pressupost econòmic bastant més important que el que té el Barça.
4: Sí.
5: I aquí doncs, té més opcions de quedar millor classificat, especialment a l'Eurolliga, que és un dels objectius que ell vol. No? I tercer, crec que jo conec el Xavi, no? I sent entrenador del Barça, clar, pateix molt a les derrotes, no? I llavors pensa que marxant i anant a un altre equip, aquest patiment que ha passat, que més ho diu ell amb la compareixença, aquí a Can Barça no ho tindrà tant marxant fora.
2: Yeah.
5: Una mica és això.
4: Bé. No, però espera, deixa'm dir només...
2: Digues, afegir
4: una cosa. No és que li fallin alguns fitxatges, sinó que se'n van cap a l'equip que hi anirà ell, eh? És a dir, per mi aquí hi ha dues coses, ja que en raonem tan clar. És a dir, una és, Xavi Pasqual aprofita la vinentesa de venir a Can Barça després d'estar a l'atur de l'Eurolliga, estic enraonant, eh? A l'atur durant 5 anys o no sé quants anys, arriba cap aquí i resulta que comença a fer el projecte i un parell de jugadors van a parar en el seu equip futur. A mi això em desagrada profundament.
5: Bueno, però 4 els agafes,
4: sí, sí,
5: eh?
4: Sí. Dic els altres dos, sí.
5: Bueno, els altres dos no sé,
4: no, i els deixa...
5: Quin és el segon? Jo conec el Diallo, però l'altre no sé qui és.
4: Espera, el Macià me'n faran recordar.
0: El Macià ara ens pot atendre.
4: Que... Ah, però espérate, és igual, m'és igual. Ja te'l diré un altre moment, perquè el que m'interessa és el nyap que ens deixa.
0: Sí, sí.
4: El regal que ens deixa Xavi Pasqual. Mike James. És a dir, Mike James ens el deixa un jugador que direm el que voldrem, que és una estrella, absolutament, però ens reunem amb Youtudis, ens reunem amb Ettore Messina i ens reunem el xoc de caràcters i l'ètica de treball, etc, etc, etc. És a dir, perquè no se l'emporta el Mike James cap allà.
5: És, perquè a mi... ja ha firmat per aquí.
4: Sí, sí, bueno, aquí està. És a dir, a mi...

0: que faci capaç el Barça de bàsquet de competir pels títols.
1: Bueno, i clar, que aquest entrenador es trobarà amb un equip pràcticament fet que ell no l'haurà fet.
2: Sí, però això a vegades passa, eh?
0: Mira, ara que dieu això dels fitxers, he recuperat el Macià. Macià, quins són els jugadors que ja té lligats al Barça per la pròxima
2: Diallo,
0: temporada?
2: El Diallo, i ara no me'n recordo un altre.
1: No, el que té lligats al Dubai. El Dubai.
3: El sí, el Josh Nevo, el Wright, el Mike James.
2: El que se l'ha endut, el que ens l'ha robat, diguem, Dubai.
3: Alfa Diallo
2: i un altre.
1: Només un.
3: Ja t'ho buscaré.
2: D'acord.
3: Alfa Diallo, sí.
2: I
3: en Guma, que és un ala pivot finlandès també, però vaja, a mi em fa patir... Bé, l'Alfa Diallo, que se'n va a Dubai, però fa patir qui ve d'entrenador, perquè James té molt...
0: Aquí encara ho tenim verd, això, no, Macià? El tema de banqueta?
3: Sí, clar. Està molt verd. Volen a Obradovic, altra cosa és que Obradovic vulgui, després Esferopoulos, en fi, hi ha noms,
2: noms,
3: però
2: jo,
3: jo però crec encara, que no, encara no estem la cosa, parlant de noms top.
0: Encara la cosa, diguem-ne, no està prou madura. Molt bé. A veure, no em vull enternitzar amb el tema Xavi Pascual. Deixeu-me explicar, perquè també crec que ho hem d'explicar, que ahir l'Andorra, equip de la Federació Catalana de Bàsquet, es va salvar. Que n'estàvem molt pendents. I també, no sé si ho heu seguit, la salvació miraculosa del Saragossa, que és molt bèstia el que van fer, amb un triple últim segon, havien de guanyar el seu partit, i de retruc envien el Gran Canària, un històric que porta molts anys a la CB, l'envien juntament amb el Granada, que s'havia baixat, l'envien a l'Alep. Per tant, un final que va ser trepidant, Lloberes?
2: Sí, tremendo. I a més
0: última
2: a més, una
0: jugada,
2: cosa...
0: Un triple per salvar-se.
2: És que me l'he tornat a mirar fins i tot la recta final, com arriben a perdre, però no només perquè la gent no ha de l'última cistella, sinó el minut i mig quasi que hi ha. És veritat que el Gran Canària, que això, perquè no tindrem temps, se n'hauria d'enraonar, perquè no baixen només els nois, sinó que també baixen les noies.
0: També.
2: Les noies que resulta que van comprar o van adquirir la plaça del Barça, ens en recordem de les noies, i diria que la van captar. I a partir d'aquí, el Cabildo, que és el que financia, diguem, molta part dels pressupostos dels dos equips, tots dos se'n van al Canyet. És a dir, a un li dona 4 milions, em sembla, i l'altre 5.3. Doncs és a dir, els meus impostos van a parar això. Bueno, els meus i els vostres.
0: Sí.
2: Doncs us ho dic perquè ho sapigueu.
0: Perden la categoria tant a l'equip masculí com al femení.
3: S'ho volen treure, Sembla que el propietari de les Palmes de futbol es quedaria als equips de bàsquet. Veurem si acaben les negociacions bé o no.
0: De l'última jornada d'ahir, ho dic perquè també se'ls acaba ja la temporada, el Girona va guanyar la penya 82-77. Ara veurem els despatxos si finalment acaben anant a Europa. El Barça, com ja sabeu, va guanyar Andorra 95-100, però l'Andorra s'ha salvat. El Lleida va perdre a Múrcia 116-95 i el Manresa, atenció, va tancar la temporada, ho he deixat pel final perquè home, és segurament una de les grans notícies de la jornada, va tancar la temporada guanyant el Madrid al Nou Congost per 94-87, feia 28 anys que això no passava. Tu creus vas guanyar el Madrid?
2: Però a casa, no?
0: A casa, sí.
1: Si fa 28 anys que també ho he llegit avui, és l'època meva, clar, la
0: ja hi eres, ja hi eres. Mira, i em fa molta il·lusió poder-lo saludar perquè ahir no només va guanyar el Manresa, sinó que a més va tenir el seu merescut homenatge el capità del Manresa, que marxa del Manresa després de 7 anys, el Dani Pérez, i li han promès que li retiraran la samarreta, li penjaran la samarreta al Congost quan es retiri, perquè encara no es retira. Hola, capità, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Mira, em fa molta il·lusió que tinguis el Joan Creus a l'altra banda, perquè ara, recordant-ho, ell fa 28 anys, quan veu guanyar per última vegada el Madrid al Nou Congost, ell hi era. I ara, 24 anys després, un altre base mític com tu, Dani Pérez, aconsegueix la victòria.
4: Doncs sí, bueno, Déu-n'hi-do, no? Han hagut de passar 28 anys i bueno, ja et dic, parlar amb el Xixi, bueno, un mite a Manresa i bueno, ja et dic, un plaer, no?, que imagin, bueno, que em pengin la samarreta al costat de noms com el seu.
0: Ah, la posaran al costat de la del Joan o què? Això ho saps,
4: això
0: o no?
4: Ja,
0: no
4: sé, això ja no...
1: Home, això segur, i cada vegada deu quedar menys espai per allà,
4: Sí, no, el Congost, no sé si acaben fent el nou pavelló, no?, quan l'acabin fent, com estaran d'espai, però és veritat que a l'actual no hi ha gaire marge.
0: Dani, com tens el cos després de les emocions d'ahir?
4: Doncs bé, bueno, cansat, no?, cansat perquè ha sigut una setmana molt intensa, ja perquè, òbviament, jo sabia que anava a ser l'últim partit, però bueno, ja quan dimecres has de fer l'anunci, no?, doncs, bueno, al final molta gent m'ha parlat, moltíssims aficionats, m'han demostrat...

0: entrat, no? M'han donat el seu suport, no? I el seu carinyo, i bueno, ja et dic. Un partit molt, molt emocionant, sobretot en l'aspecte sentimental per mi.
1: Ens consta que ets tu, qui pren la decisió de marxar de Manresa?
0: Sí, bueno, ha sigut una mica mutu acord, no? Al final eren 7 anys, aquest any ha sigut un any complicat per mi, no? Amb tema de lesions... crec que era un moment adient, no? I la forma més bona i més correcta per totes dues parts de que s'acabés una mica aquest viatge de 7 anys.
1: Mm. En quin moment et quedes d'aquests 7 anys, tu, Dani?
0: Jo sempre recordaré la Final Four de Bilbao, no? La Final Four aquella de la BCL, quan arribem amb l'autobús i ens trobem tot Bilbao de color vermell amb els aficionats, amb bengales, animant... Bueno, aquell moment, pell de gallina i el recordaré tota la vida.
1: I amb tu sempre la permanència,
0: Sí, sí, sí, sí. De fet, bueno, va haver-hi un any que sí que vam patir una mica amb el Pedro, justament l'any posterior a la Final Four de la Champions... Però la resta, la veritat és que bueno, han sigut anys molt bons, hem jugat play-off, hem jugat Copes del Rei, i, bueno, una etapa jo crec que molt bona, no?, pel club i que s'ha crescut, no?, a nivell social.
1: Creus i Lloberes, perdem un gran base, Manresa.
2: Aviam, i perdem, bé, perdem, ho dic perquè com que només es fa la salutació amb el Joan Creus, és del meu poble, és de Ciutat, és del Bronx.
1: Tens tota la...
2: o no, ho tenim, sí. Ho tenim clar o no, això? Sí. És a dir, som dos correcte. Il·lustres de la gran ciutat d'Hospitalet. Oi, Dani Cres?
0: Sí, sí, sí, nascut a Hospitalet i bueno, ja et dic, vaig jugar de fet al Coll Blanc Torrassa i a Hospitalet fins als 11-12 anys i m'he format una mica a Hospitalet, o sigui, sí, sí.
2: Clar, està bé, això està bé, no? Però bé, és llei de vida, no?, aquestes coses de... Ara a mi el que m'importa és què faràs.
1: Ara.
0: Bueno, sí. La meva idea és jugar una mica més, no? Jo encara em veig amb gasolina, sí. I sobretot amb ganes, no?, de jugar una mica més. Ja et dic, aquest any no l'he acabat de disfrutar o de gaudir com a mi m'hagués agradat a la pista, no?, pels problemes físics, però, bueno, un cop superats, no?, he acabat la temporada bé, m'estic sentint bé i jo em veig amb ganes de jugar una mica més.
1: Escolta, tens 36 anys, Mira el Creus, que va tirar uns quants anys més, Vull dir que de marge en tens encara.
3: Home, a aquesta edat jo arribava a Manresa.
1: Ah, mira! I encara havies de fer la final.
3: No, dic la veritat, M'ha sorprès, la veritat, m'ha sorprès la decisió aquesta. Com dius, suposo que tu te l'has pensat bé i l'has meditat. Però, i tot i que tens 35, 36 anys, ja... Jo et veig bé amb força física per continuar. I sí que t'hi feia, doncs mira, el Dani acabarà la seva carrera esportiva a Manresa 2 o 3 anys més i ja està. Però és una decisió personal i que crec que l'has meditada molt i que estàs molt convençut. I ara el futur, doncs espero que et vagi molt bé i que segur allà on vagis fan falta bases d'aquí perquè cada vegada n'hi ha menys. I fan falta bases que coneguin la Lliga i que sàpiguen de què va tot això. I tu ets un d'ells.
0: Sí, sí, sí, bueno, moltes gràcies. Jo sempre dic, no?, a mi quan surt el tema aquest de l'edat sempre em diuen, bueno, mira el Chichi, mira el Marcelinho, tal. I bueno, clar, és que m'esteu dient els superdotats, no?, d'aquest esport, no?, que no és normal, no?, jugar fins als 40 o fins als 40 i alguna cosa amb el nivell que ells ho van fer, no? Però bueno, ja et dic, jo ara ja miro el proper any, no?, diguem, i la veritat és que, bueno, com diu el Chichi, no?, jo em veig encara amb ganes, em veig encara amb cames, no?, de poder jugar un any més i, bueno, veurem on acabem, on ens porta la vida, però espero que pugui continuar jugant a bàsquet.
2: Dani Pérez, deixa'm dir només una última cosa, sí. És a dir, la vida s'allarga per tothom, això de l'esport 36 anys ja no són res,
1: no,
2: és a dir,
1: realment.
2: Ara avui per avui, si tu et sents bé, tira endavant.
1: Sí, sí. Segur, Lloberes, que encara narrarem moltes coses grans del Dani Pérez, que és un dels grans del bàsquet català. Que tinguis molta sort, vagis on vagis.
0: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé. I tanquem aquest espai de bàsquet amb els play-offs ja a la porta. Demà transmissió, recordo, demà diumenge, 7 de la tarda, aquí el Tot Gira, Barça-València, amb la Lloberes i el Macià des del Palau. Aquest partit que tothom, tanta gent, estaran pendents, la gent de la tothom. Penya, els del Barça, amb tots els equips que han de saber quin serà el seu rival, fins i tot el Madrid, que ja sap que jugarà contra el Tenerife, però vol saber si es trobaria o no es trobaria el Barça a les semifinals en cas que passés el Barça a les semis. Que vagi molt bé, demà t'espero aquí, Lloberes, i gràcies, sí, Creus. Sí.
2: Vinga, adéu.
1: I he sentit un gol de fons al Palau Laurana perquè Macià fa el segon al Barça, hoquei Lliga, primer partit de la sèrie de semifinals entre Barça i Igualada.
4: I ara el tercer, acaba de marcar Marc Grau, el tercer aprofitant un rebuig, Ignacio Alabart havia fet el 2-0 i ara Marc Grau remata, no diré el partit, sí, pràcticament perquè amb 11 minuts i mig és difícil que t'aixequin un partit al Palau, no hi ha res impossible, 11 pel final, Barça 3, Igualada 0.
1: I recordeu que també estem pendents del partit d'anada a la final per pujar l'hoquei Lliga i déu-n'hi-do el marcador, Manlleu 2, Vilafranca 3, Manlleu 2, Vilafranca 3, recta final d'aquest partit que ha començat a les 4 de la tarda. Pendents també de l'hoquei herba, de les semifinals femenines d'aquesta lliga que s'està jugant, aquesta final a 4 que està jugant a Madrid, a les instal·lacions del Club de Campo, i l'Atlètic Terrassa està guanyant el seu partit 0-1 davant del Complutense. Ara mateix l'Atlètic Terrassa jugaria la final demà contra el Club de Campo. I recordeu que a les 6 comença aquesta final de la Champions, PSG Arsenal, Francesc Ripoll, passant de nou 11 de Luis Enrique i de Mikel Arteta.
5: El Paris Saint-Germain que surt amb Safonov a la porteria, Hakimi, Marquinhos, Pacho i Nuno Mendes a la defensa, mig del camp, Vitinha, Fabián Ruiz i João Neves a dalt, Doué, Kvaratskhelia i Dembélé. L'Arsenal que juga amb Raya a la porteria, Mosquera, Saliba, Gabriel i Incapié. A la defensa, doble pivot, Rice i Luis Kelly, bandes, Saka i Trossard, a la mitja punta, Edegaard, en punta, Havertz.
1: De seguida la transmissió amb el Sergi Camps, que ja van prenent posicions, amb el Ricard Torquemada, la Mireia Vera i la Carla Borràs, que ja la tinc per aquí, que ens farà l'anàlisi arbitral. Un alemany, oi? Què tal, Carla? Com
6: sí,
1: estàs?
6: Sí, bona tarda, David. Un alemany, sí. De fet, és pràcticament tot alemany, perquè tant l'àrbitre com els dos assistents són alemanys. El quart és suís, però al VAR també tenim alemanys.
1: Daniel Siebert, avui àrbitre alemany per aquesta final de la Champions. Abans d'obrir transmissió, deixeu-me que parli del play-off d'ascens a la segona divisió. Ja sabeu que el juga l'Europa demà contra el Celta Fortuna, el filial del Celta, amb transmissió aquí el Tot Gira, a Can Dragó, a Europa, Celta B, a 4:45. I el Sabadell. El Sabadell ahir va obrir aquest play-off, anada de les semifinals, i va perdre 2-0 al camp del filial del Real Madrid, al camp del Castilla. Un mal resultat que encara això sí es pot aixecar divendres que ve, nova Creu Alta, també a les 9 de la nit. Si el Sabadell guanya 2-0, en faria prou al final de la pròrroga, perquè va acabar la Lliga més ben classificat que no pas el Castilla. No hi ha, en aquest cas, tanda de penals, i passaria, si guanya 2 gols al Sabadell, a l'equip arlequina. Tinc en línia el Ton Ripoll, jugador del Sabadell. Hola, Ton, què tal? Com estàs? Bona tarda.
7: Bona tarda.
1: Ja sou a casa, veu tornar ahir?
7: Sí, sí, ja estem a casa, descansant, per arribar en les màximes condicions ja el dilluns.
1: Com esteu després d'aquesta derrota 2-0?
7: Jo crec que la digestió ha sigut ràpida. Crec que, la nit d'ahir jo crec que tots ens vam ficar a visualitzar el pròxim partit del divendres, i jo crec que ja tenim tots aquestes ganes de que arribi el partit i moltíssimes ganes de veure la nova Creu Alta vibrant.
1: Què va passar, Tom? Perquè va fer la sensació que no estàveu còmodes en cap moment al partit. Només a l'inici, que sí que feu una bona arrencada, però no us vam veure còmodes ahir.
7: Bueno, això pot passar. Al final tu prepares un pla de partit i evidentment, quan no treus un resultat a favor, doncs això és perquè el rival ha sigut millor que tu en accions puntuals, o perquè el pla de partit no ha funcionat. Jo crec que, sobretot a la primera part, vam estar bastant còmodes. Sí que és veritat que nosaltres teníem un pla de partit bastant definit. El vam intentar aplicar de la millor manera que vam saber. I ja està. Al final el partit d'ahir queda ahir. Aprendre del que vam fer malament, veure també el que vam fer bé, intentar-ho potenciar i mentalitzar-se pel divendres.
1: Deu ser moltes jornades líders i aquest lideratge, que era l'ascens directe, se us va escapar a la recta final, les últimes jornades. Com arribeu de benzina? Se us està fent una mica llarga la temporada?
7: Mira, això és un tema bastant recurrent dels últims mesos. Penso que no pot ser, no pot estar més lluny de la realitat. Jo crec que la benzina és la mateixa, la benzina que ens mou és perquè estem lluitant per un somni, per complir els nostres somnis, i la benzina, doncs, al final, fins a la penúltima jornada vam estar lluitant per cada líders. No haver quedat líders no és que ens quedem sense benzina, simplement que va haver-hi un equip que s'ho va mereixer més, que va ser el Dense, i ja està. Jo crec que la benzina està impecable, com el primer dia. Si està una miqueta més desgastada, doncs serà del mateix nivell que dels altres equips, i crec que això no és un tema rellevant, el de la gasolina, i ja està.
1: Ahir contra el Castilla, amb Thiago Pitarch, habitual, l'hem vist al final de temporada, titular amb el primer equip del Madrid, ahir us el trobem cara a cara. Clar, jugar contra un filial ja té això, que no saps per on et poden sortir i quins jugadors poden utilitzar amb un planter tan ampli com té el Madrid.
7: Bueno, crec que és, independentment dels noms propis, crec que tots els 8 equips que conformem aquest play-off a la segona divisió, tots tenim jugadors que marquen les diferències, per això estem allà, per això molts de nosaltres hem estat com a equip intentant lluitar, doncs, per la primera posició fins al final de temporada, i crec que demostra, doncs, el gran nivell que té la primera federació, de la complicació que tenen aquests play-offs i de no perdre mai doncs, la cara al partit, la cara a l'eliminatòria, i independentment, indiferent dels noms propis, ja et dic, nosaltres molt centrats en nosaltres i no li fem gaire importància als noms dels altres equips.
1: Molt bé, doncs nova Creu Alta divendres que ve, 9 de la nit, aquest Sabadell-Castilla, 2-0 a l'anada en contra. Insistim que en cas de guanyar també de 2 gols al Sabadell aniríem a la pròrroga, però no hi haurien penals, i guanyar de 2 al Sabadell li serviria per passar a la gran final d'aquest play-off descens. Que hi hagi molta sort, i sobretot si hi ha algun arlequinat que dubta la setmana que ve, ja sé que el dia no és el millor, seria preferible que fos en cap de setmana, però divendres la nova Creu Alta de rebentar, Ton?
7: I tant, segur que sí.
1: Molta sort, que vagi molt bé.
7: Merci, adeu.
1: Tres quarts de sis, Macià, Palau Blaugrana. Quan li queda el partit entre Barça i Igualada?
8: 7 minuts.
1: 7 minuts Barça... i contenia guanyant 3-0.
8: 3-0 i a més té superioritat numèrica el Barça ara mateix. Mira, què t'he dit? Marc Grau clava el seu segon gol al quart del Barça. 2 de la Bart i 2 de Marc Grau per rematar el partit. Barça 4, Igualada 0. 7 minuts pel final, que seran els minuts de les escombraries.
1: Molt bé, de seguida obrim transmissió d'aquesta final de Champions. PSG Arsenal, ja van arribant al Torque Quemada, la Mireia Vera i companyia per fer aquesta transmissió. Però abans d'obrir aquesta transmissió, vull parlar un moment amb el Fletxa d'aquest Giro d'Itàlia que avui ja s'ha acabat de decidir. Bé, ja estava decidit. Jonas Vingegaard ja des de feia dies era virtual campió d'aquest Giro d'Itàlia i avui ho ha rematat, a més, amb victòria d'etapa a Piancavallo, guanyant l'última etapa de muntanya. Hola, Fletxa, què tal? Com estàs? Bona tarda.
9: Bona tarda, David. Doncs, bueno, excitat, la veritat, perquè hem vist una etapa, com has dit, guionitzada, però amb un regal d'un esforç, d'un test, que s'ha fet el Vingegaard avui a Piancavallo.
1: 5 victòries en aquest Giro d'Itàlia, eh? Ha estat allò insaciable, Vingegaard, en aquest Giro.
9: I, sobretot, avui ha fet un test, com hem dit. Era una pujada de 40 minuts, entorn als 40 minuts, amb un pendent entorn al 8%, i des de molt lluny ell ha fet la seva mosa, no? S'ha mogut de falta de 10 quilòmetres i bueno, jo preveia en el dia d'ahir, sobretot, que avui el Vingegaard faria això, més que anar al marge, anar a buscar la victòria, aniria a fer un test de Gran Tour a França, i és el que ha fet. Ha pujat a una velocitat ascensional, el famós BAM que es coneix al món del ciclisme, entre els 1.800 metres per hora, que són dades, la veritat, que per un final de Giro, no? Després de 3 setmanes fer aquests números és un test que a ell i sobretot al Tadej Pogacar, no? Li representarà una amenaça, perquè el que està clar és que el Vingegaard ha afinat molt aquest estat de forma, a part de guanyar i dominar el Giro d'Itàlia.
1: És a dir, tu veient-lo en aquest Giro d'Itàlia, creus que està en condicions de plantar-li cara de veritat, de disputar-li la victòria que tothom dona per fet al Tour a Tadej Pogacar?
9: 100%. Li plantarà... El que passa és que, clar, el Tadej és més... O sigui, és més explosiu, vale? Estem parlant de dades mitges, no?, en aquest sentit, i el que sí que sabem que el Jonas poder estar... Estem visquent el millor Jonas Vingegaard del que coneixem. Recordem que el 2024 va estar molt bé, però aquell any va tenir la famosa caiguda a l'Itzúlia, que li va fer arribar al Tour de França bé, però no tan bé com s'esperava.
10: I enguany sí que estem veient un Jonas Wenger, a part que tot li ve de cara, per tant, clar, és que serà, jo crec que un enfrontament en aquest sentit molt bo, tenint en compte, a més, que hi haurà el Félix, el Sexas, no el Félix, perdó, el Félix que estava al Giro.
1: El francès, Paul Sexas.
10: Sí, el Paul Sexas. Sí, sí. O sigui que, vaja, jo, de cara al Tour, tot i que hem vist un Giro molt guionitzat, el Tour no ho tinc tan clar, sobretot pels rivals del Tadej Pogacar, el màxim favorit.
1: Recordem que Vingegaard ha guanyat 5 etapes en aquest Giro d'Itàlia, les 5 les ha guanyat a la muntanya en solitari, per tant ha fet una autèntica exhibició, sí. Potser va deixar algun dubte a la crono, però vaja, la muntanya ha estat molt i molt superior, que per cert, es converteix en el 8è ciclista en guanyar les 3 grans voltes per etapes, Giro, Tour i Vuelta. Per tant, això també se li ha de subratllar a Pogacar, per exemple, que no ha fet encara la Vuelta en condicions, diguem-ne, d'optar la victòria, això encara ho té pendent.
10: No, encara ho té el Pogacar, el Vingegaard sí que entra en aquest club reduït de corredors, però a més, jo crec, fent memòria, sense mirar dades, m'atreveria a dir que en cas de guanyar el Tour, si el Jonas fa el doblet, que és el que s'aspira de guanyar el Giro i també guanyar el Tour de França, si content que va guanyar la Vuelta a Espanya, crec que ningú mai a la història ha fet això, Vuelta, Giro i Tour.
1: En un mateix any crec que ho va fer Merckx, de guanyar Giro, Volta i Tour, diria, ara parlo de memòria, en un mateix any. Però és veritat que ningú, de manera... clar, ell ho faria en 2 anys, no? És a dir, encadenaria 3 grans voltes, Volta l'any passat, Giro aquest any i poder guanyar el Tour. Clar, és una autèntica animalada. Això demostra, doncs, que tindrà, evidentment, un gran rival, un nos complicat a Tadej Pogacar amb Jonas Vingegaard. Deixen també, per aquells que es connectin ara i no hagin seguit l'etapa d'avui, que finalment Félix Gol acaba segon i que Jake Hindley serà tercer en aquest Giro d'Itàlia, demana el podi de Roma, és a dir, que no hi ha hagut canvis en aquesta penúltima etapa del Giro, i que pel que fa a l'únic català que quedava en aquest Giro d'Itàlia, perquè Marc Soler, doncs, va abandonar a l'inici amb aquella mala caiguda, el David de la Cruz ha acabat 14è a la general, que tampoc està gens malament.
10: Primer espanyol, a més, no? Sí, sí. I no està malament per un corredor veterà, ja, i sobretot com ell, bueno, un cop acabada l'etapa, anunciava i feia sobretot al·lusió a la duresa del Giro, no tan sols amb el que havien de les etapes de quilometratges molt llargs, sinó dels trasllats. O sigui, és una cursa que crema molt, és un desgast dia a dia, perquè se sap que el Giro d'Itàlia, les etapes, els corredors normalment arriben massa tard a l'hotel i, per tant, no tenen tants de temps per recuperar com en altres curses.
1: El David de la Cruz, per cert, en una entrevista amb vosaltres a Eurosport, ha insinuat que potser és la seva última temporada. Veurem si és així. Un dels grans del ciclisme català. Molt bé, doncs ja ens preparem pel Tour de França, que, de veritat, tal com estan en la temporada, es planteja apassionant, amb Pogacar com a gran favorit, amb Vingegaard també com a opció alternativa, i amb aquest jove francès, Sexas, que veurem si és capaç també de plantar batalla als dos galls del galliner. Fletxa, que vagi molt bé. Quan arribi el Tour, tornem a parlar. Una abraçada forta.
10: Igualment.
1: 9 minuts i les 6 de la tarda. Vaig amb la transmissió de la final de Champions després de la publicitat. Abans, Macià, quan li queda el partit hoquei Lliga entre Barça i Igualada?
8: 4 minuts. 4 minuts, són 4 els gols de diferència. Barça 4, Igualada 0.
1: Pausa i que va a Budapest.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
13: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
14: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
13: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
15: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
16: Tinc un problema. Em costa molt dir que sí. I clar, si de sobte rebo un missatge proposant-me anar a dinar, o anar a una festa, o agafar una avioneta, automàticament busco mil excuses per no fer-ho. Per això m'he proposat. I si durant 2 mesos dic sí a tot?
17: Sí a tot.
18: Sí a tot.
19: Sí a tot.
20: Sí a tot.
21: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
22: Diumenge 31 de maig, viu la festa de 3CAT al suplement. Serem en directe a l'anella olímpica de Montjuïc acompanyats de les cares més conegudes d'aquesta casa, tots els presentadors junts, una cosa que no passa mai. De l'Està Passant, Queco Novell, Jair Domínguez, Òscar Andreu, Natza Ferrer i Núria Marín al suplement. També Marta Torné a les portes del concert d'Eufòria. I els protagonistes de La Casa Nostra amb el seu director, el Dani de la Orden, la Paula Amàlia, el Marc Crius i l'Albert Ribalta. Diumenge 31 de maig, al suplement des de 3CAT en viu.
11: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
17: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
11: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
18: Cada dissabte a les 11 de la nit...
17: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
18: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
19: A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
18: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
20: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
18: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
20: Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Itàlia.
18: Univers MotoGP.
20: Perquè el Mundial és nostre.
18: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
23: Estàs escoltant el Tot Gira.
24: Amb David López.
1: 6 minuts i les 6 de la tarda és l'hora de la final de la Champions. PSG Arsenal obrint transmissió.
18: El vigent campió que vol la segona.
25: Dembélé, Dembélé sur le droit, alors comme
18: on est. Ousmane Dembélé. Un històric que vol la primera.
26: Arsenal are into the Champions League final for only the second time in their history.
18: Dos tècnics amb un passat culé.
27: Porque somos los actuales campeones. Segundo lugar, porque no ha habido ningún equipo en estos dos últimos años que haya tenido peor calendario. Es decir, calendario más difícil.
18: PSG Arsenal.
28: Está claro que ahí tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara y por eso mañana tengo la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club y que nos ayudará para siempre si lo conseguimos.
18: La final de la Champions. El Tot Gira.

0: gran partit de la temporada abans del Mundial dels Estats Units és la final de Champions. PSG i Arsenal cara a cara. Luis Enrique i Mikel Arteta cara a cara. Dos tècnics han passat blaugrana. Luis Enrique buscant la seva tercera Champions personal. En va guanyar una amb el Barça el 2015 a Berlín i l'any passat amb el PSG, la primera del club parisenc. Luis Enrique ha fet possible el que d'altres abans no havien pogut aconseguir a París amb tots els petrodòlars del món. I ho ha fet, a més, sense Mbappé, per més que diguessin. Avui ell busca coronar-se revalidant el títol de l'any passat. I a l'altra banda, l'Arsenal de Mikel Arteta. Arteta també ha fet el que semblava impossible. D'entrada, portar l'Arsenal de nou a guanyar una Premier, cosa que el club de Londres no aconseguia des de feia 22 anys. I els ha dut per segona vegada a una final de Champions. La segona, després d'aquella que van perdre a París, amb bon record pel Barça, fa 20 anys, davant d'aquell Barça de Rijkaard, de Ronaldinho, de Eto'o, i d'un joveníssim Messi encara sense protagonisme en aquell Barça. PSG-Arsenal és un tros de final, plegada d'al·licients, i aquest any, sense risc de setzenes, dissetenes, divuitenes i aquelles coses que a vegades ens fan por a Barcelona. Transmissió al Tot Gira amb el Sergi Camps. Què tal, Sergi?
1: Molt bé, què estem?
0: El nostre narrador, i que de fet durant tota aquesta Champions ha estat seguint un munt de partits a Catalunya Ràdio, el Francesc Ripoll. Què tal, Ripó?
2: Hola, bona tarda.
0: Avui portar-nos els 11 i totes les dades d'aquesta final. I tàndem d'analistes de luxe. El Ricard Torquemada, què tal, Ricard?
3: Hola, David.
0: La Mireia Vera, com estem, Mireia?
4: Què tal, bona tarda.
0: Una final de Champions que començarà de seguida. La Carla Borràs, que avui ens seguirà, l'àrbitre, un alemany. Què tal, com estàs, Carla?
4: Bona tarda.
0: Anem amb els 11, per aquells que es connectin ara. En repassem de nou l'11 de Luis Enrique, l'11 d'Arteta, l'11 del PSG, l'11 de l'Arsenal, Ripo.
2: Mira, Paris Saint-Germain amb Safonov a la porteria, Hakimi, Marquinhos, Pacho i Nuno Mendes a la defensa, mig del camp, Vitinha, Fabián i João Neves a dalt, Kvaratskhelia, Doué i Ousmane Dembélé. Mentrestant, l'Arsenal, que juga amb Raya a la porteria, Mosquera, Saliba, Gabriel i Incapi a la defensa, doble pivot amb Rice i Luis Kelly, bandes per Saka i Trossard, a la mitja punta, Edegaard en punta, Havertz.
0: Ripo, poques baixes, eh?, els dos equips.
2: Sí, sí, sí, de fet, ara vam repassar amb els 11 i potser l'absència més principal és la de Gyökeres a la punta d'atac per l'Arsenal, i del Paris Saint-Germain és una mica l'11 de gala i l'11 que ha jugat en tota la Champions. Destacaríem a Barcolaus, a Iremeri, que juguen avui.
0: En el moment que surten els equips a la gespa d'aquest estadi de Budapest, Ricard, què et sembla dels 11?
3: Bé, doncs, com deia el Ripoll, previsibles, el PSG és l'equip de gala, és l'11 de gala. Tant 11 de gala que no sé si deu ser el mateix de la temporada passada a la final, ara fa un any. Si no va per aquí, poc li canviarà.
1: El porter segur que no.
3: Deu ser l'únic canvi, potser. Vaja, no ho sé, ara ho revisem, però vaja, vull dir que és un equip consolidat.
2: Clavat,
3: 10 de 10.
2: Menys porteria.
3: Per tant, és un equip que ja està fet. No ha estat l'alineació que ha fet servir Luis Enrique durant la temporada, perquè hi ha hagut jugadors que han tingut moltes lesions, com el cas de Fabián, que no ha pogut entrar en ritme de competició fins a aquesta part final de la temporada. I en el cas de l'Arsenal, doncs no és l'11 de la temporada, no hi ha Subimendi, però sí que és l'11 del final de temporada. Un jugador com Luis Enrique, que ha tingut molt pocs minuts aquesta campanya, va aparèixer a la recta final de Lliga i semifinal de la Champions en aquesta posició de mig centre. Ell és un lateral esquerre. És veritat que és un lateral esquerre que li agrada molt jugar per dintre, perquè té condicions per fer-ho. Ja quan va jugar com a lateral esquerre, va fer servir Arteta sovint com a migcampista. L'ha provat com a migcampista i li ha donat molt bon resultat. Li ha agradat molt, fins al punt que apareixer del no-res, va entrar en aquesta part final, s'hi ha infiltrat i jugarà com a titular la final de la Champions, el que fa que Subimendi sigui suplent. Problemes al lateral dret, perquè Timber no ha arribat, Ben White es va lesionar, entra Mosquera, que és un altre central, és a dir, juga amb quatre centrals gairebé clàssics, el que passa és que Incapié, com Calafiori, ja ha fet servir, l'ha fet servir com a Arteta, com amb aquest rol de fals lateral esquerre, i entra Havertz com a fals nou per completar una tripleta atacant que l'Arsenal ha anat movent bastant. Saka també ha estat lesionat, Trossard ha estat titular però ha aparegut Martinelli, la davantera no s'ha definit gaire Arteta, sinó que s'ha mogut, ha remogut bastant.
0: Mireia.
4: Sí, en la línia del que diu el Ricard, jo crec que també mirant, no? Per no repetir el tema dels 11, mirant també Blanquetes, són dos plantilles, no? Segurament de les millors d'Europa en quant a jugadors que poden donar descans, no? Els que hi ha a l'11, però el PSG per mi és clau, no? Amb Doué la temporada passada destacant tant en aquella final. I l'Arsenal jo tenia dubtes, jo pensava que Martinelli seria l'extrem esquerre, que no ha entrat finalment en l'11, també pensava que Zubimendi, no? Sí que el tram final de temporada va veure més banqueta, però va ser un home dels importants per Arteta, i amb ganes de veure qui imposa la seva idea, perquè són dos equips molt d'autor, dos equips amb molta personalitat, i veurem què passa quan comença a rodar la pilota, però un PSG i un Arsenal que tinc la sensació que de la mà dels dos entrenadors, tant Luis Enrique com Arteta, a part de tot el tema futbolístic, també els hi han donat una mentalitat que crec que cap dels dos equips tenia, no?, a nivell competitiu, i avui crec que és una final on veurem com es gestiona també tota aquesta emoció d'un PSG, no?, que vol entrar a la història per aconseguir aquestes dues seguides, que sabem lo difícil que és, un Arsenal que vol entrar, no?, a la història d'aconseguir la seva primera, i amb ganes de que xiuli l'àrbitre, perquè crec que pot ser un espectacle futbolístic d'aquests que poden marcar història.
0: I ja veurem aquí en directe el Tot Gira, un àrbitre que xiularà de seguida, Carla, i que és alemany,
5: Sí, és alemany, i ja, bé, en tot l'equip que el formen 8 àrbitres, destaquem a Guadalupe Porras i a Carlos del Ferro Grande, que són coneguts a la Lliga Espanyola. La Guadalupe està àrbitre de reserva, és per si algú es lesionés, i com a suport del VAR està del Ferro Grande.
0: Del Ferro Grande. Molt bé. Doncs Dieter Sauber, alemany, l'àrbitre de dirigir aquesta final, on hi haurà, per cert, de moment a la gespa, un català, David Raya, el porter de l'Arsenal, que serà al Mundial amb la selecció espanyola, juntament amb Joan Garcia, un altre català. Doncs, per tant, també avui els ulls a la porteria de l'Arsenal. Això és a punt de començar. Sergi Camps, PSG Arsenal, Luis Enrique contra Arteta en un estadi de Budapest, que per cert viu per primera vegada una final de Champions masculina. Sí que s'hi va jugar la final femenina 2019, que perd el Barça davant el Lió. Diria que el Torque estava,
3: sí,
0: aquell dia.
3: Sí, no hi vaig anar,
0: no vas anar aquell dia?
3: Vaig fer-lo des d'aquí.
1: És veritat. Sí, sí, sí. Doncs el Barça va perdre aquell dia, la primera final de la Lliga de Campions, en aquest cas femenina, que es va jugar en aquest estadi. Acaba de començar la primera final de la Champions masculina a l'estadi Puskas Arena de Budapest. Un estadi preparat per, doncs, acollir 60.000 espectadors. Grades plenes a vessar en aquestes primeres preses televisives. Per tant, avui no hi cap ni una agulla a Budapest.
0: Mira, deixa'm passar un moment, Ricard, un moment passo pel Palau Blaugrana per confirmar final del partit d'hoquei Lliga. Barça Igualada, Macià.
6: Sí, t'ho confirmo ràpidament, ha guanyat el Barça 4-1, no hi ha hagut massa història, proper partit dilluns, de moment 1-0 a un màxim de 5 partits.
0: Gràcies, Macià.
3: Vagi bé. Volia dir que estem a prop ja d'escriure un llibre sobre secades inicials,
1: sí, no,
3: perquè això va avançant. Ja sabem que el PSG envia la pilota des del centre al més a prop de la cantonada rival, però ara hem vist una de nova de l'Arsenal, que és que Rice s'ha aixecat la pilota i l'ha picat molt amunt, però que no avancés, per intentar agrupar la màxima quantitat de jugadors on queia la pilota. És a dir, ha fet una pilotada a dalt, però ha estat un ciri perquè caigués allà, i tenim molts jugadors pendents de la segona acció.
0: Quan penses que en una acció de futbol no es pot innovar, sempre apareix una novetat.
3: No, la secada inicial està de moda.
1: Primer minut de joc a Budapest. Deixa'm, David, tenir un record també pel Sergi Andreu, el conductor de la transmissió a Catalunya Ràdio, de les transmissions de la Champions, sí, Catalunya Ràdio, que també ha conduït aquest espai durant tota la temporada. Un record des d'aquí, el bo del Sergi Andreu. Hi ha una pilota bombada a l'interior de l'àrea del PSG. La pilota queda en res. Servei de porteria favorable als francesos. La picarà Safonov.
7: Em va dir el Sergi Andreu que preguntéssim percentatges, que sempre fèiem...
1: Ah, és veritat.

0: en 10, sí, no?
1: No, es queden al 22.
0: No. Sí, 22?
1: Aproc, sí.
2: Primer arriba l'expulsió.
3: Primer arriba l'expulsió i després marca.
2: Una falta, no? Si
1: sí. Sí. Juraria, no? Que l'expulsió era, sí, sí, cap allà minut 20 i pico a l'Equador i després és el gol.
4: Vitinha, cercle central una mica més avançat. Desplaça el joc cap a la banda dreta, cap a Kraf, fent jugada d'extrem a Kraf. Encara el seu marcador, Kraf va cap a dins, trepitja l'àrea, encara no. A Kraf, que filtrava una passada boníssima que grava l'esquerra, i la pilota queda solta, intentava atacar-la Jurjà. La pilota marxa, servei de cantonada pel PSG.
2: Que ràpid, Gabriel, en la correcció, perquè havia deixat una pilota morta perfecta per Kvaratskhelia i no ha pogut ni carregar la cama. També tancava Incapié com a feres els defenses de l'Arsenal.
4: Doncs primer córner del partit, favorable al PSG, el serveix en curt. És a Kraft, penja la pilota cap al segon pal, compte que pot ser bona, la despenja, la pilota que acaba sortint fora. Era Fabián qui intentava fer una rematada acrobàtica, la pilota marxa, servei de porteria per l'Arsenal.
5: Següent possessió, 75% pel Paris Saint-Germain, 25% per l'Arsenal.
1: I això és el que em volia referir, que crec que és un equip que no li importa l'Arsenal. Hem vist tots els futbolistes en disposició defensiva, per darrere la pilota, i a partir d'aquí poder ser més reactius. Si cal que estigui tot el partit així, l'equip d'Arteta ho estarà, perquè són sòlids. Hem vist com han anat a terra dos futbolistes a tapar el xut, és una naturalesa de l'equip anglès, i crec que ara mateix amb el marcador a favor no canviarà el context.
4: A la lluita Havertz amb Marquinhos, més fora el central brasiler del PSG, la recupera l'equip de Luis Enrique, zona defensiva, és Pacha, la desplaça cap a Nuno Mendes, fent de central, Fabián que s'obre, no li passa la pilota, l'endarrereix cap a Vitinha, que baixa molt per construir.
2: Bé, el partit no promet que sigui molt divertit, perquè, i més amb el 0-1 de l'Arsenal, perquè el guió ja està marcat, i o el PSG empata, però que el partit es trenqui és difícil. L'Arsenal no vol que el partit es trenqui, i el PSG no el podrà trencar, perquè a més va per darrere el marcador i estarà obligat a atacar.
4: Ara Dué fa una passada cap a Fabián, xuta Fabián, el xut que marxa desviat, primera aproximació del PSG, xut desviat del jugador espanyol, xut amb l'esquerra creuat, marxa per la línia de fons.
5: La primera rematada.
2: Bona desmarcada, sí, bona desmarcada i bona passada Dué a l'esquena dels centrals. La posició no era per xutar, però està bé també que provi, perquè a vegades tinc la sensació que l'acció més ortodoxa aquí és controlar i esperar que arribi la segona línia, però que en un partit com aquest, com a mínim, provar el xut a porteria et fa entrar en partit, intimida una miqueta el rival, encara que no fos una bona posició, no m'atreveixo a dir que fos una mala decisió.
4: La torna a tenir el PSG, línia defensiva, Marquinhos, Nuno Mendes, Fabián fent de lateral a esquerra gairebé en aquests primers minuts. Molta mobilitat dels jugadors del PSG. Nuno Mendes entre 3 i 4 jugadors, li prenen la pilota, és en falta, però la continua tenint l'equip de Luis Enrique. Al carrer l'esquerra, zona de mitjos. Minut 13 i mig, 0-1, guanya l'Arsenal. Vitinha, aixeca el cap. Totes les pilotes passen per ell en fase de construcció a l'equip de París. I deixa la pilota Marquinhos, una mica més endarrere, al carril dret de la defensa de l'Arsenal, a Kraft. Torna a tenir-la Marquinhos, cap a Fabián a l'esquerra. Fabián aixeca el cap, no ho veu clar, l'endarrereix cap a Pacho. Pacho cap a Marquinhos, cada cop més cap enrere, el PSG, a Kraft. Al lateral, al dret de la defensa, combina el PSG, però no acaba de poder sortir de la cova.
1: I de moment veiem que els jugadors de carrils interiors, com Vitinha, com Joao Neves, no tenen aquesta capacitat ara de moment encara de poder superar aquestes línies, i per rebre crec que s'han de lateralitzar, com està fent Fabián en molts moments, donant tota la profunditat del carril esquerre per Nuno Mendes.
4: Ara falta sobre Neves, el cercle central, favorable al PSG.
5: Demanava potser targeta, però jo crec que massa, no?
1: Bueno, perquè l'àrbitre ho està de moment xiulant pràcticament tot, és a dir, no hi ha hagut pràcticament cap contacte que no hagi xiulat. Llavors, entenc que vol tenir també el partit bastant agafat, també la seva primera final de Champions, per tant, un partit complicat.
4: Vitinha, cerca central, en camp contrari, la remena, Fabián, més a l'esquerra.
2: Molt posicional tot, perquè l'Arsenal espera i el PSG ha de picar pedra, sense espais, dificultat per connectar amb els davanters, molts defenses de l'Arsenal a prop de pilota.
4: Ara tot el PSG en camp contrari, menys el porter, Fabián, zona ampla, molt centrat, desplaça la pilota cap a la dreta, cap a Graf. Controla bé la pilota Graf, l'endarrereix però cap a Marquinhos, en zona gairebé de tres quarts, carril esquerre, carril dret. La pilota filtrada cap a Graf, pot ser bona la centrada de Graf, rebota en un defensa, marxa la pilota a córner.
5: El segon.
2: Fa 20 anys o 30 anys

0: Pensaríem que és un equip italià, no n'hi ha cap que vesteixi vermell i blanc, però sí, sí. La Premier ha evolucionat també cap aquí.
1: Ficarà el córner al PSG des de la dreta del seu atac. Ara la pilota va cap a ningú, saca, la refusa.
2: Reclamen mans, eh?
1: Algun jugador del PSG s'ha fet un nus, mans. Sí.
0: Ha volgut refusar la pilota, la pilota li ha passat per sota de la cama, però vaja, no crec que hagi tocat.
3: L'estem molt en posició natural.
0: Sí, és que li ha tocat, eh? Potser li ha tocat
3: el pit.
1: Fabián, a prop de la banqueta de Luis Enrique, es va centrant, cerca central Fabián, compte que la perd el PSG, la recupera l'Arsenal, és Odegaard a la zona de tres quarts, la pilota picada cap a Trossard, molt llarga, la bloca bé Safonov.
0: Fabián l'ha perdut, la persecució de Mosquera llarguíssima, eh? O sigui, el lateral dret l'ha perseguit fins l'altra banda.
2: Ui, ara veiem una repetició d'aquestes mans que reclamaven dins l'àrea, Carla.
3: Jo no crec que no entrarà al VAR per aquest tipus de mans.
2: Fa mistos, no refusa bé i la pilota rebota al braç.
0: Sí, li toca el pit.
3: Sí que té la sort de que les mans les té com molt properes al cos, que no les té molt lluny, molt obertes, en posició molt antinatural. Això sí que el salva.
4: Potser la toca dues vegades, no?
3: Sí,
4: potser amb una mà i després amb l'altra.
0: Sí, sí.
1: Ara la pilota surt per servei de banda, serà favorable al PSG, a prop de la zona de banquetes, on Arteta i Luis Enrique estan perdent quilos des del primer minut. Drets, donant indicacions.
2: Va creixent la possessió pel Paris Saint-Germain, 81% ja pels francesos.
0: Això s'hauràs de mirar el rècord al final de partit. Qui ha guanyat una final amb menys percentatge de possessió a la història?
2: L'any passat, és veritat que la guanya el PSG, però també els percentatges van ser molt elevats pel PSG.
0: Sí, però vull dir que em referia al guanyador amb menys possessió.
2: Mira, ara saps quin pensava? Potser no parlaria, diguem-ne, de clubs, sinó de seleccions. Quan Grècia guanya l'Eurocopa, segurament va guanyar aquella Eurocopa amb possessions baixíssimes.
0: Segur. Però de final de Champions... No més fàcil recordar-ho, eh?
2: Queda molta final, però...
1: Hakimi per la banda dreta, que la passada filtra cap a Cabralsgeria, volia deixar-la d'Esperó cap a Dembélé, que entrava des de la segona línia pel perfil dret de l'àrea. Li han robat la pilota als defenses de l'Arsenal. Intercanvi d'imprecisions. La torna a tenir el PSG. Fabián, zona de mitjos, a prop de la zona de tres quarts, carril central, Vitinha, la trepitja. Li demana en un moment des que pella la pilota a l'esquerra de la zona ampla, més a l'esquerra cap a Dué, que pot fer jugada d'extrem Dué, podria encarar el seu marcador, podria encarar Mosquera, li farà un 2-1, Dué intentava marxar entre dos jugadors, entre Saka i Mosquera, li han pres la pilota i alerta la contra de l'Arsenal. Mosquera, que la trepitja, l'endarrereix però cap a la posició de Rice, aquest més endarrere cap a Raya.
3: I que importants són les ajudes, amb l'Arsenal, aquests 2-1 favorables en banda, és molt difícil que puguin marxar. Veiem Arteta molt actiu demanant a Saka que s'apropés a Mosquera per generar aquestes situacions de superioritat amb futbolistes tan hàbils com poden ser Kvaratskhelia o Dué en aquest costat, Dembélé, és a dir, que aquí ho tenen molt clar els jugadors de Mikel Arteta.
1: Saca la lluita en un moment, des de la pilota queda rebotada i la guanya Pacho, que l'endarrereix cap a Safonov. Marquinhos a l'àrea pròpia del PSG, la trepitja, surt de l'àrea, s'ajuda amb Joao Neves, que s'incrusta entre els centrals, una mica més avançat, la trepitja Neves, guanya uns metres Neves, escurant-se cap a la banda esquerra, la deixa cap a Fabián, a prop de la divisòria, pel carril esquerre, Fabián Neves.
0: Bé, un exercici ofensiu contra un exercici defensiu impecable. Això és la final, com deia la Mireia, el guió és aquest, i veurem qui fa millor el que pretén fer.
1: Dembélé, a prop de la banda dreta, de l'extrem dret de l'Arsenal, s'ajuda a endur aquest cap a Raf, tot això a l'extrem dret de l'atac del PSG. Hi ha una infracció de l'equip francès, la pilota és per l'Arsenal, a la zona del seu lateral esquerre, la jugarà Incapié. Minut 19:30 de la primera, PSG 0, Arsenal 1, ha marcat Havertz.
0: L'única oportunitat del partit, màxima efectivitat de l'Arsenal, que està controlant molt bé defensivament el PSG, molt rigorós l'equip anglès.
2: El PSG, si vol guanyar aquesta Champions, haurà de remuntar en una final. Està mirant dades de Pedrito Números, m'ha cridat l'atenció. Només hi ha hagut 4 remuntades en una final des de 1970.
1: Caram.
2: Una del Madrid, la més recent, 2014, contra l'Atlètic de Madrid. Una altra del Barça, 2006, ara en parlàvem, contra l'Arsenal a París. El United, el 99, tots la recordem, al Camp Nou. davant del Bayern, i el Porto el 87, que és aquella final que el Porto guanya
0: contra el Bayern, no?
2: Contra el Bayern de Múnich 2-1.
5: Aquí no deu comptar llavors aquella del Liverpool que perdia 3-0.
2: Bé, perquè va als penals.
0: Sí. Penals. Va,
2: els penals.
5: Va, clar, potser com a tal no és remuntada, però...
2: Sí, sí. Però vull dir que no és habitual veure remuntades en una final.
1: Marquinhos, la passa a Graf, zona de l'extrem dret, és Dué. Dué l'endarrereix cap a Marquinhos. Zona de tres quarts, Vitinha filtra una passada molt llarga cap a ningú, la bloca David Raya a l'àrea de l'Arsenal.
0: És difícil atacar sense espais contra un equip tan sòlid, tan ben alineat, amb tantes ajudes. Aquesta primera part el PSG el que ha de fer, intentar madurar el partit, desgastar una mica l'Arsenal, entendre que la final és llarga, que se li ha complicat pel gol en contra i no tenir pressa, no precipitar-se, perquè tot i que quan defenses, tot i que tens la sensació que tens el partit controlat, també tens la sensació que queden molts minuts per tenir el partit controlat i per no equivocar-te. Qualsevol equivocació al darrere pot fer que tota la feina se'n vagi.
3: I quan parlava també a la prèvia del tema mental, em referia una mica al que pot estar patint, que segurament això ja ho ha treballat el PSG, és un context que ja sabia 100% Luis Enrique, però el tema de la frustració, no? D'intentar atacar, trobar tan pocs espais, trobar tan poques ocasions de gol, quan el PSG és un equip que en crea moltíssimes, va en consonància, no?, a creure que és una final llarga, una final on l'Arsenal en alguns moments també es desplegarà en alguna transició i veurem ara si també el PSG, no?, pot anar a la contra, o si a través del joc posicional aconsegueix desestabilitzar aquesta defensa tan sòlida que estem veient fins ara de l'Arsenal.
1: La pilota la té Raya, el porter de l'Arsenal català. Fa un desplaçament llarg buscant Havertz, és més fort Pacho, s'avança. Intercanvi de refusos a la zona de mitjos. La té el PSG, la pilota la té Dué, intenta controlar-la, Dué ho fa. La baixa cap a Vitinha, Vitinha fa una passada interessant cap a Dembélé, compte que s'equivoca, se li va. La pilota cap a l'esquerra, Kvaratskhelia, podria fer jugada d'extrem. S'encara amb Mosquera, Kvaratskhelia, l'aguanta, la trepitja, el marquen dos jugadors amb la mirada, se'n va el Georgià per la banda exterior, intentava jugar d'esperó amb Fabián, jo crec que s'ha embolicat amb la pilota. Servei de banda favorable al PSG.
0: I l'Arsenal que guanya els duels, els uns contra uns, aquestes pilotes dividides, va esgarrapant possessions.
1: Servei de banda finalment favorable a l'Arsenal.
0: Mira, aturada de refresc, perquè com es juga a les 6 de la tarda ara.
2: Bé, doncs de moment pausa d'hidratació el 22 de la primera. A veure si podem buscar a Ripo quina temperatura tenen ara mateix a Budapest. Deu fer calor, òbviament, perquè han pactat els dos equips que hi hagi pausa. Bé, de moment el que estem veient és que l'Arsenal guanya, PSG 0, Arsenal 1. Ha marcat Havertz tot just a l'inici del partit i el guió del partit és el d'Arteta. Ricard?
0: Sí, perquè ha arribat el gol i perquè l'Arsenal no es destaparà. Crec que queda molt partit i que hem de veure com evolucionen tots dos equips. El PSG necessita una miqueta de desequilibri, de treure's la pressió i la precipitació. Hem de veure si l'Arsenal s'espanta quan tingui alguna oportunitat de gol en contra. Crec que està molt oberta de final, però el gol de l'Arsenal encara l'ha obert més, diríem, del que ens podíem imaginar.
5: 24 graus.
2: 24 graus, tampoc estan
0: d'acord. Això ho deu haver decidit la UEFA, no? Com a protocol de 6 de la tarda, ja. Per la final femenina també n'hi va bé.
6: A la final...
3: Jo diria que no, no?
6: Jo diria que tampoc.
0: No.
6: Potser a Oslo. A més, no sé si... Bueno, clar, no sé tu com anaves, però jo veia gent amb samarreta maniga llarga, no?
5: Havia plogut molt,
6: no,
5: a més.
6: No, se sabe, sí.
2: Per cert, que ens han ensenyat imatges de la llotja, diria que era la llotja, d'aquest estadi de Budapest, i era Florentino Pérez, el president del Real Madrid. Tot això, per cert, estem pendents del final del partit de les semifinals de la Lliga Femenina d'Hockey Herba. Recordeu que tenim l'Atlètic Terrassa jugant aquest partit contra Complutense. Estan guanyant les agarenques, ho fan 3-1, per tant, partit ja al tram final. L'Atlètic Terrassa que té peu i mig a la final i repetiria la final de l'any passat, que van jugar també contra el Club de Campo. El partit, la final de la Champions, guanya l'Arsenal 0-1 per el PSG de Luis Enrique.
1: Servirà davant de Mosquera i ens diu un oient, l'Almugàver, a Twitter, que el campió en menys possessió deu ser l'Esteu de Bucarest contra el Barça.
0: No hi havia registre.
5: He intentat buscar-ho, però no hi ha.
2: I he anat a buscar, per curiositat, la possessió de la final de l'Eurocopa del 2004 entre Portugal i Grècia, que guanya Grècia en gol de Caristeas a Portugal, i va ser bastant igualat, en certa manera, 58% per Portugal.
5: Mira, doncs jo el que he trobat, he estat pensant a finals de Champions, hi ha un Bayern 0 Inter 2 al Bernabéu,
0: sí,
5: que l'Inter té un 30% de possessió.
0: Oh. Mourinho, l'Inter de Mourinho.
5: I home, guanya la Champions.
2: Doncs és probable que aquesta sigui
0: sí. Sí, un...
2: la número 1.
5: Que hi hagi
0: és
5: registre.
0: Candidata, és candidata. Sí.
1: Compte qui va saca per la banda dreta, fent jugada d'estrem, saca la pilota, centrada cap al punt de penal, no la pot rematar. Cap jugador de l'Arsenal refusa la defensa del PSG.
2: S'ha fet mal Safonov.
1: S'ha fet mal el porter del PSG. Bona centrada de Saka, sí, que ha marxat sí, facilitat sí. I l'ha posat gairebé al punt de penal.
0: Sí, s'ha anticipat molt de Safonov perquè era verinosíssima la centrada amb la dreta de Saka.
1: Sí, sí. Ha topat amb la cama, amb el genoll de Marquinhos. Quan ha tocat la pilota contra el genoll
0: sí, sí, sí.
1: Del brasiler. Doncs mínima esgarrapada de l'Arsenal. Quan el joc està aturat, Safonov l'han d'atendre.
2: L'Arsenal, per això que viu tranquil, eh? No ha esgarrapat encara el PSG en aquests primers 26 minuts de final.
1: I s'escalfa Chevalier, porter suplent del PSG. Ves que no hi hagi d'haver un canvi.
0: Ves que no ha passat res, i això és el que vol que l'Arsenal, i Messi s'ha trobat el gol que s'ha trobat a favor. Vull dir que és el guió d'Arteta, que és veritat que es va formar a Can Barça, però que
2: no seria la filosofia.
0: No, perquè és que va evolucionar a altres llocs, Glasgow, París, o sigui, és un jugador que ve a primera divisió aquí amb el Barça, no? Després, no?
1: Real Societat,
0: Real Societat,
1: però
0: no?
1: Va jugar poc, també.
0: Ja estem a l'època final d'Arteta, sí, sí. Oi?
1: Bé, després se'n va l'Everton, que té una bona trajectòria,
0: sí,
1: i acaba
0: l'Arsenal. A primera divisió, aquí, fins a veterà.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. Havia passat per Glasgow Rangers, per PSG.
0: És un eclèctic, sí, sí. És evident que ha begut a molts llocs diferents.
1: I si Safonov, perdoneu, em sembla que, a veure, no sé si s'acabarà recuperant, no, però s'ha estabornit, eh?
6: Sí, el que passa al ser porter és que no pot sortir del camp recuperar-se i tornar a entrar, clar, perquè clar. Ha d'haver-hi un porter en el camp, per tant s'està allargant una miqueta més el que és el temps perquè ha d'estar al 100% bé o canviar-lo, però clar, és una decisió que és difícil de prendre.
2: Ens assenyen ara en aquest moment de pausa Arsène Wenger al Luis costat Figo. De Figo,
0: sí,
2: estan junts, Rafa Benítez, una costat de l'altra, Rafa Benítez,
6: i està
2: mites,
6: també el català Robert Martínez.
0: Robert Martínez, sí.
1: Doncs el temps aturat, això s'haurà d'afegir més enllà del 45, Luis Enrique, que li dona lliçons a Kvaratskhelia.
2: Podrà seguir Safonov, no?
6: Sí, sí, sí. Bueno, sembla que sí, sembla que sí. Però clar, és això, fins que no es recuperi del tot el no poder sortir i tornar a entrar, bé, s'ha d'esperar.
1: Senyals horaris de 6:45 de la tarda, minut 28 de la primera a Budapest, PSG 0, Arsenal 1, es recupera Safonov, es posa bé els cabells, ha tingut una topada amb el genoll de Marquinhos, es reincorpora el porter de l'equip francès.
2: Podries fer la cueta de Safonov, no, Sergi?
1: Jo no, perquè a mi em creixen cap a dalt els cabells. O sigui, una mica del Jackson 5. Però bueno.
0: I és curiós perquè, perdona, pensant en Arteta va ser segon de Guardiola durant molt de temps, eh? Vull dir que sap... O sigui, tots els manuals els coneix, després ha triat el que més li interessi.
1: I a l'Arsenal suposo que va coincidir amb Wenger, que
0: totalment,
1: també era un entrenador que proposava.
0: Sí, sí.
6: És que jo crec que ha sigut en aquest últim tram a l'Arsenal on ha vist que els resultats li sortien així... I ha mutat una mica la seva idea, no? I això també em genera un debat. Luis Enrique és un equip, no? Un entrenador que vagi on vagi, prioritza la seva idea i a partir d'aquí construeix i fitxa futbolistes que potser s'hi adiuen i els que no, els educa, no? I els incorpora a la seva idea i, en canvi, Arteta és diferent, no? És un entrenador que pot tenir una idea, però veient, no?, el que li ha sortit més efectiu en aquest equip, sí. Doncs ha canviat el model de joc.
0: Vés
6: i em
0: saber,
6: sembla
0: però,
6: interessant,
0: sí,
6: també.
0: És veritat. Vés a saber, però això no ho podem valorar-ho ara, si aquesta idea, si li dona èxit, ja no l'abandona mai, eh, Mireia? A vegades
6: sí.
0: També fas un canvi i dius, mira, és que jo m'hi sento còmode aquí, perquè és veritat que defensivament l'equip està molt ben treballat.
1: Ara compta qui va Dembélé per la banda dreta, trepitjària Dembélé, sobre la pressió a dos jugadors, la pilota
0: sempre,
1: cap a Raf.
0: Sempre dos jugadors, eh, quan la pilota arriba a la banda.
1: Dembélé la torna a tenir, s'ajuda a McRaff, la torna a tenir el francès, a prop del vèrtex dret de l'àrea de l'Arsenal, l'endarrereix cap a Vitinha, zona de tres quarts, Vitinha, carril dret, i torna la pilota Dembélé, encara el seu marcador, centrada Dembélé cap a l'interior de l'àrea, no la pot atacar ningú, segona jugada, duel, l'endarrereix cap a Vitinha, i el PSG que endarrereix una mica la posició de la pilota, s'ha fet mal Nuno Mendes a l'àrea.
0: S'ha fet mal i si l'han trepitjat, està cridant al VAR, aviam si li han captat la trepitjada, perquè... perquè vaja, fa la sensació que és difícil que en un cos a cos s'hagi pres tan mal.
1: Ara la continua tenint el PSG, pilota cap a la banda dreta, fent d'extrem a Raf, l'endarreix cap a Dembélé.
0: En quin moment Carla d'atura l'àrbitre? No, mai.
6: Bé, si la pilota està molt a prop d'aquella zona i bé, si acabava de xutar i estava allà el jugador, hagués hagut de parar. Sí que m'he estat fixant que l'àrbitre l'ha fet com diverses vegades que s'aixequés.
0: Sí, sí.
6: Aleshores entenc que deu haver vist alguna cosa.
0: Home, està fent durant l'escena massa aviat. Ai, massa estona.
6: Sí, sí, ha sigut sense pilota.
5: Més d'un minut així.
0: Bé, ara l'àrbitre la pilota fora.
6: L'àrbitre en aquest cas no atura el joc perquè és una acció lleu, que ja es veu que és lleu.
0: Bé, perquè ell la deu haver controlat i la deu haver vist.
1: Ara la veiem repetida. I vaja.
0: Ah, el trepitja quan cau. Sí, el trepitja quan cau. Aquí, si la primera caiguda no passa res, però quan vol Gabriel passar per sobre d'ell, el trepitja.
6: Per tant, no és una acció de joc, per tant, és totalment...
0: Trepitjada accidental.
6: Sí, accidental.
1: I després hi ha una caiguda de Dué, que tampoc...
6: No, aquella...
0: I Nuno Mendes es recupera sense assistència, per tant, reforça la idea que els jugadors ara saben que si t'han trepitjat, doncs mira, allargues el visionat.
2: Superada la mitja hora de joc a Budapest, de moment continua guanyant l'Arsenal 1-0 davant del PSG. Per cert, final a Madrid, semifinals de la Lliga Femenina d'Hoquei Hierba. Confirmem la victòria de l'Atleti Terrassa 3-1 davant del Complutense. L'Atleti Terrassa serà la final demà 2 de la tarda contra les anfitriones del Club de Campo, abans de jugar a la final masculina a 11:45 del matí, que jugarà el Club de Campo contra el Polo de Barcelona.
1: La té el PSG, Nuno Mendes, ja totalment recuperat, a la banda esquerra, a prop de la banqueta d'Arteta. La juga en Vitinha, més centrat, Kvaratskhelia, Vitinha, alça el cap, el mariscal de les operacions del PSG, Dembélé, cap a la banda dreta. La té el francès.
0: Mira on són Havertz, Edegor, Trossard i Saka, gairebé al frontal de l'àrea, eh?
1: Nuno Mendes.
0: No despenja ningú, Mireia.
3: No, i això després també et treu possibilitats a l'hora de transitar, és a dir, has de buscar una passada de seguretat primer, pèrdues de pilota, doncs els jugadors del PSG també tornen a estar a prop, i de moment doncs conformant-se amb aquesta idea, no? On el PSG, veurem si pot trobar alguna escletxa, perquè de moment...
0: El PSG tardarà, però necessita un Gonçalo Ramos el més aviat possible, un jugador que fixi els centrals, que pugui atacar centrades laterals, segones jugades. És un futbolista que, per Luis Enrique, és un jugador de minuts, però tal com està l'escenari, jo crec que necessita una referència dalt del PSG, perquè tota la mobilitat de Dembélé, Kvaratskhelia, si no hi ha espais, per molt que es moguin...
1: Agraf! Al carril dret, zona de mitjos, era Dué, l'endarrereix cap a Vitinha.
5: Dues rematades en 33 minuts en una final de la Champions.
0: Sí, sí.
1: No, cadascú juga com vol, però...
2: Res a veure amb la final de l'any passat, eh? Sí, ja sé que va ser un monòleg del PSG, però ens ho vam passar bé.
0: Sí. I amb la semifinal contra el Bayern del
2: Correcte.
0: PSG.
1: Dembélé, a prop del vèrtex dret de l'àrea, Dembélé que finta, fona centrada, buscant ningú,
0: no
1: la bloca ratlla.
0: No hi ha espai per totes aquestes passades interiors, passades delicades... El PSG necessita més rematada. Si ja trasllada el joc tan a prop de l'àrea rival i tan a prop de la porteria rival, el que necessita és finalització, més finalització, encara que sigui en posicions que no siguin seleccionades. Forçar algun rebot, una segona jugada.
1: Ara la pilota d'Akraf rebota, era Dué, rebota en Incapié. Tindrem un córner des del perfil dret de l'atac del PSG.
3: I l'única manera que està trobant el PSG en alguns moments de desestabilitzar són amb aquestes conduccions cap a dintre, superant les línies de pressió de Nuno Mendes, però poc més. Al principi Fabián molt lateralitzat, però li està costant moltíssim.
1: Ara Nuno Mendes fa una centrada passada, compte que pot ser bona aquesta acció, la refusa la defensa de l'Arsenal, i ara és Saka que intenta lluitar el contraatac, la perd, la torna a tenir el PSG.
0: I la possessió deu anar...
5: Ara 78-22.
0: Ah, allà estan amb els 20.
5: Però la sensació és de 100-0, pràcticament.
3: Sí, perquè recuperen molt ràpid la pilota després de pèrdua, també.
1: Neves, cerca central.
0: Ara ve defensivament, inexpugnables, insuperables.
1: Marquinhos, la desplaça cap a la dreta, cap a Dué més a la dreta, cap a Graf, fent jugada d'extrem a Graf, podria fer la central de la fa, la pilota cap a l'interior de l'àrea, cau un jugador del PSG a terra, l'àrbitre diu que no hi ha res, era Dembélé qui queia.
0: Res aquí.
6: No, res.
5: Deia com si l'estiguessin agafant.
0: Però els centrals, tant Gabriel com Saliba, dominant molt aquesta defensa de l'àrea petita, i Dembélé no és un nou.
1: A Graf a la diagonal cap al centre, compte que pot ser bona, l'endarrereix però cap a la posició de Pacho. Ara tot el PSG en camp contrari, la té Fabián cap a Dembélé, cap a Nuno Mendes. La recupera l'Arsenal, és Rice, intenta lluitar-la, envoltat de jugadors, se n'en surt, la té l'Arsenal, compte que pot ser bona aquesta jugada per l'extrem dret de Saka, fa una bona cobertura a Pacho, però li fa falta, tindrà una falta des de la zona de l'extrem gairebé dret, l'Arsenal va posar-la fins i tot a l'interior de l'àrea.
0: Incòmode el PSG.
3: Sí, Luis Enrique enfadat, perquè li demanava calma en aquest duel i l'ha acabat tirant per terra, que veiem com diu ell, Mendes... No li ha agradat.
0: En un moment de vegades li passa això, és un jugador més emocional que no pas racional.
1: I la pilota aturada és una de les armes de l'Arsenal d'Arteta.
3: Sí, i molt perillosa.
1: La pilota és una de tres quarts, no arriba a estar a la zona de l'extrem, però clarament anirà cap a l'interior de l'àrea. La penjarà Rice, el jugador segurament amb millor peu de la plantilla de l'Arsenal.
2: Li diguin al Madrid, si no, els gols de falta que li va fer.
1: Minut 36 de la primera, PSG 0, Arsenal 1. La penjarà Rice, pujant les torres, veiem Havertz, Incapié, Saliba, Gabriel, alça el braç esquerre a Rice, la penja Rice cap a l'interior de l'àrea, compte que pot ser bona la rematada, que no apareix, no existeix, perquè Gabriel l'envia per sobre del travesser de la porteria de Safonov.
0: Falta de Gabriel sobre Fabián quan carregava aquest primer pal. Bé, doncs això va avançant, però no canvia res. És veritat que, malgrat tot, quan un equip com l'Arsenal aposta per aquesta línia, sap que el partit no el tindrà, o sigui, no el tindrà guanyat fins que xiuli l'àrbitre al 94, perquè qualsevol escena canvia tot.
1: Ara compta que hi va Vitinha, trenca una línia de l'Arsenal, zona de tres quarts, zona de l'extrem gairebé dret, trepitja l'àrea, Dué, xuta Dué, el xut era de Dembélé, la pilota refusada per la defensa de l'Arsenal, ha trencat bé Vitinha una línia de l'Arsenal, ha trencat el ritme de la jugada i Dembélé ha intentat xutar, la pilota refusada per Gabriel. La torna a tenir però el PSG, la torna a lluitar per la banda dreta, és Dué, se n'en surt, Dué fa la bicicleta, Dué la deixa, no, li pren la pilota finalment, l'àrbitre diu que sense falta, la recupera l'Arsenal.
0: El PSG ha de deixar anar la pilota abans, el cosa a cosa el perjudica, entrar en aquest joc tan frontal, tant de duel, de xoc, necessita que la pilota flueixi.
1: I va per la banda dreta de l'Arsenal.
0: Saliba, que ha fet una gran sortida.
1: Sí, Saliba ha perdut però la pilota, però la torna a recuperar l'Arsenal, ara pel carril esquerre és Trossard, ara sembla que el partit ha agafat una miqueta més de revolucions, no era pas difícil.
2: Bé, tampoc gaire.
0: No, l'Arsenal ha sortit una miqueta de la cova. És veritat que l'Arsenal amb aquestes posicions queda una mica exposat, perquè qualsevol pèrdua li dona al PSG el que no té fins ara, que és aire, és espai.
2: Siguem clars, fins ara la final bastant, bastant avorrida.
5: És que ara hi ha una de passades completades. 222 del Paris Saint-Germain, 45 l'Arsenal.
0: Era previsible, David, que fos avorrida. Sí, si fa un gol l'Arsenal al minut 4, mira, ja és impossible que sigui divertida.
2: Veient l'Arsenal a les semis impossible contra l'Atlètic de Madrid, i això que el partit del Metropolitano, déu-n'hi-do les ocasions que van haver-hi, com de viu va estar el partit, però jo ja m'esperava una final d'aquest tipus.
3: Jo tenia l'esperança de que en algun moment l'Arsenal s'activés una mica més en pilota, no tingués aquest aquest plantejament tan defensiu, però el gol, el gol no? Els hi ha acabat
2: clar,
3: de...
2: És que el tema és això, és que el guió canvia com un clar, mitjà en el moment clar, que fan el gol tan aviat.
0: És que a quin minut?
1: El 5, no? Em sembla
3: doncs,
1: que
3: sí. El 5, doncs, sí.
2: Deu ser dels gols més matiners, no? Una final de Champions.
5: Vaig a buscar-ho.
0: No, el del Barça-Berlín també va ser molt, molt matiner, el primer.
2: El de Rakitic.
0: Sí. Ha hagut 5 minuts de tempteig i ha arribat el gol i ha presentat una final.
1: Ricard, que el gol ve d'un error, diguem-ne, d'un refús, d'un rebot, un rebot.
0: Un xurro.
1: Vull dir que al final és el que trenca la jugada, un xurro. Compte que hi va el PSG per la banda dreta, és Rafa la bicicleta, podria fer la central de la fa, la centrada cap al segon pal, la podria atacar, cravar l'esquel i a la baixa el jugador de Georgia, encara ningú l'endarrereix cap a Joao Neves la centra un altre cop cap a l'interior de l'àrea, Dembélé intenta tocar-la, no pot fer-ho, i la pilota dividida que la guanya l'Arsenal serà servei de banda.
5: Mira, el gol més matiner en una final va ser precisament en aquest Milan-Liverpool del 2005, el va fer Paolo Maldini als 50 segons.
2: 50 segons.
1: Una rematada de cap, sortia d'un córner.
5: Sí.
2: Perquè l'any passat el PSG crec que és al voltant del 10-12, quan fa el primer. El 20 ja guanyava 2-0. però sí, sí, home, 50
7: sí,
2: segons
7: el primer va ser el 12
2: l'any passat.
0: L'Arsenal se sent molt còmode amb aquestes centrades laterals que explicava el Sergi, perquè tenen dos centrals molt dominadors en aquesta signatura, i insisteixo, el PSG no té rematadors, per tant, el PSG jo crec que és que no, jo no hi trobo una altra via, tal com està el partit, que aparegui un nou com Gonçalo Ramos, encara que no sigui un jugador de confiança de Luis Enrique, perquè és veritat que encara és molt aviat, és a dir, qualsevol canvi com aquest et pot hipotecar un pla de partit, i per tant és normal que el guardi, però no, a la segona part ha de ser un recurs, potser el primer recurs.
1: Minut 40 de partit a Budapest, PSG 0, Arsenal 1, la remena, com era bé tot el partit, el conjunt de Luis Enrique, zona defensiva, Marquinhos.
7: I ara mateix l'Arsenal, que igualaria el Barça com a únic equip, vaja, dos equips que han guanyat la Champions femenina i la Champions masculina.
1: Ah, mira, aquesta és bona.
7: Jo aniré tirant dades, si el partit és així, jo aniré tirant
1: aquesta
7: dades.
1: És bona. Nuno Mendes, va, que té una mica de camp obert. La pilota cap a Dembélé a l'àrea, la talla bé Gabriel, la pilota encara és viva. La lluita Graf, l'ha tocat malament, Rice la refusa amb el cap, Odegaard.
2: Imprecís en la passada, sí, sí, fins i tot el PSG, que és una de les coses que precisament és virtut de l'equip de
0: l'Arsenal. Especialment és Graf, que està donant molt mala finalització a accions per la banda dreta.
1: Vitinha, João Neves. Graf, Vitinha, Kvaratskhelia. Kvaratskhelia ara ha canviat de banda, ara està al carril dret de l'atac del PSG. Graf s'ofereix a un Neves, no li arriba la pilota, la refusa l'Arsenal, la torna a recuperar el PSG en línia defensiva. Déu-n'hi-do.
6: A mi no m'està acabant d'agradar com està atacant el PSG, crec que hi ha masses contactes amb la pilota, precipitació amb aquesta desmarcada d'Embele que veiem fa uns instants, i no només que ha decidit fer la passada quan potser tenia més espai per poder conduir, per poder dividir una mica més, i crec que en alguns moments s'està precipitant i sobretot per mi prenent males decisions. Luis Enrique està intentant tenir molt actiu a Kvaratskhelia, que ja l'hem vist que l'ha cridat dues vegades, hem vist ara que està abandonant la banda, perquè crec que el georgià també ha d'entrar en joc pel PSG.
1: Neves per la banda esquerra, Fabián més endarrere, zona de tres quarts, el desplaça cap a la dreta.
0: Però és que és una taranyina densíssima, és que...
6: És molt difícil,
0: eh? Ha de ser molt quirúrgic.
1: Ara es duem, Joao Neves, la pilota que ha trepitjat l'àrea breument, ja torna a sortir de la zona de càstig, Vitinha, zona de tres quarts, fos centrat, Kvaratskhelia. Kvaratskhelia gairebé a prop de la corona, la deixa cap a l'esquerra, cap a Fabián, Fabián més a l'esquerra, cap a Nuno Mendes, podria fer la centrada de Nuno Mendes, trepitja ara Nuno Mendes, intenta fer la centrada, la fa, la pilota solta a l'interior de l'àrea, la rebatada, Fabián fora!
2: Primera aproximació en perill, és veritat que no arriben a trobar porteria, però s'hi ha costat.
0: Sí, ha guanyat Nuno Mendes la línia de fons, ha superat Mosquera i la centrada era perillosa, era imprecisa, però clar, aquí segones jugades, rebots, zona d'atacar el PSG, tot i que de l'Arsenal que hi havia 9, 10 a dintre l'àrea, a l'àrea petita 8, 10, no?
6: 11, jo diria que tots, eh?
0: Mira l'àrea petita, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7 a l'àrea petita.
2: I la jugada neix després d'una acció individual molt bona de Nuno Mendes, que aconsegueix trobar línia de fons per fer la centrada.
1: Doncs de mica en mica ens anem aproximant al descans amb aquest marcador l'Arsenal, que inauguraria el seu palmarès en Champions. Minut 43.
2: De fet, si guanyés l'Arsenal seria el 25è equip que guanya una Champions. Hi han hagut 24 campions fins ara.
1: La pilota la té el PSG, la rebenta Marquinhos des de la zona defensiva buscant Dembélé, li guanya el cos a cos a Gabriel. La pilota però surt de banda a la zona de mitjos pel carril dret, la tindrà el PSG. Un i mig, i arribarem al 45. Carla, quants minuts s'hauran d'afegir?
6: Doncs el minut i mig de la pausa i els dos i mig de la lesió de Safonov, per tant, quatre mínim.
2: Quin suplici.
1: Home, Ripo, per favor, hem de vendre el peix, noi. Compte que li podria guanyar la partida Saka a Pacho, és més ràpid el jugador del PSG, ha tallat la pilota i ara el PSG la té amb opcions ofensives. Doué trepitja la pilota, s'ofereix Dembélé, també Fabián, la pilota va cap a Kvaratskhelia, a prop de l'extrema esquerra, trepitja ara i a Kvaratskhelia, encara no, a prop del vèrtex esquerre, es va centrant cap al mig, endarrereix la pilota cap a Marquinhos.
0: I ahí són tots.
1: La despassa cap a Dembélé, a l'altre vèrtex, al dret, Dembélé finta la rematada, el xut, fora! Fora el xut de Dembélé, que després de fintar un xut, l'ha provat, la pilota per sobre de la porteria de David Raya.
2: Poquet de Dembélé, també, però és veritat que està sent molt difícil per ell i per qualsevol jugador del Paris Saint-Germain trobar espai.
0: Thierry Henry que va amb l'Arsenal, no?
1: Sí, home, sí, crec que sí. Cap dubte, no?
2: Sí, bé, ell, per la connexió francesa.
0: Home, ell és francès.
2: Però vaja, amb els anys que ha passat a l'Arsenal...
0: Home, té una estàtua a l'Emirates.
2: Sí, home. I ell, de fet, ja sap el que és amb l'Arsenal, intentar perseguir la primera Champions i no aconseguir-ho.
7: Si celebrés un gol de Paris Saint-Germain, l'estàtua va a terra.
2: Mira que Wenger va tenir bons equips i mai va ser capaç de guanyar la Champions.
0: Jo entenc que la victòria supera tot, però home, a mi em dones l'Arsenal d'Arteta o el de Wenger, home, no tinc cap dubte, cap dubte sobre cap el que vull, eh? Ara hi haurà gent que preferirà aquest perquè
2: home,
0: guanya.
2: Home, si guanya la Champions, ja passarà la història per ser el primer.
1: 6 d'afegit, dius, Arribó? 6 d'afegit, doncs compte que anirem fins al 51. Hem arribat ara mateix al 45. Tindrà un servei davant de l'Arsenal, més enllà de la zona de banquetes, pel carril dret. L'ha forçat Saka, l'endarreix, però a l'Arsenal, i la pilota va parar a Saliba, és Gabriel, endarrereix encara més cap a Raya. Si guanyés la Champions l'Arsenal, doncs mira, la guanyaria un català, estaríem contents per David Raya.
0: També et dic una cosa, el PSG no n'ha tingut cap i l'Arsenal n'ha tingut una, vull dir que la primera part és clarament de l'Arsenal,
1: sí.
0: Sense tenir la pilota i només defensant-se, però dominant l'escenari.
1: Vitinha, zona ampla, l'endarrereix cap a Fabián, el desplaça cap a la banda esquerra, cap a Kvaratskhelia. Podria fer jugada extrema encara a Mosquera, Kvaratskhelia. El marquen dos jugadors amb la mirada, el georgià s'ho pensa, endarrereix la pilota cap a Vitinha, zona de tres quarts, posa centrat Vitinha, aixeca el cap, no sap què fer, li passa a Dembélé més a la dreta, Dembélé la trepitja, s'apropa al vèrtex dret de l'àrea de l'Arsenal, la trepitja Dembélé en estàtic, la pilota filtrada cap a João Neves a l'interior de l'àrea, Dembélé que no pot armar la cama, la pilota té una segona vida, João Neves que acaba a terra, reclama alguna cosa, ràpid de diu que res, i la torna a tenir el PSG en fase de construcció a la zona de mitjos.
0: És un desafiament també per Luis Enrique, perquè a mi m'està recordant en clau Luis Enrique l'Espanya-Marroc del Mundial, un equip que té la pilota però que és incapaç de penetrar el mur, la taranyina. I per tant, l'entrenador aquí ha d'aparèixer i ha de trobar una solució perquè l'equip la necessita.
1: Ara duel a trepitja, l'endarrereix cap a Marquinhos, tot el PSG en camp de l'Arsenal, Vitinha, a la zona de tres quarts, combina amb Dué, podria carregar la cama Dué, ho fa a prova, la pilota de marxa per sobre la travessera de la porteria de David Raya.
0: Els xuts exteriors, a més, no estan ben enfocats, Dembélé acaba un amb l'esquerra, Dué un altre amb l'esquerra... Mal rematats.
7: 5 rematades ja del Paris Saint-Germain, l'Arsenal només una, que és el gol.
0: Les 5 són fora?
7: Sí.
1: Sí, sí.
7: Cap entre els tres pals.
6: Ara hem vist la repetició del penal que demanava el PSG, però clarament el defensa s'interposa abans i toca abans la pilota.
1: Queden 4 minuts, arribarem al descans a Budapest, PSG 0, Arsenal 1. De moment el PSG, molta pilota, però sense massa... rematades, per no dir-ne cap, en perill. Ara compta que la té l'Arsenal, és Havertz, que cau una miqueta a la banda dreta, s'ofereix Mosquera, la té Mosquera, s'ajuda amb Saka, compta que la pilota és bona, la té Havertz a l'interior de l'àrea, Havertz xuta, Havertz, la pilota rebotada, la bloca Safonov.
0: Que bé Marquinhos, perquè si no apareix Marquinhos en l'emergència, Havertz tenia el segon gol, una molt clara, Mireia, arribava molt fàcil.
6: Sí, de segona línia, crec que ha despistat també, no?, que entraven dos jugadors pel mateix carril i providencial Marquinhos arribant, perquè jo ja la veia dins, sí, l'efecte sí. Òptic, ja semblava que la pilota entrava.
2: La final fins ara té dues arribades clares, és el gol i aquesta.
0: Exacte, les dues de Havertz, les dues de l'Arsenal.
1: Kvaratskhelia a la banda esquerra, a la posició de l'extrema esquerra, encara Mosquera, no s'atreveix a intentar-lo superar amb un contra un, l'endarrereix cap a Nuno Mendes. La pilota se centra una mica més a les cames de Vitinha, zona de mitjos, tres quarts gairebé, carril central, Dembélé més a la dreta, Dembélé fa una passada filtrada interessant cap a Graf, la toca un defensa de l'Arsenal, la pilota marxa a córner.
2: Al quart.
1: Minut 48 i mig, tindrà un servei de cantonada al PSG des del seu carril dret. La posarà Dembélé. L'àrbitre diu que encara no, entra a l'àrea, demana una mica d'ordre.
6: És Fabián que s'està interposant davant de David Raya, llavors va posar una miqueta d'ordre perquè s'havien empès.
2: Seran companys del Mundial.
1: Minut 49, la penjarà Dembélé des del córner, des de la dreta, la penja Dembélé, pilota molt llarga, la treu Saliba, segona vida d'aquesta pilota, la té Vitinha, zona ampla... gairebé tres quarts, carril central, Vitinha, la desplaça cap a l'esquerra, Fabián que fa una centrada, xut, la pilota que va al pit de David Raya, que la bloca en dos temps, cap perill un altre cop en aquesta jugada del PSG.
2: Bé, tot i que fàcil per Raya, és el primer xut a porteria, sí. Oi, del
7: sí,
2: PSG?
7: Sí, si era rematada de xut ja només ho sap Fabián, però la primera que va entre els tres pals, segur.
6: No, doncs... Si una possible solució també pel PSG és intentar atacar aquest interval entre central i lateral perquè no hi hagin tantes ajudes de dos contra un favorables a l'Arsenal, perquè fer dubtar a Saka, que sobretot està molt pendent de Cabrats, que li ha a prop de Mosquera, però trobar la fórmula de que els futbolistes del PSG més determinants puguin tenir més espais i les ajudes no acabin arribant tant.
1: Ara buscava un desplaçament llarg, el PSG busca en Kravatskheli, la pilota ha marxat per la línia de banda, servei de banda favorable per l'Arsenal, a prop de la zona de banquetes, i ara veiem la repetició de la jugada de Havertz, es llença bé Marquinhos, perquè la pilota era molt interessant, i aquí podria haver estat el segon gol de l'equip de Londres. 45 segons i això s'haurà acabat, marxarem al descans, servei de banda, però per l'Arsenal, a la zona del seu extrem dret. El servirà Mosquera. No és en llarg o en curt. Segurament, mira, li deixa Rice, que servirà aquesta pilota. Només garrapa uns segons. Queden 20 segons i arribarem al descans a Budapest. Serà aquesta l'última jugada de la primera meitat. La penjarà Rice amb les mans, servei de banda, a l'islandesa. O això sembla. Va Rice buscant la pilota llarga, la pilota al primer pal, l'ataca Havertz, la pilota que no acaba de tenir amo, la torna a tenir Havertz, intentava atacar la pilota marxa, però per línia de fons, serà servei de porteria, serà córner,
7: sí, el primer de l'Arsenal en tot el partit.
1: I l'àrbitre que es posa la mà a l'orella, com si hagués de revisar alguna cosa, però...
6: Per un possible fora de joc.
1: Ah. Doncs la pilota, si no es diu el contrari, serà córner, i aquí sí que
7: serà
1: morirà la primera meitat. El penjarà Saka des del carril dret de l'atac de l'Arsenal. Ja passen 20 segons, 25 de fet, del 6 d'afegit. I l'àrbitre diu que s'ha acabat?
6: Sí.
1: L'àrbitre diu que no es pot picar el córner? Caram, tu, doncs aquesta no ens esperàvem.
6: Doncs l'àrbitre
1: no deixa picar el córner a Bucayo Saka, que ja està ballés per picar-lo. Marxem camí de vestidors, marxem al descans. PSG 0, Arsenal 1, gol de Havertz. Ara mateix la Champions marxaria cap a Londres.
2: Bé, doncs arribem al descans. De moment guanya l'Arsenal, el que segurament molta gent pensava que era difícil que passés. Està passant. L'aspirant... el club que intenta guanyar la seva primera Champions a priori no és el favorit, doncs de moment és qui guanya, un gol de Havertz que ja va marcar en aquella final de Champions amb el Chelsea el 2021, ara ho fa amb l'Arsenal el 2026. Són pocs els jugadors que han pogut marcar en dues finals de la Copa d'Europa amb dos clubs diferents. Ho va fer, per exemple, Gerd Müller, ho van fer també Franz Rohr, Kai Havertz ara ho ha fet amb el Chelsea i l'Arsenal, dos clubs de la mateixa ciutat i del mateix país. Per tant, curiós, però la dada és aquesta. Ricard Torquemada, què t'ha semblat aquesta primera part?
0: Doncs que el gol ha condicionat molt la primera part, que el futbol modern té en aquests 45 minuts, diríem, que un repte, perquè ja sabem que les victòries generen tendència, i el PSG, ja no ho dic pel resultat, ho dic per intentar sacsejar el partit, canviar-lo, atacar, fer mal l'Arsenal, entrar al partit, perquè és veritat que l'Arsenal no s'ha exposat, que l'Arsenal s'ha protegit, que l'Arsenal ha fet el partit avorrit, l'ha fet a la seva conveniència, però l'ha dominat, o sigui, ha dominat l'escenari. El partit no, el PSG no està sent millor, està tenint pilota, però no està tenint espais i no està trobant la manera de fer-ho. O ho canvia, o lamentablement l'Arsenal fins i tot pot arribar a guanyar mereixent la victòria. El PSG ha d'intentar despullar les intencions, per mi, molt discretes fins ara de l'Arsenal, per poder reivindicar alguna cosa més a la final.
2: Mireia, què pot fer Luis Enrique? Sacsejar en banqueta, potser? Tenien algun recurs per mirar de remuntar?
6: Jo crec que corregirà algun posicionament d'algun dels futbolistes per intentar inquietar més, per intentar tirar alguna desmarcada més en profunditat, per veure si s'obre una mica més la línia defensiva, i d'aquí uns minuts jo crec que introduirà el rematador que comentava en Ricard, Gonçalo Ramos, que crec que pot ser un d'aquests futbolistes que l'àrea pugui atacar millor,
3: pugui, no, fixar més els centrals i a partir d'aquí alliberar una mica més Kvaratskhelia, Doué, Dembélé, aquests futbolistes que necessiten una mica més d'espai i de protagonisme.
2: Per cert, això que deia ara fa un moment, li dono un punt de matís. Havertz, jugador que ha marcat en dues finals de Copa d'Europa amb dos clubs diferents, no són molts els que han fet el mateix. Mandzukic ho va fer amb el Bayern el 2013 i amb la Juve la final del 2017. Cristiano Ronaldo ho va fer el United el 2008, la final del 2008, i també amb el Madrid el 2014 i el 2017, i ja bastants anys enrere, Belibor Bazovic amb el Partizan el 66 i amb l'Ajax a la final del 69. 4 minuts i serà les 7 de la tarda, tornarem quan comenci segona part, i de seguida amb el Roger Bosà fem un F5 també al mercat de fitxatges del Barça. Abans, notícies. Berta Torrades, què tal? Bona tarda.
8: Hola, molt bona tarda.
2: Per on passa l'actualitat a aquesta hora?
8: Reunits a aquesta hora els sindicats de l'educació per organitzar la consulta sobre el preacord aconseguit amb Educació i decidir si mantenen o no les vagues convocades per la setmana que ve. Un preacord que, recordem, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i també incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. El president de la Generalitat, Salvador Illa, diu que ara cal seguir treballant per millorar els resultats educatius del país.
9: És un preacord històric, és un primer pas, i ara anem a centrar-nos tots en assumir l'excel·lència en l'àmbit educatiu, no?
8: Més coses als CAUs i als esplais de Barcelona protesten aquesta tarda per la falta de locals i condicions dignes per poder fer les seves activitats. L'acció l'organitza el Consell de la Joventut de Barcelona, que assegura que el 87% de les entitats de lleure de Barcelona no disposen d'un espai propi. I aquesta tarda el conductor d'un turisme ha mort en un accident a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. Per causes que s'estan investigant, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes. Amb aquesta víctima ja són 52 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I acabem explicant que els actors de la sèrie Com si fos ahir han participat avui en les activitats organitzades de la festa 3Cat en Viu, que s'està celebrant aquest cap de setmana a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Pepo Blasco és el Litus de la sèrie de TV3.
10: Una mica la idea de que el públic és el que acaba la sèrie. Nosaltres fem una feina, s'emet, però després d'emetre's és quan s'acaba la sèrie, quan tens el retorn del públic.
8: Recordem que demà diumenge la festa 3Cat en Viu continua amb el suplement de Catalunya Ràdio en directe des d'allà i el concert d'Eufòria a les 12 del migdia que omplirà el Palau Sant Jordi de Barcelona.
2: Gràcies, Berta.
8: Bé, fins ara.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3Cat.
11: Som 3Cat.
12: El cap de setmana del 30 i 31 de maig vine a descobrir el port de Barcelona com mai l'has vist.
11: Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells.
12: Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes.
11: T'hi esperem.
13: Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Apunta't a la gran cita.
14: Atreveix-te a trobar la teva mitja taronja. Envia'ns un correu a casting@lagrancita.cat. La gran cita, amb Dulceida. Creus en el destí o en l'algoritme? Eufòria al concert. El 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3Cat en Viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3Cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'Anella Olímpica. 3Cat en Viu.
15: La Pedrera és el primer gratacels de la història, perquè l'edifici s'aguanta amb les columnes verticals.
16: Exacte, amb els pilotis.
17: Aquest diumenge al divan amb Sílvia Coppolo posem Gaudí al divan.
18: S'inspira en la natura. Ell sempre deia que era el seu gran llibre.
17: Amb la participació de tres expertes en la figura de Gaudí.
18: Fa que Gaudí no existeix l'angle recte. Els materials, la forma, la funció i el símbol,
19: sí, estan lligats, estan fusionats.
17: El divan, el valor de la conversa.
18: És molt important dir que Gaudí forma part de la Renaixença, que això és abans que el modernisme.
17: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
20: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
17: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
20: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
17: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web. I els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
16: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
21: Nosaltres al restaurant no tenim paella, no tenim arròs. Ens han identificat tant en la paella que al final dius, ostres, és que la cuina valenciana té una varietat i una diversitat tan alta que limitar-se a oferir paella.
22: Menorca i València, més enllà dels tòpics de la caldereta de llagosta i la paella.
23: Anaves a Menorca, havies d'anar a Fornells, sí o sí, a menjar-te una caldereta de llagosta. Si no, era com si no haguessis anat a Menorca. Jo crec que aquest plat és un problema. La gent s'imagina que a Menorca tenim un munt de peix, llavors a Menorca d'estiu no hi ha peix.
24: Un restaurant caní a la Berlín, aquest diumenge a partir de la una del migdia amb Paula Molés. Sense fronteres.
25: Tornem a activar el GPS del català.
26: A veure, cap a Salses o cap a Guardamar? O a Fraga? O a Maó?
25: Totes, totes alhora. La terra dels que quan parlem ens entenem.
24: Sense fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens emociona, el que ens projecta, el que ens uneix.
25: La llengua diu qui som, aquí i al món.
24: Sense fronteres. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, amb Kilian Sabrià.
27: Tot gira.
28: Des del 2004, la força dels 20 anys.
27: Amb David Clopés.
2: Són 2 minuts de les 7 de la tarda, som els del Tot Gira, el descans d'aquesta final de la Champions, guanya l'Arsenal per al PSG, ha marcat Havertz, tot just a l'inici del partit, minut 5, 0-1, està guanyant l'equip de Mikel Arteta per l'equip de Luis Enrique. Per ser un marcador que ens havia quedat pendent, us hem explicat avui que en hoquei patins el Barça ha guanyat 4-1 l'Igualada, el primer partit de la sèrie de semifinals, dilluns el segon partit, 7 de la tarda de nou a Palau Blaugrana, i estaven pendents també de l'anada de la final per pujar a hoquei Lliga, entre Manlleu i Vilafranca. Finalment, victòria del Vilafranca. 2-3. Manlleu 2, Vilafranca 3. La tornada diumenge que ve també a la tarda. Roger Busà, a veure, fem un F5 al mercat de fitxatges del Barça, aprofitant aquest descans de la final de la Champions. Recordeu, ahir ja oficial el fitxatge de Gordon, procedent del Newcastle, anunciat i presentat, amb demora, però finalment presentat, passades les 9 de la nit, oi?
1: Sí, cap a les 10 de la nit, la presentació havia de ser 1:45, finalment va ser cap a les 10, 70, 80 milions, és el que paga el Barça per Anthony Gordon, això en funció de les variables, signa per 5 temporades fins al 2031. A partir d'aquí, dues operacions ara mateix en marxa, que són les del 9, que és la de Julián, i la de Bernardo Silva.
2: Mm-hmm. Comencem amb la del 9, la de Julián, que, a més, ja sabeu, ha aixecat polseguera a Madrid, i concretament a l'Atlètic de Madrid, no agrada aquest moviment del Barça, i ahir ja, de fet, el community manager, que sabem que li agrada doncs jugar amb ironia, va utilitzar allò, imatges de jugadors del Barça, Pedri, Lamine Yamal, no sé si també...
1: Rafinha.
2: Rafinha, això mateix. Aquests tres, vestits de l'Atlètic de Madrid, dient que ja els tenien fitxats. Bé, en fi, com està la situació del tema Julián?
1: És l'escollit per ser el nou del Barça. El Barça ja ha fet moviments amb l'Atlètic de Madrid per fitxar el davanter argentí. La primera oferta és de 100 milions d'euros i d'aquí...
2: A Madrid diuen que no han rebut oferta. No. I al Barça diuen que sí, que
1: sí,
2: han fet l'oferta.
1: Sí, sí, el Barça confirma que sí, i d'aquí l'anuig també del club matalasser davant d'aquests primers moviments del Barça. Sabem també que el jugador vol fitxar pel Barça, que no es vol quedar a l'Atlètic de Madrid, i en tot cas és una operació que va per llarg, no ha de ser imminent.
2: Molt bé, recordeu que avui hem obert enquesta a x.com/totgira i us diem fins on ha d'arribar o hauria d'arribar el Barça per fitxar Julián. Donem 4 opcions: no el fitxaria, 100 milions, entre 120 i 150, o la casa per la finestra, és a dir, el que faci falta. Doncs bé, els nostres oients estan dubtant entre els 100 milions o entre 120 i 150, són les dues opcions més votades. Perdó, la més votada ara mateix, perdoneu, que ara he fet l'F5.
1: No el fitxaria.
2: Ara faig l'F5 i la més votada és no el fitxaria. És a dir, que 41% dels nostres oients diuen que no el fitxaria. És a dir, que no estarien disposats a pagar tants calés per Julián Álvarez. Més casos.
1: Més imminent ha de ser Bernardo Silva, que és un nom que ha aparegut aquests dies per sorpresa. Està tot acordat des d'ahir entre el Barça i el jugador. És una oportunitat de mercat, perquè ja sabeu que el portuguès arriba lliure del City, ha acabat el seu contracte amb el City, i només falta el vistiplau de Flick. Ara mateix pendents només de l'hoquei de Hansi Flick, que a priori era reticent a l'arribada de Bernardo, però ara mateix sembla que s'hi posaria bé perquè fitxés pel Barça. És determinant i està està sent molt important la predisposició del jugador per venir al Barça. Està disposat a fer un gran esforç econòmic, a rebaixar-se gran part de la seva fitxa per fitxar pel Barça, per això que ara mateix, si Hansi Flick dona l'okay, dona el vistiplau a l'arribada de Bernardo Silva, seria el segon fitxatge pel Barça.
2: Ho hem d'entendre com a moviment de la Secretaria Tècnica del Barça d'oportunitat de mercat.
1: Sí.
2: Perquè per posició, evidentment, no seria un jugador que ara mateix li fes molta falta al Barça. Com tenim el tema Rashford? Perquè, clar, acaba d'arribar Gordon.
1: A veure, Rashford depèn de Julián ara mateix, depèn del nou. És a dir, si amb Gordon també arriba Julián, Rashford no entra en els plans de cara a la pròxima temporada, i si no arribés Julián, o si no arribés un nou, a priori Rashford es quedaria i el Barça executaria aquesta clàusula de 30 milions.
2: Molt bé, tema Gordon. A veure, Ricard Torquemada i Mireia Vera, us ha sorprès que l'hagi fitxat el Barça?
0: M'ha sorprès tant que l'hagin fitxat tan ràpid, no? O sigui, la velocitat del fitxatge. Jo crec que és un perfil molt interessant pel Barça. Jo crec que respon perfectament al que Flick reclama i al que demana, i per mi és un rol similar al que havia de tenir Rashford a la plantilla. Rashford probablement és un jugador amb més recursos ofensius, però és un jugador molt més desconnectat del context col·lectiu. El Barça per mi aquest any ha atacat millor i ha defensat pitjor. Per tant, arriba un atacant que defensa millor que ataca. Per mi, ataca bé, però per mi on marca diferències, i probablement per mi és el davanter anglès que millor entén la pressió alta, els retorns, la intensitat. Bé, ja no parlo de registres que han anat sortint, d'esforços d'alta intensitat, punta de velocitat, quantitat de repetició d'esforços curts, o sigui, una quantitat de paràmetres que estan molt controlats que fa que sigui un perfil ideal per Flick, un bon receptor a l'espai, un jugador que estira l'equip, molt jugador per Flick. Mira, et diré una cosa, qui era el que volia fitxar Gordon a banda del Barça?
2: El Bayern.
0: Doncs el Bayern, què fa? Defensa home, estira la pressió dalt, necessita receptors. El Bayern li va prendre Luis Díaz al Barça, que el volia el Barça i el volia Flick. Doncs ha anat a la segona opció, però el Bayern buscava un suplent, entenc, per la tripleta de camp, perquè no crec que Gordon es carregués ni a Ulisse, ni a Luis Díaz, ni a Harry Kane. Doncs el Barça ha buscat el mateix suplent.
2: En emergència es pot fer de nou, Gordon?
0: Sí, ha jugat la segona part de temporada de nou, però de nou per mi és un jugador molt similar.
2: Però no com un nou, és a dir, ho dic perquè ara comentava l'Arbusà, si finalment no ve Julián, s'estudiaria l'opció que es quedés Rashford i que Gordon també estigués en aquesta plantilla. Entenc que, per tant, fent aquesta posició de nou com a opció.
0: És que Ferran ja fa de nou i és un jugador molt similar per ruptures, esforç, desmarcada.
3: És que per mi, si fitxes a Julián, per mi necessites després un nou rematador, un nou que et pugui donar un altre context, perquè Julián per mi és més de joc col·lectiu, més de moure's entre línies, de venir a rebre. Per mi és més un fals nou que un nou. Llavors a mi aquí em planteja el dubte de si el Barça quedaria coix a nivell de registres, no? De tenir un nou fixe
0: Gonzalo Ramos,
3: que pugui rematar. Exacte. O sigui, un perfil futbolista que et pugui canviar el partit,
2: el perquè ara mateix no hi és.
3: Que, el no? que et donava Lewandowski, exacte.
0: Mira quins dos nous estem veient avui. Cap dels dos és
2: no, està clar.
0: Un
2: està
0: és
2: clar.
0: Un extrem i l'altre és un mitja punta reconvertit a fals nou. El futbol modern va cap a aquests perfils. I el perfil de Harry Kane és el d'un fals nou amb cos de nou. Però de fals nou. Qui té un nou rematador actualment a la tendència futbolística primera línia? Haaland al City. I Joker és a l'Arsenal, que és suplent, com però, Gonzalo
3: però
0: Ramos.
3: Jo no el dic per ser titular, jo el dic per intentar en un moment de partit canviar-ho.
0: Com ara ens trobem.
3: Sí, exacte.
0: Jo crec que pel PSG avui aquest perfil és imprescindible, tal com està el partit. Sí.
2: Bé, veurem. Vosaltres tiraríeu la casa per la finestra, per Julián?
0: Jo no.
3: Jo crec que m'ho pensaria, és que són molts diners.
0: No sé què és tirar... No, l'Atlètic
3: de Madrid endavant
2: a 150.
0: No, per això que
2: tira... 150.
0: El límit entre tirar la casa per la finestra o no tirar-la...
2: Han sortit milions aquí de sota les pedres, eh?
3: Perquè Gordon s'ha pagat finalment...
1: Entre 70 i 80, això depèn de les variables.
3: Per mi això és tirar la casa per la finestra, ja.
2: Bé, és a punt de començar la segona part de la Champions. Canvis, Francesc Ripoll?
1: Cap ni un.
2: Bé, doncs això comença.
1: Comença la segona meitat a Budapest, la final de la Lliga de Campions, segon acte. La primera possessió de la pilota és pel PSG. Passen 10 segons del minut 45. El PSG haurà de remuntar, si vol, la Champions. El PSG, a l'Arsenal, en aquest cas, haurà de resistir si se la volen dur cap a Londres. La primera pilota atacant és pel PSG pel carril dret. Compte que pot ser bona aquesta acció. Es va centrar en l'atac del PSG, Kvaratskhelia. S'apropa a la frontal Kvaratskhelia. La deixa cap a l'esquerra, centrada cap al punt de penal. La treu Saliba, l'atacava Dembélé. La pilota encara és viva, la lluita Fabián. Amb Gabriel a l'altra banda, en aquest cas era amb Mosquera. Al carril dret de la defensa de l'Arsenal, al servei de banda favorable al PSG. Primera aproximació en el primer minut. Centrada interessant que no ha pogut rematar cap jugador de l'equip francès.
3: I que sembla que comença amb la mateixa dinàmica que ha acabat la segona meitat, amb un PSG un punt més a prop de la porteria de David Raya.
0: Mira, i l'àrbitre que vol pressa, Carla?
4: Sí. No sé si és per... Jo entenc que sí, que és per perdre temps.
5: És
4: no?
5: Broma per Mosquera,
0: Jo crec que una mica que la línia del córner de dir, bé, si comencem aquí a esgarrapar segons...
4: Sí, ara també em sorprèn que en minut 46, exacte, és a dir, un minut de la segona part i ja veiem la primera.
0: Bé, no sé si ha fet alguna altra cosa, Mosquera. No,
4: per això volia veure, jo crec que no, jo crec que sí que és real que és per perdre temps. Aleshores, primera targeta del partit i posa el llistó realment molt alt de cara a la segona.
5: Sí,
4: de cara a la segona part.
0: Home, l'acció del córner del descans també ha estat estranya, no?
4: Ha estat molt estranya. I com comentàveu al principi de tot dels serveis inicials, no? De que s'està innovant, també això és una innovació que suposo que de cara a la temporada vinent ja veurem.
1: També us diré que he vist amb els dits comptats d'una mà a les ocasions on un jugador ha estat expulsat en una segona groga per perdre temps. Vull dir que la primera groga...
5: Ara en tens una i si ja a l'hora de fer una falta t'ho pensaràs.
2: Però per Mosquera està condicionat.
1: Però segona groga per perdre temps?
2: No, això no.
1: No passa gaire bé mai.
2: Però està condicionat ara mateix Mosquera.
1: Doncs tindrà...

0: És una de tres quarts, l'endarrereix cap a Rice.
1: Ha sortit l'Arsenal a tenir la pilota una miqueta més a camp rival del que havia vist a la primera part.
0: Edegor la perd.
1: Compte amb les pèrdues, però.
0: La torna a recuperar, encara que la pilota ha marxat fora de banda, Edegor, i ha avortat la intenció de contraatac del PSG, que és qui la té ara mateix. A la zona de Safonov, la trepitja el porter. La dona Marquinhos a la seva dreta, encara en l'àrea pròpia, la creua, la travessa. La pilota cap a Dembélé, a prop de la banqueta d'Arteta. Dembélé molt endarrerit. S'endarrereix encara més, s'ajuda amb Vitinha, Vitinha cap a Pacho. Tot això a la línia defensiva pel carril esquerre del PSG. Vitinha, Neves. Neves aixeca el cap, Vitinha. Vitinha que guanya uns metres, creua la divisòria pel carril gairebé esquerre. Vitinha, compte que és Vitinha contra el món, passada filtrada cap a Nuno Mendes, trepitja ara en Nuno Mendes, la deixa cap a Vitinha, pot trepitjar a Vitinha, ho fa, però se li escapa la pilota, la recupera l'Arsenal que la refusa, i és Havertz ara qui rep una falta, i l'àrbitre diu que no, la lluitava amb Due, l'ha fet caure, però l'àrbitre diu que no és falta del jugador de la PSG, la té el mateix Due per la banda esquerra, encara Rice, fent jugada d'extrem Due, la centrada de Due cap al segon pal molt llarga, aquesta pilota no hi arriba, Dembélé, la pilota marxa per línia de fons.
1: Molt passada.
2: Sí, i per mi, ho he dit a la primera meitat i continua sent així, el jugador més desequilibrant i que porta més perill allà al PSG és Nuno Mendes.
0: Sí, sí. Minut 4 i mig gairebé de la segona meitat, PSG 0, Arsenal 1, treu de porteria David Raya, que la desplaça llarga, llarga, llarga, buscant Saka, la lluita amb Pacho, a veure qui la baixa Saka, però hi havia fora de joc, dictamina l'assistent d'aquella banda, per tant, la pilota serà pel PSG.
3: I ara pensava si guanya l'Arsenal, que ara que es parla molt de si la Premier League domina Europa o el que sigui, tres equips anglesos guanyarien la, és a dir, Conference League, Europa League i Champions serien de tres equips anglesos.
0: Sí, sí, sí. L'Aston Villa, el Crystal Palace i l'Arsenal.
4: De fet, quants equips tindrà Anglaterra l'any que ve la Champions?
3: Tots.
0: No, sis, no?
4: Sis?
0: Cinc?
4: A la Champions. Ells ja en tenen cinc, ells ja en tenen cinc per classificació.
1: Sí.
4: L'Aston Villa va quedar entre els cinc primers?
3: Sí.
4: Quart.
3: Sí. Val. Hi havia la possibilitat que anessin sis a la Champions, però per això l'Aston Villa havia de quedar...
4: Exacte, són cinc, són cinc. Són cinc perquè l'Aston Villa ha quedat entre els cinc primers.
1: L'última jornada no es va complir el que necessitava la Premier per posar-ne 6.
0: Ara intentava per banda dreta Dembélé marxar d'Incapié, li ha guanyat la partida al defensa de l'Arsenal, i ha, doncs, desactivat l'opció ofensiva de Dembélé. La torna a tenir, però el PSG en defensa, Vitinha. Endarrereix la posició de la pilota cap a Safonov.
1: S'ha estirat una mica l'Arsenal amb les línies més altes, Mireia, en la pressió.
2: Sí. Això
0: ara
2: també
0: compta...
2: Digues, Mireia. Que pot afavorir el PSG si pot sortir bé d'aquesta pressió alta.
1: Però està bé també que Arteta modifiqui alguns paràmetres defensius per passar temps defensant, però més lluny de porteria, que la primera part no ho ha pogut fer, encara ho hagi fet molt bé, defensar-se a prop de porteria.
2: I hi ha hagut una sacada a banda, i ha sigut el propi Mikel Arteta que ha anat corrent a buscar la pilota per donar-li als jugadors, és a dir, que també hi ha aquesta sensació que comentem que potser vol anar a buscar, no?, aquest segon gol.
0: Fabián li deixa Dembélé, tot això el carril dret de la defensa del... PSG, zona de mitjos, la pilota rebotada serà servei de banda prop de la banqueta de Mikel Arteta. Minut 6 de la segona, PSG 0, Arsenal 1. Joao Neves traurà de banda. No sap a qui passar-li. L'endarrereix cap a Fabián.
1: Mal servei de banda.
0: Sí, ja ha regalat la pilota a l'Arsenal.
2: Mal servei, estava massa a prop. Per tant, bé, servei favorable a l'Arsenal.
3: Se senyala poc, això, no? En general? O és que es fan pocs serveis dolents?
1: Es fa poc, no?
2: Es fan pocs serveis dolents i també que s'assenyala poc les dues.
0: Ara puntada llarga, buscant ningú, ha sortit Safonov, ha tocat amb el cap, sortint de la seva porteria, la té l'Arsenal, compte d'aquesta pilota podria ser interessant, però Havertz no la toca bé i no l'ha pogut rebre Trossard.
1: I és curiós perquè Joao Neves és l'especialista en l'out lateral del PSG, vull dir que és el jugador que fixeu-vos que sobretot a camp propi per sortir de la pilota, Luis Enrique creu molt en aquestes especialitats tan específiques, és el jugador que interpreta la primera passada en un out lateral.
0: Ara David Raya la rebenta des de la seva porteria amb la cama esquerra, la pilota puja al cel de Budapest i quan cau la controla amb falta el PSG, pilota cap a l'equip de Luis Enrique, falta sobre Joao Neves.
1: Molt incòmode el PSG, no canvia res del que havíem vist els primers 45 minuts i jo tinc la sensació que Gonçalo Ramos

0: no pot tardar a aparèixer el partit, perquè és que si no aquí podem estar jugant fins demà.
1: Kravatskhelia per la banda esquerra, encara Mosquera, també el marca Saka, entre dos jugadors a Kravatskhelia. N'ha tret un servei de banda a la zona de l'extrema esquerra de l'atac del PSG. La pilota, però, l'endarrereix el conjunt de Luis Enrique. Pacho a línia defensiva cap a Marquinhos, travessa la divisòria pel carril dret, més a la dreta cap a Dembélé. Ara podria tenir un contra un contra Incapié. Dembélé l'encara, Dembélé, la pilota filtrada cap a Vitinha, Vitinha a l'interior de l'àrea. És João Neves, João Neves cap a la posició de ningú. Buscava algú entre la corona i el punt de penal, no l'ha trobat. I ara l'Arsenal és qui dibuixa la contra, però l'àrbitre diu que hi ha hagut falta sobre Doué, que inhabilita aquesta acció de l'equip de Londres.
2: Hi haurà targeta groga
0: per Saka?
3: A Saka, sí.
2: Sí. La segona del partit, segona per l'Arsenal.
4: Ha xiulat molt tard, oi?
3: Ha xiulat com molt tard i ha estat molt estranya l'acció, perquè ha xiulat tal, l'Arsenal ja tenia la pilota i després ha tornat enrere. Jo havia pensat que era al revés.
0: Amb el peu esquerre trepitja.
3: Sí.
0: No és el primer peu, és el segon, jo crec. És aquest. Ah, no, el primer.
3: No, és el primer, Trepitja entre pilota i jugador i xiula aquesta
0: joc
3: falta.
0: Joc perillós. O...
1: Sí, no és massa clar.
3: No, perillós no ha de ser, és falta, és falta.
0: Sí, hi ha contacte.
3: Sí,
2: és per groga?
3: Bé, jo crec que no.
1: Doncs hi haurà una falta interessant per picar-la fins i tot directa. Veig al costat de la pilota Agraf, Nuno Mendes i Vitinha, l'àrbitre que fa servir l'esprai per marcar.
5: És lluny,
1: doncs no pot passar la pilota abans de ser colpejada. És lluny, aquí el Sergi Andreu tiraria la cinta mètrica, estaria potser a uns 7 metres de la frontal.
0: És estrany que hi hagi els dos laterals davant de la pilota.
1: O Kimi amb la dreta, o Agraf o Mendes amb l'esquerra. Veurem si s'atreveix algú a picar-la directa, o fan algun altre tipus de jugada, o potser la toquen i Vitinha des del darrere és qui l'engalta.
0: Això encara seria una possibilitat.
1: Minut 10 gairebé de la segona, PSG 0, Arsenal 1. Tindrà una falta perillosa al PSG. Agraf, Mendes o Vitinha. I va Agraf, xuta Agraf. La pilota buscava el pal dret de la porteria de ratlla. Molt segur el porter català, es llença a terra i la bloca. Cap perill, aquesta acció del PSG.
0: Molt llunyana, molt fàcil, molt franca per ratlla.
5: El 10 de la segona és el segon xut entre els tres pals del PSG, pot ser?
2: Sí, i el primer xut en tota la segona meitat entre els dos equips.
3: El que sí, també estaven canviant alguns dels equips que introdueixen els seus canvis, l'àrbitre també, perquè en aquests 10 primers minuts hi ha tret dues targetes i està sent bastant més incisiu.
1: Ara va per la banda esquerra. Es volca el PSG per iniciar aquesta jugada. Es creva l'Argelia, la deixa cap a Vitinha, Vitinha la despassa cap a Marquinhos i Marquinhos desplaça la pilota cap a l'altra banda, cap a João Neves, cap a la banda dreta.
2: 76% de possessió al Paris Saint-Germain.
1: João Neves, Hakimi, Vitinha, Pacho.
0: Té pilota però no fa mal al PSG, no?
1: Zona ampla. La remena el PSG, no es mou ningú, no troba el forat per fer una passada filtrada interessant l'equip de Luis Enrique. Ara Dembélé intenta marxar d'un jugador, era Nuno Mendes. Nuno Mendes trepitja àrea, la perd, la recupera però el PSG. La pilota acaba amb un servei de banda favorable a l'equip francès, a la zona del seu extrem esquerre.
6: A Twitter molta gent ens recorda aquella Espanya-Marroc. Aquell dia el Marroc 23% només de possessió.
0: A mi m'ho ha recordat molt la primera part, però Luis Enrique, encara Luis Enrique ha de reaccionar com no va reaccionar aquell dia. Aquell partit estava empatat a 0, no perdent 0-1, però Espanya va consumir fins i tot la pròrroga sense rematar gairebé a porteria, tot i tenir molta pilota. I avui el partit va per mateixa banda. L'Arsenal és el Marroc i PSG és Espanya.
1: Ara té Fabián a la frontal, a la banda dreta. Intentava filtrar una pilota cap a Dembélé a l'interior de l'àrea. No ha arribat aquesta pilota al seu destinatari. La recupera l'Arsenal. Pilota bombada de David Raya buscant Havertz. La lluitarà Havertz, el golejador del partit d'avui, amb Pacho. Sembla que li ha fet falta Havertz a Pacho. L'àrbitre diu que sí. Per tant, el senyor Daniel Siver, que diu que hi ha hagut falta. Pilota va al PSG.
3: És que, de moment, jo no estic puguent reconèixer cap modificació respecte a la primera meitat del PSG.
0: Sí, així és molt difícil, ha d'intervenir Luis Enrique, perquè si no el partit té la tendència d'aquest compromís que ens recordava el Roger. I vaja, jo tinc una sensació molt similar, que van passant els minuts i el PSG té la pilota però no erosiona, rematades exteriors molt fàcils, recuperes molt ràpid la pilota perquè el rival només està pensant en defensar, tot i que amb el Marroc aquell dia va tenir algunes oportunitats molt clares en transicions que l'Arsenal encara no ha tingut, però toca canviar alguna cosa, i jo crec que només es pot canviar des d'una referència ofensiva, un nou que pugui atacar centrades laterals, que pugui fixar els centrals, que els pugui enfonsar, que els centrals no visquin tan tranquils.
1: Ens aproximem a la primera hora de partit, minut 58, en queden dos per complir el 60, PSG 0, Arsenal 1, més enllà Ripo de Gonzalo Ramos, que hi té la banqueta Luis Enrique.
2: Mira, de jugadors d'atac, hi ha Barcola, hi ha Tro, hi ha Kangin Lee, també és Zaïre Emery, que no és atac però també és un dels habituals per Luis Enrique. Home, té coses a la banqueta.
1: No, com diu el Ricard, l'opció és Gonzalo Ramos.
0: Sí, sí, és l'únic que pot canviar l'escenari tàctic del partit.
1: Les altres és en repetir cromos.
0: Ah, això mateix. Potser hi ha algun jugador que pugui estar inspirat, però no canvia res.
1: La tindrà l'Arsenal.
5: Estava pensant que l'any fem la final de Champions aquí al Tot Gira. És de les més fluixetes.
1: Home, l'any passat 5-0.
0: Vam passar,
5: però ens ho vam passar bé.
0: Hem passat de la millor
5: Sí. Pensava que ho deies com un exemple de que no hi havia rival, no?
1: L'any passat 5-0 va ser un escàndol de partit.
5: Però és que també hi ha partits que poden anar 1-0 i ser entretinguts.
1: Però
5: és que no, és que estic tirant enrere intentant recordar una final de Champions tan avorrida com aquesta i...
0: Però és avorrida per la proposta d'un dels dos.
5: Sí, per això.
0: Vull dir que...
5: Per això, és així.
0: Clar, és que clar, si arriba un equip que és dominador des de la defensa, doncs t'avorreixes. Amb l'Inter de Mourinho va guanyar el Bayern i...
2: Mirant últimes finals, clar, és un 0-2, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 0-2... vull dir que menys l'any passat bé, sí que vam veure un 5-0.
5: La que guanya el Madrid al Liverpool.
2: Sí, també és fluixota.
5: També sí. El 2022.
0: Bé, però aquell dia Courtois apareix molt.
2: Clar, hi ha ocasions almenys.
5: Sí. Això sí.
0: És que el resultat no marca. És que avui és que hi ha molt poques oportunitats perquè l'Arsenal ha tancat la final i el PSG no és capaç d'alliberar el segrestat. La final està segrestada.
5: Jo encara penso que pot haver-hi algun gir de guió.
0: Sí.
1: Tant de bo.
0: Home, el gir de guió és que no facis plans de 8 a 9.
5: No, jo no em mouré d'aquí.
1: No, fins que no ho aquí, Ricard.
5: Tothom aquí fins que no s'acabi el partit.
1: No, però sí que és veritat, que això ho diu sempre el Ricard, i tens raó, que aquí hi ha el perill de l'efecte mirall, no? Com diu sempre, sí, que sí. Si l'Arsenal guanya la Champions jugant així, home, es pot crear tendència, no?
0: El Mundial que ens espera.
1: I veiem bunyols del campanar, no?
0: Sí. És per mi és el principal problema del que estem veient, perquè podríem estar 1-0, però que Raya n'hagués salvat 4. Aleshores, la tendència queda més lesionada.
1: Compte que hi va Dué per la banda dreta, tramit Jari a Dué, la centrada que va buscant, Dembélé no la pot atacar el jugador francès, la refusa de la defensa de l'Arsenal, la torna a recuperar el PSG. El PSG està arribant, zona de 3/4, sí, i tot fa centrades, no, però no té rematador. Ara compte que hi va a Cabral Esquelia per la banda esquerra, centrada a Cabral Esquelia, la pilota rebota amb Mosquera i acaba córner.
2: El primer de la segona meitat.
0: Els defenses guanyen els duels, els celebren, els atacants són els perdedors.
1: Tindrà un córner l'equip de Luis Enrique des de la seva banda esquerra. Minut 16 de la segona meitat, 0-1, i s'ha fet sang. Kravatskheli en aquesta jugada té la zona de la cama ensangonada.
3: En aquesta jugada no, si juraria que és a la segona part que ha vingut ja amb amb aquesta gasa, i ara se li deu haver tret.
1: En teoria un jugador no pot jugar, no? Amb sang.
3: No, amb sang no es pot jugar. Deu ser una acció de la primera part que li han tapat. Ara
1: hi va cremar el Kelly, ja penal, la pilota prolongada de Dembélé des de la frontal cap a Kravatskheli, que entrava a la banda esquerra de l'àrea, caigut Kravatskheli, l'àrbitre ha xiulat penal, molt protestat, s'haurà de revisar aquesta jugada.
0: Molt bé, Kravatskheli i Dembélé han esperat reduït la primera combinació, un 2-2, i Kravatskheli posa el cos per davant del defensa, que és el que provoca el penal.
3: De primeres...
0: jo crec que estan demanant la segona groga,
3: de...
0: no?
3: Sí, és així, de primera sembla molt clar. I falta veure la repetició, i exacte, des del PSG demanen la segona per Mosquera, que si no fos temerària, és a dir, si l'acció és temerària, sí que hauria de ser la segona. Si no ho és, seria penal i prou.
5: Doncs és penal, no?
3: No, sí, jo crec que penal ho és segur, perquè de primeres m'ho ha semblat, sí. I si efectivament és
5: penal. El penal és claríssim, perquè el trava pel darrere, sí, hi ha contacte,
0: li guanya la posició.
3: Però no el trepitja, així que jo crec que no hauria de ser.
0: Si no li hagués ensenyat la primera de l'out lateral...
3: Potser li hagués hagut de treure. Però no, en aquest cas sí que és molt clar que és penal, però no hi ha trepitjada, per tant no hauria de ser targeta groga.
5: Sense discussió, doncs oportunitat pel PSG, que és veritat que no ha tingut ocasions de gol, però ara té la millor opció possible per empatar el partit.
3: Que en qualsevol cas el VAR l'està revisant, perquè és una acció de penal i per tant s'ha de revisar, però jo crec que serà penal i que no hi haurà dubte.
1: Doncs l'àrbitre, el senyor Daniel Siever, que està consultant amb el seu compatriota Bastian Dankert, si hi ha penal o no. Hi haurà penal gairebé segur, i ara veiem com li tornen a embenar, Carla, la ferida ensangonada a Kvaratskhelia, perquè no es pot jugar.
0: El PSG ha picat 5 penals a aquesta Champions, només n'ha fet 2, eh?
1: Doncs l'àrbitre diu que...
0: N'ha fallat 3. Ha fallat Vitinha, ha fallat Dembélé i ha fallat Barcolà. O sigui,
5: hauria de ser Dembélé, no? L'ha escollit o què?
0: Tenen molt mal percentatge d'encert en els penals del PSG aquesta Champions.
5: Per galons Dembélé, creus?
1: Vitinha no també, potser.
0: Dembélé va picar l'últim.
5: La té Vitinha.
0: Sí, però picarà Dembélé.
3: Potser fan aquella jugada, no? Sí.
2: De la mítica de treure.
0: El picarà Dembélé, perquè contra el Bayern el va picar Dembélé i va ser gol, va ser... I Vitinha va fallar l'últim contra el Mónaco. Vull dir que segur que cau per Dembélé.
3: El VAR ha revisat l'acció i ens ha sortit el grafisme de que el... Bé, ja està revisat i que per tant sí que hi ha penal. I recordar que l'àrbitre de suport del VAR en el partit és del Ferro Grande.
1: Imagina't, estem en bones mans. Ens aproximem al minut 20 de la segona meitat. Temps aturat, temps de revisió. El penal es xutarà. L'afició del PSG que ja ho mig celebra la graderia, ratlla sota pals, i segurament Vitinha o Dembélé que picaran la pilota. El senyor Siver que li diu a ratlla que no s'avanci, serà Dembélé qui picarà aquesta acció. La pilota d'or picarà aquesta pilota que pot empatar a la final de la Champions. Ratlla sota pals, Dembélé picarà aquesta pilota des del punt de penal per igualar el partit. Al minut 20 de la segona, hi va Dembélé, xuta Dembélé! Gol, gol, gol, gol! I el gir de guió, el gir de guió en aquest, un penal a favor del PSG, el pica Dembélé, el xuta suau a la dreta de la porteria de ratlla que es venç cap a l'altra banda, empat al partit l'equip de Luis Enrique, minut 20 de la segona, PSG 1, Arsenal 1.
4: Bé, doncs veurem fins a quin punt això canvia la final de la Champions, amb un penal claríssim. Dembélé empata el partit, enganya per cert a la perfecció David Raya, que es llança a la seva esquerra, Dembélé li envia a l'altra banda, i tenim segurament ara un altre final, Ricard, a veure també com planteja el partit Arteta.
0: Ganes de veure la final de la Champions, encara que siguin uns minuts.
5: Ara comença.
0: Que ara torna a començar el partit, una jugada, un encert, una inspiració, un 2-2 genera l'avantatge, i quan l'Arsenal o un equip aposta tot per defensar, doncs un accident et mata l'estratègia. Per tant, ara l'Arsenal ha de tornar a començar de zero, i un altre cop a veure si veiem
5: clar,
0: el final.
5: El tema, Mireia, és veure si... Clar, al final l'Arsenal segurament el mateix guió li serveix, no?
3: Sí, jo crec que possiblement continuï aquests minuts amb aquest guió, amb aquest intentar resistir, perquè al final el PSG també durant molts minuts et porta això, no?
5: Mira,
3: et porta
5: tenir el control. Fixa't, Mireia, que jo crec que Arteta no les té totes amb Mosquera, eh?
2: Sí, perquè
5: després d'aquest penal i amb la groga que té el canvi.
2: I ha entrat Timber, que sí que ha cercat arrossegar molèsties durant la setmana, i ara sembla que fa un altre canvi a Arteta.
1: Entrarà Gyökeres.
2: Marxa Edegor per Gyökeres, sí.
5: Bé, doncs doble canvi. D'Arteta, en aquest Arsenal, ha entrat Gyökeres per Edegor i ha marxat Mosquera, i dius que ha entrat...
2: Timber.
0: Enllaçarà ara Havertz i Gyökeres serà la referència.
5: Sí, servei del mig del camp com a l'inici del partit.
0: No busquen l'out lateral, busquen que la pilota pugi molt perquè els jugadors de l'Arsenal puguin avançar i que quan caigui, doncs si hi ha una relliscada com aquesta de Nuno Mendes, ja seri.
3: I una cosa que m'ha creat l'atenció és en el moment del gol totes les bengales que s'han encès
2: instantani, sí.
3: Que no entenc com poden entrar ja. I
0: no s'entén amb tanta seguretat sí. Que hi ha
5: també té una cosa a París, a la Champions, això ja ho hem vist altres vegades.
3: Sí.
5: És habitual, l'afició del PSG, els radicals del PSG són uns habituals.
2: Heu vist un vídeo dels carrers de París que sempre es veu que quan guanyen alguna cosa o perden, que hi ha de tot allà als Camps Elisis, doncs que han posat protecció a les botigues perquè no trenquin els vidres.
3: És que ho cremen tot. Ho cremen tot, encara que sigui per celebrar una victòria.
2: Sí, sí, sí.
3: Doncs les grans botigues amb els grans aparadors han posat com unes plaques de metall.
2: Ben fet.
3: Per evitar-ho.
1: Hi ha, doncs, al darrere de la porteria de Ratlla encara hi ha fum. hi ha fort fum d'aquestes bengales.
0: Bé, l'Arsenal s'estirarà perquè només la presència de Havertz més Jokeres ja és un perfil diferent que a Edegor, que és més un mig apunt, un migcampista que pot servir per enllaçar, però que no té presència ofensiva. Aquí Havertz continuarà trencant en profunditat, Jokeres serà més referència, i ara Marquinhos i Pacho tindran més feina, i l'Arsenal farà un pas endavant, segur.
1: Doncs partit igualat, PSG 1, Arsenal 1. L'Atlético junta Luis Enrique Dembélé, el golejador, el que ha marcat l'empat, el pilota d'or. La pilota l'endarrereix cap a Vitinha. Entre els centrals gairebé Vitinha. João Neves. Aguanta João Neves, ves endarrere cap a Pacho, línia defensiva, que arriba a l'esquerra, més a l'esquerra cap a Nuno Mendes.
2: Amb aquest gol, el Paris Saint-Germain ha igualat amb 45 gols al Barça com a equip amb més gols en una edició de la Champions. El Barça va aconseguir la 99-2000, ara el PSG també en té 45, per tant, amb un més superaria el Barça.
1: I ara tindrà un córner l'equip de Luis Enrique, centrada d'Akraf, ha tocat Incapié, la pilota marxa per la línia de fons, córner des de la banda dreta. El picarà Dembélé, que no sé si amb aquest gol, amb una hipotètica lluita per la pilota d'or.
5: Abans ho estava pensant, saps què passa? Que hi ha Mundial, el tema pilota d'or, hi ha Mundial.
1: França també és una de les aspirants.
5: El Mundial decidirà.
1: Ha guanyat la Lliga, a veure si guanyat la Champions. Ha servit en cura el córner Dembélé cap a Dué, trepitja l'àrea Dué pel carril a dret, Dué la trepitja, Dué balla sobre la pilota, Dué potser una mica massa i tot, Dué fa una finta, fa una altra finta, fa dues fintes, l'endarreix cap a Kraft.
5: Desplegament, per cert, policial, sí, a la zona on s'havien encès les bengales de l'afició del PSG.
1: Ara la centrada d'Embélé molt llarga, buscava Pacho, la pilota ha sortit, servei de porteria per l'Arsenal.
5: Bé, doncs veurem si canvia o no la final. El que és evident és que la possessió continua sent claríssima pel PSG. Quin percentatge ara mateix, Ripo?
2: A la segona meitat, 81 pel Paris Saint-Germain,
5: més
2: 19
5: per l'Arsenal. 1-1, PSG 1, acaba de marcar Dembélé de penal pel PSG. Arsenal 1, havia marcat Havertz al minut 5 de la primera part, al minut 5 a l'inici del partit. Per cert, a aquesta hora, 7:45, ha començat un partit que ben bé podria ser una final. És el Mataró-Sant Andreu, segon partit de la final femenina de waterpolo. A la piscina Joan Serra tenim l'Oriol Rodríguez. Hola, Oriol, què tal? Hola, Oriol.
7: Hola, bona tarda.
5: Si el Mataró guanya, hola, hola, hi haurà desempat. Si el Sant Andreu guanya, serà el Sant Andreu ja campió avui.
7: Sí, sí, seria per primer cop en la història campió de Lliga. Ara mateix el partit ha empatat a un gol, s'han jugat a minuts d'aquest primer quart, s'ha avançat el Sant Andreu amb un gol de Paula Camús, ha empatat Silvia Benyo, ara la jugada en atac del Sant Andreu que espera amb l'aturada de Mariona Tarré, i com deia, si el Sant Andreu guanya avui serà campió de Lliga, no ho ha estat mai, si no el Mataró forçarà el tercer partit que jugarà dimarts a la Pere Serra.
5: En el moment que hi ha aturada, ara mateix per hidratació a la final de Champions, per cert, Oriol, aquest pot ser l'últim partit, en cas de ser campiones, del Sant Andreu femení de waterpolo, perquè es desfà l'equip, oi?
7: Sí, l'equip es debilita i fins i tot hi ha tres jugadores que avui són al Sant Andreu que faran les maletes i marxaran cap al Sabadell, com és el cas de la portera Martina Tarré, també de la Paula Camús, de la Nona Pérez, algunes altres jugadores marxant al Barceloneta. Hi ha negociacions perquè alguna altra també vingui cap al Mataró, i és curiós que un projecte guanyador doncs acabi debilitat d'aquesta manera, perquè recordem que aquests dos equips són dos dels quatre millors equips d'Europa. De fet, es poden tornar a veure les cares a la final de la Champions tot just d'aquí uns dies a Malta.
5: Bé, doncs això acaba de començar. Mataró 1, Sant Andreu 1, segon partit de la final femenina de waterpolo. Ens quedem a la final de Champions, reprèn el joc, PSG 1, Arsenal 1.
1: Queden 20 minuts més afegit pel final d'aquest partit, o no, perquè ara mateix marxaríem a la pròrroga, empat a 1 entre el PSG i l'Arsenal. La té l'equip d'Arteta, o almenys ho intenta, a la zona de tres quarts. Compte que és Trossard que pot carregar la cama, intentava la passada filtrada cap a Jokeres, li han detallat la possibilitat, ha estat Vitinha, que llença la contra, la pilota cap a la banda esquerra, cap a la posició de Dué. Dué no la pot controlar, la pilota marxa, serà servei de banda per l'Arsenal a la zona del seu lateral dret.
0: Luis Enrique ha tingut paciència, Mireia, no ha fet el canvi de Gonçalo Ramos i el guardarà,
3: De moment no ha mogut fitxa encara, per tant, confia molt en
0: no
3: els futbolistes
0: canvi,
3: que tenen.
1: No, no.
2: Dos l'Arsenal que va al Paris Saint-Germain.
1: Raya, des de la posició del porter, compte que s'equivoca, li regala la pilota a Graf, zona de tres quarts, la pilota cap a la dreta, cap a Dembélé, trepitja ara Dembélé, compte que pot ser bona aquesta jugada, Dembélé, xuta Dembélé, xuta escarrancit, mossegat del francès, marxa, molt fluix, servei de porteria per l'Arsenal.
3: Poc brillant Dembélé avui, molt imprecís, aquí hem vist que no ha acabat ni d'impactar bé amb la pilota, però és un d'aquests futbolistes, no?, que en qualsevol moment et canvia el partit, però de moment molt poc encertat.
0: Sí, és que costa triar el millor de la final, eh? Queden 20 minuts per saber qui és. Sí, sí. O sigui, encara estem esperant que aparegui, perquè algú se l'endurà, però ara mateix no has vist cap jugador que hagi estat superior en aquesta final.
1: La torna a tenir el PSG, banda esquerra, Kvaratskhelia, l'aguanta encara Timber. Kvaratskhelia s'apropa a l'àrea, fa una finta, l'endarrereix cap a Vitinha, zona de tres quarts, que arriba a esquerra, la pilota xuta Vitinha, xut, fora! El xut de Vitinha des de molt lluny, amb aquesta persona de la porteria de ratlla.
0: Però són dos xuts en poc temps, és el PSG ara que apareix en el seu moment de la final després d'haver patit molt, i l'Arsenal jo crec encara una mica afectat, perquè clar, perquè tot queia cap allà, el PSG no li generava oportunitats de gol, però clar, una acció, només una, canvia l'escenari, un encert del PSG i una equivocació de Mosquera, doncs provocant el penal que canvia la final.
1: Pilota llarga buscant Jokeres, la pilota l'atacava Havertz, compte que la pot guanyar el jugador anglès, compte que la té Havertz, la pilota filtrada cap a l'incorporació de Saka, que no hi ha arribat, s'ha llançat
5: pesat. S'ha fet mal Havertz, potser?
0: Semblava, l'havia guanyat molt bé,
5: sí, perquè
0: Havertz potser el jugador més encertat de la final, per mi, eh?
5: Ha tingut el gol, aquella ocasió també de la primera part,
0: i ara li ha guanyat,
5: no ha arribat a rematar, i ara
0: cosa
5: a prendre la cartera, sí.
0: Està inspirat.
1: La té el PSG, Hakimi, travessa la divisòria pel carril dret, passa per davant de Luis Enrique.
5: La recupera bé Havertz.
1: S'ofereix Dué, cap a ell va la pilota. Dué l'endarrereix cap a la posició de Vitinha, zona de mitjos, l'endarrereix Vitinha, cercle central, cap a Pacho. Tot això és ja en camp de l'Arsenal. Fabián.
0: És increïble que entrenadors com Luis Enrique i Guardiola, i em fixo en aquests perfils, en un futbol on es poden fer 5 canvis els agradi tan poc fer canvis. O sigui, és que toquen molt poc l'alineació. A vegades passa com ara, arriben al minut 75 no n'han fet cap, arriben als 90 i els últims minuts en fan un parell, toquen molt poc, i els entrenadors ara tenen possibilitat de modificar els escenaris, no els agrada.
1: Nuno Mendes cap a l'esquerra de la zona de mitjos, la tornen tenint Nuno Mendes, Vitinha, segle central, la desplaça Vitinha cap a la dreta, cap a Hakimi, a prop de Luis Enrique, a prop de la zona de banquetes. Hakimi l'aguanta, li toquen pel darrere, en aquest cas és Incapi, li roba la pilota, compte que pot ser bona aquesta jugada de l'Arsenal, si li dona velocitat, Trossard, al cercle central Trossard, no s'atreveix a llançar la passada directa, l'aguanta el jugador de l'Arsenal, l'endarrereix cap a Luis Skelly.
5: Era una possessió de l'Arsenal.
0: Sí, i partit discret de Raf, que s'està equivocant moltes vegades en pilota, moltes pèrdues, molt poc encertat.
3: També arribaven amb molts dubtes, tant Raf com Nuno Mendes, eh? Han estat tocats molt de temps i han aparegut avui com a titulars.
1: Van fer un partit l'any passat contra l'Inter, recordo.
0: És que Raf es va lesionar contra el... Contra qui es va lesionar Raf? Que vam...
2: Pot ser l'anada contra el Bayern?
0: Pot ser
3: a la primera.
0: Contra, correcte, sí, sí. Riposa l'anada contra el Bayern. Sí, sí, segur.
1: Ara tindrà la pilota l'Arsenal. Des de la seva porteria serà David Raya. Raya, des del cercle central. Està més avançat David Raya. La juga a Pronkur. Cap a la banda dreta. Saka, que ha aparegut poc avui. Havertz, molt lluny de porteria. L'endarrereix un altre cop cap al porter català. Ara sí, a la zona gairebé de la seva porteria. David Raya. Puntada llarga, buscant Jokeres, també està per allà Gabriel, no la toca ningú, la pilota que passa uns metres més enllà, la refusa Pacho.
0: A Jokeres no el mous, eh?
1: No, no.
0: O sigui, quan es planta ja pot ser força que no...
1: És un armari.
0: Ni un centímetre.
5: Per cert, no hi havia un gol de penal en una final de Champions en joc, és a dir, una tanda de penals, des del 2019, el va fer Salah en aquella final que guanya el Liverpool davant del Tottenham.
0: Ah, sí, a Madrid, no?
5: Sí.
1: Incapié, centrada cap a l'interior de l'àrea, molt passada, la té Timber a l'altra banda, s'ofereix Saka, cap a ell va acabar la pilota, Saka encara Mendes, Saka la té, Saka l'aguanta, trepitja l'àrea, Saka, xut, rebota en Kvaratskhelia, la pilota encara és viva per l'Arsenal, Rice la pentina buscant algú, la pilota queda solta, l'atacava Timber, l'ha refusat bé la defensa del PSG, la torna a tenir-se en el compte que pot ser bona aquesta, Saka, podria carregar la cama a Nufal i roben la cartera.
0: Jo quan veig aquests minuts d'equips com l'Arsenal i de l'Atlètic de Madrid, penso que què fan la resta del partit defensant-se només.
1: I ara compte que Kvaratskhelia va per la banda esquerra, trepitja l'àrea, Kvaratskhelia, xuta, la pilota que rebota i se'n va per la línia de fons, serà córner. L'ha tingut el georgià entrant sol per la banda esquerra, xutat, La pilota ha rebotat i ha marxat a córner.
5: Raya, no la toca? No la toca Raya?
0: S'ha quedat sense acid làctic, eh?
5: Quedat... Fixa't que l'Arsenal per primera vegada en tota la final decideix tenir-ne alguna, tenir possessió, i de fet arriba. Ara ho ha pogut aprofitar la contra.
0: Ara, és veritat que aleshores el PSG castiga, clar. Arriba molt cansat, oi? No. Ha tocat el pal?
5: Primer toca
2: un defensa.
5: Correcte, i després
0: va al pal. Gabriel, el pal.
1: La juga en curt des del corner del PSG. Due des de la banda esquerra centrada cap a l'interior de l'àrea buscant Joao Neves. Es llença un defensa de l'Arsenal. La toca, era Timber. I la pilota torna a marxar a corner.
2: El vuitè.
1: Des de la banda esquerra un altre cop.
3: Veurem quan aguantarà Kvaratskhelia, perquè el veig...
1: Sí, molt cansat.
0: Està fos.
3: Sí. I amb algun problema muscular, sembla.
1: Picarà el corner del PSG des de la banda esquerra. S'ho mira preocupació des de la banqueta. Edegor, el capità de l'Arsenal, canviat. Ha entrat en el seu lloc. Jo crec, la pilota de Dembélé des del corner. Buscava, no sé si fins i tot un gol olímpic. La pilota marxa per línia de fons. Serà servida a porteria per l'Arsenal.
5: Només 12 minuts, al final.
0: Sí, el PSG ha canviat, és veritat, el ritme del partit. Està arriscant ara l'Arsenal, que jo no sé si és la decisió més intel·ligent d'un equip que s'ha estat defensant durant tants minuts, atacar desesperadament o desaforadament, que et puguin guanyar una transició com aquesta. Sí, és un equip que com que no troba equilibri o es desplega i s'exposa com s'està o està fent ara amb l'1-1.
1: Arriba Saka, trepitja àrea per la banda dreta. Saka, compte que pot ser bona, carrega la cama. Li han construït la rematada.
0: Però és que s'està trencant, Mireia. Però... deixa els dos centrals contra dos davanters. Fixa't, ara una altra recuperació del PSG i ara
5: és
0: corre.
5: És molt curiós la decisió d'Arteta. No?
1: Ara és Due per la banda dreta, per la banda esquerra. Li guanya el cos a cos el defensa de l'Arsenal. Era Luis Timber.
0: Sí, molt bé.
3: Molt llest.
0: I li ha fet falta. Era Luis Scully, però molt bé. No, vull dir que l'Arsenal, que ha estat tant de temps recollit, ara amb l'1-1, a 12 minuts, deixa molts espais.
3: Sí, i de moment no ho està aprofitant el PSG. Hem vist aquesta acció de Kvaratskhelia, aquesta que surt Due, però qualsevol pèrdua, aquí sí que interpreten molt bé els futbolistes de Luis Enrique per activar-se, i en aquest sentit són avions, per poder conduir, per poder dividir, per arribar a l'àrea contrària. Arriscat.
2: Farà dos canvis més Arteta, almenys dos. He vist Eze i he vist Martinelli.
0: Madueke. Eren les dues bandes, per Trossard i Saka, segurament.
1: La té el PSG, Vitinha, a la banda esquerra. S'ajuda en Kvaratskhelia, l'endarrereix. La pilota ara canvia de direcció, canvia de banda. Akraf, a la zona de la lateral dret de la defensa de l'Arsenal. Dembélé, a prop de Luis Enrique, zona de banquetes, l'endarrereix cap a Fabián. Encara en camp propi del PSG, Vitinha, cercle central. Encara en camp propi, també.
2: Ara, possessió 75-25.
0: La total,
2: La total.
0: És que ara hem vist els últims 15 minuts, 58-42.
2: Sí, els últims minuts on l'Arsenal ha decidit començar a estirar una mica.
0: Però 75-25 com a còmput global, vaja, deixar el partit bastant definit.
1: Creus, Ricard, que algun dels entrenadors signa la pròrroga?
0: Jo crec que la començaran a signar d'aquí dos minuts, a l'Arsenal. Perquè és que jo crec que ara l'Arsenal està arriscant per sobre les prioritats. És a dir, quan no ha arriscat gens durant tot el partit amb 0-1, que és el moment on pots arriscar, ara amb l'1-1 no li trobo gaire sentit a arriscar.
3: Jo hauria fet el contrari, clar, és a dir, durant el partit intentar obrir-te una mica més, i ara ja ha recollit, perquè el PSG també és un equip que en minuts finals ho fa molt bé.
1: Kvaratskhelia pel carril esquerre, a prop del vèrtex esquerre de l'àrea de l'Arsenal, entre molts jugadors. Kvaratskhelia intentava passar-li d'esperó fins i tot a Dembélé, i han pres la pilota, i ara compta que l'Arsenal pot llançar la contra ràpida, però la torna a recuperar l'equip de Luis Enrique.
3: Aquí és perillós.
1: Per la banda esquerra, compta qui va Due, entra l'àrea Due, pel carril esquerre de l'àrea Due, compta Due, intentava el xut, la centrada, li han tocat la pilota i serà córner.
2: El nouè.
1: Des d'un altre cop al carril esquerre de l'atac de l'equip francès.
0: Saliba i Gabriel són dos centrals bestials, imponents, capaços de defensar espais llargs i espais curts i l'àrea petita. O sigui, són dos centrals que donen moltes possibilitats.
1: 9 minuts mal comptats i l'afegit, i això s'haurà acabat o no, perquè ara mateix aniríem a la pròrroga. I aquest córner que no es pica, perquè hi ha un jugador de l'Arsenal a l'estesa terra, diria que Luis Scully ha caigut a l'interior de la petita, no sé amb qui ha topat.
2: En Marquinhos, sembla.
1: I l'arbitre diu que no facin aquestes coses, res, no?
3: Res.
2: Una mica de comèdia.
1: L'ha tocat una mica el pit, però vaja.
5: Luis Scully és qui l'ha tocada i ha desviat aquell xut de Kvaratskhelia que ha acabat tocant el pal.
1: Centrada Dembélé des del córner buscant el primer pal, la rematada de Pacho, fora! La rematada al primer pal, desviada marxa per damunt del travesser de la porteria de Raya.
4: Només 8 minuts per acabar aquesta final de la Champions, ara mateix anirem a la pròrroga PSG 1, Arsenal 1, quan Arteta prepara el doble canvi.
2: Sí, marxa Trossard i entra Martinelli, i marxa també Saka, entra Madueke.
3: Que a l'Arsenal li quedarà només un canvi, una finestra i un canvi, mentre que al PSG encara li queda tot l'Arsenal de canvis.
8: Mare meva.
3: I sí, sí. Cal recordar que en cas de pròrroga a tots dos equips se li afegiria un altre canvi.
4: Doncs ho tindria tot per fer Luis Enrique. Per cert, a piscina Joan Serra, a Mataró, Sant Andreu, Oriol, com van les coses? Acabat ja el primer període?
7: Sí, ara comença el segon període i a Mataró una autèntica piconadora, guanya per 6-2, Mataró 6, Sant Andreu 2, amb un parcial de 5-0 de les de Dani Ballart, que estan fent un waterpolo gairebé perfecte.
4: És a dir, que ara mateix tindríem partit de desempat, tot i que encara queda molt partit. Vinga, ens quedem a Budapest amb aquest PSG 1, Arsenal 1, arriba l'hora de la veritat.
2: I ha fet un canvi Luis Enrique, el primer, entra Barcola, marxa, ja ho dèiem, que està molt cansat, que barats que
0: ja, veritat, és que ha tardat molt a fer aquest canvi, que és un canvi, és el primer canvi normalment que aparegui el quart davanter, que és Barcola, per aquest cabarats que li ha cansat, però vaja, tal com està el partit, potser són aquests minuts més la pròrroga.
1: La remena a l'Arsenal, ara tot l'Arsenal en camp del PSG, menys David Raya, la pilota cap a la banda esquerra. Podria ser interessant aquesta jugada d'Incapié, s'ajuda la pilota filtrada cap a l'interior de l'àrea buscant Jokeres, Marquinhos s'avança, refusa la pilota, servei de banda favorable a l'Arsenal, que s'estira una mica, queden 6 minuts mal comptats i l'afegit. Que amb tot aquest reguitzell de canvis, Carla, hi haurà bastant afegit.
3: Entre el reguitzell de canvis i el penal, tenint en compte, i també l'aturada per pausa, tenint en compte que abans n'ha afegit 6, jo crec que veurem més de 6 minuts.
0: Ja la penjarà Rai.
1: Sí. A l'islandesa, des del carril esquerre, servei de banda a l'islandesa de Rai, que a banda de tenir bon peu, té bona mà. La penjarà el jugador anglès, el capità de l'Arsenal, la pilota cap al primer pal, la intenta lluitar el jugador de l'Arsenal, era Jokeres, la pilota no és neta, la rematada no arriba, segona vida d'aquesta pilota.
0: Sí, li havia donat vida la primera cop de cap, però compta amb la transició ara, eh?
1: Ara pilota llarga buscant Barcola, lluita a l'esprint de Barcola, se n'ensurt Barcola, entre l'àrea Barcola, contra Barcola, sense haver
0: Raya.
1: I li guanya la partida en aquest un contra un, marxava sol, Barcola trepitjava l'àrea, potser l'últim toc era molt llarg, i s'ha avançat també David Raya, però la jugada encara continua, té una segona vida, el mateix Barcola torna a entrar pel carril esquerre de l'àrea, buscava la passada cap a Dembélé, l'atura bé la defensa de l'Arsenal i ara és qui dibuixa la contra, l'equip d'Arteta, però li roba la pilota i la torna a tenir el PSG, xut de Vitinha des de molt lluny, ha colpejat a l'esquena de Rice.
4: Ningú a pròrroga, eh?
0: Ha estat molt bé Raya, perquè el control orientat de Barcola a màxima velocitat és dificilíssim i està superben orientat, el que passa és que per un pèl hi arriba abans Raya, que està molt atent, però si Raya no està atent, Barcola l'acaba, aprofitant la benzina que tenia, havia deixat al darrere salivar.
1: La té el PSG, Fabián, Vitinha, cercle central, Jan Camp de l'Arsenal, Marquinhos cap a la dreta, cap a Due amb Akraf, tot això al carril dret de l'atac del PSG, João Neves, zona de mitjos, Akraf, zona de tres quarts, per la dreta, Due, João Neves cap a Vitinha, les passa cap a l'esquerra, cap a Fabián, jugada d'embol de l'equip de Luis Enrique, la pilota cap a Barcola, a la banda esquerra, Barcola cap a Fabián, Vitinha, zona ampla, molt centrat, Marquinhos, la torna a despassar cap a la dreta, cap a Graf, zona gairebé de l'extrem dret, Graf, a la finta, Graf, podria fer la centrada, Graf, a la fa, la pilota queda refusada i hi haurà córner favorable al PSG. Queden 4 minuts, més l'afegit i això s'haurà acabat.
2: El desè córner.
1: O potser no.
8: I el fa amb l'empenya del peu, a més, el control.
0: Sí, sí.
8: Encara té més dificultat.
0: És extraordinari i és que arriba per un pèl, Raya.
1: Sí.
0: És una acció de molt mèrit, eh?
1: I evita tocar la pilota fora de l'àrea perquè la jugada era al límit, eh? Penja el córner Dembélé buscant algú a punt de penal, no el troba, la pilota té una segona vida rematada des de lluny de Vitinha, mossegada, la refusa la defensa de l'Arsenal i compta que s'equivoca Pacho amb el refús i l'Arsenal té camp per córrer.
0: No,
1: compta, Compte que pot ser bona aquesta acció cap a Madueke, la pilota molt llarga.
5: S'ha precipitat.
1: S'havia equivocat Nuno Mendes, però s'ha equivocat també en aquesta passada l'Arsenal, i Madueke no l'ha pogut atacar. La pilota ha acabat als dominis de Safonov.
0: Bé, la final a partir del gol del PSG ha millorat, eh? Justament ara, cada cop que un equip pot fer gol, també el pot rebre. Són accions que tenen sempre una rèplica. Quan hi ha una aparició a l'àrea, alguna jugada perillosa, de seguida l'equip que està defensant pot organitzar una transició, perquè tots els equips no prenen excessives precaucions, volen guanyar la final.
1: 3 minuts, arribarem al 90. Vitinha la té, zona ampla, Marquinhos, segle central, Jean Camp de l'Arsenal, la desplaça cap a la dreta, cap a Dué, fent jugada per la banda dreta, Dué encara al seu marcador, Dué s'ajuda, McRaff més centrat, centrada de Raff, buscant algú, no troba cap rematador, la pilota però encara és viva, Fabián des de l'altra banda, des de l'esquerra, fa la centrada Fabián, no troba ningú, la lluita Raff, la pilota la toca un defensa de l'Arsenal, però la pilota finalment la toca un jugador del PSG, i per tant serà servei de porteria favorable a l'Arsenal.
0: I la carta Gonzalo Ramos, no sé ni si existeix, si no per ja. També és veritat que ara, havent-hi mitja hora de pròrroga, penses, és que clar, potser ara hipoteco una mica l'equip si busco una nova referència, quan no és el meu pla de partit, no?
8: Sí, de moment no té pinta de que surti aquest nou més rematador que comentem, i sí que és cert que crec que ara en aquests últims instants el PSG està ocupant les zones de repat molt millor, amb molts més futbolistes. Vèiem a Luis Enrique donar moltes indicacions de que ataquessin per fora, que ataquessin per banda, que hi hagi un futbolista més a dins i un amb amplitud, i a partir d'aquí doncs estem veient com entren molts futbolistes a la rematada, i avui potser no està brillant tant, però Vitinha és el futbolista que ho equilibra tot. En aquesta acció on ha fallat Nuno Mendes, era el primer futbolista que ha arribat a defensar dins l'àrea, és a dir, un futbolista tan ofensiu com ha virat amb Luis Enrique, més posicional, més de mig centre, i sacrificant-se moltíssim també defensivament.
1: La pilota llarga buscant Jokeres, la lluita amb Pacho, li guanya la partida al defensa de la PSG. Pilota llarga ara buscant Dué, la controla bé Dué, a la zona de l'extrem dret Dué, se centra Dué, trepitja àrea Dué, compta que pot ser bona Dué, la pilota queda solta, el xut de Vitinha, gol! El xut de Vitinha, que marxa des de la corona de l'àrea directa cap a l'escaire, i marxa un pam per sobre de la porteria de David Raya, l'ocasió més clara del partit, a banda del gol, lògicament.
5: I Dué està desequilibrant, en aquest tram final de partit.
0: Ara ha fet un control bestial d'una passada de Nuno Mendes, té davant Gabriel, baixa la pilota, però és que la baixa com si res per encarar Gabriel, és a dir, no perd ni un centímetre d'avantatge, i després genera l'espai perquè arribi Vitinha des de la segona línia.
5: Senta Vitinha toca a la xarxa, a la part superior.
0: El balconet,
8: Hauria estat un golaç, perquè com busca aquesta rosca perquè baixi Vitinha.
1: Situació més clara del partit pel PSG, més enllà del gol de Dembélé, lògicament.
0: Bé, les oportunitats han arribat a partir de l'1-1, És quan l'Arsenal s'ha destapat. Curiosament...
2: I ara Raya... Vaja, per les imatges semblava que tenia algunes rampes, tant les assistències mèdiques a la gespa, tenint el porter.
0: Jo crec que guanyant temps.
8: Que no estigui fent un Emma Hayes.
3: Sí, jo crec que és més això, perquè no crec que un porter se li pugin els bessons, no?
0: No.
5: I tornava amb les
3: bengales. Mira, ara veurem el temps
1: afegit. 6 minuts d'afegit.
5: Més el que ara...
2: Sí, que serà més, exacte.
5: Sí. Així. Deia que tornaven les bengales a la zona d'afició del Paris Saint-Germain. I el havia gol que defensa l'Arsenal en aquesta segona part.
1: Hi havia un aficionat de l'Arsenal amb els cabells tenyits de vermell, homenatge a Fredrik Ljungberg, aquell jugador suec de l'Arsenal de principis dels 2000, que es tenia els cabells de colors estrambòtics, un d'ells de vermell.
2: Doncs encara li deu durar la juguesca que es fa quan, no? Si l'Arsenal guanya la Premier, em teneixo de vermell, doncs encara li deu durar.
1: Aguanta'm el cubata, no? Doncs joc aturat a Budapest, es reprendrà en breus instants, quan David Raya estigui recuperat, i ja s'ha escolat, Carla, un minut de temps afegit.
5: Que s'afegirà extra.
1: Quan veiem a Jokic, el jugador de l'NBA, tu, veient el partit.
5: Amb la bufanda de l'Arsenal. Amb la bufanda de l'Arsenal, sí.
1: Sí, sí. Per tant, Gunner, una de les estrelles de l'NBA.
3: Clar, aquest minut que s'ha perdut ja i que no s'ha jugat, s'haurà de recuperar, i per tant entenc que aniríem fins al 97.
1: Doncs servirà de porteria Gabriel... David Raya recupera, minut 91 passat d'aquesta segona meitat, la colpeja Gabriel des de la seva porteria, desplaçament llarg buscant Jokeres, la lluita Joao Neves, la toca, la desplaça Fabián cap endavant, mal refús, La recupera Rice. Rice, que fa una passada directa buscant Madueke. La pilota no la pot controlar el jugador de l'Arsenal. I ara la torna a tenir l'equip de Luis Enrique. En aquest cas serà, però, servei de banda. Des del carril esquerre, zona de mitjos.
8: No vull parlar gaire, però això té pinta a pròrroga, eh?
0: Sí, sí. Tot i això, la segona part del PSG ha tingut opcions. Compte amb el l'isc de Dembélé, eh?
2: Sí, se'l toca una mica.
0: Hi ha el Mundial aquí a tocar, dreta.
1: Luis Enrique preocupat des de la banqueta. Sembla que Dembélé té problemes a la cama dreta, eh?
2: Sí.
1: No la pot ni doblegar bé, ni...
8: Té pinta més com de rampa, no? Pot ser?
0: Té pinta de rampa perquè sí, la dur rígida de la cama. Però clar, els isquios...
8: A més, ella pateix... Bueno, patia. Sí.
0: Els isquios són delicats.
8: I arribava també entre cotons, eh? A la final.
0: Queden 15 dies pel Mundial.
1: Minut 92 i mig de partit. Marxarem fins al 97.
8: Que podríem parlar que en falten o bé 5 o bé 35.
1: Clar, correcte.
8: És pràcticament tota una tercera part.
0: No, el més lògic és que Luis Enrique aguanti. Fins la prova ha demanat el canvi, pot ser?
8: Sí.
1: Doncs Dembélé, sí. Ara el veiem.
2: Gonzalo Ramos entrarà.
1: Sí, sí, entrarà Gonzalo Ramos. Dembélé no podrà continuar.
0: Doncs si té temps per rematar-ne una, la final la guanya el PSG.
1: La pilota la té Akraf, és una de l'extrem dret de l'atac del PSG, s'ajuda amb Doué cap a Akraf. Akraf l'aguanta, l'endarrereix cap a Fabián, zona de mitjos. Carril dret, més centrat, la rep Marquinhos. S'ofereix Vitinha, la pilota passa per ell, Vitinha, alça el cap. Què farà Vitinha? Li dona a Marquinhos. Zona ampla, Marquinhos cap a Fabián, carril dret. Fabián li diu a Doué que es desmarqui. Doué no li fa cas, ara sí, la rep a Doué. Doué s'oferia rap, Doué fa la finta, Doué marxa al seu marcador, fa la centrada, Doué cap a l'interior de l'àrea, la refusa la defensa de l'Arsenal, segona vida, segona centrada de Doué, buscant Barcolà, la controla malament Barcolà, li fan un 2 contra 1, li guanyen la partida, però la torna a tenir el PSG.
2: Una bona segona part de Doué, eh?
0: Sí, ha millorat el PSG, sobretot a partir de l'empat. La jugada entre Dembélé i Kvaratskhelia és la que canvia el partit.
1: Akraf, a prop de Luis Enrique, Fabián, Akraf, a punt d'entrar Gonzalo Ramos, Dembélé... una mica despenjat darrere dels centrals, a veure si encaça algun el jugador francès.
2: Va
1: Marquinhos
2: fent saltirons petits com per provar-se, però no està.
1: La pilota cap a l'esquerra, cap a Barcolà, marcat amb la vista per dos jugadors de l'Arsenal, l'endarrer cap a Vitinha.
0: L'Arsenal tindrà sort que no s'interromprà el joc i no entrarà Gonzalo Ramos, perquè és el típic jugador que apareix al partit i en té una i guanya la final, eh?
8: Clar, al PSG li interessa que sí que aparegui pel tema dels canvis, de no perdre'n un en cas que la pròrroga en volgués fer-ne bastants més.
1: Vitinha, zona de 3 quarts gairebé, cap a la dreta, cap a Nuno Mendes, la pilota més a la dreta, cap a Barcolà. Podria centrar la Barcolà, no s'atreveix Vitinha. Vitinha cap a Nuno Mendes. Minut 94 i mig. En teoria fins al 97. La puja el PSG, Akraf, al carril dret. L'endarreix cap a Fabián. Zona de 3 quarts, Fabián cap a Akraf, més a la dreta, Akraf.
2: Porta un minut i mig de possessió.
0: Sí, sí. Va, això s'acaba aquí, eh?
1: Sembla el Barça de Carlos Ortega. La pilota, Vitinha. Arribem a les 8 del vespre. Fabián, a prop del vèrtex dret de l'àrea de l'Arsenal, centrada cap al segon pal, buscant Barcolà. Es fa gran Timber, la refusa. I ara tindrà una bona opció l'Arsenal de llançar la contra ràpida. És a Rice, és a Havertz. Intentava lluitar la pilota. La pilota ha passat, però el jugador no. Hi ha una falta favorable a l'Arsenal al cercle central.
2: Groga per João Neves.
8: És targeta de llibre, sí, talla un contraatac, però també és una falta ben feta.
1: Sí, sí. Doncs tindrà una falta favorable a l'Arsenal, a la cerca central, encara en camp propi, i això s'està acabant quan ja canvi.
2: Ara sí, marxa Dembélé i entra Gonzalo Ramos.
5: Compte a veure el Mundial. Sembla que
0: sí, fa la sensació que era aquesta rampa, però no? Més que no una lesió, o sigui, perquè no se'l veu tampoc gaire afectat.
1: Doncs a veure si en té alguna. Li queda un minut, mal comptat, aquesta segona part. A veure si Gonzalo Ramos en pot tenir alguna. Si
5: un
1: no,
5: minut tindrà Gonzalo Ramos.
1: Tindrà 30 minuts de pròrroga per caçar-ne alguna.
0: Raya està esgarrapant aquí, sí. Segons per la pròrroga. L'Arsenal està una mica espantat.
1: David Raya penjarà aquesta pilota des de camp propi, des del cercle central. Pilota llarga, llarga, llarga, buscant a Gabriel. La toca Gabriel, compte que pot ser bona aquesta pilota despenjada. La podria atacar a Raya, la deixa amb el cap cap al mateix Gabriel. Zona de la frontal, banda esquerra. Més a l'esquerra cap a Martinelli. Martinelli que podria estar a la central de la faca per l'interior de l'àrea. Compte que pot ser bona la rematada. No la pot caçar bé Raya. Era Havertz i la pilota encara la té l'Arsenal. Ara vira el joc cap a la banda dreta, cap a la posició de l'extrem dret. L'Arsenal que en vol tenir una abans que acabi el partit. Timber, la pilota més centrada, la centrada cap a l'interior de l'àrea, buscant Gabriel, que ja fa davanter. La pilota perduda la recupera compte. El PSG, i compte que pot ser bona aquesta pilota, pot ser l'última. És Barcolà, que ha obert. Barcolà, per la banda esquerra, Barcolà, xuta. Hola!
0: Xuta Barcolà,
1: era l'última, ha arribat potser sense oxigen. A l'interior de l'àrea, pel carrer esquerre, xutat amb l'esquerra, i la pilota ha marxat desviada de la porteria de David Raya, i això tot pinta que s'acabarà aquí.
5: Un altre cop és difícil d'aturar cap obert, Barcolà.
0: És una conducció excel·lent, excepte l'últim toc, que se li obre cap a l'esquerra, quan el que ha de fer és intentar creuar-se en diagonal.
5: Aquest últim toc és l'error que comet.
1: Doncs ja ho deia el Ricard Torquemada, no feu plans de 8 a 9 perquè marxem a la pròrroga. El senyor Daniel Siver diu que això s'ha acabat, viurem 30 minuts més de futbol, el partit s'acaba amb empat a 1.
4: Bé, doncs empat a 1 en aquesta final de Champions, en directe els del Tot Gira Catalunya Ràdio, vivint aquesta final entre PSG i Arsenal. Això se'n va a la pròrroga, ha despertat aquesta final després de l'empat que ha fet Dembélé de penal. Dembélé, que ja no és al camp, l'ha substituït amb problemes físics, se'n va al terreny de joc. Moment perquè Luis Enrique pensi si vol fer algun canvi en aquesta pròrroga. Perquè Arteta també pensi si vol estirar-se o seguir tancat al darrere. Empat a un, final de Champions, seguim en directe als del Tot Gira. Passen 3 minuts de les 8 del vespre. Passo un moment per Mataró. Oriol Rodríguez, com tenim aquest partit que podria ser decisiu de la final femenina de waterpolo entre Mataró i Sant Andreu?
7: Mira, ara mateix tindríem partit el dimarts perquè el Mataró està guanyant 8-4 al final del segon quart. Les de Dani Ballart molt superior, sobretot al primer quart, que s'ha acabat amb un 6-2. Empat a 2 en aquest quart en què el conjunt de Javier Aznar està intentant ajustar una mica les defenses, tot i que també l'atac ha fallat un parell de penals aturats per la portera local.
4: I abans no comenci aquesta pròrroga, primera part de la pròrroga de la final de la Champions, Berta Torrades, bona tarda.
9: Hola, molt bona tarda.
4: Els titulars a aquesta hora.
9: Doncs a aquesta hora centenars de persones es manifesten per València per demanar la supressió de l'aforament de l'expresident Carlos Mazón 19 mesos després de la Dana. Els una marxa que han convocat més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals del País Valencià. Més coses, els ministres de Sumar exigeixen al PSOE exemplaritat, transparència i accions contundents davant el degoteig de casos de suposada corrupció que esquitxen al Partit Socialista. Estan convençuts que hi ha una operació per fer caure el govern espanyol de coalició, però alhora deixen clar que estan sortint informacions greus que requereixen explicacions. En plena internacional destaquem que l'Organització Mundial de la Salut estarà al costat de la República Democràtica del Congo tot el temps que calgui. És el missatge del director de l'organisme des de la província on es va originar l'actual brot d'Ebola. Tedros alerta que una bona atenció mèdica pot salvar vides en una malaltia que té fins al 50% de mortalitat. I acabem explicant que avui ha mort als 89 anys Josefina Molina, pionera de les dones cineastes a Espanya. Va ser la primera dona que es va graduar en direcció de cinema, una lluitadora incansable per la igualtat, i va rebre també el Goya d'Honor a l'Acadèmia.
4: Gràcies, Berta.
9: Que vagi bé, fins ara.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
12: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
13: Aquesta setmana conversem amb la poeta Marta Pessarrodona. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
14: Tast Vertical, amb Empar Moliner.
15: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
14: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
15: Serem a la Fira Vinícola Tastapax, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
14: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
15: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapax. Salut.
16: Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
17: Tots els marroquins roben.
18: Ens treuen treball.
19: Com a trans, et deuen com un monstre.
20: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
21: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
22: Una soledat, la gent gran.
23: Són gent que roben.
24: Paràcid, marimatge.
25: Però existir solo.
26: Puto mono.
27: Terroristes.
28: Té a menjar plàtan.
29: Monstre. Tot això és odi.
30: Aturem-lo. Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
31: Si haguessis de salvar una cançó perquè soni d'aquí 100 anys...
32: Per mi, la cançó que tindria que sobreviure per lo que significa per molta gent, no per mi, sinó per la gent, sobreviure. I no és meva. tócate las narices.
2: Mònica Naranjo torna a TV3 després de més d'una dècada. Col·lapsa aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: PSG Arsenal. La final de la Champions al Tot Gira.
4: I la pròrroga és a punt de començar amb moviments, Repo, a les banquetes.
6: Sí, l'Arsenal ha fet dos canvis. Han marxat Havertz i ha entrat Eze, també ha marxat Luis Kelly i ha entrat Subimendi.
5: Res al Paris Saint-Germain, eh?
6: Res.
0: I ja està l'Arsenal i els té tots? No.
8: Sí, és a dir, n'ha fet sis.
0: Ja
8: perquè
0: pelant,
8: tenia fet quatre.
0: No pot tocar més, eh?
8: Ara ja, l'Arsenal ja no pot tocar més. El PSG ha canviat a dos, per tant li quedarien els tres reglamentaris més el de la pròrroga.
1: Doncs a punt de començar la pròrroga a Budapest. Ara ho dèiem fora d'antena, Ripó, a veure si podem mirar quina va ser l'última final de la Champions que va anar a la pròrroga, perquè fent memòria no la recordem. A veure què ens diu el teu ordinador. Primera possessió d'aquesta pròrroga per l'Arsenal, que torna a jugar la pilota llarga per buscar una segona jugada. Doncs encara la manté en el seu domini l'Arsenal. Aquesta pilota, però, la recupera el PSG. En falta, però, hi haurà falta favorable a l'equip de Luis Enrique a la zona ampla, encara en camp propi. Falta sobre João Neves.
6: Mira, l'última final que va anar a la pròrroga, si no vaig errat, va ser una que va anar als penals entre el Madrid i l'Atlètic de Madrid.
5: 2014.
6: 15-16. Que va guanyar el Madrid dels penals 5-3 després de l'empat a 1 al final de la pròrroga. Sí que el 2014 és aquell Madrid 4 a la Lliga de Madrid 1 que també va a la pròrroga.
5: Val, o sigui, l'últim és el 2016, eh?
6: Exacte, 10 anys.
0: Que és la del Madrid a l'Atlètic de Madrid a Milà, eh? La de tanda de penals.
1: Sí, penal de Juanfran,
5: les dues de Madrid a l'Atlètic de Madrid
6: van, exactament,
5: sí, van a la pròrroga.
1: Doncs gairebé una dècada després tornem a tenir una pròrroga.
0: 10 anys sense una pròrroga.
5: I abans d'aquestes dues, a veure si ho dic bé, abans d'aquestes dues del Madrid a l'Atlètic de Madrid, l'anterior és el Barça-Sampdoria del 92 a Wembley.
6: No, hi ha un Bayern-Chelsea el 2012 que van als penals.
0: I el Milan-Liverpool.
5: I
0: el Milan-Liverpool d'Istanbul, no?
6: Sí, també van a la pròrroga.
1: I un,
6: un United-Chelsea i un Bayern-Chelsea. No, n'hi ha uns quants.
1: N'hi ha molts. Sí. Compte aquí va Madueke per la banda dreta, atac de l'Arsenal, podria trepitjar àrea, ho fa, trepitja l'àrea, centrada cap al punt de penal buscant Jokeres, la pilota que no arriba al jugador, la refusa Pacho, serà córner favorable per l'equip d'Arteta.
6: Sí, ja sé què vols dir.
5: Jo el que mirava eren finals de la Champions resoltes a la pròrroga. Sí, que no arribessin a la tanda.
6: L'última resolta a la pròrroga és aquest Madrid 4
5: el 2014
6: i després hi ha de demanar el Barça.
0: Ara, és curiós que s'han jugat 10 finals sense empat, en les últimes 10. Sí, sí. Ostres, és una dada que no
1: tindrà un
0: no la tenia registrada.
1: Des de la seva banda dreta el picarà...
0: No n'ha picat gaire, no, de corners, l'Arsenal? De fet, és un especialista.
6: És el primer.
0: Veus?
1: El primer no. Aquell que al llindar del descans havia de picar
6: saca. Sí.
1: I clar, aquest no l'ha pogut picar.
0: Situa quatre jugadors al darrere del segon pal, perquè el PSG defensa en zona.
1: Madueke penja la pilota cap al primer pal, no hi ha una rematada de ningú, i la pilota marxa novament a corner, l'ha refusat de Gonzalo Ramos.
0: Recordeu que l'Arsenal és aquest equip especialista en la pilota aturada, sobretot en els corners, i contra defenses en zona com aquesta del PSG, el que fan és sortir de la visió dels defenses del PSG, la majoria quedar molt enrere per poder aparèixer en el moment que es pica el córner, de manera que el PSG no pugui referenciar els probables rematadors.
1: Doncs picarà un altre córner des de la dreta, també serà el mateix Madueke, aixeca el braç dret Madueke, picarà el córner amb l'esquerra i va Madueke, la pilota, torna a buscar algú al primer pal, la pilota va directament a fora, servei de porteria favorable al PSG. Ha llançat un córner molt tancat, massa atacat Madueke, Safonov ha fet vista i la pilota marxa per la línia de fons.
6: Ara hi ha posat uns penals, no?
1: Sí, home, okay. Ja hi som. Arribem fins a les 9 i ja està. I veiem un dels ajudants d'Arteta, Heinze, aquell jugador que va passar pel Madrid, pel Manchester United, pel Valladolid. Em sembla que havia treballat a Scaloni, fins i tot, Ricard.
0: Sí.
1: I ara el té Arteta al seu cos tècnic, jugador argentí. Doncs servidor de porteria, Safonov.
0: Que l'enviarà fora.
1: Busca algú a la banda esquerra no, com deia el Ricard, fora.
0: Això està al mapa. Això està... És una cosa que encara no he... Bé, imagino que és per començar a pressionar l'out lateral, sí, no? Sí. Mira, ja.
8: Jo no hi acabo de trobar un perquè És que no veig, és que perds la possessió de pilota, és que...
0: Bé, no sé, desplaces la pilota a una altra banda perquè no et facin mal a la sortida. Bé, ho dic jo perquè, vaja, o sigui, tinc confirmadíssim que...
8: Que això està preparat, sí. Perquè els tots van allà.
0: Perquè a més vaig parlar amb Luis Enrique, que no m'ho va voler dir, però em va dir que mirés el partit d'Anfield, o sigui, he estat mirant partits, però el que no he trobat és el motiu...
5: A mi, però, el que m'ha impactat més és el servei de centre de l'Arsenal avui, eh?
0: Home, és nou, sí, això.
1: Madueke, a la frontal, per la banda dreta, s'ajuda, en aquest cas, amb Timber, i a falta sobre Jou Neves, pilota pel PSG, falta a favor.
5: Timber, que se'n fa creus.
1: Sí, sí. Diu Daniel Siles, a prou.
0: Deixant el braç d'esquerra quan gira i posa la cara...
8: És falta clara.
0: Per mi també, no?
8: Sí.
0: Posa la cara a Jou Neves, no...
1: I l'Arsenal potser una mica més atrevit, no?
0: Sí, perquè els canvis han estat Subimendi, Eze, Parr, Luis Skelly,
6: Luis Skelly, Havertz, sí. I ara fa un canvi al Paris Saint-Germain, marxa Fabian i entra Zaïre Emery.
0: Bé, un canvi que no modifica res, més que donar una mica d'energia al mig camp.
5: Ara doncs, tampoc té molta cosa més al Paris Saint-Germain, ja, no?
1: Tercer canvi.
5: Dro, Kangin-Li... Però clar, no crec que Luis Enrique faci entrar Dro.
1: T'imagines que entra Dro i marca Dro el gol de la victòria?
8: No, jo no.
5: No ha tingut molts no minuts, oi, el PSG?
0: Partits de Lliga.
5: Ara et dic.
0: Partits de Lliga, sí.
5: Però estonetes, eh?
0: Bé, no,

0: La pilota cap endarrere, cap a la posició de Safonov, a l'àrea petita. Safonov l'aguanta, la deixa cap a Nuno Mendes, a la seva esquerra Nuno Mendes, zona de lateral esquerra de la defensa del PSG, intenta ajudar-se amb Barcola, que baixava una mica, ajuda en aquesta fase de construcció, la torna a tenir Nuno Mendes, ara intentava sortir per aquesta banda al PSG, però
1: està pressionant l'Arsenal,
0: intentava la pilota cap a Timber, passar la pilota a Timber a l'interior de l'àrea, la cobreix bé Pacho, és Nuno Mendes qui la cobreix i la juga amb Zaire Merí.
1: O sigui, l'Arsenal està fent ara el que no ha fet durant els partits amb el, durant el partit amb el 0-1, Mireia, i demostra que ho pot fer, anar dalt, recuperar, voler arribar, és veritat que s'exposa la transició en les pèrdues, però com a mínim defenses molt lluny de porteria.
2: Sí, i a més genera perill, és a dir, està atacant i tens la sensació que et pot fer gol l'Arsenal. Per tant, ha estat una tria, jo crec, de fer el partit llarg, de que el PSG no estés còmode, fins que ha fet aquest gol, i a partir d'aquí ha fet una passa endavant sense concretar, perquè crec que no ha tingut cap ocasió, una de córner que treu Nuno Mendes traient des de l'àrea petita, potser la que més s'ha aproximat a la porteria de Safonov, però veiem un Arsenal més alegre, un Arsenal més obert, un Arsenal un punt més agressiu a dalt. Veurem si li dona, no?, per guanyar aquesta final de Champions, aquest plantejament durant tants minuts tan defensiu.
3: En total, 16 rematades del Paris Saint-Germain, 4 només de l'Arsenal, això sí, 3 del Paris Saint-Germain entre els 3 pals, l'Arsenal només el gol.
0: La té l'Arsenal, intentava filtrar alguna passada interessant, però li roba la pilota al PSG, cop de que pot llançar la contra, és Gonzalo Ramos, i fan falta des del darrere, claríssima, i hi haurà falta d'intercepció cap a Jokeres. Després d'aquesta pèrdua de pilota, Gonzalo Ramos, que marxava sol, almenys no tenia massa companyia defensiva, l'han fet caure i jo crec rep la targeta groga.
4: A Mataró, per cert, Oriol Rodríguez, final del tercer període entre Mataró i Sant Andreu.
5: Ara d'aquí uns parell de minuts s'acabarà, però el que està fent el Mataró és el millor partit de la temporada, tenint en compte que el Sant Andreu no ha perdut ni un partit, ni a la Lliga, ni a la Champions, ni a la Copa de la Reina, no ha perdut un sol partit. En tota la temporada, Mataró guanya 12-6 a 2 minuts i 40 segons per arribar al final del tercer quart. Avui un espectacle conjunt de Dani Ballar contra l'actual campió de Copa de la Reina i també d'Europa.
4: Compte la falta a Budapest.
0: Minut 99 gairebé. Primera part de la pròrroga, la penjarà Vitinha. La pilota molt lluny per picar-la directa, la penjarà el jugador portuguès. PSG 1, Arsenal 1, som a la pròrroga. El senyor Siver, que entra a l'àrea per posar-hi ordre. La penjarà Vitinha, la pilota molt lluny de porteria, força centrada una mica escotada a la dreta. Vitinha la posa a l'interior de l'àrea, la pilota mal refusada per la defensa de l'Arsenal. Era Pacho qui intentava una centrada des de l'esquerra, rebota al cos d'un defensa de l'Arsenal i la pilota serà favorable al PSG, servei de banda. La pilota rebotada amb Zubimendi. I Dembélé, que fa gestos des de la banqueta, sembla que no està del tot lesionat, o almenys no fa cara de dolor. Jo crec que haurà estat més per precaució aquest canvi que no pas per una lesió greu. La té Vitinha, cercle central, cap a Zaire Merí, més a l'esquerra. Zaire Merí cap a Dué, encara més a l'esquerra. Dué la torna a passar a Vitinha. Vitinha cap a Marquinhos. Marquinhos travessa la divisòria per la dreta del cercle central. S'atura Zaire Merí. L'aguanta Zaire Merí, l'endarreix cap a Nuno Mendes, s'ofereix per la banda esquerra Joao Neves, però la pilota va Vitinha, Marquinhos, Vitinha.
1: El PSG tampoc vol arriscar, no vol accelerar abans d'hora, vol tenir la pilota, ara qualsevol errada penalitza.
0: La pilota cap a la banda dreta de l'atac del PSG. Ara compta que pot ser bona aquesta acció des de la frontal. El xut, fora, el xut de lluny d'Akraf Hakimi. Marxa per damunt de la porteria de David Raya. Servei de porteria per l'Arsenal.
1: I per confirmar i per obrir una mica més el tema de les sacades fora de Safonov, un especialista futbolístic em diu que el percentatge de possessions que s'inicien amb sacada de banda i que es manté la possessió és molt baix. Hi ha un gran percentatge de pèrdues abans de les dues primeres passades, quan tu serveixes un out lateral, i que clar, si pressiones a camp rival, doncs augmentes la possibilitat de tenir una possibilitat de transició. Era una mica el que imaginàvem, però tampoc he vist que el PSG li tregui gaire suc a la idea. A més, això sí, t'estalvies el risc de sortir jugant contra una pressió alta en segons quins moments de partits i que segons quines pressions i que et pugui penalitzar, perquè l'Arsenal ja està gairebé home a home a dalt i el PSG no vol prendre riscos.
0: Servei de banda favorable al PSG, zona de banquetes favorable a l'Arsenal, serà Timber qui la servirà

0: des de davant de la banqueta de Mikel Arteta.
1: Un xiclet, de Pacho. M'he fixat, sí. Porta tot el partit, 100 minuts m'està fent
2: xiclet. Tu creus que és el mateix?
3: Jo crec que la mitja part no.
0: Que no. Com deu estar aquell xiclet, déu-n'hi-do. Gabriel, centre central, encara que
2: l'ha canviat el descans.
3: Jo crec que sí.
1: Un paquet de sabor.
0: La pilota cap a la dreta buscant Madueke.
4: Pot arribar a ser molt insípid, un xiclet de dues hores.
0: Compte que marxa Madueke.
2: Ai, ai, ai. Madueke, l'àrbitre
0: diu que no hi ha res. L'àrbitre diu que no hi ha res.
1: L'ha
0: fet caure en un Mendes. Madueke reclama penal. L'entrada per la dreta de l'àrea.
3: Pues jo veig justet, eh? Se l'emporta per davant. Jo just cap al no.
0: La banqueta de l'Arsenal ha sortit tota, eh?
2: Perquè el supera en el cos a cos. La sensació és que el
4: defensa va per darrere. Fora de si, Arteta.
3: I ara és aquest moment que no et facin el gol.
2: I ara és aquest moment que el VAR haurà de dir si atura o no. Diu que no, no?
4: Diu que no, l'àrbitre.
5: Diu que no, però més que el VAR és que no és un penal de VAR, perquè ell, quan l'àrbitre fa el gest claríssim, aleshores el VAR, clar, és molt complicat que pugui entrar-hi.
2: Vull dir que alguna cosa que ell no hagi vist, un contacte baix, no?
5: El típic contacte baix, aleshores sí, però no, si el contacte és a dalt, ja a priori
2: està,
5: no.
2: Ara ja està, ja és evident que no, però vull veure la jugada, eh?
5: No, sí, jo també vull veure la repetició.
0: Arriba el PSG per la banda dreta, és Dué, minut 102 de partit.
2: El PSG
0: Dué
2: no ha xutat a la primera part de la pròrroga, oi?
3: La de Hakimi a dalt.
0: Dué, Vitinha, a prop del vèrtex a dreta, a l'àrea de l'Arsenal, refusa.
2: O sigui, el PSG ha estat molt més a prop del gol a la segona part que en aquests primers 15
4: de la pròrroga. Encara protesten a l'Arsenal, eh?
2: Aquesta primera part de la pròrroga diu que no.
1: 67% de possessió pel Paris Saint-Germain, només un xut, res de l'Arsenal.
0: Els jugadors encara demanen penal, però l'àrbitre diu que no.
5: El VAR, jo juraria que no l'ha ni revisat, perquè si no ens haguessin posat el...
0: I targeta groga.
1: Groga Reis per protestar, que li està dient, però vés a mirar-la. I li diu que no.
0: Que no és de l'art, sí.
3: I el
0: sí.
3: Quart àrbitre que persegueix a Arteta a la banda,
4: No sé si Arteta també ha vist la groga. No sé, m'ha fet la sensació que mirava cap a la banqueta.
0: Doncs, minut 103, a dos minuts del descans. En aquesta pròrroga, PSG 1, sí, Arsenal 1.
5: Arteta també l'ha vist.
1: Està molt emprenyat,
0: Està molt emprenyat, eh? Ja la veiem l'acció,
3: És que a mi em sembla que el desestabilitza, no? Abans de fer la entrada.
1: S'estan agafant braç en braç.
5: Si s'agafen mútuament, aleshores és molt complicat de que el xiu. No, és de VAR.
2: Jo vinc repetint, no el veig clar. No el veig per xiular-lo. Directe m'havia semblat que li guanyava més la posició. Aquí veig que encara van una mica 50-50.
5: Sí, jo veig més una pugna entre els dos i quan és tan clar que són els dos...
2: Jo crec que l'àrbitre ha encertat.
5: Sí.
4: Demanen canvi, per algú.
2: No n'hi ha més, no n'hi ha més. Digue-li a Gabriel que no n'hi ha més.
3: O té l'extra de la pròrroga.
5: No, ja l'ha fet. L'ha fet perquè al descans entre la segona part i la pròrroga n'ha fet dues.
2: Però comptar sis després d'un esforç tan físic tan intens no és fàcil, David.
4: Sí, no, ja.
0: Doncs a veure com acaba,
5: Vaja, jo tinc apuntat que no tenen canvi.
4: Un professional ho ha de saber, home. És que s'està quedant, diguem-ne, allò en ridícula davant de tothom.
3: O a vegades ho fan per intentar enganyar.
5: Jo tinc apuntat que no em queden,
2: però... No, has comptat? Sí,
5: sí,
2: n'he
5: comptat, sí.
0: Sí, canvi, sí.
2: Els tres de dalt...
0: Zubimendi, Timber...
2: I un mig campista, també.
0: I Eze, sí. A banda, jo crec, és Madueke i Martinelli.
2: Sí. Tres migcampistes, un lateral i dos migcampistes, un lateral i els tres davanters. Són sis.
0: Es recupera Incapié. Ens apropem al descans de la pròrroga. La té el PSG per la banda dreta. Zona de l'extrem gairebé de l'atac de l'equip de Luis Enrique.
2: Mira, la segona part... I aquesta primera part de la pròrroga, jo crec que l'Arsenal ha reequilibrat el partit, L'ha reconstruït i el PSG torna a estar una mica espès.
1: Entrarà Beraldo.
2: Sí. Veurem si Beraldo entra com a defensa o com a mig centre, perquè els últims partits amb Luis Enrique li ha donat minuts en aquesta posició. L'ha provat com a mig centre, tot i que fa la sensació que moure Vitinha és difícil.
0: Sí, no? Potser és Joao Neves.
3: Perquè dos els centrals serien uns canvis estranys.
2: I Nuno Mendes també seria estrany canviar-lo. Sí, potser Joao Neves. I situar Beraldo i donar una mica més de volada a Vitinha.
3: Sí.
0: La té el PSG, Joao Neves, camp propi, a prop del cercle central, es desplaça una mica cap a la dreta, trepitja la pilota, li deixa a la dreta cap a Kraft.
2: Què li queda, canvis, al PSG? Quants?
5: El PSG li queda, ha fet un, el de Kvaratskhelia, el de Dembélé i el de Fabián. Per tant, li queden tres més.
2: Tres més.
1: Però de finestres?
5: De finestres dues. Li queden dues.
2: Bé, doncs encara li quedarà un doble canvi per reaccionar a l'última hora si necessita, no?
0: I va per la banda dreta el PSG, intentava la centrada Graf, li han tocat la pilota, serà servei de banda favorable a l'equip de Luis Enrique a la zona de l'extrem dret del seu atac.
2: Jo del PSG intentaria evitar la tanda de penals, saps per què, David? Per una qüestió estadística. Si no m'equivoco, el PSG va guanyar la final de la Supercopa Francesa als penals, va guanyar la final de la Intercontinental als penals, va guanyar la final de la Supercopa Europea als penals, va guanyar l'eliminatòria de Champions a Anfield l'any passat als penals.
6: Alguna de perdre, no?
2: Clar, algunes de perdre, no?
5: Vull dir, normalment, estadística et toca, no?
2: Clar, són moltes, eh? Normalment et toquen una de cada dues, una de cada tres, perdre, perquè quan han fet quatre o cinc i en partits tan importants, Safonov, per cert, ha estat un dels herois d'aquestes tandes, d'algunes d'aquestes...
0: Zubimendi l'endarrereix cap a Gabriel, Gabriel cap a l'esquerra, cap a Incapié, sembla que està bé el jugador de l'Arsenal, el desplaçament llarg d'Incapié buscant a Jokeres, la volia prolongar cap a Martinelli pel carril esquerre de l'atac de l'Arsenal, la recupera però la defensa del PSG, Safonov la refusa i l'àrbitre diu que s'ha acabat aquesta primera part de la pròrroga. El senyor Daniel Siver envia els jugadors a refrescar-se, 1-1. Tot es decidirà o no en els últims 15 minuts de partit.
4: Bé, doncs arribem al descans de la pròrroga. El partit és obert, la final és oberta.
2: Vitinha, X, perdona.
4: Vitinha, sí, sí. Se'n va,
2: potser el canvi és per Vitinha. No l'ha arribat a fer, el canvi?
0: Sí. No, perquè la pilota crec que l'ha fet.
2: I si el fa ara, no gasta finestra.
4: Això mateix, això mateix. Ah.
5: No, és a dir, ara no gastaria finestra.
4: Bé, doncs empat a un. I ens queda una part de la pròrroga, Mireia. Cap on deus inclinar-se la balança ara mateix?
5: Doncs bé, no sé, crec que està bastant igualat, és a dir, el PSG està continuant sent dominador, però estem veient un Arsenal que amb alguna acció es planta dins l'àrea, és a dir, crec que aquesta pròrroga està molt més igualada que el que hem vist durant tot el partit, que hem vist un PSG molt, molt protagonista. Li ha costat molt generar en aquesta primera meitat de la pròrroga i crec que per aconseguir posar-se per davant i endur-s'ho abans dels penals has de generar una mica de perill, has de tenir, no?, la seguretat de poder, jo crec, sobretot jugar per fora. Veiem a Luis Enrique, ara agafava els dos laterals, a Hakimi i a Nuno, que crec que les indicacions anaven per aquí, de mantenir-se en aquesta amplitud, i no veig un clar dominador i un guanyador ara mateix.
4: Bé, el cert és que aquest penal que reclamaven des de l'Arsenal, l'hem vist repetit, Carla, deies que per tu no hi ha penal, eh?
5: No, per mi no hi ha penal perquè és una pugna entre els dos jugadors.
4: Oriol Rodríguez, de Mataró, final femenina de waterpolo entre Mataró i Sant Andreu. Si guanya el Mataró tindrem desempat. Si guanya Sant Andreu ja serien avui campiones de Lliga. Com van les coses?
7: Ara mateix tindríem tercer partit perquè el Mataró continua guanyant de manera còmoda. Ho fa de 4 gols, 12 a 8, 6 a 40 per arribar al final del partit. El Mataró sempre ha manat amb avantatges de fins a 6 gols amb un gran joc coral avui de les de Dani Ballar. Ara s'ha escalfat una mica el partit per alguna picabralla entre jugadores, però vaja, Mataró a 6 minuts i 40 segons de forçar el tercer partit seria la primera derrota del Sant Andreu en tota la temporada.
4: Bé, doncs així estan les coses i ens preparem per la segona part de la pròrroga. PSG o Arsenal? El PSG revalidarà el títol o l'Arsenal guanyarà la primera? Luis Enrique o Arteta? Ho descobrirem d'aquí a 15-20 minuts màxim quan s'acabi aquesta final de la Champions, si és que no hi ha tant de penals. Ja dèiem que partits en pròrroga últimament no se n'han donat gaire als finals de la Champions. Partits resolts en una pròrroga, Rip, hem dit que hem de retrocedir fins al 2014, aquella que guanya el Madrid davant l'Atlètic de Madrid, en una pròrroga,
6: sí,
4: va ser.
6: Sí, sí, l'any 2000... Ah, en una pròrroga només el 2014, sí.
4: El 14. Molt bé, doncs a punt de començar, Sergi, segona part de la pròrroga, PSG 1, Arsenal 1.
0: I amb dos canvis pel PSG, Ripo.
6: Sí, han marxat Marquinhos i Vitinha i entren Beraldo. I l'altre l'heu vist?
5: És Zavarni.
2: Zavarni per jugar de central amb Pacho i Beraldo per jugar al mig camp amb Joao Neves i Zeremedi.
0: Doncs a punt de començar aquesta segona part de la pròrroga. El Puskás Arena de Budapest, Vitinha a la banqueta, es dol de la cama esquerra. Ja no pot dir ni fava el jugador portuguès.
2: Recordem que el PSG va eliminar l'Arsenal a les semifinals de la Champions d'ara fa un any. Vull dir, aquesta final és la repetició de la semifinal d'ara fa un any on va sortir guanyador el PSG, i ja pots anar preparant, Ripo, les tandes de penals. Ja pots anar mirant les del PSG, aquestes últimes quatre, perquè jo diria que els xutadors van ser molt similars, molt similars. Diria que fins i tot l'ordre de xuts de llançadors. I Safonov i de l'Arsenal, no sé quina deu ser l'última tanda.
0: I mira, Ricard, tenim notícia. Primera sí, pilota des del cercle central, que no l'han rifat, eh?
2: Ha fintat, ja dit. Ara estem en un altre context. Ara sí, volem tenir la pilota i volem controlar el partit.
4: Per cert, un final a Roland Garros, que té la seva història. Estàvem pendents del partit de l'Espanyol, l'Andaluce, davant l'argentí Cerúndolo. Ha acabat guanyant l'argentí Cerúndolo en el tercer partit més llarg de la història de Roland Garros. Clar. 6 hores i 3 minuts. Uah, 6 hores i 3 minuts. Un autèntic
2: guanyat.
4: Ha guanyat, no, Cerúndolo, l'argentí. Sí, sí. 6-4, 6-7, 7-6, 6-7 i 7-6.
2: 4 tie-break.
4: Sí, sí. Déu-n'hi-do. Sí, sí. 6 hores i 3 minuts del tercer partit més llarg de la història de Roland Garros.
6: Mira, i això dels penals de Mr. Chip, Luis Enrique, ha guanyat les 5 tandes de penals que ha disputat amb
2: doncs
6: el Paris
2: Saint-Germain. Me n'he deixat una, perquè he dit la de Liverpool de l'any passat, final de Supercopa francesa, final d'Intercontinental i final de Supercopa europea. Jo tenia aquestes quatre, me'n falta una.
0: La remena el PSG. Minut i mig d'aquesta segona part de la pròrroga. La pilota a l'interior de l'àrea. Compte que pot ser bona. Es lletja malament David Raya. No la bloca. La pilota intentava atacar Joao Neves a l'interior de l'àrea. La pilota refusada per la defensa de l'Arsenal. Indecisió la defensa.
2: Sí, sí, ha estat molt ràpid, Raya. Molt ràpid, Raya, un altre cop. Ha fet dues intervencions, aquella de Barcolà i aquesta, perquè el cop de cap de Barcolà era per rematar Gonzalo Ramos i ha fet el pas endavant rapidíssim.
4: Bon partit, del català.
0: Sí, s'ha llançat. L'ha refusat potser una mica massa cap al centre, però vaja, ha fet el que ha pogut.
2: Sí, sí.
4: Sí, perquè Ramos estava ja preparat amb la canya a punt.
0: I Joao Neves intentava atacar-la, no ho ha pogut aconseguir. Doncs la té l'Arsenal, línia defensiva, la recupera el PSG, compte que pot ser bona aquesta jugada per la banda esquerra.
2: La pròrroga ha baixat molt el partit, un altre cop.
0: La pilota a l'extrema esquerra del PSG, compte que pot haver-hi una falta, l'arbitre diu que no, és Aire Merí, la pilota cap a l'interior de l'àrea, cap a Dué, Dué trepitja la pilota, xuta Dué, escarrancit, rebota en un defensa, la pilota encara és viva, la té Sabarni, el central que acaba d'entrar s'incorpora en facetes ofensives, la pilota cap a Graf, ara que ha fet de capital, conjunt de Luis Enrique, Aire Merí, Agraf a la zona de l'extrem dret, Agraf podia centrar, ho fa, la pilota mossegada, la bloca Raya.
2: Ha sortit ara fort el PSG, la primera part de la pròrroga ho ha fet l'Arsenal, però la veritat és que el partit s'ha aturat després d'aquella segona part del PSG on ha pogut guanyar el partit i no ho ha fet.
0: Minut dos i mig de la segona part de la pròrroga, empat a un. S'ha avançat l'Arsenal amb un gol de Havertz al minut 5, ha empatat Dembélé a la segona meitat. La té l'Arsenal, banda esquerra, zona de mitjos. Incapié, l'endarrereix cap a Gabriel. Gabriel més endarrere, cap a Raya, el català, la trepitja, la toca, traspassament llarg, cap al cercle central buscant Rice, la prolonga Rice, buscava Eze, la pilota no té amo, ara sí que la té l'Arsenal, era Timber, la pilota cap a la dreta, cap a Madueke, ha fet jugada d'extrem Madueke, encara Dué Madueke, li fan falta, l'arbitre diu que sí, hi haurà una falta perillosa a favor de l'Arsenal des del carril dret.
3: Doncs aquesta li interessa, a l'equip anglès.
2: I tant, sí, sí. A mi em crida l'atenció de l'Arsenal, que ha entrat subiment i ha entrat gairebé com a interior, segon alçada, ha mantingut Rice com a mig centre, quan Rice és un jugador més desplegament. No ha acabat content Arteta amb Subimendi la temporada, després d'una bona temporada del basc, perquè és que l'ha anat com separant dels seus contextos més còmodes, fins al punt ara que està en aquesta segona línia, que ell és un jugador molt més posicional.
0: Doncs si hi ha aquesta falta, l'Arsenal des del carril dret la picarà Rice, amb les mans als malucs, Rice, que sembla que tampoc pot dir ni fava, planta la pilota Rice... I els jugadors que pugen per rematar i els defenses per intentar que aquesta pilota no entri a la porteria. Alça el braç esquerre Rice des de la banda dreta, fa la setzada Rice, la pilota llarga, la refusa Safonov i la recupera el PSG en línia defensiva, és Agraf. Agraf l'hauria d'endarrerir, ho fa cap a Zabarni i Zabarni s'ajuda en Pacho.
6: I la final que et falta potser és la de la Supercopa de França. Aquest gener, París Saint-Germain, Olímpic de Marsella.
2: No, he dit, Supercopes dues, la d'Europa i la de França, Intercontinental i la de eliminatòria de Liverpool.
6: Doncs una Copa de França contra el Lens el 2024.
2: Aquesta em faltava, aquesta.
3: Que bé ho ha fet ara Martinelli en tasques defensives, ja marxava Zaire Emery cap a la porteria i li ha robat una pilota clau.
4: Per cert, final femenina de waterpolo, tenia el partit resolt el Mataró del Dani Ballart, però Sant Andreu entra al partit i té l'empat a tocar, Oriol?
7: Sí, sí, mira, i gol ara mateix del Mataró, acaba de marcar Clara Espar, el gol que trenca la dinàmica del Sant Andreu, que havia fet un parcial de 0-4 en aquest darrer quart, ara marca el 13-11 al Mataró, a 2:48 per arribar al final del partit, i trenca aquesta dinàmica que del 12-6 havien passat al 12-11, per tant, el Sant Andreu que ho veia a prop, però amb aquest gol de Clara Espar, ara Mataró torna a tenir un més 2 al marcador.
0: A Budapest la té el PSG per la banda esquerra, tot el PSG en camp de l'Arsenal. Nuno Mendes, zona ampla, carril a esquerra, la desplaça en horitzontal cap a Zabarni, guanya els metres a Zabarni, la deixa a l'esquerra cap a Graf, a prop de la banqueta de Luis Enrique, zona gairebé de tres quarts, l'endarrereix cap a la posició de Saïd Emery, la remena l'Arsenal, és Beraldo, Gonzalo Ramos cap endarrere, cap a Nuno Mendes, a prop del cercle central, a l'esquerra, a dins del cercle central la controla Pacho. Zabarni a la seva dreta, guanya els metres Zabarni, la pilota cap a la dreta, cap a Agraf, a la zona de l'extrem dret, s'ajuda amb João Neves, compte que pot ser bona aquesta jugada, João Neves podria trepitjar, i João Neves, entrada refusada en el defensa de l'Arsenal, serà córner favorable al PSG, ha rebotat en Zubimendi aquesta pilota. Queden 9 minuts més l'afegit i això s'haurà acabat i marxarem als penals si ningú marca. Déu-n'hi-do. Emoció.
2: Sí, l'emoció, no emoció tota, perquè la final ha tingut, jo crec que 30 minuts de bon joc i la resta ha estat mastegar sorra, eh?
0: Ficarà el córner Dué, des de la dreta, amb la cama dreta. I va Dué, penja la pilota cap al primer pal, refusa bé la defensa de l'Arsenal. Martinelli intenta dibuixar una contra que s'esfuma al primer toc de pilota i la torna a recuperar el PSG, Safonov, que surt de la seva porteria i s'incorpora a la línia defensiva per iniciar la jugada del PSG. Nuno Mendes, cap a l'esquerra, cap a Barcolà. Barcolà s'ha apagat una mica, també.
2: Sí, ha tingut aquelles aparicions, eh?
3: Sí, quan té espais és quan més perillós és, i de moment en aquesta pròrroga crec que no hi ha hagut.
0: Zabarni, creua la divisòria, la desplaça cap a la dreta, cap a Dué. Dué l'aguanta, zona de tres quarts gairebé.
2: És que l'Arsenal a la primera part de la pròrroga ha sortit valent, però a la segona ha tornat a sortir conservador. És un equip que fa uns canvis d'aspecte, té uns canvis d'humor difícils de preveure.
0: Sí, sí. João Neves.
3: Perdó, no, dic que ha de ser difícil també pel futbolista. Ara acabes amb bona dinàmica la primera part. Ara tens la reunió i toca tancar-te al darrere, no?
2: Sí,
3: fer tots aquests canvis tan ràpids.
2: Sí, sí.
3: Trobo que es desajusten molt poc.
0: Zabarni. Zona gairebé de tres quarts, però no avança més metres i l'endarrereix cap a Pacho. Pacho cap a l'esquerra. Déu-n'hi-do, tu. El joc d'envol del PSG.
2: I la defensa 6-0 de l'Arsenal, què m'has de dir?
1: A penals directament. Jo, aquí xiules i a penals.
0: Déu-n'hi-do. Zaire Emery, Barcolà la penja, compte que pot ser bona, s'alça David Rayes més alt, amb les mans encara més, que Gonzalo Ramos, i la bloca el porter català.
1: Podrem veure a Raya a la tanda de penals, si això es confirma.
2: Jo crec que el PSG tenint Gonzalo Ramos ara al camp, jo crec que més centrades, no? O sigui, no sé, menys control pels minuts que queden. Ja ataca una mica amb el punt d'èpica, i si no guanyes la primera, guanyarà la segona jugada. Però aquest control excessiu també és veritat que li dona no haver de córrer cap enrere i no exposar-se, però des del punt de vista ofensiu has de triar alguna cosa, i jo crec que el PSG, no sé, vaja, jo insisteixo que del PSG, per mi, arribar a la tanda de penals no és una bona notícia. Has estat superior, ets superior i vens de guanyar 5 tandes de penals consecutives. Vaja, no sé, potser sóc molt pessimista, però no em sembla el millor escenari possible.
1: A la història de la Champions, 12 finals s'han resolt a la tanda de penals.
0: Pilota llarga, buscant ningú, la recupera el PSG, servei de banda, en línia defensiva, carril dret, i Arteta diu que els jugadors pugin a fer aquesta pressió quan se serveixi aquesta pilota de banda. 6 minuts mal comptats, més l'afegit, i això s'haurà acabat, servirà la banda Graf, els jugadors de l'Arsenal que pugen per fer la pressió. Agraf la desplaça amb les mans buscant a João Neves, la guanya però l'Arsenal, la té Eze, zona de tres quarts, molt centrat Eze, compte que pot ser bona aquesta pilota cap a Madueke, la pilota que no li arriba en condicions, no l'ha pogut controlar Madueke, i la pilota que acaba els dominis de Safonov, el porter del PSG.
3: Poca feina, aquesta segona meitat.
2: Molt sí, no hi... poca, molt poca. És que no hi ha hagut cap rematada en tota la pròrroga de perill.
6: Molta por, Ricard?
2: Sí, molta massa. Jo crec que massa en el cas del PSG. De l'Arsenal no, perquè és un equip bastant poruc en general. I, per tant, ja m'ho imaginava. Però del PSG jo crec que hi ha hagut un canvi entre la segona part del partit i la pròrroga. La pròrroga ha entrat com una necessitat de control. És veritat que ha perdut Dembélé, ha perdut Kvaratskhelia, que són els jugadors que més els hi poden donar en atac, però s'ha convertit en molta passada i conscients que no hi ha desequilibri, potser el que deia la Mireia, més arribades per banda i més centrades, que tens un nou ara a l'àrea.
6: 5 minuts perquè s'acabi aquesta pròrroga, perquè anem a la tanda de penals, si és que no hi ha un equip que hi posi remei. Oriol Rodríguez, actualitza amb el marcador a Mataró. Com van les coses?
7: Mira, 13-11 pel Mataró, 2 minuts i 7 segons per arribar al final del partit. La pilota pel Sant Andreu per intentar situar-se a un menys 1, per intentar després a veure si poden empatar per forçar els penals. Ara mateix hi hauria tercer partit dimarts a la Pere Serrat.
6: I la té el PSG a Budapest.
0: Sí, la té, ronda la frontal de l'àrea de l'Arsenal, però no pot fer una passada definitiva. Ara ha canviat de banda, ara Barcolés a la dreta. Beraldo la té a la zona ampla, l'endarrereix però cap a la posició de Pacho, la trepitja Pacho, no sap què fer, li dona a Zabarni a la seva dreta, Zabarni més a la dreta cap a la posició de Dué, a la banda dreta Dué, la pilota cap a Gonzalo Ramos, a Graf, Dué, a prop de la frontal però no s'atreveix. A fer
2: recordem que l'Arsenal ja va perdre aquella final de pròrroga a París, no? Contra el Barça.
0: Va sí, arribar a la pròrroga, sí.
6: Amb el gol de Belletti.
3: No, però el partit no es va resoldre la pròrroga.
2: Sí, va ser abans de la pròrroga?
0: Jo crec que va ser abans.
3: No? Sí.
0: M'hi jugaria
3: sí, abans. 86, 83,
6: una cosa així. Sí, va ser abans.
0: El gol de Belletti.
2: Sí, va ser 2-1 en 90 minuts, com avui. Falta que avui ja anem pel 116, no arribarà, doncs.
0: Zabarni s'incorpora, facetes ofensives i deixa la pilota Joao Neves. Compte que pot ser bona aquesta pilota, Joao Neves entre l'àrea, Joao Neves per la banda dreta, centrada Joao Neves cap a l'interior de l'àrea, l'empada Dué, la pilota solta, la bloca David Raya, la pilota sortint mossegada i David Raya l'ha engospat de manera fàcil.
6: Molt segur Raya.
2: No l'ha impactat bé, oi?
0: No. Ara falta favorable a l'Arsenal i haurà targeta Ripo.
6: Targeta groga per
0: Nuno Mendes. Falta tàctica que diuen els clàssics, marxava un jugador de l'Arsenal sol per la banda dreta i Nuno Mendes ha fet caure.
3: Aquests controls que fa amb la cama allunyada, Joao Neves, són boníssims.
0: I la rematada de Dué no era bona.
2: Mossegada, però ha votat. Raya s'havia enverinat una mica, però l'ha controlat molt bé, Raya.
0: I qui marxava sol, o tenia intenció de fer-ho, era Madueke, l'ha fet caure Nuno Mendes. 2 minuts i mig, més el comptats i l'afegit.
2: El PSG ha deixat viva la final,
0: Podríem dir que el millor partit de l'Arsenal que no pas del PSG, no, Ricard? El que volen fer, voldria dir.
2: Sí, que l'ha portat
6: més del que volia.
2: Jo crec que hi ha hagut mitja hora on el PSG ha tingut el partit on volia, però no l'ha rematat. A vegades has de tenir, en el teu moment has d'aprofitar-lo. I el PSG l'ha tingut. Jo crec que a mitja hora hi ha hagut diferència entre tots dos equips i l'Arsenal ha viscut molt a remolc. Però tant la pròrroga com el partit fins l'1-1 han estat allà on l'Arsenal volia. Per mi ha estat clarament millor el PSG, però s'ha jugat més minuts del que volia l'Arsenal.
0: 118, queda un minut i mig mal comptat i això s'haurà acabat i anirem als penals.
6: No hi ha hagut cap interrupció, Carla, en aquesta segona
3: part. No, en aquesta segona part, a part de que el joc ha estat força lent, no s'ha perdut excessivament temps.
6: I a la pròrroga no et compto cap ocasió clara de gol de cap.
0: Ara hi compta que va a Madueke per la banda dreta, Madueke compta que pot ser bona aquesta acció de l'Arsenal, trepitja l'Arsenal, xuta, fora!
6: Mira aquesta.
0: El xut des de la dreta de l'àrea de l'Arsenal, era Timber que ha fet la combinació amb Madueke, s'ha plantat a l'interior de l'àrea, carril dret, ha xutat i la pilota ha marxat a l'esquerra de la porteria de Safonov, ha tocat la xarxa per la part de fora.
2: Buscava el xut al primer pal, l'havia descuidat una miqueta Safonov, era difícil però...
0: I ara torna a desplaçar-la llarga, Safonov,
2: doncs ja,
0: la regala.
2: Sí, ja podeu pensar en els penals,
6: I Oriol Rodríguez, de Mataró, tindrem tercer i definitiu partit a la final femenina de waterpolo?
7: Hi haurà tercer partit perquè el Mataró guanya de 3 amb el gol de Joel Romer de penal tot just fa uns instants. Ara Mataró ataca amb aquest 14-11 a només un minut per arribar al final del partit. Per tant, hi haurà tercer partit, primera derrota de Sant Andreu aquesta temporada, en un partit que s'ha acabat escalfant una miqueta entre les jugadores dels dos equips en aquest tram final.
8: Ara confirmes el final, però compte que hi va l'Arsenal.
0: L'última del partit, possiblement sigui aquesta. Madueke des de la banda dreta podria fer centrada, la fa Madueke a l'interior de l'àrea, no ataca ningú aquesta rematada, la refusa la defensa del PSG, la pilota encara és viva, segona oportunitat per l'Arsenal, és Jokeres des de la corona, Jokeres podria ser a la cama, Jokeres xuta, Jokeres fora, la pilota marxa, córner.
2: S'ha buscat un bon xut aquí la frontal, eh?
0: Ha armat la cama, Jokeres, xut mossegat i córner.
3: Demana Miquel Arteta a mà.
2: Sí, però jo crec que Arteta ja demana una mica per inèrcia, eh?
4: Un minut més, diu.
2: Tot i això, hi ha un córner, que és una opció ideal per l'Arsenal, tal com està el partit.
1: El tercer de l'Arsenal en tot el partit.
2: No sé quina m'ha vist.
3: No.
8: Vols dir que no plaudia?
2: No, demanava
3: una part. I el futbolista que ara no recordo que tapava Goyeres, s'ha anat desdit i l'ha deixat entrar cap a dins amb molta facilitat.
2: Doncs mira, un córner per guanyar una final de la Champions, tu.
0: Ja passen 30 segons del temps reglamentari. Tindrà un córner l'Arsenal des del seu perfil dret. L'última, possiblement, d'aquest partit, d'aquesta final de la Lliga de Campions. Ficarà el córner Madueke amb la cama esquerra. I va Madueke, la pilota cap a l'interior de l'àrea, la refusa la defensa del PSG, compte que s'enverina aquesta pilota, Safonov que hi posa la mà, la pilota encara és viva, intercanvi d'imprecisions, la té encara l'Arsenal, xut de Reis des de la frontal, compte el xut, la rematada, que no ha vist porteria.
2: La veia dintre,
1: eh? S'ha fet un efecte.
0: L'efecte òptic ens feia pensar que la pilota podria entrar.
2: Qui l'ha tapat? El jugador del PSG l'ha tapat, perquè després del xut de Reis un cop de cap i...
1: Crec que Nuno Mendes.
0: I l'àrbitre em sembla que ha determinat que fins aquí hem arribat. La final de la Lliga de Campions, 25-26, que resoldrà els penals. A Budapest, la Champions marxarà després d'una tanda de penals entre el PSG i l'Arsenal.
8: Bé, doncs arribem al final del partit i això s'haurà de resoldre a la tanda de penals. Aquesta final de la Champions, per saber si el campió d'Europa és l'Arsenal o el PSG. I al final, és el que dèiem, Ricard, és que si mirem guions de partit, segur que Arteta pot estar content. Potser hauria, òbviament, volgut resoldre el partit abans, però s'ha jugat més el que ell proposava que no pas el que hauria volgut proposar Luis Enrique.
2: Sí, lamentablement s'ha jugat més del que volia Arteta i per això ens hem avorrit més. Jo crec que el PSG ha tingut un moment de partit la segona part per guanyar-lo. Allà ha demostrat la superioritat, l'Arsenal ha viscut molt a remolc, no se sentia còmode, però no ha marcat les diferències al PSG i això ha fet que arribem a aquesta... que és la sisena tanda de penals de Luis
8: Enrique.
2: Sí, no?
8: Recordem la dada, Francesc Ripoll, Luis Enrique com a entrenador del PSG, 5 finals de la tanda de penals.
1: Les ha guanyat totes.
8: Les ha guanyat totes. Veurem què és el que passa. Oriol Rodríguez, Mataró, es resol el partit o no?
7: No resol perquè queden 3 segons per acabar, però vaja, el Mataró guanyarà, forçarà el tercer partit, 14-11, ara ha demanat bar al Sant Andreu, però vaja, això no es veurà d'aquí. Serà la victòria del Mataró avui en un partit molt complet de les de Dani Ballar, que forcen el partit de desempat dimarts que ve, a priori a les 9 del vespre, a la piscina de Sant Andreu, per decidir si el Sant Andreu o bé el Mataró s'emporten el títol de Lliga.
8: Pausa ràpida i comença la tanda de penals de la final de la Champions.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
11: Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, podria acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial. Jesús Álvarez n'és l'alcalde.
12: N'estem a favor. És la il·lusió que està desprenent aquest projecte.
11: Joan Carles López, de la plataforma que s'hi oposa.
13: El que volem és saber quin impacte tindrà la població, tant amb el medi ambient com a les persones que viuen aquí.
11: Anna Valdivia, investigadora en intel·ligència artificial.
14: Quan tinguem el pròxim escenari de sequera, haurem de preguntar a les autoritats a qui se li prioritzarà l'aigua.
11: Casey Lynch, expert en geografia del capitalisme digital.
15: Són edificis plens de màquines que estan funcionant a 24 hores al dia.
11: Solidaris.
9: Amb Mercè Folch.
11: Vampirs energètics. L'impacte dels centres de dades.
10: Dissabte a les 10 de la nit.
16: Diumenge 31 de maig viu la festa de 3CAT al suplement. Serem en directe a l'anella olímpica de Montjuïc acompanyats de les cares més conegudes d'aquesta casa, tots els presentadors junts, una cosa que no passa mai. De l'Està passant, Queco Novell, Jair Domínguez, Òscar Andreu, Natza Ferrer i Núria Marín, al suplement. La casa nostra. També Marta Torné a les portes del concert d'Eufòria. I els protagonistes de La casa nostra amb el seu director, el Dani de la Orden, la Paula Amàlia, el Marc Rius i l'Albert Ribalta. Diumenge 31 de maig, al suplement des de 3CAT en viu.
9: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
17: Al llarg dels anys 50 del segle passat, el públic occidental va descobrir el cinema d'un país tan remot com el Japó, que havia estat aïllat de l'exterior durant segles i que després d'un període d'obertura al món acabava de perdre una guerra. I sobretot es va deure a tres cineastes fonamentals: Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi i Yasuhiro Ozu. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3CAT.
9: Vanguardia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.
18: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
19: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
18: Per què quan parlem clar espantem els altres? L'optimista neix o es fa? No té sentit queixar-se.
9: Cada dissabte a les 11 de la nit...
19: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
9: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El vigent campió vol la segona. Un històric vol la primera.
20: Arsenal are into the final.
9: PSG Arsenal. La final de la Champions al tot gira.
8: És a punt de començar aquesta tanda de penals d'aquesta final de la Champions, fent ara mateix el sorteig a Budapest. En recordeu, empat a un al final del partit, on ja tenim per cert final. Estaven revisant una última jugada a Mataró. Oriol Rodríguez, és a la piscina Joan Serra. Confirmem que el Mataró guanya, el Mataró del Dani Ballar. Força el tercer definitiu partit, que quan es jugarà d'aquesta final de la Lliga de Waterpolo Femení?
21: Dimarts a les 9 a vespre, aquest tercer definitiu partit, el Mataró acabat guanyant per 14-11.
8: Gràcies, Oriol. Et deixem anar a vestidors. Fins ara.
21: Fins ara.
8: A veure, Francesc Ripoll, dades abans d'aquesta tanda de penals.
6: Mira, segons Mr. Chip, ens ho diu Mr. Chip, Safonov 20% d'efectivitat en els penals, Raya 13% d'efectivitat. Tandes de penals de l'Arsenal en competicions europees: 6 en total, 3 guanyades, 3 perdudes. El Paris Saint-Germain, 3 en total, 2 guanyades i una perduda.
8: Això en competició europea, eh? Però recordeu que Luis Enrique, d'entrenador, que està de que donàvem, d'entrenador del PSG, 5 tandes de penals guanyades.
2: 3 d'elles de Safonov, una de Chevalier, una de Donnarumma. Per tant, les 3 últimes són de Safonov. El PSG, els 5 llançadors preferits de Luis Enrique són Vitinha i Dembélé, que no hi són. No hi són. Due, Nuno Mendes i Gonzalo Ramos, que sí que hi són. Per tant, haurà de buscar 2 més entre els que juguen per completar aquests 3.
6: He estat mirant les últimes tandes, han xutat dels que poden xutar: Gonzalo Ramos, Nuno Mendes, Due, Barcolà...
2: Barcolà,
0: sí, alerta, perquè comença picant el PSG. Ja ho sabeu, que hi ha aquella estadística que diu que qui comença xutant el penal, el primer penal, té més opcions de guanyar la tanda.
5: I també s'ha fet el sorteig de camp, i ha sortit per sorteig que es fa a la porteria on estan els seguidors del PSG.
0: Primer penal el picarà Gonzalo Ramos pel PSG.
2: Si els jugadors del PSG resen i els de l'Arsenal resa, la divinitat aquí acompanya. Sí, com va això? Que qui més resa...
0: Sí, noi, també hi ha molta religió, segurament, en els vestidors, per tant, ve de saber quina mana més que l'altra. Gonzalo Ramos picarà el primer penal pel PSG, Raya sota pals. L'àrbitre ja li ha dit a Raya que no, doncs, sobrepassi la línia. També li diu a Safonov, que s'apropa a la zona on estava el senyor Siver amb el senyor Raya, l'àrbitre i el porter de l'Arsenal, el porter català. Si guanya l'Arsenal, Ricard, Mireia, ens alegrarem per Raya, i si guanya el PSG, per Luis Enrique.
2: Correcte.
0: Sempre tindrem una alegria a Catalunya Ràdio.
5: I ara, en aquesta tanda, el que menys vols és que l'àrbitre ara et faci aquesta xapa. Tu vols ja totalment començar centrat i concentrada i que comenci.
0: Vinga, picarà Gonzalo Ramos. En algun moment ho farà. Ja fa molta estona que està en disposició de fer-ho. L'àrbitre diu que ara sí. Va Gonzalo Ramos cap a la pilota, Raya sota pals. 8 minuts i arribarem a les 9 del vespre. Gonzalo Ramos inicia la tanda de penals al Macama dreta. David Raya sota pals. I va Gonzalo Ramos, pica Gonzalo Ramos, gol! Perfecte. La pilota cap a l'esquerra de la porteria de Raya, que s'ha llançat cap a la seva dreta. 1-0, guanya el PSG.
8: M'apunten que l'entrenador de porters del PSG és de Lleida.
0: Mira.
8: Borja Álvarez.
0: Bon xut de Gonzalo Ramos. Segur. I ara tindrà l'oportunitat d'empatar l'Arsenal, que lògicament anirà a remolc des del primer penal. Serà Jokeres i picarà la primera pena màxima en aquesta tanda.
2: Jokeres n'ha picat un aquesta temporada de la Champions contra Oblak, va fer gol.
0: Sota pals, ara Safonov, a punt de picar la pilota. Jokeres! l'ex de l'Sporting de Portugal, també amb la cama dreta. I va Jokeres, xuta la pilota Jokeres, gol. Penal similar al penal anterior, la pilota, això sí, a una doncs, a alçada més baixa, molt segur Jokeres. Tant d'Igualada, PSG 1, Arsenal 1.
2: Sabeu què passa? Quan els porters estudien tant on xuta el xutador canvia el xut i s'ha acabat, que és el que ha passat en aquests dos primers xuts que fan. Després d'estudiar, Jokeres havia picat més a mitja alçada a l'esquerra, l'acaba picant a la dreta perquè Safonov anticipa. El mateix ha passat amb Gonzalo Ramos. És a dir, si el xutador és capaç de sortir del seu racó de seguretat, el porter ja pot estudiar.
0: Segon penal de la PSG, el picarà Dué. Dué, que carona la pilota, la planta, el punt de penal. Fa unes passes enrere Dué, protagonista en la final de la fa un any. Intentarà transformar el penal el jugador francès. Dué, ratlla sota pals. Dué, que se situa ni a la dreta ni a l'esquerra, molt centrat. De cara a la pilota, ara si es desplaça a l'esquerra, i va Dué, colpeja la pilota, Dué, gol! Cap al mateix cantó que les altres dues penes màximes, PSG 2, Arsenal 1.
2: Sí, sí, a la dreta, hem picat els tres xutadors.
5: És que al final, quan ho estudies tant, jo crec que estàs aquí, hi ha un moment que has de reaccionar, exacte,
2: no?
5: I és molt difícil.
0: Hi haurà algun panenca, Ricard, Mireia?
5: Jo crec que no.
0: Us atreviu a apostar, no?
5: Jo aniria a lo segur... I no arriscaria, però clar, no tinc la qualitat que tenen aquests futbolistes.
0: I va Eze, per picar el segon penal de l'Arsenal, el dorsal 10, el jugador de Crystal Palace, Arteta, a la banqueta amb els seus assistents, mirant-s'ho amb cara d'atenció màxima i absoluta. Mai l'Arsenal ha estat tan a prop de guanyar la Lliga de Campions. Rice també mirant al cel, el capità de l'Arsenal. I va Eze, Safonov sota pals.
2: Els porters han d'aguantar una mica més, fins ara han anticipat massa.
0: Xuta Eze, fora!
2: Mira si ha aguantat.
0: El penal d'Eze, ha aguantat molt Safonov, ha aguantat molt Eze, ha xutat Eze amb la cama dreta, ha buscat el pal dret a la porteria de Safonov i la pilota ha marxat directament a fora.
8: 2-1 pel PSG, primer error a la tanda, error de l'Arsenal.
2: Fixa't que aguanta Safonov i es queda quiet, aposta per un jugador que fa una aproximació lenta, que s'atura i Safonov gairebé tira endavant, és a dir, no es mou ni cap a una banda ni cap a l'altra. Ha matat Safonov Eze perquè Eze esperava la reacció del porter. El porter no ha reaccionat, probablement tenien informació sobre que Eze espera i espera, i Eze s'ha quedat sense xut.
0: Ivan Uno Mendes amb la cama esquerra per marcar el tercer penal de l'equip Luis Enrique, que fins i tot m'ha semblat, Ricard, que feia conya amb algun assistent. Déu-n'hi-do el moment. Si et surten fer bromes en aquestes condicions, Déu-n'hi-do, la sang d'orxata, tu. I anirà Nuno Mendes, amb la cama esquerra, va Mendes, atura, David Raya, eliminatòria, Igualada, falla ara l'Arsenal, perdó, el PSG, falla Nuno Mendes, l'ha colpejat amb la cama esquerra, mitja alçada, a l'esquerra de la porteria de Raya, s'ha llançat bé el porter català,
8: molt bé,
0: Raya, i l'ha desplaçat amb seguretat amb les dues mans.
8: Molt bona aturada de Raya, amb les mans fortes. Bona aturada del porter català de l'Arsenal.
0: Doncs eliminatòria Igualada. I ara qui picarà tornarà a ser l'Arsenal. Lògicament, alegria a la banqueta del conjunt Gunner.
2: Home, perquè ja tenien un pes a sobre.
0: Aquesta aturada.
2: Això els hi dona vida.
0: I va Rice, segurament el jugador amb millor peu de l'Arsenal. Li recordem algunes faltes memorables. Veurem aquest xut des del punt de penal.
2: Si fa gol, tot igualat a tres penals.
0: Safonov sota pals, Rice agafa l'embranzida, cara seriosa de Rice, Safonov que mou una mica els braços, estil Dudek, una mica, i va Rice, gol de Rice, molt segur, colpeja la pilota a l'esquerra de la porteria, Safonov.
2: Ha aguantat un altre cop Safonov al mig, ja, jo crec que ja ha gastat totes les bales del mig.
0: 2-2.
5: Sí, ja. Perquè ha reaccionat molt tard, sí. Perquè no anava molt escurada aquesta pilota.
2: No, però ha aguantat un altre cop al mig, eh?
5: Sí.
0: Doncs eliminatòria, en aquest cas, tanda de penals Igualada a 2. I ara picarà el PSG. Picarà l'equip de Luis Enrique. Serà Achraf, el capità ara mateix
2: de l'equip de París. No és un dels especialistes.
0: És el quart penal del PSG. Dos marcats, un fallat. I va Achraf, l'exjugador, entre d'altres, del Real Madrid. Ratlla sota pals. Amb la cama dreta colpejarà Hakimi Achraf i va al cantó de seguretat. Creua la pilota a la dreta de la porteria de Raya, que es llença cap a l'altre cantó i torna a marcar el PSG 3-2 per l'equip de París.
2: Un altre cop jo crec que Raya anticipa massa aviat. O sigui, la que ha anticipat en el moment, el de Nuno Mendes l'ha aturat, però jo crec que es precipita una miqueta i això allibera el xutador. Si el xutador té paciència,
6: clar, li dibuixa, diguem-ne, cap on ha de xutar.
0: I Kvaratskhelia, que ho celebra des de la banqueta, i amb el peto de jugador substituït, lògicament.
8: Dos minuts per les 9 de la nit, en directe als del Tot Gira, la final de la Champions, decidint-se la tanda de penals, torn per l'Arsenal, que si marca, empataria.
2: Queda un, no?, per aquí?
0: Dos. L'Arsenal té el quart i el cinquè. I va Martinelli, 3-2 per l'Arsenal, podria empatar. I va el brasiler, i va Martinelli, xuta Martinelli, gol! També el cantó de seguretat, Safonov cap a l'esquerra, la pilota cap a la dreta, eliminatòria igualada a 3, queda l'últim penal per cada equip.
8: Doncs ara sí que, màxim risc.
0: O que això ho faixa, Martinelli que ho celebra amb David Raya, i ara picarà el PSG. Qui serà l'encarregat de picar l'últim, el decisiu, penal del PSG?
5: Ara, a partir d'ara, ja tot és a mort súbita.
0: Sí, clar. En aquest cas, si el PSG marca i l'Arsenal falla, doncs la victòria és pel PSG. Si marquen els dos, el primer que falli perd i l'altre guanya.
2: Beraldo,
0: doncs,
2: no?
0: I anirà Beraldo. Dorsal 4, acaba d'entrar en aquesta segona meitat.
2: Estrany, que sigui per Beraldo.
0: Ha entrat a la pròrroga, fins i tot Beraldo, em sembla, no? I anirà Beraldo.
2: Un jugador central, eh?
0: Dorsal 4-3. Raya sota pals. I va Beraldo. Xuta Beraldo. Gol! Raya s'ha llançat potser una mica abans, de temps i tot. El cantó de seguretat, Beraldo. Raya cap a la dreta, la pilota cap a l'esquerra.
2: Tot i això l'ha ajustat massa i no calia, perquè Raya havia anticipat molt.
8: L'Arsenal obligat a marcar. Si falla l'Arsenal, el PSG campió d'Europa. Si no, seguirem xutant penals.
0: És així. Si l'Arsenal falla, el PSG que guanya la Champions, si l'Arsenal marca, tindrem dos penals més, almenys.
2: Un altre central.
0: Gabriel. I va...
8: El que no sabia que s'havien acabat els canvis.
0: Sí, sí. I va Gabriel, a la cama dreta.
2: Dos centrals esquerrans per tancar la tanda. Estranyíssima, l'elecció de Luis Enrique i Arteta.
0: Dorsal 6 de l'Arsenal. Passen 10 segons de les 9 del vespre. La final de la Champions, decidint-se el Tot Gira. Arsène Wenger, que s'ho mira amb cara de pomes agres.
6: Està patint, eh?
0: Sí, no, està patint. I aquesta final es decidirà els penals. I va Gabriel. Si falla, el PSG guanya. Amb la cama esquerra picarà Gabriel. Xuta Gabriel. Fora, fora, fora, fora, fora, fora, fora, fora, fora, fora, fora, fora, fora. La Champions que va a París. La Champions que va a París. La segona de Luis Enrique amb el PSG. La tercera de Luis Enrique. La primera amb el Barça. I dues de seguides amb el conjunt de París. Tres finals del PSG. Dues copes d'Europa. I l'Arsenal, un dels històrics del futbol europeu, haurà d'esperar. Avui ni l'esperit d'Henry, ni l'esperit de Bergkamp, ni l'esperit de Pires, ni l'esperit del Muni ha servit per res. El PSG guanya la Champions. La segona seguida. La primera fa un any amb un festival contra l'Inter, la segona aquesta més patida, però la segona Champions marxa cap a París.
8: Doncs el PSG de Luis Enrique és campió d'Europa, revalida el títol aconseguit l'any passat, tercera Champions personal de Luis Enrique, la va guanyar amb el Barça Berlín, la va guanyar l'any passat amb el PSG, la primera, va fer història, la primera per París, la primera per el Paris Saint-Germain, i fa el més difícil encara, torna a guanyar el títol per l'equip de Dembélé, de Doué, de Hakimi, per aquest tros d'equip que avui ha patit, ha suat sang per guanyar-li la final de la Champions a l'Arsenal d'Arteta, i l'Arsenal que continua amb la seva història negra a Europa, equip dels grans d'Europa, però que se li resisteix la seva primera Champions. Ricard Torquemada, a punt de tancar aquest Tot Gira, perquè de seguida arriba el Sense Fronteres. No haurem disfrutat molt veient la final, però Luis Enrique fa història.
2: Sí, sí.
8: Segona pel PSG,
2: bé,
8: la tercera.
2: El PSG de Luis Enrique ara ja podem dir que és el rei d'Europa, que allarga el regnat, que és un govern encadenar dues Champions és a l'abast de molts pocs equips, i també, si algú té algun dubte, és el campió del món de tandes de penals, perquè guanyar-ne 6 seguides.
8: Fixa't, o sigui, que això, dèiem, això és un rècord que... Havent-ne guanyat 5 de 5, sembla que l'estadística digui que l'has d'acabar perdent.
2: Bé, jugaves contra l'Arsenal, que és un especialista en perdre en situacions dramàtiques.
8: Guanya la tanda, per cert, Safonov, sense aturar-ne cap.
2: Exacte, n'ha picat dos fora.
8: Dos fora.
2: Bé, molt content per Luis Enrique, per un pas més, i em quedo amb l'abraçada entre dos companys de selecció, que probablement serà la parella central titular, Marquinhos-Gabriel, com Marquinhos, en lloc de celebrar el títol, el primer que fa és consolar el seu company pel penal que ha suposat la victòria del PSG.
8: Ni idea, a veure, per anar tancant, Luis Enrique guanya la Champions, el PSG, veient el que ha estat la temporada, just guanyador també d'aquesta Champions, malgrat no haver fet una final com ells haurien volgut.
5: Sí, sobretot pel futbol, és un futbol alegre, un futbol ofensiu, i aquesta final no passarà segurament a la història, però si recordem la semifinal davant del Bayern, va ser una exhibició futbolística dels dos equips, i per mi Champions més que merescuda, també molt contenta per Luis Enrique, perquè és un entrenador molt fidel a la seva idea i és una idea que ens agrada molt veure.
8: Molt bé, doncs aquesta final de Champions que se'n va cap a París, ara mateix la celebració dels jugadors del PSG i la cara de decepció, òbviament, de Mikel Arteta, el tècnic de l'Arsenal. Anirem tancant tot gira. Abans de tancar i passar el relleu a la gent del Sense Fronteres, tinc aquí la Berta Torrades a l'estudi. Hola, Berta.
3: Hola, bona nit.
8: Amb notícia d'última hora i important, perquè es desconvoca la vaga del professorat.
3: Sí, així ho han decidit els sindicats majoritaris de l'educació, desconvocar les vagues de dilluns a dijous de la setmana que ve. Ara bé, es manté de manera provisional la que hi ha prevista per divendres. Ho acaben de fer públic aquestes organitzacions a l'espera del resultat de la consulta al personal docent. La faran aquesta consulta entre dilluns i dijous i ha de servir per ratificar o no l'acord al que han arribat amb la consellera Esther Niubó. Per tant, pendents del que decideixin aquesta setmana els docents, si donen per bo l'acord, que entre d'altres preveu, recordem, una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys.
8: És notícia d'última hora, eh?
3: Ara mateix,
8: sí, que acabem de saber. Gràcies, Berta. Connectats tant a 3Cat Info com també als bulletins horaris de Catalunya Ràdio per tenir més detalls d'aquesta notícia d'última hora. Nosaltres tancarem tot gira. Demà hi tornarem amb un altre final. És, de fet, l'anada de les semifinals del play-off que jugarà l'Europa contra el Celta B a Can Dragó, i en farem la transmissió a partir de les 4. Carla Borràs, gràcies.
4: Gràcies, David.
8: Per acompanyar-nos avui a la final de la Champions. Gràcies també al Ricard, a la Mireia Vera. Fins la propera.
4: Fins la propera. Adéu.
8: A veure si l'any que ve veiem més gols en una final de Champions. Però ara també m'està adonant que feia molts anys que en una final de Champions no marcaven els dos finalistes. Les últimes finals, un dels dos equips es quedava a zero. Doncs bé, avui no ha estat el cas. Hem anat a la tanda de penals i ha estat finalment el PSG qui ha guanyat. Gràcies també al Sergi Camps, al Francesc Ripoll, al Joan Arroyo, al Marcel Turo, a la Nàdia Roig i la gent del control central, que han fet possible aquest tot gira que començàvem a les 4 de la tarda. Demà, insisteixo, tornarem quan siguin les 4 de la tarda a un quart de 5 aquest Europa Celta B, però també serem a Madrid, on demà el Barça juga l'últim partit de la temporada Lliga F, Madrid Club de Futbol Femení, Barça, i serem a Madrid amb el Marc Andrés, i també més tard amb la Mireia Vera posarem punt i final a la temporada de les campiones d'Europa. Demà sí que serà l'últim partit d'algunes jugadores que ja s'han acomiadat aquesta setmana. Ho deixem aquí, tanquem tot gira, demà més a partir de les 4. Que vagi bé.
22: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
23: Diumenge 31 de maig, viu la festa de 3Cat al suplement. Serem en directe a l'anella olímpica de Montjuïc acompanyats de les cares més conegudes d'aquesta casa, tots els presentadors junts, una cosa que no passa mai, de l'Està Passant, Queco Novell, Jair Domínguez, Òscar Andreu, Natza Ferrer i Núria Marín al suplement. També Marta Torné a les portes del concert d'Eufòria. I els protagonistes de La Casa Nostra amb el seu director, el Dani de la Orden, la Paula Amàlia, el Marc Crius i l'Albert Ribalta. Diumenge 31 de maig, al suplement des de 3Cat en viu.

0: A Cotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
1: Has d'explicar.
2: Què és el que vols que expliqui?
1: El que va passar la nit de Sant Joan.
3: Sense consentiment. És agressió, tia.
4: Llavors hem d'anar als Mossos.
5: Pubertat. Capítols finals. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat. I després, el debat sobre pubertat al Més Nit, amb Marina Romero.
6: Molt bona nit, amics, amigues, gent del Sense Fronteres. És una nit deliciosa, s'hi està molt bé, ve de gust passejar i ve de gust asseure's. Aquí hi ha unes escales i aquí una façana que fa tota la pinta de ser gòtica, però no ens pronunciarem sobre això perquè tenim uns coneixements limitats en aquestes coses, però sí, sí, sembla que és gòtica, d'una església. Va, ens assegurem aquí en aquestes escales com fa tanta gent un dissabte a aquesta hora i a veure qui passa i què és el que passa. Comencem un programa sense saber cap d'aquestes coses, ni qui passa ni què passa, i ens deixarem portar. Mira, aquí veig, hi ha el llibre aquí. Acció de gràcies per una casa. Mira, està bé això. Perdoni, què és seu, el llibre?
7: Sí, sí que és meu. De fet, és molt meu.
6: Què vol dir que és molt seu?
7: Perquè és un llibre...
6: Deixi'm apropar-me, perquè si no... Aviam, què vol dir que és molt seu?
7: Perquè l'he escrit jo.
6: Ah, la Stephanie
7: Kremser.
6: Sou vos.
7: Soc jo, aquesta soc jo.
6: Acció de gràcies per una casa.
7: Exactament, aquest és el meu últim llibre.
6: L'últim llibre?
7: El darrere llibre.
6: Perquè n'heu fet uns quants.
7: Sí, és el que creus, el cinquè.
6: El cinquè.
7: Sí.
6: Permeti'm, el veig aquí, posa acció de gràcies per una casa, està escrit en català.
7: Aquest llibre està escrit en català, sí. Tinc un nom alemany i vaig ser una escriptora en llengua alemanya, però aquest és el meu primer llibre escrit en català.
6: Perquè vostè és alemanya?
7: Soc nascuda a Alemanya, crescuda al Brasil.
6: Aviam, vaig atenxant cada cop més, perquè això agafa més dimensió. Aviam, nascuda a Alemanya, criada al Brasil, sí. I ara aquí a Catalunya...
7: Fa 25 anys.
6: 25 anys, per tant, catalana.
7: Pràcticament sí. Mai he viscut tants anys en un mateix lloc com aquí.
6: Ah, tenim el rècord ara, ja.
7: Sí, exactament.
6: Està bé. I per què ha fet... Bé, tinc moltes preguntes a fer-li, i com que hem sortit a passejar i a fer el programa així, estant perfectament en aquell lloc que no sabem quin és, ara li preguntaré on som. Li importaria passejar amb nosaltres i fer programa junts?
7: No, i tant, fem-ho.
6: Sí? Doncs d'entrada, on som ara? En quin punt estem? Això què és?
7: Som al barri de Sant Pere, som a la plaça de Sant Pere, davant la església de Sant Pere de les Puelles.
6: Ah, ja deia jo que em sonava aquesta façana. I som a Barcelona.
7: Som a Barcelona, exactament, perdona, clar. Sí, a Barcelona.
6: I quan dieu això... Acció de gràcies per una casa, ja li preguntaré què vol dir això, casa, Barcelona és casa?
7: Barcelona és casa, sí. Fa molts anys i estic molt feliç que sigui així.
6: Li puc dir una cosa? Té un català deliciós, perquè, clar, el català que junta petits accents, petites musiquetes, petites tonalitats d'altres idiomes, agafa una cantarella, una musicalitat diferent i sempre és molt bonic de sentir.
7: Sí, me n'alegro. És que realment són molts accents que s'ajunten aquí.
6: Sí, uns quants. De moment l'alemany i el brasiler. No sé si n'hi ha més, però en qualsevol cas, avui aquest accent barrejat en el català, parlant de cases, parlant de Barcelona i passejant junt amb la Stephanie Kremser, que m'ensenya el llibre, perquè ara ja ens sabem el nom, sí. Va, comencem el programa i fem aquesta passejada.
0: Sense Fronteres, Catalunya Ràdio, amb Kilian Sabrià.

0: Doncs bé, avui comencem programa amb l'emoció d'una trobada màgica en un punt màgic, també, d'aquests països nostres. I amb ganes de...
1: Ei, Kilian.
0: Sí?
1: Ja he vist que l'AM del llibre ha funcionat, oi?
0: Totalment. Ha estat fantàstic. Era cosa teva, veig. Bé, bé, doncs, molt bé, de fet, eh?
1: Tot en marxa, doncs. Només una cosa.
0: Sí?
1: Sí. L'església, abans monestir, de Sant Pere de les Pueles, del conjunt monàstic... Només es conserva l'església, que ha tingut moltes transformacions i, per tant, té una mica de tot. Preromànic, romànic, gòtic, renaixentista... Has aprovat l'història de l'art. Raspadet.
0: Doncs mira, escolta'm, no està malament.
1: Has tingut sort. Ara mira de no espatllar-ho.
0: Cert, cert. Ho intentaré. Com hauríem de fer, de fet, tots, amb la nostra llengua. De no espatllar-la i cuidar-la. I per donar-li la medicina que necessita, el primer és tenir clar què li passa. I per això són utilíssims instruments com aquest estudi que hem conegut ara fa poc, aquesta setmana, sobre la llengua de l'Ajuntament de Girona. Molt important. Més enllà de les xifres, que ho són, aquest 60,7% de gironins i gironines que utilitzen el català habitualment, com a única llengua, 38,7%, de manera combinada, 22%, la suma aquest 60,7%, i encara una altra xifra també que donem, mireu-vos l'estudi perquè és fantàstic, un de cada quatre manté el català davant de tothom. Doncs això és important per les xifres, perquè és el primer cop que ens posem davant del mirall i ens podem veure què hem de fer per millorar, com estem, de fet, i què hem de fer per millorar. És un instrument que ja el tenim i que ara l'hem de saber fer anar. L'hem de saber utilitzar, l'hem d'activar, hem d'actuar nosaltres. Com han actuat, per cert, els estudiants d'un liceu de Baiona, ara ho veureu.

0: Doncs, com hem dit, hem sortit a passejar i com que no tenim destinació, tu manes. Cap on anem? Cap allà?
1: Jo, Manu, ara anem cap allà. Anem aquí cap a baix, cap a la part del Born d'aquest barri.
0: Molt bé. Aviam, mentre anem caminant, caminem també per la teva vida. Com arriba aquí l'Stephanie a Catalunya i una mica tota aquesta barreja d'accents que dèiem abans. Alemanya, nascuda on?
1: Jo vaig néixer a Düsseldorf, que és una ciutat que no conec, perquè, no sé, jo tenia un any o menys que vam canviar de ciutat, un poble petit, i als 7 anys vaig anar a viure al Brasil amb els meus pares. El meu pare és bolivià. O sigui, vam anar a Latinoamèrica...
0: Vas afegint accents aquí,
1: Vaig afegint accents. És bolivià, Latinoamèrica, i volia tornar i va aconseguir feina al Brasil. I així vam anar a São Paulo, on vaig viure dels 7 als 20 anys.
0: Uns anys molt importants a la vida de qualsevol persona.
1: Sí, considero que sóc paulista.
0: Molt bé. Sí. Una identitat més afegida aquí, eh?
1: Exacte.
0: Paulista, molt bé. Paulista. I aleshores, què passa després del Brasil?
1: I després del Brasil vaig a Europa, vaig estudiar a Alemanya, cine, a Múnich, i on vaig viure uns quants anys, també 13 anys, crec, si no m'equivoco, però em vaig fer escriptora.
0: I això, sí que tot és art, eh? Però no és ben bé el mateix. Què fa que... Cap allà? Molt bé. Què fa que del cinema ens passem a l'escriptura?
1: Bé, jo vaig estudiar cine documental, que està relacionat amb aquest llibre, d'alguna manera, i el cine documental va deixar d'existir, en realitat. Es van començar a fer més reportatges que documentals. I, doncs, vaig decidir que intentaria explicar històries amb només la paraula, sense la imatge.
0: Tot un repte, eh?
1: És un repte, sí, però així també tinc més control i no és tan car.
0: Aquesta és una raó bastant, per la mala fama que tenim, bastant catalana, eh? Bé, en qualsevol cas, d'acord, ens fem escriptors. I això coincideix amb algun altre canvi en la vida?
1: Sí, hi ha una cosa molt important que com a escriptora doncs vaig treure el primer llibre l'any 2000 i vaig aconseguir una residència per escriptors a Nova York, a les afores de Nova York, on vaig conèixer el meu futur marit, que és el Jordi Puntí.
0: Home!
1: Tenia una residència d'escriptors al mateix lloc.
0: Escriptor amb escriptora, això sembla fet expressament.
1: Sí.
0: A Nova York,
1: A Nova York, a les afores, es diu Lady House. Des de llavors molts catalans, molts escriptors i escriptores i poetes han anat allà a passar un mes o dos, i és un lloc fantàstic.
0: Clar, i això t'obre la porta a Catalunya?
1: Sí, de forma molt divertida, perquè ens vam conèixer parlant anglès.
0: Sí.
1: Amb tota una colla, no?, d'escriptors de tot el món, fins que vam descobrir que podríem també comunicar-nos en castellà, que era molt divertit, perquè jo parlava bolivià i ell espanyol, que no té res a veure. Sí. Jo deia chiquitito, i el pequeño, i així, coses així.
0: I després d'això descobreixes encara una altra cosa, que ell té un idioma matern, que és el català. Com va aquesta descoberta?
1: Sí, jo ja sabia que existia el català, però també mai l'havia sentit parlar. I allà mateix vam fer una prova, que jo li parlava en portuguès, brasiler, i ell em parlava en català.
0: Oh, que bonic.
1: Passejant.
0: Que bonic. Passejant, com ara?
1: Sí, passejant.
0: Que bonic.
1: Sí, va ser el primer intercanvi, diguem-ne, dels nostres idiomes.
0: I com funcionava aquesta barreja entre el portuguès i el català, el brasiler i el català? Us enteníeu?
1: D'alguna manera sí, era molt divertit. Clar, perquè són llengües germanes, no? Sí. Són romàniques, sí, i vam veure que no... Fins i tot la nasalitat, la tonalitat, tenia molt més a veure que a partir dels nostres castellans.
0: Sí, la musicalitat és molt més propera.
1: Sí, la pronúncia, no? I sí, m'ha agradat molt.
0: Però hi ha un dia que dius, va, no cal que fem jocs entre idiomes, potser que m'incorpori jo també una mica en aquest idioma teu, o com va anar?
1: Sí, això va ser quan, un any després, vam decidir que jo vindria a viure aquí, amb ell, perquè jo ja era més, com es diu, autònoma, que ell, llavors, i vaig venir aquí i vaig entendre de seguida, o sigui, que tothom, la seva família, els seus amics, eren del món catalanoparlant i que era importantíssim aprendre l'idioma. I vam, doncs, canviar una altra vegada de l'anglès i castellà al català, i així el vaig aprendre.
0: I, per tant, passejades en català, ja...

0: A partir d'aquell moment ja no calia fer aquestes barreges. És molt important que algú que ve de fora s'incorpori a la nostra llengua. Això ens emociona, ja ho saps. Segurament ja t'emociona tu també descobrir altra gent que ve de fora, perquè tu ja ets d'aquí, lògicament. Sí. I aquest sentiment el deus notar també. I el notes quan al principi tu també vas fer aquest pas, no? Per què consideres que és tan important pels catalans que la gent aprengui la llengua? Serà que el català és molt important per nosaltres, per la manera que som, que ens defineix com som, no?
1: Bueno, és que és una llengua, és una cultura... És un país que no té la frontera que voldria tenir, però és que és una cosa molt pròpia. Doncs és molt important aprendre el català si ets migrant, com jo. Només que hi ha una cosa que al principi encara a vegades em passa, que la gent em parla o directament en castellà, o en anglès, o en rus, per
0: quan,
1: la cara...
0: Quan et veuen pel nom.
1: Veuen, sí, pel nom, o em veuen la cara, i fins i tot si parlo jo en català em responen en una altra llengua. És com si fos un xip que, no sé, és com una cosa que... És com un programa molt estrany.
0: Que ens hauríem de desinstal·lar.
1: Completament, és fonamental... deixar-nos aprendre català, nosaltres, vull dir, nosaltres els migrants, i donar-nos l'oportunitat també de fer errors o d'equivocar-nos, però de provar-ho, no? I sí, això va ser una lluita diària, la veritat, durant molt de temps.
0: Ara potser ja s'ha rebaixat una mica o encara ho notes?
1: No, ara ja no tinc complex, ara ja m'és igual. Si ho fan, és igual, jo ja responc en català. Ja
0: sí, que ets mantenidora del català, fas mantinc tant com pots.
1: Eh? El mantinc, menys quan hi ha altres latinoamericans que, com jo, si parlen... Clar, és estrany, perquè aquest és el meu, es pot dir, el setè idioma, doncs...
0: Aviam, fem repàs dels idiomes, sí, perquè n'has dit set aquí. Aviam, l'alemany...
1: L'alemany, el bolivià, diguem-ne.
0: El bolivià, sí.
1: El brasiler. Sí. Després, a l'escola, molt important era l'anglès, sí. El francès. Sí. Per feina, com a documentalista, vaig anar unes quantes vegades a Itàlia, vaig aprendre l'italià.
0: Uau.
1: I després a català.
0: Clar, la gent pot dir, ara, en aquest punt podria dir, clar, té facilitat, aquesta senyora té facilitat, que m'han de dir a mi que a mi em costa molt aprendre'l i no puc aprendre el català. Primer, que no és impossible aprendre un idioma, i segon, que és bo intentar-ho i esforçar-s'hi, perquè com més en tinguis, la llista és més llarga i més coneixements tens, no? Vull dir, és una crida que hem de fer a la gent una mica, no?
1: Sí, és una crida també perquè és una delícia aprendre una altra llengua. No només per la llengua en si o perquè el teu cervell ho agraeix, però és la clau per entendre la cultura, el país on et mous, les persones. Jo trobo fonamental, en realitat. Sí. I és cert, vaig tenir molta sort perquè ja vaig créixer amb tres idiomes des de petita, però, per exemple, quan vaig aprendre el català, el meu francès va... Ara el meu francès és català amb accent francès. Hi ha un límit, ja veig que tinc límits. I no sóc lingüista, és que no ho vaig estudiar.
0: És un límit alt, de tota manera. Eh?
1: Sí, sóc cotorra.
0: Hi ha d'altres que del català no sortim i tenim problemes amb tota la resta. Tot és català barrejat amb tot. Però bé, i escolta'm, i aleshores va i apareix, dius, m'has dit al principi d'aquesta passejada, que aquest era el primer llibre en català.
1: És el primer llibre en català, sí. Sí que vaig publicar dos contes i un altre text en català prèviament, però encara seguia sent una escritora en alemany, novel·lista. Mm-hmm. Anem per aquí.
0: Anem per aquí. Estem fent una passejada sense destinació, o potser tu en tens una destinació.
1: Jo tinc una destinació.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: On ens estàs portant?
1: Sí, com que m'has trobat amb Acció de Gràcies per una casa, aquest llibre parla de la búsqueda d'una casa i de la relació, principalment, entre la dona, en general, i la casa. Fer la creació de la casa. I aquí, molt a prop, ara estem arribant, és el pis on vam viure més anys, el meu marit i jo, a Barcelona, sí. De lloguer.
0: De lloguer.
1: Que quan va morir el propietari, un fons d'inversors el va comprar dels hereus. O, al contrari, els hereus el van vendre a un fons d'inversors i ens van fer fora a tothom.
0: Perdona, estàs explicant una cosa que està passant moltíssim ara, que hi ha una problemàtica enorme, i m'interessa molt la teva sensació sobre això, i el fet que tu en siguis protagonista, fins i tot, d'això. Això va ser un trasbals per tu, el fet d'haver de deixar un pis al que havies estat tant temps, amb tot això que portaves al darrere de sediment, de canvis i de mobilitat, com ho vas viure, això?
1: Sí, va ser, la veritat és que va ser terrible, perquè aquest canvi de propietaris va ser sense cap avís previ, i jo crec que tots els veïns que hi vivíem, i alguns hi vivien feia molts anys, no comptàvem que això ens passaria. I vam estar un any amb aquesta data de sortida, i és aquí, és aquest edifici, que és el carrer Princesa, número...
0: Carrer Princesa, número 56.
1: Sí, ara han arreglat la porta, perquè durant els dos anys que la finca estava buida, això ho puc dir, és igual, van fer reformes il·legals, i després van vendre els pisos per un milió i mig d'euros.
0: Ostres!
1: Amunt. Encara estan treballant.
0: Mira, és aquest edifici que es veu aquí, per aquells que ens segueixen per la xarxa ho podran veure. És un edifici molt de Barcelona, molt bonic,
1: Sí.
0: On segur que... D'aquest barri que ja ha patit molta acció, fins i tot política, i político-militar, perquè moltes cases d'aquí es van tirar a terra amb motiu del 1714, i aquests són dels que van continuar i que fan romandre la memòria ben alçada i ben present, i que en teoria era pisos per gent, i això ha passat a ser, permetem l'expressió, pisos per rics. Un milió d'euros no els té gaire gent a la butxaca,
1: Rics i ultra-rics i persones que no hi són gaire, que potser l'ocuparan durant un mes a l'any, i us suposo que llogaran també aquests pisos de luxe, no? Pisos temporals de luxe. Aquesta serà el destí de tota la finca. Quan vam marxar, el dia de la mudança, de sortir del pis i posar tot en un traster, perquè no havíem trobat cap altre pis de lloguer en un any, era impossible. Hi havia una senyora que vivia a l'altre costat del carrer, una senyora molt gran, que no sé si encara és viva.
0: Aquest edifici d'aquí davant.
1: Sí, de davant, que va baixar, perquè sempre el saludaven de finestra a finestra, i va veure que marxaven, va baixar, va abraçar el meu home, i va dir, sou els últims veïns que marxen.
0: És molt emocionant,
1: és
0: això.
1: Molt trist, és molt emocionant, sí, és molt trist.
0: Emocionant en tots els sentits, en bonic, per l'acció que fa la senyora, sí. I en trist pel que suposa.
1: Sí, perquè suposa aquest barri, que el Born. Clar, el 2011, quan vam venir a viure aquí, encara no havien fet res del Born, del museu, de res. Doncs no era un barri atractiu. Era una ganga, al seu moment.
0: Va deixar
1: de ser una ganga ben ràpid.
0: I aleshores, després d'això, què ha passat? Tu t'emportes el dol? Es pot parlar d'un dol per una casa?
1: Sí, i tant. O sigui, el meu llibre fins i tot, sí, parla...
0: El llibre va d'això,
1: Va d'això, sí, diguem-ne, aquest és el fil conductor, aquesta crònica del desnonament i de la búsqueda d'una nova casa o d'una nova llar. I a partir d'aquí parlo de moltes formes de perdre la casa, que pot ser la pèrdua dels pares o dels avis quan perds una casa, com acomiades, també dels objectes, quan saps que has d'anar a un lloc més petit, com ho fas, com ho tries, no? O treure o llençar les coses dels pares morts, coses d'aquestes. Però també parlo de la casa del present, que és un present inestable dins d'aquest univers que tenim ara amb el problema immobiliari de Barcelona, que tothom que viu de lloguer, o la gran majoria, és com un trampolí. No saps mai si ho podràs quedar, si no ho podràs quedar, i això afecta molt a les persones psicològicament, produeix ansietat, inseguretat, la quantitat de lloguer que hem de pagar, els sous van baixant en lloc de pujant, etc. Parlo, sí, d'aquestes coses, però és més des de dins, diguem-ne, des de, no només del meu cas, sinó és un diàleg amb altres escriptors o escriptores, amb altres llibres, amb poetes, moltes artistes, cineastes, molta gent que ha fet obres sobre la casa, sobre la importància de la casa. I doncs nosaltres, com que no vam trobar res i vam posar tot en un traster, vam anar al camp
2: Vol anar al camp, Pere. Farem una cosa. Passarem una mica ràpid per aquí i cridarem una mica perquè estan treballant. Mira quines hores de treballar, eh? Gràcies per parar, gràcies per parar. Però no crec que ho hagi fet per nosaltres. Però vaja, ha estat tot un detall. I ara que ja hem caminat una mica més ràpid, què va passar aleshores quan us quedeu sense això? Què feu?
1: Teníem la sort, una mica boja, que teníem una casa compartida amb 5 persones a un poble de l'Empordà.
2: Home, no està malament.
1: Sí, però clar, era una segona residència per tothom i nosaltres vam demanar als companys si no podíem instal·lar-nos-hi durant un temps incert, molt incert, no, perquè seguíem buscant i no sabíem. Vam anar-hi amb 2 maletes i l'ordinador i 3 llibres. I d'aquests mesos es van fer anys, 2 anys.
2: 2 anys en aquesta situació de provisionalitat.
1: Sí, sí, que ha sigut una experiència.
2: Tot una altra experiència. I ara aquesta provisionalitat ha acabat amb alguna bona notícia, diguem-ne, pròxima a aquesta casa que vau tenir tant temps.
1: Sí.
2: Ja heu trobat lloc aquí a Barcelona?
1: Hem trobat lloc.
2: Gairebé t'aplaudir. Mira, no tinc mans perquè entre una cosa i l'altra no et puc aplaudir, però crec que seria per aplaudir-te. No és pas fàcil trobar això que acabes de dir.
1: No, pas fàcil. I vam acabar de dir que vam acabar comprant un pis. Va ser molt difícil perquè tenim tots dos més de 55 anys i que et donin una hipoteca, etc. Tot és una cosa... I som autònoms, escriptors, artistes, no valem res pels bancs. I però ho vam aconseguir. Al mateix barri, això és casualitat, perquè buscàvem a tot arreu, només que és a l'altra punta del barri. Si ara estàvem a Princesa, un a prop del Parc de la Ciutadella, i el pis és a prop de la Laietana.
2: I un, quan aconsegueix això, què fa? Sent un alleugiment, respira a fons, pensa, ara ja tinc endreçada la vida una mica i puc fer altres projectes. Clar, és que no ens n'adonem de la transcendència que tenir un sostre. És molt important per la vida de la gent, això.
1: És molt important. Pensa també que... Mira, no vull plorar perquè sóc molt privilegiada. Tenia aquesta casa al poble, no? Però no tenia una cambra pròpia per escriure. Bueno, vaig acabar instal·lant-me a les golfes, en un lloc petit per poder treballar. El meu marit és molt més resilient i pot treballar amb qualsevol...
2: Tu necessites un hàbitat més...
1: Jo sí, el silenci i tal. Yeah. I ara, clar, la gran alegria és no només... No haver de patir més si ens faran fora o no. Hauré estat amb 24 adreces a la meva vida i això és la primera vegada que és una adreça meva, pròpia. I podem treballar, cadascú tindrà un petit estudi i és fantàstic. Això és una festa. Estic molt emocionada perquè és d'aquí a 2 dies la mudança.
2: Oh! Ja ho tenim, això.
1: Ja ho tenim.
2: Ja podríem fer una crida als oients que vinguin a ajudar. Que entre
1: això estaria molt bé.
2: Això estaria bé, oi?
1: Treure tot el traster i pujar-lo allà al
2: cert, quart. Cert. Tant de bo trobis en aquella altra destinació una veïna com la que tenies aquí i et vaixi abraçar ja d'entrada, no? Quan
1: sí,
2: te'n vas, no quan
1: arribes. Sí, això seria
2: perquè
1: preciós.
2: Això fa molt de veïnatge i en la ciutat s'ha perdut bastant. Escolta'm, no hi ha dubte que... Crec que no n'hi ha cap, que és un dels grans problemes de la nostra societat actual i d'aquest país encara més.
1: Sí.
2: Clar, l'altre gran problema que tenim és el de la llengua.
1: Sí.
2: Que no tenim casa i no tenim llengua, gairebé, a vegades sembla.
1: Sí. És així?
2: És que la llengua és una miqueta, és casa.
1: És casa, sí, la llengua també és casa. I el pas que vaig fer canviar de llengua literària és bastant simbòlic. Després me'n vaig adonar. Anem per aquí.
2: Sí.
1: Anem aquí. Sí, perquè a Alemanya, per exemple, jo era novel·lista, no? I després vaig començar a escriure llibres que són d'assaigs, de no ficció, narrativa personal, que a Alemanya no els agrada aquest gènere, i aquí sí, en canvi, i per això també vaig pensar, mira, m'aventuro... I ho provaré i bueno, per això he pogut fer aquest llibre i em sento molt a gust. Sí, puc fer molts errors quan parlo, però quan escric tinc més temps de pensar. Puc corregir-me els pronoms febles, que són superdifícils. I és com tornar una mica també al meu idioma, que és el portuguès brasiler, amb el qual em vaig fer persona.
0: És una meravella aquest viatge a través de les llengües,

0: A través dels països, a través de les sensacions, a través de les cases, a través de tot. És magnífic. Et volem agrair aquesta sensibilitat que has tingut cap al català. Els pronoms, qui posa pronoms febles a la seva vida és un dels nostres. És així. I els hi has posat. Ja els hem anat comptant, que els hi posaves tots. Per tant, fantàstic, meravellós. Escolta'm, i si algú no els posa, també benvingut, perquè casa sempre és molt oberta, la casa del català és molt oberta. Nosaltres seguirem programa, però això, que tinguis molta sort amb la mudança, si necessites res ens avises, que venim a ajudar-te. I en qualsevol cas, ja que el català és la teva llengua d'adopció i l'han fet servir tota l'estona, potser per dir-te adéu estaria bé sentir-te aquest brasiler de São Paulo per dir adéu als oients, que ens agradaria molt sentir-lo.
1: Então, muito obrigada por esse passeio, por essa conversa tão linda, esse bate-papo que fizemos aqui em Barcelona, que é casa agora, e até a próxima.
0: Una meravella, gràcies.
1: Gràcies.
0: Adéu. Tchau. Tantes coses juntes, tantes sensacions juntes, que ens n'anem amb un somriure magnífic. Va, fem roda pels països catalans i veurem cap on anem més. Va, que vagi bé als oients i a la gent que em segueix, perquè anàvem seguint gent per aquí, com escoltant la conversa, ha estat fantàstic, hem fet una corrua fins i tot. Va, gira.

0: Començarem viatge al País Valencià. És una cita que ja tenim sempre prevista, eh? I el primer que saludem sempre és el Ferran Torrent. Ferran, t'estem saludant des de lluny. Com estàs?
1: A veure, i què tal de lluny estàs?
0: No, de lluny, més o menys com sempre. Hem estat en un lloc molt bonic, Sant Pere de les Pueles, romànic, gòtic, al centre de Barcelona, i acabem de tenir una experiència fantàstica amb algú que de molts idiomes ha acabat quedant-se al català, que també és bonic, això, eh?
1: Jo sóc molt fan del romànic.
0: Mira'l.
1: Per la seva senzillesa... M'agraden molt aquestes esglesietes xicotetes que te trobes. Per exemple, en Andorra te'n trobes, vas per una carretereta i veus una esglesieta molt xicoteta, romànica. Si és romànica, al País Valencià n'hi ha menys, fins que no va vindre Jaume primer per aquí. La catedral de València té el gòtic, té el romànic i té el barroc. Vale, però jo m'agrada molt el romànic que dona a la part de darrere, t'ho dic per si vens, se dona a l'arquebisbat.
0: Molt bé.
1: Que ara n'hi ha un tio que sembla que és normal, però hi havia un faixa de colló de Vico, que no me'n recordo ara com li diuen al bisbe aquell.
0: Bé, la descripció de tot plegat ha quedat molt clara.
1: No, és que, escolta, jo ja saps que treballo en això. Escolta, està molt revoltat Catalunya, el País Valencià, un dels mestres d'aquí. Porten unes setmanes ja de vaga. Tothom vol arribar a un acord, però no hi ha manera, perquè tothom vol que l'altre se visca. Només te diré una cosa, eh? Dos amics meus ahir venint de Barcelona, es costau 8 hores arribar de Barcelona a València perquè me van comptar que eres autopista, bueno, l'autopista, la carretera general, carretera secundària, bueno, estava tot tallat, eh?
0: Això ni quan hi anàvem amb tartana, eh?
1: Ni en tartana, sí. Bueno... me van dir que sobre 4 o 5 hores van estar aturats, van tindre sort que van sortir un moment, van agarrar un polígon industrial, no me recordo el poble que em digueren, hi havia un bar i allí se posen a dinar, dic, bueno, pues ja s'esperem hores aquí, perquè no sabíem quan acabaria l'estatge i tal. A València he vist moltes manifestacions l'altre dia, estava jo a València, va fer una manifestació de mestres, de moltíssima gent, perquè se van afegir de més familiars, i jo de pas, com em coneixia algú, també vaig afegir allà, mira, dic, vaig afegir-me, ja, vaig a fer multo, pese poc, però mira, un mes que està aquí i això, perquè segons me van comptar, així espontàniament, havien perdut com un 30% del sou segons els anys que feia que no els havien augmentat el sou. No conec absolutament res de les reivindicacions d'uns i d'altres, excepte això que me'n van comptar uns mestres, amablement. No sé si les reivindicacions dels mestres de Catalunya són semblants a l'ensenyament a València.
0: Són cosines, com a mínim són cosines.
1: Però ja te dic que hi ha moltes manifestacions, els diaris en van plens i s'ha creat un gran problema, eh? Perquè, a més, venen exàmens, això... Bueno, s'ha creat un gran problema perquè alguns professors, alguns mestres, alguns ensenyants estaven disposats a aprovar-los a tots. Crec que això ja t'ho vas dir.
0: Sí,
1: no? Sí, a aprovar-los a tots. Però està la cosa, ja t'he dit, eh? No s'arriben a acord.

0: i això és fonamental. Jo sóc partidari de que els mestres estiguin ben pagats perquè són fonamentals per a la societat i que els polítics estiguin ben pagats perquè no roben. Entens? O sigui, estan ben pagats, no cal que roben, no cal que posen la mà o no toquen. Però, bueno, estiguin ben pagats i que realment tornen a ser pagament a la societat, evidentment.
1: Queda claríssim, queda claríssim. Escolta'm, tu sí que et mereixes ser molt ben pagat per tot el que ens expliques sempre i després pel que escrius, però això ja fa tant temps que ja no cal que t'ho torni a dir. Escolta'm, una abraçada molt gran.
0: Gràcies, gràcies. Adéu.

0: I ara, salutacions a l'Alguer. Ens ve molt de gust de tornar a dir hola, com esteu? A la gent de l'Alguer, al Pere Lluís Albau, el nostre representant de fa molts anys ja i que continua sent-ho. Pere Lluís, molt bona nit.
1: Bona nit a tothom. Aquí estem bé. Ha començat pràcticament l'estatge estiuenca. La gent comença a anar a la platja i tot.
0: M'ho imagino, perquè deu fer la mateixa calor que aquí o més. Escolta'm, i a banda de la calor, què més teniu?
1: Mira, aquí és important que el fet que a meitat d'aquesta setmana s'han avviat les obres de regeneració urbana del barri de Sant Agustí. El barri de Sant Agustí és un dels barris més populosos de la ciutat. Ha nascut artificialment després de la Segona Guerra Mundial, quan entre el 46 i el 1950 s'ha realitzat l'intervent més important d'edificació urbana a l'Alguer, construint més de 30 edificis a pisos per ospitar les famílies que havien perdut la casa sota el bombardeig aerei de la ciutat del maig del 1943. Al voltant d'aquells primers edificis d'edilícia pública i de l'allora iglesieta rural de Sant Agustí, s'ha desenvolupat amb intervencions d'edilícia privada i altres d'edilícia pública e religiosa, com escoles, esglésies i centres socials. Un barri on conviuen avui els algaresos històrics, ma arrels nel barri antic della città, e els nous immigrati de Sardegna arrivati all'Alguer després del second conflitto mondiale, principalmente per motivi di faina, che fa del barri de Sant'Agustí un barri onde è l'integrazione linguistica totale tra il català dell'Alguer e il sard.
0: Interessante.
1: Sì, això és interessantíssim, perquè és barri que és molt populós. Dient que avui si se vol trobar el català de l'Alguer parlat amb més freqüència és d'anar en aquests barris perifèrics, com el barri de Sant Agustí, que més no és més tan perifèric, i el barri de la Pedrera.
0: Fantàstic.
1: Ara, doncs, amb aquestes obres de regeneració es preveu la sistemació de places i carrers, amb particular atenció al verd urbà i a les àrees destinades a l'esbarjo de la primera infància i de la gent gran.
0: Escolta'm, ens has situat magníficament lingüística i urbanísticament.
1: I edilícia, per tant, i urbanística, sí.
0: Tot en una. Moltes gràcies, per a Lluís, que vagi bé.
1: A vosaltres. Molt bona nit.
0: Següent destinació, Andorra. Joaquim Albalate, bona nit.
2: Hola, Kilian, bona nit.
0: Com va per aquí?
2: Bé, ja sabeu que Andorra ha fet uns quants passos per protegir la nostra llengua amb la llei del català, posant-la com a condició, per exemple, pel permís de treball o la nacionalitat, i ara també la vol potenciar en l'àmbit sanitari. Per això el govern engegarà una campanya dirigida tant als professionals sanitaris com als usuaris dels serveis de salut. El que es vol és reforçar el coneixement dels drets lingüístics, fomentar que s'utilitzi el català també en l'atenció mèdica. De fet, la llei lingüística del Principat diu que el personal sanitari té el deure de conèixer i d'expressar-se en català, però, segons les dades del govern, l'ús de la llengua a la sanitat aquí al Principat és més baix que en altres àrees. El 67% dels usuaris de l'hospital se'ls atén en català i als CAPs aquesta xifra puja al 79%, però consideren que no és suficient. I una altra notícia d'aquests dies que no té res a veure, però que ara que arriba el bon temps potser us interessa si voleu venir al Principat, és que la policia comença a multar les autocaravanes i les campers que acampin o facin nit fora dels espais habilitats, que ara com ara, també us he de dir, són força limitats. Seran multes de 600 euros, tot i que si es paguen al moment seran de la meitat. Això ve d'una llei del 2025 que després d'un temps perquè tothom la pugui conèixer ara comença a aplicar-se. Per tant, si voleu venir a fer turisme aquí a Andorra, aneu amb molt de compte.
0: I ara cap a la franja, directes i ràpids, que volem saber coses. Joaquim Monclús, bona nit.
3: Molt bona nit. La institució cultural de la franja, que engloba l'Associació Cultural del Matarranya, Escuma, el Centre d'Estudis Ribagorçans i l'Institut d'Estudis del Baixinga, davant dels atacs de Vox i el PP, ha fet un interessant comunicat en defensa del català de l'Aragó, que s'ha donat a conèixer a través de la premsa i les xarxes socials. El dia 1 de juny, a la Facultat de Filosofia de Saragossa, Robert Olbiach, fill de Favara, defensarà la seva tesi doctoral. Es parlar del Matarranya, estudi geolingüístic. La ciutat de Fraga, recentment, ha revitalitzat la seva cultura promocionant les coques de Fraga i el ball de coques. Molt bona nit i fins la propera.
0: Moltes gràcies i que vagi bé.
3: Realment, que vagi bé.
0: Bé, de tornada d'aquesta roda magnífica, seguim encara meravellats per aquella explosió de musicalitat, de sonoritat que ens ha suposat aquesta trobada amb l'Estefania, amb l'Estefani, i aquesta capacitat que té d'administrar i d'incorporar sons i sonoritats. Nosaltres això ho hem de fer amb ajuda, perquè sols no podem. Olga, que ja et veig a venir. Hola. Vine, acaba de venir.
4: Ja
0: què tal?
4: T'he sentit,
0: oi?
4: T'he sentit parlar de so i sonoritat i dic, doncs jo m'hi apunto.

0: so, del llatí sonus, del verb sonare, d'on surten sonall, consonant, sonoritzar o ressonar.
1: Sonall també.
0: També. Sonare, en realitat, fer soroll. I buscant informació de la paraula soroll, he arribat al verb aixurellar, que té una sonoritat ben bonica, però que vol dir aixurdar crits o tallar orelles. Dius, home, no.
2: No correspon, oi? No és més bonic que no pas això.
0: I això m'ha fet pensar en la relació que sovint hi ha entre com sonen les paraules i el significat que tenen. Yeah. El cas per excel·lència són les onomatopeies, el tic-tac del rellotge, el marrameu dels gats, el parrup dels coloms, el xup-xup de la cassola, això ja ho tenim molt clar. Sí. Però si et dic flonjo...
2: Flonjo.
0: Oi que és com si poguessis tocar alguna cosa tova, amorosa, o si et dic retronar, segur que ja notes.
2: Retrona.
0: Notes la vibració. Doncs això és un fenomen que s'anomena simbolisme sonor o iconicitat fonètica.
2: Iconicitat
0: fonètica.
2: Iconicitat fonètica. Mira, no ho sé ni dir. No ho havia sentit mai, això, jo.
0: Que és quan certs sons o combinacions fonètiques evoquen sensacions, formes, moviments. Quan hi ha una paraula que et transmet això, una emoció, una qualitat sensorial, més enllà del seu significat.
2: Quina potència, les paraules, eh?
0: I així hi ha paraules expressives que sembla que portin el sentit enganxat al so. N'hi ha que vibren, tremolen, donen cops, trontollàs, patec, patac, ronc.
2: Sí.
0: N'hi ha que són líquides, viscoses, xipollejar, regalimar, lliscar, mullar.
2: Sí.
0: D'altres són aspres, seques, rascar, cruixir, fregar, o denoten petitesa, xic, pessic, esquitx. N'hi ha que gairebé pots veure com s'encenen i s'apaguen. Pampalluga, guspirejar, espurnejar, titilar.
2: Sí.
0: I molt musicals, dringar.
2: Dringar.
0: Què dringa més que dringar? Res.
2: Res.
0: Què t'ha semblat això, interessant?
2: Oh, una meravella. Això es deia, com ho has dit, això, iconicitat...
0: Citat fonètica.
2: Uh-huh.
0: O simbolisme.
2: O simbolisme.
0: Sí, sí, sí, sensorial. A tu què t'ha... Quina paraula et provoca aquesta espècie de sinestèsia, va?
2: A mi m'ho provoca la reina de les paraules, que ets tu.
0: Ai, que és bo. Gràcies. Adéu.
2: Vaig provant de trobar paraules que facin tot això. Aviam si fem un programa un dia... Mira, espera, que hi torno. Podríem fer un programa un dia ple de sinestèsia?
0: I tant, totes.
2: D'això, vaja.
0: Només amb això.
2: Va, que vagi bé.
3: I caminant, farem pau, o la pau. De fet, la farem, perquè, Pau, bona nit.
4: Molt bona nit, Kilian.
3: Ens arriba la Pau amb tota la tranquil·litat d'aquesta caminada, passejant per aquí, passejant per les illes també alhora, eh? I passejant per
4: I
3: fer
4: tant.
3: Què? Què feu
4: I
3: aquí?
4: I tant, mira... Aquesta setmana hem fet un acte preciós que me fa molta il·lusió contar-vos perquè realment ha estat una mostra d'unitat i d'amor per la llengua i per la nostra cultura. L'Obra Cultural Balear va convocar per ahir divendres, a les 8 de la tarda i a les 12 del migdia per tots els centres educatius, és a dir, la gent dels col·legis, els instituts, ho van fer a les 12 del migdia i tota la població ho va fer a diferents places, als diferents pobles, una cantada comuna de la Balanguera, del nostre himne, de l'himne de Mallorca. Això vol dir que ahir a les 8 ressonava per tot Mallorca la Balanguera i també ahir a les 12 del migdia. Ho han fet per celebrar l'aniversari d'aquesta cançó, que ja sabeu que és el nostre himne,
2: sí,
4: que la lletra és del poeta Joan Alcover i que és una meravella. Aleshores va ser com un dir encara hi som els mallorquins aquí, saps? Entre turistes, visitants, immigració, encara hi som, no? I encara la Balanguera és el nostre himne i per això el cantem. Ha estat un moment preciós, un moment com a de reivindicar la identitat col·lectiva d'aquesta terra.
3: És allò d'aixecar el dit i dir, ei, no ho sent, potser no ho sembla, però som d'aquí,
4: sí,
3: som els d'aquí.
4: Som d'aquí i volem seguir-ho sent.
3: I volem seguir-ho sent i som encara. Mira, nosaltres ens hi apuntem, ja ho has notat, que per sota anava sonant aquesta Balanguera que ens enamora.
4: Sí,
3: moltes gràcies i moltes felicitats de conservar-la.
4: Gràcies, una abraçada.

0: Doncs, com qui no vol la cosa, estem acabant programa. Com ens ha agradat aquesta idea, aquesta sensació, allò que ens ha transmès l'Estefania, aquesta facilitat d'aprendre moltes llengües? No tothom la té, aquesta facilitat. Ens aniria molt bé que algú ens ensenyés a aprendre, potser, que algú ens ensenyés una miqueta a com s'han d'aprendre les coses, una mica.
1: Eps, pues jo tinc un mètode.
0: Perdona?
1: Sí, jo tinc un mètode per aprendre.
0: Tu tens un mètode per aprendre?
1: Exacte, jo ensenyo a aprendre a la gent.
0: Tu ensenyes a aprendre a la gent?
1: Exacte. Adolescents, universitaris, opositors, inclús a gent professional a les empreses.
0: Però, perdona, qui ets, per cert?
1: Ferran Ballart, encantat.
0: Ferran, perquè quan tu dius tinc un mètode, què vol dir això?
1: El servei funciona igual per tothom. O sigui, un servei que està sa aprèn de la mateixa manera per tothom. I el que jo faig és entendre els mecanismes que funcionen del cervell i ensenyar aquests mecanismes perquè la gent pugui aprendre correctament.
0: O sigui, ensenyes el cervell?
1: Més que ensenyar el cervell, ensenyo com fa el cervell per aprendre correctament.
0: I aleshores, traduint-ho, un incapaç d'aprendre llengües com jo podria aprendre les mateixes llengües que l'Estefania, amb qui hem parlat ara fa una estona, que en tenia 8, m'ha dit la llista, i encara tremolo. Això podria ser factible?
1: Sí, però has de tenir present una coseta, I és que quan més saps, més fàcil t'és aprendre. Per tant, l'Estefania, si sap moltes llengües, li serà molt fàcil aprendre. Però sí, podríem aplicar aquest mètode a aprendre, per exemple, un idioma.
0: Que aquesta seria una aplicació que ens aniria molt bé nosaltres en el programa. Però vaja, per aprendre qualsevol cosa, un mètode. I si es pot, ja ho sé, és la fórmula màgica, suposo que no la vols revelar massa, però com funciona això? Quin mètode és? Perquè què és tan diferent d'altres mètodes?
1: Et revelo el que calgui, òbviament. Hem de fer difusió i hem de fer de pedagogia. Doncs la veritat és que no hem inventat la roda. Et soc sincer, no he inventat la roda. El que jo faig és aplicar sobretot el sentit comú, entendre com funciona el cervell i aplicar-li el sentit comú perquè la gent pugui aprendre millor. Hi ha coses molt bàsiques, com per exemple no confondre l'exposició d'una informació amb aprenentatge. És a dir, que t'exposis molt a un idioma, per exemple, agafant l'exemple dels idiomes, no vol dir que l'aprenguis. Si tu vols aprendre un idioma, el que has de fer és practicar-lo, posar-te molt a prova. I és una de les coses que fan que la gent aprengui millor. I això ho veiem també molt amb els estudiants, que, per exemple, estan constantment llegint i rellegint el temari, però no es posen a prova, no practiquen aquell material. I, per tant, com no el practiquen, el que passa és que el cervell no veu la necessitat d'aprendre'l i així no l'acaben aprenent mai, ja sigui un idioma o ja sigui el seu temari d'estudi.
0: El mètode aquest té alguna cosa que hagi aprofitat d'aquestes noves tecnologies que ens han portat a un altre àmbit ara en el coneixement? Quina és la relació d'aquest mètode que tu estàs ara intentant explicar amb les noves tecnologies? Les ha aprofitat d'alguna manera? Perquè com arribes tu a aquest nou mètode?
1: La podem aprofitar, la tecnologia. El que passa que hem d'entendre que no podem delegar el mètode d'aprenentatge a una intel·ligència artificial, per exemple, o a la tecnologia, perquè el que acabarà passant llavors és que nosaltres no estarem aprenent. Si tu delegues el mètode a una intel·ligència artificial, per exemple, estàs assumint un deute cognitiu molt alt que al final, tard o d'hora, acabaràs pagant. És pa per avui, gana per demà. Llavors, el que hem de fer és nosaltres treballar aquell material, pensar-ho, reflexionar-ho, i així és com s'obté el criteri que fa que aprenguis correctament. Jo crec que hem de tornar una mica a les bases, no? El que funcionava fa molts anys, i com he dit, és sentit comú tot això. Llavors, podem utilitzar la intel·ligència artificial per aprendre, per exemple? I tant que podem utilitzar-ho. Sí. I tant, per exemple, amb l'idioma, no? Ens aniria molt bé que ens donés un llistat de paraules, de vocabulari, per poder-les aprendre correctament. Però el que hem de tenir en compte és que si deixem que tot ho faci la intel·ligència artificial, no estarem tenint l'aprenentatge que volem.
0: Aleshores, si algú ara diu, molt bé, aquest mètode, vull que me'l facin arribar, què ha de fer la gent? S'ha de posar en contacte amb tu? Com funcionaria això?
1: Nosaltres fem molta difusió del mètode, ja sigui, per exemple, a través...
0: Té un nom, el mètode? Què li has posat
1: un
0: nom?
1: El mètode Ballart, es diu.
0: Ah, el teu nom.
1: Sí, és el mètode Ballart i és un mètode que hem anat polint durant els anys i portem 15 anys polint-lo. Tenim un llibre, que és Aprender con Estrategia, on l'ensenyem, però també a xarxes socials o a la pàgina web a The Brain School, que és on tenim tota la informació.
0: Si algú vol dir tinc dificultats o vull saber quin és aquest mètode, encara que no les tingui, les dificultats, és igual, no cal que ho vinculem només a la gent que té dificultats d'aprenentatge. Pot ser per qualsevol, entenc.
1: Entenc que sí. No és que has d'entendre que aprendre és una cosa que hauríem de fer constantment durant la vida. Si tu deixes d'aprendre, si tu deixes de tenir curiositat, és donar-te per acabat. I jo crec que continuar aprenent tota la vida és assumir que tu no vols donar-te per acabat. I els grans aprenedors, durant tota la vida, han estat aprenent fins al final. I això és el que jo vull explicar a la gent, que ha d'estar aprenent fins al final, tota la vida.
0: Aleshores, això que et deia, un que ara digui, mira, jo vull experimentar això, aviam què és. Arriba, truca a la porta vostra, que esteu a Barcelona.
1: Sí.
0: Poden trucar a la porta, potser hi ha un timbre, és igual, d'acord?
1: Sí, i tant.
0: O poden trucar, o poden posar-se en contacte a través de les xarxes, igual. I aleshores, quin és el procés? Com funcionaria? Algú que vingués, què passa a partir d'aquell moment?
1: Mira, nosaltres el que tenim, per exemple, són cursos que fem a Barcelona i també els fem a Madrid, on t'expliquem el mètode d'estudi. Mètode d'estudi que vindria a ser un mètode tradicional de llegir, subratllar, resumir, esquematitzar, memoritzar, repassar, però a la vegada que te l'anem explicant, t'anem explicant els principis de l'aprenentatge. O sigui, l'excusa d'explicar-te un mètode d'estudi també és l'excusa que tenim per nosaltres ensenyar-te com aprendre correctament i perquè tu puguis aprendre bé tota la vida, o sigui, ja estiguis treballant o el que vulguis fer, pues, tu puguis aplicar aquells principis de l'aprenentatge durant tota la vida. I jo el que t'explico és pues, un mètode d'estudi tradicional, tècniques d'estudi.
0: Mm-hmm. I aleshores, una vegada els tens, aquests ja els pots implementar en qualsevol matèria que consideris. Sempre és el mateix? Té variants?
1: No, pots aplicar qualsevol matèria. Fixa't que els millors estudiants són igual de bons a història que, per exemple, ho són a matemàtiques. Ho fan exactament igual, de la mateixa manera, aprenen exactament igual. Per tant, si entenem els principis de l'aprenentatge, podrem aprendre bé el que sigui.
0: Això, per tant, serviria, permetem ara portar-ho cap a la nostra matèria, serviria perquè la gent pogués aprendre llengües en plural, llengua en singular, que és la nostra, que ara ens convindria que molta gent l'aprengués, que vam un nombre molt gran de gent, que tots ens preguntem què podríem fer perquè la gent l'aprengués. El teu mètode podria ajudar en aquest sentit a que el català tingués una entrada més fàcil, la gent l'aprengués, perquè hi ha gent que diu, és difícil, molt difícil, i després, quan s'hi han posat, ja no ho veuen tant. Però és igual, tot això podria ajudar, et sembla?
1: I tant. Mira, jo et diré que quan he analitzat a políglotes arreu del món, i els he preguntat com ho han fet, et puc dir que el patró comú de tots ells és que s'han posat a prova, que és el que et deia al principi. És gent que no té por a utilitzar l'idioma i que l'utilitzen constantment. Jo crec que també a Catalunya tenim aquest complex que quan algú ens deixa de parlar en català, per exemple, o veiem que algú és estranger i canviem l'idioma i ja comencem a parlar-li castellà, per exemple, i això no ho hauríem de fer, perquè els estem fent un favor molt pobre.
0: Sí.
1: I el que hem de fer és que la gent s'exposi a l'idioma, que no tingui por a exposar-se, corregir-los i veure que de l'error hi ha un gran aprenentatge ja.
0: Bé, doncs, escolta'm, potser el que haurem de fer és que la gent comenci a pensar que aprendre també és possible, o reaprendre a aprendre, o tenir noves fórmules per aprendre, perquè, en definitiva, ens fa més potents de cara a la vida i de cara a tot, no?
1: Sí, i la gent ha d'entendre que no s'ha de donar per acabada i que ha d'estar aprenent sempre.
0: Doncs aquells que estiguin interessats, ja ho sabeu, aquí a Barcelona el trobareu. On et troben?
1: A The Brain School.
0: The Brain School, molt bé. Doncs escolta'm, gràcies per abordar-me, eh?
1: A tu, moltes gràcies.
0: Vagi bé, adéu.
1: Adéu.
0: Veus? Hem après, no només hem après una cosa nova, hem après que es pot aprendre sempre amb nou mètode i amb la capacitat de tenir això, eh? El punt aquest d'arribar a ser políglota, com ha estat, per exemple, l'Estefania, que avui començava el programa. Avui l'acabarem aquí, en un parc realment fantàstic. Mira, hem començat en un lloc que era suggerent i acabem en un altre lloc que és suggerent i, sobretot, tot el programa hem après moltes coses. Que vagi molt bé, Doxia, una abraçada.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
3: Bona nit, us informa Berta Torrades. Els sindicats majoritaris a l'educació desconvoquen les vagues previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta al personal docent sobre el preacord amb el govern. La USTEC i professors de secundària sí que mantenen la convocatòria de vaga de divendres que ve en espera del resultat d'aquesta consulta que s'enviarà als docents dilluns i que es mantindrà oberta fins dijous. Els docents que hauran de decidir, per tant, si donen per bo el preacord que preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i també preveu incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que els mestres i professors catalans seran d'aquí a 4 anys els més ben pagats de l'Estat. Ho ha defensat a Catalunya Ràdio.
4: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i, per tant, ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
3: Per la seva banda, la CGT i la Intersindical asseguren que el preacord no és suficient i aposten per votar no a la consulta. També al País Valencià, els docents han decidit continuar la vaga indefinida. Aquest dilluns començaran ja la quarta setmana d'aturaments. Més notícies amb la Laia Framis.
5: Nous avenços contra el càncer de pròstata amb metàstasi. Des del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia han descobert que la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió o mort dels pacients amb càncer de pròstata metastàtic que tenen unes mutacions concretes. La troballa la presenten aquest cap de setmana al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Mèdica que es fa a Chicago, als Estats Units. Es calcula que un de cada vuit homes tindrà càncer de pròstata, que és el tipus de tumor més freqüent en el sexe masculí, i que en un 80% dels casos és curable. Ara bé, dos de cada 10 d'aquests pacients tindran metàstasi i això fa abaixar la supervivència. En aquests casos, la combinació d'aquests dos fàrmacs, que ja són al mercat, millora molt el temps que aquests pacients estan sense malaltia. El doctor Joaquim Mateo és oncòleg del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, especialista en càncer de pròstata.
6: No només responguin al tractament, sinó que aquesta resposta duri molt més temps. És a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important, perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
3: Nova manifestació aquest vespre a València, la 18a, per demanar que Carlos Mazón renunciï al seu escó i pugui ser jutjat per la seva gestió durant la Dana. El so d'una manifestació que ha tingut una gran pancarta amb la frase Mazón a presó, que ha encapçalat aquesta marxa que ha començat a la plaça de l'Ajuntament. Els manifestants continuen exigint l'acta de diputat de l'expresident del govern i que comparegui davant la jutgessa de la Dana. Mariló Gradolí és la presidenta de l'Associació de Víctimes.
7: La verdadera comisión de investigación es el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí que había información suficiente para alertar a la población.
5: A Barcelona protesta aquesta tarda dels caus i esplais de la ciutat per reclamar l'accés a locals i condicions dignes per fer les seves activitats de lleure educatiu a la ciutat. Actualment, gairebé 9 de cada 10 entitats de l'associacionisme educatiu fan la seva feina en escoles, equipaments municipals, parròquies o espais compartits amb altres entitats i sense poder-hi anar sempre que els cal. És el cas de l'agrupament Escolta Waysisa i la Clàudia Urban n'és una de les seves caps.
8: Demanem locals dignes, demanem com a mínim, si ens cedeixen alguns espais, tenir les claus, els codis d'alarmes per poder accedir quan vulguem. També el suport de l'administració per mediar amb aquests espais de tercers, que ens ajudin una mica, que al final és una feina voluntària, que ens faciliti la feina.
3: Aquest dissabte mor als 89 anys Josefina Molina, pionera de les dones cineastes a Espanya. Va ser la primera dona, de fet, que es va graduar en direcció de cinema, una lluitadora incansable per la igualtat i va rebre el Goya d'Honor de l'Acadèmia. En una entrevista realitzada per Àlex Gorina, motiu de l'homenatge que li van fer a la Filmoteca, Molina reivindicava així els seus orígens.
9: Siendo una hija de familia de clase media acomodada en Córdoba, una ciudad de provincias en aquella época, en donde en Andalucía no se podía hacer cine, que logró hacer lo que quería.
3: Els esports, Alfons Gorina, bona nit.
10: Bona nit. El Paris Saint-Germain és campió de la Champions per segona vegada consecutiva. Els de Luis Enrique s'han imposat a l'Arsenal en una final que s'ha resolt als penals després de l'empat a 1 al final del temps reglamentari i la pròrroga. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina després d'imposar-se en el segon partit de la final contra el Sabadell per 11-16. I encara en waterpolo hi haurà tercer partit a la final femenina entre el Mataró i el Sant Andreu. El Mataró ha guanyat 14-11 en el segon partit, primera derrota del Sant Andreu aquesta temporada. En motor, Marc Márquez ha estat cinquè a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia en el seu retorn a les pistes després de la lesió que es va fer. La cursa sprint l'ha guanyada Raúl Fernández per davant de Jorge Martín i Fabio Di Gian Antonio. Demà a les dues es celebra la cursa llarga amb Marc Márquez sortint quart i Marco Bezzecchi des de la pole.
2: Fins aquí les notícies.
11: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
12: Al llarg dels anys 50 del segle passat, el públic occidental va descobrir el cinema d'un país tan remot com el Japó, que havia estat aïllat de l'exterior durant segles i que després d'un període d'obertura al món acabava de perdre una guerra. I sobretot es va deure a tres cineastes fonamentals: Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi i Yasuhiro Ozu. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
11: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.
2: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.

0: Solidaris, Mercè Folc.
1: I si paréssim un moment, per respirar profundament.

0: solidaris. Tothom té una història.
1: Com va? Com esteu? Benvinguts als solidaris. Això que sentiu és el soroll que suporten els veïns de Vineline, a Nova Jersey, una ciutat d'uns 60.000 habitants dedicada majoritàriament al sector agrícola. Allà hi ha un dels centres de dades digitals més gran de la costa est dels Estats Units. Consumeix 300 megawatts, que equivaldria al consum de 150.000 llars, i a través d'una empresa amb seu a Amsterdam desenvolupa i entrena models d'intel·ligència artificial per a Microsoft. Els veïns de la zona ja s'han començat a organitzar per oposar-se al projecte. Ho argumenten pel seu impacte ambiental i en la salut, però també per l'enorme consum energètic i d'aigua que requereix i el poc retorn econòmic per a la comunitat. Les gigafactories DIA són instal·lacions a gran escala, plenes de servidors i de sistemes de refredament que estan en funcionament dia i nit els 365 dies de l'any. De fet, se les coneix com a vampirs energètics. En els pròxims anys, la Comissió Europea té previst construir 4 grans centres de dades en diferents països de la Unió, amb l'objectiu, defensen, de garantir la sobirania digital d'Europa. I el govern espanyol i la Generalitat han posat sobre el mapa Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, una zona agrícola molt sensible al canvi climàtic i que carrega amb altres infraestructures com nuclears i abocadors. Diverses organitzacions han impulsat la plataforma Aturem la Gigafactoria DIA per denunciar l'opacitat del projecte i les implicacions que se'n deriven. Al programa d'avui intentarem fer una mirada panoràmica a una de les cares més visibles del capitalisme digital i del poder que exerceix la indústria tecnològica i els magnats que la regenten. Anirem fins a Móra la Nova per comprovar que el núvol del qual tant parlem quan compartim dades a internet està fet de formigó i de xips.

0: Joan Carles, què tal? Com estàs?
1: Bé.
0: Joan Carles López és expert en geobiologia i descontaminació electromagnètica, membre de la plataforma Aturem la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial. Explica'm on som ara mateix.
1: Ara estem al polígono del Bolló, a Móra la Nova, on s'instal·larà aquesta megafactoria.
0: Això és un fet consumat o encara s'ha de decidir?
1: Bueno, en casa té que decidir, té tots els números, però ara ha aparegut un altre actor que, diguéssim, és una població pròxima a Madrid i també estarem, que no sé si s'ha despenjat, en Portugal, que també seria, diguéssim, un dels centres de l'Europa del Sud, i aquell lloc seria el triat.
0: Serien aquests tres espais, no?, que podrien
1: però
0: ser...
1: Però aquesta té els més números, diguéssim, per fer-ho, però ara ens ha sortit un competidor o compartit també en allà, perquè seran diversos centres, no és un... Estan projectats moltíssims.
0: Per què té més números, Móra la Nova, aquest municipi de la Ribera d'Ebre?
1: No són casualitats, diguéssim, que ja també estem amb una altra lluita, que és la MAT, la línia de molt alta tensió, que passarà molt a prop d'aquí, que, diguéssim, aquí se podrà, diguéssim, connectar. Aquest lloc és l'idoni per construir tot això. Estem en un polígon que només hi ha una nau i hi ha molt de territori que se cedirà per poder construir i, diguéssim, donar. És com si està tot fet, pràcticament, aquí.
0: Aquest polígon, efectivament, només hi ha una nau, estem envoltats... de vegetació, de naturalesa. Tenim el riu Ebre a tocar, a pocs metres. Veiem Tivissa al fons, a la part, diguéssim, més nord hi ha Móra la Nova, i aquí és on, teòricament, s'ha d'instal·lar aquesta gigafactoria, no?
1: Exactament.
0: Què entenem per gigafactoria?
1: Com seria una fàbrica molt gigantesca de servidors que fan generar uns nuclis, que aquests nuclis són aquests xips que generen aquesta... desprenen molta energia perquè tenen que treballar a molta velocitat, amb temperatures que arriben als 90 graus, i, clar, se tenen que refrigerar. O sigui, estem parlant de que poden haver fins inclús 200 o 300.000 aparells d'aquests amb una fàbrica d'aquesta, per això en gigafactoria, perquè tot això són com si fossin cervells pensants. Dones compte que la IA, que tu li demanes algo, ràpidament et diu un munt d'informació en un moment. I, clar, això necessita una infraestructura molt ben lligada perquè pugui treballar i pugui desenvolupar tota aquesta informació. La part important és, per exemple, refrigerar aquests xips, que aquí tenim diverses possibilitats, perquè també tinc que dir que hi ha una mica d'opacitat a l'hora de dir-nos de com serà aquesta gigafactoria i com funcionarà. Lo interessant és que hi ha una empresa catalana que també estarà en aquest tema, perquè portarà un tema de submergir aquests servidors sota una aigua. És una aigua i un vegetal. Com usa una espècie de glicol, d'acord, és una tecnologia d'aquí, que això és també molt interessant, que refrigerarà i, volguem dir, que absorberà gran part d'aquesta calor. Però aún així consumirà aigua, perquè, clar, sota que aquesta aigua s'intercanviarà. El que no sabem és quina quantitat i tot això, però si no s'opta per aquesta opció, seria, diguéssim, l'altra, que seria pel mètode tradicional.
0: I quin és?
1: Que és les turbines, i com tenim allà dalt la central nuclear d'Ascó, que hi ha la ximeneia aquell tan gran que tira vapor d'aigua, aquí seria més petit, que agafaria l'aigua directament del riu i faria per intercanviadors de calor, l'aniria abocant.

0: un ciroll constant en la qual pues, pràcticament és 24 hores, 365 dies a l'any.
1: So del centre de dades del municipi de Vineland, Nova Jersey.
2: A nivell de megawatts, quin pot implicar un centre com aquest? Perquè no tots els centres de dades tenen la mateixa potència, no?
0: Dona en compte que això consumirà d'electricitat igual que una gran ciutat. Estem en una zona en la qual l'aigua i l'electricitat no és que sigui una cosa que ens sobri. L'electricitat diríeu, no, que tenim les nuclears. Sí, però les nuclears van per un altre cantó. Imagineu-se que l'electricitat que consumirem la consumirem des d'Aragó. O sigui, per aquest megacentre, d'acord?

0: Som al Solidari, som a Catalunya Ràdio. Ens hem traslladat fins a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, per parlar amb Joan Carles López, expert en geobiologia i descontaminació electromagnètica i membre de la plataforma Aturem la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial. Joan Carles, també ets membre d'Ecologistes en Acció i formes part d'aquesta plataforma, una plataforma que agrupa diversos col·lectius del territori i que s'ha constituït fa poques setmanes per expressar el vostre rebuig a aquest projecte, no? Els vostres arguments quins són? Són únicament mediambientals?
1: Bueno, són mediambientals i també són de tipus econòmic, perquè, a veure, què ens portarà aquí al territori aquesta gigafactoria? Perquè ens parlen d'una inversió milionària, però com revertirà, com a molts projectes que han hagut aquí a la Ribera d'Ebre, ja per no dir un altre lloc, o tota la Catalunya Sud, molts projectes que han vingut aquí com si fos el Bienvenido Mr. Marshall, que al final acaben en Paso Catanoli, la majoria, i després deixant una sèrie de residus que són molt... i de treball no en deixa. No estem en contra de cap tipus de tecnologia en aquest tema, però sí que el que tenim que fer és consensuar que tingui valor afegit pel territori. No ara mateix, perquè ara mateix simplement hi ha una pluja de milions i podrà generar 120 llocs de treball, que la majoria seran jardineria, serà manteniment exterior, etc etc. El de dins serà d'això, que al final acabarà sent robots, o sigui, vinc a referir què és el que tindrem aquí, no?
0: De quin pressupost, no? Estem parlant?
1: Ui, estem parlant de 5.000 milions d'euros, o sigui, estem parlant d'unes barbaritats increïbles. Nosaltres el que volem és que sapiguer què faran, com ho faran, i quin impacte tindrà la població, tant amb el medi ambient com a les persones que viuen aquí. Perquè una de les coses que no es parlarà és dels infrasons. Els infrasons són uns sorolls que apareixen de 5 hertz fins a 20, que és inaudible per l'ésser humà, però que afecta a moltes persones, són com a vibracions que al final afecten, diguéssim, tenim cardiopaties, tenim marejaments, tenim tota una sèrie de... això tot reportats des dels Estats Units, tots al costat d'aquest centre de dades, perquè generen unes zones que no deixen, diguéssim, que les persones facin vida normal.
0: Has parlat dels Estats Units, que és el lloc on actualment hi ha més centres de dades repartits per tot el territori, no?
1: Sí, sí, és una locura. Si busqueu, feu una búsqueda als Estats Units centre de dades, veureu que hi ha centre de dades construint-se i ja construïts, i la veritat és que estem veient com ja estan funcionant els que d'això ja estan deixant, diguéssim, a la població d'alguns diferents llocs, com a Virgínia, Tennessee i tal, s'estan deixant que molta gent està marxant del territori. O sigui, gent que ha nascut allí, que ha viscut tota la vida allí, ha agafat i ha tingut que marxar perquè és pràcticament impossible continuar visquent amb un ciroll i un malestar que abans, pues, no tenien.

Ho has dit una mica abans, aquí estem en una zona especialment sensible al canvi climàtic, amb sequeres continuades, com hem vist amb els anys anteriors. Aquest any, diguem-ne, que és una excepció per les pluges que hi ha hagut, però és una zona complicada a nivell climàtic. Si parlem del consum d'aigua, d'aquest tipus de gigafactories, què pot implicar? A més,

0: tenint el riu aquí a la vora, no?
1: Bueno, implica que, com bé has dit, aquest any ha sigut un any excepcional, però està ara pràcticament els estius aquí, en aquesta zona, el riu baixava molt poca i tothom està estirant del riu. El riu de passar per lo que és Saragossa i allí s'estan construint molts centres de dades, i aquestes sí que són d'Amazon, que van en intercanviadors de calor i agafen aigua, molta aigua agafen en aquest tema. A partir d'aquí no sabem quina és la quantitat d'aigua que s'acumula, podem anar estimats, però estem parlant de mils d'hectòmetres d'aigua, que amb un riu que ja de per si ve una mica escanyat, però si una indústria comença a arroplegar tot aquesta aigua, pues resulta que aquesta aigua la torna cap amunt en forma de vapor d'aigua i en forma de vapor calent. I un estudi de la Universitat de Cambridge pues està dient que en el punt calent d'aquesta gigafactoria del centre de dades, pues ha constatat de que en el centre hi ha una pujada, i no exagero, hasta jo me vaig quedar sorprès, de 9 graus centígrads de pujada. O sigui que això significa en un lloc que, com tu ja ben saps, aquest lloc a l'agost no fa gens de fred aquí.
0: Passem dels 40.
1: Exactament. I a partir d'aquí, no sé si algú, tots aquests tècnics que porten aquest projecte, veuen o tenen ja prevista aquesta pujada. I quina afectació serà aquí? I l'impacte amb l'agricultura, amb la fauna i la flora i la gent del territori serà, vamos, incalculable.
0: De tot això n'heu pogut parlar com a plataforma amb l'alcalde, amb altres responsables polítics a nivell comarcal o de demarcació?
1: No, o sigui, ha hagut algun ajuntament que ens ha cedit espai, perquè aquí l'Ajuntament de Mora ens va prohibir poder parlar i poder debatre això. És que ja veus que el poder tindre dret a parlar i dir-li a la gent lo que és i explicar-los els pros i els contras de tot això, perquè al final lo que se trata és de tindre una informació. I l'Ajuntament de Mora d'Ebre ens va cedir al local per poder donar la primera xerrada en aquest tema. L'alcalde de Mora pues, no ha volgut parlar, no vol parlar d'aquest tema, que és lògic, jo comprenc com allò que vingui una gran d'això, pues, no deixa de ser un tema de penjar-se una medalla, de portar riquesa al territori, però bueno, se té que valorar quina riquesa s'aportarà.
0: Per què tot és tan opac?
1: Pues no ho sé, sembla com que si se dona molta informació, tu pots tindre eines per ficar més barreres, per impugnar coses i tot això, i el que no volen és que se retrasin les coses. Una altra por que tenim és que no s'ho fiquin com si fos una cosa d'interès nacional, que després ja no serviria de res tot aquest tema. O sigui, directament tindrem, diguéssim, una imposició.
0: I la població? Què en diu la població? Perquè, efectivament, ho comentàvem una miqueta abans, no? Estem en una zona, ja a nivell industrial, la central nuclear d'Ascó, que ha sostingut durant molts anys moltes famílies i que ha sigut, vaja, un salvavides, no? Per moltes llars d'aquestes comarques, del Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta. Què diu la població a tot això?
1: A veure, la població, la majoria no sap una lliga, te parlen del núvol.
0: El núvol,
1: la nube, el sí. Núvol, i es pensen que és tot com el núvol Kinrum de Son Goku i tal. O sigui, estan veient un núvol i tot és molt bonic, la intel·ligència artificial. Però, clar, la falta d'informació fa que diu, bueno, pues, si venen aquí al tema de la intel·ligència artificial, pues, bueno, això és necessari. La majoria de gent que no coneix, gent de peu, senzilla, que té altres preocupacions, que veure tot això ho veu com, bueno, veuen això, però quan ja li comences a parlar de que hi ha un consum d'aigua, d'augment de temperatura, de problemes de sorolls, de problemes de tota una sèrie de temes, pues la gent comença a parlar. Una altra merda, no es volen ficar al territori.
0: Què diries a la gent que us pot acusar de sempre anar a la contra?
1: Bueno, és que tenim aquest paper, per desgràcia, no? Sembla que un canto som els tocapilotes o els que sempre estan posant entre bancs el progrés. No, o sigui, jo els dic que nosaltres estem intentant defendre el que s'aposi una cosa sostenible. Sostenible, què vol dir? Una cosa sostenible és que tots podem gaudir de lo que nos fiquen, disfrutar del territori, disfrutar en família i viure. El que veiem ara és un núvol negre que no sé si com viurem d'aquí uns anys.

0: Som al sud de Catalunya, una zona molt sacrificada en aquest sentit, no? A nivell energètic i d'infraestructures. Mora de la Nova seria ara mateix una altra zona de sacrifici, Joan Carles?
1: Doncs sí, per aquest tema sí. Ara mateix tenim una zona de sacrifici. Donem compte que les nuclears se tancaran o es tendien que tancar dintre de poc. Tenim aquí un abocador que venen cada dia uns 20 tràilers de la Catalunya Central, venen a tirar, diguéssim, la porqueria aquí. Tenim el centre de residus especials i industrials a Riba-roja. O sigui que tenim tota una sèrie de coses aquí que pràcticament només tenim residus. O sigui, potser que no es toqui algun dia alguna cosa bona, no?
0: A l'Aragó, que ha anat sortint al llarg d'aquesta conversa i que no tenim gaire lluny d'aquí...
1: A la voreta.
0: A la voreta. Clar, a l'Aragó està sent com el pol, no?, d'aquesta instal·lació de centres de dades, sobretot d'Amazon, com bé deies, però sí que hi ha una forta, no?, un fort rebuig ciutadà, no?
1: Sí.
0: Què està passant allà?
1: Bueno, allà, diguéssim, el que està passant és que la gent, clar, la gent està veient de que aquests centres estan omplint tot de parcs solars per tot arreu i la gent comença a mirar i dir, bueno, tot això és per això, no és per lo que és la població. Causa molt de rebombori a l'hora de construir i a l'hora de funcionar, poca gent està treballant allí. I allí s'ha ficat molt de... Bueno, aquest això servirà per baixar el preu de l'energia a la població. No, a la llarga, i la història no es diu, i als Estats Units ha passat en un lloc de, no sé si és Virginia o Tennessee, en el qual la població dels voltants d'aquest centre de dades està pagant 3 vegades més l'electricitat que pagava abans. Per què? Perquè el gran centre de dades és un gran consumidor d'electricitat i, claro, és un bon client preferencial. I les companyies, per cobrir la resta, la fan pagar la població. O sigui, aquest model no el volem.
0: Doncs a veure com es desenvolupa tot plegat. De moment continuem això, disfrutant d'aquest paisatge a la vora del riu. Gràcies, Joan Carles López, expert en geobiologia i descontaminació electromagnètica, membre de la plataforma Aturem la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Una abraçada i moltes gràcies.
1: A tu.
2: Solidaris. Mercè Folch.

0: Estic totalment d'acord amb aquest projecte de la Gigafactoria sobre la intel·ligència artificial a Móra la Nova, ja que és, crec, una bona proposta per al futur, doncs, de les nostres terres i, a més, pel nostre jovent, no?
1: Pues en un primer moment, quan em vaig assabentar de la implantació de la Gigafactoria, pues em va semblar bé, perquè vaig pensar que amb el tancament de la nuclear pues hi hauria moltes famílies que es quedarien a l'atur i que això serviria per dinamitzar el territori. Però, no obstant això, al tindre més informació i sobretot de la plataforma que s'ha creat, pues m'han sorgit dubtes.
2: Doncs no em sembla malament que fiquin una Gigafactoria sempre i quan se tingui en compte els problemes que hi ha aquí al territori i s'hagin de solucionar.
3: Em genera certs dubtes importants en quant a consum energètic, no? I si requereix de molt ús d'aigua, i també assegurar que aquest projecte realment tingui retorn per la gent de la zona i no només per l'empresa.
4: La Comissió Europea té previst construir els propers anys 4 gigafactories en diferents països de la Unió, amb l'objectiu de reforçar l'autonomia tecnològica del continent i desenvolupar la indústria de la intel·ligència artificial. El govern espanyol i la Generalitat aposten perquè una d'aquestes 4 infraestructures digitals europees s'instal·li al municipi de Móra la Nova, en concret al polígon del Molló, que acabem de visitar. Ara mateix es tracta només d'un projecte, però si la candidatura guanya el concurs convocat per la Comissió Europea, la Gigafactoria de Móra la Nova estaria operativa entre el 2027 i el 2028. Mònica Roca, com estàs?
5: Què tal, Mercè? Això quan se sabrà? No hi ha data exacta, però en principi a finals d'aquest any, perquè està previst que les candidatures que s'han d'avaluar en aquest concurs convocat, com ara deies, per la Unió Europea, es presentin també en principi aquest mes de juny.
4: I què se'n sap sobre aquest projecte, sobre la Gigafactoria de Móra la Nova?
5: Se sap el que ha anat publicant fins ara la Generalitat i poca coseta més. Per això hem volgut parlar amb Albert Tort, el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat. D'entrada hem d'explicar que aquest projecte forma part d'un pla estratègic de la Generalitat que va més enllà i que es proposa convertir Catalunya en el port digital de la Mediterrània i un pol d'infraestructures de referència en aquest sector al sud d'Europa. Així és com s'ha anunciat, ho he dit en paraules textuals.
4: Sí.
5: I en aquest sentit, el govern ja va anunciar fa poques setmanes que ara mateix té identificats fins a 26 projectes potencials de centres de dades, entre els quals hi hauria la Gigafactoria de Móra la Nova. Què vol dir això? Que la Gigafactoria formaria part, doncs, d'un projecte més global que el govern ja fa temps que està estudiant i dissenyant amb les empreses, diu, del sector digital. Albert Tort explica per què són necessàries aquestes infraestructures.
6: No podrien existir serveis digitals, ús de la intel·ligència artificial, tot el que té a veure amb computació de dades en qualsevol tipus de servei digital al que estem acostumats, diguem-ne, a interaccionar cada dia si no hi ha infraestructures digitals de connectivitat i de computació perquè aquestes dades es puguin computar i acabar oferint un resultat.
5: La Generalitat, com la Unió Europea, parla de reforçar la sobirania digital.
6: Per alguns tipus de dades i de projectes específics, volem tenir capacitat a Catalunya perquè aquestes dades es puguin computar en el territori, a nivell europeu i a nivell de Catalunya. I per això, necessàriament, hi ha d'haver una infraestructura digital per sota que ho suporti.
5: Ara, a Catalunya, el govern calcula que hi ha uns 17 centres de dades operatius, però m'expliquen que no hi ha un registre oficial o específic per a infraestructures de centres de dades perquè es fa difícil de calcular.
4: I això per què passa, Mònica?
5: Perquè hi ha moltes empreses o indústries que tenen centres de dades com a part de la seva activitat i en aquests casos es considera més un actiu dins el sistema econòmic o dins el teixit empresarial que una activitat en si mateixa. Quan parlem de 17 centres de dades, pel que hem entès, són els que la Generalitat computa com a indústria específica.
4: I sabem com estan repartits?
5: Sí, el municipi amb més centres de dades de Catalunya a dia d'avui és Cerdanyola del Vallès. Mm. El municipi compta amb 4 centres de dades lligats al Parc de l'Alba, però segons una investigació de la Directa, se n'estaria projectant 4 més. Un seria el de l'empresa especialitzada en centres de dades Panattoni, una empresa nord-americana, que serà el més gran del país i arribarà a consumir 370 gigawatts anuals.
4: Què significa aquesta xifra? Perquè ens hem de fer una idea, no?, del que representa aquesta despesa energètica.
5: Sí, perquè costa baixar-ho, eh? Sí. Segons Ecologistes en Acció, equival al consum elèctric mitjà d'unes 140.000 llars i augmentarà el consum total del municipi en un 115%.
4: I si mirem la resta de Catalunya, on se situen actualment la resta de centres de dades?
5: Bàsicament a Barcelona i als municipis de l'àrea metropolitana.
4: I pel que fa a aquests 26 centres de dades que la Generalitat contempla que es puguin construir en els pròxims anys, on s'ubicarien?
5: La Generalitat parla de 7 pols territorials, ho diu així, repartits en 11 comarques. Aquestes comarques són el Vallès Occidental, on se'n construirien 7, el Barcelonès amb 5 i l'Anoia amb 4. Després trobem el Baix Camp i el Baix Llobregat amb 2 centres de dades per cada comarca i finalment, pel que fa a les 6 comarques restants fins a comptar les 11 totals, la Generalitat ha projectat un centre de dades a cadascuna. Aquestes comarques són l'Alt Penedès, la Conca de Barberà, el Garraf, el Montsià, la Ribera d'Ebre i el Segrià.
4: Aquí estem parlant de comarques, però podem afinar i donar localitats, donar municipis?
5: Ho podem fer, però no ho sabem oficialment. La Generalitat no ens confirma localitzacions exactes perquè argumenta que són projectes pendents d'aprovació, però des d'Ecologistes en Acció ens han passat una llista que asseguren que ha estat filtrada per fons de la Generalitat, no ho sabem, en què sí que detallen aquestes poblacions. Entre les poblacions més petites, fora de l'àrea metropolitana de Barcelona, destaquen Montblanc, l'Hospitalet de l'Infant, Cubelles, Òdena, Vilafranca del Penedès, Flix o Jorba. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, ens explica amb quin criteri s'ha fet la distribució territorial dels centres de dades.
6: Tenim nosaltres la AI Factory, el Barcelona Supercomputing Center, que al final, connectada, diguem-ne, amb altres punts del territori, com és en aquest cas de Terres de l'Ebre, doncs poden constituir una xarxa que miri tot l'àmbit digital més enllà del que és l'àrea metropolitana de Barcelona i que, per tant, ho extendi amb una visió d'equilibri territorial.
4: Clar, fent una ullada al mapa sobre la distribució de centres de dades, potser l'expressió correcta per definir aquest repartiment no seria, diguem-ne, equilibri territorial, perquè no hi ha cap centre de dades projectat, de moment, al nord del país, ni a la demarcació de Girona, ni a les comarques del nord-oest, Mònica.
5: Exacte, sí, és així. Per això també li he volgut preguntar sobre aquesta qüestió.
6: Ara mateix, a nivell, efectivament, de altres pols que es podien acabar definint cap a la part nord de Catalunya, no hi ha embrió en aquests moments de projectes potencials que ens hagin arribat i, per tant, no són pols encara. Però no vol dir que ho puguin ser més endavant.
5: El desplegament per la resta del territori dependrà, segons Albert Tort, que es donin les condicions o els requisits perquè es puguin desenvolupar aquests tipus d'infraestructures. En el cas de Móra la Nova, afegir també que posa aquest exemple de per què s'ha considerat un lloc de creixement potencial.
6: A Móra la Nova, a més, i en el mateix polígon, ja s'estan movent coses, per exemple, a través de la Fundació Idescat, amb tot el tema de l'estació de recepció, no? En allà del 6G Starlab, del satèl·lit experimental que es va llançar en el seu moment.
5: D'aquests 26 projectes dels que estem parlant tota l'estona que es podrien posar en marxa, la previsió del govern de la Generalitat és que entre els anys 2030 i 2035 uns 10 ja puguin tenir un grau de maduresa prou alt per assolir una potència d'entre 300 i 500 megawatts.
4: I pel que fa al projecte de la gigafactoria de Móra la Nova, que hem arrencat el programa, la Generalitat t'ha donat més detalls?
5: No gaires, més enllà del que ja havia anunciat sobre el tema, i és que la candidatura de la gigafactoria de Móra la Nova també inclou una seu a Madrid, en concret a la població de Sant Fernando de Henares, que ho han fet per enfortir la candidatura i el projecte. La idea és que el centre comenci amb una potència de 50 megawatts i que el 2029-30 pugui augmentar fins al 100-150. Això és el que gastaran aquesta potència és per alimentar uns 100.000 processadors d'última generació, que és el que es calcula que s'instal·laran en aquest centre. I per aquest consum, la Generalitat ens assegura que no calen grans infraestructures elèctriques, com per exemple les línies de molt alta tensió. Pel que fa al consum d'aigua, no es detalla la despesa. El projecte diu que està en fase de redacció la Generalitat, però afirma que complirà els estàndards de sostenibilitat, i ens quedem aquí. I finalment cal explicar que qui presenta el projecte és un consorci públic o privat, en el que hi ha la Generalitat, el govern espanyol i diverses empreses. quines? Telefònica és la que lidera el projecte, però també hi participen i participarien 5 empreses més, entre les quals destaquen ACS, de Florentino Pérez, l'empresa constructora,
7: sí.
5: La propietària de Telefònica és MasOrange, Nvidia, la companyia nord-americana líder en xips, Sapmer, ubicada a Rubí, especialitzada en eficiència energètica, i Multiverse Computing, una empresa basca de software.

0: vegetal.
1: Del projecte de la gigafactoria de Móra la Nova, Mònica, també n'has parlat amb l'alcalde del municipi, Jesús Álvarez. Des del consistori sí que t'han pogut donar més informació.
2: Una miqueta més. Segurament la que més preocupa a ecologistes i ciutadans i la informació més important quan parlem de la construcció de centres de dades, i és quin ús es farà de l'aigua per refrigerar la maquinària d'aquest centre de dades.
3: Amb la captació d'aigua que ja tenim des del 2002, concedida des de la CHE al polígon industrial del Molló, no necessitem més aigua, ni s'abocarà aigua. És a dir, no hi ha cap autorització ni d'abocament ni de captació. És un circuit tancat on el que es fa és anar reomplint tal com se va necessitant el riu. Per tant, que s'estiguin una mica tranquils i quan sigui el moment ja ho explicarem i s'explicarà tot com s'està muntant.
2: L'única previsió sobre el consum d'aigua que podria tenir aquesta gigafactoria l'ha fet l'associació Sediments, que forma part de la plataforma Aturem la Gigafactoria, que explica en una investigació publicada a la Directa que el consum podria ser d'uns 1,3 hectòmetres cúbics d'aigua. Què vol dir això, 1,3? És a dir, de 1.300 milions de litres d'aigua. Una tercera part de l'embassament de Foix, perquè ens en fem la idea, o el consum anual d'unes 20.000 llars.
1: I quina és l'opinió de l'Ajuntament de Móra la Nova sobre aquesta infraestructura, Mònica?
2: Ens diuen que és una infraestructura buscada i volguda, també per la població de la zona, segons el consistori.
3: Des de l'Ajuntament i totes les formacions polítiques representades de l'Ajuntament i, a més, el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, n'estem a favor. La impressió que tinc envers a la població, no solament del meu poble, sinó dels pobles del voltant, és la il·lusió que està desprenent aquest projecte. Per tant, tothom està esperant a que surti ja d'una vegada per totes la fase de presentar candidatures des d'Europa per a poder saber si realment ve al nostre territori o no la gigafactoria.
2: Álvarez ens explica que fa anys que hi treballen i que esperen que suposi un retorn per al territori i una futura alternativa a les nuclears.
3: Les centrals arribaran un moment que tancaran i, evidentment, el que hem de vetllar és que els pobles estiguin vius i que hagi capacitat i pugui tindre nens a les escoles, als nostres fills, als nostres nets, de que quan vagin a estudiar a les universitats tant a Barcelona com a la resta del país, que després puguin tindre capacitat de tornar al territori perquè s'han creat llocs de treball de qualitat, no?
2: L'alcalde també afegeix que és una qüestió de justícia territorial i de sentit comú que aquest projecte s'ubiqui a Móra la Nova.
3: Crec que la comarca més energètica de tota Catalunya té sentit que vegi una empresa on té una necessitat elevada d'energia.
1: Tot plegat, doncs, és la informació que tenim i els arguments que hem anat recollint. Moltíssimes gràcies, Mònica Roca, per la feinada.
2: Gràcies, Mercè.
4: Solidaris. Catalunya Ràdio. Mercè Folch.
1: Després de visitar Móra la Nova i fer una radiografia del mapa de Catalunya per conèixer la distribució dels centres de dades pel territori, queda molt clar que el núvol no és eteri, sinó que és físic. Tal com explicàvem, el centre de dades són edificis plens de servidors i de cables connectats a una xarxa global amb una despesa molt gran d'aigua i d'energia elèctrica. Precisament d'aquesta xarxa global és de la que volem parlar ara amb Casey Lynch, investigador Ramón y Cajal al Departament de Geografia de la Universitat de Girona i també expert en geografia del capitalisme digital. Casey, què tal estàs?
5: Molt bé, gràcies per invitar-me.

0: què consisteix aquesta especialitat? Què estudia la geografia del capitalisme digital?
1: Bàsicament, intentar pensar el capitalisme digital des d'una perspectiva geogràfica, que vol dir posar en el seu lloc els diferents elements que construeixen tot el sistema digital que fem servir cada dia, no? Des del capital, no?, que s'ha d'acumular, s'ha de reunir per invertir en aquestes infraestructures, fins a l'extracció de minerals i d'elements de terres rares, per exemple, per fabricar les màquines, els servidors, els xips necessaris per fer funcionar la IA, fins als centres de dades, per exemple, en Móra la Nova, en molts altres llocs, no?, on hi ha tot el processament d'aquestes dades per crear la IA. La mà d'obra també és necessari per entrenar i refinar els sistemes d'IA, que moltes vegades pensem que funcionen sols, però realment requereixen bastanta mà d'obra de persones a tot el món. I després també els impactes que tenen la IA en les vides de la gent, no?, i en l'economia local, regional i global.
0: Anem a parlar d'aquests impactes. Actualment, segons la base de dades del directori Data Center Map, al món hi ha més d'11.400 centres de dades en funcionament, repartits en 179 països, i més del 40% del total es troben als Estats Units. Per què passa això, Casey?
1: Bueno, si pensem una mica com a consumidors dins de tot el sistema del capitalisme digital, des de fa molt de temps que tenim una dependència. Si pensem des d'Europa, per exemple, que hi ha una dependència important en els serveis de les grans empreses americanes, i clar, al llarg de les últimes dècades que han anat creixent aquestes empreses com Amazon, com Netflix, com Google, com Meta, Facebook, han anat construint les seves centres de dades, sobretot en Estats Units.
0: Després dels Estats Units, els països que compten amb més centres de dades són Alemanya amb 517 i el Regne Unit amb 527. Les xifres a Europa, tot i que les hem d'agafar una miqueta amb pinzes, són irrisòries en comparació amb els Estats Units, no? És per això que així que Europa s'ha proposat accelerar la creació d'aquest tipus de centres en els propers anys?
1: Sí, jo crec que a nivell polític i econòmic, els dirigents de la Unió Europea tenen por de quedar-se enrere i de dependre massa de les grans empreses americanes. Per moltes raons, no només de creixement econòmic i de creixement de l'indústria europea, sinó també per temes geopolítiques, no? Per no dependre d'empreses que tenen unes relacions molt estretes també amb el govern de Trump, que hi ha moltes dubtes, no?, moltes incerteses cara al futur d'aquestes relacions geopolítiques. I jo crec que un reconeixement, no?, dels riscos i dels perills de dependre massa d'aquestes empreses. I el reconeixement, no?, del poder d'aquestes tecnologies en l'espionatge polític, geopolític, però també industrial, econòmic. O sigui, jo crec que hi ha moltes raons i des de fa molt de temps que hi ha aquesta preocupació, i ara amb l'acceleració de la IA, l'acceleració de la construcció de centres de dades, de noves aplicacions de la IA, hi ha encara més perill que els ciutadans, les empreses i els governs europeus no només mantenen aquesta dependència amb les empreses americanes, sinó que es posi pitjor.

0: una llàgrima.
1: Som els Solidaris, som a Catalunya Ràdio, estem parlant amb l'investigador Casey Lynch, investigador Ramón y Cajal al Departament de Geografia de la Universitat de Girona i també expert en geografia del capitalisme digital. Tu coneixes molt bé, Casey, el cas dels Estats Units perquè ets nord-americà. Allà els moviments socials contra els centres de dades fa anys que van començar i cada vegada són més forts. Hi ha moltes poblacions on fins i tot han aconseguit aturar la seva construcció. Els motius del rebuig són únicament vinculats al medi ambient o no?
2: No, jo crec que les preocupacions ambientals són molt importants, però també, per exemple, hi ha, jo crec que un reconeixement que aquests centres de dades porten molt menys beneficis econòmics que abans es pensava, no? O almenys que es deien des de les grans empreses. Al final, quan ja estan construïts i estan en funció aquests centres de dades, generen molt pocs llocs de feina, no? Jo crec que també perquè en moltes situacions s'han construït en zones postindustrials, en espais postindustrials, que potser abans en aquest espai hi havia una fàbrica que generava feina per a tothom, per a tota la comunitat, per a cents o mils de persones, i ara, clar, és un ús que té un impacte molt diferent, que no, només són potser una dotzena o poques dotzenes de treballadors. En altres casos, s'està construint en zones, diríem, a les perifèries de ciutats, on, per exemple, hi ha molta competència per sòl, per la construcció d'habitatge, i clar, aquests són noves demandes per sòl en aquestes comunitats que estan fent pujar el preu del sòl i així el preu d'habitatge. En altres contextos podríem mirar també a comunitats més agràries, més rurals, on s'estan construint aquests centres de dades en Estats Units o s'han construït en el passat, i això també té l'impacte de canviar una mica la identitat, el caràcter d'aquestes comunitats.
1: En quin sentit?
2: Clar, si tens un poble petit que té una identitat molt, molt vinculada a l'agricultura o al medi ambient, i de cop hi ha un edifici molt, molt, molt gran, molt, molt lleig en molts casos, no? Que està allà, que potser és més gran que en alguns casos que tot el poble sencer, o sigui, que canvia també el caràcter del paisatge. En altres casos, només esmentaré, per exemple, hi ha molts centres de dades en zones rurals a l'oest dels Estats Units, que són zones també on hi ha escassetat d'aigua, on hi ha històricament també lluites importants pel territori, on hi ha encara molts pobles indígenes, molts pobles nacions natius, no?, natives que hi viuen, i en molts casos aquests centres de dades també estan competits per recursos, per aigua, per espai, amb aquestes comunitats. O sigui, jo crec que hi ha una varietat de raons. També jo crec que al final una part d'això és que veuen moltes d'aquestes comunitats que hi ha aquests impactes locals, també moltes vegades per donar beneficis a grans empreses, no?, tecnològiques, són els multimilionaris que dirigeixen aquestes empreses, i també les empreses que estan, per exemple, integrant o fent servir la IA per augmentar els seus beneficis.
1: Els activistes diuen que la lluita contra els centres de dades no va de tecnologia, va de democràcia, i és una lluita per qui controla el nostre futur. Per tant, aquí la qüestió a plantejar és, no hauria de ser on posem els centres de dades, sinó quin model econòmic representen, Casey.
2: Exacte, sí. Jo crec que s'ha de posar sempre aquestes lluites en el context d'un sistema global de capitalisme digital que no contempla mai cap límit i que té una visió pròpia del futur de l'economia, del futur del món, que no és una visió, en molts casos, no és una visió democràtica. No?
1: Segons una investigació periodística en la que han participat diaris com El País, The Guardian o Le Monde, i publicada aquest mes d'abril, les grans tecnològiques, estem pensant en Amazon, Google, etc., no?, han pressionat a Brussel·les per aconseguir una llei a mida que impedeix saber quin és el consum d'aigua o l'eficiència energètica dels centres de dades. Per què hi ha aquesta opacitat, Casey?
2: Jo crec que hi ha moltes raons. En part, sempre als Estats Units, per exemple, sempre han protegit aquesta informació dient que és un secret de negoci. Però jo crec que potser el més important és que volen amagar aquests impactes per mantenir aquesta imatge que tenim de la IA, de tot el digital, com a material i així com, com una cosa que pot créixer sense límits. O sigui, és una manera de mantenir una mica el discurs, el relat que tenen, que això és el futur, que pot seguir creixent per sempre, que no hem de tenir un debat més democràtic sobre quin model econòmic, quin model digital volem.
1: A Europa hi ha el cas d'Irlanda que crida l'atenció, no? I que hi ha dades que ens permeten veure quin és, no? la situació pel que fa a nivell energètic. El 2024 els centres de dades allà gastaven el 22% de l'energia del país. El 2015 només consumien un 5% de l'electricitat. Per tant, es va cap aquí.
2: Sí, jo crec que és molt important també reconèixer que estem en un moment en què pot semblar que fa molt que tenim la IA, no? Però realment tot el creixement de la IA que hem vist des dels finals de 2022, per exemple, amb el llançament de ChatGPT, les inversions en infraestructura estem començant a veure ara. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave.

0: La indústria tecnològica parla de crear centres de dades sostenibles. També hem parlat amb un membre de la plataforma Aturem la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial a Móra la Nova i també apuntava cap a aquesta direcció, no? Crear centres de dades més sostenibles per no anar en contra del progrés, no? Això és possible o és una fal·làcia?
1: Sí, sí. Mira, si mirem un centre de dades aislat, no? O sigui, fora del context, podríem dir potser sí, no? Però si després posem aquest centre de dades en el context global del capitalisme digital, això és impossible, no? Perquè al final fem centres de dades més eficients, però després podem fer més centres de dades. I al final el consum total d'energia, d'aigua, de minerals, potser seria encara més, no?
0: A l'Aragó, ecologistes, veïns, científics i acadèmics han presentat la primera demanda judicial contra aquest tipus d'infraestructures. De fet, allà la majoria de centres de dades són d'Amazon, sí. I que ara mateix està en mans del Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó. A països on fa més temps que aquests centres estan implantats, quin és el pes de la resistència ciutadana? Han aconseguit modificar projectes o fins i tot aturar-los, Casey?
1: Sí, en alguns casos sí, i moltes vegades de fet tampoc ha sortit als mitjans de comunicació en aquests llocs, o sigui, almenys fora d'un context molt local. I això està molt bé, però un altre cop diré que si només bloquegem un projecte de centre de dades, que potser seria molt important per a aquella comunitat, però si no ho posem en aquest context i si seguim consumint tots aquests productes digitals, si integrem la IA en tots els sistemes quotidians que tenim en la nostra societat, un exemple, no, de bloquejar un centre de dades, clar, no té un impacte tan global. I, de fet, pot tenir un impacte, podríem dir, més negatiu, que seria que una comunitat que sí té bastant poder en el govern local, en el seu context, que es pot posar en contra, aquest centre de dades tampoc desapareix. Buscaran un altre lloc i al final tenim el risc sempre d'acabem posant aquests centres de dades en les comunitats més marginals. Podem mirar, per exemple, un cas paradigmàtic als últims anys del centre de dades de Elon Musk que té a Tennessee, a l'estat de Tennessee, on ha construït un centre de dades enorme en una comunitat negra, majoritàriament negra. Com no ha pogut accedir a la xarxa elèctrica normal per a aquest centre de dades, ha portat turbines de gas natural i de metà a aquests llocs i està bàsicament fent servir aquestes turbines de gas natural per fer funcionar el centre de dades, i això està tenint impactes molt directes en la salut d'aquestes comunitats negres que hi viuen a prop.
0: Aquí el debat és el canvi del model de digitalització actual que tenim, no? Que és insostenible. Vull dir, al final s'haurà de triar entre guardar fotos, no sé, de gatets o informació rellevant per a la societat, no? Per què fem servir la intel·ligència artificial? Per tenir aplicacions absolutament aleatòries de temes banals, per exemple, o per ajudar a un metge a poder operar millor, no?
1: Sí, jo crec que això és la gran pregunta, no? De quins usos tenim ara de la IA i quins usos potser tindrem al futur o podríem tenir i com hauríem de prioritzar aquests usos. Ara mateix ningú està pagant, cap client, cap usuari de ChatGPT, de Gemini, de Claude, està pagant realment el cost econòmic real d'aquests serveis, no? Que estan invertint molt i estan perdent diners fins ara prestant aquests serveis als consumidors. Jo crec que hem de pensar, no ara, sinó d'aquí a uns anys, com pensen recuperar aquestes inversions i com pensen en algun moment realitzar algun benefici. Doncs si mirem, per exemple, el cas d'OpenAI, és l'empresa que porta el ChatGPT, posen ells mateixos a la seva carta fundadora que el seu objectiu és crear un IA general que seria per ells, no un déu en màquina, no una cosa de ciència-ficció, d'un ordinador conscient, sinó un sistema que supera els humans en la majoria de les tasques econòmicament valuoses. Això què vol dir? Que pensen que a llarg termini la seva manera de guanyar diners, de realitzar algun benefici, és substituir a mà d'obra en empreses a tot el món. Això almenys és el seu objectiu, no dic que serà el que passa, jo crec que la realitat és molt més complexa, però pensen, no, en substituir les feines de la gent, perquè una empresa, per exemple, paga una quota o paga una subscripció a OpenAI i no paga el sou d'una persona.
0: Té sentit que sí que ens oposem a... que hi hagi una part de la ciutadania que s'oposi al centre de dades per qüestions, per exemple, doncs això, mediambientals, econòmiques, però al mateix temps, com a societat, estiguem reclamant, no?, estar cada vegada més connectats, consultar el mòbil, qualsevol cosa, i tenir-ho a l'instant. No entra en contradicció tot plegat?
1: Sí, sí, jo crec que entra en contradicció i és molt important a nivell individual, sempre ser conscients, no, del nostre paper com a consumidors, com a ciutadans en aquest sentit, però també jo crec que hem d'exigir més dels governs, dels sistemes en què estem situats, no? O sigui, no és només una qüestió de fer servir el mòbil o no. De fet, molts de nosaltres estem d'alguna manera obligats, no?, per feina, per moltes qüestions de la manera que funciona la societat en què vivim. O sigui, és una qüestió molt complexa i jo crec que una part important seria, sí, la consciència individual, ciutadana, de l'impacte real d'aquests serveis digitals, però hem d'anar molt més enllà d'això i demanar solucions reals dels governs i dels líders de la societat.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Casey Lynch, investigador Ramón y Cajal al Departament de Geografia de la Universitat de Girona, expert en geografia del capitalisme digital. Una abraçada i que vagi molt bé.
1: Que vagi bé.
2: Solidaris. Mercè Folch.

Acabem el programa sobre l'impacte dels centres de dades a Catalunya, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Conchi Vecino. Gràcies per seguir-nos, que vagi bé, fins aviat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. Una nova estratègia del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia redueix en més de la meitat el risc de progressió o mort dels pacients amb càncer de pròstata metastàstic. La troballa la presenta en aquest cap de setmana al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Mèdica, que es fa a Chicago, als Estats Units. Es calcula que un de cada 8 homes tindrà càncer de pròstata. És el tipus de tumor més freqüent, de fet, en el sexe masculí, i que en un 80% dels casos és curable. Però 2 de cada 10 d'aquests pacients tindran metàstasi i això en redueix la supervivència. En aquests casos, la combinació d'aquests dos fàrmacs, que ja són al mercat, millora molt el temps que aquests pacients estan sense malaltia. El doctor Joaquim Mateo és oncòleg de l'Institut Vall d'Hebron, Institut d'Oncologia, i és especialista també en càncer de pròstata.
2: No només responguin al tractament, sinó que aquesta resposta duri molt més temps. És a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important, perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
1: La majoria dels càncers de pròstata afecten els homes de més de 65 anys. Els tractaments hormonals són molt efectius, però justament aquestes mutacions de certs tumors fan que es tornin resistents. Més notícies amb la Montse Mir.
3: Els sindicats majoritaris de l'educació, USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. El preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. Iolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC a Catalunya Ràdio.
4: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
1: El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, assegura a la República Democràtica del Congo que no està sola en la lluita contra l'Ebola. El màxim responsable de l'OMS ha viatjat aquest dissabte a la província d'Ituri, on es va originar el brot que preocupa actualment a les autoritats sanitàries i que ha fet, recordem, 246 morts en aquest país i 9 més a Uganda.
5: L'OMS estarà al costat de la República Democràtica del Congo durant tot el temps que calgui. El nostre compromís no s'acaba quan hi ha un brot. No esteu sols en això. Som aquí amb vosaltres i ho aconseguirem junts.
1: D'altra banda, l'OMS ha anunciat que un grup d'experts està estudiant la viabilitat de possibles tractaments. Consideren que la vacuna més prometedora podria estar preparada en 7 mesos per poder, diuen, fer assajos clínics, i que n'hi ha una altra que podria estar llesta en 2 mesos, però sobre la qual encara no hi ha prou informació.
3: Donald Trump s'ha ofert a suspendre un concert commemoratiu de la independència dels Estats Units i substituir-lo per un discurs seu davant la renúncia d'alguns músics a participar-hi. L'acte s'havia de fer dimecres que ve a Washington en el marc de les activitats pels 250 anys del naixement del país, però una mitja dotzena d'artistes han cancel·lat la seva participació sense donar motius oficials. Fent servir el seu estil, el president nord-americà ha acusat els músics de ser artistes de tercera categoria.
1: Milers de persones han participat en la primera jornada de 3CAT en viu a l'anella olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut participar avui en desenes d'activitats, conèixer algunes de les cares conegudes de 3CAT i també visitar algun dels escenaris dels principals programes com els de la Renaixença, Cuines o la sèrie Com si fos ahir. Un dels moments més emocionants, sens dubte, ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom al Palau Sant Jordi. Quim Masferrer ha valorat així aquesta experiència.
6: Ha estat increïble, perquè crec que una miqueta hi havia l'essència del foraster, no? Hi havia molta veritat, hi havia emoció, emotivitat, hem rigut i ens hem reunit gent que està enganxada a aquest programa.
1: La festa, recordem, continuarà aquest diumenge amb moltes sorpreses i amb un plat fort, el concert dels participants d'Eufòria d'aquesta última edició. Els esports, Alfons Gorina, bona nit.
7: Bona nit. El Paris Saint-Germain és campió de les Champions per segona vegada consecutiva. L'equip de Luis Enrique s'ha imposat a l'Arsenal en una final que s'ha resolt als penals després de l'empat a 1 al final del temps reglamentari de la pròrroga. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina després d'imposar-se en el segon partit de la final contra el Sabadell per 11-16. Encara en waterpolo hi haurà tercer partit de la final femenina entre el Mataró i el Sant Andreu. El Mataró ha guanyat 14-11 en el segon partit i és la primera derrota del Sant Andreu aquesta temporada. El Barça ha guanyat per 4-1 a l'Igualada en el primer partit de les semifinals del play-off pel títol de l'Hockey Lliga masculina, i el Vila-sana s'ha classificat per la final de l'Hockey Lliga femenina després de guanyar el segon partit al Palau per 2-1. I en motor, Marc Márquez ha estat cinquè a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia. Demà a les dues se celebra la cursa llarga, amb Márquez sortint quart i Marco Bezzecchi des de la pole.
0: Fins aquí les notícies. Aquesta tarda al Tot Gira comença el play-off d'ascens per a l'Europa.
8: A un quart de cinc, transmissió de l'Europa Celta B, anada de les semifinals del play-off. Acompanyem l'Europa en el seu somni de pujar a futbol professional.
0: També seguirem l'última jornada de la Lliga F. Serem a Madrid amb l'últim partit de la temporada de les campiones d'Europa. A les 4, Madrid Club de Futbol Femení Barça.
8: A més, l'Espanyol Sevilla i el Llevant Badalona. I a les 7, l'últim partit abans dels play-offs de l'ACB, Barça-València. Transmissió amb Ernest Macià i Carme Lloberes.
0: També viurem l'última jornada de la Soval, l'última etapa del Giro i la ressaca del Gran Premi de Motos d'Itàlia.
8: Tot gira.
0: Aquesta tarda de 4 a 9, amb David Clopés.
9: Bona nit. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat el
10: 9.996, 9996, de la sèrie 53.
9: Així mateix, uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el Sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
11: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
12: Tots els marroquins roben.
13: Ens treuen treball.
14: Com a trans et veuen com un monstre.
15: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
16: Aquest amb un trastorn mental
17: és violent.
18: Una soledat, la gent gran.
19: Són gent que roben.
20: Paràcid, marimatxo.
21: Existir solo.
22: Terroristes.
23: Menjar plàtan.
24: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
25: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
26: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
27: Aquesta setmana conversem amb la poeta Marta Pessarrodona. Sàvies, amb Ramon Pellicer, diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.

0: L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
1: Avui a l'ofici de viure parlem de persones, entre cometes, amb mala hòstia tot el dia. Tessa Vila, psicòloga, benvinguda. Gràcies per ser amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres per invitar-me.
1: Tu t'has especialitzat gairebé en la mala hòstia com a psicòloga.
2: Bueno, jo veia que a la consulta hi havia doncs, aquest patró, no?, molt latent amb tots els pacients, i llavors vaig dir, necessito fer un programa com a especialitzat perquè es viu molt des del malestar, tant ells com la resta de la gent que conviu amb ells. No?
1: Ets una psicòloga jove.
2: No? Bueno, sí, bé, no ho sé.
1: Nosaltres, clar, aquí al programa tradicionalment hem parlat de gent enfadada, de gent crispada, però ja cada cop hi ha més psicòlogues joves que no teniu pèls a la llengua, que aneu directes al gra, no? Fa poc ens acompanyava Alba Cardalda, que és un best-seller, el seu llibre que es titula Com engegar la merda de forma educada.
2: Exacte.
1: I ens deia, bé, és que això així pensem. Ella deia, així pensem i així ho he escrit. Tu també.
2: Sí, clar, jo pensava, com arribo amb aquest perfil de gent, no?, que són gent que a vegades estan molt crispats doncs, per X motius, que després suposo que en parlarem, i llavors si ho pensem des de la part de regulació emocional, no?, des d'aquests conceptes, la gent es perd més. En canvi, si tu li dius, tens mala hòstia? Doncs vine, que ho gestionem.
1: S'entén, no?, de seguida.
2: Ah, exacte. Que és aquesta part de sentir-te tot el dia irritat, no?, que ets el típic rondinaire, el pitufo grunyón, que dic jo a vegades a la consulta.
1: Sí, o sigui, és gent que tu dius que té mal geni, mal humor, mala intenció, un estat constant d'enuig, que d'altra banda, el que ens diferenciaria és tenir-lo puntualment aquest estat, i nosaltres avui enfatitzem d'entrada les persones que tot el dia estan així.
2: Exacte. És a dir, podem trobar tant com un tret, no?, que seria des d'una tendència, aquesta persona sempre ha sigut un rondinaire, tota la vida, no? Per exemple, imaginem-nos un avi, no?, que és el rondinaire, i tothom ja el té com el que diu coses fora de lloc i que tot el dia es queixa i ho troba tot fatal. Des de persones que estan en un moment vital determinat, per una situació d'estrès, per un dol, pel que sigui, i que llavors, doncs, estan més crispats i ho troben això, no?, estan irritables. I llavors a la consulta, doncs, bueno, has de fer com l'anàlisi bé per veure si és més un tret o una situació d'estat.
1: Perquè, aleshores, quan és un problema? Quan és un símptoma que alguna cosa no va bé?
2: Clar, el problema és a dir, la ira ben gestionada és estupenda i fantàstica, superadaptativa, la necessitem, és una emoció bàsica de les primitives, no? Quan diem, per exemple, m'he posat com una mona, no? O s'ha posat com una fiera, és perquè ens connecta molt amb els animals, i si tu, qualsevol persona del planeta, la veus enfadada, no cal que parli, no? Tot i que amb l'idioma no ens entenguem, ja veus per la conducta, és una emoció molt primitiva. Però què passa? Que mal gestionada ens porta a tindre conductes de fora de control, d'impulsivitat, d'agressivitat, no?, d'aïllament, i llavors aquí és quan és disfuncional, que m'afecta en els àmbits de la meva vida. I és quan venen a la consulta dient-te, sisplau, ajuda'm, estic desesperat, no paro de petar, i la meva dona m'està a punt de deixar, o estic a punt de perdre la feina, o el que sigui, no?
1: Sí, això quan ho viuen en primera persona. Però què passa quan ho vivim nosaltres al nostre voltant, quan identifiquem al nostre voltant, a la feina, amb la família, al nostre entorn, aquestes persones que estan tot el dia, crònicament, en un estat d'enuig, de mal geni, de mal humor, crispades. A més no se n'adonen, perquè, clar, si els hi dius encara s'enfaden més, eh? Berta Meneses, Míriam Sobirana, gràcies per ser amb nosaltres, benvingudes.
3: Gràcies.
1: Bé, què us sembla aquest, el llenguatge directe de la Tessa Vila?
4: Sí, entenc perfectament, perquè és un diagnòstic o una mena de fotografia de la realitat tal com passa, i molt més en aquest moment, d'això podem parlar després. Però quan tu eres receptor d'aquesta situació, aleshores, què eines disposes per a poder, sense posar més llenya al foc, podríem dir, sinó acollir i baixar inclús el nivell d'enuig o el nivell d'agressivitat que manifesten, no? Però tot depèn el receptor ha de tenir molt en compte és la comprensió de l'altre sense la involucració d'un. Un, si se sent atacat, aleshores reacciona. I sempre dic el mateix, no? O sigui, entre l'estímul, que pot ser molt negatiu, i la resposta, si hi ha una resposta totalment pegada a l'estímul, és a dir, una reacció, no funciona. Però si hi ha una acció, possiblement...

0: llibera, perquè és...
1: O sigui, però anar un tomb amb la persona que sí, té... Sí. Sí, amb la persona crispada.
0: Sí, va, sí. O sigui, també podem dir, bueno, un moment, perquè ens centrem en respirar junts. Podria... Hi ha moltes eines concretes que nosaltres anomenem els mitjans hàbils o upalles, sí, no? Però és necessari entendre de primeres que estigui cabrellat.
1: Val, ja tenim una primera clau, doncs, que ens pot ajudar a relacionar-nos amb una persona que, com diria la psicòloga Tessa Vila, està de mal hòstia tot el dia. Que, esclar, això s'acaba convertint, a vegades, en un tret de caràcter, eh? O sigui, sí, la persona... Però és que no se n'adona que així forja el seu caràcter, que és així, no?
2: Sí, a veure, jo diria aquí diverses coses. Una, que estic d'acord amb el tema de l'emoció primitiva. Aleshores, quan la persona treu aquest foc, aquesta passió, això que treu de dintre, el primer és no prendre-t'ho personalment. És algú que és la seva història, que segurament no sabem, o potser sí, que li genera aquest malestar. Segon, moltes vegades la persona que està en aquest estat de mala hòstia diu coses que després no se'n recorda haver dit, perquè les diu des d'un estat del cervell, per dir-ho així, primitiu i no conscient. Amb la qual cosa, si tu el dia següent li dius, escolta'm, això que em vas dir, jo et vaig dir això, no? És a dir, la persona en aquell moment no és el moment de portar-li consciència perquè està en un altre espai cerebral, per dir-ho de manera emocional, primitiu. I el tercer aspecte que a mi m'ajuda és veure com un teatre. És a dir, ara en aquest li toca fer aquest paper, no? I és un actor, no? I això em dona un desaferrament, no? Un desapego, un desaferrament, i em permet connectar amb el sentit de l'humor en comptes de dramatitzar. Perquè, clar, si jo responc des del drama i des de la dramatització de que fixa't com m'estàs parlant i com t'atreveixes i m'estàs faltant el respecte, si vaig des d'aquí, doncs jo acabaré també amb mala hòstia. Clar, no es tracta de reprimir-ho, això. El que passa que vivim en una societat on se'ns ha ensenyat molt a ser diplomàtics. I aleshores, clar, de repent et surt aquesta bomba dintre perquè l'has estat aguantant molt temps.
1: Aquestes persones, Tessa Vila, que a les quals tu com a psicòloga tractes, m'imagino que veuen com els afecta els seus vincles més estrets, a les seves relacions, no?
3: Exacte.
1: Aquest, jo en diria això, ja més aviat tret de caràcter.
3: Exacte, com afecta a les àrees, no?, de la seva vida, des de la part relacional, com bé deies, no?, que al final a curt termini sembla que aconsegueixes el que vols, no?, perquè la gent fa el que tu vols i per tant tens aquesta sensació de dominància i de control de la situació, però per altra banda a llarg termini la gent s'aparta, llavors hi ha la sensació d'aïllament, no?, de soledat, etc. Després, a nivell econòmic o laboral, també influencia molt, perquè potser jo tinc un superior que ell em promocionaria, però degut a que no sé gestionar una reunió perquè perdo els nervis, doncs no em pot promocionar. O que no sé gestionar en equip, no? També això em pot afectar moltíssim. I, per tant, a la part econòmica, també. Després, amb temes de salut física, que això es parla molt poc, però com que s'activa, bueno, un eix, no?, que és l'hipòfisi, bueno, hipotàlam, hipòfisi suprarrenal, que és que se'ns activen com la part del cortisol i de catecolamines, bueno, un tema X, això al final fa que també hi hagi temes de salut, d'hipertensió, cardiovasculars, hi ha gent que té migranyes constants, temes digestius, psicosomàtics, no?, que en surten erupcions, és a dir, en el fons no compensa. A nivell de salut mental igual, òbviament.
1: Hi deu haver uns quants infarts, també.
3: Clar, exacte, està molt unit, no? I hi ha aquell mite de la ira reprimida és millor, no?, que la ira explosiva, i no és cert, no? L'hem de poder cavalcar, no? Tots els autors en psicologia ara parlen molt de enfocar aquella ira, ajudar-nos... La ira al final té com dues funcions, no? O ens indica que hi ha alguna cosa que no va bé, hi ha un obstacle en una meta o en un objectiu meu, i després ens genera aquesta energia que, si la utilitzem bé, podem aconseguir moltes coses. El món ha canviat molt gràcies a que la gent s'enfadi.

0: edat. Hi ha moltes situacions socials que s'han canviat lleis, no? O, per exemple, Dalai Lama parlava molt de aquesta ira positiva i la ira destructiva, no?
1: Sí,
0: la ira...
1: aquí... Digues,
0: perdona. No, perdó, la ira positiva com enfocant-la a lluitar contra injustícies socials, canviar sí. lleis...
1: No? En aquest aspecte vosaltres hi estaríeu d'acord? Miriam Sobirana i Berta sí. Meneses, no? És a dir, que hi ha un aspecte sí. positiu de la ira?
2: Sí, sí. Jo estava pensant quan... que si parlem de, del que arriba a una consulta, per exemple, i és una persona que té aquest problema, lo podem enfocar tal com ella deia, és veritat. Però dona la casualitat de que nosaltres també en tenim d'ira. I és normal i és necessària, com ho diu, la ira positiva, no? I té que haver com una mena de... d'educació, i aquesta educació és per als nens i és per als adults i per a tothom, que ajude a aquesta integració d'aquesta energia sense que faci mal a l'entorn. I en aquest sentit jo penso que hi ha un coneixement personal primer de per què m'he enfadat, per què m'he cabrellat. En segon lloc és necessari, jo penso, haver treballat una mica en quines arrels són les que provoquen aquest enfado. I això passa el mateix quan es ve de fora, Si tu acceptes la ira teva, tens un camp immens de no identificació amb la ira. Nosaltres, des de la nostra perspectiva, sempre diem: tinc ira, però no sóc la ira.
1: Des de la perspectiva, en aquest cas, de
2: budisme zen.
1: Sí, budisme zen, sí.
2: Entonces, la no identificació obre mi un camp molt més creatiu, i aquesta ira pot estar enfocada en la creativitat, en fer coses, en imaginar, etc. Però té que haver aquest espai de coneixement, de no identificació, de buscar realment les arrels i obrir espai creatiu, perquè és una energia impressionant.
3: Sí, jo aquí diria que t'obria espai creatiu, una mica per complementar i ampliar. Crec que la força de la ira podríem comparar-la al foc. El foc el fem servir per cuinar. El foc el fem servir per escalfar la casa, no? Una llar de foc, però el foc crema. Aleshores, la ira ben canalitzada genera aquesta llar de foc que t'escalfa. Què diria jo que és positiu o negatiu, o potser faria servir generatiu o degeneratiu, és a dir, generatiu que genera vida? Doncs quan aquesta força em serveix per expressar un anhel, una necessitat, una frustració, i jo ara estic estudiant, aprofundint en les arts creatives dintre del món terapèutic, és a dir, com juntar les arts creatives amb el món terapèutic i d'acompanyament, i és molt potent aprendre a expressar aquesta força creativa que anomenem a vegades la ira amb un dibuix, amb un moviment corporal, amb una dansa, amb una escultura, amb el fang, amb paper, perquè a vegades l'únic mètode que se sap és el cridar, el pujar el to de veu, i això pot fer mal als altres i a un mateix. En canvi, expressar-ho de manera creativa, arriba un moment a que això que he expressat, aquesta obra, què em diu? I aleshores tinc un diàleg amb l'obra com fruit de la meva ira. I aquest diàleg m'aporta molta llum i m'obre a veure, doncs, les arrels d'on ha sortit.
1: Assumpció Salat, psicòloga.
4: La ràbia, diríem, des de l'aspecte psicològic, forma part de la part instintiva del ser humà. Els seres humans, per instint, tenim por, tenim ràbia, tenim tristesa, etc. I llavors què passa? Que quan les situacions que vivim amb la vida se surten de lo que nosaltres esperem, de les nostres expectatives, o ens fan sortir de la nostra zona còmoda, llavors és quan es disparen aquestes emocions, com la por, la ràbia, la tristor. Llavors això et provoca com un daltabaix interior que en lloc de sortir els valors, l'educació i el respecte els uns als altres, en surt la part més animal, diríem. En surt la part més instintiva, més primària, i d'alguna manera, com que hi ha aquest canvi de situació externa, no acabem de tenir les eines, o a vegades no sabem com fer-ho, per gestionar aquesta part instintiva. Llavors perdem els valors, perdem l'educació, perdem el bon comportament. Però després també tenim aquesta part racional o psicològica, on nosaltres som capaços de poder anar un pas més enllà. Ja des del llenguatge, des de les capacitats cerebrals, podem anar un pas més enllà. Llavors la ràbia té una funció en nosaltres, igual que la tenen els animals, fins que nosaltres no desenvolupem aquesta part racional, aquesta part de comprensió, aquesta part més mental que podem arribar a desenvolupar, que ens permet, com a éssers humans, gestionar la ràbia i davant de situacions externes que en un moment donat despertarien o desperten aquesta ràbia instintiva, nosaltres tenim aquest aspecte racional mentalment, que va més enllà de l'amígdala, ho situaríem amb el lòbul frontal, que ens permet gestionar aquesta ràbia. I després encara anar un pas més enllà. Els éssers humans tenim la capacitat de gestionar la ràbia i de transcendir-la.

0: Sí. A veure, em sembla molt interessant el que diu l'Assumpció, i que hi ha una part racional que ens ajuda a gestionar aquesta part més emocional, més primitiva. Ara jo diria, i és una cosa que treballo en els retirs, que la veu de la ràbia es pot contrastar amb una altra veu, també emocional, com pot ser la veu de l'amor, la veu de l'anhel de calma, d'harmonia. I el que passa que quan la veu de la ràbia ens domina, les altres veus queden com a l'armari. I què bo seria si puguem fer com un diàleg intern entre la meva ràbia, la meva mala hòstia, com es diu el títol d'avui del programa.
1: Ja et podràs anar a confessar, Míriam. Sí, no, sí, sense sí. renegar aquí. Ui, i la Tessa s'hauria d'haver de confessar moltes vegades.
2: Total.
0: Mala hòstia. I l'altra veu que tots tenim, que és una veu saludable, una veu que es vol relacionar, perquè som sers relacionals. Aleshores, la mala hòstia em separa dels altres. Però l'alegria, l'amor, la pau, les ganes de conviure, m'apropen als altres. Aleshores, què passa en el meu interior amb aquestes veus? Què he fet amb aquesta veu més relacional, més que vol el caliu de l'altre, quan la ràbia sembla que l'ofega, però no la fa desaparèixer? I aleshores jo crec que és molt interessant fer aquest diàleg de veus.
1: La gent que viu constantment enfadada sovint es troba en un estat d'irritabilitat crònica, dius Tessa Vila, on la ira es converteix en la seva resposta per defecte davant les situacions de la vida, i aquest comportament sol amagar problemes subjacents més profuns que un simple mal geni. Quins són aquests problemes?
2: Exacte. Bueno, a vegades pot haver-hi temes, doncs, des de... Hi ha una part genètica, que, no?, que diríem des d'aquest temperament que és entre un 30-40% més genètic. Després hi hauria la part de caràcter, que és la que es va formant al llarg del temps i que, per sort, és moldejable, no?, perquè el cervell és plàstic i, per tant, si no, la meva feina no tindria cap sentit, si veiéssim que no hi ha possibilitats de canvi. I llavors després hi poden haver moltes situacions, no?, que poden ser des de trastorns que cursen amb aquesta irritabilitat i que per tant són trastorns que han venido para quedarse, no?, que poden ser, doncs, trastorns de personalitat o a estats d'ànims determinats, o que poden haver això, un dolor crònic, i pot haver situacions d'injustícia, s'hi poden amagar moltes coses, traumes a vegades, uns mals vincles afectius durant la infància.
1: També problemes de salut física.
2: Exacte,
1: no? També. Que afectin.
2: Exacte, apnees del son, diabetes, per exemple.
1: L'alimentació, evidentment, també pot afectar, no?
2: L'alimentació, després no cal que, és a dir, no ens podem deixar el tema del consum de tòxics, no?, i de substàncies. És a dir, una persona amb una addicció, la seva conducta, el seu caràcter canvia abans i després del consum. Abans estem irritables perquè tenim aquell síndrome d'abstinència, hem consumit i estem bastant estupendos, bueno, depèn de la substància estem més irritables, per exemple en el cas de la cocaïna, però després, en la búsqueda una altra vegada de la substància addictiva, tornem a estar irritables, no?, i també és una conducta.
1: Sí. O sigui, estem, una altra manera de dir-ho és, seria mal humor crònic?
2: Sí, podria ser aquest mal humor constant, no? I llavors, gràcies a la consulta, podem veure quines són les variables. Jo sempre dic que l'ésser humà és multifactorial, no? Llavors hi ha variables genètiques, variables d'aprenentatge, variables de situacions X, de traumes. Llavors, a vegades mous una fitxa i no sempre es mou tot l'engranatge, no? Depèn del pacient, hauràs de moure una fitxa o una altra, tot i que el problema sigui el mateix, que sigui que és un rondinaire i que té mala hòstia crònica. M'explico?
1: Sí, no, a veure, el problema aquí és que el mal humor crònic, si sintonitzem molt emissores, mitjans de comunicació, xarxes socials...
2: Sí. Exacte.
1: O sigui, l'ambient convida, tenir mal humor crònic.
0: Exacte. Sí.
1: Exceptuant
0: sí.
1: els programes d'humor, que són un servei públic que ens ajuden molt,
0: Sí.
1: La resta...
0: Sí, sí. Clar, la resta ens deixa amb una insatisfacció constant, a part els reptes, doncs, que estem tenint amb l'habitatge, els reptes de la pol·lució, els reptes de les relacions que són difícils de gestionar, i tot
3: les
0: això
3: xarxes.
0: Genera una insatisfacció.
3: Les xarxes és un dels temes més forts Sí. Almenys hi ha una... en general, però hi ha un límit d'edats, per exemple, petits, des de 10 anys pràcticament fins a 20 anys, en els quals aquest intercanvi a través de les xarxes genera moltíssimes frustracions. Per això jo penso que hi ha un tema important, que és de percepció, o sigui, de quina manera tens una percepció veritable o falsa de tu mateix i de l'entorn. Estas percepcions, té que haver mitjans educatius i de tot tipus i espirituals que ajuden a modificar esa percepció. Modifiques el punt en el que t'estàs enfadant perquè tens tota la raó, però és una percepció a lo millor completament distorsionada, perquè no és fàcil tenir una percepció realment adequada, perquè hi ha molts judicis, patrons i molta influència, com deia ara Miriam, no? de l'entorn. L'entorn és tremendament fort, no solament l'educació, perquè el que se dice vulgarment, no? o científicament a nivell neurològic, no? la epigenètica és en aquest moment un camp de condicionants molt forts en aquest sentit concretament. I l'aïllament és fortíssim. I l'estar... Bueno, actualment jo crec que... i és veritat perquè ho conec directament, que el tant per cent de gent que arriba a entrar en la droga, a treure-se la vida, etc., ve en un tant per cent completament motivat per una percepció falsa d'ell mateix i de la realitat.
1: Que això hauria passat fa 30 o 40 anys? Tant?
3: Tant no. Actualment el bombardeig és increïble. Els 6.000 inputs, com a mínim, que entren directament cada dia en el nostre cervell, és molt fort.
1: Sí, que el que costa és estar cada dia de bon humor.
0: Cada dia de bon humor... I, bueno, també s'ho ha de proposar, sí. Perquè és passar pàgina, diguéssim, i proposar-t'ho. I, bueno, gràcies per la pregunta, perquè em fas treure un somriure. Sí, hem d'estar de bon humor. Jo volia...
3: De què alimentar? A què alimentes?
0: Exacte, a què alimentes? Sí, i hi ha un tema que la Tessa ha parlat de les addiccions, però jo crec que hi ha una addicció que no és a substància, sinó addicció a estar malament. És a dir, no em mereixo estar bé. Estic feliç, estic contenta... No puc estar contenta, no? És algo quasi automàtic...
3: Està massa malament tot, com va just...
0: Exacte, aleshores, un entra en un estat d'insatisfacció constant, que a vegades té a veure amb el perfeccionisme i l'exigència. És a dir, si jo sóc molt autoexigent, doncs clar, i segons amb qui em comparo, i aquí les xarxes és on poden fer mal o no tan mal, depèn d'amb qui em compari, doncs clar, mai podré arribar a ser número 1, o només una vegada o dos, però només hi ha un número 1. Aquesta cultura que hem creat del número 1 fa molt mal, perquè cadascú és... com és, i aleshores hi ha aquesta percepció que, bueno, aquí entrem en un tema molt profund que ha portat la Berta, com em percebo jo a mi mateixa i com percebo els altres, i aquí és amb qui et compares. Cuidado amb qui et compares, perquè et pots comparar amb persones que t'estimulen a avançar, però pots comparar amb persones que et genera una depressió de que ets un zero a l'esquerra, no? I això genera, doncs, una insatisfacció constant i l'addicció està insatisfet.
2: I després hi ha moltes demandes que vinen a la consulta, que és des de l'estat d'ànim depressiu, no? Des d'altres demandes, des d'angoixa, des de pors, i en el fons darrere hi ha una ira mal gestionada. Aquella persona està trista, però en el fons jo el que em dedico a la consulta és a fer-lo enfadar amb aquella persona.
1: Què dius? Aviam, ho pots tornar a repetir, això?
2: Per exemple, et ve una persona i que la seva parella l'ha deixat, no? I llavors jo l'animo a que s'ha d'enfadar, perquè quan ens enfadem llavors obtenim aquesta energia per tirar endavant. I li he de dir què més ha de passar perquè et disgustis i tinguis aquesta energia, no? Perquè no tindre ira és molt perjudicial. Jo hi ha gent a la consulta que estic tota la consulta, i a més els meus pacients si m'escolten diran, totalment és la Tessa, que estic tota la visita enfadant-los. perquè si no, no fan un clic, no fan un punt d'inflexió, no prenen una decisió. Quantes vegades més aquesta persona t'ha de ser infidel perquè el deixis? T'has sigut infidel 5 vegades, et pots, si us plau, disgustar i donar un cop sobre la taula i dir prou, ja en tinc prou. Llavors, aquella persona està trista, però si en el fons aprofitem aquesta energia de la ira que dèiem, aquella persona doncs li posarà límits, es separarà, no? I dirà doncs, o per exemple, jo amb la feina a mi em va passar, no? Hi va haver un moment que vaig dir prou, aquesta situació laboral, que jo estava de coordinadora en un centre, i vaig dir prou, no pot ser, perquè a nivell econòmic no em compensa, assumeixo moltes més responsabilitats i vaig dir monto el meu despatx.
1: Sí, i gràcies a la ira, no?
2: Gràcies a la ira, perquè sí. Si no, jo estava trista, en el fons, i cada vegada estàs més trist.
1: Un segon, només una petita repregunta, i escoltem de seguida la Míriam. Llavors, m'agradaria saber una miqueta més en detall com ho fas per fer enfadar la gent. És a dir, tu... M'imagino que el volum de veu no és aquest, no? És a dir, que tu et poses com...
2: Bueno, depèn. Jo jugo molt des de l'humor, a mi m'encanten, els grunyons i els rondinaires, m'ho passo molt bé. Sí, m'ho passo molt bé, perquè... En el fons, si els apretes, són molt més vulnerables del que sembla, no? I ells mateixos, si tenen una bona motivació al canvi i tenen ganes de canviar, si se n'enriuen d'ells mateixos, doncs és el millor, no? Sí. I per tant, poden fer un anàlisi molt introspectiu, molt interessant. Com ho faig? Doncs això, a partir de l'humor, a partir de mirar quins esquemes cognitius tenen, a partir d'emmirallar-los... perquè se'n donguin compte, no? Potser algú li dic, ostres, la teva dona quedarà ben descansat el dia que no hi siguis, no? Llavors aquella persona riu i sembla una tonteria, però connecta, no? I llavors treballem des de l'empatia, perquè a vegades jo puc estar molt enfadat. Hi havia un pacient que tenia una malaltia, li havien diagnosticat una malaltia crònica greu, i la seva dona li va dir, jo t'apoyo, estic al teu costat, et recolzo amb tot, però canvies l'actitud o jo me'n vaig, no? És a dir, ja
1: perquè
2: tenim la malaltia...
1: Perquè una persona amb molt mal humor...
2: Clar, sí. Perquè et tens com una espada de Damòcletes, no?, que diuen, a sobre, i llavors és normal que no estigui tirant coets, no?, el meu dia a dia, però perquè jo estigui trista o estigui enrabiada no significa que hagi de maltractar la gent del meu costat i del meu entorn, llavors jo he de poder posar límits amb aquesta persona, no?
1: Sí, aquí també obre la Tessa un altre àmbit, perquè n'hem obert molts al llarg del programa, a veure si podem anar concretant-ne algun, perquè aquest... que és la persona que sent totalment justificada la seva actitud i el seu mal humor.
0: Clar, aquí hi ha... Bueno, jo és que just recentment estava acompanyant a una persona que em deia, bueno, tinc aquesta bomba dintre, tinc aquest mal humor, sobretot amb un amic, però també amb altres persones, però no em permeto expressar-ho. I... vam fer el que comentava abans de les arts expressives. Doncs a veure, dibuixa-ho. I clar, el dibuix...
1: Per força expresses.
0: Expressa perquè et saltes la part racional que reprimeix de que no és correcta, perquè, clar, la persona que té aquesta ira reprimida en el fons té una por de que es trenqui la relació o de fer mal... o de que es cremi, no? Que em cremi, que aquesta bomba que tinc a dintre, si la trec, acabo jo més cremat que ningú altre. I això fa que sigui com una olla a pressió, em deia ell. És que tinc una olla a pressió, no? Aleshores, i el que va dibuixar, el que va sortir, que era com un foc i tapat i tal, dic, bueno, què és per tu, això? I diu, una olla a pressió. Val, doncs, on podem trobar vies per anar... deixant sortir aquesta pressió perquè no exploti i et faci desaparèixer, diguéssim, metafòricament, sinó perquè realment li puguis donar una via de sortida saludable.
2: I que després hi ha molta gent que utilitza malament les eines, és a dir, tenen un objectiu determinat i la forma en com el volen aconseguir és errònia, no? Jo poso l'exemple a vegades de la meva àvia, no? La meva àvia tenia 100 anys, era adorable, estupenda, i vaig tenir parella, llavors vaig estar doncs un mes que no la vaig anar a veure, no? Llavors li vaig dir, àvia, perdó, que fa un mes que no et vinc a veure, no? I em va dir, al revés, tu ara estàs fent la teva vida, agraeixo moltíssim, ai, quina estoneta, que bé, encara que estigui en mitja horeta, etc. Una altra àvia diria, et sembla normal que no vens a veure la teva àvia que té 100 anys, no és allò que diguis, puc anar-hi d'aquí 2 o 3 anys, sinó que, clar, tenim 100 anys, no? Llavors, l'estratègia ha d'estar molt enfocada en aconseguir allò que vull, no? Que és el que comentaves, una mica, des de quines eines tinc? Tinc habilitats socials que a vegades no en tenen. És a dir, a vegades la intenció és bona, però ho fan fatal, no? I acaben aconseguint l'efecte contrari.
3: Hay un tema en estas eines, ¿no? Hay el tema de l'art, estic completament convençuda. La dansa és impressionant en aquest sentit, ballar és un,
0: sí, és totalment d'acord.
3: Impressionant com a eina de alliberament de la ira. Pot haver moltes, hi ha algunes que sembla que són molt sutils i són molt profundes. I en aquest sentit, per exemple, abans parlava del caminar, no? Penseu que consciència de la planta dels peus, les danses que peten fort a terra, són impressionants. Bueno, els xinesos anomenen un punt que hi ha en la planta del peu, concretament molt estudiat en reflexologia, que li llaman sukusin, la tercera ànima, no? I perquè és un punt de drenatge perfecte. Aleshores, és una eina que pot ser simplement que camines plenament conscient, de la planta dels peus, com si te surt la ira o el malestar, ahí, com una visualització, podríem dir, i sentir que realment és cada passa i que és la següent, i que no arrossegues el passat i la història passada, sinó que estàs justament aquí, i si no poses bé el peu aquí no pots posar el següent, perquè estàs fent caminar, no? Ese caminar, inclús en ritme també, és tot el que s'anomena biodanza. És extraordinari, justament com una eina que és art també, però que és corporal. I a nivell corporal n'hi ha moltes eines. La respiració, evidentment, és una evident. Però també és crear aquest espai que deia jo abans. O sigui, has de ser compassiu amb tu mateix. O sigui, ningú t'ha dit que siguis perfecta, perquè ser perfecta és una neurosi com un camió. Per tant, millor no en ser, no?
0: Clar, i amb això d'aquesta somatització, el que ajuda, que estic totalment d'acord, a sortir de la narrativa. És a dir, si exacte, tinc ira i jo li dono suport en aquesta ira que tinc amb una narració de que per això, per l'altre, perquè tal, perquè qual, encara la faig més gran. En canvi, quan somatitzo, vaig al cos, a una presència en què me n'adono, doncs, de la planta dels peus, el moviment, l'apertura, escolto el meu cos i aleshores surto d'aquesta narrativa mental que fa, que posa més llenya al foc, per dir-ho d'una manera.
1: Què en pensa la Berta Meneses de les persones a les quals al·ludíem ara, que veuen plenament justificat el seu mal humor, el fet d'estar amb aquest temperament un dia rere un altre, degut a una malaltia, degut a circumstàncies X, o bé perquè ho identifiquen amb el seu caràcter i diuen, jo sóc així, sempre he sigut així, sóc explosiu, però m'estimo més ser així, no? Per exemple, que no pas hipòcrita, no? O sigui, què en pensa de les persones que d'això n'han fet una identitat?
3: Una persona que treballa a nivell profund, encara que sigui simplement silenci i pràctica de la respiració conscient, se n'adona que, a part d'este personatge, que en el qual està identificada i que l'està donant una mala vida horrorosa per aquesta identificació, n'hi ha un altre nivell de jo molt més profund que pot abraçar, perquè no és canviar, és simplement una acceptació que abraça, abraçada, me refereixo, no sé si m'explico bé en català,
1: sí.
3: Però és adonar-se de que amb un mateix s'ha de ser tremendament compassiu, però no des d'una imaginació, no des del pensament positiu, no, me refereixo a una narrativa diferent, com deia ara Miriam, no? Sinó a un contacte real amb allò veritable que tu ets. Jo sempre dic, mira, això que te preocupa tant, tens que canviar-lo, perquè quan abans millor, perquè això es va morir en les teves neurones, saps? O sigui, està ahí gravat. Quan tu moris, d'això no queda res. des de mal humor i de més. Per tant, per poder viure d'una manera més harmònica, no estiguis tota la vida narrant esa mitja ampolla buida. No estiguis alimentant el llop, com deia l'Índio, no? El llop aquell que te fa la vida impossible. El teu cor, alimentar l'altre vol dir que contactes con un espai profund teu que pot abraçar qualsevol tonteria que tinguis.
1: Sí.
3: I entonces se genera una actitud de molt més humor i molta més compassió i molta més amor i està, i rius una mica de les mateixes tontades que has fet o has dit.
1: T'informo, Tessa Vila, perquè en siguis conscient, que et trobes a l'Ofici de Viure, és la primera vegada que vens, que és un programa de psicologia i espiritualitat. Tu una mica avui Exacte. Representes la part psicològica, però la Míriam Subirana i la Berta Meneses la part d'espiritualitat profunda, com pots constatar. Creiem que és des del punt de vista de la proposta que fem al programa que es complementen una i l'altra, i on no arriba la psicologia, arriba l'espiritualitat. Aquest és el nostre plantejament.
2: Molt bé, molt bé.
0: Sí. Aquí, jo diria així, en resum o en breu, aprendre a evitar, amb H-A, no amb E, evitar la teva història des d'un altre espai. Perquè la ràbia generalment està connectada moltes vegades amb el que ha passat. I evidentment ens influeix en generar un present de malestar i en no veure un futur millor, no? Aleshores, si aprenc a evitar, és a dir, a viure la meva pròpia història, que no vol dir que l'haig de transformar o traspassar o superar, no, tinc que superar la meva història, no, és la teva història, però la pots viure, evitar des d'un altre lloc. I aquest lloc, per mi, és el que Ibran Abraham diu el nucli del nucli, és a dir, és l'espai sagrat interior, és la teva essència, és la teva llum, i si tu evites de viure la teva història des de aquest espai sagrat, la ira es converteix en ratxos de llum com el sol que ens il·lumina.
1: Que poètic, eh? Que bonic.
3: Sí. Havia un mestre sent que deia davant de qualsevol cosa, no? Abans tenies ira, abans eres un depressiu, abans eres el que vulguis, no? I ara que has descobert aquest espai misteriós i sagrat enter teu, què? Diu, s'ha anat? Diu, no, segueix igual. I llavors el que canvia? I sí que ara no me preocupa.
2: Exacte.
3: O sigui, tinc la capacitat d'estar abraçada, no?
2: Total.
3: Que fa, perquè davant de determinats estímuls, pot ser que surti otra vez, funcione la dopamina o la serotonina, o al contrari, el cortisol, no? I aleshores, és totalment genètic, o és totalment de l'educació o de les pressions a què hem estat sotmesos.
1: Sí, que això deu ser inevitable. M'imagino que la mateixa Berta, no?, també ho deu viure així, no?
3: Tant,
1: que és inevitable que en algun moment que es dispari algun mecanisme de tota la vida, però la diferència deu ser aquesta, no?, que la Berta Meneses ara ja no li preocupa tant com li preocupava abans, potser, no?
3: Ja no em preocupa, i cerco justament els mitjans del que parlaven abans, no? Mm.
2: Sí. I com deia Aristòtel, deia, enfadar-se és molt fàcil, però trobar la persona adequada, en el moment adequat, de la forma adequada, en la intensitat adequada, és complicadíssim, no?
3: Exacte.
2: I aquí és on lluitem tots a buscar aquell equilibri.
1: Frases que tu has escoltat a la consulta, Tessa Vila. Soc una bomba a punt d'esclatar, no? Una mica la línia que ens comentava també la Míriam. Ningú no m'aguanta. No vull ser així, però no ho puc controlar. Per tant, la persona pateix, tal com comentàvem abans, doblement, no?, pel seu malestar i pel rebuig que percep al seu voltant.
2: Exacte. La gent, és a dir, ells ho viuen des d'un malestar molt important, ells són els primers que no els interessen, no? És com quan tenim un nen amb moltes rabietes, que el primer que no li interessa és el nen, tot i que els pares ho pateixin a casa i busquin aquella psicòloga infantojuvenil, no? I després, per això que dèiem, perquè el meu context a curt termini em fa cas, però a llarg termini s'aparta, llavors tinc aquell estil comunicatiu, doncs, més agressiu o, a vegades, més enmascarat, que és el que comentaves, Míriam, no? Des d'aquesta part més passiva-agressiva, que és més des de la ironia, no? Des de... tenir un punt que va més enllà, com més des del càstig.
1: I no? Aquest estil comunicatiu pot ser, entre cometes, herència d'un pare, per exemple?
2: Exacte. Mira, per exemple, hi ha Bandura que fa un experiment que és molt interessant, que parla, doncs, com els nostres models, el que nosaltres veiem, que també lligat amb el que deia la Berta, amb el tema de les xarxes socials, no?, que veiem molta agressivitat, vídeos, etc., això després fa que reproduïm una conducta més agressiva. També tenim una tolerància més alta a l'agressivitat, amb les sèries que podem veure al vespre, no?, i el contingut en xarxes. I això, clar, genera que tota la nostra societat estigui com molt més irritable, més pro a fer aquest tipus de conductes que poden interferir molt amb aquella persona i que serà un model d'aprenentatge. Després, els vincles que nosaltres haguem tingut afectius, doncs igual, si tinc un vincle més desorganitzat o més insegur. Després també es parla molt de que la gent que tot el dia està irritable té una hiperactivació, és a dir, està tot el dia focalitzat en que la gent és hostil, és a dir, creuen que el món és hostil, que la gent va en contra d'ells, i realment no és així. Si jo vaig amb una dependenta del supermercat i és antipàtica amb mi, jo li dic, perdona, on estan els cereals, i és antipàtica, no té res a veure amb mi, potser aquella persona està cansada, li fan mal els peus, li han dit que ha de treballar el dia de Nadal, m'ho invento, no? I poden haver moltíssims factors, però aquella persona que està irritable i enfadada amb el món ho assumeix com algo personalitzat cap a ell, no?
1: Les persones que veniu de fora de Barcelona, com la Míriam Sobirana, a tu no et fa la sensació que quan entres a Barcelona en l'ambient hi ha més irritabilitat que fa, per exemple, 10 anys?
0: Sí, i costa més conduir, o sigui, la gent com condueix dius, uf, no? Com que dic, jo aniré a poc perquè aquest passa per aquí, aquest per allà, l'altre. I després també, clar, gent que creu al carrer mirant el mòbil i en vermell. I tu vas conduint i has d'anar com molt en compte. Aleshores estem enganxats al mòbil, estem enganxats als nostres pensaments i aleshores anem caminant i no estem presents. Perquè el que deia la Berta de caminar, si pots caminar una mica, si t'ho permet el cos caminar, doncs quan caminis estigues present en aquest caminar, de manera que això et porta al cos, et porta a gaudir del moment. I també el que passa és que si tu internament, quan tens un espai en què no estàs ocupat amb alguna cosa que has de fer i tens un espai mental, si aquest moment, en comptes de dedicar-lo a respirar, a mirar el cel, a relaxar-te, et dediques a alimentar la història que dona llenya a la teva irritabilitat, doncs arriba un moment que, clar, estàs irritat per coses inexistents.
1: Ho hem de deixar aquí, tot i que, sí, endavant, Berta, hem d'acabar.
3: Jo li va dir que és aquest tríptic o tres actituds. En primer, stop, para. En segon, mira. Perquè si la percepció està distorsionada ja tot va malament. Perquè quan mirem no veiem, sempre estem mirant l'aparença i l'aparença ens molesta. I després és quan conscientment fas. Estic aquí, sento l'aire, tinc que esperar l'autobús, no cal que saqui el cap, tot, no, és ser go, és de fer correcte.
1: Berta sí. Menés, és Míriam Sobirana, Tessa Vila, moltes gràcies, senyores.
0: Moltes
1: ha estat
0: gràcies.
1: Un plaer.
0: Gràcies.
1: Fins una altra. D'aquí uns instants tancarà el programa Sergi Torres. Gràcies.

0: A Catalunya Ràdio, l'ofici de viure. Amb Gaspar Hernández.
1: Avui, Sergi Torres parlant-nos de l'ajut, de l'ajuda, de la petició d'ajuda, però en aquest cas no necessàriament a una altra persona o a altres persones. De què estem parlant exactament, Sergi? Ben retrobat.
2: Gràcies, Gaspar. Estem parlant d'algú que és subtil, que és molt malentès, perquè es porta dins del món de la religió, de la fàbula, del misticisme, però en realitat, si ho podem aterrar, intentaré aterrar-ho el màxim possible, perquè és una via d'ajuda inconmensurable. Quan mirem, ens enfoquem en la natura, veiem que hi ha una intel·ligència, hi ha uns processos que estan governats per una intel·ligència. Anomenem-la intel·ligència natural, si volem. Si mirem el planeta, veurem que hi ha una intel·ligència planetària que governa els processos del planeta. Anomenem-la intel·ligència planetària. Si mirem l'ordre del sistema solar, de les galàxies, de l'univers, veurem que hi ha una intel·ligència que està governant aquests processos. Les mateixes galàxies tenen forma helicoidal, hi ha una proporció, hi ha una matemàtica. Al darrere hi ha una intel·ligència no humana, que els humans no entenem, però de la que formem part, estem vinculats tant al planeta com a la natura com dins de l'univers. Per tant, dins la nostra vida, les nostres relacions, la nostra forma de relacionar-nos amb nosaltres mateixos, amb la nostra família, estem dins d'aquesta intel·ligència, no estem separats. Llavors, la proposta és, si això és així, per què no aturar-me un cop al dia i demanar ajuda a aquesta intel·ligència de la qual formo part? El meu propi cos físic, els processos fisiològics del meu cos físic, no responen a la meva intel·ligència personal, responen a una intel·ligència de la natura fisiològica. Per tant, estic imbuït, estic ple d'aquesta intel·ligència, sol·licito ajuda perquè aquesta intel·ligència que governa l'univers ajudi a portar ordre en aquesta relació. Sol·licito ajuda, aquesta intel·ligència planetària, aquesta intel·ligència de la natura, perquè m'ajudi a portar ordre en aquesta malaltia que estic experimentant. I no hi ha final. Podem aturar-nos, invocar, recordar que formem part d'aquest conjunt intel·ligent, natural, que està disponible sempre, i demanar ajuda.
1: Sergi, moltes gràcies. Bona setmana. Fins dissabte. Gràcies. Els oients i les oients també. Moltes gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. Els sindicats majoritaris a l'educació, la USTEC i professors de secundària suspenen les vagues previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve mentre es farà la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, tot i així, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta que s'enviarà als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Hauran de decidir, per tant, els docents si aproven o no el preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar també al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. La portaveu del sindicat USTEC, Iolanda Segura, l'ha defensat en declaracions aquesta mesura.
2: És veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
1: D'altra banda, organitzacions com la CGT i la Intersindical faran campanya pel no al preacord. Més notícies amb el Nando Zanoguera.
3: Els Estats Units han atacat un vaixell que navegava a prop de l'estret d'Hormuz i que suposadament intentava trencar el bloqueig imposat als ports de l'Iran, mentre continuen sense avenços les converses entre els dos països. Washington està intentant, mitjançant negociacions, que Teheran reobri l'estret d'Hormuz, però els iranians s'hi neguen precisament a causa d'aquest bloqueig. L'Iran també demana que Israel deixi d'atacar el Líban. I és que l'exèrcit hebreu continua bombardejant aquest país, tot i que hi ha una treva oficialment en vigor. Aquest dissabte, el primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha reclamat a Israel que cessi les hostilitats.
4: Ara Israel. Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu i la destrucció de pobles i ciutats no garantiran ni la seguretat ni l'estabilitat. Al contrari, només aprofundiran la divisió amb el poble libanès.
3: Des de començament de març, els bombardejos israelians han fet més de 3.300 morts al Líban i 1 milió de desplaçats.
1: I gairebé uns 200 migrants han estat interceptats en aigües de les Balears en els últims 2 dies en una dotzena d'embarcacions que han intentat arribar a les costes de forma esglaonada. L'últim rescat s'ha fet a la tarda d'aquest dissabte quan Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han avistat 11 magrebins que anaven en una barca a una desena de quilòmetres al sud-est de Formentera. En el que portem d'any han arribat ja a prop de 2.000 persones a bord d'un centenar d'embarcacions a les Balears.
3: Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents. Es calcula que han fumat alguna vegada el 16% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys, quan fa 10 anys eren molts més, superaven el 40% dels enquestats. Això segons un estudi de la Diputació de Barcelona, que els últims cursos han enquestat més de 100.000 alumnes de quart d'ESO. En canvi, ha augmentat el nombre de joves que vapegen de forma habitual. Segons aquest informe, ara ho fan el 15% dels adolescents i segons la cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Elisenda Noguera Guillemat, cada vegada comencen més joves.
5: Fa 2 anys, un 10% dels que havien provat el vapeig ho havien fet tenint entre 10 i 12 anys. En canvi, ara, actualment, ja estem al 18% que ho han provat.
3: Aquest diumenge és el Dia Mundial Sense Tabac, que és el principal responsable del 85% dels casos de càncer de pulmó.
1: Milers de persones han participat en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic ha pogut participar en desenes d'activitats, conèixer algunes de les cares conegudes de 3CAT i visitar també alguns dels escenaris dels principals programes, com els de la Renaixença, Cuines o la sèrie Com si fos ahir.
6: Hi ha un fotomatón, ho veus, ho sents i ho vius. I res, farem una foto amb la família, que hem vingut amb els amics, amb la família, tots junts.
7: El primer cotxe del foraster.
8: Bueno, primer he anat amb bici, després he fet un circuit, he fet una carrera d'esquís i ara aniré en caia.
9: I hem fet jocs.
10: I hi ha una foto amb el Tito.
1: La festa continuarà aquest diumenge. El programa El Suplement de Catalunya Ràdio s'emetrà en directe des d'allà i al migdia es podrà veure el concert dels participants d'Eufòria d'aquesta última edició. En esports, el Paris Saint-Germain és campió de la Champions. Per segona vegada consecutiva, els de Luis Enrique s'han imposat a l'Arsenal en una final que s'ha resolt als penals després de l'empat a 1 al final del temps reglamentari i la pròrroga. Tercera Champions, per tant, per Luis Enrique, que iguala Guardiola i a Zidane.
3: Encara en futbol, aquest diumenge l'Europa juga l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B.
1: En bàsquet, a l'ACB aquest diumenge, Barça-València, el Palau, decisiu de cara al posicionament dels play-off.
3: Jonas Vingegaard és el guanyador virtual del Giro d'Itàlia després d'imposar-se en la penúltima etapa. És la cinquena etapa que guanya el danès, que amplia diferències a la general i s'assegura el seu primer giro. Aquest diumenge, última etapa, amb sortida i arribada a Roma.
1: En motor, Marc Márquez ha estat cinquè a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia en el seu retorn a les pistes després de la lesió que es va fer que es perdés Catalunya. La cursa sprint l'ha guanyada Raúl Fernández per davant de Jorge Martín i Fabio Di Gianantonio. Aquest diumenge, a les dues, se celebrarà la cursa llarga, Marc Márquez sortint quart i Marco Bezzecchi des de la Pol.
3: En waterpolo, l'Atlètic Barcelona ha guanyat la Lliga Masculina després d'imposar-se en el segon partit de la final contra el Sabadell per 11-16. 21è títol consecutiu per l'equip mariner. Encara en waterpolo hi haurà un tercer partit a la final femenina entre el Mataró i el Sant Andreu. El Mataró ha guanyat 14-11 en el segon partit.
0: Fins aquí les notícies.
7: Diumenge 31 de maig, viu la festa de 3CAT al suplement. Serem en directe a l'anella olímpica de Montjuïc acompanyats de les cares més conegudes d'aquesta casa, tots els presentadors junts, una cosa que no passa mai. De l'Estar Passant, Queco Novell, Jair Domínguez, Òscar Andreu, Natza Ferrer i Núria Marín, al suplement. També Marta Torné a les portes del concert d'Eufòria. I els protagonistes de La Casa Nostra amb el seu director, el Dani de la Orden, la Paula Amàlia, el Marc Crius i l'Albert Ribalta. Diumenge 31 de maig, al suplement des de 3CAT en viu.

0: Canals i Munner, més conseller, us ofereix el Tast Vertical.
1: Tast Vertical a Catalunya Ràdio, amb Empar Moliner.
2: I amb l'Albert Castellví, la Sole García Insua, l'Àlex Torio i a les vies de so, el Víctor Villar. En aquest Tast Vertical us volem parlar d'una nit que ens encanta. A mi personalment m'agrada molt. La nit dels picapolls, una varietat de l'Adeo Pla de Bages, que va començar com una varietat humil, que es va deixar de plantar per mil raons, que ara els pagesos i pageses de l'Adeo han sabut recuperar, tractar com la joia que és. I avui el món sencer admira els picapolls del Bages. Avui en portem una mostra d'aquesta nit de picapolls. No us la perdeu, costa aparcar, però és interessantíssim. I ens en parlarà o ens ajudarà a parlar-ne el nostre sommelier de guàrdia, el Josep Belmonte, bagenc il·lustre, que has portat unes quantes coses avui.
3: Avui hem portat unes quantes coses i totes són picapoll i totes són diferents.
2: Sí.
3: I més ampolles de picapoll haguéssim portat, més diferents.
2: És que aquesta nit, la nit del picapoll, té gràcia per això, perquè dius, ai, mira, el de l'Abadal, ai, mira, el del Sant Martí, ai, mira, el del Collbaix. I no s'assemblen, però són germans. Tenim amb nosaltres també a l'Anna Berenguer. Ens encanta tenir-la aquí amb nosaltres. Ella és enòloga, una extraordinària enòloga i també gerent del celler cooperatiu d'Artés. Un celler que és una meravella. Què tal?
4: Molt bé, encantada de ser aquí i poder explicar tot el tema dels picapolls.
2: Un espai preciós, el celler d'Artés, l'Artium. Un espai ple de gent jove, ple de gent gran, amb molt transvasament generacional. A mi em porta a regions vinícoles del món, aquest celler.
4: Sí,
2: m'agrada molt.
4: Molta història darrere, aquests 108 anys d'història compartida, no? Perquè al ser cooperativa i veus com va evolucionant dels inicis a com és ara i que està ple de vida, no? Això és el més xulo i el que estem orgullosos, no? I poder haver fet aquest espai on s'aproximen tots els vins i sobretot el picapoll, el jovent és el millor que ens pot passar, no?
2: Tenim també amb nosaltres a la Marta Membrives, que ella és responsable de Enoturisme i sommelier, també una grandíssima sommelier d'Abadal. No podia faltar el picapoll d'Abadal.
5: Què tal? Bon dia.
2: El pròxim dia, el dia que fem mandons, també vindreu.
5: Perquè també podem ser tots una altra vegada.
2: Un dels els cellers del Bages estan fent mandó també, aquesta altra varietat, que s'està... El picapoll el tenim recuperat. El somoll també. I el mandó l'estem recuperant amb resultats extraordinaris, eh?
3: Sí, sí, és que, és clar, vull dir, és que són varietats que ja s'havien fet, que es van deixar de fer pels motius que molts ja sabem i que, per sort, ja s'ha tornat a recuperar i li estem tornant a agafar... De la mateixa manera que amb el picapoll costava de saber cap on havien d'anar, si més joves, amb més criança, doncs amb el mandó és una varietat que ja també ja se li comença a trobar...
2: Se li comença a saber com va.
3: A com anar.
2: És molt variable, segurament, segons el clima, no?
3: Sí,
2: cada any és diferent.
3: Cada any és diferent. Com es cuida el raïm a la vinya també és molt diferent. Jo recordo haver fet una vertical de mandó a Abadal i veies com canviava els anys, com canviaven els enòlegs de quan hi havia el Joan, de quan hi havia
5: cada un hi posa una mica la seva part artística aquí.
3: I també cap on el públic el vol, varietats amb menys grau, amb menys extracció...
2: El món vol això avui en dia. Avui, aquestes varietats delicades, aborgonyades, amb, si em permeteu la paraulota.
3: I que notes més el vi i el raïm que no pas el que se li posa a vegades de fustes o criances, o es nota més la naturalitat de la pròpia, del propi raïm.
2: I per parlar d'aquesta nit dels picapolls hem convidat també el Jordi Serra. Ell és gerent de Manresa Turisme. Què tal, Jordi? Només t'hem convidat per una cosa, perquè volem que ens donis algun tiquet pels oients.
6: Perfecte,
2: algun
6: farem,
2: tiquet per tastar picapolls, allò que ens truquin els oients al 678-009522. Perquè és una nit extraordinària.
6: Una nit
2: molt... És a dir, tot amant del vi no se la pot perdre aquesta nit, no?
6: Correcte, correcte. Sí, jo molt content, molt calladet, perquè sou tots eminències i en sabeu molt, i jo vindré a portar el que pugui, doncs, amb aquesta part de la
2: doncs
6: fira.
2: Doncs tu vas preparant tiquets, vés tallant tiquets, aneu obrint ampolles, i mentre ho feu, perquè avui volem tastar una mostra d'aquests picapolls, m'agradaria trucar al Nacho Vicente, amic del programa, i el tenim al telèfon. Per què? Perquè ell és impulsor de la fira Temps de Vic, que aquest any està d'aniversari. Nacho, què tal?
7: Hola, molt bon dia, Ampar, què tal?
2: Felicitats per aquesta fira, el Temps de Vic, que aconsegueix dues coses. Aniversari, quants anys feu?
7: Fem el 15è aniversari.
2: 15è aniversari, que no és poc, sí. I després que és una fira que fa que la gent jove s'hi passegi. I això, pel món del vi, és una notícia excel·lent, que vinguin els joves.
7: Sí, des del principi, amb la nostra associació formativa, el que hem mirat ha sigut d'apropar el món del vi català per dues vessants principalment. Un, a la gent jove, que al final serà el relleu generacional d'aquest consumidor final, i dos, a la carta dels restaurants, com a mínim primer de la nostra zona, i si a poc a poc podem fer tacadol i arribar cada vegada més, com varietats com les que dèieu, i zones més minoritàries, anem a dir-li així, doncs nosaltres estem encantats.
2: Què ens queda encara per trepitjar Temps de Vi, per anar fent?
7: Pues aquest any hem començat a fer cosetes diferents. Hem, degut a aquest 15è aniversari, hem fet tastos com interactuant amb art i cultura, amb la màgia. Farem un tast amb màgia, farem una presentació d'un llibre que es diu Amor a primera vinya i relacionat amb el món del vi. Crec que ja coneixes.
2: Sí, sí, sí, l'hem fet al programa i és un llibre molt imprescindible per tothom del vi.
7: Correcte, és amb la Bea Pedro. I,
2: sí.
7: I creiem que, bueno, que el vi és cultura.
2: I tant.
7: I la cultura s'interrelaciona. Llavors, el món del vi el relacionem amb la cultura, com t'he dit, i l'art. I a partir d'aquí farem presentacions de tots els cartells. Aquest any tenim un cartell especial que es presentarà el dia 2 a la inauguració de Temps de Vi, aquest 15 aniversari. Llavors, estem molt contents, la veritat.
2: Si algú vol venir a Temps de Vi, què ha de fer?
7: Pues mira, aquest any és de l'11 al 14 de juny. L'11 és un dijous, d'acord? Fem dijous a la tarda, divendres a la tarda, dissabte a la tarda i diumenge al matí. I els vaixells, que tradicionalment els hem fet el mateix cap de setmana de Temps de Vi, els hem deslocalitzat, cronològicament parlant, al cap de setmana anterior, el del 6 i el 7.
2: Molt bé.
7: Que és perquè hi havia molts cellers que el propi elaborador volia estar al vaixell, però no podia, perquè havia d'estar l'estant, perquè a nosaltres ens agrada que vinguin els elaboradors a la fira per explicar el seu petit projecte, i ens agrada que vinguin projectes mitjans, anem a dir així, no vale, que puguin representar-se.
2: Fira Temps de Vi, amb el Nacho, que és un dels seus impulsors, el Nacho Vicente, que a més fa molts projectes de vinícoles, tots interessantíssims. No us la perdeu, perquè és una fira que té moltes coses, cada any en parlem, i espero parlar-ne l'any que ve també, amb el 16è aniversari. Moltes gràcies, Nacho.
7: A tu. Gràcies.
2: Adéu.
7: Adéu.

0: al Neil Young, autor de Cortés de Killer, que és una cançó que sempre estic pensant que li enviaria un dia a la Isabel Díaz Ayuso. Però això és un altre programa. Avui parlem de picapolls. I tenim a la copa quin picapoll en aquests moments?
1: Aquí hem servit ara, no?
0: La Badal picapoll, que està extraordinari. Per favor, sisplau. Felicitats.
1: Sí, sí, bueno, com tots els picapolls del Bages.
0: Sí, sí, és que és el que deies tu, Josep.
1: Que tenim representats tres, però...
0: N'hem portat tres. La setmana passada vam tastar coses de Collbaix, que a mi m'encanten els picapolls de Collbaix, també. Avui porteu què? El d'Àrtium, esclar. Sant Martí.
2: He portat a l'Atlas, a l'Atlas del Joan Sant Martí.
0: M'encanta. Què més? Què més?
1: I la Badal. Si parlem de la nit del picapolls, l'únic és que allà n'hi ha com 15 o 17 diferents, no?
0: Llavors,
1: no sé aquest any quants n'hi hauran, però bueno, normalment és de 15, 16, no sé.
3: 15, 16, sí.
1: Ja em perdo de compte, però l'únic és que tots són picapolls i tots són ben diferents.
3: Sí,
0: llavors,
3: com maco és que fem aquesta unió, no? Que estem tots a darrere d'una barra on tant és que siguis de la Badal com que siguis de l'Oller com que siguis de l'Àrtium, que tu serveixes un picapoll, no? I en aquell moment deixes de ser egoista i penses en la varietat com a col·lectiu, no? Com a Calvages i emparats en aquest cas per Manresa, la capital, doncs ens ajuda a donar difusió d'aquesta varietat tan nostra, no?
0: A mi m'agrada que esteu molt ben avinguts, els cellers del Bages, m'agrada molt. Entre artistes, normalment, s'està ben avingut. No,
3: sí, és cert, això,
0: fan
3: col·laboracions, procés de creació.
0: Clar, vull dir, quan ets bo, estàs content.
3: Bueno, encara que no siguis bo, però com que ho fas des de que et surti de l'ànima, no? Que protegeixes un tipus de raïm, en aquell moment tot és festa i valores l'esforç que hi ha darrere d'aquestes ampolles, de la gent que hi ha al territori.
1: Bueno, perquè sempre hi ha aquest valor de voler-ho posar, no? El present i de que tothom ho conegui, que tots una mica tenim el mateix objectiu, no? Que se'n parli del picapoll, que es parli del mandó, que es parli del Bages, i tots tenim aquesta voluntat, sempre.
2: Tant cellers, doncs, que quasi bé tots, qui més qui menys, fa un monovarietal de picapoll.
0: De picapoll, sí.
2: De picapoll, i que es posen tots, doncs, en el mateix terreny de joc. No,
0: estàs allà i et trobes dels enòlegs, que això és molt divertit, perquè et parlen, t'expliquen. Llavors, quan fa que la fem, aquesta festa?
4: Doncs abans ho dèiem. És a dir, la nit dels picapolls ara s'entén dins la Fira Viva, que l'any que ve, aquest any estem fent la novena, l'any que ve serà la desena, però segurament la nit dels picapolls encara n'hi ha alguna més, no?, que la va començar el Cellers, pròpiament, i després ja va quedar introduïda en aquesta Fira Viva que dona empara a tota la resta d'activitats, no?, en relació amb la cultura vitivinícola.
2: I aquest any es torna a recuperar un indret emblemàtic, que és la Seu de Manresa.
0: La Seu de Manresa, que és molt bonic.
2: Diguem que la nit dels picapolls es farà en aquest indret, i la Fira Viva es farà en el lloc habitual d'allà, al passeig de Manresa.
0: Imaginem que un visitant vol venir des de Barcelona, des de Tarragona, des de Barcelona amb tren o amb cotxe, som molt a prop. Què ha de fer?
4: Per la fira en general, la nit dels picapolls queda ben bé sobre la Seu. A sota hi ha un pàrquing enorme, ara més per 4 euros i escaig aparques per hores i dies.
0: Fet,
4: o sigui que és fàcil i arriba el tren ben bé sota.
2: Sí, l'estacionament que està més, el pàrquing que està més a prop de l'estació de la Renfe.
4: Exacte,
2: Manresa.
4: Sí, sí.
0: Esteu dient Renfe, eh?
2: Renfe.
4: Estem dient Renfe. Si es vol venir
0: catalans també es pot.
4: També es pot.
0: Més a prop.
4: Sí, sí.
0: Si us ho puc aconsellar.
4: I del casino ben a prop, també, els catalans.
2: Sí, sí, ah, sí, del casino, sí, per la Fira Viva.
4: Clar, exacte. Sí.
0: El tiquet, què val?
4: El tiquet dels picapolls, si no m'equivoco, és de 22 euros.
0: I aquest tens dret.
4: Hi ha tres copes i tres tapes, si no ho dic malament.
0: Les tapes que són molt interessants i ajuden molt, agraden molt, no? I que sempre et dius, mira, no tastaré només picapolls, sinó que et puc menjar i puc fer coixí.
2: És la millor harmonia, menjar i beure picapoll, clar.
0: Llavors, com t'has d'organitzar? Jo sempre em començo a col·lapsar. Ai, no ho podré tastar tot. Ara aquest... cada celler, per exemple, té el picapoll, té alguna coseta que treu aquell dia.
1: Bueno, clar, és que estem darrere la barra, que al final som els cellers i tots servim.

0: tot, no?
1: Sí.
0: Més o menys els coneixem, o a vegades hi ha anys que surt algun nou que dius, espera, d'aquest encara no el conec, i abans de començar intentem tastar també una mica nosaltres per tenir clar el que tenim allà dintre. I després la gent, quan ve, tenen una mica de llista, bueno, tenen la llista clar. De tots els picapolls que hi haurà a la barra.
1: Jo aconsello això, que
0: facis una llista.
1: Fes-te una llista, fes-te un ordre.
0: Exacte.
1: No, fes-te un ordre i intenta no col·lapsar-te, perquè si no...
0: I llavors, ja. Inclús hi ha gent que a vegades una mica perduda, perquè arriben i diuen, posa'm un picapoll, i dius, vale, aquí estem per això. Per veure picapollos, en tenim 15. Clar. Què t'agrada més? Afruitat, amb una mica de criança, una mica de fusta... Bueno, sí.
2: Hi ha gent que ja ve més triant, preparada, no? També, perquè ja sap que ha de començar pels suaus, no? Comencem pel que sigui més suau, no? I anem pujant aquest que té, que ha estat treballat amb bota, i quin tipus de bota... O sigui, hi ha diferents perfils. Mm. El que ja és un fan de la nit dels picapolls i ve a buscar aquestes singularitats, no? Que heu tret de nou i tot això. I els que venen que dius, picapoll què és, eh? Perquè encara estem en aquest punt que hi ha molta gent que no sap que el picapoll és un raïm, no? I quan li dius, és tot blanc, perquè és tot blanc, ah, no hi ha negre, no, llavors comences a explicar el discurs del picapoll, i això ens encanta els que ho fem, perquè podem explicar-ho en aquella nit,
3: sí,
2: no?
3: Sí. És això bonic d'alguna manera, no?, que combina aquesta part potser d'algú que és més expert, no?, més experimentat, sí. I que busca una cosa molt... professional, pràcticament, no? Mm. I després hi ha una part molt popular de l'any dels picapolls, que jo crec que és un dels distintius de
2: l'esdeveniment. Evidentment, sort que s'ha anat professionalitzant una mica, perquè quan va néixer, allò era barra lliure de picapolls.
0: Era una festa gran, eh?
2: És que pagaves una entrada, perquè quan ho vam començar a fer era per incentivar, i pagaves només, no sé si eren 20 euros, i podies, clar, amb una copa, tastar...
1: Veu morir d'èxit i de mal de fetge, clar.
2: Clar, bueno, per això... S'ha anat evolucionant i ho hem anat professionalitzant, però als inicis era picapoll a dojo, no?
4: Jo recordo l'any 92, quan sí. La DO a Pla de Bages encara no existia, que eren els vins, va ser el pas previ a fer-se la DO, quan la gent parlava del picapoll, estem parlant del 92, de les Olimpiades, que deies picapoll i la gent, bueno, és que no, vull dir, què no, és això, un raïm, no? Però vull dir que...
1: És que encara passa això, eh?
4: Ja. Està molt més assumit el xarel·lo o el macabeu que no passa el picapoll.
1: No, i any 92, quin tipus de vi... fèiem i bevíem ja. L'any 92.
2: D'aquí no, venia de fora, quasi bé.
1: Totalment, esclar.
2: Ho hem millorat moltíssim, no?
4: Sí, s'ha treballat molt. Ha passat a la història allò que quan anaves a casa d'uns amics que per quedar bé pel sopar portaves un vi de fora. Ja. Avui en dia es pot dir molt d'orgull d'això. Mm.
2: Però fa gràcia, perquè hi ha a vegades gent, no, quan estàs a darrere la barra, que et diu, posa'm el millor picapoll que tu creguis que hi ha. Clar. Allà som tots els que els elaborem, cadascú tira una mica per casa seva, no? Però és allò de dir, és que no va així, el món del vi no va així. Ni el més car, vull dir, tu t'agradarà, potser provaràs aquests dos a cegues i t'agradarà el més econòmic que no pas l'altre, no? I és aquest joc dels picapolls,
0: sí,
2: que és molt
0: divertit. Sí.
1: Es podria anar, com jo faré, a veure què, però amb una llista... Exacte. Però també estaria bé que potser els cellers diguéssiu, mira, quants en tastaràs? Bé. 6, doncs comença per aquí, acaba per aquí, fer ruta.
0: Sí, de fet, jo serveixo molt poc a Badal, la nit dels picapolls. Sí, perquè al final ja és el que fas cada dia, no?
2: Sí.
0: I gairebé fa més sense explicar els vins dels altres, bueno, per sortir una mica de lo que tu fas cada dia.
1: A veure, si venim a la nit dels picapolls, et trobarem a tu explicant vins dels altres, jo això no m'ho perdo.
0: Clar, tu i a ella i a tots, clar. Això no m'ho... I quan comenci, un moment afruitat, ja començo a pensar.
1: És una barra.
0: Amb el grau, va, el 100-cat.
2: I llavors has de demanar ràpidament al teu company, que és competència, per favor.
1: Poseu-vos un cartellet de qui sou a cada un de vosaltres a la...
0: De fet, ni ho fem, perquè normalment anem amb la samarreta de cultura del vi, que li anem tots igual.
1: És una samarreta molt maca.
4: Genèrica.
0: Sí, llavors tots hem barrejats allà i molta gent, si no et coneixen, no saben de quin
1: nom ets. El que hem de fer, ara això el que hem de fer, és una feina que hem de fer, és dir-li a la Míriam Ponsa que ens faci una roba de còctel de luxe amb la cultura del vi.
2: Ostres.
1: Uns vestits i uns vestits de senyor i senyora.
2: De nit, allò.
1: Sí, sí, de nit. Que ens faci una cultura del vi. Això l'Ajuntament ho ha de arreglar, això.
4: No, i l'avantatge és que els que no et doni temps de tastar-los a la nit dels picapolls, després a l'indemà i el diumenge els pots acabar de tastar amb tots els cellers a la Fira Viva.
1: A la Fira Viva. Escolta'm, tenim aquí el picapoll de Badal. Tu que ets, has vingut a treballar. Què tenim aquí? Tenim un vinàs.
4: Amb permís de la Marta i del Migui.
1: Amb permís de la mare i del pare.
4: Doncs ha portat un picapoll.
1: Joan Ribes i el Miqui Palau, estàs dient, Palau. Sí, sí.
4: Un 2024, un clàssic del Bages. Jo penso que és un picapoll molt representatiu, que no és ni el típic jove, ni el que té molta criança amb bota, amb barrica o amb altres artilugis que es comencen a fer servir, i és un vi molt net, molt elegant, que no és un vi de copes com fins ara ens pensàvem que eren els picapolls, que això és un vi molt gastronòmic que et pot aguantar un àpat amb molta honradesa i amb molta delicadesa. És un senyor picapoll.
1: És un vinàs, eh?
4: Sí.
1: És un vinàs que pot anar pel món, eh? Això. Jo sempre us demano, és a dir, quan tastes una varietat com aquesta, que és única al món, només és la de Pla de Bages, sempre us demano si hi ha algun descriptor de nas o de boca que diríeu, això és el picapoll.
4: Home, marca l'acidesa, marca l'acidesa, és una acidesa...
1: És a dir, si a cegues estàs tastant grans blancs i et posen un picapoll, que et posen aquest, per exemple, que dius, uau, hi ha algun descriptor que diguis, soc davant d'un picapoll?
4: Una miqueta al cítric, però...
0: Pel floral, no?
4: Pel floral, també.
2: Una flor de pinya, també, tropical, una mica...
0: Vull dir, no és tan afruitat com altres varietats blanques, no? I potser recorda més aquesta part de territori, de terra, una mica això, no?
4: Jo penso que...
2: Entorn de bosc, no? Una mica d'herba aromàtica.
4: A vegades amb el picapoll...
0: Mediterrani.
4: Amb segons quins, el nas no li fa justícia. És quan te'l poses en boca que quan acabes de...
1: Però jo sempre dic lo mateix, Josep. Jo sempre dic lo mateix quan diem... És veritat que hi ha varietats més aromàtiques, no? Però si fos només de nas, guanyaria sempre el Sauvignon Blanc, en tots els tastos. I no sempre volem... Això, de vegades sí, no? La Rosalia diu que sí. Però si la Rosalia tastés el picapoll, estic segura que ho hem d'aconseguir, això.
4: Tastés el picapoll, tastés quin dels 15 picapolls.
1: Correcte.
4: Perquè és que si féssim un tast a cegues amb els 15 picapolls, és que diríem, són blancs, però aquí n'hi ha algun que no és picapoll, no?
1: Sí, sí. Dir, és que... Va, doncs fem una cosa. Hem tastat aquest, l'Abadal, que què val? Sempre us demano preu perquè llavors els oients a casa repliquen, es fan els seus jocs.
0: El PVP està a 14 i algo, eh?
1: És baratíssim. Està molt bé de preu.
0: Sí.
1: Molt bé de preu, molt.
0: I en aquest cas, l'Abadal Picapoll, per afegir només, l'anyada que sortirà ara el 25, o sigui, la barema del 25 farà els 30 anys de barema. Serà la trentena barema del Picapoll.
1: És una barema que tu afirmaries sempre, climàticament, com ha anat?
0: Home, l'última barema, sí,
1: la 25?
0: Ha sigut una barema bé, tranquil·la, no? Jo crec que ha sigut una barema dins de les últimes que havíem tingut.
1: Ha sigut la normal.
0: Portàvem uns anys, quan no era una cosa o una altra.
1: Sequera, mildiu, cura que glòria, Covid, mildiu...
0: Una mica de tot.
1: Tot.
2: No? Tot i que es va patir amb el mildiu larvat, aquest últim any, també, la natura t'aporta novetats a la vinya. Mai pots estar tranquil, que és una mica la diferència que ens allunya molt d'altres begudes alcohòliques, no? El vi cada any és diferent perquè cada any tens problemes diferents a la vinya, no? Llavors és com intentar aconseguir que aquests vins siguin sempre perfectes, no?
1: Tu ara, Anna, has dit una cosa, com a bona enòloga que ets, ens has passat una pilota que va a porteria i gol. És a dir, el vi no es pot comparar, és injust que es compari amb altres begudes alcohòliques, perquè el picapoll que ara tastarem de l'Artium d'aquest any no és el mateix que el de l'any passat, ni és el mateix que el de l'Abadal que tenim a la copa, i en canvi el Llúpol sí. Doncs ja...
2: No obrim aquest meló, perquè jo estic molt radical amb aquest tema i podria ara
1: rajar
2: molt alguna beguda.
1: En aquest programa ho diem sempre, ens sembla injustíssim que es compari i s'equipari el vi a altres begudes alcohòliques d'alta graduació. Ens sembla una injustícia suprema, perquè el vi, com dèieu, és cultura. Però ja farem un altre programa de...
2: No, però a més ho dèiem abans amb el Jet i la Marta, que precisament aquesta fira de vins, la nit de picapolls, més la viva, no ens hem d'inventar un storytelling, sinó que nosaltres tenim aquesta matèria primera que hi va en el vi, que és el raïm, que és dels nostres pagesos, de tota la història que representa, no? És una història, és una cultura, Per tant, ja t'aïlla, separa molt d'aquests macroconcerts que hi ha begudes allà fabricades, quasi bé, no? Per tant, sí, parlem d'elaboració, mai de fabricació, no? Perquè és intentar traspassar d'una matèria prima a un producte alcohòlic intentant interferir el mínim possible, no? Per tant, aquest procés creatiu és totalment diferent de les altres begudes, que no parlarem de marques, però que mouen molts milions en el mercat. I nosaltres, que és un treball que englobes tots els factors d'un país, no, que és molt identitari, a vegades sembla que haguem de demanar permís, no? Per tant, hem d'enaltir la Fira Viva, hem d'enaltir totes aquestes fires que hi ha al Vi tan a prop, no? Com a beguda, com a beguda.
1: Doncs va, Víctor, posa'ns música.

0: estàvem discutint mentre sentíem el Neil Young amb aquest disc mític, el Tonight's the Night, quin picapoll posàvem ara. I ara posem l'Atlas.
1: L'Atlas.
0: Per què?
1: Doncs perquè és un 2021. Mm. És un vi que no es fa sempre. Aquest vi abans es deia... Ara es diu Atlas. Però abans es deia Satèl·lit, perquè era unes coses de l'espai que no sempre hi es veuen, que a vegades passen i a vegades no passen. Llavors, aquest celler de prop de Sallent, del celler de Sant Martí, del Joan, doncs es va començar a dir-li Satèl·lit. Però hi va haver-hi algú altre que va patentar, que va registrar el nom de Satèl·lit, i llavors doncs, li va posar finalment el nom d'un satèl·lit que es diu Atlas. Llavors, l'Atlas el podem trobar en Macabeu, el podem trobar en Picapoll, però no sempre ni a cada anyada, perquè pensem que d'aquesta ampolla que ens estem gaudint aquí, que estem tastant i que estem fent enveja a tots els oients del tast vertical, n'hi havien, perquè ara hi ha 400 ampolles.
0: Uau.
1: 400 ampolles. Clar, és un vi que l'Inox no l'ha vist, que s'ha fermentat amb barrica, que s'ha criat amb barrica i que després s'ha madurat en ampolla. Clar, això és... Bueno, tot el que hem portat són joies, no? Però és que això és un tresor, penso jo.
0: Perquè... El picapoll, jo sempre m'ho pregunto, si barrica sí, si barrica no. En aquest cas es nota, però es nota d'una manera meravellosa, aquesta barrica.
1: Més que notar-se la barrica, jo el que penso és que els aromes que notem amb nas d'un picapoll amb un lleuger pas amb bota o amb barrica o amb criança... En aquest cas, el que fa és multiplicar-se, no notar-se la fusta, perquè jo sempre ho dic, la millor fusta és la que no es nota, el millor alcohol és el que hi és però que no es percep.
0: Clar.
1: Doncs aquí estem parlant d'un picapoll criat amb bota, però que el que es nota aquí molt doncs és aquesta intensitat floral, aquestes espècies, aquests anisats, aquesta fruita blanca, aquests cítrics confitats, però que ho aporta, ho multiplica la bota, però que no hi ha el típic fustot de que moltes vegades ens ve en ment quan ens diuen no, aquest vi ha passat per bota, ostres, ja trobaràs aquí un fustot. Aquí la fusta no es nota. I és, s'agraeix, però passa... No té protagonisme. El que té protagonisme és el picapoll. I que, això que deies tu, en part, que dius, és un jove, és un mitja criança o és un criança? És que el picapoll, ben fet, ho accepta tot.
2: I en qualsevol de les seves versions...
3: Sí, tenim
2: una bona opció.
3: A vegades hi ha aquesta mania de cada ser de l'any, no? Perquè aquesta immediatesa, vinga. Clar. I tots aquests vins, si els deixes...
0: Ja es
3: 5
0: veu,
3: o 6 anys...
0: Es veu que envelliran molt.
3: Aguanten molt bé, aguanten molt bé. Ja partint de la varietat del raïm picapoll, que ella per si ja està feta per aguantar la seva polpa, perquè té una pell molt gruixuda, no? I és una varietat que porta que vol temps, doncs els seus vins, jo crec que també evolucionen
1: clar,
3: molt bé.
1: Clar, aquest vi, el Joan el té com un tresor, el té com el nen mimat... Trien el celler gra a gra. Si hi ha algun granet... Bueno, ja sabem que el picapoll com és,
3: Ja.
1: És petit i atapeït. Pues si n'hi ha algun, el descartem. Clar, estem parlant de molts pocs quilos fets amb molt de carinyo.
0: Quants quilos, més o menys, deu fer?
1: Pues això, deu fer uns 600 per poder fer només 400 ampolles, molts pocs quilos.
0: Tu,
1: vull dir, a més, després tria'ls i un premsat molt suau, perquè només surti ben bé el mos flor, amb 6 hores perquè amb poca temperatura, cap a la barrica oberta amb fred, i un cop està fermentat, cap a l'altra barrica per fer-li la criança, i de la barrica cap a l'ampolla, un filtrat abans d'embotellar molt... A més, porta batonage. El batonage, perquè pels que no ho sapiguem, és que diguem que tots els components que del propi raïm, a part del que és el propi suc, doncs això, durant mig any, cada setmana en el celler, feina de celler, és enfonsar el barret, que en diuen, i fer-li un remenat, fer-li un remenat durant mig any, i després fer-li un filtrat i un clarificat molt, molt, molt, molt suau, que inclús pot ser que hi hagi algun poço o alguna coseta de la pròpia decantació o precipitació del vi, però bueno, que després de 5 anys d'haver fet aquest vi, jo penso que això està
2: espectacular, sí. A més, fixa't a la boca, té aquest equilibri entre l'acidesa, la cremositat, et queda aquí enganxat a tot el paladar.
1: I ara siguem sincers, vull dir que tots els que estem aquí estimem el picapoll i som de picapoll, ens posessin aquesta copa a cegues, sí, diríem que això és un picapoll.
0: Per això jo demano sempre descriptors.
1: Ens costaria, ens costaria. Sí. Estem parlant d'un gran vi extraordinari.
0: Amb els dos que hem tastat, és a dir, a tu et posen això i dius, uau, on soc? A veure, a quina regió vinícola prestigiosa soc? Perquè són dos grans vins. Per això sempre intento demanar... Perquè si et posen un dia al concurs del Vila un picapoll, segons com, fracassarem tots.
3: És que a més hi ha tantes coses que interfereixen, ja no només és la varietat, sinó és això, no? En quina fusta ho has posat, quant temps de batonatge, no? Aquesta cremositat que et pot desviar i que sigui 100% monovarietal picapoll, i a quina finca, a quina alçada, intervenen tantes coses que costa allò... trobar descriptors purs i durs, no?
1: La climatologia, el terroir, la forma de vinificar, la forma de podar, vull dir, que hi intervenen tants factors...
3: La selecció, tot això.
0: Tant un com l'altre, i ara tastarem el teu d'Artium, Anna, tant un com l'altre, t'imagines que tenen una capacitat d'envelliment infinita, aquestes dues ampolles.
2: Sí, són vins que aguanten molt bé, igual que el Mandó, que també fa molts pocs anys que l'elaborem, però que
0: explica.
2: Però que ja vas veient
0: que
2: ara estem obrint ampolles del 2013, les primeres anyades que es van començar a fer en Mandó, i s'han guardat superbé, Són varietats que aguanten bé, igual que aguanten bé la vinya, i una mica també el propòsit d'aquestes varietats és recuperar-les, però a més, anar una mica, no?, amb aquest canvi climàtic, aquesta pujada de temperatures, perquè són varietats a cicle llarg i que a més, que mirant cap al futur, no?, són varietats que ens aniran molt bé a nivell de
0: canvi climàtic, sí, s'adapten.
2: Després són varietats que un cop elaborades també dins l'ampolla tenen una llarga vida, perquè són varietats que mantenen acidesa, que es treballen amb poca intervenció, no?, que no hi has de fer gaire cosa, que són molt... molt franques a la varietat i que després es conserven molt bé dins l'ampolla.
1: I que van evolucionant, perquè el vi és viu, el vi està viu. I tu dius, ostres, ara he obert aquesta ampolla del 21 i com que encara me'n tinc una altra en el celler ben guardada del 21, m'espero 2 anys i d'aquí 2 anys tornem a parlar d'aquest vi que s'haurà convertit en més licorós, sempre i quan estigui ben guardat, Però vull dir que podrem observar com evoluciona el vi, però... evoluciona cap a bé,
0: Fem una cosa. La nit dels picapolls, que quan és? Quan és la nit dels picapolls?
3: 5 de juny. Divendres 5 de juny, Aquest divendres no, l'altre.
0: L'altre divendres vindré amb unes ampolles del meu picapoll fet a casa.
3: Si poses a darrere la barra amb nosaltres...
0: Així veureu. Que no hi ha com saber-ne.
1: Serà diferent.
0: No, dic una cosa. Ja és molt miracle que m'hagis... Però el portaré. Ara el portaré.
3: Quantes ampolles tens, en part, aquest picapoll?
0: 120.
2: Déu-n'hi-do.
0: 120.
3: Doncs en portes una vintena, allà.
0: Vale.
3: I també... Estarà guai, t'haureu deixat estar.
0: Va, que serà divertit, no? Perquè ara hem de vinificar el Mandó, m'heu d'ajudar, Ara
2: un repte.
0: Sí, en Miqui ja el tinc torturat, pobre.
2: Ells t'ajudarà, segur.
0: I el Josep també. Vaig torturant a tothom. M'ha sortit una fulla arrugada.
2: Què faig aquí?
0: Què faig?
1: No, jo quan vaig veure el teu... els teus ceps que vaig
0: estan,
1: dir, ostres,
0: estan...
1: dic, si és el primer any... És
0: no,
1: que,
0: però ara és el segon.
1: Bueno,
0: però estan...
1: que, no, que dic, quan els vaig veure el primer any que ostres, que ja estaven grans.
2: Sí, els teus ceps de picapoll... Tu tens picapoll,
0: Mandó,
2: Mandó.
0: Mandó. El picapoll que he fet l'he baramat a un veí.
2: Vale.
0: A un amic i veí.
2: Vale.
0: I de la cooperativa.
2: I el Mandó... Quant anys té? Quant anys té que l'has plantat? 3 anys?
0: No, és el segon any, però estan... És que després t'ensenyo fotos.
1: Estan molt grans, com els nens, estan molt grans. Té 2, però sembla que en tinguin 4.
3: I més aquest any que va tot molt
0: bèstia. Tot va molt bé, perquè estem dient 21 era... no era sequera. L'any 21. Era...
2: és el post-Covid?
0: És el post-Covid. Sí.
2: 20 va ser l'anyada de Covid.
0: Veníem de mildiu, sí. Però no era sequera, aquesta anyada. No. No va ploure, però va ser pitjor després. 22, 23, oi que sí?
3: Sí, sí.
0: Sí. Sí.
1: Doncs no, els teus ceps cada diumenge els cuides, eh?
0: Home, no cada diumenge, cada dia. Els tinc com gats de pis.
1: Jo sé que els diumenges...
0: Els hi parlo. Dono premi a l'empleat del mes. Dic, escolta, molt bé tu, molt bé, tu el petit.
1: I els animes, no?
0: Els vaig animant, els hi parlo.
1: Mira, Kevin, coita com creix,
0: i tu què fas? Espero que facis més concentrat. Estem aquí parlant de picapolls i no li deixem dir res al Jordi Serra, que és el que ens ha de regalar les entrades.
4: Jo estic molt a gust, eh?
0: Escolta'm, hem de preguntar coses tècniques.
4: No, jo penso ara, escoltant tot això, no? Crec que una de les coses boniques del vi, de la cultura que tenim al Bages en aquest sentit, i del que es veu també a la fira, no? És tots aquests matisos de les varietats, sí, pròpies, no? Al final és com els inuits amb el blanc, que tenen mil noms pel color blanc, no? Doncs sí. Això que dèieu, no? De tots aquests matisos, al final és la delicadesa i la resiliència que jo crec que també ens defineix a la gent del Bages, de Manresa, no? Aquest treball, aquest que no regali res, no?
0: Haver-hi cregut quan no hi creien.
4: I que jo penso que aflora, bueno, amb aquesta conversa, ja us dic, mentre sonava dient, a part d'estar molt impressionat perquè tècnicament és l'àmbit que em queda molt desconegut, no? Però al final parla de tot això, no? I encara que pugui sorprendre en com ho expressem amb els matisos, però està parlant de tot el que som.
0: El picapoll és una varietat que tot català hauria d'haver tastat un cop a la vida. Mm. Per què? Perquè venen els de fora i es meravellen. I et diuen però ja sabeu què teniu? Ja diuen això, no? Quan venen els enoturistes, que enoturistes estrangers per la zona Bages-Montserrat en tenim molts. Mm-hmm. I van a tastar, a més, tots els cellers del Bages... L'Àrtium, l'Abadal, que tenim avui aquí, tenen zones de tast precioses, restaurant, tot.
3: Sí, i a més amb els estrangers és com educar a que no esperin que això serà un Sauvignon Blanc, no? Perquè el nas internacional és com, sí, jo vull alguna cosa molt afruitat, molt fàcil, sí, no? I és tot això que hem parlat aquí, que és molt tècnic, que potser a vegades pot embafar, no? És dir-los... Bueno, és picapoll, és la nostra varietat. Has d'aprendre que aquests aromes són així o són aixà. Vull dir, no esperis una cosa, sinó que intentar explicar que n'és una altra de totalment diferent.
0: Però
3: no?
0: Que estem parlant d'una gran varietat.
3: D'una gran varietat,
0: És a dir...
2: Sol sorprendre, en positiu. Sí, perquè hi ha gent que diu, jo és que no sóc de blancs, sóc més de negre, no? I llavors, bueno, un moment, no ets de blancs perquè potser només coneixes el Sauvignon Blanc.
3: Exacte,
2: Anem a tastar un picapoll, llavors diuen... Ostres, torno a creure en els blancs, no? Perquè això jo m'hi trobava moltes vegades
0: amb els turistes. El món, a més, va cap al blanc. Per primer cop es veu més blanc que negre, es compra més blanc que negre, per primer cop. I en els maridatges, això tu, Josep, ho sabràs, la gent marida sense cap por. Aquest blanc que teníem ara, 2021, amb pas per fusta, el podem maridar... no només amb peix,
1: amb carn, i
0: fantàstic,
3: és que és un bon magret d'ànec,
0: i tant,
1: és que és la
3: brasa,
0: i això neteja la boca del greix, no.
1: L'avantatge que tenim amb el picapoll és això, que de la mateixa manera que jo sempre dic que hi ha un vi per cada moment, per cada estat d'ànim, per cada... en el picapoll també hi ha un picapoll per cada àpat, que estàs en una piscineta a la terrassa, un de jove, un de fresquet, que estàs començant a menjar una pasta, cap problema, que vols un amb més fusta, amb més cos, amb més estructura, també el tenim, ho tenim tot al Bages, amb picapoll.
0: Doncs va, tastem el tercer, el que ens porten des d'aquest celler cooperatiu extraordinari.
3: Extraordinari, no sé, però...
0: M'agrada molt l'ambient d'aquest celler, sí. El trobo molt bonic per dintre.
3: Sí, a vegades, ara vosaltres tu l'enalteixes moltíssim, no? Picapoll, de dir, tenim uns grans vins i no ens ho creiem, no? I com a cooperativa crec que nosaltres tenim aquest defecte d'haver-lo petit, no? Llavors et costa explicar-lo com un gran vi, perquè quan van
0: néixer... Les cooperatives patiu d'això,
3: sí,
0: en general.
3: Sí, patim d'això.
0: O sigui, us poden donar premis. Pot venir el Tim Atkins i us dona un premi al millor, sí, vi, que sempre no us traieu de sobre, per culpa nostra, la idea, aquest vi és de cooperativa.
1: Un estigma.
0: És un estigma que l'hem de treure, com als altres llocs.
3: Que, per exemple, aquest picapoll, pensa que quan... Aquest és el picapoll homenatge.
1: Això que anava a dir, explica que els...
2: No estan veient l'ampolla, però...
1: No estan veient l'ampolla, explica aquesta ampolla.
0: Jo aquesta ampolla amb bullona.
3: Ja, és maca, però això que et dic, que nosaltres a vegades, com que la veiem com antiga, perquè és de la primera, de fa 70 anys, de l'any 1955, quan vam apostar per fer monovarietal de picapoll, no?
1: Heu recuperat l'ampolla.
3: Sí, però els socis deien és que no es venia ni una ampolla de picapoll.
0: Clar, perquè és que estem parlant de l'any 75.
3: Clar, i era tot vi... Era vi negre, i nosaltres érem forts amb cava, llavors, perquè vam començar a fer el cava, i la manera de comercialitzar aquest picapoll, que llavors teníem molt marcat aquí a Barcelona, era et quedaves una caixa de cava i et regalàvem una ampolla de picapoll. Vull dir, com han canviat els temps, no? Que ara ens falten ampolles, que ara les podem valoritzar, però era una varietat que la gent no en tenia. O sigui, els blancs ja era com una cosa menys tinguda, com per tu anar a dir que això només era de raïm picapoll, que era una cosa superespecial, que no es feia amb aquest
0: ja
3: sistema,
0: la,
3: feia amb sistema d'olera.
0: La frase que es deia llavors, que el blanc és pel peix i el negre per les persones. Deien això.
3: Sí, correcte. Però vull dir, és aquest tornar a fer bandera d'aquesta varietat que en el seu moment va costar molt. I que sempre ha existit, potser més com a raïm de menjar, perquè recordem que com que és una varietat de pell gruixuda, molta gent dels Vallesos, Granollers, Sabadell se'n recorden encara dels seus avis com aquest raïm que el penjaven a casa, el collien, el penjaven i se'l menjaven al novembre com a raïm de menjar perquè mantenia la polpa molt més temps, no? I ara és tornar a dir, doncs no, vale, era per menjar, però per vinificar va de conya. I és el que dèiem, que en els anys difícils el picapoll s'ha mantingut molt bé a la vinya, perquè està molt ben arrelat. I l'any passat, que nosaltres potser vam tenir problemes amb altres varietats, el picapoll sempre ha mantingut uns bons rendiments de producció, no? I això és el que és real, no? És una varietat que super ben aclimatada. I aquest, nosaltres el que hem volgut fer, doncs res, és donar una mica d'homenatge a aquest vi, mantenint la seva essència.

0: Doncs li va molt bé, perquè és un picapoll elèctric. Ple de força i ple d'elegància. Sí. Què me'n dius tu, Josep?
1: Sí. És el que quan vas a un restaurant, que a més, malauradament, només tenen dos vins a copes, et diuen seco o afrutado. No?
2: Sí, sí, s'acaba reduint sí, això, eh, molts cops.
0: La senyora diu, un verdejito fresquito. Yeah. I diu, suerte que és fresquito, perquè si no...
1: Clar, és un picapoll molt més exuberant, és aquí sí que hi ha la part cítrica, exacte, la part més floral, la fruita blanca... Olé. És un vi d'estiu, vull dir, un vi que tant de bo els que els van plantar aquests ceps estarien ben orgullosos del vi que estem
0: tastant. Que s'està fent ara, que és molt diferent, eh? Sí. Diu el diccionari Coromines que picapoll ve de l'expressió pica, poll, de l'imperatiu que li deies a algú que menjava raïm de poc valor. Perquè, clar, no volien que et robessin el moscatell, que era el de valor per la taula. Mm. I això era, com tu deies, un vi de taula de poc valor.
3: Sí, també ara... per la pell pigada, eh? De fet, l'etiqueta, aquella, sí, simbolitza pell, una no? mica, també. Perquè el raïm, quan està madur, és de color daurat, com és la càpsula, i la pell és pigada. Piguetes grises, marrons, no? I també ve d'aquí una mica la paraula picapoll, sí, perquè sembla com que l'hagi picat.
0: Ah, saps? Molt bé.
3: I justament l'última etiqueta que vam fer de dissenyar és, ja, simbolitza una mica aquesta pell madura.
1: I amb el picapoll de l'Àrtium jo el vaig tastar quan vam fer l'aniversari de la Deopla de Bages, que es va servir allà al Mont Sant Benet, i clar, quan vaig veure aquesta ampolla vintage, no?
3: Molt guai.
1: Clar, és una ampolla vintage.
0: Sí. A veure, pregunta. Us en queda alguna de plena de l'any 75?
2: No, què va. Ni d'aquestes, eh? Això que esteu provant ja són últimes ampolles que quedaven de l'homenatge que li vam fer. Però sí que ara que hem fet aquests actes d'homenatge als vins i tot, la gent ens ha portat ampolles antigues que tenien. Wow. I hem fet també un petit llibre, que és una breu història de la cooperativa a través dels seus vins, i hi ha molta història darrere que mereixeria ben bé fer tot un llibre amb tota la història del picapoll, perquè...
0: Parlem-ne.
2: Bueno, començant per això, no, dels inicis, aquests anys 50-60, quan vam fer una recuperació de memòria històrica i van venir els socis més antics de les vinyes, deien que per ells, en aquell moment, quan se'ls va dir la barema no és portar tot el raïm junt, barrejat, blanc, negre, podrit, sense podrir, anem a fer vi, sinó que és, només heu d'agafar el raïm de picapoll, i aquest només el fermentarem sol, farem un vi a part. Tot això ja va ser una revolució, perquè ells deien,
0: no ho hem fet mai, i
2: per què, si és de grau molt baix, quan sempre hem pagat per grau, quan sempre hem enganyat a vegades, amb el grau.
0: Es pagava per grau.
1: Havia d'aguantar tot un any.
2: I mireu de no agafar el podrit, això que per nosaltres ara és bàsic, o sigui, va ser un canvi radical, no? I aquests primers pagesos ho explicaven molt així, eh? Canviar també que era per menjar, fer-lo per vinificar, i tot això va suposar un canvi. Però, mira, va tenir la seva recompensa, i aquestes vinyes antigues que van anar quedant, algunes per carambola, perquè també eren aquelles èpoques que es pagava l'arrencada de les vinyes, doncs no es van acabar d'arrencar, no? I llavors això va anar molt bé per poder-ho anar mantenint. I el picapoll, de fet, és molt agraït per fer moltes coses. Pot ser mistela de picapoll, pot ser vermut de picapoll, pot ser escumosos de picapoll, no?
3: Pot ser molt vibullit, també.
2: Vibullit de picapoll. Vull dir que és una varietat que ara que el blanc es veu més, no?, i podem anar canviant vinyes potser de negre cap a blanc, doncs que l'hem de fer créixer, i l'hem de fer créixer en volum. Hi ha vins de tota mena, això, podràs fer vins que són per fer grans maridatges, per guardar-los, com també han de ser vins que puguis fer a copes, no? I a vegades diem que els del món del vi estem una mica empanats, i ja hauríem d'haver fet una llauna de picapoll per emportar-te a la platja, no? I encara estem a vegades encasillats amb tot el tema... Tot el tema
3: romàntic.
2: Som molt romàntics, però ens hem d'adaptar als nous temps, eh? I a vegades ens fa por trencar segons quines barreres i...
0: És veritat que les llaunes, els bagging box, doncs ens costen més,
2: sí,
0: però,
2: sí.
0: Hi ha gent que ho fa.
2: És complicat, ens hem fet algunes proves i realment l'acidesa del vi li costa molt fer enllaunats d'aquests. Però he dit això, però el que vull dir és no tenir por a fer coses a vegades més, més modernes, sí, no? Sempre quedaran els vins molt bons, no? Però hem d'intentar, doncs, això a través de la nit de picapolls, no? Fer-ho fàcil pel jovent. Ara nosaltres estem en aquest entorn que ens encanta parlar tècnicament, però hem d'intentar que quan vinguin a la Viva i ens diguin un mes afruitat, pues aquest, que és d'aquest celler que ho facis i això, i fer-ho fàcil.
0: Però és
2: també,
0: veritat,
2: no?
0: Que hem de fer molts cursos, cursos de 2 hores, 1 hora, sí, igual sí, que t'expliquen a la ràdio coses de sèries i per això en saps, doncs i et diuen què hi ha, doncs s'ha de fer cursos pels joves, s'han de fer tallers per tota la gent.
1: Hem de fer-ho fàcil, el vi és fàcil, el més difícil és, si no tens pràctica, obrir amb el llevataps i treure el tap de suro, doncs fem-ho fàcil.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Igualment, obrim el llevataps, tu els hi fas una demostració d'aquestes...
1: Ells porten l'ampolla...
0: Penseu que hi ha llevataps per esquerrans, també, eh? Que això,
2: ah,
0: sí, clar, sí, sí, jo en tinc un. Clar, perquè així sí, sí, pots obrir amb la mà esquerra, perquè gira al revés.
3: Clar, sí, sí.
0: Clar, clar. Sí.
3: De fet, és maco, quan vas als wine bars i veus gent jove, no? Tant quan vas allà a l'Àrtium,
0: a l'Àrtium,
3: a nostra, o sí, on sigui, no? I hi ha un grupet, jo què sé, no fa gaire, un dissabte al matí, un grupet de 6 noies que es van plantar allà un parell d'hores i van demanar una cata, saps?
0: De quines edats?
3: Perquè al wine bar vols demanar una cata, no? Perquè aquestes noies eren universitàries perquè parlaven d'examen, tenien 20 i poc, saps? I els deia, com heu arribat fins aquí i per què us interessa el món del vi? Perquè van voler que els expliquéssim, no?, els vins i això, i ostres, que guai, no? I mentre tinc una estona més, inclús ara aquí, clar, amb aquestes noies, sí, no? Perquè que unes noies de 20 i poc tinguin interès per venir fins allà al wine bar de Badal o qualsevol altre, eh? Sí. Però aprendre una mica de vins i estar allà, estar allà amb la seva xerrera i no sé què, i però
0: jo sempre ho
3: disfrutant
0: dic
3: del vi, no? I també parlant de vi.
2: Sí, i també ostres, té la sort que et dona aquest glamour, no? Altres sí, begudes de tiro més fàcil, vale, tu veus, et fas passar la set i ja està, però en canvi saber parlar de vins també et dona un caché i això a la gent jove també els agrada.
0: En aquest sí, món, jo sempre dic que hem descuidat molt a les dones d'entre 20 i 60 perquè l'opció de compra durant molt temps l'han fet els marits, jo triaré per Nadal, no sé què, i les dones en general tenen moltes ganes d'aprendre, de fer cursos, no tenen por al ridícul, estan encantades d'aprendre coses i comprenen molt bé l'elegància que hi ha en compartir una copa. Estar una estona xerrant molt elegants, com passa a les pel·lícules del Woody Allen. I, per tant, hem de conquerir
3: aquest sector
0: que és àvid de saber.
2: Sí, que tu poder explicar com has d'agafar una copa. O sigui, només amb aquest fet, ja des del tacte, l'olfacte, que hi intervenen tots els 5 sentits, no hi ha gaires productes que ho puguis fer, no? I és xulo, és xulo.
0: Hem tastat 3 picapolls avui de la nit dels picapolls, que repetim quan serà.
4: Aquest proper divendres 5 de juny.
0: Aquest proper divendres 5 de juny.
4: El parc de la Seu a Manresa.
0: Jordi Serra, que tu ets gerent de Manresa Turisme, no has vingut gairebé a dir res, però que ens regalaràs algunes entrades.
4: Tant, sí, sí, a disposició.
0: Un tiquet. 678-00-9522, si voleu anar-hi. Jo no m'ho penso perdre. Els oients del TAS Vertical són intel·ligents, ho sabem, i espero que visitin aquesta fira, que val molt la pena, i no tingueu por de preguntar. Si us trobeu al Belmonte, que us el trobareu. Belmonte, què faig? Tu estaràs allà dirigint el tràfic.
1: Els assessors.
0: Fes això altre, hi haurà l'Anna.
4: Jo sóc dels que demanaré, segur.
0: Clar.
3: Bueno, la fira hem de dir que és del 4 al 7 de juny. Sí. Ens hem centrat molt en el picapoll, eh?
0: Però hi ha més coses.
2: Hi ha el dissabte i el diumenge també, que es podran
0: trobar. Que em diu el Víctor que em talla el coll.
5: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els sindicats majoritaris de l'educació, la USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre es farà la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Hauran de decidir si aproven el preacord, que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, l'ha defensat a Catalunya Ràdio.
2: És veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
1: D'altra banda, organitzacions com la CGT i la Intersindical faran campanya pel no al preacord. Més notícies en format breu. El cap de l'Organització Mundial de la Salut es compromet a donar el suport que calgui a la República Popular del Congo en la lluita contra l'epidèmia d'Ebola. Tedros Adhanom visita aquest cap de setmana la província on va començar el brot. L'OMS calcula que d'aquí 7 mesos hi podria haver una vacuna preparada per als assajos clínics. Almenys 131 persones han estat detingudes a París durant la celebració de la segona Champions del PSG. A més, un policia ha resultat ferit pels focs artificials que s'han llançat durant el festeig. Segons un balanç provisional, uns 20.000 aficionats s'han concentrat als Camps Elisis per seguir la final. Per evitar disturbis, com els de l'any passat, França ha desplegat 22.000 agents arreu del país. Els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero. Els partits de Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura. Milers de persones han participat en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut participar en desenes d'activitats, conèixer algunes de les cares conegudes de 3CAT i visitar alguns dels escenaris dels principals programes, com els de la Renaixença, Cuines o la sèrie Com si fos ahir. Un dels moments més emocionants ha estat l'edició d'Un foraster en directe, que ha omplert de gom a gom al Palau Sant Jordi. Quim Masferrer ha valorat així l'experiència.
3: Ha estat increïble, perquè crec que una miqueta hi havia l'essència del foraster, no? Hi havia molta veritat, hi havia emoció, emotivitat, hem rigut i ens hem reunit gent que està enganxada a aquest programa.
1: Fora del recinte i al llarg de l'Anella Olímpica s'han habilitat 5 escenaris diferents plens d'activitats vinculades als programes de l'univers de 3CAT.
4: Hi ha un fotomatón, ho veus, ho sents i ho vius. I res, farem una foto amb la família, que hem vingut amb els amics, amb la família, tots junts.
5: El primer cotxe del foraster. Bueno, primer he anat amb bici, després he fet un circuit, he fet una carrera d'esquís i ara aniré en kayak.
6: I hem fet jocs.
7: I hi ha una foto amb el Tito.
1: La festa continuarà aquest diumenge amb moltes sorpreses i amb un plat fort, el concert dels participants d'Eufòria d'aquesta última edició. Esports, el PSG és campió de la Champions per segona vegada consecutiva. Els de Luis Enrique s'han imposat a l'Arsenal en una final que s'ha resolt als penals després de l'empat a 1 al final del temps reglamentari i la pròrroga. Tercera Champions per Luis Enrique, que iguala a Guardiola i també a Zidane. Encara en futbol, aquest diumenge a l'Europa juga l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. En bàsquet, a l'ACB aquest diumenge a Barça-València, el Palau decisiu de cara al posicionament pel play-off. Jonas Vingegaard és el guanyador virtual del Giro d'Itàlia després d'imposar-se en la penúltima etapa. És la cinquena etapa que guanya el danès, que amplia diferències a la general i s'assegura el seu primer Giro. Aquest diumenge, última etapa amb sortida i arribada a Roma. En motor, Marc Márquez ha estat cinquè a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia en el seu retorn a les pistes després de la lesió que va fer que es perdés Catalunya. La cursa sprint, la guanyada Raúl Fernández per davant de Jorge Martín i Fabio Di Gian Antonio.
0: Fins aquí les notícies.
6: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
8: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
6: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
8: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
6: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
9: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
10: Entendre és obrir els ulls.
11: Obrir la ment.
10: Obrir la ment.
11: Obrir la ment.
9: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

0: Benvingudes, benvinguts, la una de la matinada. A Catalunya Ràdio, ara mateix, moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
0: És així, amb rodolí i tot. I el que hem de fer de moment amb en Josep Maria Campillo, en Campi, de tota la vida a l'altra banda del vidre, és fixar-nos en el Canet Rock, perquè som a un mes vista de l'edició del 2026. I hem de repassar el cartell, per si encara tens algun dubte. T'espero.

a cagar a la via o a cagar al Pla d'en Sala, a Canet de Mar, que és on es fa el Canet Rock. Hi ha molts policlins, no patiu per això. Trobareu un raconet, un espai net i segur per fer-ho. Segur. Desgranant el cartell del Canet Rock 2026, que el tenim a tocar. Ha arribat la calor, ha arribat el bon temps, i els festivals fan xup-xup. I en el cartell del Canet Rock, doncs a veure, aquí més hi tenim Figa, Flaues i, per exemple, una gent de Sabadell, 31 fam.

Saps quin és el pla? És el primer dissabte de juliol al Canet Rock, en allà cap a la tarda, tarda-vespre, i veure sortir el sol al damunt de Canet de Mar. És el pla que proposa aquesta gent amb un cartell que fa por. Ja tenim allà situats a, d'una banda, Figaflaues, i de l'altra, a la 31 FAM. Però és que tenim més noms. Per exemple, La Fúmiga, que sabeu que s'acomiaden, per tant, una de les últimes oportunitats per veure'ls en directe i cantar-los i ballar-los i gaudir-los al Canet Rock.

Ens està quedant una matinada a Catalunya Ràdio ben festiva amb un amplificador que posa el focus en el cartell del Canet Rock. I clar, no podia ser d'una altra manera, perquè si el pla és veure sortir el sol, doncs la cosa t'ha de portar a remenar cap peus i malucs, perquè si no, marremiau, no arribes ni al sol, ni a la matinada, ni a res de res. I en aquest cartell del Canet Rock, doncs que no hi poden faltar les propostes festives que arriben de quilòmetre zero, del Maresme, lliure i tropical. Per exemple, sí, una altra vegada tornen a ser allà els Tiets. Ens vam

Més mandanga que ens punxa en Campi, que avui està aquí donant-ho absolutament tot. Hit rere hit rere hit, cançons per veure sortir el sol al Canet Rock 2026, que som a un mes vista ja d'aquest festival que es fa a Canet de Mar. Parlarem d'altres festis avui, eh? A l'amplificador parlarem del Primavera Sound, parlarem del Cruïlla, però d'entrada ens centrem en aquest perquè és full focus escena musical catalana, que és una mica el nostre rotllo. Uns altres fidels a la cita amb el Canet Rock, doncs són els Búhos. Gràcies.

0: rebaixant les revolucions, ni que sigui un xic amb els buhos que s'ho prenen amb calma. En aquesta cançó que es diu Gràcies, estem repassant el cartell del Canet i de moment hem passat per Figaflaues, 31 Fam, La Fúmiga, Els Tiets, aquests són els buhos i venen ara un petit patracol, dues cançonetes que són noves de trinca, una que va sortir fa uns dies i una que té hores, pràcticament, també d'artistes de grups que seran el Canet Rock. Comencem amb els Catarres i la seva última cançó, Diumenge sense drama.
1: Ja comença a fer-se clar.

En canvi, que està moda DJ, donant-ho tot, l'hauríeu de veure com les balla a l'altra banda del vidre. Aquesta és la nova dels Catarres, però és que la que ens punxa ara té hores. És la nova, potser us ha quedat sota del radar, dels Amics de les Arts. Sí, tornen a les andades. Segurament t'estimo.

nova de Trinca, aquesta dels Amics de les Arts. Tornen en Joan Enric, en Ferran i en Dani. Segurament t'estimo. I també, segurament, tornen a la càrrega en Joan Enric Barceló, en Ferran Piqué i en Dani Alegret, els Amics de les Arts, que també seran el primer cap de setmana de juliol al Canet Rock 2026. Avui ens estem mirant fil per randa tot el cartell i ens queden, a veure, una, dues, tres, quatre cançons per punxar que ens han de portar cap a, atenció, la Ludwig Band, Maria Jaume, Doctor Prats i els primers que ens punxen campi, Ginestar.

No em direu pas que no promet el cartell del Canet Rock. Aquella nit veurem sortir el sol i el que calgui i ens ho passarem de nassos, perquè tot de grups que faran passar per l'escenari el seu repertori, el seu cançoner, amb gent que acaba de treure disc com Ginestar i amb gent, atenció, com els Doctor Prats, que són de Terrassa i han fet ni més ni menys que la banda sonora del Grand Depart de la sortida del Tour de França de Barcelona. La cançó es diu Energia i els que ens mola això de pedalar, com en Campi i a mi, doncs ens ha arribat al cor que els Doctor Prats facin una cançó pel Tour.

més, jo crec que molarà especialment perquè coincideix que el dia del Canet Rock, que és el dissabte 4 de juliol, és el dia que comença el tour també a Barcelona pels carrers de la ciutat. És a dir, serà guapíssim. Hi haurà una connexió increïble amb aquesta cançó que es diu Energia. Ens en queden dues i haurem repassat tot el cartell de pe a pa del Canet Rock 2026. Si Doctor Prats estrena una cançó que és la del Grand Depart del Tour de França, la Maria Jaume, què me'n dieu? Estrena ni més ni menys que un tros de disc memorable, Sant Domingo Forever.

moltes, moltes ganes de sentir la Maria Jaume allà al Pla d'en Sala, a Canet de Mar, dins del Canet Rock 2026, perquè serà, sens dubte, un dels grans noms d'aquesta temporada de festivals a Catalunya. Sens dubte, apunteu-vos-ho. Passem compte, si voleu, al setembre, a l'octubre, al novembre, o quan us vingui de gust. Maria Jaume, sens dubte, farà un pet com una gla aquest estiu, si és que no l'ha fet ja. I uns altres, que també són a tot arreu, i que no es podien perdre de cap manera la festa del Canet, són la Ludwig Band. Pel barri es comenta que Enganyar-te és un tros de cançó.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: És així, tot cert, ens hi hem posat a la una, anem fins a les dues de la matinada, posant el focus a l'escena musical catalana que fa xup-xup ja amb els festivals. I en canvi, per això, des de l'altra banda del vidre, ens està disparant tot de cançons que, per exemple, sentirem al Canet Rock, però és que falta un mes per ser allà a Canet de Mar, i falten tres dies només ja aquest dimecres perquè comenci el Primavera Sound 2026, que ja el tenim aquí.

Que no us passi pas per alt que hi ha molta presència catalana al Primavera Sound, que els grans noms, els grans caps de cartell, ja tenen molts canals de difusió i de distribució. Nosaltres aquí, a l'Amplificador, a Catalunya Ràdio, el que ens interessa, el que ens ocupa, on posem el focus, és en l'escena musical catalana. I si dimecres hi ha la Guineta, dijous hi ha Renaldo i Clara.

Després del Cabró Roc, el Cruïlla, i amb ells marxem. Ai, quin goig que fas! Que és el mateix que li dic en Campi quan el veig cada setmana per fer l'amplificador a l'altra banda del vidre. Agraït a la seva feina i a vosaltres per ser-hi i dient-vos que d'aquí a 7 dies teniu aquí a Catalunya Ràdio una nova dosi de l'amplificador.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha assegurat a la República Democràtica del Congo que no està sola en la lluita contra l'Ebola. El màxim responsable de l'OMS ha viatjat aquest dissabte a la província d'Ituri, on es va originar el brot que preocupa actualment les autoritats sanitàries i que ha fet 246 morts en aquest país i 9 més a Uganda. En una compareixença al costat del ministre de Salut, Tedros Adhanom ha manifestat el suport de l'organisme que dirigeix.
2: L'OMS estarà al costat de la República Democràtica del Congo durant tot el temps que calgui. El nostre compromís no s'acaba quan hi ha un brot. No esteu sols en això. Som aquí amb vosaltres i ho aconseguirem junts.
1: A més, ha animat la població a buscar atenció mèdica ràpida per reduir l'impacte del virus. D'altra banda, l'OMS ha anunciat que un grup d'experts està estudiant la viabilitat de possibles tractaments. Consideren que la vacuna més prometedora podria estar preparada d'aquí 7 mesos per poder fer assajos clínics i que n'hi ha una altra que podria estar llesta d'aquí 2 mesos, però sobre la qual encara no hi ha prou informació. Més notícies en format breu. Almenys 416 persones han estat detingudes a França durant la celebració de la segona Champions del PSG. A més, 7 policies han resultat ferits, un d'ells de gravetat. Segons un balanç provisional, uns 20.000 aficionats s'han concentrat als Camps Elisis per seguir la final i celebrar la victòria del PSG. Per evitar disturbis, com els de l'any passat, França ha desplegat 22.000 agents arreu del país. Els Estats Units han atacat un vaixell que navegava prop de l'estret d'Hormuz i que, suposadament, intentava trencar el bloqueig imposat als ports de l'Iran mentre continuen sense avenços les converses entre els dos països. Washington està intentant mitjançant negociacions que Teheran reobri l'estret d'Hormuz, però els iranians s'hi neguen precisament a causa d'aquest bloqueig.